0: Qué ganas tienes que celebrarlo por todo lo alto, más una liga que es una competición de todo el año, y yo creo que este año claramente hemos sido los mejores de España. Claro que queremos ganar la Champions, es el objetivo, y el año que viene tenemos otra oportunidad.
1: És també la primera que el Barça guanya de forma matemàtica en un enfrontament directe contra el Madrid, com comenta Eric García.
2: Sí, sí, ho sabíem que abans del partit mai havia passat això, però bueno, no deixava de ser una dada anecdòtica, no? Crec que el més important avui era guanyar davant de la nostra afició i estar motivat, no? Perquè al final sempre jo contra el Madrid doncs té aquesta motivació extra.
1: Joan Laporta i Rafa Juste han aixecat la copa amb els jugadors i l'staff tècnic sobre la gespa. El partit, per cert, ha començat amb un minut de silenci per la mort del pare de l'entrenador del Barça, Hansi Flick.
3: Avui ha estat un dia dur per mi a causa de la mort del meu pare, però el meu equip és fantàstic, és genial. Realment som com una família. I els jugadors avui ho han donat tot. Estic molt orgullós per això. És genial guanyar en aquest estadi i poder guanyar la Lliga en un clàssic contra el Real Madrid i davant de la nostra afició.
1: Pedri li ha dedicat el títol a l'entrenador del Barça, com podem sentir a Movistar.
4: Lo queríamos hacer por él, por todo lo que nos ha dado y por la pérdida que ha tenido hoy. Creo que bueno, va a dedicar al cielo también un poco para su padre, así que todo va por él.
1: Milers de persones s'han reunit a la plaça Catalunya per celebrar el títol blaugrana.

0: Amb aquesta victòria, el Barça encara té opcions d'arribar als 100 punts. Haurien de guanyar els 3 partits que li queden i poden també signar una lliga perfecta al Camp Nou, on han guanyat tots els partits. En tenen prou amb derrotar el Betis diumenge que ve. Aquest Barça-Madrid, per cert, també és històric perquè és el primer al nou Camp Nou. No s'havia jugat al Camp Nou des del 19 de març del 2023. L'equip blaurana celebrarà la Lliga amb la seva afició aquest dilluns amb una rua que començarà a les 5 de la tarda al Camp Nou i que recorrerà els carrers de Barcelona per acabar novament al Camp Nou.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: La major part de l'operatiu de desembarcament i repatriació dels passatgers del creuer Ondius, afectat per un brot d'antivirus, s'ha completat aquest diumenge. Aquest dilluns hi haurà dos últims vols des de Tenerife, un cap a Austràlia i l'altre cap als Països Baixos. Durant tot el diumenge s'han anat traslladant de forma esglaonada des del port de Granadilla a Tenerife, on ha fondejat el vaixell als passatgers, començant pels de l'estat espanyol. La majoria de persones no tenen símptomes, però en un vol, el que ha anat a França, s'hi ha detectat una persona que sí que en té. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
3: Primer passatger amb símptomes d'antivirus després de sortir de l'Ondius. Es tracta d'un ciutadà francès dels 5 que viatjaven en el vaixell de luxe. El govern francès ha explicat que s'ha trobat malament durant el vol de tornada des de Tenerife aquest diumenge. Hores d'ara està ingressat a una unitat d'aïllament fins que es confirmi a través d'una PCR si s'ha infectat realment amb l'antivirus. La ministra de Sanitat, Mònica García, admet que no els ha vingut de nou, que podia passar.
4: Esto es algo que puede ser previsible en algún momento. Alguno de los pasajeros puede tener síntomas, como ya hemos encontrado síntomas en alguna de las personas que ha tenido contacto previamente, y lo que hay que seguir es los protocolos.
3: Mentrestant, avui ha culminat el primer dia d'evacuació de l'Ondius. El gran gruix de passatgers, 94 de 19 nacionalitats, han estat repatriats en diversos vols, començant pels 5 catalans i els 9 ciutadans espanyols. La ministra García ha qualificat d'èxit l'operació i ha remarcat l'absència del govern canari en tot aquest procés.
4: Hoy hemos trabajado fenomenal. Hoy estaba invitado el gobierno de Canarias, que no ha venido al operativo. Hoy era el día de trabajar y hemos de decir que, más allá, insisto, de todas las dificultades que hemos tenido, yo creo que hoy podemos estar orgullosos del éxito de la operación.
3: Aquest dilluns al matí es dedicarà a carregar de combustible a l'Ondius i no serà fins a la tarda que marxarà l'avió dels Països Baixos amb els passatgers de fora de la Unió Europea que no tenien avió i el vol d'Austràlia, que serà l'últim. Sortirà a les 6 de la tarda i amb aquest es donarà per conclosa l'evacuació de l'Ondius.
2: Els 14 passatgers espanyols que anaven al creuer han ingressat a primera hora de la tarda d'aquest diumenge a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid, on hauran de fer quarantena. El govern espanyol assegura que no presenten símptomes i que s'estan seguint tots els protocols. Madrid, Alba Gil.
5: Han accedit a l'hospital a través d'un circuit tancat. Això vol dir que no han tingut contacte amb ningú, només amb els sanitaris que els assisteixen. Estan en una planta reservada només per a ells i hauran de passar el confinament en habitacions individuals sense rebre visites. En arribar, se'ls ha practicat una prova PCR que repetirà d'aquí a 7 dies. Durant tot aquest temps es controlarà que ningú presenti símptomes i si en algun moment algun creuerista dona positiu, se'l traslladaria de manera immediata a la planta 22. És allà on hi ha la unitat d'aïllament especial del risc, una mena de búnquer medicalitzat. La pregunta, però, continua sent quants dies hauran de fer quarantena, perquè l'ordre judicial en blinda 7, però el protocol de l'OMS per antivirus en marca 42.
2: D'altra banda, la dona catalana que va tenir contacte amb una víctima del virus i que està aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha donat resultat negatiu a la primera prova PCR. I a Alacant, una altra dona que també hi va tenir contacte també ha donat negatiu, en aquest cas, a la segona prova. Per cert, que el Papa Lleu XIV ha donat les gràcies als ciutadans de les Canàries per haver acollit el creuer afectat pel brot d'antivirus. El pontífex hi ha fet referència aquest diumenge des de la plaça de Sant Pere del Vaticà.
6: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Ondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: L'activista de la flotilla Saïf Abu Keshek ja és a casa seva, aterrat aquest diumenge a la tarda a Barcelona després de passar 10 dies retingut i aïllat en una presó israeliana. Laia Framis.
7: Desenes de familiars i amics el van rebre a l'aeroport amb aplaudiments, abraçades i crides en suport a Palestina. Abu Keshek denuncia tortures i demana mantenir les mobilitzacions per denunciar les violacions de drets humans constants del govern de Netanyahu.
8: Empecé dejando de comer en el primer momento a base de las insultas y violaciones continuas, decidí dejar de beber y los últimos días del interrogatorio dejé de hablar. Nosotros tenemos una fuerza que hemos podido mostrar a todo el mundo, que la gente puede salir a las calles y que la gente puede salir vencida. Lo tenemos que volver a repetir.
7: Assegura que ara descansarà uns dies i que després es tornarà a unir a la flotilla per intentar arribar a Gaza.
2: Encara en clau internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha rebutjat la proposta de pau que l'Iran li ha fet arribar aquest diumenge a través dels mediadors pakistanesos. En un breu missatge a la seva xarxa social, Trump s'ha limitat a dir que la considera totalment inacceptable. L'Iran ha respost que si a Trump no li agrada, millor, i que l'equip de negociació només fa plans per defensar els drets del poble iranià i no per satisfer el president nord-americà. I és que, segons diversos mitjans iranians, el document persa critica durament l'última proposta de Trump, que considera que té demandes excessives i reclama, en canvi, el final immediat de la guerra en tots els fronts, sobretot al Líban, i que la Casa Blanca aixequi el bloqueig als ports iranians i les sancions al país. A més, defensa la sobirania iraniana sobre l'estret d'Hormuz i exigeix als Estats Units que paguin les reparacions de guerra. En una entrevista a la CBS, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha insistit que la guerra no s'acaba mentre l'Iran tingui instal·lacions nuclears.
9: Crec que s'ha avançat molt, però no s'ha acabat, perquè encara hi ha material nuclear, urani enriquit que s'ha de treure de l'Iran, jaciments enriquits que s'han de desmantellar, actors a qui l'Iran dona suport, míssils balístics que encara volen produir. Hi ha feina per fer.
2: I en una entrevista amb la periodista Cheryl Atkinson, el mateix Trump ha tornat a amenaçar l'Iran, dient que encara li queden objectius per atacar.
10: Estan derrotats, però això no vol dir que hàgim acabat amb ells. Podríem continuar dues setmanes més i assolir tots els objectius que tenim. Hi ha alguns objectius que volem i probablement hem aconseguit un 70%, però en tenim d'altres que encara podríem colpejar.
2: Mentrestant, i malgrat la treva, l'Iran ha atacat presumptament aquest diumenge diverses monarquies del Golf Pèrsic. Un vaixell de càrrega hauria estat bombardejat davant les costes de Qatar, mentre que Kuwait i els Emirats Àrabs han anunciat que han interceptat diversos drons. L'Iran ha alliberat sota fiança la Premi Nobel de la Pau Narges Mohammadi, que es troba en estat de salut molt greu. Les autoritats l'han alliberat d'un hospital a la ciutat de Zanjan, al nord del país, on feia 10 dies que estava ingressada, i l'han traslladada en ambulància fins a Teheran, on la tractarà el seu equip mèdic. La seva fundació ha emès un comunicat en què anuncia que a Narges Mohammadi se li ha concedit una suspensió de la pena a canvi d'una fiança important, tot i que no n'ha concretat la quantitat. Mohammadi, de 54 anys, ha passat bona part dels darrers 20 anys entre la presó i la llibertat a causa del seu activisme a favor dels drets humans a l'Iran i també la igualtat de la dona. Actualment complia una condemna de presó per a la qual li quedaven 18 anys. Afectada d'una malaltia cardíaca, des del mes de març ha patit dues crisis cardíaques. El primer ministre britànic, Keir Starmer, torna a defensar-se i promet mantenir-se en el càrrec després dels pitjors resultats en unes eleccions locals angleses per a un partit al govern des del 1995. Aquest diumenge, una diputada laborista l'ha amenaçat de disputar-li el lideratge al partit si no fa un pas al costat. Londres, Quim Olivares.
11: En una entrevista al diari The Observer, Starmer ha dit que té un projecte polític de 10 anys. Té previst tornar-se a presentar la reelecció el 2029 i combatrà qualsevol company de partit que vulgui disputar-li el lideratge. No obstant això, la diputada laborista Catherine West ha dit que s'hi presentarà ella si cap dels ministres actuals de l'executiu ho fa.
12: Però el que prefereixo fer és que el gabinet siguin adults, que parlin entre ells, que facin la seva pròpia remodelació, que proposin un orador realment bo com a líder i aleshores no caldria fer eleccions de lideratge.
11: Aquesta diputada vol evitar aquestes primàries al Partit Laborista en un moment que l'extrema dreta de Reform UK ha obtingut una victòria abassegadora a les locals angleses i els laboristes han perdut prop de 1.500 regidors, a més del poder a Gal·les, on governaven des de feia 27 anys. Una altra de les possibles aspirants a substituir Starmer, l'exviceprimera ministra Angela Rayner, ha dit que és l'última oportunitat dels laboristes. Aquest dilluns està previst que Starmer faci un discurs per intentar recuperar la iniciativa política.
1: El temps.
2: Dani Ramírez.
13: De moment no tindrem precipitacions ja de nit, matinada, primera del dia. Això sí, quedarà humitat, per tant, vull dir, en algun banc de boira a les valls interiors, fins tot Catalunya Central o Ponent. Hi van caure de 5 a 10 litres a bona part de Lleida, a la zona de Ponent, Sant Martí de Riucorb, al sud de l'Urgell, 13 litres, a Maials, al Segrià, 12 litres, les Borges Blanques, a les Garrigues, fins a 12 litres per metre quadrat. La ciutat de Lleida en va rebre 10, o Cervera, 8 litres per metre quadrat. Doncs bé, sembla que avui descansarem a bona part del país. Hi ha aquesta treva, aquesta pausa en les precipitacions. A la tarda pot tornar algun ruixat, poca cosa. Matí de sol, algun núvol cap al nord de Lleida, algun núvol prim al llarg del matí i migdia cap al sud del país. Les temperatures fresques, al Pirineu una mica de fred, entre 0 i 5 positius. Alta muntanya puntualment una mica, encara sota zero, i a l'interior mínimes de 8, 10, 12 graus. De dia, màximes de 20 a 25, arribant als 26-27 a Ponent, i a la tarda algun ruixadet que pugui caure a l'Alt Pirineu i al voltant del Ripollès, nord d'Osona o també cap a Lluçanès. Atenció, perquè demà, dimarts a la tarda, hi haurà més tempestes al Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida, Girona, Barcelona, acabaran arribant a bona part de la costa, fins i tot costa tarragonina, i podrien ser fortes amb pedra o calamar-se, sobretot Girona i Pirineu Oriental. I a mesura que avanci la setmana, dijous, divendres i dissabte, notarem una notable forta baixada de temperatures, torna l'hivern a muntanya, tornarà a nevar al Pirineu a partir de dijous i divendres per sota dels 1.500 metres clarament.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: Es manté la vaga general del sector de l'educació per aquest pròxim dimarts i és que és impossible acostar posicions abans perquè la conselleria no es reunirà amb els representants sindicals fins dos dies després de l'aturada. Això indigna els convocants de les mobilitzacions que demanen compromisos concrets. Des del sindicat majoritari, l'USTEC, fa dies que reclamen una trobada amb el departament abans de l'inici de les vagues, però la mesa sectorial no es farà fins dijous. En declaracions al suplement de Catalunya Ràdio, el delegat de l'USTEC al Consorci de Barcelona, Isaac Salinas, denuncia immobilisme per part del govern.
14: No està oberta la negociació. De fet, el dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims i allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació perquè hi hagi una entesa, no?, i un apropament de postures.
2: Per tant, per ara es mantenen les 17 jornades de vaga que la consellera d'Educació, Esther Niubó, considera desproporcionades. Són declaracions a RAC1.
15: En un mes que és final de curs, doncs, viure aquestes 17 jornades, a mi em sembla un punt desproporcionat, tenint en compte, doncs, aquest esforç que està fent aquest govern. I nosaltres el que voldríem és que, doncs, aquest clima a la comunitat educativa es pugui relaxar, perquè tenim la tranquil·litat que estem fent i estem

0: de no fer colònies. La presidenta de Fundesplai, Núria Valls, considera que aquesta activitat no hauria de ser una eina de negociació a la vaga educativa.
1: No ens sembla que les colònies escolars siguin el que ha de ser una mesura de pressió, perquè al final aquí els qui estaran més afectats són els infants i adolescents que no podran gaudir d'una activitat que és molt educativa, que ajuda molt a treballar temes que a vegades a l'aula no són possibles.
0: De tot plegat n'ha parlat a la festa dels 40 anys de la Festa Esplai, que aquest diumenge han celebrat al Parc Nou del Prat de Llobregat. I atenció, perquè d'aquí 4 anys, una quarta part dels dies del curs escolar superaran els 27 graus de temperatura. Ho alerta un informe d'equitat.org que també conclou que la meitat dels centres públics del país no estan preparats per al nou context climàtic. Més de 1.200 centres es van construir abans de l'any 2000 i no han estat reformats. A l'informe es proposa un pla per adaptar les escoles i instituts públics de Catalunya en un període d'entre 5 i 10 anys. Mar Satorres, de l'Institut Metròpoli, és una de les autores de l'informe.
2: A 10 anys vista serien uns 130 milions d'euros a l'any, que equivaldrien a uns 200 euros per alumne, i que si mirem el pressupost actual del Departament d'Educació, el que està aprovat des del 2023, doncs equivaldria a un 2% del pressupost anual.
0: A curt termini, les opcions passen per millores en la ventilació i els patis.
2: Per exemple, doncs, enviant ventiladors, però que siguin de sostre, que funcionen millor, instaurant mesures que són gratuïtes com millors protocols de ventilació, si no pot ser nocturna per temes de seguretat almenys a primera hora del matí, garantint ombres a tots els patis, fonts d'aigua.
0: Algunes escoles ja estan aplicant algunes mesures. És el cas de la Samuntada de Sabadell, que té 300 alumnes d'infantil i primària. Patrícia Rey n'és la directora.
3: És imaginar-nos treballar a 32, 33, 34 graus amb una sensació tèrmica encara més elevada, perquè a més els infants generen molta calor, amb un espai no condicionat i que a més no tenim altra alternativa, no tenim altres espais dins de les escoles que siguin refugi climàtic.
0: L'informe recorda que l'exposició prolongada a la calor incideix en el rendiment i l'aprenentatge. Aquest dilluns serà el primer dia feiner en què els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar. Feia 3 mesos i mig que els trens eren gratuïts. Les plataformes d'usuaris de Rodalies no ho veuen justificat perquè el servei continua sent deficient. Ho ha afirmat la portaveu de la plataforma Dignitat de les Vies, Anna Gómez, en declaracions a 3Cat Info.
4: La gratuïtat va venir perquè el servei no era òptim i el tornem a pagar quan el servei segueix sent de baixa qualitat. És a dir, la gent se li dupliquen i tripliquen els temps de viatge i la veritat és que mentre el tren sigui un calvari pels usuaris, doncs no s'hauria de pagar.
0: Per Gómez, els viatgers no tornaran a tenir confiança en la xarxa ferroviària fins que s'acabin els retards, els trams de velocitat reduïda i les obres d'emergència, que deixen al descobert que les infraestructures no estan en les condicions òptimes. Catalunya concentra el 30% del frau elèctric de tot Espanya. El 2025 els Mossos van desmantellar 24.000 instal·lacions manipulades per no pagar la llum. Els experts calculen que amb l'energia defraudada durant un any es podria abastir una població de 140.000 habitants com Lloret o Sant Feliu de Llobregat. Les plantacions il·legals de cannabis estan al darrere d'una quarta part de l'electricitat defraudada, però Endesa adverteix que és una pràctica cada vegada més habitual a empreses i petits negocis. Ho ha explicat a 3Cat el responsable de la unitat antifraus a Catalunya d'Endesa, que no dona el seu nom per motius de seguretat.
5: Supermercats franquiciats 24 hores són molt habituals que facin defraudació. Una altra part molt important de les defraudacions que són els negocis, hotels, o podrien tenir fàbriques de plàstics o fàbriques de gel, que necessiten molta energia per poder treballar i és un lloc on es poden estalviar doncs, molta facturació.
0: En canvi, els consumidors domèstics que s'enganxen il·legalment a la llum només representen el 5% de tot el frau destapat. Per detectar aquestes instal·lacions il·legals, els inspectors es fixen en consums excessius sense motiu aparent, però també en zones amb talls de subministrament constants i sovint també en descobreixen perquè provoquen incendis o perquè reben denúncies anònimes. A més, expliquen que la intel·ligència artificial i la digitalització de la xarxa els ha permès destapar a Catalunya un 7% 1% més de frau elèctric que l'any anterior. Endesa adverteix que el marc legal a l'Estat espanyol és

0: més tou que en altres països europeus i que només contempla penes de presó en alguns casos de frau elèctric vinculats a delictes de drogues. S'està preparant una altra vaga general, en aquest cas per reclamar salaris dignes i pel dret a l'habitatge. Serà l'any que ve i està promoguda per la societat civil en una plataforma que aglutina entitats, sindicats i diverses associacions. La iniciativa de crear aquesta aliança va néixer després de les dues grans manifestacions que va convocar el Sindicat de Llogateres l'any passat i ara ja la formen una desena de col·lectius. Per mesurar el suport a l'aturada general, des de la Plataforma per una feina i una casa dignes, faran una macroenquesta arreu de Catalunya el pròxim 6 de juny. Isi Saez n'és la portaveu.
1: Les vagues no es convoquen, es treballen. Són moltes associacions, sindicats, entitats, i això suposa que és un procés lent de treball de base, és a dir, a nivell de territori, a nivell de sindicats laborals, a nivell de sindicats d'habitatge.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
2: A banda del títol de Lliga del Barça de futbol, aquest diumenge ha portat altres notícies. El Barça, en aquest cas d'hoquei patins, ha perdut la final de la Champions masculina a Coimbra, Portugal, contra el Porto per 3-1. Sentim l'entrenador blaurana Ricard Ares valorar aquesta derrota.
3: Tornarem a estar aquí i l'aixecarem. No sé quan serà, si serà la pròxima temporada, però treballant com estem en molt bona línia. És una pena perquè crec que hem culminat uns tres dies molt bons en quant al rendiment. Ens ha faltat entrar bé en el partit d'avui, però bé, orgullós de l'equip i a seguir treballant, que segur que vindran més finals.
2: A banda del clàssic, aquest diumenge a primera divisió també s'han jugat l'Atlètic Club 0, València 1. A l'Atlètic, proper rival de l'Espanyol, se li ha lesionat Nico Williams. També s'ha jugat el Mallorca 1, Villarreal 1 i l'Oviedo 0, Getafe 0. A la Lliga F, Tenerife 1, Barça 3, amb gols de Brooks, Quique Nazaret i Clàudia Pina. I aquest dilluns el Girona tancarà la 35a jornada al camp del Rayo. Torna Bel Ruiz, però Brian Hill serà baixa per sanció. Mitchell, el tècnic de l'equip gironí, s'ha mostrat convençut d'aconseguir la salvació.
4: Tinc confiança i seguretat que lluitarem de la millor manera i que són capaços de superar aquest moment i sortir. Que hem de saber que serà difícil, que haurà patiment i que estem preparats.
2: Parlem de motor. Marc Márquez ja ha passat per quiròfan a Madrid i s'ha operat tant de la fractura al dit petit del peu dret com dels problemes a l'espatlla dreta. Segons Ducati, tot ha anat bé. El tro de Cervera comença ara una recuperació sense data de tornada. Pel que fa a la cursa llarga del Gran Premi de França, victòria de Jorge Martín per davant de Marco Bezzecchi i Ai Ogura. A la general, Bezzecchi segueix líder amb només un punt sobre el madrileny. Àlex Rins ha acabat 12 i Àlex Márquez ha caigut.
5: S'ha ido, caída muy rara, caída esas que normalmente no se ven y no, que no me esperaba, entonces mucha rabia porque es un error muy estúpido. Impacto en la cabeza al primer momento, pero nada grave.
2: La próxima cursa serà a casa nostra, la setmana que ve, el Gran Premi de Catalunya.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: En ciclisme, Pol Meunier ha guanyat el sprint la tercera etapa del Giro d'Itàlia. És la seva segona victòria en tres etapes a la ronda italiana. El líder a la general segueix sent l'uruguaià Guillermo Silva amb 4 segons d'avantatge sobre Florian Storck i Egan Bernal. Aquest dilluns, jornada de descans i l'acció tornarà el dimarts amb la quarta etapa.
6: 3CAT Info.
2: I en bàsquet, l'Unix Girona ha estat eliminat a les semifinals de la Lliga Femenina per un sol punt. Les gironines han empatat a 73 amb el València Fontejau, però les valencianes s'havien imposat d'un punt al partit d'anada. A la Lliga ACB, victòria de Lleida per 90-81 contra el Bilbao i derrota del Manresa 104-94 a la pista de l'Andorra.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. L'actualitat passa per la victòria del Barça al Fons Gorina.
1: El Barça és campió de Lliga. L'equip blaurana ha derrotat el Madrid per 2-0 amb gols de Rashford i Ferran Torres, assegurant la seva segona Lliga consecutiva amb Flick a la banqueta. És la 29a Lliga del Barça i la primera que guanya matemàticament en un enfrontament directe contra el Madrid.
0: Ja es troben en un hospital de Madrid els 5 catalans i la resta dels 14 espanyols desembarcats del creuer Ondius. Cap d'ells té símptomes d'antivirus, però hauran de fer quarantena per evitar riscos. Aquest diumenge s'ha repatriat 94 passatgers i dilluns es preveu que es completi tot el procés. Tot plegat es fa enmig de la polèmica amb el govern canari. I Donald Trump rebutja l'última proposta de pau de l'Iran i la qualifica de totalment inacceptable. El document de Teheran demanava el final immediat de la guerra, l'aixecament de les sancions i del bloqueig als ports iranians. Trump amenaça el règim i assegura que encara li queden objectius per atacar. A partir d'ara us explicarem que la sèrie britànica Adolescència arrasa els premis d'APTA de televisió entregats aquest vespre a Londres. La sèrie de Netflix, protagonitzada per Stephen Graham i el jove Owen Cooper, que s'han portat el de millor actor de repartiment, es converteix en la producció més premiada en una sola edició dels prestigiosos premis. I també anirem al Palau Sant Jordi, on Eric Clapton ha embadalit el públic. L'artista anglès ha tornat a Barcelona més de 20 anys després del seu últim concert a la ciutat. Ho ha fet amb gairebé totes les entrades exaurides. I en esports, què més destaquem?
1: Doncs que el Barça ha perdut per 3-1 contra el Porto a la final de la Champions masculina d'hoquei patins disputada a Coimbra, a Portugal, i que l'únic Girona ha quedat eliminat a la Lliga Femenina de Bàsquet després d'empatar 73 amb el València. A l'anada, les gironines havien perdut d'un punt.
0: Pel que fa al temps, dilluns ens portarà més hores de sol i poca pluja com una treva transitòria a moltes zones de l'interior. Tresca matinera, lluny de la façana costanera i algunes boirines o boira baixa local. Tarda amb ruixats aïllats al voltant del Ripollès, Osona i la Vall d'Aran. Com us comentàvem, els blaugranes es proclamen campions de la Lliga per primera vegada en un clàssic, el Fons Gorina.
1: Efectivament, el Barça ja és campió.
2: Final, final, final, final, final! El Barça és campió de Lliga! I ho ha aconseguit davant del seu etern i màxim rival, el Real Madrid, que atònit aquí a la gespa com a espectador és testimoni de l'alegria del Barça. 29 lligues i la 29a ha arribat per primer cop a la història jugant i guanyant contra el Real Madrid.
1: L'equip blaurana s'ha imposat al Madrid per 2-0 amb gols de Rashford, amb una gran falta directa, i Ferran Torres, tots dos a la primera part, assegurant matemàticament la Lliga número 29 del primer equip de futbol, la segona consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta. Frenkie de Jong ho celebrava així sobre la gespa del Camp Nou.
3: Cada título que ganas tienes que celebrarlo por todo lo alto, más una Liga que es una competición de todo el año, y yo creo que este año claramente hemos sido los mejores de España. Claro que queremos ganar la Champions, es el objetivo, y el año que viene tenemos otra oportunidad.
1: És també la primera que el Barça guanya de forma matemàtica en un enfrontament directe contra el Madrid, com ha comentat Gavi a TV3.
4: Yo creo que no se podía ganar de mejor forma que ganar en el Clásico con nuestra gente, y creo que es la primera vez que se gana un Clásico la Liga en la historia. Y estoy muy feliz y mi equipo también.
1: Joan Laporta i Rafa Juste han aixecat la copa amb els jugadors i l'staff tècnic sobre la gespa. Sentim a Rafa Juste.
5: Molt difícil el que sent tots aquests milers, milions d'aficionats que avui en dia, avui estic segur que estaran plorant com jo a la joia, estaran orgullosos d'aquest equip que tenim, el sentiment de país també, i sobretot perquè hem guanyat una Lliga davant d'un rival que és molt fort com el Madrid.
1: El partit, per cert, ha començat amb un minut de silenci per la mort del pare de l'entrenador del Barça, Hansi Flick.
6: Quan m'ha trucat la meva mare i m'ha dit que havia traspassat el meu pare, he pensat, millor ho amago o ho explico al meu equip, perquè al cap i a la fi per mi és com una família, i he pensat, doncs vull compartir-ho i donar la informació als jugadors.
1: Ara podem sentir a Pedri dedicar-li la Lliga a l'entrenador del Barça en declaracions a Movistar.
7: Lo queríamos hacer por él, por todo lo que nos ha dado y por la pérdida que ha tenido hoy. Creo que bueno, va a dedicar al cielo también un poco para su padre, así que todo va por él.
1: Amb aquesta victòria, el Barça encara té opcions d'arribar als 100 punts. Haurien de guanyar els 3 partits que li queden i també poden fer una Lliga perfecta al Camp Nou, on han guanyat tots els partits de Lliga. En té prou amb derrotar el Betis diumenge que ve. Aquest Barça-Madrid, per cert, també és històric perquè és el primer al nou Camp Nou. No s'havia disputat el Clàssic al Camp Nou des del 19 de març del 2023. L'equip blaurana celebrarà la Lliga amb la seva afició aquest dilluns amb una rua que arrencarà a les 5 al Camp Nou i que recorrerà els carrers de Barcelona per finalitzar novament a l'Spotify Camp Nou.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més coses. La major part de l'operatiu de desembarcament i repatriació dels passatgers del creuer Ondius, afectat per un brot d'antivirus, s'ha completat aquest diumenge. Aquest dilluns hi haurà dos últims vols des de Tenerife, un cap a Austràlia i l'altre cap als Països Baixos. Durant tot el diumenge s'han anat traslladant de forma esglaonada des del port de Granadilla a Tenerife, on ha fondejat el vaixell als passatgers, començant pels de l'estat espanyol. La majoria de persones no tenen símptomes, però en un vol, el que ha anat a França, s'hi ha detectat una persona que sí que en té. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
9: Primer passatger amb símptomes d'antivirus després de sortir de l'Ondius. Es tracta d'un ciutadà francès dels 5 que viatjaven en el vaixell de luxe. El govern francès ha explicat que s'ha trobat malament durant el vol de tornada des de Tenerife aquest diumenge. Hores d'ara està ingressat a una unitat d'aïllament fins que es confirmi a través d'una PCR si s'ha infectat realment amb l'antivirus. La ministra de Sanitat, Mònica García, admet que no els ha vingut de nou, que podia passar.
10: Esto es algo que puede ser previsible en algún momento. Alguno de los pasajeros puede tener síntomas, como ya hemos encontrado síntomas en alguna de las personas que ha tenido contacto previamente, y lo que hay que seguir es los protocolos.
9: Mentrestant, avui ha culminat el primer dia d'evacuació de l'Ondius. El gran gruix de passatgers, 94 de 19 nacionalitats, han estat repatriats en diversos vols, començant pels 5 catalans i els 9 ciutadans espanyols. La ministra García ha qualificat d'èxit l'operació i ha remarcat l'absència del govern canari en tot aquest procés.
10: Hoy hemos trabajado fenomenal. Hoy estaba invitado el gobierno de Canarias, que no ha venido al operativo. Hoy era el día de trabajar y hemos de decir que, más allá, insisto, de todas las dificultades que hemos tenido, yo creo que hoy podemos estar orgullosos del éxito de la operación.
9: Aquest dilluns al matí es dedicarà a carregar de combustible a l'Ondius i no serà fins a la tarda que marxarà l'avió dels Països Baixos amb els passatgers de fora de la Unió Europea que no tenien avió, i el vol d'Austràlia, que serà l'últim. Sortirà a les 6 de la tarda i amb aquest es donarà per conclosa l'evacuació de l'Ondius.
0: Els 14 passatgers espanyols que anaven al creuer han ingressat a primera hora de la tarda a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid, on hauran de fer quarantena. El govern espanyol assegura que no presenten símptomes i que s'estan seguint tots els protocols. Madrid, Alba Gil.
11: Han accedit a l'hospital a través d'un circuit tancat. Això vol dir que no han tingut contacte amb ningú, només amb els sanitaris que els assisteixen. Estan en una planta reservada només per a ells i hauran de passar el confinament en habitacions individuals sense rebre visites. En arribar, se'ls ha practicat una prova PCR que repetirà d'aquí a 7 dies. Durant tot aquest temps es controlarà que ningú presenti símptomes i si en algun moment algun creuerista dona positiu, se'l traslladaria de manera immediata a la planta 22. És allà on hi ha la unitat d'aïllament especial del risc, una mena de búnquer medicalitzat. La pregunta, però, continua sent quants dies hauran de fer quarantena, perquè l'ordre judicial en blinda 7, però el protocol de l'OMS per antivirus en marca 42.
0: D'altra banda, la dona catalana que va tenir contacte amb una víctima del virus i que està aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha donat negatiu a la prova de PCR. I a Alacant, una altra dona que també hi va tenir contacte, també ha donat negatiu, en aquest cas, a la segona prova.
8: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Rècord d'inscrits a les oposicions per ser funcionari de la Unió Europea. Hi ha 175.000 candidats, 7 cops més que en els últims exàmens. Els països del sud d'Europa, amb mercats laborals més precaris, són els que hi porten més aspirants. Brussel·les, Bruno Fertea Mires.
12: Itàlia és, de llarg, el país amb més inscrits. Gairebé la meitat de tots els candidats són italians, com, per exemple, la Maria Laura Corbo. Somia amb treballar d'intèrpret a les institucions comunitàries. A casa seva, diu, falten oportunitats.
13: Vaig intentar provar sort a Itàlia, però no hi vaig trobar gran cosa. He estudiat llengües i en el meu sector, a Itàlia, ara mateix no és el millor moment per trobar-hi una feina.
14: Time to find a job.
12: Si guanya la plaça, cobrarà uns 5.000 euros al mes, però menys de l'1% dels aspirants se'n sortirà. El Marc Herrero ho vol intentar, però demana més suport a les institucions catalanes.
15: A través d'ajudes formatives, com ja es fa, o donar un suport potser més tècnic i fins i tot material. Si Espanya i Catalunya volen tenir una presència més destacada a Europa, certament s'ha d'invertir.
12: La Maria Regueiro, també catalana, vincula el rècord històric d'inscrits per aquestes oposicions amb l'augment del sentiment europeista entre els més joves.
16: En el meu cas, no és tant una fugida, sinó també una aposta per un projecte professional que em sembla més alineat amb el que busco. Per mi, el projecte europeu és una manera de una manera clara de cooperar entre països per afrontar els reptes comuns.
12: Els exàmens estan previstos per aquesta tardor.
0: El conseller de la presidència, Albert Dalmau, reclama fer memòria ara que el feixisme s'expandeix per tota Europa. Dalmau ho ha dit al camp de Mauthausen, a Àustria. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
17: Cal recordar que el que va passar aquí, aquest horror de la barbària humana, cal fer-ne un esforç de memòria per dir que no torni a passar mai més en un moment en el que el feixisme s'extén arreu d'Europa i el nostre combat de tots els demòcrates, pensem com pensem, ha de ser un clam unitari de defensa de la llibertat, de la democràcia i sobretot de la condició humana i del valor de la vida humana.
0: Dalmau ha anunciat que Catalunya instal·larà 113 llambordes de memòria més aquest 2026, unes peces fabricades artesanalment a Alemanya que es posen habitualment davant la casa on vivien o on van néixer víctimes dels camps d'extermini. En total, s'arribarà a 872 llambordes en 126 municipis. Cada vegada més joves demanen ajuda al Servei d'Homes del Baix Empordà, un recurs pioner que treballa per prevenir les violències masclistes i fomentar relacions més sanes i igualitàries. Tot i això, el perfil majoritari continua sent el d'homes de mitjana edat. Berta Artigas Fontàs.
18: El servei té l'objectiu d'ajudar els homes a identificar les seves conductes violentes, gestionar emocions i construir relacions més saludables. Des del 2024, quan es va impulsar, ja s'han atès unes 130 persones a la comarca. Segons l'educador social Ivan Garcia, molts usuaris hi arriben després de donar-se que necessiten un canvi.
19: Són homes que en un moment donat hi ha un grau de consciència de dir no puc més, jo no puc continuar funcionant, vivint d'aquesta manera per mi ni per el meu entorn. I llavors hi ha una intenció de canvi.
18: Un dels usuaris és l'Albert, que va arribar al servei després d'una etapa complicada.
20: Vaig començar a consumir drogues i tot això, molts malestars, vaig caure en una depressió i després del recurs penal vaig veure que era una oportunitat d'or per poder reinsentar-me a la societat bé i com una persona de bé. I
18: després d'intentar sortir-se'n sol, va decidir demanar ajuda. Ara fa un any que segueix un procés terapèutic al servei i assegura que nota millores.
20: Agafes rames que estan totes enllaçades i coses de petit que al final t'afecten molt quan ets gran. I tot això jo no ho sabia i gràcies a ells hem pogut anar desbloquejant cosetes, hem aconseguit que jo pensi d'una altra manera, que no m'afectin tant les coses.
18: Segons els professionals, intervenir en aquests aspectes quan són joves facilita canvis i evita que algunes conductes es cronifiquin.
0: La lluita ecologista al Camp de Tarragona celebra 10 anys de festa pel territori, una edició que ha tornat a l'origen, a la selva del camp. Casualment, és el municipi més gran per on passa la repotenciació de la línia de molt alta tensió entre l'Aragó i la Secuita. El projecte ha revifat la mobilització ciutadana els últims mesos. La selva del camp, Ariana Escoda.
14: Amb aquesta coincidència, la jornada ha organitzat un programa formatiu i lúdic on s'han combinat activitats com xerrades, tallers, dinar comunitari i una sessió de treball. Segons Mar Arnau, membre del Casal Popular La Raconera, tornar a l'Hort d'Iglésies també ha estat una manera de escenificar la voluntat de les entitats per reforçar vincles.
21: Com un nou inici de tornar a agafar forces, de tornar a agafar una mica la dinàmica de trobar-nos, de formar-nos, de simplement parlar, per crear una altra vegada xarxa, incloure diferents associacions i entitats que han crescut arrel d'aquests anys i doncs, també donar-los un espai i tot això, doncs, ja et dic el que et deia, de tornar realment a agafar forces com si fos un nou inici.
14: Amb tot, l'organització reivindica espais de debat per valorar quin model econòmic i energètic requereix el Camp de Tarragona. Per a Laia Muntes, membre del Casal Popular La Raconera, el balanç que s'extreu de l'última dècada de moviment ecologista i activista és alhora positiu i negatiu.
22: Llavors, ens podem fer un balanç positiu pel que fa al sosteniment, però un balanç negatiu en tant que doncs, potser haurem de treure encara més les urpes i la lluita.
14: El programa de la desena Festa pel Territori s'ha nodrit de tallers, xerrades i música en directe, sota el lema «El progrés que ens mata».
0: La família d'Arcadi Oliveres continua localitzant notes i reflexions de l'activista 5 anys després de la seva mort. Ho ha explicat a 3CatInfo un dels seus fills, Albert Oliveres.
23: Seguim treballant amb el Jordi Alguer, que el Jordi Alguer és un arxivista que encara a dia d'avui ve a casa, revisa documentació de l'Arcadi i juntament amb la Mar Vall d'Oriola, colze a colze, encara proposen noves edicions i noves revisions de documentació i d'idees de l'Arcadi.
0: També ha explicat que el seu pare, que era un dels economistes i activistes socials més estimats de Catalunya, s'enfadaria de valent si sentís les notícies del món actual.
23: S'indignaria veient les notícies. Jo recordo de petit un moment allò, mirant les notícies, no? I és que aquest és un impresentable, aquest és un lladre, no? I ara que ell es posaria les mans al cap, i sobretot ara, últimament, amb les grans figures polítiques de Donald Trump, que posen la guerra com a norma.
0: Aquest cap de setmana, família i amics l'han recordat amb un acte a la Unió Sant Cugatenca. Arcadi Oliveres va morir de càncer la primavera del 2021. La central nuclear d'Ascó 2 a la Ribera d'Ebre està parada per fer-hi una recàrrega de combustible i feines d'inspecció, manteniment i també millora de la instal·lació. Feia un any i 5 mesos de l'última aturada. En concret, es substituiran diversos elements combustibles que formen el nucli del reactor com el motor de la bomba de refrigeració.
8: El temps.
0: Dani Ramírez.
24: De moment no tindrem precipitacions ja de nit, matinada, primera del dia. Això sí, quedarà humitat, per tant, buidint algun banc de boira a les valls interiors, fins i tot Catalunya Central o Ponent. Hi van caure de 5 a 10 litres a bona part de Lleida, a la zona de Ponent. Sant Martí de Riucorb, al sud de l'Urgell, 13 litres. A Maials, al Segrià, 12 litres. Les Borges Blanques, a les Garriques, fins a 12 litres per metre quadrat. La ciutat de Lleida en va rebre 10, o Cervera, 8 litres per metre quadrat. Doncs bé, sembla que avui descansarem a bona part del país. Hi ha aquesta treva, aquesta pausa en les precipitacions. A la tarda pot tornar algun ruixat, poca cosa. Matí de sol, algun núvol cap al nord de Lleida, algun núvol prim al llarg del matí i migdia cap al sud del país. Les temperatures fresques, el Pirineu una mica de fred, entre 0 i 5 positius. Alta muntanya puntualment una mica, encara sota zero, i a l'interior mínimes de 8, 10, 12 graus. De dia, màximes de 20 a 25, arribant als 26-27 a Ponent, i a la tarda algun ruixadet que pugui caure a l'Alt Pirineu i al voltant del Ripollès, nord d'Osona o també cap a Lluçanès. Atenció, perquè demà, dimarts a la tarda, hi haurà més tempestes al Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida, Girona, Barcelona, acabaran arribant a bona part de la costa, fins i tot costa tarragonina, i podrien ser fortes amb pedra o calamarsa, sobretot Girona i Pirineu Oriental. I a mesura que avanci la setmana, dijous, divendres i dissabte, notarem una notable forta baixada de temperatures, torna l'hivern a muntanya, tornarà a nevar al Pirineu a partir de dijous i divendres per sota dels 1.500 metres clarament.
8: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3CatInfo.
0: La sèrie britànica Adolescència de Netflix és la gran triomfadora de la 72a edició dels Premis BAFTA de televisió que s'han entregat aquest vespre al Royal Festival Hall de Londres. Ha aconseguit 4 estatuetes, inclosa la de la categoria de millor minissèrie dramàtica i la de millor actor de repartiment, per Owen Cooper, de 16 anys. Creada pels anglesos Jack Thorne i Stephen Graham, la sèrie explica a través de 4 capítols rodats en pla seqüència la història de Jamie, un nen de 13 anys acusat d'assassinat d'una companya seva de l'escola. La sèrie explora temes com la violència, l'assetjament escolar o la misogínia entre els adolescents. L'exitós drama acumula 142 milions de visualitzacions. Owen Cooper, el jove protagonista, ha rebut així el premi.
2: En paraules de John Lennon, no aconseguiràs res si no tens la visió d'imaginar-ho. Per tant, crec que només necessites 3 coses per tenir èxit. Una obsessió, un somni i els Beatles. Així que moltes gràcies a tots ells.
0: La gran sorpresa de la nit ha estat en la categoria de millor actriu, que ha guanyat Narges Rashidi, d'origen iranià, pel seu paper protagonista a la minissèrie de la BBC Prisoner 1951. Precisament el conflicte a l'Orient Mitjà ha estat reconegut en la categoria de documental en la producció de la cadena britànica Channel 4, Gaza, metges sota l'atac. El BAFTA a la millor sèrie dramàtica ha estat per a Codi de silenci, que s'ha pogut veure a Filmin, sobre una persona sorda que ofereix la seva ajuda a la policia gràcies a la seva habilitat de llegir els llavis. I pel que fa a la millor sèrie internacional, el BAFTA està per a la producció d'Apple TV d'Estudio. La cerimònia està presentada per l'humorista Greg Davies. Eric Clapton omple de blues, nostàlgia i també veterania al Palau Sant Jordi de Barcelona. El guitarrista britànic ha emocionat el públic amb un repertori ple de grans clàssics de la seva carrera. Barcelona, Marc Ruiz.
3: Eric Clapton surt 2 minuts abans, saluda fent una reverència, agafa la guitarra com si res i comença a arpegir els primers acords de Bach, una de les seves grans cançons de quan formava part del supergrup Cream. Se li van escalfant els dits de mica en mica, puja i baixa per les pentatòniques com si sortís a passejar un matí de diumenge. No enganyarem a ningú, Clapton no és el mateix de fa 20 anys, òbviament. I dol que alguns solos, com els de Key to the Highway, els facin el guitarrista rítmic o el teclista. Però el bluesman anglès continua emocionant cada cop que passeja els dits sobre les cordes, malgrat tenir una malaltia nerviosa que li provoca dolor i feblesa a les mans. Cauen clàssics del blues com Hoochie Coochie Man, popularitzada per Muddy Waters, o l'imprescindible I Shot the Sheriff de Bob Marley, mentre el públic celebra cada riff. És hora d'agafar l'acústica. Primer, tot sol, acompanyat dels aplaudiments rítmics del públic amb Kind Hearted Woman Blues, i després, amb banda a Nobody Knows You When You're Down and Out, o amb Leila. Recupera la Fender, ara que sembla que ja té els dits calents, i arriba a Crossroads, un dels grans solos de la nit. És el blues estrella del seu ídol, Robert Johnson, el que explica com va vendre la seva ànima al diable en una cruïlla de camins ara fa 90 anys, a canvi de ser un gran músic. I fa les delícies del públic amb Cocaine, de J.J. Cale. Té moments per a cada músic, per a la seva guitarra, per a la seva veu, per a les coristes i pel públic, que demana més i més. Llàstima que només li quedava un blues més als dits. I quin blues? Before You Accuse Me. Eric Clapton ha tornat a Barcelona després de 20 anys, qui sap si per últim cop, però per demostrar una vegada més que per tocar blues el que cal no és velocitat, sinó tenir una ànima plena de ferides.
8: Trescat Info.
0: Gegants i castellers han estat els protagonistes aquest diumenge a Lleida durant la tercera jornada de les festes de maig. La celebració a la capital del Segrià acaba aquest dilluns, dia àlgid de la festa major en honor a Sant Anastasi. Alba Mor.
4: Carrers i places de Lleida s'han omplert aquest diumenge de cultura i tradició amb una gran afluència de públic en actes com la trobada i posterior cercavila de gegants i la diada castellera. A la tarda ha estat el torn dels tallers de ball de bastons, també de dansa tradicional i de jocs de circ, així com una cantada d'havaneres i un vespreig musical. Als Camps Elisis, més música amb els concerts de 31 Fam i Auxili, entre altres. El regidor de festes, Xavier Blanco, fa una bona valoració de moment de la festa major i en destaca el bon ambient.
1: L'objectiu és una mica aquest, el treball a diferents perfils de públic perquè tothom s'hi senti en caix. Molt positiu, doncs, veure molta sensació de família, gent que anava a consumir un tipus de música i d'altres que potser una altra. Els food trucks, la gent sopant, bueno, el revival que feien de música Remember al pavelló també va tindre molta acollida, doncs, de gent més gran que recorda, doncs, aquells èxits dels 80, 90 i bé, molt, molt bé.
4: Aquest dilluns és dia de Sant Anastasi i últim dia de les festes de maig amb un programa que barreja cultura i actes més solemnes com la processó i l'ofrena floral. Ja a la nit, el Castell de Focs posarà el punt final a 4 dies de festa.
0: La sala Atrium acull La meitat de l'ànima, la versió teatral de la novel·la amb què Carme Riera va guanyar el Premi Sant Jordi. Mercè Arànega i Antònia Jaume protagonitzen aquest thriller escènic dirigit per Magda Puyo. Ens ho explica tot seguit la Marta Vives.
5: La veu literària de Carme Riera ressona amb força en aquest muntatge que juga amb la ficció i la realitat de manera contundent, establint un joc amb l'espectador que queda atrapat per una història que és com una teranyina de noms i de fets reconeixibles. La protagonista, la narradora interpretada per una solventíssima Mercè Arànega, furga en els records i la memòria per reconstruir la vida i la mort tràgica de la seva mare, Cecília Balaguer, una filla de destacats exiliats republicans, casada amb un home pròxim a l'elit franquista i amb un amant, un gran escriptor d'esquerres que va guanyar un Premi Nobel. Mercè Arànega i Antònia Jaume fan un gran desplegament interpretatiu en aquesta proposta que flirteja amb la intriga. És una barreja entre una conferència i una instal·lació que juga amb els millors mecanismes del gènere negre, panells amb fotografies, documents, dietaris i cartes per resoldre tots els interrogants. La memòria és la veritat de l'ànima. Rellegim Riera i la reconeixem damunt l'escenari de l'Atrium en un teatre que reivindica la memòria i la literatura.
0: Esports. Amb Alfons Gurí, no?
6: A banda del títol de Lliga del Barça de futbol, aquest diumenge ha portat altres notícies. Un altre Barça, el d'hoquei patins, ha perdut la final de la Champions masculina disputada a Coimbra, a Portugal, contra el Porto per 3-1. Podem sentir l'entrenador del Barça, Ricard Ares, parlar d'aquesta derrota.
7: Tornarem a estar aquí i l'aixecarem. No sé quan serà, si serà la pròxima temporada, però treballant com estem en molt bona línia. És una pena perquè crec que hem culminat uns 3 dies molt bons en quant al rendiment. Ens ha faltat entrar bé en el partit d'avui, però bé, orgullós de l'equip i a seguir treballant, que segur que vindran més finals.
6: A banda del clàssic, aquest diumenge s'han disputat a primera l'Atlètic Club 0, València 1. A l'Atlètic, proper rival de l'Espanyol, s'ha lesionat Nico Williams. També s'ha jugat el Mallorca 1, Villarreal 1 i l'Oviedo 0, Getafe 0. A la Lliga F, Tenerife 1, Barça 3, amb gols de Brooks, Quique Nazaret i Clàudia Pina.
8: 3CAT Info.
6: I aquest dilluns el Girona tancarà la 35a jornada al camp del Rayo. Torna Bel Ruiz, però Brian Hill serà baixa per sanció. Mitchell, el tècnic del Girona, s'ha mostrat convençut d'aconseguir la salvació.
10: Tinc confiança i seguretat que lluitarem de la millor manera i que són capaços de superar aquest moment i sortir. Que hem de saber que serà difícil, que haurà patiment i que estem preparats.
6: En motor, Marc Márquez ja ha passat per quiròfan a Madrid i s'ha operat tant de la fractura al dit petit del peu dret com dels seus problemes a l'espatlla dreta. Segons Ducati, tot ha anat bé. El Tro de Cervera començarà una recuperació sense data de tornada. Pel que fa a la cursa llarga del Gran Premi de França, victòria de Jorge Martín per davant de Marco Bezzecchi i Ai Ogura. A la general, Bezzecchi continua líder amb només un punt sobre el madrileny. Alex Rins ha acabat 12 i Àlex Márquez ha caigut.
25: S'ha ido, caída muy rara, caída esas que normalmente no se ven y que no me esperaba, entonces mucha rabia porque es un error muy estúpido. Impacto en la cabeza al primer momento, pero nada grave.
6: A la general, els germans Márquez són 7è i 8è, a més de 70 punts de Bezzecchi. La pròxima cursa serà a casa nostra, la setmana que ve, el Gran Premi de Catalunya. En ciclisme, Pol Monnier ha guanyat a l'esprint la tercera etapa del Giro d'Itàlia. És la seva segona victòria en 3 etapes a la ronda italiana. El líder a la general segueix sent l'uruguaià Guillermo Silva amb 4 segons d'avantatge sobre Florin Storck i Egan Bernal. Aquest dilluns, jornada de descans i l'acció tornarà el dimarts amb la quarta etapa. I en bàsquet, l'Uni Girona ha estat eliminat a les semifinals de la Lliga Femenina per un sol punt. Les gironines han empatat a 73 amb el València Fontejau, però les valencianes s'havien imposat d'un punt al partit d'anada.

0: El primer titular és pel Barça, Alfons Gorina.
1: El Barça és campió de Lliga. L'equip blaurana ha derrotat el Madrid per 2-0 amb gols de Rashford i Ferran Torres al Camp Nou, assegurant la seva segona Lliga consecutiva amb Flick a la banqueta. És la 29a Lliga del Barça i la primera que guanya matemàticament en un enfrontament directe contra el Real Madrid.
0: Ja es troben en un hospital de Madrid els 5 catalans i la resta dels 14 espanyols desembarcats del creuer Ondius. Cap d'ells té símptomes d'antivirus, però hauran de fer quarantena per evitar riscos. Aquest diumenge s'han repatriat 94 passatgers i dilluns es preveu que es completi tot el procés. Tot plegat es fa enmig de la polèmica amb el govern canari. L'activista català d'origen palestí que va ser detingut fa 10 dies per Israel quan viatjava amb la flotilla ja és a Barcelona. Denuncia tortures contínues a la presó, però anuncia que d'aquí uns dies es tornarà a unir al grup de vaixells que va cap a Gaza. Donald Trump rebutja l'última proposta de pau de l'Iran i la qualifica de totalment inacceptable. El document de Teheran demanava el final immediat de la guerra, l'aixecament de les sancions i del bloqueig als ports iranians. Trump amenaça el règim i assegura que encara li queden objectius per atacar. Es dispara el frau elèctric a Catalunya. L'any passat es van detectar més de 24.000 instal·lacions manipulades per no pagar la llum. Una quarta part de l'electricitat defraudada s'utilitza en plantacions il·legals de cànnabis, però Endesa adverteix que cada vegada és més habitual en indústries i negocis i demana endurir les penes. La sèrie britànica Adolescència arrasa els premis BAFTA de televisió entregats aquest diumenge al vespre a Londres. La sèrie de Netflix, protagonitzada per Stephen Graham i el jove Owen Cooper, que s'ha emportat el de millor actor de repartiment, es converteix en la producció més premiada en una sola edició dels prestigiosos premis. Eric Clapton esgota pràcticament totes les entrades en el seu retorn a Barcelona dues dècades després. Llegenda del rock i el blues, Clapton s'ha retrobat amb 15.000 fans als seus 81 anys.
2: Esports.
1: A banda del títol de Lliga del Barça, l'altre Barça, el d'hoquei patins, ha perdut per 3-1 contra el Porto la final de la Champions masculina disputada a Coimbra, a Portugal. I l'Uni Girona en bàsquet ha quedat eliminat a la Lliga femenina després d'empatar 73 amb el València. A l'anada, les gironines havien perdut només d'un punt.
0: Pel que fa al temps, el dilluns ens portarà més hores de sol i poca pluja, com una treva transitòria a moltes zones de l'interior. Fresca matinera, lluny de la façana costanera i algunes boirines o boira baixa local. Tarda amb ruixats aïllats al voltant del Ripollès, Osona i la Vall d'Aran.
2: Trescat Info.
0: Salutacions, us parla Carola Gil. El primer tema és pel Barça, Alfons Gorina.
1: El Barça ja és campió de Lliga.
3: Final, final, final, final, final! El Barça és campió de Lliga! I ho ha aconseguit davant del seu etern i màxim rival, el Real Madrid, que atònit aquí a la gespa com a espectador és testimoni de l'alegria del Barça. 29 lligues i la 29a ha arribat per primer cop a la història jugant i guanyant contra el Real Madrid.
1: L'equip blaurana s'ha imposat al Madrid al clàssic del Camp Nou per 2-0 amb gols de Rashford, amb una gran falta directa, i Ferran Torres, tots dos a la primera part, assegurant matemàticament la Lliga número 29 del primer equip de futbol, la segona consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta. Frenkie de Jong ho celebrava així sobre la gespa del Camp Nou.
4: Cada título que ganas tienes que celebrarlo por todo lo alto, más una liga que es una competición de todo el año, y yo creo que este año claramente hemos sido los mejores de España. Claro que queremos ganar la Champions, es el objetivo, y el año que viene tenemos otra oportunidad.
1: És també la primera que el Barça guanya de forma matemàtica en un enfrontament directe contra el Madrid, com comenta Eric García.
5: Sí, sí, ho sabíem que abans del partit mai havia passat això, però bueno, no deixava de ser una dada anecdòtica, no? Crec que el més important avui era guanyar davant de la nostra afició i estar motivat, no? Perquè al final sempre jo contra el Madrid doncs té aquesta motivació extra.
1: Joan Laporta i Rafa Juste han aixecat la copa amb els jugadors i l'staff tècnic sobre la gespa. El partit, per cert, ha començat amb un minut de silenci per la mort del pare de l'entrenador del Barça, Hansi Flick.
2: Avui ha estat un dia dur per mi a causa de la mort del meu pare, però el meu equip és fantàstic, és genial. Realment som com una família. I els jugadors avui ho han donat tot. Estic molt orgullós per això. És genial guanyar en aquest estadi i poder guanyar la Lliga en un clàssic contra el Real Madrid i davant de la nostra afició.
1: Pedri li ha dedicat el títol a l'entrenador del Barça, com podem sentir a Movistar.
6: Lo queríamos hacer por él, por todo lo que nos ha dado y por la pérdida que ha tenido hoy. Creo que bueno, va a dedicar al cielo también un poco para su padre, así que todo va por él.
1: Milers de persones s'han reunit a la plaça Catalunya per celebrar el títol blaurana.

0: Amb aquesta victòria el Barça encara té opcions d'arribar als 100 punts. Haurien de guanyar els 3 partits que li queden i poden també signar una lliga perfecta al Camp Nou, on han guanyat tots els partits. En tenen prou amb derrotar el Betis diumenge que ve. Aquest Barça-Madrid, per cert, també és històric perquè és el primer al nou Camp Nou. No s'havia jugat al Camp Nou des del 19 de març del 2023. L'equip blaurana celebrarà la Lliga amb la seva afició aquest dilluns amb una rua que començarà a les 5 de la tarda al Camp Nou i que recorrerà els carrers de Barcelona per acabar novament al Camp Nou.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: La major part de l'operatiu de desembarcament i repatriació dels passatgers del creuer Ondius, afectat per un brot d'antivirus, s'ha completat aquest diumenge. Aquest dilluns hi haurà dos últims vols des de Tenerife, un cap a Austràlia i l'altre cap als Països Baixos. Durant tot el diumenge s'han anat traslladant de forma esglaonada des del port de Granadilla a Tenerife, on ha fondejat el vaixell als passatgers, començant pels de l'estat espanyol. La majoria de persones no tenen símptomes, però en un vol, el que ha anat a França, s'hi ha detectat una persona que sí que en té. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
3: Primer passatger amb símptomes d'antivirus després de sortir de l'Ondius. Es tracta d'un ciutadà francès dels 5 que viatjaven en el vaixell de luxe. El govern francès ha explicat que s'ha trobat malament durant el vol de tornada des de Tenerife aquest diumenge. Hores d'ara està ingressat a una unitat d'aïllament fins que es confirmi a través d'una PCR si s'ha infectat realment amb l'antivirus. La ministra de Sanitat, Mònica García, admet que no els ha vingut de nou, que podia passar.
4: Esto es algo que puede ser previsible en algún momento. Alguno de los pasajeros puede tener síntomas, como ya hemos encontrado síntomas en alguna de las personas que ha tenido contacto previamente, y lo que hay que seguir es los protocolos.
3: Mentrestant, avui ha culminat el primer dia d'evacuació de l'Ondius. El gran gruix de passatgers, 94 de 19 nacionalitats, han estat repatriats en diversos vols, començant pels 5 catalans i els 9 ciutadans espanyols. La ministra García ha qualificat d'èxit l'operació i ha remarcat l'absència del govern canari en tot aquest procés.
4: Hoy hemos trabajado fenomenal. Hoy estaba invitado el gobierno de Canarias, que no ha venido al operativo. Hoy era el día de trabajar y hemos de decir que, más allá, insisto, de todas las dificultades que hemos tenido, yo creo que hoy podemos estar orgullosos del éxito de la operación.
3: Aquest dilluns al matí es dedicarà a carregar de combustible a l'Ondius i no serà fins a la tarda que marxarà l'avió dels Països Baixos amb els passatgers de fora de la Unió Europea que no tenien avió i el vol d'Austràlia, que serà l'últim. Sortirà a les 6 de la tarda i amb aquest es donarà per conclosa l'evacuació de l'Ondius.
2: Els 14 passatgers espanyols que anaven al creuer han ingressat a primera hora de la tarda d'aquest diumenge a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid, on hauran de fer quarantena. El govern espanyol assegura que no presenten símptomes i que s'estan seguint tots els protocols. Madrid, Alba Gil.
5: Han accedit a l'hospital a través d'un circuit tancat. Això vol dir que no han tingut contacte amb ningú, només amb els sanitaris que els assisteixen. Estan en una planta reservada només per a ells i hauran de passar el confinament en habitacions individuals sense rebre visites. En arribar, se'ls ha practicat una prova PCR que repetirà d'aquí a 7 dies. Durant tot aquest temps es controlarà que ningú presenti símptomes i si en algun moment algun creuerista dona positiu, se'l traslladaria de manera immediata a la planta 22. És allà on hi ha la unitat d'aïllament especial del risc, una mena de búnquer medicalitzat. La pregunta, però, continua sent quants dies hauran de fer quarantena, perquè l'ordre judicial en blinda 7, però el protocol de l'OMS per antivirus en marca 42.
2: D'altra banda, la dona catalana que va tenir contacte amb una víctima del virus i que està aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha donat resultat negatiu a la primera prova PCR. I a Alacant, una altra dona que també hi va tenir contacte també ha donat negatiu, en aquest cas, a la segona prova. Per cert, que el Papa Lleu XIV ha donat les gràcies als ciutadans de les Canàries per haver acollit el creuer afectat pel brot d'antivirus. El pontífex hi ha fet referència aquest diumenge des de la plaça de Sant Pere del Vaticà.
6: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Ondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: L'activista de la flotilla Saïf Abu Keshek ja és a casa seva, aterrat aquest diumenge a la tarda a Barcelona després de passar 10 dies retingut i aïllat en una presó israeliana. Laia Framis.
7: Desenes de familiars i amics el van rebre a l'aeroport amb aplaudiments, abraçades i crides en suport a Palestina. Abu Keshek denuncia tortures i demana mantenir les mobilitzacions per denunciar les violacions de drets humans constants del govern de Netanyahu.
8: Empecé dejando de comer en el primer momento a base de las insultas y violaciones continuas, decidí dejar de beber y los últimos días del interrogatorio dejé de hablar. Nosotros tenemos una fuerza que hemos podido mostrar a todo el mundo, que la gente puede salir a las calles y que la gente puede salir vencida. Lo tenemos que volver a repetir.
7: Assegura que ara descansarà uns dies i que després es tornarà a unir a la flotilla per intentar arribar a Gaza.
2: Encara en clau internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha rebutjat la proposta de pau que l'Iran li ha fet arribar aquest diumenge a través dels mediadors pakistanesos. En un breu missatge a la seva xarxa social, Trump s'ha limitat a dir que la considera totalment inacceptable. L'Iran ha respost que si a Trump no li agrada, millor, i que l'equip de negociació només fa plans per defensar els drets del poble iranià i no per satisfer el president nord-americà. I és que, segons diversos mitjans iranians, el document persa critica durament l'última proposta de Trump, que considera que té demandes excessives i reclama, en canvi, el final immediat de la guerra en tots els fronts, sobretot al Líban, i que la Casa Blanca aixequi el bloqueig als ports iranians i les sancions al país. A més, defensa la sobirania iraniana sobre l'estret d'Hormuz i exigeix als Estats Units que paguin les reparacions de guerra. En una entrevista a la CBS, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha insistit que la guerra no s'acaba mentre l'Iran tingui instal·lacions nuclears.
9: Crec que s'ha avançat molt, però no s'ha acabat, perquè encara hi ha material nuclear, urani enriquit que s'ha de treure de l'Iran, jaciments enriquits que s'han de desmantellar, actors a qui l'Iran dona suport, míssils balístics que encara volen produir. Hi ha feina per fer.
2: I en una entrevista amb la periodista Cheryl Atkinson, el mateix Trump ha tornat a amenaçar l'Iran, dient que encara li queden objectius per atacar.
10: Estan derrotats, però això no vol dir que hàgim acabat amb ells. Podríem continuar dues setmanes més i assolir tots els objectius que tenim. Hi ha alguns objectius que volem i probablement hem aconseguit un 70%, però en tenim d'altres que encara podríem colpejar.
2: Mentrestant, i malgrat la treva, l'Iran ha atacat presumptament aquest diumenge diverses monarquies del Golf Pèrsic. Un vaixell de càrrega hauria estat bombardejat davant les costes de Qatar, mentre que Kuwait i els Emirats Àrabs han denunciat que han interceptat diversos drons. L'Iran ha alliberat sota fiança la Premi Nobel de la Pau Narges Mohammadi, que es troba en estat de salut molt greu. Les autoritats l'han alliberat d'un hospital a la ciutat de Zanjan, al nord del país, on feia 10 dies que estava ingressada, i l'han traslladada en ambulància fins a Teheran, on la tractarà el seu equip mèdic. La seva fundació ha emès un comunicat en què anuncia que a Narges Mohammadi se li ha concedit una suspensió de la pena a canvi d'una fiança important, tot i que no n'ha concretat la quantitat. Mohammadi, de 54 anys, ha passat bona part dels darrers 20 anys entre la presó i la llibertat a causa del seu activisme a favor dels drets humans a l'Iran i també la igualtat de la dona. Actualment complia una condemna de presó per a la qual li quedaven 18 anys. Afectada d'una malaltia cardíaca, des del mes de març ha patit dues crisis cardíaques. El primer ministre britànic, Keir Starmer, torna a defensar-se i promet mantenir-se en el càrrec després dels pitjors resultats en unes eleccions locals angleses per a un partit al govern des del 1995. Aquest diumenge, una diputada laborista l'ha amenaçat de disputar-li el lideratge al partit si no fa un pas al costat. Londres, Quim Olivares.
11: En una entrevista al diari The Observer, Starmer ha dit que té un projecte polític de 10 anys. Té previst tornar-se a presentar la reelecció el 2029 i combatrà qualsevol company de partit que vulgui disputar-li el lideratge. No obstant això, la diputada laborista Catherine West ha dit que s'hi presentarà ella si cap dels ministres actuals de l'executiu ho fa.
12: Però el que prefereixo fer és que el gabinet siguin adults, que parlin entre ells, que facin la seva pròpia remodelació, que proposin un orador realment bo com a líder i aleshores no caldria fer eleccions de lideratge.
11: Aquesta diputada vol evitar aquestes primàries al Partit Laborista en un moment que l'extrema dreta de Reform UK ha obtingut una victòria abassegadora a les locals angleses i els laboristes han perdut prop de 1.500 regidors, a més del poder a Gal·les, on governaven des de feia 27 anys. Una altra de les possibles aspirants a substituir Starmer, l'exviceprimera ministra Angela Rayner, ha dit que és l'última oportunitat dels laboristes. Aquest dilluns està previst que Starmer faci un discurs per intentar recuperar la iniciativa política.
1: El temps.
2: Dani Ramírez.
13: De moment no tindrem precipitacions ja de nit, matinada, primera del dia. Això sí, quedarà humitat, per tant, vull dir, en algun banc de boira a les valls interiors, fins i tot Catalunya Central o Ponent. Hi van caure de 5 a 10 litres a bona part de Lleida, a la zona de Ponent. Sant Martí de Riucorb, al sud de l'Urgell, 13 litres. A Maials, al Segrià, 12 litres. Les Borges Blanques, a les Garrigues, fins a 12 litres per metre quadrat. La ciutat de Lleida en va rebre 10, o Cervera, 8 litres per metre quadrat. Doncs bé, sembla que avui descansarem a bona part del país. Hi ha aquesta treva, aquesta pausa en les precipitacions. A la tarda pot tornar algun ruixat, poca cosa. Matí de sol, algun núvol cap al nord de Lleida, algun núvol prim al llarg del matí i migdia cap al sud del país. Les temperatures fresques, el Pirineu una mica de fred, entre 0 i 5 positius. Alta muntanya puntualment una mica, encara sota 0, i a l'interior mínimes de 8, 10, 12 graus. De dia, màximes de 20 a 25, arribant als 26-27 a Ponent, i a la tarda algun ruixadet que pugui caure a l'Alt Pirineu i al voltant del Ripollès, nord d'Osona o també cap a Lluçanès. Atenció, perquè demà, dimarts a la tarda, hi haurà més tempestes al Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida, Girona, Barcelona, acabaran arribant a bona part de la costa, fins i tot costa tarragonina, i podrien ser fortes en pedra o calamarsa, sobretot Girona i Pirineu Oriental. I a mesura que avanci la setmana, dijous, divendres i dissabte, notarem una notable forta baixada de temperatures, torna l'hivern a muntanya, tornarà a nevar al Pirineu a partir de dijous i divendres per sota dels 1.500 metres clarament.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: Es manté la vaga general del sector de l'educació per aquest pròxim dimarts i és que és impossible acostar posicions abans perquè la conselleria no es reunirà amb els representants sindicals fins dos dies després de l'aturada. Això indigna els convocants de les mobilitzacions que demanen compromisos concrets. Des del sindicat majoritari, l'USTEC, fa dies que reclamen una trobada amb el departament abans de l'inici de les vagues, però la mesa sectorial no es farà fins dijous. En declaracions al suplement de Catalunya Ràdio, el delegat de l'USTEC al Consorci de Barcelona, Isaac Salinas, denuncia immobilisme per part del govern.
14: No està oberta la negociació. De fet, el dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims i allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació perquè hi hagi una entesa, no?, i un apropament de postures.
2: Per tant, per ara es mantenen les 17 jornades de vaga que la consellera d'Educació, Esther Niubó, considera desproporcionades. Són declaracions a RAC1.
15: En un mes, que és final de curs, doncs, viure aquestes 17 jornades, a mi em sembla un punt desproporcionat, tenint en compte doncs, aquest esforç que està fent aquest govern. I nosaltres el que voldríem és que doncs, aquest clima a la comunitat educativa es pugui relaxar, perquè tenim la tranquil·litat que estem fent i estem aplicant les polítiques que corresponen i estem anant en el bon camí.
2: A aquest malestar del sector educatiu s'hi afegeix la polèmica per la infiltració d'agents dels Mossos en assemblees de docents. Niubó afirma que no en sabia res. Precisament la Fundació Catalana de l'Esplai xifra en un 70% la davallada de les reserves de les cases de colònies de cara al curs que ve per l'amenaça de mestres i professors de no fer colònies. La presidenta de Fundesplai, Núria Valls, considera que aquesta activitat no hauria de ser una eina de negociació a la vaga educativa.
16: No ens sembla que les colònies escolars siguin...

0: del Parc Nou del Prat de Llobregat. I atenció, perquè d'aquí 4 anys, una quarta part dels dies del curs escolar superaran els 27 graus de temperatura. Ho alerta un informe d'Equitat.org que també conclou que la meitat dels centres públics del país no estan preparats per al nou context climàtic. Més de 1.200 centres es van construir abans de l'any 2000 i no han estat reformats. A l'informe es proposa un pla per adaptar les escoles i instituts públics de Catalunya en un període d'entre 5 i 10 anys. Mar Satorres, de l'Institut Metròpoli, és una de les autores de l'informe.
1: A 10 anys vista serien uns 130 milions d'euros a l'any, que equivaldrien a uns 200 euros per alumne, i que si mirem el pressupost actual del Departament d'Educació, el que està aprovat des del 2023, doncs equivaldria a un 2% del pressupost anual.
0: A curt termini, les opcions passen per millores en la ventilació i els patis.
1: Per exemple, doncs, enviant ventiladors, però que siguin de sostre, que funcionen millor, instaurant mesures que són gratuïtes com millors protocols de ventilació, si no pot ser nocturna per temes de seguretat almenys a primera hora del matí, garantint ombres a tots els patis, fonts d'aigua.
0: Algunes escoles ja estan aplicant algunes mesures. És el cas de la Samuntada de Sabadell, que té 300 alumnes d'infantil i primària. Patrícia Rey n'és la directora.
2: És imaginar-nos treballar a 32, 33, 34 graus amb una sensació tèrmica encara més elevada perquè, a més, els infants generen molta calor, amb un espai no condicionat i que, a més, no tenim altra alternativa. No tenim altres espais dins de les escoles que siguin refugi climàtic.
0: L'informe recorda que l'exposició prolongada a la calor incideix en el rendiment i l'aprenentatge. Aquest dilluns serà el primer dia feiner en què els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar. Feia 3 mesos i mig que els trens eren gratuïts. Les plataformes d'usuaris de Rodalies no ho veuen justificat perquè el servei continua sent deficient. Ho ha afirmat la portaveu de la plataforma Dignitat de les Vies, Anna Gómez, en declaracions a 3Cat Info.
3: La gratuïtat va venir perquè el servei no era òptim i el tornem a pagar quan el servei segueix sent de baixa qualitat. És a dir, la gent se li dupliquen i tripliquen els temps de viatge i la veritat és que mentre el tren sigui un calvari pels usuaris, doncs no s'hauria de pagar.
0: Per Gómez, els viatgers no tornaran a tenir confiança en la xarxa ferroviària fins que s'acabin els retards, els trams de velocitat reduïda i les obres d'emergència, que deixen al descobert que les infraestructures no estan en les condicions òptimes. Catalunya concentra el 30% del frau elèctric de tota Espanya. El 2025 els Mossos van desmantellar 24.000 instal·lacions manipulades per no pagar la llum. Els experts calculen que amb l'energia defraudada durant un any es podria abastir una població de 140.000 habitants, com Lloret o Sant Feliu de Llobregat. Les plantacions il·legals de cannabis estan al darrere d'una quarta part de l'electricitat defraudada, però Endesa adverteix que és una pràctica cada vegada més habitual a empreses i petits negocis. Ho ha explicat a 3Cat el responsable de la unitat antifraus a Catalunya d'Endesa, que no dona el seu nom per motius de seguretat.
4: Supermercats franquiciats 24 hores són molt habituals que facin defraudació. Una altra part molt important de les defraudacions que són els negocis. Hotels, o podrien tenir fàbriques de plàstics o fàbriques de gel, que necessiten molta energia per poder treballar i és un lloc on es poden estalviar doncs, molta facturació.
0: En canvi, els consumidors domèstics que s'enganxen il·legalment a la llum només representen el 5% de tot el frau destapat. Per detectar aquestes instal·lacions il·legals, els inspectors es fixen en consums excessius sense motiu aparent, però també en zones amb talls de subministrament constants i sovint també en descobreixen perquè provoquen incendis o perquè reben denúncies anònimes. A més, expliquen que la intel·ligència artificial i la digitalització de la xarxa els ha permès destapar a Catalunya un 7% més de frau elèctric que l'any anterior. Endesa adverteix que el marc legal a l'estat espanyol és més tou que en altres països europeus i que només contempla penes de presó en alguns casos de frau elèctric vinculats a delictes de drogues. S'està preparant una altra vaga general, en aquest cas per reclamar salaris dignes i pel dret a l'habitatge. Serà l'any que ve i està promoguda per la societat civil en una plataforma que aglutina entitats, sindicats i diverses associacions. La iniciativa de crear aquesta aliança va néixer després de les dues grans manifestacions que va convocar el Sindicat de Llogateres l'any passat i ara ja la

0: formen una desena de col·lectius. Per mesurar el suport a l'aturada general, des de la Plataforma per una feina i una casa dignes, faran una macroenquesta arreu de Catalunya el pròxim 6 de juny. Isi Saez n'és la portaveu.
1: Les vagues no es convoquen, es treballen. Són moltes associacions, sindicats, entitats, i això suposa que és un procés lent de treball de base, és a dir, a nivell de territori, a nivell de sindicats laborals, a nivell de sindicats d'habitatge.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
2: A banda del títol de Lliga del Barça de futbol, aquest diumenge ha portat altres notícies. El Barça, en aquest cas d'hoquei patins, ha perdut la final de la Champions masculina a Coimbra, Portugal, contra el Porto per 3-1. Sentim l'entrenador blaurana Ricard Ares valorar aquesta derrota.
3: Tornarem a estar aquí i l'aixecarem. No sé quan serà, si serà la pròxima temporada, però treballant com estem en molt bona línia. És una pena perquè crec que hem culminat uns 3 dies molt bons en quant al rendiment. Ens ha faltat entrar bé en el partit d'avui, però bé, orgullós de l'equip i a seguir treballant, que segur que en vindran més finals.
2: A banda del clàssic, aquest diumenge a primera divisió també s'han jugat l'Atlètic Club 0, València 1. A l'Atlètic, proper rival de l'Espanyol, se li ha lesionat Nico Williams. També s'ha jugat el Mallorca 1, Villarreal 1 i l'Oviedo 0, Getafe 0. A la Lliga F, Tenerife 1, Barça 3, amb gols de Brooks, Quique Nazaret i Clàudia Pina. I aquest dilluns el Girona tancarà la 35a jornada al camp del Rayo. Torna Bel Ruiz, però Brian Hill serà baixa per sanció. Mitchell, el tècnic de l'equip gironí, s'ha mostrat convençut d'aconseguir la salvació.
4: Tinc confiança i seguretat que lluitarem de la millor manera i que són capaços de superar aquest moment i sortir. Que hem de saber que serà difícil, que haurà patiment i que estem preparats.
2: Parlem de motor. Marc Márquez ja ha passat per quiròfan a Madrid i s'ha operat tant de la fractura al dit petit del peu dret com dels problemes a l'espatlla dreta. Segons Ducati, tot ha anat bé. El Tro de Cervera comença ara una recuperació sense data de tornada. Pel que fa a la cursa llarga del Gran Premi de França, victòria de Jorge Martín per davant de Marco Bezzecchi i Ai Ogura. A la general, Bezzecchi segueix líder amb només un punt sobre el madrileny. Alex Rins ha acabat 12 i Alex Márquez ha caigut.
5: S'ha ido, caída muy rara, caída de esas que normalmente no se ven y no, que no me esperaba, entonces mucha rabia porque es un error muy estúpido. Impacto en la cabeza al primer momento, pero nada grave.
2: La próxima cursa serà a casa nostra, la setmana que ve el Gran Premi de Catalunya.
6: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: En ciclisme, Pol Meunier ha guanyat el sprint la tercera etapa del Giro d'Itàlia. És la seva segona victòria en 3 etapes a la ronda italiana. El líder a la general segueix sent l'uruguaià Guillermo Silva amb 4 segons d'avantatge sobre Florian Storck i Egan Bernal. Aquest dilluns, jornada de descans i l'acció tornarà el dimarts amb la quarta etapa.
6: 3CAT Info.
2: I en bàsquet, l'Unix Girona ha estat eliminat a les semifinals de la Lliga Femenina per un sol punt. Les gironines han empatat a 73 amb el València Fontejau, però les valencianes s'havien imposat d'un punt al partit d'anada. A la Lliga ACB, victòria de Lleida per 90-81 contra el Bilbao i derrota del Manresa 104-94 a la pista de l'Andorra.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. L'actualitat passa per la victòria del Barça al Fons Gorina.
1: El Barça és campió de Lliga. L'equip blaurana ha derrotat el Madrid per 2-0 amb gols de Rashford i Ferran Torres, assegurant la seva segona Lliga consecutiva amb Flick a la banqueta. És la 29a Lliga del Barça i la primera que guanya matemàticament en un enfrontament directe contra el Madrid.
0: Ja es troben en un hospital de Madrid els 5 catalans i la resta dels 14 espanyols desembarcats del creuer Ondius. Cap d'ells té símptomes d'antivirus, però hauran de fer quarantena per evitar riscos. Aquest diumenge s'ha repatriat 94 passatgers i dilluns es preveu que es completi tot el procés. Tot plegat es fa enmig de la polèmica amb el govern canari. I Donald Trump rebutja l'última proposta de pau de l'Iran i la qualifica de totalment inacceptable. El document de Teheran demanava el final immediat de la guerra, l'aixecament de les sancions i del bloqueig als ports iranians. Trump amenaça el règim i assegura que encara li queden objectius per atacar. A partir d'ara us explicarem que la sèrie britànica Adolescència arrasa els premis d'APTA de televisió entregats aquest vespre a Londres. La sèrie de Netflix, protagonitzada per Stephen Graham i el jove Owen Cooper, que s'han portat el de millor actor de repartiment, es converteix en la producció més premiada en una sola edició dels prestigiosos premis. I també anirem al Palau Sant Jordi, on Eric Clapton ha embadalit el públic. L'artista anglès ha tornat a Barcelona més de 20 anys després del seu últim concert a la ciutat. Ho ha fet amb gairebé totes les entrades exaurides. I en esports, què més destaquem?
1: Doncs que el Barça ha perdut per 3-1 contra el Porto a la final de la Champions masculina d'hoquei patins disputada a Coimbra, a Portugal, i que l'Uni Girona ha quedat eliminat a la Lliga Femenina de Bàsquet després d'empatar 73 amb el València. A l'anada, les gironines havien perdut d'un punt.
0: Pel que fa al temps, dilluns ens portarà més hores de sol i poca pluja com una treva transitòria a moltes zones de l'interior. Fresca matinera, lluny de la façana costanera i algunes boirines o boira baixa local. Tarda amb ruixats aïllats al voltant del Ripollès, Osona i la Vall d'Aran. Com us comentàvem, els blaugranes es proclamen campions de la Lliga per primera vegada en un clàssic, al Fons Gorina.
1: Efectivament, el Barça ja és campió.
2: Final, final, final, final, final! El Barça és campió de Lliga! I ho ha aconseguit davant del seu etern i màxim rival, el Real Madrid, que atònit aquí a la gespa com a espectador és testimoni de l'alegria del Barça. 29 lligues i la 29a ha arribat per primer cop a la història jugant i guanyant contra el Real Madrid.
1: L'equip blaurana s'ha imposat al Madrid per 2-0 amb gols de Rashford, amb una gran falta directa, i Ferran Torres, tots dos a la primera part, assegurant matemàticament la Lliga número 29 del primer equip de futbol, la segona consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta. Frenkie de Jong ho celebrava així sobre la gespa del Camp Nou.
3: Cada título que ganas tienes que celebrarlo por todo lo alto, más una Liga que es una competición de todo el año, y yo creo que este año claramente hemos sido los mejores de España. Claro que queremos ganar la Champions, es el objetivo, y el año que viene tenemos otra oportunidad.
1: És també la primera que el Barça guanya de forma matemàtica en un enfrontament directe contra el Madrid, com ha comentat Gavi a TV3.
4: Yo creo que no se podía ganar de mejor forma que ganar en el Clásico con nuestra gente, y creo que es la primera vez que se gana un Clásico la Liga en la historia. Y estoy muy feliz y mi equipo también.
1: Joan Laporta i Rafa Juste han aixecat la copa amb els jugadors i l'staff tècnic sobre la gespa. Sentim a Rafa Juste.
5: Molt difícil el que sent tots aquests milers, milions d'aficionats que avui en dia, avui estic segur que estaran plorant com jo a la joia, estaran orgullosos d'aquest equip que tenim, el sentiment de país també, i sobretot perquè hem guanyat una Lliga davant d'un rival que és molt fort com el Madrid.
1: El partit, per cert, ha començat amb un minut de silenci per la mort del pare de l'entrenador del Barça, Hansi Flick.
6: Quan m'ha trucat la meva mare i m'ha dit que havia traspassat el meu pare, he pensat, millor ho amago o ho explico al meu equip, perquè al cap i a la fi per mi és com una família, i he pensat, doncs vull sí, compartir-ho i donar la informació als jugadors.
1: Ara podem sentir a Pedri dedicar-li la Lliga a l'entrenador del Barça en declaracions a Movistar.
7: Lo queríamos hacer por él, por todo lo que nos ha dado y por la pérdida que ha tenido hoy. Creo que bueno, va a dedicar al cielo también un poco para su padre, así que todo va por él.
1: Amb aquesta victòria, el Barça encara té opcions d'arribar als 100 punts. Haurien de guanyar els 3 partits que li queden i també poden fer una Lliga perfecta al Camp Nou, on han guanyat tots els partits de Lliga. En té prou amb derrotar el Betis diumenge que ve. Aquest Barça-Madrid, per cert, també és històric perquè és el primer al nou Camp Nou. No s'havia disputat el Clàssic al Camp Nou des del 19 de març del 2023. L'equip blaurana celebrarà la Lliga amb la seva afició aquest dilluns amb una rua que arrencarà a les 5 al Camp Nou i que recorrerà els carrers de Barcelona per finalitzar novament a l'Spotify Camp Nou.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més coses. La major part de l'operatiu de desembarcament i repatriació dels passatgers del creuer Ondius, afectat per un brot d'antivirus, s'ha completat aquest diumenge. Aquest dilluns hi haurà dos últims vols des de Tenerife, un cap a Austràlia i l'altre cap als Països Baixos. Durant tot el diumenge s'han anat traslladant de forma esglaonada des del port de Granadilla a Tenerife, on ha fondejat el vaixell als passatgers, començant pels de l'estat espanyol. La majoria de persones no tenen símptomes, però en un vol, el que ha anat a França, s'hi ha detectat una persona que sí que en té. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
9: Primer passatger amb símptomes d'antivirus després de sortir de l'Ondius. Es tracta d'un ciutadà francès dels 5 que viatjaven en el vaixell de luxe. El govern francès ha explicat que s'ha trobat malament durant el vol de tornada des de Tenerife aquest diumenge. Hores d'ara està ingressat a una unitat d'aïllament fins que es confirmi a través d'una PCR si s'ha infectat realment amb l'antivirus. La ministra de Sanitat, Mònica García, admet que no els ha vingut de nou, que podia passar.
10: Esto es algo que puede ser previsible en algún momento. Alguno de los pasajeros puede tener síntomas, como ya hemos encontrado síntomas en alguna de las personas que ha tenido contacto previamente, y lo que hay que seguir es los protocolos.
9: Mentrestant, avui ha culminat el primer dia d'evacuació de l'Ondius. El gran gruix de passatgers, 94 de 19 nacionalitats, han estat repatriats en diversos vols, començant pels 5 catalans i els 9 ciutadans espanyols. La ministra García ha qualificat d'èxit l'operació i ha remarcat l'absència del govern canari en tot aquest procés.
10: Hoy hemos trabajado fenomenal. Hoy estaba invitado el gobierno de Canarias, que no ha venido al operativo. Hoy era el día de trabajar y hemos de decir que, más allá, insisto, de todas las dificultades que hemos tenido, yo creo que hoy podemos estar orgullosos del éxito de la operación.
9: Aquest dilluns al matí es dedicarà a carregar de combustible a l'Ondius i no serà fins a la tarda que marxarà l'avió dels Països Baixos amb els passatgers de fora de la Unió Europea que no tenien avió, i el vol d'Austràlia, que serà l'últim. Sortirà a les 6 de la tarda i amb aquest es donarà per conclosa l'evacuació de l'Ondius.
0: Els 14 passatgers espanyols que anaven al creuer han ingressat a primera hora de la tarda a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid, on hauran de fer quarantena. El govern espanyol assegura que no presenten símptomes i que s'estan seguint tots els protocols. Madrid, Alba Gil.
11: Han accedit a l'hospital a través d'un circuit tancat. Això vol dir que no han tingut contacte amb ningú, només amb els sanitaris que els assisteixen. Estan en una planta reservada només per a ells i hauran de passar el confinament en habitacions individuals sense rebre visites. En arribar, se'ls ha practicat una prova PCR que repetirà d'aquí a 7 dies. Durant tot aquest temps es controlarà que ningú presenti símptomes i si en algun moment algun creuerista dona positiu, se'l traslladaria de manera immediata a la planta 22. És allà on hi ha la unitat d'aïllament especial del risc, una mena de búnquer medicalitzat. La pregunta, però, continua sent quants dies hauran de fer quarantena, perquè l'ordre judicial en blinda 7, però el protocol de l'OMS per antivirus en marca 42.
0: D'altra banda, la dona catalana que va tenir contacte amb una víctima del virus i que està aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha donat negatiu a la prova de PCR. I a Alacant, una altra dona que també hi va tenir contacte, també ha donat negatiu, en aquest cas, a la segona prova.
8: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Rècord d'inscrits a les oposicions per ser funcionari de la Unió Europea. Hi ha 175.000 candidats, 7 cops més que en els últims exàmens. Els països del sud d'Europa, amb mercats laborals més precaris, són els que hi porten més aspirants. Brussel·les, Bruno Fertea, Mires.
12: Itàlia és, de llarg, el país amb més inscrits. Gairebé la meitat de tots els candidats són italians, com, per exemple, la Maria Laura Corbo. Somia amb treballar d'intèrpret a les institucions comunitàries. A casa seva, diu, falten oportunitats.
13: Vaig intentar provar sort a Itàlia, però no hi vaig trobar gran cosa. He estudiat llengües i en el meu sector, a Itàlia, ara mateix no és el millor moment per trobar-hi una feina.
12: Time to find a job. Si guanya la plaça, cobrarà uns 5.000 euros al mes, però menys de l'1% dels aspirants se'n sortirà. El Marc Herrero ho vol intentar, però demana més suport a les institucions catalanes.
14: A través d'ajudes formatives, com ja es fa, o donar un suport potser més tècnic i fins i tot material. Si Espanya i Catalunya volen tenir una presència més destacada a Europa, certament s'ha d'invertir.
12: La Maria Regueiro, també catalana, vincula el rècord històric d'inscrits per aquestes oposicions amb l'augment del sentiment europeista entre els més joves.
15: En el meu cas, no és tant una fugida, sinó també una aposta per un projecte professional que em sembla més alineat amb el que busco. Per mi, el projecte europeu és una manera de una manera clara de cooperar entre països per afrontar els reptes comuns.
12: Els exàmens estan previstos per aquesta tardor.
0: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, reclama fer memòria ara que el feixisme s'expandeix per tota Europa. Dalmau ho ha dit al camp de Mauthausen, a Àustria. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
16: Cal recordar que el que va passar aquí, aquest horror de la barbària humana, cal fer-ne un esforç de memòria per dir que no torni a passar mai més en un moment en el que el feixisme s'extén arreu d'Europa i el nostre combat de tots els demòcrates, pensem com pensem, ha de ser un clam unitari de defensa de la llibertat, de la democràcia i sobretot de la condició humana i del valor de la vida humana.
0: Dalmau ha anunciat que Catalunya instal·larà 113 llambordes de memòria més aquest 2026, unes peces fabricades artesanalment a Alemanya que es posen habitualment davant la casa on vivien o on van néixer víctimes dels camps d'extermini. En total, s'arribarà a 872 llambordes en 126 municipis. Cada vegada més joves demanen ajuda al Servei d'Homes del Baix Empordà, un recurs pioner que treballa per prevenir les violències masclistes i fomentar relacions més sanes i igualitàries. Tot i això, el perfil majoritari continua sent el d'homes de mitjana edat. Berta Artigas Fontàs.
17: El servei té l'objectiu d'ajudar els homes a identificar les seves conductes violentes, gestionar emocions i construir relacions més saludables. Des del 2024, quan es va impulsar, ja s'han atès unes 130 persones a la comarca. Segons l'educador social Ivan Garcia, molts usuaris hi arriben després d'adonar-se que necessiten un canvi.
18: Són homes que en un moment donat hi ha un grau de consciència de dir no puc més, jo no puc continuar funcionant, vivint d'aquesta manera per mi ni per el meu entorn. I llavors hi ha una intenció de canvi.
17: Un dels usuaris és l'Albert, que va arribar al servei després d'una etapa complicada.
19: Vaig començar a consumir drogues i tot això, molts malestars, vaig caure en una depressió i després del recurs penal vaig veure que era una oportunitat d'or per poder reinsertar-me a la societat bé i com una persona de bé. I
17: després d'intentar sortir-se'n sol, va decidir demanar ajuda. Ara fa un any que segueix un procés terapèutic al servei i assegura que nota millores.
19: Agafes rames que estan totes enllaçades i coses de petit que al final t'afecten molt quan ets gran. I tot això jo no ho sabia i gràcies a ells hem pogut anar desbloquejant cosetes, hem aconseguit que jo pensi d'una altra manera, que no m'afectin tant les coses.
17: Segons els professionals, intervenir en aquests aspectes quan són joves facilita canvis i evita que algunes conductes es cronifiquin.
0: La lluita ecologista al Camp de Tarragona celebra 10 anys de festa pel territori, una edició que ha tornat a l'origen a la selva del camp. Casualment, és el municipi més gran per on passa la repotenciació de la línia de molt alta tensió entre l'Aragó i la Secuita. El projecte ha revifat la mobilització ciutadana els últims mesos. La selva del camp, Ariana Escoda.
20: Amb aquesta coincidència, la jornada ha organitzat un programa formatiu i lúdic on s'han combinat activitats com xerrades, tallers, dinar comunitari i una sessió de treball. Segons Mar Arnau, membre del Casal Popular La Raconera, tornar a l'Hort d'Iglésies també ha estat una manera d'escenificar la voluntat de les entitats per reforçar vincles.
21: Com un nou inici de tornar a agafar forces, de tornar a agafar una mica la dinàmica de trobar-nos, de formar-nos, de simplement parlar, per crear una altra vegada xarxa, incloure diferents associacions i entitats que han crescut arrel d'aquests anys i doncs, també donar-los un espai i tot això, doncs, ja et dic el que et deia, de tornar realment a agafar forces com si fos un nou inici.
20: Amb tot, l'organització reivindica espais de debat per valorar quin model econòmic i energètic requereix el Camp de Tarragona. Per a Laia Muntes, membre del Casal Popular La Raconera, el balanç que s'extreu de l'última dècada de moviment ecologista i activista és alhora positiu i negatiu.
22: Llavors, ens podem fer un balanç positiu pel que fa al sosteniment, però un balanç negatiu en tant que doncs, potser haurem de treure encara més les urpes i la lluita.
20: El programa de la desena Festa pel Territori s'ha nodrit de tallers, xerrades i música en directe, sota el lema «El progrés que ens mata».
0: La família d'Arcadi Oliveres continua localitzant notes i reflexions de l'activista 5 anys després de la seva mort. Ho ha explicat a 3CAT Info un dels seus fills, Albert Oliveres.
23: Seguim treballant amb el Jordi Alguer, que el Jordi Alguer és un arxivista que encara a dia d'avui ve a casa, revisa documentació de l'Arcadi i ell, juntament amb la Mar Vall d'Oriola, colze a colze, encara proposen noves edicions i noves revisions de documentació i d'idees de l'Arcadi.
0: També ha explicat que el seu pare, que era un dels economistes i activistes socials més estimats de Catalunya, s'enfadaria de valent si sentís les notícies del món actual.
23: S'indignaria veient les notícies. Jo recordo de petit algun moment allò, mirant les notícies, no? I és que aquest és un impresentable, aquest és un lladre, no? I jo crec que ell es posaria les mans al cap, i sobretot ara, últimament, amb les grans figures polítiques de Donald Trump, que posen la guerra com a norma.
0: Aquest cap de setmana, família i amics l'han recordat amb un acte a la Unió Sant Cugatenca. Arcadi Oliveres va morir de càncer la primavera del 2021. La central nuclear d'Escó 2 a la Ribera d'Ebre està parada per fer-hi una recàrrega de combustible i feines d'inspecció, manteniment i també millora de la instal·lació. Feia un any i 5 mesos de l'última aturada. En concret, es substituiran diversos elements combustibles que formen el nucli del reactor, com el motor de la bomba de refrigeració.
8: El temps.
0: Dani Ramírez.
24: De moment no tindrem precipitacions ja de nit, matinada, primera del dia. Això sí, quedarà humitat, per tant, buidint algun banc de boira a les valls interiors, fins i tot Catalunya Central o Ponent. Hi van caure de 5 a 10 litres a bona part de Lleida, a la zona de Ponent. Sant Martí de Riucorb, al sud de l'Urgell, 13 litres. A Maials, al Segrià, 12 litres. Les Borges Blanques, a les Garrigues, fins a 12 litres per metre quadrat. La ciutat de Lleida en va rebre 10, o Cervera, 8 litres per metre quadrat. Doncs bé, sembla que avui descansarem a bona part del país. Hi ha aquesta treva, aquesta pausa en les precipitacions. A la tarda pot tornar algun ruixat, poca cosa. Matí de sol, algun núvol cap al nord de Lleida, algun núvol prim al llarg del matí migdia cap al sud del país. Les temperatures fresques, el Pirineu una mica de fred, entre 0 i 5 positius. Alta muntanya puntualment una mica, encara sota 0, i a l'interior mínimes de 8, 10, 12 graus. De dia, màximes de 20 a 25, arribant als 26-27 a Ponent, i a la tarda algun ruixadet que pugui caure a l'Alt Pirineu i al voltant del Ripollès, nord d'Osona o també cap a Lluçanès. Atenció, perquè demà, dimarts a la tarda, hi haurà més tempestes al Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida, Girona, Barcelona, acabaran arribant a bona part de la costa, fins i tot costa tarragonina, i podrien ser fortes amb pedra o calamar-se, sobretot Girona i Pirineu Oriental. I a mesura que avanci la setmana, dijous, divendres i dissabte, notarem una notable forta baixada de temperatures, torna l'hivern a muntanya, tornarà a nevar al Pirineu a partir de dijous i divendres per sota dels 1.500 metres clarament.
8: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3CAT Info.
0: La sèrie britànica Adolescència de Netflix és la gran triomfadora de la 72a edició dels Premis BAFTA de televisió que s'han entregat aquest vespre al Royal Festival Hall de Londres. Ha aconseguit 4 estatuetes, inclosa la de la categoria de millor minissèrie dramàtica i la de millor actor de repartiment, per Owen Cooper, de 16 anys. Creada pels anglesos Jack Thorne i Stephen Graham, la sèrie explica a través de 4 capítols rodats en pla seqüència la història de Jamie, un nen de 13 anys acusat d'assassinat d'una companya seva de l'escola. La sèrie explora temes com la violència, l'assetjament escolar o la misogínia entre els adolescents. L'exitós drama acumula 142 milions de visualitzacions. Owen Cooper, el jove protagonista, ha rebut així el premi.
2: En paraules de John Lennon, no aconseguiràs res si no tens la visió d'imaginar-ho. Per tant, crec que només necessites 3 coses per tenir èxit. Una obsessió, un somni i els Beatles. Així que moltes gràcies a tots ells.
0: La gran sorpresa de la nit ha estat en la categoria de millor actriu, que ha guanyat Narges Rashidi, d'origen iranià, pel seu paper protagonista a la minissèrie de la BBC Prisoner 1951. Precisament el conflicte a l'Orient Mitjà ha estat reconegut en la categoria de documental en la producció de la cadena britànica Channel 4, Gaza, metges sota l'atac. El BAFTA a la millor sèrie dramàtica ha estat per a Codi de silenci, que s'ha pogut veure a Filmin, sobre una persona sorda que ofereix la seva ajuda a la policia gràcies a la seva habilitat de llegir els llavis. I pel que fa a la millor sèrie internacional, el BAFTA ha estat per a la producció d'Apple TV d'Estudio. La cerimònia ha estat presentada per l'humorista Greg Davies. Eric Clapton omple de blues, nostàlgia i també veterania al Palau Sant Jordi de Barcelona. El guitarrista britànic ha emocionat el públic amb un repertori ple de grans clàssics de la seva carrera. Barcelona, Marc Ruiz.
3: Eric Clapton surt 2 minuts abans, saluda fent una reverència, agafa la guitarra com si res i comença a arpegir els primers acords de Bach, una de les seves grans cançons de quan formava part del supergrup Cream. Se li van escalfant els dits de mica en mica, puja i baixa per les pentatòniques com si sortís a passejar un matí de diumenge. No enganyarem a ningú, Clapton no és el mateix de fa 20 anys, òbviament, i dol que alguns solos, com els de Kito the Highway, els facin el guitarrista rítmic o el teclista. Però el bluesman anglès continua emocionant cada cop que passeja els dits sobre les cordes, malgrat tenir una malaltia nerviosa que li provoca dolor i feblesa a les mans. Cauen clàssics del blues com Hoochie Coochie Man, popularitzada per Muddy Waters, o l'imprescindible I Shot the Sheriff de Bob Marley, mentre el públic celebra cada riff. És hora d'agafar l'acústica. Primer, tot sol, acompanyat dels aplaudiments rítmics del públic amb Kind Hearted Woman Blues, i després, amb banda a Nobody Knows You When You're Down and Out, o amb Leila. Recupera la Fender, ara que sembla que ja té els dits calents, i arriba a Crossroads, un dels grans solos de la nit. És el blues estrella del seu ídol, Robert Johnson, el que explica com va vendre la seva ànima al diable en una cruïlla de camins ara fa 90 anys, a canvi de ser un gran músic. I fa les delícies del públic amb Cocaine, de J.J. Cale. Té moments per a cada músic, per a la seva guitarra, per a la seva veu, per a les coristes i pel públic, que demana més i més. Llàstima que només li quedava un blues més als dits. I quin blues? Before You Accuse Me. Eric Clapton ha tornat a Barcelona després de 20 anys, qui sap si per últim cop, però per demostrar una vegada més que per tocar blues el que cal no és velocitat, sinó tenir una ànima plena de ferides.
8: Trescat Info.
0: Gegants i castellers han estat els protagonistes aquest diumenge a Lleida durant la tercera jornada de les festes de maig. La celebració a la capital del Segrià acaba aquest dilluns, dia àlgid de la festa major en honor a Sant Anastasi. Alba Mor.
4: Carrers i places de Lleida s'han omplert aquest diumenge de cultura i tradició amb una gran afluència de públic en actes com la trobada i posterior cercavila de gegants i la diada castellera. A la tarda ha estat el torn dels tallers de ball de bastons, també de dansa tradicional i de jocs de circ, així com una cantada d'havaneres i un vespreig musical. Als Camps Elisis, més música amb els concerts de 31 Fam i Auxili, entre altres. El regidor de festes, Xavier Blanco, fa una bona valoració de moment de la festa major i en destacar destaca el bon ambient.
1: L'objectiu és una mica aquest, el treball a diferents perfils de públic perquè tothom s'hi senti encaix. Molt positiu, doncs, veure molta sensació de família, gent que anava a consumir un tipus de música i d'altres que potser una altra. Els food trucks, amb la gent sopant, bueno, el revival que feien de música Remember al pavelló també va tindre molta acollida, doncs, de gent més gran que recorda, doncs, aquells èxits dels 80, 90 i bé, molt, molt bé.
4: Aquest dilluns és dia de Sant Anastasi i últim dia de les festes de maig amb un programa que barreja cultura i actes més solemnes com la processó i l'ofrena floral. Ja a la nit, el Castell de Focs posarà el punt final a 4 dies de festa.
0: La sala Atrium acull La meitat de l'ànima, la versió teatral de la novel·la amb què Carme Riera va guanyar el Premi Sant Jordi. Mercè Arànega i Antònia Jaume protagonitzen aquest thriller escènic dirigit per Magda Puyo. Ens ho explica tot seguit la Marta Vives.
5: La veu literària de Carme Riera ressona amb força en aquest muntatge que juga amb la ficció i la realitat de manera contundent, establint un joc amb l'espectador que queda atrapat per una història que és com una teranyina de noms i de fets reconeixibles. La protagonista, la narradora interpretada per una solventíssima Mercè Arànega, furga en els records i la memòria per reconstruir la vida i la mort tràgica de la seva mare, Cecília Balaguer, una filla de destacats exiliats republicans, casada amb un home pròxim a l'elit franquista i amb un amant, un gran escriptor d'esquerres que va guanyar un Premi Nobel. Mercè Arànega i Antònia Jaume fan un gran desplegament interpretatiu en aquesta proposta que flirteja amb la intriga. És una barreja entre una conferència i una instal·lació que juga amb els millors mecanismes del gènere negre, panells amb fotografies, documents, dietaris i cartes per resoldre tots els interrogants. La memòria és la veritat de l'ànima. Rellegim Riera i la reconeixem damunt l'escenari de l'Atrium en un teatre que reivindica la memòria i la literatura.
0: Esports. Amb Alfons Gurí, no?
6: A banda del títol de Lliga del Barça de futbol, aquest diumenge ha portat altres notícies. Un altre Barça, el d'hoquei patins, ha perdut la final de la Champions masculina disputada a Coimbra, a Portugal, contra el Porto per 3-1. Podem sentir l'entrenador del Barça, Ricard Ares, parlar d'aquesta derrota.
7: Tornarem a estar aquí i l'aixecarem. No sé quan serà, si serà la pròxima temporada, però treballant com estem en molt bona línia. És una pena perquè crec que hem culminat uns 3 dies molt bons en quant al rendiment. Ens ha faltat entrar bé en el partit d'avui, però bé, orgullós de l'equip i a seguir treballant, que segur que vindran més finals.
6: A banda del clàssic, aquest diumenge s'han disputat a primera l'Atlètic Club 0, València 1. A l'Atlètic, proper rival de l'Espanyol, s'ha lesionat Nico Williams. També s'ha jugat el Mallorca 1, Villarreal 1 i l'Oviedo 0, Getafe 0. A la Lliga F, Tenerife 1, Barça 3, amb gols de Brooks, Quique Nazaret i Clàudia Pina.
8: 3CAT Info.
6: I aquest dilluns el Girona tancarà la 35a jornada al camp del Rayo. Torna Abel Ruiz, però Brian Hill serà baixa per sanció. Mitchell, el tècnic del Girona, s'ha mostrat convençut d'aconseguir la salvació.
10: Tinc confiança i seguretat que lluitarem de la millor manera i que són capaços de superar aquest moment i sortir. Que hem de saber que serà difícil, que hi haurà patiment i que estem preparats.
6: En motor, Marc Márquez ja ha passat per quiròfan a Madrid i s'ha operat tant de la fractura al dit petit del peu dret com dels seus problemes a l'espatlla dreta. Segons Ducati, tot ha anat bé. El Tro de Cervera començarà una recuperació sense data de tornada. Pel que fa a la cursa llarga del Gran Premi de França, victòria de Jorge Martín per davant de Marco Bezzecchi i Ai Ogura. A la general, Bezzecchi continua líder amb només un punt sobre el madrileny. Alex Rins ha acabat 12 i Àlex Márquez ha caigut.
25: S'ha ido, caída muy rara, caída de esas que normalmente no se ven y que no me esperaba, entonces mucha rabia porque es un error muy estúpido. Impacto en la cabeza al primer momento, pero nada grave.
6: A la general, els germans Márquez són 7è i 8è, a més de 70 punts de Bezzecchi. La pròxima cursa serà a casa nostra, la setmana que ve, el Gran Premi de Catalunya. En ciclisme, Pol Monier ha guanyat a l'esprint la tercera etapa del Giro d'Itàlia. És la seva segona victòria en tres etapes a la ronda italiana. El líder a la general segueix sent l'uruguaià Guillermo Silva amb 4 segons d'avantatge sobre Florin Storck i Egan Bernal. Aquest dilluns, jornada de descans i l'acció tornarà el dimarts amb la quarta etapa. I en bàsquet, l'Uni Girona ha estat eliminat a les semifinals de la Lliga Femenina per un sol punt. Les gironines han empatat a 73 amb el València Fontejau, però les valencianes s'havien imposat d'un punt al partit d'anada.

0: El primer titular és pel Barça, Alfons Gorina.
1: El Barça és campió de Lliga. L'equip blaurana ha derrotat el Madrid per 2-0 amb gols de Rashford i Ferran Torres al Camp Nou, assegurant la seva segona Lliga consecutiva amb Flick a la banqueta. És la 29a Lliga del Barça i la primera que guanya matemàticament en un enfrontament directe contra el Real Madrid.
0: Ja es troben en un hospital de Madrid els 5 catalans i la resta dels 14 espanyols desembarcats del creuer Ondius. Cap d'ells té símptomes d'antivirus, però hauran de fer quarantena per evitar riscos. Aquest diumenge s'han repatriat 94 passatgers i dilluns es preveu que es completi tot el procés. Tot plegat es fa enmig de la polèmica amb el govern canari. L'activista català d'origen palestí que va ser detingut fa 10 dies per Israel quan viatjava amb la flotilla ja és a Barcelona. Denuncia tortures contínues a la presó, però anuncia que d'aquí uns dies es tornarà a unir al grup de vaixells que va cap a Gaza. Donald Trump rebutja l'última proposta de pau de l'Iran i la qualifica de totalment inacceptable. El document de Teheran demanava el final immediat de la guerra, l'aixecament de les sancions i del bloqueig als ports iranians. Trump amenaça el règim i assegura que encara li queden objectius per atacar. Es dispara el frau elèctric a Catalunya. L'any passat es van detectar més de 24.000 instal·lacions manipulades per no pagar la llum. Una quarta part de l'electricitat defraudada s'utilitza en plantacions il·legals de cànnabis, però Endesa adverteix que cada vegada és més habitual en indústries i negocis i demana endurir les penes. La sèrie britànica Adolescència arrasa els premis BAFTA de televisió entregats aquest diumenge al vespre a Londres. La sèrie de Netflix, protagonitzada per Stephen Graham i el jove Owen Cooper, que s'han portat el de millor actor de repartiment, es converteix en la producció més premiada en una sola edició dels prestigiosos premis. Eric Clapton esgota pràcticament totes les entrades en el seu retorn a Barcelona dues dècades després. Llegenda del rock i el blues, Clapton s'ha retrobat amb 15.000 fans als seus 81 anys.
2: Esports.
1: A banda del títol de Lliga del Barça, l'altre Barça, el d'hoquei patins, ha perdut per 3-1 contra el Porto la final de la Champions masculina disputada a Coimbra, a Portugal. I l'Uni Girona en bàsquet ha quedat eliminat a la Lliga femenina després d'empatar 73 amb el València. A l'anada, les gironines havien perdut només d'un punt.
0: Pel que fa al temps, el dilluns ens portarà més hores de sol i poca pluja, com una treva transitòria a moltes zones de l'interior. Fresca matinera, lluny de la façana costanera i algunes boirines o boira baixa local. Tarda amb ruixats aïllats al voltant del Ripollès, Osona i la Vall d'Aran.
2: Trescat Info.
0: Salutacions, us parla Carola Gil. El primer tema és pel Barça, Alfons Gorina.
1: El Barça ja és campió de Lliga.
3: Final, final, final, final, final! El Barça és campió de Lliga! I ho ha aconseguit davant del seu etern i màxim rival, el Real Madrid, que atònit aquí a la gespa com a espectador és testimoni de l'alegria del Barça. 29 lligues i la 29a ha arribat per primer cop a la història jugant i guanyant contra el Real Madrid.
1: L'equip blaurana s'ha imposat al Madrid al clàssic del Camp Nou per 2-0 amb gols de Rashford, amb una gran falta directa, i Ferran Torres, tots dos a la primera part, assegurant matemàticament la Lliga número 29 del primer equip de futbol, la segona consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta. Frenkie de Jong ho celebrava així sobre la gespa del Camp Nou.
4: Cada título que ganas tienes que celebrarlo por todo lo alto, más una liga que es una competición de todo el año, y yo creo que este año claramente hemos sido los mejores de España. Claro que queremos ganar la Champions, es el objetivo, y el año que viene tenemos otra oportunidad.
1: És també la primera que el Barça guanya de forma matemàtica en un enfrontament directe contra el Madrid, com comenta Eric García.
5: Sí, sí, ho sabíem que abans del partit mai havia passat això, però bueno, no deixava de ser una dada anecdòtica, no? Crec que el més important avui era guanyar davant de la nostra afició i estar motivat, no? Perquè al final sempre jo contra el Madrid doncs té aquesta motivació extra.
1: Joan Laporta i Rafa Juste han aixecat la copa amb els jugadors i l'staff tècnic sobre la gespa. El partit, per cert, ha començat amb un minut de silenci per la mort del pare de l'entrenador del Barça, Hansi Flick.
2: Avui ha estat un dia dur per mi a causa de la mort del meu pare, però el meu equip és fantàstic, és genial. Realment som com una família. I els jugadors avui ho han donat tot. Estic molt orgullós per això. És genial guanyar en aquest estadi i poder guanyar la Lliga en un clàssic contra el Real Madrid i davant de la nostra afició.
1: Pedri li ha dedicat el títol a l'entrenador del Barça, com podem sentir a Movistar.
6: Lo queríamos hacer por él, por todo lo que nos ha dado y por la pérdida que ha tenido hoy. Creo que bueno, va a dedicar al cielo también un poco para su padre, así que todo va por él.
1: Milers de persones s'han reunit a la plaça Catalunya per celebrar el títol blaugrana.

0: Amb aquesta victòria el Barça encara té opcions d'arribar als 100 punts. Haurien de guanyar els 3 partits que li queden i poden també signar una lliga perfecta al Camp Nou, on han guanyat tots els partits. En tenen prou amb derrotar el Betis diumenge que ve. Aquest Barça-Madrid, per cert, també és històric perquè és el primer al nou Camp Nou. No s'havia jugat al Camp Nou des del 19 de març del 2023. L'equip blaurana celebrarà la Lliga amb la seva afició aquest dilluns amb una rua que començarà a les 5 de la tarda al Camp Nou i que recorrerà els carrers de Barcelona per acabar novament al Camp Nou.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: La major part de l'operatiu de desembarcament i repatriació dels passatgers del creuer Ondius, afectat per un brot d'antivirus, s'ha completat aquest diumenge. Aquest dilluns hi haurà dos últims vols des de Tenerife, un cap a Austràlia i l'altre cap als Països Baixos. Durant tot el diumenge s'han anat traslladant de forma esglaonada des del port de Granadilla a Tenerife, on ha fondejat el vaixell, els passatgers, començant pels de l'estat espanyol. La majoria de persones no tenen símptomes, però en un vol, el que ha anat a França, s'hi ha detectat una persona que sí que en té. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
3: Primer passatger amb símptomes d'antivirus després de sortir de l'Ondius. Es tracta d'un ciutadà francès dels 5 que viatjaven en el vaixell de luxe. El govern francès ha explicat que s'ha trobat malament durant el vol de tornada des de Tenerife aquest diumenge. Hores d'ara està ingressat a una unitat d'aïllament fins que es confirmi a través d'una PCR si s'ha infectat realment amb l'antivirus. La ministra de Sanitat, Mònica García, admet que no els ha vingut de nou, que podia passar.
4: Esto es algo que puede ser previsible en algún momento. Alguno de los pasajeros puede tener síntomas, como ya hemos encontrado síntomas en alguna de las personas que ha tenido contacto previamente, y lo que hay que seguir es los protocolos.
3: Mentrestant, avui ha culminat el primer dia d'evacuació de l'Ondius. El gran gruix de passatgers, 94 de 19 nacionalitats, han estat repatriats en diversos vols, començant pels 5 catalans i els 9 ciutadans espanyols. La ministra García ha qualificat d'èxit l'operació i ha remarcat l'absència del govern canari en tot aquest procés.
4: Hoy hemos trabajado fenomenal. Hoy estaba invitado el gobierno de Canarias, que no ha venido al operativo. Hoy era el día de trabajar y hemos de decir que, más allá, insisto, de todas las dificultades que hemos tenido, yo creo que hoy podemos estar orgullosos del éxito de la operación.
3: Aquest dilluns al matí es dedicarà a carregar de combustible a l'Ondius i no serà fins a la tarda que marxarà l'avió dels Països Baixos amb els passatgers de fora de la Unió Europea que no tenien avió i el vol d'Austràlia, que serà l'últim. Sortirà a les 6 de la tarda i amb aquest es donarà per conclosa l'evacuació de l'Ondius.
2: Els 14 passatgers espanyols que anaven al creuer han ingressat a primera hora de la tarda d'aquest diumenge a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid, on hauran de fer quarantena. El govern espanyol assegura que no presenten símptomes i que s'estan seguint tots els protocols. Madrid, Alba Gil.
5: Han accedit a l'hospital a través d'un circuit tancat. Això vol dir que no han tingut contacte amb ningú, només amb els sanitaris que els assisteixen. Estan en una planta reservada només per a ells i hauran de passar el confinament en habitacions individuals sense rebre visites. En arribar, se'ls ha practicat una prova PCR que repetirà d'aquí a 7 dies. Durant tot aquest temps es controlarà que ningú presenti símptomes i si en algun moment algun creuerista dona positiu, se'l traslladaria de manera immediata a la planta 22. És allà on hi ha la unitat d'aïllament especial del risc, una mena de búnquer medicalitzat. La pregunta, però, continua sent quants dies hauran de fer quarantena, perquè l'ordre judicial en blinda 7, però el protocol de l'OMS per antivirus en marca 42.
2: D'altra banda, la dona catalana que va tenir contacte amb una víctima del virus i que està aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha donat resultat negatiu a la primera prova PCR. I a Alacant, una altra dona que també hi va tenir contacte també ha donat negatiu, en aquest cas, a la segona prova. Per cert, que el Papa Lleó XIV ha donat les gràcies als ciutadans de les Canàries per haver acollit el creuer afectat pel brot d'antivirus. El pontífex hi ha fet referència aquest diumenge des de la plaça de Sant Pere del Vaticà.
6: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Ondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: L'activista de la flotilla Saïf Aboukeshek ja és a casa seva, aterrat aquest diumenge a la tarda a Barcelona després de passar 10 dies retingut i aïllat en una presó israeliana. Laia Framis.
7: Desenes de familiars i amics el van rebre a l'aeroport amb aplaudiments, abraçades i crides en suport a Palestina. Aboukeshek denuncia tortures i demana mantenir les mobilitzacions per denunciar les violacions de drets humans constants del govern de Netanyahu.
8: Empecé dejando de comer en el primer momento a base de las insultas y violaciones continuas, decidí dejar de beber y los últimos días del interrogatorio dejé de hablar. Nosotros tenemos una fuerza que hemos podido mostrar a todo el mundo, que la gente puede salir a las calles y que la gente puede salir vencida. Lo tenemos que volver a repetir.
7: Assegura que ara descansarà uns dies i que després es tornarà a unir a la flotilla per intentar arribar a Gaza.
2: Encara en clau internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha rebutjat la proposta de pau que l'Iran li ha fet arribar aquest diumenge a través dels mediadors pakistanesos. En un breu missatge a la seva xarxa social, Trump s'ha limitat a dir que la considera totalment inacceptable. L'Iran ha respost que si a Trump no li agrada, millor, i que l'equip de negociació només fa plans per defensar els drets del poble iranià i no per satisfer el president nord-americà. I és que, segons diversos mitjans iranians, el document persa critica durament l'última proposta de Trump, que considera que té demandes excessives i reclama, en canvi, el final immediat de la guerra en tots els fronts, sobretot al Líban, i que la Casa Blanca aixequi el bloqueig als ports iranians i les sancions al país. A més, defensa la sobirania iraniana sobre l'estret d'Hormuz i exigeix als Estats Units que paguin les reparacions de guerra. En una entrevista a la CBS, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha insistit que la guerra no s'acaba mentre l'Iran tingui instal·lacions nuclears.
9: Crec que s'ha avançat molt, però no s'ha acabat, perquè encara hi ha material nuclear, urani enriquit que s'ha de treure de l'Iran, jaciments enriquits que s'han de desmantellar, actors a qui l'Iran dona suport, míssils balístics que encara volen produir. Hi ha feina per fer.
2: I en una entrevista amb la periodista Cheryl Atkinson, el mateix Trump ha tornat a amenaçar l'Iran, dient que encara li queden objectius per atacar.
10: Estan derrotats, però això no vol dir que hàgim acabat amb ells. Podríem continuar dues setmanes més i assolir tots els objectius que tenim. Hi ha alguns objectius que volem i probablement hem aconseguit un 70%, però en tenim d'altres que encara podríem colpejar.
2: Mentrestant, i malgrat la treva, l'Iran ha atacat presumptament aquest diumenge diverses monarquies del Golf Pèrsic. Un vaixell de càrrega hauria estat bombardejat davant les costes de Qatar, mentre que Kuwait i els Emirats Àrabs han denunciat que han interceptat diversos drons. L'Iran ha alliberat sota fiança la Premi Nobel de la Pau Narges Mohammadi, que es troba en estat de salut molt greu. Les autoritats l'han alliberat d'un hospital a la ciutat de Zanjan, al nord del país, on feia 10 dies que estava ingressada, i l'han traslladada en ambulància fins a Teheran, on la tractarà el seu equip mèdic. La seva fundació ha emès un comunicat en què anuncia que a Narges Mohammadi se li ha concedit una suspensió de la pena a canvi d'una fiança important, tot i que no n'ha concretat la quantitat. Mohammadi, de 54 anys, ha passat bona part dels darrers 20 anys entre la presó i la llibertat a causa del seu activisme a favor dels drets humans a l'Iran i també la igualtat de la dona. Actualment complia una condemna de presó per a la qual li quedaven 18 anys. Afectada d'una malaltia cardíaca, des del mes de març ha patit dues crisis cardíaques. El primer ministre britànic, Keir Starmer, torna a defensar-se i promet mantenir-se en el càrrec després dels pitjors resultats en unes eleccions locals angleses per a un partit al govern des del 1995. Aquest diumenge, una diputada laborista l'ha amenaçat de disputar-li el lideratge al partit si no fa un pas al costat. Londres, Quim Olivares.
11: En una entrevista al diari The Observer, Starmer ha dit que té un projecte polític de 10 anys. Té previst tornar-se a presentar la reelecció el 2029 i combatrà qualsevol company de partit que vulgui disputar-li el lideratge. No obstant això, la diputada laborista Catherine West ha dit que s'hi presentarà ella si cap dels ministres actuals de l'executiu ho fa.
12: Però el que prefereixo fer és que el gabinet siguin adults, que parlin entre ells, que facin la seva pròpia remodelació, que proposin un orador realment bo com a líder i aleshores no caldria fer eleccions de lideratge.
11: Aquesta diputada vol evitar aquestes primàries al Partit Laborista en un moment que l'extrema dreta de Reform UK ha obtingut una victòria abassegadora a les locals angleses i els laboristes han perdut prop de 1.500 regidors, a més del poder a Gal·les, on governaven des de feia 27 anys. Una altra de les possibles aspirants a substituir Starmer, l'exviceprimera ministra Angela Rayner, ha dit que és l'última oportunitat dels laboristes. Aquest dilluns està previst que Starmer faci un discurs per intentar recuperar la iniciativa política.
1: El temps.
2: Dani Ramírez.
13: De moment no tindrem precipitacions ja de nit, matinada, primera del dia. Això sí, quedarà humitat, per tant, boirina, algun banc de boira a les valls interiors, fins i tot Catalunya Central o Ponent. Hi van caure de 5 a 10 litres a bona part de Lleida, a la zona de Ponent. Sant Martí de Riucorb, al sud de l'Urgell, 13 litres. A Maials, al Segrià, 12 litres. Les Borges Blanques, a les Garrigues, fins a 12 litres per metre quadrat. La ciutat de Lleida en va rebre 10, o Cervera, 8 litres per metre quadrat. Doncs bé, sembla que avui descansarem a bona part del país. Hi ha aquesta treva, aquesta pausa en les precipitacions. A la tarda pot tornar algun ruixat, poca cosa. Matí de sol, algun núvol cap al nord de Lleida, algun núvol prim al llarg del matí i migdia cap al sud del país. Les temperatures fresques, al Pirineu una mica de fred, entre 0 i 5 positius. Alta muntanya puntualment una mica, encara sota 0. I a l'interior mínimes de 8, 10, 12 graus. De dia, màximes de 20 a 25, arribant als 26-27 a Ponent, i a la tarda algun ruixadet que pugui caure a l'Alt Pirineu i al voltant del Ripollès, nord d'Osona o també cap a Lluçanès. Atenció, perquè demà, dimarts a la tarda, hi haurà més tempestes al Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida, Girona, Barcelona, acabaran arribant a bona part de la costa, fins i tot costa tarragonina, i podrien ser fortes amb pedra o calamarsa, sobretot Girona i Pirineu Oriental. I a mesura que avanci la setmana, dijous, divendres i dissabte, notarem una notable forta baixada de temperatures, torna l'hivern a muntanya, tornarà a nevar al Pirineu a partir de dijous i divendres per sota dels 1.500 metres clarament.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: Es manté la vaga general del sector de l'educació per aquest pròxim dimarts i és que és impossible acostar posicions abans perquè la conselleria no es reunirà amb els representants sindicals fins dos dies després de l'aturada. Això indigna els convocants de les mobilitzacions que demanen compromisos concrets. Des del sindicat majoritari, l'USTEC, fa dies que reclamen una trobada amb el departament abans de l'inici de les vagues, però la mesa sectorial no es farà fins dijous. En declaració al suplement de Catalunya Ràdio, el delegat de l'USTEC al Consorci de Barcelona, Isaac Salinas, denuncia immobilisme per part del govern.
14: No està oberta la negociació. De fet, el dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims i allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació perquè hi hagi una entesa, no?, i un apropament de postures.
2: Per tant, per ara es mantenen les 17 jornades de vaga que la consellera d'Educació, Esther Niubó, considera desproporcionades. Són declaracions a RAC1.
15: En un mes, que és final de curs, doncs, viure aquestes 17 jornades, a mi em sembla un punt desproporcionat, tenint en compte doncs, aquest esforç que està fent aquest govern. I nosaltres el que voldríem és que doncs, aquest clima, la comunitat educativa, es pugui relaxar, perquè tenim la tranquil·litat que estem fent i estem aplicant les polítiques que corresponen i estem anant en el bon camí.
2: A aquest malestar del sector educatiu s'hi afegeix la polèmica per la infiltració d'agents dels Mossos en assemblees de docents. Niubó afirma que no en sabia res. Precisament la Fundació Catalana de l'Esplai xifra en un 70% la davallada de les reserves de les cases de colònies de cara al curs que ve per l'amenaça de mestres i professors de no fer colònies. La presidenta de Fundesplai, Núria Valls, considera que aquesta activitat no hauria de ser una eina de negociació a la vaga educativa.
16: No ens sembla que les colònies escolars siguin el que ha de ser una mesura de pressió, perquè al final aquí els qui estaran més afectats són els infants i adolescents que no podran gaudir d'una activitat que és molt educativa, que ajuda molt a treballar temes que a vegades a l'aula no són possibles.
2: De tot plegat n'ha parlat a la festa dels 40 anys de la Festa Esplai, que aquest diumenge han celebrat al Parc Nou del Prat de Llobregat. I atenció, perquè d'aquí 4 anys, una quarta part dels dies del curs escolar superaran els 27 graus de temperatura. Ho alerta un informe d'Equitat.org.

0: Mar Satorres, de l'Institut Metròpoli, és una de les autores de l'informe.
1: A 10 anys vista serien uns 130 milions d'euros a l'any, que equivaldrien a uns 200 euros per alumne, i que si mirem el pressupost actual del Departament d'Educació, el que està aprovat des del 2023, doncs equivaldria a un 2% del pressupost anual.
0: A curt termini, les opcions passen per millores en la ventilació i els patis.
1: Per exemple, doncs, envien ventiladors, però que siguin de sostre, que funcionen millor, instaurant mesures que són gratuïtes com millors protocols de ventilació, si no pot ser nocturna per temes de seguretat almenys a primera hora del matí, garantint ombres a tots els patis, fonts d'aigua.
0: Algunes escoles ja estan aplicant algunes mesures. És el cas de la Samuntada de Sabadell, que té 300 alumnes d'infantil i primària. Patrícia Rey n'és la directora.
2: És imaginar-nos treballar a 32, 33, 34 graus amb una sensació tèrmica encara més elevada perquè, a més, els infants generen molta calor, amb un espai no condicionat i que, a més, no tenim altra alternativa. No tenim altres espais dins de les escoles que siguin refugi climàtic.
0: L'informe recorda que l'exposició prolongada a la calor incideix en el rendiment i l'aprenentatge. Aquest dilluns serà el primer dia feiner en què els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar. Feia 3 mesos i mig que els trens eren gratuïts. Les plataformes d'usuaris de Rodalies no ho veuen justificat perquè el servei continua sent deficient. Ho ha afirmat la portaveu de la plataforma Dignitat de les Vies, Anna Gómez, en declaracions a 3CAT Info.
3: La gratuïtat va venir perquè el servei no era òptim i el tornem a pagar quan el servei segueix sent de baixa qualitat. És a dir, la gent se li dupliquen i tripliquen els temps de viatge i la veritat és que mentre el tren sigui un calvari pels usuaris, doncs no s'hauria de pagar.
0: Per Gómez, els viatgers no tornaran a tenir confiança en la xarxa ferroviària fins que s'acabin els retards, els trams de velocitat reduïda i les obres d'emergència, que deixen al descobert que les infraestructures no estan en les condicions òptimes. Catalunya concentra el 30% del frau elèctric de tot Espanya. El 2025 els Mossos van desmantellar 24.000 instal·lacions manipulades per no pagar la llum. Els experts calculen que amb l'energia defraudada durant un any es podria abastir una població de 140.000 habitants com Lloret o Sant Feliu de Llobregat. Les plantacions il·legals de cannabis estan al darrere d'una quarta part de l'electricitat defraudada, però Endesa adverteix que és una pràctica cada vegada més habitual a empreses i petits negocis. Ho ha explicat a 3CAT el responsable de la unitat antifraus a Catalunya d'Endesa, que no dona el seu nom per motius de seguretat.
4: Supermercats franquiciats 24 hores són molt habituals que facin defraudació. Una altra part molt important de les defraudacions que són els negocis, hotels, o podrien tenir fàbriques de plàstics o fàbriques de gel, que necessiten molta energia per poder treballar i és un lloc on es poden estalviar doncs, molta facturació.
0: En canvi, els consumidors domèstics que s'enganxen il·legalment a la llum només representen el 5% de tot el frau destapat. Per detectar aquestes instal·lacions il·legals, els inspectors es fixen en consums excessius sense motiu aparent, però també en zones amb talls de subministrament constants i sovint també en descobreixen perquè provoquen incendis o perquè reben denúncies anònimes. A més, expliquen que la intel·ligència artificial i la digitalització de la xarxa els ha permès destapar a Catalunya un 7% més de frau elèctric que l'any anterior. Endesa adverteix que el marc legal a l'estat espanyol és més tou que en altres països europeus i que només contempla penes de presó en alguns casos de frau elèctric vinculats a delictes de drogues. S'està preparant una altra vaga general, en aquest cas per reclamar salaris dignes i pel dret a l'habitatge. Serà l'any que ve i està promoguda per la societat civil en una plataforma que aglutina entitats, sindicats i diverses associacions. La iniciativa de crear aquesta aliança va néixer després de les dues grans manifestacions que va convocar el Sindicat de Llogateres l'any passat i ara ja la formen una desena de col·lectius. Per mesurar el suport a l'aturada general, des de la Plataforma per una Feina i una Casa Dignes, faran una macroenquesta arreu de Catalunya el pròxim 6 de juny. Izzy Saez n'és la portaveu.
5: Les vagues no es convoquen, es treballen. Són moltes associacions, sindicats, entitats, i això suposa que és un procés lent de treball de base, és a dir, a nivell de territori, a nivell de sindicats laborals, a nivell de sindicats d'habitatge.

0: Esports. Amb Alfons Gorina.
1: A banda del títol de Lliga del Barça de futbol, aquest diumenge ha portat altres notícies. El Barça, en aquest cas d'hoquei patins, ha perdut la final de la Champions masculina a Coimbra, Portugal, contra el Porto per 3-1. Sentim l'entrenador blaugrana Ricard Ares valorar aquesta derrota.
2: Tornarem a estar aquí i l'aixecarem. No sé quan serà, si serà la pròxima temporada, però treballant com estem en molt bona línia. És una pena perquè crec que hem culminat uns 3 dies molt bons en quant al rendiment. Ens ha faltat entrar bé en el partit d'avui, però bé, orgullós de l'equip i a seguir treballant, que segur que en vindran més finals.
1: A banda del clàssic, aquest diumenge a primera divisió també s'han jugat l'Atlètic Club 0, València 1. A l'Atlètic, proper rival de l'Espanyol, se li ha lesionat Nico Williams. També s'ha jugat el Mallorca 1, Villarreal 1 i l'Oviedo 0, Getafe 0. A la Lliga F, Tenerife 1, Barça 3, amb gols de Brooks, Quique Nazaret i Clàudia Pina. I aquest dilluns el Girona tancarà la 35a jornada al camp del Rayo. Torna Bel Ruiz, però Brian Hill serà baixa per sanció. Mitchell, el tècnic de l'equip gironí, s'ha mostrat convençut d'aconseguir la salvació.
3: Tinc confiança i seguretat que lluitarem de la millor manera i que som capaços de superar aquest moment i sortir. Que hem de saber que serà difícil, que haurà patiment i que estem preparats.
1: Parlem de motor. Marc Márquez ja ha passat per quiròfan a Madrid i s'ha operat tant de la fractura al dit petit del peu dret com dels problemes a l'espatlla dreta. Segons Ducati, tot ha anat bé. El tro de Cervera comença ara una recuperació sense data de tornada. Pel que fa a la cursa llarga del Gran Premi de França, victòria de Jorge Martín per davant de Marco Bezzecchi i Ai Ogura. A la general, Bezzecchi segueix líder amb només un punt sobre el madrileny. Alex Rins ha acabat 12 i Alex Márquez ha caigut.
4: S'ha ido, caída muy rara, caída de esas que normalmente no se ven y que no me esperaba, entonces mucha rabia porque es un error muy estúpido. Impacto en la cabeza al primer momento, pero nada grave.
1: La próxima cursa serà a casa nostra, la setmana que ve, el Gran Premi de Catalunya.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En ciclisme, Pol Monier ha guanyat el sprint la tercera etapa del Giro d'Itàlia. És la seva segona victòria en 3 etapes a la ronda italiana. El líder a la general segueix sent l'uruguaià Guillermo Silva amb 4 segons d'avantatge sobre Florian Storck i Egan Bernal. Aquest dilluns, jornada de descans i l'acció tornarà el dimarts amb la 4ª etapa.
0: 3CAT Info.
1: I en bàsquet, l'Unix Girona ha estat eliminat a les semifinals de la Lliga Femenina per un sol punt. Les gironines han empatat a 73 amb el València Fontejau, però les valencianes s'havien imposat d'un punt al partit d'anada. A la Lliga ACB, victòria de Lleida per 90-81 contra el Bilbao i derrota del Manresa 104-94 a la pista de l'Andorra.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. L'actualitat passa per la victòria del Barça al Fons Gorina.
1: El Barça és campió de Lliga. L'equip blaurana ha derrotat el Madrid per 2-0 amb gols de Rashford i Ferran Torres, assegurant la seva segona Lliga consecutiva amb Flick a la banqueta. És la 29a Lliga del Barça i la primera que guanya matemàticament en un enfrontament directe contra el Madrid.
0: Ja es troben en un hospital de Madrid els 5 catalans i la resta dels 14 espanyols desembarcats del creuer Ondius. Cap d'ells té símptomes d'antivirus, però hauran de fer quarantena per evitar riscos. Aquest diumenge s'ha repatriat 94 passatgers i dilluns es preveu que es completi tot el procés. Tot plegat es fa enmig de la polèmica amb el govern canari. I Donald Trump rebutja l'última proposta de pau de l'Iran i la qualifica de totalment inacceptable. El document de Teheran demanava el final immediat de la guerra, l'aixecament de les sancions i del bloqueig als ports iranians. Trump amenaça el règim i assegura que encara li queden objectius per atacar. A partir d'ara us explicarem que la sèrie britànica Adolescència arrasa els premis d'APTA de televisió entregats aquest vespre a Londres. La sèrie de Netflix, protagonitzada per Stephen Graham i el jove Owen Cooper, que s'han portat el de millor actor de repartiment, es converteix en la producció més premiada en una sola edició dels prestigiosos premis. I també anirem al Palau Sant Jordi, on Eric Clapton ha embadalit el públic. L'artista anglès ha tornat a Barcelona més de 20 anys després del seu últim concert a la ciutat. Ho ha fet amb gairebé totes les entrades exaurides. I en esports, què més destaquem?
1: Doncs que el Barça ha perdut per 3-1 contra el Porto a la final de la Champions masculina d'hoquei patins disputada a Coimbra, a Portugal, i que l'Uni Girona ha quedat eliminat a la Lliga Femenina de Bàsquet després d'empatar 73 amb el València. A l'anada, les gironines havien perdut d'un punt.
0: Pel que fa al temps, dilluns ens portarà més hores de sol i poca pluja com una treva transitòria a moltes zones de l'interior. Fresca matinera, lluny de la façana costanera i algunes boirines o boira baixa local. Tarda amb ruixats aïllats al voltant del Ripollès, Osona i la Vall d'Aran. Com us comentàvem, els blaugranes es proclamen campions de la Lliga per primera vegada en un clàssic, al Fons Gorina.
1: Efectivament, el Barça ja és campió.
2: Final, final, final, final, final! El Barça és campió de Lliga! I ho ha aconseguit davant del seu etern i màxim rival, el Real Madrid, que atònit aquí a la gespa com a espectador és testimoni de l'alegria del Barça. 29 lligues i la 29a ha arribat per primer cop a la història jugant i guanyant contra el Real Madrid.
1: L'equip blaurana s'ha imposat al Madrid per 2-0 amb gols de Rashford, amb una gran falta directa, i Ferran Torres, tots dos a la primera part, assegurant matemàticament la Lliga número 29 del primer equip de futbol, la segona consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta. Frenkie de Jong ho celebrava així sobre la gespa del Camp Nou.
3: Cada título que ganas tienes que celebrarlo por todo lo alto, más una Liga que es una competición de todo el año, y yo creo que este año claramente hemos sido los mejores de España. Claro que queremos ganar la Champions, ese es el objetivo, y el año que viene tenemos otra oportunidad.
1: És també la primera que el Barça guanya de forma matemàtica en un enfrontament directe contra el Madrid, com ha comentat Gavi a TV3.
4: Yo creo que no se podía ganar de mejor forma que ganar en el Clásico con nuestra gente, y creo que es la primera vez que se gana un Clásico la Liga en la historia. Y estoy muy feliz y mi equipo también.
1: Joan Laporta i Rafa Juste han aixecat la copa amb els jugadors i l'staff tècnic sobre la gespa. Sentim a Rafa Juste.
5: Molt difícil el que sent tots aquests milers, milions d'aficionats que avui en dia, avui estic segur que estaran plorant com jo a la joia, estaran orgullosos d'aquest equip que tenim, el sentiment de país també, i sobretot perquè hem guanyat una Lliga davant d'un rival que és molt fort com el Madrid.
1: El partit, per cert, ha començat amb un minut de silenci per la mort del pare de l'entrenador del Barça, Hansi Flick.
6: Quan m'ha trucat la meva mare i m'ha dit que havia traspassat el meu pare, he pensat, millor ho amago o ho explico al meu equip, perquè al cap i a la fi per mi és com una família, i he pensat, doncs vull compartir-ho i donar la informació als jugadors.
1: Ara podem sentir a Pedri dedicar-li la Lliga a l'entrenador del Barça en declaracions a Movistar.
7: Lo queríamos hacer por él, por todo lo que nos ha dado y por la pérdida que ha tenido hoy. Creo que bueno, va a dedicar al cielo también un poco para su padre, así que todo va por él.
1: Amb aquesta victòria, el Barça encara té opcions d'arribar als 100 punts. Haurien de guanyar els 3 partits que li queden i també poden fer una Lliga perfecta al Camp Nou, on han guanyat tots els partits de Lliga. En té prou amb derrotar el Betis diumenge que ve. Aquest Barça-Madrid, per cert, també és històric perquè és el primer al nou Camp Nou. No s'havia disputat el Clàssic al Camp Nou des del 19 de març del 2023. L'equip blaurana celebrarà la Lliga amb la seva afició aquest dilluns amb una rua que arrencarà a les 5 al Camp Nou i que recorrerà els carrers de Barcelona per finalitzar novament a l'Spotify Camp Nou.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més coses. La major part de l'operatiu de desembarcament i repatriació dels passatgers del creuer Ondius, afectat per un brot d'antivirus, s'ha completat aquest diumenge. Aquest dilluns hi haurà dos últims vols des de Tenerife, un cap a Austràlia i l'altre cap als Països Baixos. Durant tot el diumenge s'han anat traslladant de forma esglaonada des del port de Granadilla a Tenerife, on ha fondejat el vaixell els passatgers, començant pels de l'estat espanyol. La majoria de persones no tenen símptomes, però en un vol, el que ha anat a França, s'hi ha detectat una persona que sí que en té. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
9: Primer passatger amb símptomes d'antivirus després de sortir de l'Ondius. Es tracta d'un ciutadà francès dels 5 que viatjaven en el vaixell de luxe. El govern francès ha explicat que s'ha trobat malament durant el vol de tornada des de Tenerife aquest diumenge. Hores d'ara està ingressat a una unitat d'aïllament fins que es confirmi a través d'una PCR si s'ha infectat realment amb l'antivirus. La ministra de Sanitat, Mònica García, admet que no els ha vingut de nou, que podia passar.
10: Esto es algo que puede ser previsible en algún momento. Alguno de los pasajeros puede tener síntomas, como ya hemos encontrado síntomas en alguna de las personas que ha tenido contacto previamente, y lo que hay que seguir es los protocolos.
9: Mentrestant, avui ha culminat el primer dia d'evacuació de l'Ondius. El gran gruix de passatgers, 94 de 19 nacionalitats, han estat repatriats en diversos vols, començant pels 5 catalans i els 9 ciutadans espanyols. La ministra García ha qualificat d'èxit l'operació i ha remarcat l'absència del govern canari en tot aquest procés.
10: Hoy hemos trabajado fenomenal. Hoy estaba invitado el gobierno de Canarias, que no ha venido al operativo. Hoy era el día de trabajar y hemos de decir que, más allá, insisto, de todas las dificultades que hemos tenido, yo creo que hoy podemos estar orgullosos del éxito de la operación.
9: Aquest dilluns al matí es dedicarà a carregar de combustible a l'Ondius i no serà fins a la tarda que marxarà l'avió dels Països Baixos amb els passatgers de fora de la Unió Europea que no tenien avió, i el vol d'Austràlia, que serà l'últim. Sortirà a les 6 de la tarda i amb aquest es donarà per conclosa l'evacuació de l'Ondius.
0: Els 14 passatgers espanyols que anaven al creuer han ingressat a primera hora de la tarda a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid, on hauran de fer quarantena. El govern espanyol assegura que no presenten símptomes i que s'estan seguint tots els protocols. Madrid, Alba Gil.
11: Han accedit a l'hospital a través d'un circuit tancat. Això vol dir que no han tingut contacte amb ningú, només amb els sanitaris que els assisteixen. Estan en una planta reservada només per a ells i hauran de passar el confinament en habitacions individuals sense rebre visites. En arribar, se'ls ha practicat una prova PCR que repetirà d'aquí a 7 dies. Durant tot aquest temps es controlarà que ningú presenti símptomes i si en algun moment algun creuerista dona positiu, se'l traslladaria de manera immediata a la planta 22. És allà on hi ha la unitat d'aïllament especial del risc, una mena de búnquer medicalitzat. La pregunta, però, continua sent quants dies hauran de fer quarantena, perquè l'ordre judicial en blinda 7, però el protocol de l'OMS per antivirus en marca 42.
0: D'altra banda, la dona catalana que va tenir contacte amb una víctima del virus i que està aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha donat negatiu a la prova de PCR. I a Alacant, una altra dona que també hi va tenir contacte, també ha donat negatiu, en aquest cas, a la segona prova.
8: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Rècord d'inscrits a les oposicions per ser funcionari de la Unió Europea. Hi ha 175.000 candidats, 7 cops més que en els últims exàmens. Els països del sud d'Europa, amb mercats laborals més precaris, són els que hi porten més aspirants. Brussel·les, Bruno Fertea, Mires.
12: Itàlia és, de llarg, el país amb més inscrits. Gairebé la meitat de tots els candidats són italians, com, per exemple, la Maria Laura Corbo. Somia amb treballar d'intèrpret a les institucions comunitàries. A casa seva, diu, falten oportunitats.
13: Vaig intentar provar sort a Itàlia, però no hi vaig trobar gran cosa. He estudiat llengües i en el meu sector, a Itàlia, ara mateix no és el millor moment per trobar-hi una feina.
14: Time to find a job.
12: Si guanya la plaça, cobrarà uns 5.000 euros al mes, però menys de l'1% dels aspirants se'n sortirà. El Marc Herrero ho vol intentar, però demana més suport a les institucions catalanes.
15: A través d'ajudes formatives, com ja es fa, o donar un suport potser més tècnic i fins i tot material. Si Espanya i Catalunya volen tenir una presència més destacada a Europa, certament s'ha d'invertir.
12: La Maria Regueiro, també catalana, vincula el rècord històric d'inscrits per aquestes oposicions amb l'augment del sentiment europeista entre els més joves.
16: En el meu cas, no és tant una fugida, sinó també una aposta per un projecte professional que em sembla més alineat amb el que busco. Per mi, el projecte europeu és una manera de una manera clara de cooperar entre països per afrontar els reptes comuns.
12: Els exàmens estan previstos per aquesta tardor.
0: El conseller de la presidència, Albert Dalmau, reclama fer memòria ara que el feixisme s'expandeix per tota Europa. Dalmau ho ha dit al camp de Mauthausen, a Àustria. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
17: Cal recordar que el que va passar aquí, aquest horror de la barbària humana, cal fer-ne un esforç de memòria per dir que no torni a passar mai més en un moment en el que el feixisme s'extén arreu d'Europa i el nostre combat de tots els demòcrates, pensem com pensem, ha de ser un clam unitari de defensa de la llibertat, de la democràcia i sobretot de la condició humana i del valor de la vida humana.
0: Dalmau ha anunciat que Catalunya instal·larà 113 llambordes de memòria més aquest 2026, unes peces fabricades artesanalment a Alemanya que es posen habitualment davant la casa on vivien o on van néixer víctimes dels camps d'extermini. En total, s'arribarà a 872 llambordes en 126 municipis. Cada vegada més joves demanen ajuda al Servei d'Homes del Baix Empordà, un recurs pioner que treballa per prevenir les violències masclistes i fomentar relacions més sanes i igualitàries. Tot i això, el perfil majoritari continua sent el d'homes de mitjana edat. Berta Artigas Fontàs.
18: El servei té l'objectiu d'ajudar els homes a identificar les seves conductes violentes, gestionar emocions i construir relacions més saludables. Des del 2024, quan es va impulsar, ja s'han atès unes 130 persones a la comarca. Segons l'educador social Ivan García, molts usuaris hi arriben després d'adonar-se que necessiten un canvi.
19: Són homes que en un moment donat hi ha un grau de consciència de dir no puc més, jo no puc continuar funcionant, vivint d'aquesta manera per mi ni per el meu entorn. I llavors hi ha una intenció de canvi.
18: Un dels usuaris és l'Albert, que va arribar al servei després d'una etapa complicada.
20: Vaig començar a consumir drogues i tot això, molts malestars, vaig caure en una depressió i després del recurs penal vaig veure que era una oportunitat d'or per poder reinsentar-me a la societat bé i com una persona de bé.
18: Després d'intentar sortir-se'n sol, va decidir demanar ajuda. Ara fa un any que segueix un procés terapèutic al servei i assegura que nota millores.
20: Agafa rames que estan totes enllaçades i coses de petit que al final t'afecten molt quan ets gran. I tot això jo no ho sabia i gràcies a ells hem pogut anar desbloquejant cosetes, hem aconseguit que jo pensi d'una altra manera, que no m'afectin tant les coses.
18: Segons els professionals, intervenir en aquests aspectes quan són joves facilita canvis i evita que algunes conductes es cronifiquin.
0: La lluita ecologista al Camp de Tarragona celebra 10 anys de festa pel territori, una edició que ha tornat a l'origen a la selva del camp. Casualment, és el municipi més gran per on passa la repotenciació de la línia de molt alta tensió entre l'Aragó i la Secuita. El projecte ha revifat la mobilització ciutadana als últims mesos. La selva del camp, Ariana Escoda.
14: Amb aquesta coincidència, la jornada ha organitzat un programa formatiu i lúdic on s'han combinat activitats com xerrades, tallers, dinar comunitari i una sessió de treball. Segons Mar Arnau, membre del Casal Popular La Raconera, tornar a l'Hort d'Iglésies també ha estat una manera d'escenificar la voluntat de les entitats per reforçar vincles.
21: Com un nou inici de tornar a agafar forces, de tornar a agafar una mica la dinàmica de trobar-nos, de formar-nos, de simplement parlar, per crear una altra vegada xarxa, incloure diferents associacions i entitats que han crescut arrel d'aquests anys i doncs també donar-los un espai i tot això, doncs, ja et dic el que et deia, de tornar realment a agafar forces com si fos un nou inici.
14: Amb tot, l'organització reivindica espais de debat per valorar quin model econòmic i energètic requereix el Camp de Tarragona. Per a Laia Muntes, membre del Casal Popular La Raconera, el balanç que s'extreu de l'última dècada de moviment ecologista i activista és alhora positiu i negatiu.
22: Llavors, podem fer un balanç positiu pel que fa al sosteniment, però un balanç negatiu en tant que doncs, potser haurem de treure encara més les urpes i la lluita.
14: El programa de la desena Festa pel Territori s'ha nodrit de tallers, xerrades i música en directe, sota el lema «El progrés que ens mata».
0: La família d'Arcadi Oliveres continua localitzant notes i reflexions de l'activista 5 anys després de la seva mort. Ho ha explicat a 3Cat Info un dels seus fills, Albert Oliveres.
23: Seguim treballant amb el Jordi Alguer, que el Jordi Alguer és un arxivista que encara a dia d'avui ve a casa, revisa documentació de l'Arcadi i juntament amb la Mar Vall d'Oriola, colze a colze, encara proposen noves edicions i noves revisions de documentació i d'idees de l'Arcadi.
0: També ha explicat que el seu pare, que era un dels economistes i activistes socials més estimats de Catalunya, s'enfadaria de valent si sentís les notícies del món actual.
23: S'indignaria veient les notícies. Jo recordo de petit un moment allò, mirant les notícies, no? I és que aquest és un impresentable, aquest és un lladre, no? I jo crec que ell es posaria les mans al cap, i sobretot ara, últimament, amb les grans figures polítiques de Donald Trump, que posen la guerra com a norma.
0: Aquest cap de setmana, família i amics l'han recordat amb un acte a la Unió Sant Cugatenca. Arcadi Oliveres va morir de càncer la primavera del 2021. La central nuclear d'Ascó 2 a la Ribera d'Ebre està parada per fer-hi una recàrrega de combustible i feines d'inspecció, manteniment i també millora de la instal·lació. Feia un any i 5 mesos de l'última aturada. En concret, es substituiran diversos elements combustibles que formen el nucli del reactor, com el motor de la bomba de refrigeració.
8: El temps.
0: Dani Ramírez.
24: De moment no tindrem precipitacions ja, de nit, matinada, primera del dia. Això sí, quedarà humitat, per tant, vull dir, en algun banc de boira a les valls interiors, fins i tot Catalunya Central o Ponent. Hi van caure de 5 a 10 litres a bona part de Lleida, a la zona de Ponent. Sant Martí de Riucorb, al sud de l'Urgell, 13 litres. A Maials, al Segrià, 12 litres. Les Borges Blanques, a les Garrigues, fins a 12 litres per metre quadrat. La ciutat de Lleida en va rebre 10, o Cervera, 8 litres per metre quadrat. Doncs bé, sembla que avui descansarem a bona part del país. Hi ha aquesta treva, aquesta pausa en les precipitacions. A la tarda pot tornar algun ruixat, poca cosa. Matí de sol, algun núvol cap al nord de Lleida, algun núvol prim al llarg del matí i migdia cap al sud del país. Les temperatures fresques, el Pirineu una mica de fred, entre 0 i 5 positius. Alta muntanya puntualment una mica, encara sota 0, i a l'interior mínimes de 8, 10, 12 graus. De dia, màximes de 20 a 25, arribant als 26-27 a Ponent, i a la tarda algun ruixadet que pugui caure a l'Alt Pirineu i al voltant del Ripollès, nord d'Osona o també cap a Lluçanès. Atenció, perquè demà, dimarts a la tarda, hi haurà més tempestes al Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida, Girona, Barcelona, acabaran arribant a bona part de la costa, fins i tot costa tarragonina, i podrien ser fortes amb pedra o calamarsa, sobretot Girona i Pirineu Oriental. I a mesura que avanci la setmana, dijous, divendres i dissabte, notarem una notable forta baixada de temperatures, torna l'hivern a muntanya, tornarà a nevar al Pirineu a partir de dijous i divendres per sota dels 1.500 metres clarament.
8: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
0: La sèrie britànica Adolescència de Netflix és la gran triomfadora de la 72a edició dels Premis BAFTA de televisió que s'han entregat aquest vespre al Royal Festival Hall de Londres. Ha aconseguit 4 estatuetes, inclosa la de la categoria de millor minissèrie dramàtica i la de millor actor de repartiment, per Owen Cooper, de 16 anys. Creada pels anglesos Jack Thorne i Stephen Graham, la sèrie explica a través de 4 capítols rodats en pla seqüència la història de Jamie, un nen de 13 anys acusat d'assassinat d'una companya seva de l'escola. La sèrie explora temes com la violència, l'assetjament escolar o la misogínia entre els adolescents. L'exitós drama acumula 142 milions de visualitzacions. Owen Cooper, el jove protagonista, ha rebut així el premi.
2: En paraules de John Lennon, no aconseguiràs res si no tens la visió d'imaginar-ho. Per tant, crec que només necessites 3 coses per tenir èxit. Una obsessió, un somni i els Beatles. Així que moltes gràcies a tots ells.
0: La gran sorpresa de la nit ha estat en la categoria de millor actriu, que ha guanyat Narges Rashidi, d'origen iranià, pel seu paper protagonista a la minissèrie de la BBC Prisoner 1951. Precisament el conflicte a l'Orient Mitjà ha estat reconegut en la categoria de documental en la producció de la cadena britànica Channel 4, Gaza, metges sota l'atac. El BAFTA a la millor sèrie dramàtica ha estat per a Codi de silenci, que s'ha pogut veure a Filmin, sobre una persona sorda que ofereix la seva ajuda a la policia gràcies a la seva habilitat de llegir els llavis. I pel que fa a la millor sèrie internacional, el BAFTA ha estat per a la producció de Apple TV d'Estudio. La cerimònia ha estat presentada per l'humorista Greg Davis. Eric Clapton omple de blues, nostàlgia i també veterania al Palau Sant Jordi de Barcelona. El guitarrista britànic ha emocionat el públic amb un repertori ple de grans clàssics de la seva carrera. Barcelona, Marc Ruiz.
3: Eric Clapton surt 2 minuts abans, saluda fent una reverència, agafa la guitarra com si res i comença a arpegir els primers acords de Bach, una de les seves grans cançons de quan formava part del supergrup Cream. Se li van escalfant els dits de mica en mica, puja i baixa per les pentatòniques com si sortís a passejar un matí de diumenge. No enganyarem a ningú, Clapton no és el mateix de fa 20 anys, òbviament, i dol que alguns solos, com els de Key to the Highway, els facin el guitarrista rítmic o el teclista. Però el bluesman anglès continua emocionant cada cop que passeja els dits sobre les cordes, malgrat tenir una malaltia nerviosa que li provoca dolor i feblesa a les mans. Cauen clàssics del blues com Hoochie Coochie Man, popularitzada per Muddy Waters, o l'imprescindible I Shot the Sheriff de Bob Marley, mentre el públic celebra cada riff. És hora d'agafar l'acústica. Primer, tot sol, acompanyat dels aplaudiments rítmics del públic amb Kind Hearted Woman Blues, i després, amb banda Nobody Knows You When You're Down and Out, o amb Leila. Recupera la Fender, ara que sembla que ja té els dits calents, i arriba a Crossroads, un dels grans solos de la nit. És el blues estrella del seu ídol, Robert Johnson, el que explica com va vendre la seva ànima al diable en una cruïlla de camins ara fa 90 anys, a canvi de ser un gran músic. I fa les delícies del públic amb Cocaine, de J.J. Cale. Té moments per a cada músic, per a la seva guitarra, per a la seva veu, per a les coristes i pel públic, que demana més i més. Llàstima que només li quedava un blues més als dits. I quin blues? Before You Accuse Me. Eric Clapton ha tornat a Barcelona després de 20 anys, qui sap si per últim cop, però per demostrar una vegada més que per tocar blues el que cal no és velocitat, sinó tenir una ànima plena de ferides.
8: Trescat Info.
0: Gegants i castellers han estat els protagonistes aquest diumenge a Lleida durant la tercera jornada de les festes de maig. La celebració a la capital del Segrià acaba aquest dilluns, dia àlgid de la festa major en honor a Sant Anastasi. Alba Mor.
4: Carrers i places de Lleida s'han omplert aquest diumenge de cultura i tradició amb una gran afluència de públic en actes com la trobada i posterior cercavila de gegants i la diada castellera. A la tarda ha estat el torn dels tallers de ball de bastons, també de dansa tradicional i de jocs de circ, així com una cantada d'havaneres i un vespreig musical. Als Camps Elisis, més música amb els concerts de 31 Fam i Auxili, entre altres. El regidor de festes, Xavier Blanco, fa una bona valoració de moment de la festa major i en destaca el bon ambient.
1: L'objectiu és una mica aquest, el treball a diferents perfils de públic perquè tothom s'hi senti en caix. Molt positiu, doncs, veure molta sensació de família, gent que anava a consumir un tipus de música i d'altres que potser una altra. Els food trucks, amb la gent sopant, bueno, el revival que feien de música Remember al pavelló també va tindre molta acollida, doncs, de gent més gran que recorda, doncs, aquells èxits dels 80, 90, i bé, molt, molt bé.
4: Aquest dilluns és dia de Sant Anastasi i últim dia de les festes de maig amb un programa que barreja cultura i actes més solemnes com la processó i l'ofrena floral. Ja a la nit, el Castell de Focs posarà el punt final a 4 dies de festa.
0: La Sala Atrium acull La meitat de l'ànima, la versió teatral de la novel·la amb què Carme Riera va guanyar el Premi Sant Jordi. Mercè Arànega i Antònia Jaume protagonitzen aquest thriller escènic dirigit per Magda Puyo. Ens ho explica tot seguit la Marta Vives.
5: La veu literària de Carme Riera ressona amb força en aquest muntatge que juga amb la ficció i la realitat de manera contundent, establint un joc amb l'espectador que queda atrapat per una història que és com una teranyina de noms i de fets reconeixibles. La protagonista, la narradora interpretada per una solventíssima Mercè Arànega, furga en els records i la memòria per reconstruir la vida i la mort tràgica de la seva mare, Cecília Balaguer, una filla de destacats exiliats republicans, casada amb un home pròxim a l'elit franquista i amb un amant, un gran escriptor d'esquerres que va guanyar un Premi Nobel. Mercè Arànega i Antònia Jaume fan un gran desplegament interpretatiu en aquesta proposta que flirteja amb la intriga. És una barreja entre una conferència i una instal·lació que juga amb els millors mecanismes del gènere negre, panells amb fotografies, documents, dietaris i cartes per resoldre tots els interrogants. La memòria és la veritat de l'ànima. Rellegim Riera i la reconeixem damunt l'escenari de l'Atrium en un teatre que reivindica la memòria i la literatura.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
6: A banda del títol de Lliga del Barça de futbol, aquest diumenge ha portat altres notícies. Un altre Barça, el d'hoquei patins, ha perdut la final de la Champions masculina disputada a Coimbra, a Portugal, contra el Porto per 3-1. Podem sentir l'entrenador del Barça, Ricard Ares, parlar d'aquesta derrota.
7: Tornarem a estar aquí i l'aixecarem. No sé quan serà, si serà la pròxima temporada, però treballant com estem en molt bona línia. És una pena perquè crec que hem culminat uns 3 dies molt bons en quant al rendiment. Ens ha faltat entrar bé en el partit d'avui, però bé, orgullós de l'equip i a seguir treballant, que segur que en vindran més finals.
6: A banda del clàssic, aquest diumenge s'han disputat a primera l'Atlètic Club 0, València 1. A l'Atlètic, proper rival de l'Espanyol, s'ha lesionat Nico Williams. També s'ha jugat el Mallorca 1, Villarreal 1 i l'Oviedo 0, Getafe 0. A la Lliga F, Tenerife 1, Barça 3, amb gols de Brooks, Quique Nazaret i Clàudia Pina.
8: 3CAT Info.
6: I aquest dilluns el Girona tancarà la 35a jornada al camp del Rayo. Torna Bel Ruiz, però Brian Hill serà baixa per sanció. Mitchell, el tècnic del Girona, s'ha mostrat convençut d'aconseguir la salvació.
10: Tinc confiança i seguretat que lluitarem de la millor manera i que són capaços de superar aquest moment i sortir. Que hem de saber que serà difícil, que haurà patiment i que estem preparats.
6: En motor, Marc Márquez ja ha passat per quiròfan a Madrid i s'ha operat tant de la fractura al dit petit del peu dret com dels seus problemes a l'espatlla dreta. Segons Ducati, tot ha anat bé. El tro de Cervera començarà una recuperació sense data de tornada. Pel que fa a la cursa llarga del Gran Premi de França, victòria de Jorge Martín per davant de Marco Bezzecchi i Ai Ogura. A la general, Bezzecchi continua líder amb només un punt sobre el madrileny. Alex Rins ha acabat 12è i Àlex Márquez ha caigut.
25: S'ha ido, caída muy rara, caída de esas que normalmente no se ven y que no me esperaba, entonces mucha rabia porque es un error muy estúpido. Impacto en la cabeza al primer momento, pero nada grave.
6: A la general, els germans Márquez són 7è i 8è, a més de 70 punts de Bezzecchi. La pròxima cursa serà a casa nostra, la setmana que ve, el Gran Premi de Catalunya. En ciclisme, Pol Monnier ha guanyat a l'esprint la tercera etapa del Giro d'Itàlia. És la seva segona victòria en 3 etapes a la ronda italiana. El líder a la general segueix sent l'uruguaià Guillermo Silva amb 4 segons d'avantatge sobre Florin Storck i Egan Bernal. Aquest dilluns, jornada de descans i l'acció tornarà el dimarts amb la quarta etapa. I en bàsquet, l'Unigirona ha estat eliminat a les semifinals de la Lliga Femenina per un sol punt. Les gironines han empatat a 73 amb el València Fontejau, però les valencianes s'havien imposat d'un punt al partit d'anada.

0: El primer titular és pel Barça, Alfons Gorina.
1: El Barça és campió de Lliga. L'equip blaurana ha derrotat el Madrid per 2-0 amb gols de Rashford i Ferran Torres al Camp Nou, assegurant la seva segona Lliga consecutiva amb Flick a la banqueta. És la 29a Lliga del Barça i la primera que guanya matemàticament en un enfrontament directe contra el Real Madrid.
0: Ja es troben en un hospital de Madrid els 5 catalans i la resta dels 14 espanyols desembarcats del creuer Ondius. Cap d'ells té símptomes d'antivirus, però hauran de fer quarantena per evitar riscos. Aquest diumenge s'han repatriat 94 passatgers i dilluns es preveu que es completi tot el procés. Tot plegat es fa enmig de la polèmica amb el govern canari. L'activista català d'origen palestí que va ser detingut fa 10 dies per Israel quan viatjava amb la flotilla ja és a Barcelona. Denuncia tortures contínues a la presó, però anuncia que d'aquí uns dies es tornarà a unir al grup de vaixells que va cap a Gaza. Donald Trump rebutja l'última proposta de pau de l'Iran i la qualifica de totalment inacceptable. El document de Teheran demanava el final immediat de la guerra, l'aixecament de les sancions i del bloqueig als ports iranians. Trump amenaça el règim i assegura que encara li queden objectius per atacar. Es dispara el frau elèctric a Catalunya. L'any passat es van detectar més de 24.000 instal·lacions manipulades per no pagar la llum. Una quarta part de l'electricitat defraudada s'utilitza en plantacions il·legals de cànnabis, però Endesa adverteix que cada vegada és més habitual en indústries i negocis i demana endurir les penes. La sèrie britànica Adolescència arrasa els premis BAFTA de televisió entregats aquest diumenge al vespre a Londres. La sèrie de Netflix, protagonitzada per Stephen Graham i el jove Owen Cooper, que s'han portat el de millor actor de repartiment, es converteix en la producció més premiada en una sola edició dels prestigiosos premis. Eric Clapton esgota pràcticament totes les entrades en el seu retorn a Barcelona dues dècades després. Llegenda del rock i el blues, Clapton s'ha retrobat amb 15.000 fans als seus 81 anys.
2: Esports.
1: A banda del títol de Lliga del Barça, l'altre Barça, el d'hoquei patins, ha perdut per 3-1 contra el Porto la final de la Champions masculina disputada a Coimbra, a Portugal. I l'Uni Girona en bàsquet ha quedat eliminat a la Lliga femenina després d'empatar 73 amb el València. A l'anada, les gironines havien perdut només d'un punt.
0: Pel que fa al temps, el dilluns ens portarà més hores de sol i poca pluja, com una treva transitòria a moltes zones de l'interior. Fresca matinera, lluny de la façana costanera i algunes boirines o boira baixa local. Tarda amb ruixats aïllats al voltant del Ripollès, Osona i la Vall d'Aran.
2: Trescat Info.
0: Salutacions, us parla Carola Gil. El primer tema és pel Barça, Alfons Gorina.
1: El Barça ja és campió de Lliga.
3: Final, final, final, final, final! El Barça és campió de Lliga! I ho ha aconseguit davant del seu etern i màxim rival, el Real Madrid, que atònit aquí a la gespa com a espectador és testimoni de l'alegria del Barça. 29 lligues i la 29a ha arribat per primer cop a la història jugant i guanyant contra el Real Madrid.
1: L'equip blaurana s'ha imposat al Madrid al clàssic del Camp Nou per 2-0 amb gols de Rashford, amb una gran falta directa, i Ferran Torres, tots dos a la primera part, assegurant matemàticament la Lliga número 29 del primer equip de futbol, la segona consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta. Frenkie de Jong ho celebrava així sobre la gespa del Camp Nou.
4: Cada título que ganas tienes que celebrarlo por todo lo alto, más una Liga que es una competición de todo el año, y yo creo que este año claramente hemos sido los mejores de España. Claro que queremos ganar la Champions, es el objetivo, y el año que viene tenemos otra oportunidad.
1: És també la primera que el Barça guanya de forma matemàtica en un enfrontament directe contra el Madrid, com comenta Eric García.
5: Sí, sí, ho sabíem que abans del partit mai havia passat això, però bueno, no deixa de ser una anecdòtica, no? Crec que el més important avui era guanyar davant de la nostra afició i estar motivat, no? Perquè al final sempre jo contra el Madrid doncs té aquesta motivació extra.
1: Joan Laporta i Rafa Juste han aixecat la copa amb els jugadors i l'estaf tècnic sobre la gespa. El partit, per cert, ha començat amb un minut de silenci per la mort del pare de l'entrenador del Barça, Hansi Flick.
2: Avui ha estat un dia dur per mi a causa de la mort del meu pare, però el meu equip és fantàstic, és genial. Realment som com una família. I els jugadors avui ho han donat tot. Estic molt orgullós per això. És genial guanyar en aquest estadi i poder guanyar la Lliga en un clàssic contra el Real Madrid i davant de la nostra afició.
1: Pedri li ha dedicat el títol a l'entrenador del Barça, com podem sentir a Movistar.
6: Lo queríamos hacer por él, por todo lo que nos ha dado y por la pérdida que ha tenido hoy. Creo que bueno, va a dedicar al cielo también un poco para su padre, así que todo va por él.
1: Milers de persones s'han reunit a la plaça Catalunya per celebrar el títol blaugrana.

0: Amb aquesta victòria el Barça encara té opcions d'arribar als 100 punts. Haurien de guanyar els 3 partits que li queden i poden també signar una lliga perfecta al Camp Nou, on han guanyat tots els partits. En tenen prou amb derrotar el Betis diumenge que ve. Aquest Barça-Madrid, per cert, també és històric perquè és el primer al nou Camp Nou. No s'havia jugat al Camp Nou des del 19 de març del 2023. L'equip blaurana celebrarà la Lliga amb la seva afició aquest dilluns amb una rua que començarà a les 5 de la tarda al Camp Nou i que recorrerà els carrers de Barcelona per acabar novament al Camp Nou.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: La major part de l'operatiu de desembarcament i repatriació dels passatgers del creuer Ondius, afectat per un brot d'antivirus, s'ha completat aquest diumenge. Aquest dilluns hi haurà dos últims vols des de Tenerife, un cap a Austràlia i l'altre cap als Països Baixos. Durant tot el diumenge s'han anat traslladant de forma esglaonada des del port de Granadilla a Tenerife, on ha fondejat el vaixell als passatgers, començant pels de l'estat espanyol. La majoria de persones no tenen símptomes, però en un vol, el que ha anat a França, s'hi ha detectat una persona que sí que en té. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
3: Primer passatger amb símptomes d'antivirus després de sortir de l'Ondius. Es tracta d'un ciutadà francès dels 5 que viatjaven en el vaixell de luxe. El govern francès ha explicat que s'ha trobat malament durant el vol de tornada des de Tenerife aquest diumenge. Hores d'ara està ingressat a una unitat d'aïllament fins que es confirmi a través d'una PCR si s'ha infectat realment amb l'antivirus. La ministra de Sanitat, Mònica García, admet que no els ha vingut de nou, que podia passar.
4: Esto es algo que puede ser previsible en algún momento. Alguno de los pasajeros puede tener síntomas, como ya hemos encontrado síntomas en alguna de las personas que ha tenido contacto previamente, y lo que hay que seguir es los protocolos.
3: Mentrestant, avui ha culminat el primer dia d'evacuació de l'Ondius. El gran gruix de passatgers, 94 de 19 nacionalitats, han estat repatriats en diversos vols, començant pels 5 catalans i els 9 ciutadans espanyols. La ministra García ha qualificat d'èxit l'operació i ha remarcat l'absència del govern canari en tot aquest procés.
4: Hoy hemos trabajado fenomenal. Hoy estaba invitado el gobierno de Canarias, que no ha venido al operativo. Hoy era el día de trabajar y hemos de decir que, más allá, insisto, de todas las dificultades que hemos tenido, yo creo que hoy podemos estar orgullosos del éxito de la operación.
3: Aquest dilluns al matí es dedicarà a carregar de combustible a l'Ondius i no serà fins a la tarda que marxarà l'avió dels Països Baixos amb els passatgers de fora de la Unió Europea que no tenien avió i el vol d'Austràlia, que serà l'últim. Sortirà a les 6 de la tarda i amb aquest es donarà per conclosa l'evacuació de l'Ondius.
2: Els 14 passatgers espanyols que anaven al creuer han ingressat a primera hora de la tarda d'aquest diumenge a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid, on hauran de fer quarantena. El govern espanyol assegura que no presenten símptomes i que s'estan seguint tots els protocols. Madrid, Alba Gil.
5: Han accedit a l'hospital a través d'un circuit tancat. Això vol dir que no han tingut contacte amb ningú, només amb els sanitaris que els assisteixen. Estan en una planta reservada només per a ells i hauran de passar el confinament en habitacions individuals sense rebre visites. En arribar, se'ls ha practicat una prova PCR que repetirà d'aquí a 7 dies. Durant tot aquest temps es controlarà que ningú presenti símptomes i si en algun moment algun creuerista dona positiu, se'l traslladaria de manera immediata a la planta 22. És allà on hi ha la unitat d'aïllament especial del risc, una mena de búnquer medicalitzat. La pregunta, però, continua sent quants dies hauran de fer quarantena, perquè l'ordre judicial en blinda 7, però el protocol de l'OMS per antivirus en marca 42.
2: D'altra banda, la dona catalana que va tenir contacte amb una víctima del virus i que està aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha donat resultat negatiu a la primera prova PCR. I a Alacant, una altra dona que també hi va tenir contacte també ha donat negatiu, en aquest cas, a la segona prova. Per cert, que el Papa Lleu XIV ha donat les gràcies als ciutadans de les Canàries per haver acollit el creuer afectat pel brot d'antivirus. El pontífex hi ha fet referència aquest diumenge des de la plaça de Sant Pere del Vaticà.
6: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Ondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas.
1: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: L'activista de la flotilla Saïf Abukeshek ja és a casa seva, aterrat aquest diumenge a la tarda a Barcelona després de passar 10 dies retingut i aïllat en una presó israeliana. Laia Framis.
7: Desenes de familiars i amics el van rebre a l'aeroport amb aplaudiments, abraçades i crides en suport a Palestina. Abukeshek denuncia tortures i demana mantenir les mobilitzacions per denunciar les violacions de drets humans constants del govern de Netanyahu.
8: Empecé dejando de comer en el primer momento a base de las insultas y violaciones continuas, decidí dejar de beber y los últimos días del interrogatorio dejé de hablar. Nosotros tenemos una fuerza que hemos podido mostrar a todo el mundo, que la gente puede salir a las calles y que la gente puede salir vencida. Lo tenemos que volver a repetir.
7: Assegura que ara descansarà uns dies i que després es tornarà a unir a la flotilla per intentar arribar a Gaza.
2: Encara en clau internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha rebutjat la proposta de pau que l'Iran li ha fet arribar aquest diumenge a través dels mediadors pakistanesos. En un breu missatge a la seva xarxa social, Trump s'ha limitat a dir que la considera totalment inacceptable. L'Iran ha respost que si a Trump no li agrada, millor, i que l'equip de negociació només fa plans per defensar els drets del poble iranià i no per satisfer el president nord-americà. I és que, segons diversos mitjans iranians, el document persa critica durament l'última proposta de Trump, que considera que té demandes excessives i reclama, en canvi, el final immediat de la guerra en tots els fronts, sobretot al Líban, i que la Casa Blanca aixequi el bloqueig als ports iranians i les sancions al país. A més, defensa la sobirania iraniana sobre l'estret d'Hormuz i exigeix als Estats Units que paguin les reparacions de guerra. En una entrevista a la CBS, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha insistit que la guerra no s'acaba mentre l'Iran tingui instal·lacions nuclears.
9: Crec que s'ha avançat molt, però no s'ha acabat, perquè encara hi ha material nuclear, urani enriquit que s'ha de treure de l'Iran, jaciments enriquits que s'han de desmantellar, actors a qui l'Iran dona suport, míssils balístics que encara volen produir. Hi ha feina per fer.
2: I en una entrevista amb la periodista Cheryl Atkinson, el mateix Trump ha tornat a amenaçar l'Iran, dient que encara li queden objectius per atacar.
10: Estan derrotats, però això no vol dir que hàgim acabat amb ells. Podríem continuar dues setmanes més i assolir tots els objectius que tenim. Hi ha alguns objectius que volem i probablement hem aconseguit un 70%, però en tenim d'altres que encara podríem colpejar.
2: Mentrestant, i malgrat la treva, l'Iran ha atacat presumptament aquest diumenge diverses monarquies del Golf Pèrsic. Un vaixell de càrrega hauria estat bombardejat davant les costes de Qatar, mentre que Kuwait i els Emirats Àrabs han denunciat que han interceptat diversos drons. L'Iran ha alliberat sota fiança la Premi Nobel de la Pau Narges Mohammadi, que es troba en estat de salut molt greu. Les autoritats l'han alliberat d'un hospital a la ciutat de Zanjan, al nord del país, on feia 10 dies que estava ingressada, i l'han traslladada en ambulància fins a Teheran, on la tractarà el seu equip mèdic. La seva fundació ha emès un comunicat en què anuncia que a Narges Mohammadi se li ha concedit una suspensió de la pena a canvi d'una fiança important, tot i que no n'ha concretat la quantitat. Mohammadi, de 54 anys, ha passat bona part dels darrers 20 anys entre la presó i la llibertat a causa del seu activisme a favor dels drets humans a l'Iran i també la igualtat de la dona. Actualment complia una condemna de presó per a la qual li quedaven 18 anys. Afectada d'una malaltia cardíaca, des del mes de març ha patit dues crisis cardíaques. El primer ministre britànic, Keir Starmer, torna a defensar-se i promet mantenir-se en el càrrec després dels pitjors resultats en unes eleccions locals angleses per a un partit al govern des del 1995. Aquest diumenge, una diputada laborista l'ha amenaçat de disputar-li el lideratge al partit si no fa un pas al costat. Londres, Quim Olivares.
11: En una entrevista al diari The Observer, Starmer ha dit que té un projecte polític de 10 anys. Té previst tornar-se a presentar la reelecció el 2029 i combatrà qualsevol company de partit que vulgui disputar-li el lideratge. No obstant això, la diputada laborista Catherine West ha dit que s'hi presentarà ella si cap dels ministres actuals de l'executiu ho fa.
12: Però el que prefereixo fer és que el gabinet siguin adults, que parlin entre ells, que facin la seva pròpia remodelació, que proposin un orador realment bo com a líder i aleshores no caldria fer eleccions de lideratge.
11: Aquesta diputada vol evitar aquestes primàries al Partit Laborista en un moment que l'extrema dreta de Reform UK ha obtingut una victòria abassegadora a les locals angleses i els laboristes han perdut prop de 1.500 regidors, a més del poder a Gal·les, on governaven des de feia 27 anys. Una altra de les possibles aspirants a substituir Starmer, l'exviceprimera ministra Angela Rayner, ha dit que és l'última oportunitat dels laboristes. Aquest dilluns està previst que Starmer faci un discurs per intentar recuperar la iniciativa política.
1: El temps.
2: Dani Ramírez.
13: De moment no tindrem precipitacions ja de nit, matinada, primera del dia. Això sí, quedarà humitat, per tant, buidint algun banc de boira a les valls interiors, fins i tot Catalunya Central o Ponent. Ahir van caure de 5 a 10 litres a bona part de Lleida, a la zona de Ponent. Sant Martí de Riucorb, al sud de l'Urgell, 13 litres. A Maials, al Segrià, 12 litres. Les Borges Blanques, a les Garrigues, fins a 12 litres per metre quadrat. La ciutat de Lleida en va rebre 10, o Cervera, 8 litres per metre quadrat. Doncs bé, sembla que avui descansarem a bona part del país. Hi ha aquesta treva, aquesta pausa en les precipitacions. A la tarda pot tornar algun ruixat, poca cosa. Matí de sol, algun núvol cap al nord de Lleida, algun núvol prim al llarg del matí migdia cap al sud del país. Les temperatures fresques, el Pirineu una mica de fred, entre 0 i 5 positius. Alta muntanya puntualment una mica, encara sota zero, i a l'interior mínimes de 8, 10, 12 graus. De dia, màximes de 20 a 25, arribant als 26-27 a Ponent, i a la tarda algun ruixadet que pugui caure a l'Alt Pirineu i al voltant del Ripollès, nord d'Osona o també cap a Lluçanès. Atenció, perquè demà, dimarts a la tarda, hi haurà més tempestes al Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida, Girona, Barcelona, acabaran arribant a bona part de la costa, fins i tot costa tarragonina, i podrien ser fortes amb pedra o calamarsa, sobretot Girona i Pirineu Oriental. I a mesura que avanci la setmana, dijous, divendres i dissabte, notarem una notable forta baixada de temperatures, torna l'hivern a muntanya, tornarà a nevar al Pirineu a partir de dijous i divendres per sota dels 1.500 metres clarament.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: Es manté la vaga general del sector de l'educació per aquest pròxim dimarts i és que és impossible acostar posicions abans perquè la conselleria no es reunirà amb els representants sindicals fins dos dies després de l'aturada. Això indigna els convocants de les mobilitzacions que demanen compromisos concrets. Des del sindicat majoritari, l'USTEC, fa dies que reclamen una trobada amb el departament abans de l'inici de les vagues, però la mesa sectorial no es farà fins dijous. Han declarat al suplement de Catalunya Ràdio, el delegat de l'USTEC al Consorci de Barcelona, Isaac Salinas, denuncia immobilisme per part del govern.
14: No està oberta la negociació. De fet, el dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims i allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació perquè hi hagi una entesa, no?, i un apropament de postures.
2: Per tant, per ara es mantenen les 17 jornades de vaga que la consellera d'Educació, Esther Niubó, considera desproporcionades. Són declaracions a RAC1.
15: En un mes, que és final de curs, doncs, viure aquestes 17 jornades, a mi em sembla un punt desproporcionat, tenint en compte doncs, aquest esforç que està fent aquest govern. I nosaltres el que voldríem és que doncs, aquest clima a la comunitat educativa es pugui relaxar, perquè tenim la tranquil·litat que estem fent i estem aplicant les polítiques que corresponen i estem anant en el bon camí.
2: A aquest malestar del sector educatiu s'hi afegeix la polèmica per la infiltració d'agents dels Mossos en assemblees de docents. Niubó afirma que no en sabia res. Precisament la Fundació Catalana de l'Esplai xifra en un 70% la davallada de les reserves a les cases de colònies de cara al curs que ve per l'amenaça de mestres i professors de no fer colònies. La presidenta de la Fundesplai, Núria Valls, considera que aquesta activitat no hauria de ser una eina de negociació a la vaga educativa.
16: No ens sembla que les colònies escolars siguin el que ha de ser una mesura de pressió, perquè al final aquí els qui estaran més afectats són els infants i adolescents que no podran gaudir d'una activitat que és molt educativa, que ajuda molt a treballar temes que a vegades a l'aula no són possibles.
2: De tot plegat n'ha parlat a la festa dels 40 anys de la Festa Esplai que aquest diumenge han celebrat al Parc Nou del Prat de Llobregat. I atenció, perquè d'aquí 4 anys, una quarta part dels dies del curs escolar superaran els 27 graus de temperatura. Ho alerta un informe d'Equitat.org que també conclou que la meitat dels centres públics del país no estan preparats per al nou context climàtic. Més de 1.200 centres es van construir abans de l'any 2000 i no han estat reformats. A l'informe es proposa un pla per adaptar les escoles i instituts públics de Catalunya en un període d'entre 5 i 10 anys. Mar Satorres, de l'Institut Metròpoli, és una de les autores de l'informe.
17: A 10 anys vista serien uns 130 milions d'euros a l'any, que equivaldrien a uns 200 euros per alumne, i que si mirem el pressupost actual

0: Algunes escoles ja estan aplicant algunes mesures. És el cas de la Samuntada de Sabadell, que té 300 alumnes d'infantil i primària. Patrícia Rey n'és la directora.
1: És imaginar-nos treballar a 32, 33, 34 graus amb una sensació tèrmica encara més elevada perquè, a més, els infants generen molta calor, amb un espai no condicionat i que, a més, no tenim altra alternativa. No tenim altres espais dins de les escoles que siguin refugi climàtic.
0: L'informe recorda que l'exposició prolongada a la calor incideix en el rendiment i l'aprenentatge. Aquest dilluns serà el primer dia feiner en què els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar. Feia 3 mesos i mig que els trens eren gratuïts. Les plataformes d'usuaris de Rodalies no ho veuen justificat perquè el servei continua sent deficient. Ho ha afirmat la portaveu de la plataforma Dignitat de les Vies, Anna Gómez, en declaracions a 3Cat Info.
2: La gratuïtat va venir perquè el servei no era òptim i el tornem a pagar quan el servei segueix sent de baixa qualitat. És a dir, la gent se li dupliquen i tripliquen els temps de viatge i la veritat és que mentre el tren sigui un calvari pels usuaris, doncs no s'hauria de pagar.
0: Per Gómez, els viatgers no tornaran a tenir confiança en la xarxa ferroviària fins que s'acabin els retards, els trams de velocitat reduïda i les obres d'emergència, que deixen al descobert que les infraestructures no estan en les condicions òptimes. Catalunya concentra el 30% del frau elèctric de tot Espanya. El 2025 els Mossos van desmantellar 24.000 instal·lacions manipulades per no pagar la llum. Els experts calculen que amb l'energia defraudada durant un any es podria abastir una població de 140.000 habitants, com Lloret o Sant Feliu de Llobregat. Les plantacions il·legals de cannabis estan al darrere d'una quarta part de l'electricitat defraudada, però Endesa adverteix que és una pràctica cada vegada més habitual a empreses i petits negocis. Ho ha explicat a 3Cat el responsable de la unitat antifraus a Catalunya d'Endesa, que no dona el seu nom per motius de seguretat.
3: Supermercats franquiciats 24 hores són molt habituals que facin defraudació. Una altra part molt important de les defraudacions que són els negocis, hotels, o podrien tenir fàbriques de plàstics o fàbriques de gel, que necessiten molta energia per poder treballar i és un lloc on es poden estalviar doncs, molta facturació.
0: En canvi, els consumidors domèstics que s'enganxen il·legalment a la llum només representen el 5% de tot el frau destapat. Per detectar aquestes instal·lacions il·legals, els inspectors es fixen en consums excessius sense motiu aparent, però també en zones amb talls de subministrament constants i sovint també en descobreixen perquè provoquen incendis o perquè reben denúncies anònimes. A més, expliquen que la intel·ligència artificial i la digitalització de la xarxa els ha permès destapar a Catalunya un 7% més de frau elèctric que l'any anterior. Endesa adverteix que el marc legal a l'estat espanyol és més tou que en altres països europeus i que només contempla penes de presó en alguns casos de frau elèctric vinculats a delictes de drogues. S'està preparant una altra vaga general, en aquest cas per reclamar salaris dignes i pel dret a l'habitatge. Serà l'any que ve i està promoguda per la societat civil en una plataforma que aglutina entitats, sindicats i diverses associacions. La iniciativa de crear aquesta aliança va néixer després de les dues grans manifestacions que va convocar el Sindicat de Llogateres l'any passat i ara ja la formen una desena de col·lectius. Per mesurar el suport a l'aturada general, des de la Plataforma per una Feina i una Casa Dignes, faran una macroenquesta arreu de Catalunya el pròxim 6 de juny. Isi Saez n'és la portaveu.
4: Les vagues no es convoquen, es treballen. Són moltes associacions, sindicats, entitats, i això suposa que és un procés lent de treball de base, és a dir, a nivell de territori, a nivell de sindicats laborals, a nivell de sindicats d'habitatge.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
5: A banda del títol de Lliga del Barça de futbol, aquest diumenge ha portat altres notícies. El Barça, en aquest cas d'hoquei patins, ha perdut la final de la Champions masculina a Coimbra, Portugal, contra el Porto per 3-1. Sentim l'entrenador blaugrana Ricard Ares valorar aquesta derrota.
6: Tornarem a estar aquí i l'aixecarem. No sé quan serà, si serà la pròxima temporada, però treballant com estem en molt bona línia. És una pena perquè crec que hem culminat uns 3 dies molt bons en quant al rendiment.

0: moment, ens ha faltat entrar bé en el partit d'avui, però bé, orgullós de l'equip i a seguir treballant, que segur que vindran més finals.
1: A banda del clàssic, aquest diumenge a primera divisió també s'han jugat l'Atlètic Club 0, València 1. A l'Atlètic, proper rival de l'Espanyol, se li ha lesionat Nico Williams. També s'ha jugat el Mallorca 1, Villarreal 1 i l'Oviedo 0, Getafe 0. A la Lliga F, Tenerife 1, Barça 3, amb gols de Brooks, Quique Nazaret i Clàudia Pina. I aquest dilluns el Girona tancarà la 35a jornada al camp del Rayo. Torna Bel Ruiz, però Brian Hill serà baixa per sanció. Mitchell, el tècnic de l'equip gironí, s'ha mostrat convençut d'aconseguir la salvació.
2: Tinc confiança i seguretat que lluitarem de la millor manera i que són capaços de superar aquest moment i sortir. Que hem de saber que serà difícil, que haurà patiment i que estem preparats.
1: Parlem de motor. Marc Márquez ja ha passat per quiròfan a Madrid i s'ha operat tant de la fractura al dit petit del peu dret com dels problemes a l'espatlla dreta. Segons Ducati, tot ha anat bé. El Tro de Cervera comença ara una recuperació sense data de tornada. Pel que fa a la cursa llarga del Gran Premi de França, victòria de Jorge Martín per davant de Marco Bezzecchi i Ai Ogura. A la general, Bezzecchi segueix líder amb només un punt sobre el madrileny. Alex Rins ha acabat 12 i Alex Márquez ha caigut.
3: S'ha ido, caída muy rara, caída de esas que normalmente no se ven y no, que no me esperaba, entonces mucha rabia porque es un error muy estúpido. Impacto en la cabeza al primer momento, pero nada grave.
1: La próxima cursa serà a casa nostra, la setmana que ve el Gran Premi de Catalunya.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En ciclisme, Pol Monyer ha guanyat el sprint la tercera etapa del Giro d'Itàlia. És la seva segona victòria en tres etapes a la ronda italiana. El líder a la general segueix sent l'uruguaià Guillermo Silva amb 4 segons d'avantatge sobre Florian Storck i Egan Bernal. Aquest dilluns, jornada de descans i l'acció tornarà el dimarts amb la quarta etapa.
4: 3CAT Info.
1: I en bàsquet, l'Unix Girona ha estat eliminat a les semifinals de la Lliga Femenina per un sol punt. Les gironines han empatat a 73 amb el València Fontejau, però les valencianes s'havien imposat d'un punt al partit d'anada. A la Lliga ACB, victòria de Lleida per 90-81 contra el Bilbao i derrota del Manresa 104-94 a la pista de l'Andorra.

0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. L'actualitat passa per la victòria del Barça al Fons Gorina.
1: El Barça és campió de Lliga. L'equip blaurana ha derrotat el Madrid per 2-0 amb gols de Rashford i Ferran Torres, assegurant la seva segona Lliga consecutiva amb Flick a la banqueta. És la 29a Lliga del Barça i la primera que guanya matemàticament en un enfrontament directe contra el Madrid.
0: Ja es troben en un hospital de Madrid els 5 catalans i la resta dels 14 espanyols desembarcats del creuer Ondius. Cap d'ells té símptomes d'antivirus, però hauran de fer quarantena per evitar riscos. Aquest diumenge s'ha repatriat 94 passatgers i dilluns es preveu que es completi tot el procés. Tot plegat es fa enmig de la polèmica amb el govern canari. I Donald Trump rebutja l'última proposta de pau de l'Iran i la qualifica de totalment inacceptable. El document de Teheran demanava el final immediat de la guerra, l'aixecament de les sancions i del bloqueig als ports iranians. Trump amenaça el règim i assegura que encara li queden objectius per atacar. A partir d'ara us explicarem que la sèrie britànica Adolescència arrasa els premis d'APTA de televisió entregats aquest vespre a Londres. La sèrie de Netflix, protagonitzada per Stephen Graham i el jove Owen Cooper, que s'han portat el de millor actor de repartiment, es converteix en la producció més premiada en una sola edició dels prestigiosos premis. I també anirem al Palau Sant Jordi, on Eric Clapton ha embadalit el públic. L'artista anglès ha tornat a Barcelona més de 20 anys després del seu últim concert a la ciutat. Ho ha fet amb gairebé totes les entrades exaurides. I en esports, què més destaquem?
1: Doncs que el Barça ha perdut per 3-1 contra el Porto la final de la Champions masculina d'hoquei patins disputada a Coimbra, a Portugal, i que l'Uni Girona ha quedat eliminat a la Lliga Femenina de Bàsquet després d'empatar 73 amb el València. A l'anada, les gironines havien perdut d'un punt.
0: Pel que fa al temps, dilluns ens portarà més hores de sol i poca pluja com una treva transitòria a moltes zones de l'interior. Fresca matinera, lluny de la façana costanera i algunes boirines o boira baixa local. Tarda amb ruixats aïllats al voltant del Ripollès, Osona i la Vall d'Aran. Com us comentàvem, els blaugranes es proclamen campions de la Lliga per primera vegada en un clàssic, al Fons Gorina.
1: Efectivament, el Barça ja és campió.
2: Final! El Barça és campió de Lliga i ho ha aconseguit davant del seu etern i màxim rival, el Real Madrid, que atònit aquí a la gespa com a espectador és testimoni de l'alegria del Barça. 29 lligues i la 29a ha arribat per primer cop a la història jugant i guanyant contra el Real Madrid.
1: L'equip blaurana s'ha imposat al Madrid per 2-0 amb gols de Rashford, amb una gran falta directa, i Ferran Torres, tots dos a la primera part, assegurant matemàticament la Lliga número 29 del primer equip de futbol, la segona consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta. Frenkie de Jong ho celebrava així sobre la gespa del Camp Nou.
3: Cada título que ganas tienes que celebrarlo por todo lo alto, más una Liga que es una competición de todo el año, y yo creo que este año claramente hemos sido los mejores de España. Claro que queremos ganar la Champions, es el objetivo, y el año que viene tenemos otra oportunidad.
1: És també la primera que el Barça guanya de forma matemàtica en un enfrontament directe contra el Madrid, com ha comentat Gavi a TV3.
4: Yo creo que no se podía ganar de mejor forma que ganar en el Clásico con nuestra gente, y creo que es la primera vez que se gana un Clásico la Liga en la historia. Y estoy muy feliz y mi equipo también.
1: Joan Laporta i Rafa Juste han aixecat la copa amb els jugadors i l'estaf tècnic sobre la gespa. Sentim a Rafa Juste.
5: Molt difícil el que sent tots aquests milers, milions d'aficionats que avui en dia, avui estic segur que estaran plorant com jo a la joia, estaran orgullosos d'aquest equip que tenim, el sentiment de país també, i sobretot perquè hem guanyat una Lliga davant d'un rival que és molt fort com el Madrid.
1: El partit, per cert, ha començat amb un minut de silenci per la mort del pare de l'entrenador del Barça, Hansi Flick.
6: Quan m'ha trucat la meva mare i m'ha dit que havia traspassat el meu pare, he pensat, millor ho amago o ho explico al meu equip, perquè al cap i a la fi per mi és com una família, i he pensat, doncs vull compartir-ho i donar la informació als jugadors.
1: Ara podem sentir a Pedri dedicar-li la Lliga a l'entrenador del Barça en declaracions a Movistar.
7: Lo queríamos hacer por él, por todo lo que nos ha dado y por la pérdida que ha tenido hoy. Creo que bueno, va a dedicar al cielo también un poco para su padre, así que todo va por él.
1: Amb aquesta victòria, el Barça encara té opcions d'arribar als 100 punts. Haurien de guanyar els 3 partits que li queden i també poden fer una Lliga perfecta al Camp Nou, on han guanyat tots els partits de Lliga. En té prou amb derrotar el Betis diumenge que ve. Aquest Barça-Madrid, per cert, també és històric perquè és el primer al nou Camp Nou. No s'havia disputat el Clàssic al Camp Nou des del 19 de març del 2023. L'equip blaurana celebrarà la Lliga amb la seva afició aquest dilluns amb una rua que arrencarà a les 5 al Camp Nou i que recorrerà els carrers de Barcelona per finalitzar novament a l'Spotify Camp Nou.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més coses. La major part de l'operatiu de desembarcament i repatriació dels passatgers del creuer Ondius, afectat per un brot d'antivirus, s'ha completat aquest diumenge. Aquest dilluns hi haurà dos últims vols des de Tenerife, un cap a Austràlia i l'altre cap als Països Baixos. Durant tot el diumenge s'han anat traslladant de forma esglaonada des del port de Granadilla a Tenerife, on ha fondejat el vaixell els passatgers, començant pels de l'estat espanyol. La majoria de persones no tenen símptomes, però en un vol, el que ha anat a França, s'hi ha detectat una persona que sí que en té. Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
9: Primer passatger amb símptomes d'antivirus després de sortir de l'Ondius. Es tracta d'un ciutadà francès dels 5 que viatjaven en el vaixell de luxe. El govern francès ha explicat que s'ha trobat malament durant el vol de tornada des de Tenerife aquest diumenge. Hores d'ara està ingressat a una unitat d'aïllament fins que es confirmi a través d'una PCR si s'ha infectat realment amb l'antivirus. La ministra de Sanitat, Mònica García, admet que no els ha vingut de nou, que podia passar.
10: Esto es algo que puede ser previsible en algún momento. Alguno de los pasajeros puede tener síntomas, como ya hemos encontrado síntomas en alguna de las personas que ha tenido contacto previamente, y lo que hay que seguir es los protocolos.
9: Mentrestant, avui ha culminat el primer dia d'evacuació de l'Ondius. El gran gruix de passatgers, 94 de 19 nacionalitats, han estat repatriats en diversos vols, començant pels 5 catalans i els 9 ciutadans espanyols. La ministra García ha qualificat d'èxit l'operació i ha remarcat l'absència del govern canari en tot aquest procés.
10: Hoy hemos trabajado fenomenal. Hoy estaba invitado el gobierno de Canarias, que no ha venido al operativo. Hoy era el día de trabajar y hemos de decir que, más allá, insisto, de todas las dificultades que hemos tenido, yo creo que hoy podemos estar orgullosos del éxito de la operación.
9: Aquest dilluns al matí es dedicarà a carregar de combustible a l'Ondius i no serà fins a la tarda que marxarà l'avió dels Països Baixos amb els passatgers de fora de la Unió Europea que no tenien avió, i el vol d'Austràlia, que serà l'últim. Sortirà a les 6 de la tarda i amb aquest es donarà per conclosa l'evacuació de l'Ondius.
0: Els 14 passatgers espanyols que anaven al creuer han ingressat a primera hora de la tarda a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid, on hauran de fer quarantena. El govern espanyol assegura que no presenten símptomes i que s'estan seguint tots els protocols. Madrid, Alba Gil.
11: Han accedit a l'hospital a través d'un circuit tancat. Això vol dir que no han tingut contacte amb ningú, només amb els sanitaris que els assisteixen. Estan en una planta reservada només per a ells i hauran de passar el confinament en habitacions individuals sense rebre visites. En arribar, se'ls ha practicat una prova PCR que repetirà d'aquí a 7 dies. Durant tot aquest temps es controlarà que ningú presenti símptomes i si en algun moment algun creuerista dona positiu, se'l traslladaria de manera immediata a la planta 22. És allà on hi ha la unitat d'aïllament especial del risc, una mena de búnquer medicalitzat. La pregunta, però, continua sent quants dies hauran de fer quarantena, perquè l'ordre judicial en blinda 7, però el protocol de l'OMS per antivirus en marca 42.
0: D'altra banda, la dona catalana que va tenir contacte amb una víctima del virus i que està aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha donat negatiu a la prova de PCR. I a Alacant, una altra dona que també hi va tenir contacte, també ha donat negatiu, en aquest cas, a la segona prova.
8: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Rècord d'inscrits a les oposicions per ser funcionari de la Unió Europea. Hi ha 175.000 candidats, 7 cops més que en els últims exàmens. Els països del sud d'Europa, amb mercats laborals més precaris, són els que hi porten més aspirants. Brussel·les, Bruno Fertea Mires.
12: Itàlia és, de llarg, el país amb més inscrits. Gairebé la meitat de tots els candidats són italians, com, per exemple, la Maria Laura Corbo. Somia amb treballar d'intèrpret a les institucions comunitàries. A casa seva, diu, falten oportunitats.
13: Vaig intentar provar sort a Itàlia, però no hi vaig trobar gran cosa. He estudiat llengües i en el meu sector, a Itàlia, ara mateix no és el millor moment per trobar-hi una feina.
14: Time to find a job.
12: Si guanya la plaça, cobrarà uns 5.000 euros al mes, però menys de l'1% dels aspirants se'n sortirà. El Marc Herrero ho vol intentar, però demana més suport a les institucions catalanes.
15: A través d'ajudes formatives, com ja es fa, o donar un suport potser més tècnic i fins i tot material. Si Espanya i Catalunya volen tenir una presència més destacada a Europa, certament s'ha d'invertir.
12: La Maria Regueiro, també catalana, vincula el rècord històric d'inscrits per aquestes oposicions amb l'augment del sentiment europeista entre els més joves.
16: En el meu cas, no és tant una fugida, sinó també una aposta per un projecte professional que em sembla més alineat amb el que busco. Per mi, el projecte europeu és una manera de una manera clara de cooperar entre països per afrontar els reptes comuns.
12: Els exàmens estan previstos per aquesta tardor.
0: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, reclama fer memòria ara que el feixisme s'expandeix per tota Europa. Dalmau ho ha dit al camp de Mauthausen, a Àustria. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
17: Cal recordar que el que va passar aquí, aquest horror de la barbària humana, cal fer-ne un esforç de memòria per dir que no torni a passar mai més en un moment en el que el feixisme s'extén arreu d'Europa i el nostre combat de tots els demòcrates, pensem com pensem, ha de ser un clam unitari de defensa de la llibertat, de la democràcia i sobretot de la condició humana i del valor de la vida humana.
0: Dalmau ha anunciat que Catalunya instal·larà 113 llambordes de memòria més aquest 2026, unes peces fabricades artesanalment a Alemanya que es posen habitualment davant la casa on vivien o on van néixer víctimes dels camps d'extermini. En total, s'arribarà a 872 llambordes en 126 municipis. Cada vegada més joves demanen ajuda al Servei d'Homes del Baix Empordà, un recurs pioner que treballa per prevenir les violències masclistes i fomentar relacions més sanes i igualitàries. Tot i això, el perfil majoritari continua sent el d'homes de mitjana edat. Berta Artigas Fontàs.
18: El servei té l'objectiu d'ajudar els homes a identificar les seves conductes violentes, gestionar emocions i construir relacions més saludables. Des del 2024, quan es va impulsar, ja s'han atès unes 130 persones a la comarca. Segons l'educador social Ivan García, molts usuaris hi arriben després d'adonar-se que necessiten un canvi.
19: Són homes que en un moment donat hi ha un grau de consciència de dir no puc més, jo no puc continuar funcionant, vivint d'aquesta manera per mi ni per el meu entorn. I llavors hi ha una intenció de canvi.
18: Un dels usuaris és l'Albert, que va arribar al servei després d'una etapa complicada.
20: Vaig començar a consumir drogues i tot això, molts malestars, vaig caure en una depressió i després del recurs penal vaig veure que era una oportunitat d'or per poder reinsentar-me a la societat bé i com una persona de bé. I
18: després d'intentar sortir-se'n sol, va decidir demanar ajuda. Ara fa un any que segueix un procés terapèutic al servei i assegura que nota millores.
20: Agafes rames que estan totes enllaçades i coses de petit que al final t'afecten molt quan ets gran. I tot això jo no ho sabia i gràcies a ells hem pogut anar desbloquejant cosetes, hem aconseguit que jo pensi d'una altra manera, que no m'afectin tant les coses.
18: Segons els professionals, intervenir en aquests aspectes quan són joves facilita canvis i evita que algunes conductes es cronifiquin.
0: La lluita ecologista al Camp de Tarragona celebra 10 anys de festa pel territori, una edició que ha tornat a l'origen, a la selva del camp. Casualment, és el municipi més gran per on passa la repotenciació de la línia de molt alta tensió entre l'Aragó i la Secuita. El projecte ha revifat la mobilització ciutadana els últims mesos. La selva del camp, Ariana Escoda.
14: Amb aquesta coincidència, la jornada ha organitzat un programa formatiu i lúdic on s'han combinat activitats com xerrades, tallers, dinar comunitari i una sessió de treball. Segons Mar Arnau, membre del Casal Popular La Raconera, tornar a l'Hort d'Iglésies també ha estat una manera d'escenificar la voluntat de les entitats per reforçar vincles.
21: Com un nou inici de tornar a agafar forces, de tornar a agafar una mica la dinàmica de trobar-nos, de formar-nos, de simplement parlar, per crear una altra vegada xarxa, incloure diferents associacions i entitats que han crescut arrel d'aquests anys i doncs, també donar-los un espai. Tot això, doncs, ja et dic, pel que et deia, de tornar realment a agafar forces com si fos un nou inici.
14: Amb tot, l'organització reivindica espais de debat per valorar quin model econòmic i energètic requereix el Camp de Tarragona. Per a Laia Muntes, membre del Casal Popular La Raconera, el balanç que s'extreu de l'última dècada de moviment ecologista i activista és alhora positiu i negatiu.
22: Llavors, ens podem fer un balanç positiu pel que fa al sosteniment, però un balanç negatiu en tant que doncs, potser haurem de treure encara més les urpes i la lluita.
14: El programa de la desena Festa pel Territori s'ha nodrit de tallers, xerrades i música en directe, sota el lema El progrés que ens mata.
0: La família d'Arcadi Oliveres continua localitzant notes i reflexions de l'activista 5 anys després de la seva mort. Ho ha explicat a 3CAT Info un dels seus fills, Albert Oliveres.
23: Seguim treballant amb el Jordi Alguer, que el Jordi Alguer és un arxivista que encara a dia d'avui ve a casa, revisa documentació de l'Arcadi i ell, juntament amb la Mar Vall d'Oriola, colze a colze, que ara proposen noves edicions i noves revisions de documentació i d'idees de l'Arcadi.
0: També ha explicat que el seu pare, que era un dels economistes i activistes socials més estimats de Catalunya, s'enfadaria de valent si sentís les notícies del món actual.
23: S'indignaria veient les notícies. Jo recordo de petit un moment allò, mirant les notícies, no? I és que aquest és un impresentable, aquest és un lladre, no? I jo crec que ell es posaria les mans al cap, i sobretot ara, últimament, amb les grans figures polítiques de Donald Trump, que posen la guerra com a norma.
0: Aquest cap de setmana, família i amics l'han recordat amb un acte a la Unió Sant Cugatenca. Arcadi Oliveres va morir de càncer la primavera del 2021. La central nuclear d'Escó 2 a la Ribera d'Ebre està parada per fer-hi una recàrrega de combustible i feines d'inspecció, manteniment i també millora de la instal·lació. Feia 1 any i 5 mesos de l'última aturada. En concret, es substituiran diversos elements combustibles que formen el nucli del reactor, com el motor de la bomba de refrigeració.
8: El temps.
0: Dani Ramírez.
24: De moment no tindrem precipitacions ja, de nit, matinada, primera del dia. Això sí, quedarà humitat, per tant, buidint algun banc de boira a les valls interiors, fins i tot Catalunya Central o Ponent. Hi van caure de 5 a 10 litres a bona part de Lleida, a la zona de Ponent. Sant Martí de Riucorb, al sud de l'Urgell, 13 litres. A Maials, al Segrià, 12 litres. Les Borges Blanques, a les Garrigues, fins a 12 litres per metre quadrat. La ciutat de Lleida en va rebre 10, o Cervera, 8 litres per metre quadrat. Doncs bé, sembla que avui descansarem a bona part del país. Hi ha aquesta treva, aquesta pausa en les precipitacions. A la tarda pot tornar algun ruixat, poca cosa. Matí de sol, algun núvol cap al nord de Lleida, algun núvol prim al llarg del matí migdia cap al sud del país. Les temperatures fresques, el Pirineu una mica de fred, entre 0 i 5 positius. Alta muntanya puntualment una mica, encara sota 0, i a l'interior mínimes de 8, 10, 12 graus. De dia, màximes de 20 a 25, arribant als 26-27 a Ponent, i a la tarda algun ruixadet que pugui caure a l'Alt Pirineu i al voltant del Ripollès, nord d'Osona o també cap a Lluçanès. Atenció, perquè demà, dimarts a la tarda, hi haurà més tempestes al Pirineu, Prepirineu, nord de Lleida, Girona, Barcelona, acabaran arribant a bona part de la costa, fins i tot costa tarragonina, i podrien ser fortes amb pedra o calamarsa, sobretot Girona i Pirineu Oriental. I a mesura que avanci la setmana, dijous, divendres i dissabte, notarem una notable forta baixada de temperatures, torna l'hivern a muntanya, tornarà a nevar al Pirineu a partir de dijous i divendres per sota dels 1.500 metres clarament.
8: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3CAT Info.
0: La sèrie britànica Adolescència de Netflix és la gran triomfadora de la 72a edició dels Premis BAFTA de televisió que s'han entregat aquest vespre al Royal Festival Hall de Londres. Ha aconseguit 4 estatuetes, inclosa la de la categoria de millor minissèrie dramàtica i la de millor actor de repartiment, per Owen Cooper, de 16 anys. Creada pels anglesos Jack Thorne i Stephen Graham, la sèrie explica a través de 4 capítols rodats en pla seqüència la història de Jamie, un nen de 13 anys acusat d'assassinat d'una companya seva de l'escola. La sèrie explora temes com la violència, l'assetjament escolar o la misogínia entre els adolescents. L'exitós drama acumula 142 milions de visualitzacions. Owen Cooper, el jove protagonista, ha rebut així el premi.
2: En paraules de John Lennon, no aconseguiràs res si no tens la visió d'imaginar-ho. Per tant, crec que només necessites 3 coses per tenir èxit. Una obsessió, un somni i els Beatles. Així que moltes gràcies a tots ells.
0: La gran sorpresa de la nit ha estat en la categoria de millor actriu, que ha guanyat Narges Rashidi, d'origen iranià, pel seu paper protagonista a la minissèrie de la BBC Prisoner 1951. Precisament el conflicte a l'Orient Mitjà ha estat reconegut en la categoria de documental en la producció de la cadena britànica Channel 4, Gaza, metges sota l'atac. El BAFTA a la millor sèrie dramàtica ha estat per a Codi de silenci, que s'ha pogut veure a Filmin, sobre una persona sorda que ofereix la seva ajuda a la policia gràcies a la seva habilitat de llegir els llavis. I pel que fa a la millor sèrie internacional, el BAFTA ha estat per a la producció d'Apple TV d'Estudio. La cerimònia ha estat presentada per l'humorista Greg Davies. Eric Clapton omple de blues, nostàlgia i també veterania al Palau Sant Jordi de Barcelona. El guitarrista britànic ha emocionat el públic amb un repertori ple de grans clàssics de la seva carrera. Barcelona, Marc Ruiz.
3: Eric Clapton surt 2 minuts abans, saluda fent una reverència, agafa la guitarra com si res i comença a arpegir els primers acords de Bach, una de les seves grans cançons de quan formava part del supergrup Cream. Se li van escalfant els dits de mica en mica, puja i baixa per les pentatòniques com si sortís a passejar un matí de diumenge. No enganyarem a ningú, Clapton no és el mateix de fa 20 anys, òbviament, i dol que alguns solos, com els de Key to the Highway, els facin el guitarrista rítmic o el teclista. Però el bluesman anglès continua emocionant cada cop que passeja els dits sobre les cordes, malgrat tenir una malaltia nerviosa que li provoca dolor i feblesa a les mans. Cauen clàssics del blues com Hoochie Coochie Man, popularitzada per Muddy Waters, o l'imprescindible I Shot the Sheriff de Bob Marley, mentre el públic celebra cada riff. És hora d'agafar l'acústica. Primer, tot sol, acompanyat dels aplaudiments rítmics del públic amb Kind Hearted Woman Blues, i després amb banda Nobody Knows You When You're Down and Out, o amb Leila. Recupera la Fender ara que sembla que ja té els dits calents i arriba a Crossroads, un dels grans solos de la nit. És el blues estrella del seu ídol, Robert Johnson, el que explica com va vendre la seva ànima al diable en una cruïlla de camins ara fa 90 anys, a canvi de ser un gran músic. I fa les delícies del públic amb Cocaine, de J.J. Cale. Té moments per a cada músic, per a la seva guitarra, per a la seva veu, per a les coristes i pel públic, que demana més i més. Llàstima que només li quedava un blues més als dits. I quin blues? Before You Accuse Me. Eric Clapton ha tornat a Barcelona després de 20 anys, qui sap si per últim cop, però per demostrar una vegada més que per tocar blues el que cal no és velocitat, sinó tenir una ànima plena de ferides.
8: Trescat Info.
0: Gegants i castellers han estat els protagonistes aquest diumenge a Lleida durant la tercera jornada de les festes de maig. La celebració a la capital del Segrià acaba aquest dilluns, dia àlgid de la festa major en honor a Sant Anastasi. Alba Mor.
4: Carrers i places de Lleida s'han omplert aquest diumenge de cultura i tradició amb una gran afluència de públic en actes com la trobada i posterior cercavila de gegants i la diada castellera. A la tarda ha estat el torn dels tallers de ball de bastons, també de dansa tradicional i de jocs de circ, així com una cantada d'havaneres i un vespreig musical. Als Camps Elisis, més música amb els concerts de 31 Fam i Auxili, entre altres. El regidor de festes, Xavier Blanco, fa una bona valoració de moment de la festa major i en destaca el bon ambient.
1: L'objectiu és una mica aquest, el treballar diferents perfils de públic perquè tothom s'hi senti en caix. Molt positiu, doncs, veure molta sensació de família, gent que anava a consumir un tipus de música i d'altres que potser una altra. Els food trucks, amb la gent sopant, bueno, el revival que feien de música Remember al pavelló també va tindre molta acollida, doncs, de gent més gran que recorda, doncs, aquells èxits dels 80, 90, i bé, molt, molt bé.
4: Aquest dilluns és dia de Sant Anastasi i últim dia de les festes de maig amb un programa que barreja cultura i actes més solemnes com la processó i l'ofrena floral. Ja a la nit, el Castell de Focs posarà el punt final a 4 dies de festa.
0: La Sala Atrium acull La meitat de l'ànima, la versió teatral de la novel·la amb què Carme Riera va guanyar el Premi Sant Jordi. Mercè Arànega i Antònia Jaume protagonitzen aquest thriller escènic dirigit per Magda Puyo. Ens ho explica tot seguit la Marta Vives.
5: La veu literària de Carme Riera ressona amb força en aquest muntatge que juga amb la ficció i la realitat de manera contundent, establint un joc amb l'espectador que queda atrapat per una història que és com una teranyina de noms i de fets reconeixibles. La protagonista, la narradora interpretada per una solventíssima Mercè Arànega, furga en els records i la memòria per reconstruir la vida i la mort tràgica de la seva mare, Cecília Balaguer, una filla de destacats exiliats republicans, casada amb un home pròxim a l'elit franquista i amb un amant, un gran escriptor d'esquerres que va guanyar un Premi Nobel. Mercè Arànega i Antònia Jaume fan un gran desplegament interpretatiu en aquesta proposta que flirteja amb la intriga. És una barreja entre una conferència i una instal·lació que juga amb els millors mecanismes del gènere negre, panells amb fotografies, documents, dietaris i cartes per resoldre tots els interrogants. La memòria és la veritat de l'ànima. Rellegim Riera i la reconeixem damunt l'escenari de l'Àtrium en un teatre que reivindica la memòria i la literatura.
0: Esports. Amb Alfons Gorina.
6: A banda del títol de Lliga del Barça de futbol, aquest diumenge ha portat altres notícies. Un altre Barça, el d'hoquei patins, ha perdut la final de la Champions masculina disputada a Coimbra, a Portugal, contra el Porto per 3-1. Podem sentir l'entrenador del Barça, Ricard Ares, parlar d'aquesta derrota.
7: Tornarem a estar aquí i l'aixecarem. No sé quan serà, si serà la pròxima temporada, però treballant com estem en molt bona línia. És una pena perquè crec que hem culminat uns 3 dies molt bons en quant al rendiment. Ens ha faltat entrar bé en el partit d'avui, però bé, orgullós de l'equip i a seguir treballant, que segur que en vindran més finals.
6: A banda del clàssic, aquest diumenge s'han disputat a primera l'Atlètic Club 0 València 1. A l'Atlètic, proper rival de l'Espanyol, s'ha lesionat Nico Williams. També s'ha jugat el Mallorca 1 Villarreal 1 i l'Oviedo 0 Getafe 0. A la Lliga F, Tenerife 1 Barça 3 amb gols de Brooks, Quique Nazaret i Clàudia Pina.
8: 3CAT Info.
6: I aquest dilluns el Girona tancarà la 35a jornada al camp del Rayo. Torna Bel Ruiz, però Brian Hill serà baixa per sanció. Mitchell, el tècnic del Girona, s'ha mostrat convençut d'aconseguir la salvació.
10: Tinc confiança i seguretat que lluitarem de la millor manera i que són capaços de superar aquest moment i sortir. Que hem de saber que serà difícil, que haurà patiment i que estem preparats.
6: En motor, Marc Márquez ja ha passat per quiròfan a Madrid i s'ha operat tant de la fractura al dit petit del peu dret com dels seus problemes a l'espatlla dreta. Segons Ducati, tot ha anat bé. El tro de Cervera començarà una recuperació sense data de tornada. Pel que fa a la cursa llarga del Gran Premi de França, victòria de Jorge Martín per davant de Marco Bezzecchi i Ai Ogura. A la general, Bezzecchi continua líder amb només un punt sobre el madrileny. Alex Rins ha acabat 12 i Àlex Márquez ha caigut.
25: S'ha ido, caída muy rara, caída de esas que normalmente no se ven y que no me esperaba, entonces mucha rabia porque es un error muy estúpido. Impacto en la cabeza al primer momento, pero nada grave.
6: A la general, els germans Márquez són 7è i 8è, a més de 70 punts de Bezzecchi. La pròxima cursa serà a casa nostra, la setmana que ve, el Gran Premi de Catalunya. En ciclisme, Pol Monnier ha guanyat a l'esprint la tercera etapa del Giro d'Itàlia. És la seva segona victòria en 3 etapes a la ronda italiana. El líder a la general segueix sent l'uruguaià Guillermo Silva amb 4 segons d'avantatge sobre Florin Storck i Egan Bernal. Aquest dilluns, jornada de descans i l'acció tornarà el dimarts amb la quarta etapa. I en bàsquet, l'Unigirona ha estat eliminat a les semifinals de la Lliga Femenina per un sol punt. Les gironines han empatat a 73 amb el València Fontejau, però les valencianes s'havien imposat d'un punt al partit d'anada.

0: I avui ens despertem amb 8 graus a Prades, 18 al Raval de Barcelona i 5 a Castellà de Nuc.
1: I mira, no hi ha temps a afegir.
2: Final, final, final, final, final! El Barça és campió de Lliga! I ho ha aconseguit!
0: L'endemà d'un Barça triomfal que ha guanyat la Lliga a un Madrid de final de cicle. Una nit llarga al Barcelona després de la 29a Lliga del Barça, la primera que es guanya matemàticament jugant contra el Real Madrid. Un dels llocs on s'ha allargat més la festa, tal com és habitual, ha estat a Luz de Gas, on s'ha tornat a deixar veure el president Joan Laporta. Així arribava el president electe al Barça, que ha marxat pels vols de les 3 de la matinada, però hi ha qui s'ha quedat fins molt més tard. Anem cap al carrer Montaner. Guillem Soler, què tal? Bon dia.
3: Bon dia, Ricard.
0: Ara mateix hi queda algú o no, Guillem?
3: No queda ni el personal de la discoteca, ja.
0: Va, ja s'ha acabat la festa, doncs.
3: Sí, sí. Sí que és veritat que quan jo he arribat, que passaven pocs minuts de les 5 de la matinada amb els matiners, encara hi havia gent aquí, força gent, i sobretot molts càntics, que ha sigut avui a les estrelles, no? Aquests càntics de gent ja afònica, que ha començat a les 9 del vespre al Camp Nou i ha acabat ara fa, podem dir, mitja horeta aquí, en una festa que, bueno, ha sigut per tota Barcelona. Hem vist a Plaça Catalunya, per exemple, Marc Casado, també Alejandro Valde, després altres jugadors han anat a una discoteca, els familiars amb Joan Laporta han vingut aquí a l'Urde Gas, però ara, això sí, aquí al carrer ja buit i comença a sortir el sol, així que la festa, de moment, s'ha acabat.
0: Mm. I què t'ha dit la gent que t'has trobat a fora?
3: Doncs la gent que m'he trobat a fora, molts d'ells han dit, per exemple, que era una de les millors nits de la seva vida, i si voleu, escoltem alguns dels nois que hi havia aquí fora.
4: Espectacular, hem tingut en Jan fins a les 3, la festa espectacular, l'Urz de Gas no ha fallat.
5: En Jan és dueño d'aquí. És l'home que porta tota la festa, el que ens fa ser culers, i per ell serem més culers que mai.
6: Tots molt contents, eufòrics, amb en Joan també hem estat. I bé, és un dia molt gran pel Barça.
0: Milers d'aficionats quan celebrat per tot Barcelona. Gràcies, Guillem, ja pots tornar cap a la ràdio. Salut, Degas! A la Plaça Catalunya, com dèiem, també s'ha fet tard i hem tingut també una de les imatges més virals de la celebració d'aquest títol.

0: Amics, amics d'aficionats, el que porta la veu cantant és Marc Casado, a Colliver d'una altra persona, i el que gravava i ho transmetia en directe per les xarxes és Alejandro Valde. La imatge de Casado no és la primera vegada que la veiem, tampoc de jugadors del Barça en bicing per la Diagonal.
1: Felicidades, Pedro.
2: Eric,
1: felicidades.
0: Aquesta vegada han estat Pedri, Eric i Dani Olbo, que han anat per bicicleta en bicicleta per la Diagonal. Campions incontestables, campions i fets històrics. O saluda el campió són les portades de la premsa esportiva catalana. D'aquest triomf se'n destaquen molts noms, però sobretot en surt el nom del tècnic Hansi Flick, que, a més, ahir perdia el seu pare i ho recordava així durant la celebració de la gespa.
3: It's a tough day. It's a tough day. It's done in the morning. And I never forget this day.
0: Amb dues lligues en dues temporades i amb un segell inconfusible, el tècnic alemany s'ha ficat tothom a la butxaca. Per cert, que amb la rua de celebració serà aquesta mateixa tarda. Sortirà a les 5 de la tarda del Camp Nou per travessar, en aquest cas, les Corts. Passarà pels carrers Numància, Berlín, París, Balmes, la Gran Via, el Passeig de Gràcia i tornarà directament cap a l'estadi. Avui l'Àgora Esportiva Especial del matí de Catalunya Ràdio ho comentarem tot plegat a partir de les 9 amb Ramon Besa, en Pich Alonso, Laia Tudel i Joel Díaz. I repassarem també les claus d'aquesta temporada i ens fixarem també en la implosió del Real Madrid. A la capital treuen foc pels queixals amb Mbappé.
4: Pues no lo sé. Quedan dos setmanes y bueno, según evolucione de las molestias que tiene ahora mismo, veremos si puede jugar o no.
0: D'entrada, perquè molts consideren que s'està esborrant en aquest tram final de la temporada. Ahir no estava ni convocat i no està clar si tornarà a jugar. Hi ha molta indignació per la publicació del francès a les xarxes. Va penjar una captura del partit quan el Barça ja guanyava 2-0 amb el missatge a la Madrid. How y'all doing this evening? How y'all doing this evening?

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara fem un cop d'ull a la matinada. Amb què ens despertem aquest matí? Frederic Pincet, bon dia.
2: Bon dia. Doncs amb la negociació de pressupostos entre el PSC i Esquerra, el periòdico destaca avui en portada que el pacte anirà a una comissió que es crearà amb l'Estat i les dues bandes negocien, diu, presentar comptes la setmana que ve, després de les eleccions andaluses. Segons el periòdico, hi haurà tres grans acords: una societat mercantil per assegurar els compliments dels acords, el pla B a la comissió, una línia de tren per connectar l'àrea metropolitana de Barcelona sense passar per la capital catalana i el traspàs a la Generalitat d'una competència de l'Estat.
0: I a Brussel·les.
2: Avui es reuneixen els ministres d'Educació i de Jovent de la Unió, amb dues grans qüestions a l'agenda del dia: els Erasmus, dels anys 2028-2034, i també debatre el paper de la intel·ligència artificial just dins del món de l'educació.
0: I hem quedat als Estats Units.
2: Amb una enquesta, més de la meitat dels votants nord-americans desaproven la gestió de la inflació de l'economia per part de Donald Trump, un 58%. Ho diu un sondeig del Financial Times que mostra que els aranzels i la guerra de l'Iran estan perjudicant les perspectives electorals dels republicans del partit de Trump.
0: I amb què dinem avui a la Xina?
2: Doncs amb els preparatius de la reunió justament aquesta setmana entre Donald Trump i Xi Jinping. Està per veure si Taiwan apareix a l'agenda. En teoria, sí. El govern de l'illa ha dit aquesta nit que té confiança en el desenvolupament dels seus llaços amb els Estats Units. Recordem que Washington ha dit que no té cap intenció de canviar la seva política cap a Taiwan.
3: Avui és dilluns 11 de maig, ens despertem en fresc encara a l'interior de Catalunya, 5 graus a Guardiola-Berguedà, 11 a Targa i 15 graus a Cardedeu. També tenim alguns núvols baixos, bancs de boira, sobretot als llocs on ahir va ploure, especialment a les comarques de Ponent, en algunes valls del Pirineu. La idea és que aquest matí farà força sol, en general, i a la tarda tindrem alguns ruixats i tempestes, però només al nord, només al Pirineu i al nord de les comarques de Girona. A la resta tens força més tranquil i amb temperatures de fins a 25-26 graus les més altes. Demà augmenta la inestabilitat i a partir de dimecres tindrem una baixada de la temperatura.
0: Avui a l'Àgora Esportiva del matí, Ramon Besa, Pitxell, Soleia Tudel i Joel Díaz. Però abans són les 6 i 8. Francesc Soler, bon dia.
4: Bon dia.
0: Sí, Solanes, bon dia.
5: Bon dia.
0: Ens actualitzem. Avui s'acabarà el desembarcament de la i la repatriació des del port de Granadilla a Tenerife dels passatgers del creuer Ondius, afectat per un brot d'antivirus.
4: La majoria dels evacuats ahir no tenien símptomes. Aquesta matinada s'ha sabut, però, que entre els 17 ciutadans dels Estats Units que estan tornant a casa seva, n'hi ha un que ha donat positiu per antivirus i un altre que té símptomes lleus, però que encara no s'ha confirmat que tingui el virus. Tots dos viatgen a les unitats de biocontenció de l'avió, segons ha informat el Departament de Salut nord-americà. A més, un altre vol, al Canadà França, s'hi ha detectat una persona que també té símptomes.
0: Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
6: Un dels 5 ciutadans francesos que viatjaven a l'Ondius s'ha trobat malament durant el vol de tornada. A hores d'ara està ingressat en una unitat d'aïllament fins que es confirmi a través d'una PCR si realment s'ha infectat d'antivirus. El gran gruix de passatgers, 94 de 19 nacionalitats, han estat repatriats en diversos vols. La ministra García ha qualificat d'èxit l'operació i ha remarcat l'absència del govern canari.
7: Hoy hemos trabajado fenomenal. Hoy estaba invitado el gobierno de Canarias, que no ha venido al operativo. Hoy era el día de trabajar y más allá, insisto, de todas las dificultades que hemos tenido, yo creo que hoy podemos estar orgullosos del éxito de la operación.
6: Aquest dilluns al matí es dedicarà a carregar de combustible a l'Ondius i no serà fins a la tarda que marxarà l'avió dels Països Baixos amb els passatgers de fora de la Unió Europea i el vol d'Austràlia, que serà l'últim. Mònica Mas i David Mendoza pel matí de Catalunya Ràdio des de Tenerife.
0: Els 5 catalans i la resta dels 14 espanyols desembarcaran cats del creuer ja són en un hospital de Madrid, on hauran de fer quarantena.
8: El govern espanyol assegura que no presenten símptomes i que estan seguint tots els protocols.
0: Madrid, Alba Gil.
9: Han accedit a l'hospital a través d'un circuit tancat. Això vol dir que no han tingut contacte amb ningú, només amb els sanitaris que els assisteixen. Estan en una planta reservada només per a ells i hauran de passar el confinament en habitacions individuals sense rebre visites. En arribar, se'ls ha practicat una prova PCR que repetirà d'aquí a 7 dies. Durant tot aquest temps es controlarà que ningú presenti símptomes i si en algun moment algun creuerista dona positiu, se'l traslladaria de manera immediata a la planta 22. És allà on hi ha la unitat d'aïllament especial del risc, una mena de búnquer medicalitzat. La pregunta, però, continua sent quants dies hauran de fer quarantena, perquè l'ordre judicial en blinda 7, però el protocol de l'OMS per antivirus en marca 42. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La dona catalana que va tenir contacte amb una víctima del virus i que està aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha donat resultat negatiu a la primera prova de PCR.
8: A Alacant, una altra dona que també hi va tenir contacte a donar negatiu, en aquest cas a la segona prova.
0: I el Papa Lleó XIV ha donat les gràcies als ciutadans de les Canàries per haver acollit el creuer afectat pel brot d'antivirus.
4: El pontífex hi va fer referència ahir des de la plaça de Sant Pere del Vaticà.
5: Quiero agradecer la acogida que caracteriza al pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Hondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las islas.
0: L'epidemiòleg i exconseller de Salut, Josep Maria Argimon, que va gestionar les mesures per fer front a la Covid-19 a Catalunya, insisteix que l'escenari actual és molt diferent al del 2020.
10: Aquest és un virus que és molt poc eficient en la propagació de persona a persona, a diferència del que era la Covid, i des d'aquest punt de vista també, si recordem aquell número, aquella R que parlàvem durant la pandèmia, que vol dir el número de persones que un cas pot infectar, aquí, en el cas de l'antivirus Andes, estem parlant normalment d'una R de 1 o menor.
8: Sobre les mesures a prendre com a conseqüència del brot decretat al creuer Hondius, Argimon la resumia així.
10: Les claus per evitar la propagació són clarament la traçabilitat dels contactes i també a la vegada, en els casos que sigui necessari, un aïllament i una quarantena ben fetes, que jo crec que és tal com s'està enfocant. I des d'aquest punt de vista, amb això, jo penso que s'evitarà la propagació.
0: L'antivirus és un tipus de virus que es transmet per rosegadors. La transmissió es produeix quan la persona respira aire contaminat amb virus present a les partícules d'orina, excrements o saliva d'animals infectats.
4: En aquest sentit, la presidenta de l'Acadèmia de Ciències Veterinàries de Catalunya, Maria Àngels Calvo, assenyala que el principal risc en la propagació són intervencions en el medi rural on hi ha hagut presència de rosegadors.
11: En el fet de posar-nos una mascareta estem evitant moltíssim, encara que sembli que passar l'escombra no tingui importància, recordem que si pot haver-hi, perquè sigui un paller o perquè sigui un lloc al mig del camp, qui poden haver-hi les rates, etcètera, clar, realment això és fonamental tenir-ho present per evitar que la pols que s'aixeca la puguem arribar a respirar.
0: Donald Trump veu totalment inacceptable la resposta de l'Iran a la seva proposta de pau i rebutja el document que el país persa li ha fet arribar a través de mediadors pakistanesos.
8: En un breu missatge a la seva xarxa social aquesta matina del president nord-americà s'ha limitat a dir que no li ha agradat la proposta sense donar-ne més detalls. Segons mitjans iranians, el document de Teheran demanava el final immediat de la guerra, l'aixecament de les sancions i del bloqueig als ports iranians. En una entrevista televisiva, Trump també ha tornat a amenaçar l'Iran dient que encara li queden objectius per atacar.
12: They are defeated, but as a...
13: Estan derrotats, però això no vol dir que hàgim acabat amb ells. Podríem continuar dues setmanes més i assolir tots els objectius que tenim. Hi ha alguns objectius que volem i probablement hem aconseguit un 70%, però en tenim d'altres que encara podríem colpejar.
8: Mentrestant, i malgrat la treva, l'Iran va atacar suposadament ahir diverses monarquies del Golf Pèrsic. Un vaixell de càrrega hauria estat bombardejat davant les costes de Qatar i Kuwait, i els Emirats Àrabs van interceptar diversos drons.
0: I l'Iran ha alliberat sota fiança la Premi Nobel de la Pau Narges Mohammadi, que es troba en un estat de salut molt greu.
4: Les autoritats la van alliberar ahir d'un hospital a la ciutat de Zanjan, al nord del país, on feia 10 dies que estava ingressada, i la van traslladar en ambulància fins a Teheran, on la tractarà el seu equip mèdic. La seva fundació més un comunicat en què anuncia que Narges Mohammadi se li ha concedit una suspensió de la pena a canvi d'una fiança important, tot i que no n'ha concretat la quantitat. Mohammadi, de 54 anys, ha passat bona part dels últims 20 anys entre la presó i la llibertat a causa del seu activisme a favor dels drets humans a l'Iran i la igualtat de les dones. Actualment complia una condemna de presó per a la qual li quedaven 18 anys. Afectada d'una malaltia al cor des del mes de març, ha tingut dues crisis cardíaques.
0: I l'activista català d'origen palestí, Saif Aboukesdeh-Shek, detingut fa 10 dies per Israel quan viatjava amb la flotilla, ja és a casa seva a Barcelona.
8: Va aterrar a la tarda a l'aeroport del Prat, on l'esperaven desenes d'amics i familiars. Denuncia tortures contínues a la presó i assegura que el govern de Benjamin Netanyahu viola els drets humans constantment.
14: Empecé dejando de comer en el primer momento a base de las insultas y violaciones continuas. Decidí dejar de beber y los últimos días del interrogatorio dejé de hablar. Nosotros tenemos una fuerza que hemos podido mostrar a todo el mundo.
8: Aboukesdeh-Shek diu que ara descansarà uns dies i que després es tornarà a unir a la flotilla per intentar arribar a Gaza. Creu que les missions d'aquest tipus són necessàries per mantenir el focus internacional sobre l'ocupació de Palestina.
0: I recta final del judici contra els fills de l'expresident Jordi Pujol per la suposada ocultació de la fortuna familiar.
4: Doncs ha dit el tribunal que els diners que tenen a Andorra provenen de la deixa de l'avi dels rèdits que en van treure el fill gran, per a qui la fiscalia demana 29 anys de presó, ha negat haver cobrat comissions d'empresaris a canvi de l'adjudicació d'obra pública.
0: Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebella.
15: En la sessió d'avui han de declarar 4 dels 9 empresaris que no van poder-ho fer l'anterior setmana de judici. Després coneixerem la petició de penes definitives que fan les acusacions. De moment, la fiscalia demana per als 7 germans Pujol Ferrusola penes que oscil·len entre els 8 i els 29 anys de presó pels delictes d'associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsificació de document mercantil i frau fiscal, entre d'altres. Entre els encausats també hi ha Mercè Gironès, exdona de Jordi Pujol Ferrusola i per a qui la fiscalia demana 17 anys de presó. Està previst que dijous el judici quedi vist per sentència. Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Rebelle, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gairebé la meitat de països del món van patir usos maliciosos de la intel·ligència artificial per influir en les eleccions de l'any 2024.
8: Així ho diu l'Observatori d'Ètica en la Intel·ligència Artificial de Catalunya en un estudi encarregat pel Departament de Justícia. S'assumeix que també passarà aquí en les municipals de l'any que ve.
9: Un vídeo hiperrealista però fals, és a dir, un deepfake d'un candidat dient que es retirava i demanant el vot pel seu rival, es va poder veure a Buenos Aires l'any 2025. És un exemple que recull l'estudi de l'Observatori que destaca especialment l'any 2024, perquè aleshores es van produir molts processos electorals i han vist com la IA s'utilitza per erosionar la confiança de la ciutadania en el sistema. Sentim el seu director, Albert Sabater.
16: En un any de molts processos electorals, gairebé la meitat dels països del món van tenir algun tipus de situació on l'ús maliciós d'aquestes aplicacions d'intel·ligència artificial que comentava abans va tenir una certa transcendència. L'estudi no va sobre si van canviar el resultat electoral, però sí que el van alterar d'alguna manera.
9: Des de Girona, Núria Pereire, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 6:18, més notícies amb Marc Jurado i en Alfonso. Bon dia.
17: Bon dia.
0: Es manté la vaga general pel sector de l'educació de demà.
18: És impossible acostar posicions abans perquè la conselleria no reunirà amb els sindicats fins dijous, 2 dies després de l'aturada.
0: Maite Curto.
19: Des del sindicat majoritari i l'USTEC estan indignats perquè afirmen que reclamaven una trobada amb el departament abans de l'inici de les vagues. En declaracions a aquesta emissora, el delegat de l'USTEC al Consorci de Barcelona, Isaac Salinas, denuncia immobilisme per part del govern.
20: No està oberta la negociació. De fet, el dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims i allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació, perquè hi hagi una entesa, no?, i un apropament de postures.
19: La consellera d'Educació, Esther Niubó, qualifica de desproporcionada la convocatòria de 17 jornades de vaga entre unitàries i territorialitzades a final de curs. Maite Curto, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I al País Valencià, el sector de l'educació comença avui una vaga indefinida per reclamar més recursos, millores salarials, menys alumnes a l'aula i per defensar també l'escola en valencià.
21: Les negociacions amb reunions aquesta última setmana estan encallades. La proposta de la conselleria d'augmentar en poc més de 1.000 euros bruts anuals el sou del professorat no ha desactivat la convocatòria. Els serveis mínims a segon de batxillerat també han indignat els sindicats.
0: València, Pepa Ferrer.
22: Li reclamen a l'administració baixada de ràtios, menys burocràcia, recuperar el poder adquisitiu o la garantia que el valencià siga llengua vehicular. La proposta de la conselleria d'una pujada de sou de 75 euros bruts al mes va indignar els sindicats, igual que uns serveis mínims decretats que consideraven abusius. La vaga indefinida s'acompanyarà de mobilitzacions avui a Alacant, Castelló, Elx i València i una gran manifestació el divendres 15 de maig a la capital valenciana. Des de València, Pepa Ferrer per al matí de Catalunya Ràdio.
0: La Fundació Catalana de l'Esplai xifra en 70% la davallada de les reserves a cases de colònies de cara al curs que ve per l'amenaça de mestres i professors de no fer colònies ni excursions.
18: La presidenta de Fundesplai, Núria Valls, ha explicat que no estan rebent reserves en ferm.
23: Perquè a hores d'ara, algunes escoles que van a paraula no fan la bestreta esperant a veure què passa. Per això nosaltres pensem que ha d'haver-hi alguna solució, alguna negociació. Bueno, estem una mica pendents d'això.
18: Valls ho ha dit a la Festa Esplai, que hi va arribar als 40 anys al Parc Nou del Prat de Llobregat amb un esdeveniment amb una 50ena d'activitats lúdiques que va reunir milers de nens i nenes.
0: I a partir del 2030, una quarta part dels dies del curs escolar superaran els 27 graus de temperatura.
21: N'alerta un informe d'equitat.org que també conclou que la meitat dels centres públics del país no estan preparats per al nou context climàtic.
0: Montsevir.
1: Són 1.200 construïts abans del 2000 i sense canvis des de llavors. A l'informe es proposa un pla per adaptar-los al nou context climàtic en un període d'entre 5 i 10 anys. Marça Torres, de l'Institut Metròpoli, és una de les autores de l'informe.
2: A 10 anys vista serien uns 130 milions d'euros a l'any, que equivaldrien a uns 200 euros per alumne, i que si mirem el pressupost actual del Departament d'Educació, el que està aprovat des del 2023, doncs equivaldria un 2% del pressupost anual.
1: A curt termini, les opcions passen per solucions com ventiladors, persianes o espais d'ombra, i algunes escoles ja les estan aplicant per iniciativa pròpia. L'informe recorda que l'exposició prolongada a la calor incideix en el rendiment i l'aprenentatge. Montsemir, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui els treballadors de la planta de Pascual de Gurb, a Osona, fan vaga.
18: Davant la incertesa sobre el seu futur laboral després de la venda de la fàbrica a Casa Tarradellas per fer-hi mozzarella.
3: La plantilla d'un centenar de persones denuncia que l'empresa lletera amb seu a Aranda del Duero ha començat a desmantellar la planta aquest cap de setmana, desviant producció i reduint capacitat per minimitzar l'impacte de la vaga. Per això denuncien a través d'un comunicat una presumpta vulneració del dret de vaga i ho han fet arribar a Inspecció de Treball. Expliquen que entre el febrer i el març ja van deixar d'envasar llet per Lidl i el 13 de maig passarà el mateix amb Llet Nostra. I denuncien que l'empresa continua rebutjant una negociació col·lectiva. Des de GURB, Nàtia Dell, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui és

0: confiar en la xarxa ferroviària fins que no s'acabin els retards, els trams de velocitat reduïda i les obres d'emergència. Són declaracions a aquesta emissora.
1: La gent se li dupliquen i tripliquen els temps de viatge i la veritat és que mentre el tren sigui un calvari pels usuaris, doncs no s'hauria de pagar.
0: Segons el Ministeri de Transports, la factura dels 3 mesos de gratuïtat a Rodalies deixa un forat de més de 50 milions d'euros en les arques de Renfe. Berta Torrades, pel matí, de Catalunya Ràdio.
2: I es dispara el nombre d'aspirants a les oposicions per ser funcionari de la Unió Europea.
3: Hi ha 175.000 candidats, 7 vegades més que en els últims exàmens. Els països del sud d'Europa, amb mercats laborals més precaris, són els que també hi aporten més aspirants.
2: Brussel·les, Bruno Fortea.
4: Gairebé la meitat de tots els candidats són italians. Com, per exemple, la Maria Laura Corbo. Diu que a casa seva falten oportunitats.
5: Vaig intentar provar sort a Itàlia, però no hi vaig trobar gran cosa. He estudiat llengües i en el meu sector, a Itàlia, ara mateix no és el millor moment per trobar-hi una feina.
4: Si guanya la plaça, cobrarà uns 5.000 euros al mes, però menys de l'1% dels aspirants ho aconseguirà. El Marc Herrero ho vol intentar, però demana més suport a les institucions catalanes.
6: A través de ajudes formatives, com ja es fa. Si Espanya i Catalunya volen tenir una presència més destacada a Europa, certament s'ha d'invertir.
4: Aquestes oposicions europees han batut el rècord històric d'inscrits. Des de Brussel·les, Bruno Fortea, Mires, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
7: Què tal, bon dia?
2: La primera.

0: Eric Clapton torna a Barcelona 22 anys després amb un concert històric al Palau Sant Jordi de la capital catalana. El concert, sense incidents com el que va haver a Madrid, ha durat una hora i mitja i ha repassat els clàssics. I, per cert, que Clapton tampoc ha acreditat fotoperiodistes pel seu concert i Live Nation ha tornat a distribuir les fotografies als mitjans.
1: La segona.

0: I Leire Martínez, excantant de l'Oreja de Van Gogh, es trenca plorant el primer concert de la seva gira per Amèrica Llatina, coincidint amb el concert de retorn que feia Amaia Montero amb la seva banda a Bilbao. Martínez ha plorat emocionada recordant els 17 anys que va passar a la banda.
1: La tercera.
0: I la sèrie britànica Adolescència de Netflix arrasa amb 4 premis en una nova edició dels premis BAFTA de televisió que es van entregar ahir al vespre a Londres. Una de les estatuetes se la va emportar l'actor protagonista de 16 anys, Owen Cooper, que en el seu discurs ha dit que només necessites 3 coses per l'èxit: una obsessió, un somni i els Beatles.
1: Ara són les 6:25. Robert Prat, bon dia.
2: Bon dia, Ricard.
1: Quantes hores has dormit?
2: Poca estona. Hem vingut ben d'hora, ben d'hora, ben d'hora.
1: Ha costat avui, eh?
2: Sí, ha costat.
1: Ha costat tota la setmana, perquè el Barça s'ha proclamat campió de Lliga amb els 2-0 davant del Real Madrid.
2: Amb un golaix de Rashford de falta, un altre de Ferran Torres, que dona la segona Lliga consecutiva al Barça de Flick. Eufòria de Frenkie de Jong.
3: Cada título que ganas tienes que celebrarlo por todo lo alto, más una Liga que es una competición de todo el año, y yo creo que este año claramente hemos sido los mejores de España. Claro que queremos ganar la Champions, ese es el objetivo. Y el año que viene tenemos otra oportunidad.
2: Y Gavi, que destaca guanyar el títol de Liga precisament davant el Madrid.
4: Creo que es la primera vez que se gana un clásico la Liga en la historia. Y estoy muy feliz y mi equipo también.
2: La jornada també va estar marcada per la mort del pare de Flick en les hores prèvies al partit.
5: Perquè al cap i a la fi per mi és com una família. I he pensat, doncs vull compartir-ho i donar la informació als jugadors.
1: I celebracions a la plaça Catalunya pel títol del Barça.
2: Alguns aficionats s'han aplegat al centre de la ciutat. Joan Laporta ha preferit anar a la sala Luz de Gas amb els familiars dels jugadors. Pedri Olmo i Eric García han fet una ruta en bici per la ciutat i Casado i Valdés s'han deixat veure a Canaletes. L'equip blaugrana, que celebrarà la Lliga amb la seva afició amb una rua que començarà a les 5 al Camp Nou, recorrerà els carrers de Barcelona. Travessera de les Corts, Numancia, Berlín, París, baixaran per Balmes fins a la Gran Via, pujaran Passeig de Gràcia fins a la Pedrera per tornar fins al Camp Nou.
1: Avui, a partir de les 11, entrevistarem una dona que va anunciar la setmana passada que deixava de representar com a advocada a Rosa Peral. És la seva advocada fins ara, Núria González. Avui trenca el silenci i ens explica per què deixa a Rosa Peral. Serà a partir de les 11 al matí de Catalunya Ràdio. Però abans, sapiguem per què va la

0: A llevar-se amb Joel Díaz.
1: Bon dia. Avui em permetreu que dediqui el motiu per llevar-se a un col·lectiu segurament molt minoritari entre l'audiència, però que ho està passant malament i mereix ni que sigui uns segons d'escalf. I aquest col·lectiu sou vosaltres, amics i amigues aficionats del Real Madrid. Us acompanyo en el sentiment. Anava a dir que sé com us sentiu, perquè aquí de perdre també en sabem bastant, però realment no tinc ni idea de com us sentiu. No sé què significa perdre sent d'un equip que té tots els poders d'un estat a favor, el legislatiu, l'executiu, el judicial i el periodístic, a més de crèdit il·limitat i la possibilitat de finançar-se amb diners públics. No tinc ni idea de com deu ser perdre amb tantes facilitats i encara menys d'aquesta manera, al camp d'un etern rival arruïnat i contra un equip format majoritàriament per adolescents. No tinc ni idea de què deu ser perdre d'aquesta manera, però sé que ha de ser molt dur. I bé, us anava a dir que almenys us queda animar la selecció espanyola al Mundial, però clar, si ho feu, haureu d'animar els jugadors del Barça.
0: I avui cançons sobre la Lliga del Barça.
2: Que es va guanyar enmig de crits, que es peguin, o Cono quédate, entre d'altres perles. És per això que avui cançons iròniques. Heart of Glass dels Blondie. Diuen que era una cançó que van fer de broma, que pensaven que ningú no es prendria seriosament. Els Beatles tenen molts acudits a les seves cançons i la llegenda diu que I am the walrus, soc la morsa, directament es burlava dels que buscaven significats ocults dels seus temes.

0: En punt, 6:45. Repassem els titulars d'aquest dilluns amb Francesc Soler i Cide Solanes. El Barça és campió de Lliga.
1: Final, final, final, final, final! El Barça és campió de Lliga!
2: L'equip blaugrana va derrotar el Madrid per 2-0, amb gols de Rashford i Ferran Torres, i assegurava la seva segona Lliga consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta. És la primera Lliga que el Barça guanya matemàticament en un enfrontament directe contra el Madrid.
0: Avui hi ha una esportiva especial per analitzar-ho a partir de 8:45 amb Ramon Besa, amb Pitxi Alonso, Laia Tudel i Joel Díaz. I avui s'acabarà també el desembarcament i la repatriació dels passatgers del creuer afectat pel brot antivirus.
3: Els 5 catalans i la resta d'espanyols desembarcats del creuer ja són en un hospital de Madrid on hauran de fer quarantena. La ministra de Sanitat, Mònica García, no descarta que hi pugui haver algun positiu.
4: Esto es algo que puede ser previsible en algún momento. Alguno de los pasajeros puede tener síntomas, como ya hemos encontrado síntomas en alguna de las personas que ha tenido contacto previamente, y lo que hay que seguir es los protocolos.
0: Donald Trump troba del tot inacceptable la resposta de l'Iran a la seva proposta de pau.
2: El president dels Estats Units torna a amenaçar l'Iran i assegura que encara li queden objectius per atacar.
5: Estan derrotats, però això no vol dir que hàgim acabat amb ells. Podríem continuar 2 setmanes més i assolir tots els objectius que tenim. Hi ha alguns objectius que volem i probablement hem aconseguit un 70%, però en tenim d'altres que encara podríem colpejar.
0: I 10 dies després de la seva detenció a mans d'Israel, mentre viatjava a la flotilla, l'activista català d'origen palestí ja és a casa seva a Barcelona.
3: Saïf Abukeixek va aterrar la tarda a l'aeroport del Prat, on denunciava.
6: Empecé dejando de comer en el primer momento a base de las insultas y violaciones continuas. Decidí dejar de beber y los últimos días del interrogatorio dejé de hablar. Nosotros tenemos una fuerza que hemos podido mostrar a todo el mundo.
0: Recta final del judici contra els fills de l'expresident Jordi Pujol per la suposada ocultació de la fortuna familiar.
2: Després de mig any al judici, ha de quedar vist per a sentència.
0: I es manté la vaga general del sector de l'educació per demà.
3: Esther Niubó, consellera.
7: En un mes que és final de curs, doncs, viure aquestes 17 jornades, a mi em sembla un punt desproporcionat, tenint en compte doncs, aquest esforç que està fent aquest govern. I nosaltres el que voldríem és que doncs, aquest clima a la comunitat educativa es pugui relaxar.
3: Fins dijous, el Departament d'Educació no es reunirà amb els sindicats convocants i al País Valencià el sector també comença avui una vaga indefinida per reclamar millores.
0: Primer dia feinent en què els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar.
2: El govern ha posat fi a més de 3 mesos de gratuïtat. Anna Gómez, portaveu de Dignitat a les Vies.
8: La gratuïtat va venir perquè el servei no era òptim i el tornem a pagar quan el servei segueix sent de baixa qualitat. És a dir, la gent se li dupliquen i tripliquen els temps de viatge mentre el tren sigui un calvari pels usuaris. Doncs no s'hauria de pagar.
0: I us avança al matí de Catalunya Ràdio. Treballs arqueològics descobreixen restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt, al cim de la Mola.
3: En alguns casos, les restes humanes corresponen a esquelets o part d'esquelets que s'han conservat en la posició original en què van ser disposats, mentre que en d'altres han estat desplaçats.
0: I aquesta nit, Eric Clapton ha omplert el Sant Jordi.
2: De blues, de nostàlgia, de veterania, d'aquí uns minuts us ho expliquem.
0: Abans repassem les portades de la premsa. Avui amb la victòria del Barça i l'arribada també del creuer d'antivirus a les Canàries en totes les portades.
9: Sí, comencem pel Barça. Gran foto de portada. El periódico ocupa 3/4 de portada. Els jugadors amb la Copa celebren el títol al camp i el titular claríssim, Lliga de Somni. El diari Ara té una foto del mateix moment, una mica més petita, i diu Campions. Qui du una foto diferent en portada són la Vanguardia i el Punt Avui. Els jugadors mantejant Hansi Flick. La Vanguardia l'acompanya amb el titular La Lliga amb el millor final possible i el Punt Avui amb la Lliga del Clàssic. El títol del Barça en portada, però en un raconet a la premsa de Madrid. El País, el Barça guanya la Lliga davant del seu etern rival. El Mundo, el Barça celebra la seva segona Lliga consecutiva davant d'un Madrid indolent. Pel que fa a l'antivirus, el País, un gran operatiu desactiva la crisi del vaixell MV-Ondius. El periódico posa l'accent en el fet que Espanya continua sense registrar cap positiu i la Vanguardia hi afegeix que els evacuats espanyols ja fan quarantena en un hospital de Madrid. Per acabar, altres temes a portada. Al diari Ara hi llegim que el PSC i Esquerra desencallen el quart cinturó ferroviari i el País mira Andalusia. Moreno Bonilla acaricia la majoria absoluta.
0: Avui a Arties a la Vall d'Aran es desperten amb 3 graus, al migdia passaran del 16 i a Sitges en tenen 17, amb una màxima prevista de 24. Tindrem un dia força tranquil a l'espera de canvis a partir de demà.
10: Bon dia. Sí, avui tenim alguns núvols i boira matinals aquest matí, però durant el matí s'anirà imposant el sol i aquesta tarda només esperem algun ruixat al nord de les comarques de Girona i el Pirineu. I a partir de dimarts a la tarda sí que les tempestes arribaran a moltes més comarques i sembla que dimecres i la resta de la setmana baixarà la temperatura.
0: I en plena celebració blaugrana pel títol de Lliga arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
11: Bon dia, Catalunya. Jan Laporta va prometre que el Barça tornaria a l'elit del futbol mundial i només en quatre temporades ens ha regalat tres lligues, situant-nos de nou entre els primers equips d'Europa. El president s'ha guiat per allò que li ha funcionat sempre, la intuïció, i és així com va dur-nos un entrenador alemany pel qual ningú no donava ni un duro i que ara, ja ho podem dir, és l'home més estimat de Catalunya. El Barça de Flick és un equip que és fill de la filosofia de Cruyff, amb un extra de pressió, rapidesa i sacrifici. La lliga d'ahir, per si tot això fos poc, arriba quan el gran enemic és la caricatura del gran equip que va ordir Carlo Ancelotti, amb uns jugadors que s'esbatussen, un president que calla com un mort i un entorn mediàtic a qui només queda plorar pels àrbitres i ressuscitar l'esperit de Negreira. El Barça torna a ser gran i avui estem de festa. Moltes gràcies, Jan. Un vielen Dank, Hansi.

0: I avui ens esperes amb Ricky Martin, que no
1: li has. I tant, i amb Living la vida loca, bon dia. I és que tal dia com avui, un 11 de maig, però de l'any 1999, el cantant publicava el disc Ricky, va vendre més de 13 milions de còpies a tot el món, convertint-se en un dels més venuts d'aquell any, aconseguint 7 discos de platí. Per molts és considerat el disc més destacat en la història d'un artista hispà. En resum, va ser el disc que va catapultar Ricky Martin a l'estrellat internacional.
0: Això i el vídeo fals, bueno, perquè era mentida, de la Melmelada.
1: No es va arribar a saber mai.
0: Això és sorpresa, sorpresa, no? Era un programa
1: que va
0: Ricky
1: això.
0: Martin va anar a fer una sorpresa a una persona, una nova dona, i quan va obrir la porta,
1: l'armari,
0: tenia la dona tot allò ple de melmelada, i esperant que el gos li anés a llepar.
1: Molt ben explicat.
0: Això és el que va circular.
1: S'explica, s'explica, és una llegenda.
0: És una mentida que circula.
1: Però escolta'm, encara se segueix comentant.
0: Però hi ha vídeo, això.
1: No hi ha vídeo. Diuen que s'està...
0: Hi hauria vídeo, si no.
1: S'explica que va ser un fals directe.
0: Però hi ha vídeo de la sorpresa, sí que hi ha vídeo.
1: Sí, però es veu que devia estar gravat. Això és el que s'explica.
0: I què ha passat aquest matí als matiners de Catalunya Ràdio?
1: Doncs mira, hem connectat amb el nostre company, en Guillem Soler, que a les 5 del matí l'hem enviat a les portes de l'Udegas de Barcelona perquè ens expliqués si encara hi havia molta festa i alguns culers encara estaven celebrant la victòria del Barça.
2: Com ha anat això?
3: Espectacular. Hem tingut en Jan fins a les 3. Jan espectacular, la festa espectacular, l'Udegas no ha fallat, ha fet una celebració com es mereixia el Barça i, bueno, que esperem repetir-ho molts anys més, la veritat.
4: En Jan és dueño d'aquí. És l'home que porta tota la festa, el que ens fa ser culers, i per ell serem més culers que mai. Guanyar la Lliga al camp contra el teu rival, al Madrid, no hi ha preu.
1: Jan, el gurú de la nit barcelonina.
0: Sí, sí.
1: És així.
0: I on són festes avui?
1: Avui encara podeu gaudir de la Festa Major de Lleida, Sant Anastasi. A les 12 del migdia hi haurà vermut de Festa Major als Camps Elisis. A les 7 de la tarda a la plaça Joan, de Sant Joan Vall. Sant Joan, com a ball de Festa Major amb l'Orquestra Montgrins, i a les 10 de la nit al marge esquerre del riu Segre, Castelldefocs, i just després, fi de festa amb els gegants de Lleida.
0: En Vall i Santa Maria Salta. I a les xarxes, Marta Diana, que s'ha fet viral?
5: Doncs el vídeo d'un altre nom protagonista d'aquest cap de setmana, no és del Barça ni es diu Jan Laporta, parlem de Maya Montero i el concert de retorn de Bilbao amb l'oreja de Van Gogh. Aquest és només un dels vídeos dels molts que s'han fet virals d'ella desafinant. Que això va ser el primer concert que va fer dissabte,
0: no,
5: i ella mateixa.
0: No és l'única, que desafina els concerts, vull dir que hi ha molts.
1: Uns quants.
5: N'hi ha molts, però déu-n'hi-do, la Maya. S'ha coronat. Això sí, va confessar un minut després doncs, que no li havia acabat de sortir del tot bé.
0: Bueno, doncs mal, no sap.
6: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
7: Avui hem rebut el missatge de la Maria del Carme de Barcelona. Al gener ja vam parlar amb ella perquè es queixava que l'ascensor que connecta la Rambla del Carmel amb el carrer Lisboa, a Horta, no funcionava. Poc després l'Ajuntament el va arreglar, però posteriorment va patir una nova avaria i això fa que no funcioni des de principis de març.
8: Bueno, ara ja fa 2 mesos que no funciona i em sembla que ja n'hi ha prou. És molt important aquest ascensor per moltíssima gent, sobretot amb gent amb mobilitat reduïda. Jo estic farta, la veritat. Que no funcioni.
7: Fons municipals expliquen que l'ascensor està fora de servei perquè se li estan fent tasques de reparació i manteniment. Diuen que la previsió és que torni a funcionar a finals d'aquesta setmana.
6: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
9: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
10: A Parlem Telecom parlem de contractar a casa nostra el que és nostre. Parlem d'una connexió que batega el ritme del teu cor. Parlem de llengua, de cultura i d'orgull. Truca al 1713 o entra a parlem.com. Els catalans, parlem.
11: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Nova setmana d'incertesa a les borses a l'expectativa de com evoluciona la situació de l'estret d'Hormuz. Divendres, totes les borses europees van caure després de les accions militars a l'enclavament decisiu pel petroli. L'IBEX 35 va baixar per sota els 18.000 punts, deixant-se gairebé l'1% en la sessió. Wall Street, en canvi, va tancar amb optimisme per les bones perspectives laborals als Estats Units. El barril de Brent va lleugerament a l'alça, $105, un 4,46% més que ahir. Estàs escoltant el matí de de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
2: Vés-te a entendre amb mi, di.
12: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
2: Crec que m'he enamorat.
12: Normal, amb aquests preus.
2: Aquesta setmana estalviem les cuixetes de pollastre 2,25 als 750 grams.
12: I els navius a 3,99 al mig quilo. Aldi.
2: Que poc que costa comprar bé.
13: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
15: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
6: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
15: I comencem per l'últim dia de repatriacions dels passatgers del creuer Ondius des de Tenerife.
5: A la tarda marxarà cap als Països Baixos a un avió amb passatgers de fora de la Unió Europea i un altre cap a Austràlia. Fins ara, la majoria dels evacuats des del port de Granadilla no tenen símptomes aquesta matinada, però s'ha sabut que entre els 17 ciutadans dels Estats Units que estan tornant a casa seva sí que n'hi ha un que ha donat positiu i un altre que té símptomes lleus, però que encara no s'ha confirmat que tingui el virus. En un altre vol, el que ha anat cap a París, s'hi ha detectat una persona que també té símptomes. La ministra Mónica García ha destacat l'absència del govern canari en tot l'operatiu.
16: Hoy hemos trabajado fenomenal. Hoy estaba invitado el gobierno de Canarias, que no ha venido al operativo. Hoy era el día de trabajar y hemos de decir que, más allá, insisto, de todas las dificultades que hemos tenido, yo creo que hoy podemos estar orgullosos del éxito de la operación.
15: En el cas dels 14 ciutadans espanyols del creuer, no tenen símptomes i ja són a l'Hospital de Madrid on faran la quarantena.
5: D'altra banda, la dona catalana que va tenir contacte amb una víctima del virus i que està aïllada a l'Hospital Clínic de Barcelona ha donat un resultat negatiu en la primera prova PCR. També dona negatiu la dona ingressada a Alacant, que també va ser contacte en aquest cas en la segona prova. L'epidemiòleg i exconseller de Salut, Josep Maria Argimon, que va gestionar les mesures per fer front a la Covid-19 a Catalunya, insisteix que l'escenari actual és molt diferent al del 2020.
17: Aquest és un virus que és molt poc eficient en la propagació de persona a persona, a diferència del que era la Covid, i des d'aquest punt de vista també, si recordem aquell número, aquella R que parlàvem durant la pandèmia, que vol dir el número de persones que un cas pot infectar, aquí, en el cas de l'antivirus Andes, estem parlant normalment d'una R de 1 o menor.
15: Donald Trump veu totalment inacceptable la resposta de l'Iran a la seva proposta de pau.
5: Rebutja el document que el país persa li ha fet arribar a través de mediadors pakistanesos. En un breu missatge a la seva xarxa social aquesta matinada, s'ha limitat a dir que no li ha agradat. Segons mitjans iranians, el document de Teheran demanava el final immediat de la guerra, aixecar les sancions i també el bloqueig dels ports iranians. Trump ha tornat a amenaçar l'Iran.
18: Estan derrotats, però això no vol dir que hàgim acabat amb ells. Podríem continuar dues setmanes més i assolir tots els objectius que tenim. Hi ha alguns objectius que volem i probablement hem aconseguit un 70%, però en tenim d'altres que encara podríem colpejar.
5: D'altra banda, l'Iran ha alliberat sota fiança la Premi Nobel de la Pau, Narges Mohammadi, que es troba en un estat de salut molt greu.
15: Demà hi haurà el primer dia de les tres vagues d'educació a tot Catalunya.
5: El Departament d'Educació no reunirà amb els sindicats fins dijous, dos dies després de la primera de les aturades. Des de l'USTEC estan indignats perquè reclamaven una reunió abans del cicle de vagues. Isaac Salinas, delegat del sindicat del Consorci de Barcelona.
19: No està oberta la negociació. De fet, el dimecres va haver la mediació al Departament de Treball per serveis mínims, i allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació perquè hi hagi una entesa, no?, i un apropament de postures.
5: La consellera d'Educació considera desproporcionades les 17 jornades de mobilització fins a final de curs. Els altres dos dies de vaga a tot Catalunya seran el dimecres 27 de maig i el divendres 5 de juny.
15: Una altra de les mesures de pressió és la de no fer colònies. La Fundació Catalana de l'Esplai xifra en un 70% la caiguda de les reserves de cara al curs que ve.
5: Ho explica la presidenta de Fundesplai, Núria Valls.
20: Perquè a hores d'ara, algunes escoles que van a paraulat no et fan la bestreta esperant a veure què passa. Per això nosaltres pensem que ha d'haver-hi alguna solució, alguna negociació. Bueno, estem una mica pendents d'això.
5: També s'atura a partir d'avui l'educació al País Valencià. En aquest cas, comença una vaga indefinida per reclamar també més recursos, millores salarials, menys alumnes a l'aula i, en aquest cas, també l'escola en valencià.
15: Us avança el matí de Catalunya Ràdio. Treballs arqueològics descobreixen restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç d'Amunt, al cim de la Mola.
5: En alguns casos, les restes humanes corresponen a esquelets o part d'esquelets que s'han conservat en la posició original en què van ser diposats, mentre que en altres han estat desplaçats. Els treballs són responsabilitat de la Diputació de Barcelona en el marc del Pla Sostenible per la Mola.
3: L'ens provincial defensa la necessitat de preservar de manera adequada les restes i explica que ara l'objectiu és confirmar que antigament la mola tenia usos funeraris.
15: La Vall d'Aran capturarà i geolocalitzarà els ossos que hagin perdut la por a la presència humana.
3: La mesura, segons defensa el govern aranès, arriba a petició del sector ramader.
15: Viella Sofia Cabanes.
21: El Pirineu feia 6 anys que s'havia deixat de rastrejar ossos amb GPS. Un dels darrers va ser Catxú. Ara no hi ha ossos qualificats com a perillosos, però es vol controlar aquells acostumbrats a la presència humana. Ivan Afonso, cap de Medi Natural del Consell General.
22: S'intentarà capturar ossi o s'actualitzaran els protocols d'estar premanidi per si cau capturar vetus abans de que arribi aquest estadi de familiarització.
21: El Consell prepara ara un pla de captures que ha de ser avalat pel Ministeri de Transició Ecològica. Des de Viella, Sofia Cabanes, per al Matí de Catalunya Ràdio.
15: Cada cop s'atenen més joves al servei d'homes del Baix Empordà, pioner a prevenir violències des de la igualtat.
3: El perfil majoritari continua sent el d'homes de mitjana edat que volen millorar en la criança i les relacions de parella.
15: Bert Artigas.
23: Es tracta d'un servei públic pioner que treballa amb homes per prevenir conductes violentes i fomentar relacions més sanes i equitatives. La majoria d'usuaris són homes de mitjana edat, però també cada cop hi arriben més joves menors de 30 anys. Un dels usuaris és l'Albert, que va entrar al servei després d'un procés penal. Ara fa un any que hi fa teràpia.
24: I al principi era molt impulsiu i era una mica problemàtic per coses que em van passar a la vida i al final vaig començar a consumir drogues i tot això, molts malestars, vaig caure en una depressió i després del recurs penal vaig veure que era una oportunitat d'or.
23: Malgrat això, el servei encara s'enfronta a un repte important i és trencar l'estigma que asseguren que encara existeix entre molts homes a l'hora d'acostar-se als serveis socials.
15: I avui arrenca a Tarragona el Festival de Recreació Històrica Tarraco Viva.
3: Enguany centrarà l'atenció en la influència de Roma a la nostra civilització.
15: Tarragona, Ricard Buigas.
25: El festival més emblemàtic de la ciutat es fa una pregunta. Per què Roma? La respon qui ha estat durant 28 anys el seu director, Magí Seritjol, tota una institució que aquest any es jubila.
26: Per què Roma? Perquè ens ensenya qui som. És a dir, i encara ara, encara vivim mentalment en un marc de l'antiguitat clàssica.
25: Entre els 500 actes programats, amb visites, lluites de gladiadors, cerimònies, recreacions bèl·liques i tallers, enguany, any d'eclipsi total, es dedicarà un dia a parlar d'aquest fenomen i de l'astronomia a l'antiguitat. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
15: Ara música. Eric Clapton omple de blues, nostàlgia i veterania al Palau Sant Jordi de Barcelona, Marta Viana.
5: El guitarrista britànic ha emocionat el públic amb un repertori ple de grans clàssics de la seva carrera.
15: Barcelona, Marruiz.
27: Eric Clapton surt 2 minuts abans, saluda fent una reverència, agafa la guitarra com si res i comença a arpegir els primers acords de Bach. Clapton no és el mateix de fa 20 anys, òbviament, i dol que alguns solos, com els de Key to the Highway, els facin el guitarrista rítmic o el teclista. Però el bluesman anglès continua emocionant cada cop que passeja els dits sobre les cordes, malgrat tenir una malaltia nerviosa que li provoca dolor i feblesa a les mans. I cauen els clàssics Cuchi Cuchi Man, I Shot the Sheriff, Leila, tocada aquesta nit amb clau de jazz, Crossroads o Cocaine. Eric Clapton ha tornat a Barcelona després de 20 anys, qui sap si per últim cop, però per demostrar una vegada més que per tocar blues el que cal no és velocitat, sinó tenir una ànima plena de ferides. Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
15: La sèrie britànica Adolescència de Netflix és la gran triomfadora de la 72a edició dels Premis BAFTA de Televisió, que es van entregar ahir al vespre al Royal Festival Hall de Londres.
5: Ha aconseguit 4 estatuetes, inclosa la de la categoria de millor minissèrie dramàtica i la de millor actor de repartiment per a Owen Cooper, de 16 anys. La producció explora temes com la violència, l'assetjament escolar o la misogínia entre els adolescents i acumula 142 milions de visualitzacions. L'actor, el jove protagonista, rebia així el premi.
28: In the words of John Lennon, you won't...
29: En paraules de John Lennon, no aconseguiràs res si no tens la visió d'imaginar-ho. Per tant, crec que només necessites 3 coses per tenir èxit. Una obsessió, un somni i els Beatles. Així que moltes gràcies a tots ells.
15: Mira, i parlant de sèries.
30: Seguro que os estáis preguntando qué hacemos en Sevilla.
31: Nos han encargado robar este cuadro.
5: Un nou spin-off de La Casa de Papel encapçala les estrenes més destacades de la setmana a les plataformes. A més, també arriba una sèrie sobre l'exassessora de Sarah Ferguson, condemnada per assassinat.
15: Marc Garriga.
32: Netflix segueix explotant l'univers de La Casa de Papel a Berlín i La Dama de l'Armiño, que s'estrena divendres. Aquest cop el personatge interpretat per Pedro Alonso, el germà del famós professor de la sèrie original, planifica un robatori a Sevilla al costat d'Imma Cuesta. The Lady s'estrena dijous a Movistar Plus i es basa en la vida de Jane Andrews, una noia d'extraradi que de sobte accedeix a un lloc de treball al costat de la duquessa de York, Sarah Ferguson, i acaba condemnada per l'assassinat de la seva parella, una sèrie curiosa i intrigant dels mateixos productors de The Crown. Per acabar, a Disney Plus arriba dimecres The Punisher, One Last Kill, un especial d'una hora d'aquest personatge de Marvel introspectiu i venjatiu. Marc Garriga per al Matí de Catalunya Ràdio.
15: I els esports, Robert Prat.
0: El Barça, que es proclama campió de Lliga, 2-0 amb el Madrid, gols de Rashford i Ferran Torres, la mort del pare de Flick marca les celebracions, la plaça Catalunya amb Valde i Caçador, la sala Ludegas amb la Porta, el recorregut en bici de Pedri Olmo i Eric García han estat alguns dels eixos d'aquesta festa. El Girona, que se la juga avui a les 9 al Camp del Rayo, el Barça perd la Champions d'hoquei patins i l'Uni fora de la final de la Lliga de Bàsquet Femenina.
15: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
1: Flick va començar aquesta lliga parlant d'egos i ha acabat destacant la família del vestidor. Pel camí hem passat una pubalgia a Lamine, una derrota al Bernabéu, problemes amb les lesions, però també una confirmació de Super Garcia, el creixement d'Eric, les passades amb l'exterior de Lamine i tot rematat per fer una cosa històrica com és guanyar la lliga al Camp Nou davant el Madrid. La segona lliga del Barça segueix portant el segell de Flick, aquell que millora el rendiment dels jugadors, els fa millor, i aquest any ho hem vist amb Gerard Martín, amb Eric, amb Fermín. Només un pro. Amb un equip on té tants culers, tants jugadors de la casa, tants catalans, hem trobat a faltar una mica més de català en els parlaments de la celebració de la Lliga.
15: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
2: Aquest estiu viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
15: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim 14 graus a la Bisbal del Penedès, 15 a Palafrugell i 5 graus a Bolví. I alguns bancs de boira, núvols baixos, sobretot a les comarques de Ponent, algunes valls del Pirineu, els llocs on ahir va ploure, algunes capes de núvols poc importants, i la tendència és que tot plegat vagi marxant, que s'imposi el sol avui a la majoria de comarques. Sí que a la tarda hi haurà alguns ruixats i alguna tempesta, però molt al nord de Catalunya, al Pirineu i al nord de les comarques de Girona. Avui encara amb temperatures altes, de 25-26 les més elevades. Demà dimarts augmenta la inestabilitat, al matí farà sol, però a la tarda les tempestes poden arribar pràcticament en qualsevol punt, i a partir de dimecres comença una baixada de la temperatura i es mantindran les tempestes al nord i al nord-est.
4: Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
6: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a Audi.es.
7: Fes t'entendre amb mi, di!
8: Amb tu i amb tothom, Al. És car d'Aldi de primera qualitat.
7: Crec que m'he enamorat.
8: Normal, amb aquests preus.
7: Aquesta setmana estalviem les cuixetes de pollastre 2,25 als 750 grams.
8: I els nevius a 3,99 al mig quilo. Aldi.
7: Que poc que costa comprar bé.
9: La teva mare sempre té raó.
10: Em compro un cotxe nou?
11: Filla, t'ho he dit 99 vegades. Aprofita els 10 dies Nissan del 8 al 18 de maig i compra't un Nissan des de 99 euros al mes. Sí, des de 99 euros.
9: Per als 10 dies Nissan, consulta la teva mare o consulta les condicions a Nissan.es.
12: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
13: Si el Girona juga a la Lliga, a Catalunya Ràdio t'ho expliquem.
14: Avui, a partir de 8:45, Rayo Girona.
33: Els gironins necessiten assegurar-se la permanència.
14: Avui, a partir de 8:45, Rayo Girona.
33: Una transmissió del Tot Gira amb David Clopés i la narració d'Eduard Solà.
14: Viu l'emoció de la Lliga al Tot Gira. Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
34: A partir de 8:45, especial Àgora Esportiva per analitzar el 29è títol de Lliga del Futbol Club Barcelona, el segon de l'era Flick. Entrevistarem el president del Barça, Rafa Juste, i parlarem de tot plegat amb Ramon Besa, Pichi Alonso, Laia Tudel i Joel Díaz.
5: A partir de les 10 parlarem amb Jaume Marquet i Cot, més conegut com a Jimmy Jam, que va saltar la fama internacional per irrompre en grans esveniments esportius.
34: A 11:15, a la secció del cor, parlarem de la tornada de Maya Montero a l'Oreja de Van Gogh, amb la periodista Laura Fa.
5: I a les 11 entrevistarem Núria González, exadvocada de Rosa Peral, condemnada pel crim de la Guàrdia Urbana.
34: Des de les 6 i fins a la 1, escoltes al Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
15: I quin tema pendent vam tancar divendres al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
3: L'endemà de la segona baralla entre Tchouaméni i Valverde, Kylian Mbappé va venir a l'estudi de Catalunya Ràdio per explicar-nos què haurien de fer els jugadors del Madrid per no estar tan tensos.
16: Como han dicho, Pascual Aurelien le agarra cabeza a Fede, empieza a darle contra el tablo como si quiera abrir un huevo.
17: Home, Kylian Mbappé, com estàs? Bon dia.
16: Bonjour, Frédéric.
18: Era Tchouaméni que li agafava el cap al...
16: Sí, no, no, Tchouaméni coge cabeza como cuando tú quieres de rompes un huevo.
17: Sí, com quan vols.
16: El love,
17: abans
16: love, love,
17: truita, love.
16: Crec, no? Sí, sí. Ha hecho crec, pues no ha salido todo de dentro, pero ha hecho crec.
19: No li ha sortit el rubell, diguéssim.
16: No, yo creo que todo el mundo está un poco nervioso en Real Madrid, pensó, porque tendría que coger dos o tres días de fiesta con el chica y vuelve très bien dulcemente, ¿sabes?
19: Ja, això és exactament el que has fet tu a Itàlia amb Esther Expósito, si no recordo malament.
16: No, sí, yo tiene que hacer lo mismo, no con Esther Expósito.
19: No, claro.
16: Se la tienen. Pero con la mujer suya no pasa esto de violencia, se hace eso tranquilo.
3: A partir de 11:15, més temes pendents.
15: Gràcies, Jubany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Sandra Sabatés.
20: L'11 de maig de 1904 naixia a Figueres Salvador Dalí, un dels grans representants del surrealisme. Extravagant i provocador, de bigoti afilat i alegre, va crear un univers d'imatges i de símbols capaços de transportar-nos al món dels somnis i del subconscient. Personatge excèntric, tan atractiu com desconcertant, considerava que hauria de viure sempre perquè els genis no moren. Almenys reconeixia que la modèstia no era precisament la seva especialitat i assegurava que Dalí només era bo perquè la resta dels pintors eren molt dolents. Avui és un bon dia per contemplar el naixement d'una divinitat o el gran masturbador i veure passar les hores entre rellotges que es fonen i ens recorden el pas del temps.
15: I el segon, el Lluís Gavaldà.
21: La cançó que us recomano avui per tenir un bon dia és un duet de dos octogenaris. Dues icones del rock que potser us sonen per ser la meitat d'un quartet de Liverpool que ho va petar bastant a la dècada dels 60. La cançó es diu Home to Us, casa per nosaltres, i està plena de nostàlgia, bonhomia i la complicitat que et dona tota una vida fent música plegats. Ah, que me n'oblidava, aquests dos iaiets entranyables es fan dir Ringo Starr i Paul McCartney, i el grup on tocaven es deien els Beatles. Mira, jo cada cop que el sento, me n'adono que tot i no conèixer-los en persona, ells també són casa meva. The place.

0: Què tal? Com esteu, amics? Un nou matí de Catalunya Ràdio. Comencem una setmana que es preveu força moguda pel que fa a la meteorologia. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, de fet, a partir de demà dimarts ja hi haurà tempestes de tarda a moltes comarques. Dimecres baixarà la temperatura, continuarà baixant la resta de la setmana amb tempestes a la meitat nord, neu fins i tot al Pirineu. I mentre això no passi, avui serà un dia tranquil, només amb alguns ruixats del Pirineu i al nord de les comarques de Girona.
0: Tot això l'endemà d'una nit màgica pel Barça.
2: I mira, no hi ha temps d'afegir.
0: Final, final, final, final, final! El Barça és campió de Lliga! Nit llarga a Barcelona després de la 29a Lliga del Barça, la primera que es guanya matemàticament jugant contra el Real Madrid. Un dels llocs on s'ha allargat més la festa, tal com és habitual, ha estat Luz de Gas, on s'ha tornat a deixar veure el president Joan Laporta. Així arribava el president electe del Barça, que ha marxat pels vols de les 3 de la matinada, però hi ha qui s'ha quedat fins més tard. Els matiners, a les 5, parlàvem en directe amb alguns dels últims que sortien del local i que havien compartit festa amb Joan Laporta.
3: Espectacular, hem tingut en Jan fins a les 3, la festa espectacular, Luz de Gas no ha fallat.
4: En Jan és dueño d'aquí, és l'home que porta tota la festa, el que ens fa ser culers, i per ell serem més culers que mai.
5: Tots molt contents, eufòrics, amb en Joan també hem estat, i bé, és un dia molt gran pel Barça.
0: Això, Luz de Gas, a la plaça Catalunya també s'ha fet tard, i allà hi hem tingut una de les imatges més virals de la celebració del títol. I és que enmig de milers d'aficionats, el que porta la veu cantant aquest és Marc Casado. Se veu quan hi ve d'una altra persona i el que grava i ho transmet en directe per les xarxes Alejandro Valde. La imatge de Casado no és la primera vegada que la veiem, tampoc de jugadors del Barça amb bicing per la Diagonal.
6: Felicidades.
7: Felicidades,
6: Pep. Eric, felicidades.
7: Gracias.
8: Vinga, Dani, campeón!
0: Aquesta vegada ha estat Pedri, Eric i Dani Olmo. Campions incontestables, campions i festa històrica. Oh, salut al campió! Són les portades de la premsa esportiva catalana. D'aquest triomf se'n destaquen molts noms, però sobretot en surt un, que és el del tècnic del Barça, Hansi Flick, que, a més, ahir perdia el seu pare i ho recordava així durant la celebració de la gespa.
9: It's a tough day. It's a tough day. It's late in the morning and I never forget this day.
0: Amb dues lligues, en dues temporades i amb un segell inconfusible, el tècnic alemany s'ha ficat tothom a la butxaca. La celebració de la gespa va incloure també focs artificials i un parlament del capità Araujo.
10: Estamos seguros que vendrán grandes momentos. Sabemos lo que significa llevar este escudo y vamos a darlo todo para darle más alegrías. Porque vosotras, con Derechet, dit así, visca Barça y visca Catalunya!
0: Passa que la rua de celebració serà aquesta mateixa tarda. Sortirà a les 5 del Camp Nou per Travessera de les Corts, passarà pels carrers Numància, Berlín, París, Balmes, la Gran Via, el Passeig de Gràcia i tornarà també cap a l'estadi. I avui hi ha una esportiva especial a partir de les 9 aquí en aquest programa, al matí de Catalunya Ràdio. Parlarem, entre d'altres, amb Rafa Juste, president blaugrana, fins que Laporta recuperi el càrrec l'1 de juliol. Repassem també les claus d'aquesta temporada i ens fixarem també en la implosió del Real Madrid. A la capital treuen foc pels queixals. Amb Mbappé.
11: Bueno, lo sé. Quedan dos semanas y bueno, según evolucione de las molestias que tiene ahora mismo, veremos si puede jugar o no.
0: D'entrada, perquè molts consideren que s'està esborrant en aquest tram final de temporada. Ahir no estava ni convocat i no està clar si tornarà a jugar. Hi ha molta indignació per la publicació del francès a Instagram. Va penjar una captura del partit quan el Barça ja guanyava 2-0 amb un missatge a la Madrid. I tot això avui que Sant Andreu de Llavaneres al Maresme han vist sortir el sol a les 6:35 i Olius, el solsonès, es pondrà a les 9:03 del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya!
12: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a la hora del matí, a partir de les 9, la convertirem en àgora esportiva amb Ramon Besa, Pichi Alonso, Laia Tudel i Joel Díaz. Abans, titulars ampliats del dia amb Sílvia Solanes, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
13: Bon dia.
0: Segon dia.
14: Avui s'acabarà el desembarcament i la repatriació des del port de Granadilla, Tenerife, dels passatgers del creuer afectat per un brot d'antivirus. En queda 24 per deixar el vaixell. Quan ho hagin fet, els 34 tripulants de l'Undius continuaran cap als Països Baixos.
15: La majoria d'evacuats continuen sense símptomes, però no tots. De fet, entre els 17 ciutadans que tornen als Estats Units, n'hi ha un que ha donat positiu i un altre que té símptomes lleus.
16: Tots dos viatgen en unitats de biocontenció de l'avió, segons ha informat el Departament de Salut nord-americà. I en un vol cap a França també hi ha una persona que han tingut símptomes.
0: Enviats especials a Tenerife, David Mendoza i Mònica Mas.
6: Un dels 5 ciutadans francesos que viatjaven a Londres s'ha trobat malament durant el vol de tornada. A hores d'ara està ingressat en una unitat d'aïllament fins que es confirmi a través d'una PCR si realment s'ha infectat d'antivirus. El gran gruix de passatgers, 94 de 19 nacionalitats, han estat repatriats en diversos vols. La ministra García ha qualificat d'èxit l'operació i ha remarcat l'absència del govern canari.
7: Hoy hemos trabajado fenomenal. Hoy estaba invitado el gobierno de Canarias, que no ha venido al operativo, o ir al día de trabajar. Y más allá, insisto, de todas las dificultades que hemos tenido, yo creo que hoy podemos estar orgullosos del éxito de la operación.
6: Aquest dilluns al matí es dedicarà a carregar de combustible a Londres i no serà fins a la tarda que marxarà l'avió dels Països Baixos amb els passatgers de fora de la Unió Europea i el vol d'Austràlia, que serà l'últim. Mònica Mas i David Mendoza, pel matí de Catalunya Ràdio des de Tenerife.
0: 42 dies.
14: És el que durarà, comptant-ho a partir d'ahir, la quarantena dels 14 espanyols, incloent-hi els 5 catalans que ja són a l'Hospital Gómez Ulla a Madrid. Cap d'ells ha presentat per ara símptomes de poder estar contagiat.
15: La dona catalana que va tenir contacte en un avió amb una víctima del virus i que està aïllada al Clínic de Barcelona ha donat resultat negatiu en la primera prova PCR.
0: Madrid, Alba Gil.
13: Han accedit a l'hospital a través d'un circuit tancat. Això vol dir que no han tingut contacte amb ningú, només amb els sanitaris que els assisteixen. Estan en una planta reservada només per a ells i hauran de passar el confinament en habitacions individuals sense rebre visites. En arribar, se'ls ha practicat una prova PCR que repetirà d'aquí a 7 dies. Durant tot aquest temps es controlarà que ningú presenti símptomes i si en algun moment algun creuerista dona positiu, se'l traslladaria de manera immediata a la planta 22. És allà on hi ha la unitat d'aïllament especial del risc, una mena de búnquer medicalitzat. La pregunta, però, continua sent quants dies hauran de fer quarantena, perquè l'ordre judicial en blinda 7, però el protocol de l'OMS per antivirus en marca 42. Des de Madrid, Alba Gil, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: S'està fent bé.
16: El protocol, el control i les mesures per detectar possibles nous contagis. Ho assegura l'epidemiòleg i exconseller de Salut, Josep Maria Argimon, que insisteix també en què aquest virus no té ni de lluny la capacitat de propagació que la Covid-19.
17: Les claus per evitar la propagació són clarament doncs, la traçabilitat dels contactes i també a la vegada, doncs, en els casos que sigui necessari, un aïllament i una quarantena doncs, ben fetes, que jo crec que és tal com s'està enfocant i des d'aquest punt de vista, amb això jo penso que s'evitarà la propagació.
0: Agraït.
14: El Papa Lleó 14 amb els ciutadans de les Canàries per haver acollit el creuer afectat pel brot d'antivirus. Això, tot i l'oposició i tots els pals de les rodes que ha intentat posar-hi el govern de Clavijo.
18: Quiero agradecer la acogida que caracteriza el pueblo de las Islas Canarias por permitir la llegada del crucero Hondius con los enfermos de antivirus. Estoy contento de poder encontrarme con vosotros el próximo mes en mi visita a las Islas.
0: Agraït. I última setmana.
15: Del judici contra els fills de l'expresident Jordi Pujol per la suposada ocultació de la fortuna familiar queden per declarar alguns dels empresaris acusats. Després serà el moment en què les acusacions hauran de ratificar les peticions de penes.
0: Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebella.
19: En la sessió d'avui han de declarar 4 dels 9 empresaris que no van poder-ho fer l'anterior setmana de judici. Després coneixerem la petició de penes definitives que fan les acusacions. De moment, la Fiscalia demana per als 7 germans Pujol Ferrusola penes que oscil·len entre els 8 i els 29 anys de presó pels delictes d'associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsificació de document mercantil i frau fiscal, entre d'altres. Entre els encausats també hi ha Mercè Gironès, exdona de Jordi Pujol Ferrusola, sola i per a qui la Fiscalia demana 17 anys de presó. Està previst que dijous el judici quedi vist per sentència. Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Rebelle, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 15 anys després.
16: Arriba a judici la macrocausa del cas Innova, Reus, al Baix Camp.
0: Manel Sastre.
20: Aquest és l'escàndol de suposades irregularitats econòmiques del holding d'empreses municipals per la construcció de l'Hospital Sant Joan de Reus. En aquests anys s'ha anat desinflant una mica, la majoria de les 16 peces obertes s'han arxivat. L'única que ha arribat a l'audiència és la de les factures suposadament irregulars de l'arquitecte Jorge Batesteza i l'exdirector del CatSalut, Carles Manté, per valor d'un milió d'euros. A la causa també hi figura l'exdirector general d'Innova, Josep Prat, i l'exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez. El fiscal demana per als 8 encausats penes d'entre 7 i 10 anys de presó o per delictes de prevaricació, falsedat documental i tràfic d'influències. Avui es fan les qüestions prèvies i la vista hauria de començar el dia 26.
0: Últims testimonis.
14: Sisena setmana del judici de la Kitchen sobre la presumpta operació d'espionatge a l'extresorer del PP, Luis Bárcenas. Després dels últims testimonis, s'escoltaran els àudios de l'excomissari Villarejo amb l'exnúmero 2 d'Interior, Francisco Martínez.
0: Manté la majoria.
15: Avui és l'últim dia per publicar enquestes de cara a les eleccions andaluses d'aquest diumenge. Avui en trobem El Mundo, l'ABC i La Razón. Totes coincideixen a apuntar que Moreno Bonilla pot tornar a superar els 55 diputats que marquen la majoria absoluta.
16: Cosa que li permetria no dependre de Vox, això sí, els sondejos mostren també que la cosa pot anar pels pèls. Avui a Canal Sud, últim debat electoral dels candidats.
0: Quart cinturó ferroviari.
14: El periòdico i l'Ara expliquen avui alguns detalls del pacte de pressupostos que perfilen el govern i Esquerra i que podria presentar ja la setmana que ve perquè el Parlament els aprovi abans de l'estiu. Més enllà dels comptes, l'acord inclou tres pactes polítics.
15: Un, acabar amb la línia ferroviària que uneix Vilanova i la Geltrú, Vilafranca, Martorell, Terrassa, Sabadell, Granollers i Mataró, sense passar per Barcelona. També es crearà una societat mercantil per assegurar els compliments dels acords amb el govern espanyol i el traspàs a la Generalitat d'una competència de l'Estat. Ho diu El Periódico, que no concreta quina seria.
0: Fins dijous.
16: Es manté la vaga general del sector de l'educació per a demà i es manté perquè, tot i les demandes dels sindicats, el govern ha explicat que no s'hi tornarà a reunir fins d'aquí 3 dies.
1: Des del sindicat majoritari i l'USTEC estan indignats perquè afirmen que reclamaven una trobada amb el departament abans de l'inici de les vagues. En declaracions a aquesta emissora, el delegat de l'USTEC al Consorci de Barcelona, Isaac Salinas, denuncia immobilisme per part del govern.
21: No està oberta la negociació. De fet, el dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims i allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació, perquè hi hagi una entesa, no?, i un apropament de postures.
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, qualifica de desproporcionada la convocatòria de 17 jornades de vaga entre unitàries i territorialitzades a final de curs. Maite Curto, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Vaga indefinida.
14: També de mestres i professors al País Valencià. A partir d'avui, les reclamacions van a la mateixa línia que les dels mestres catalans.
0: També s'aturen.
15: Avui els treballadors de la planta del grup Pascual de Gurb a Osona protesten per la incertesa sobre el seu futur laboral després de la venda de la fàbrica Casa Tarradellas per fer-hi mozzarella.
0: No estan preparats.
16: L'entitat Equitat Punt Org alerta que la meitat d'escoles i instituts catalans no estan preparats per l'augment de la calor que suposa el canvi climàtic.
14: Situa el llindar de confort als 27 graus i avisa que el 2030 se superarà aquesta temperatura en una quarta part dels dies del curs.
22: Són 1.200 construïts abans del 2000 i sense canvis des de llavors. A l'informe es proposa un pla per adaptar-los al nou context climàtic en un període d'entre 5 i 10 anys. Marça Torres, de l'Institut Metròpoli, és una de les autores de l'informe.
23: A 10 anys vista serien uns 130 milions d'euros a l'any, que equivaldrien a uns 200 euros per alumne, i que si mirem el pressupost actual del Departament d'Educació, el que està aprovat des del 2023, doncs equivaldria a un 2% del pressupost anual.
22: A curt termini, les opcions passen per solucions com ventiladors, persianes o espais d'ombra, i algunes escoles ja les estan aplicant per iniciativa pròpia. L'informe recorda que l'exposició prolongada a la calor incideix en el rendiment i l'aprenentatge. Montse Mir, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Assessor.
15: Oriol Mitjà ha fitxat com a assessor del govern canari per l'antivirus. L'epidemiòleg català, un dels referents durant el coronavirus, col·laborarà amb el govern de Fernando Clavijo per prevenir l'expansió del virus després que el vaixell Ondius hagi fondejat a l'arxipèlag.
0: Inacceptable.
16: Donald Trump rebutja frontalment la resposta de l'Iran a la seva proposta de pau. Segons mitjans iranians, el document de Teheran demanava, al final immediat de la guerra, l'aixecament de les sancions i el bloqueig als ports iranians. En una entrevista, Trump ha tornat amb les amenaces.
24: They are defeated. Estan derrotats, però això no vol dir que hàgim acabat amb ells. Podríem continuar 2 setmanes més i assolir tots els objectius que tenim. Hi ha alguns objectius que volem i probablement hem aconseguit un 70%, però en tenim d'altres que encara podríem colpejar.
0: Demà passat.
14: El govern xinès ha confirmat que entre dimecres i divendres esperen la visita de Trump, un viatge que arriba després de la treva comercial. L'última visita institucional d'un president nord-americà al gegant asiàtic va ser el mateix Donald Trump el 2017.
0: Geolocalitzats.
15: La Vall d'Aran capturarà i geolocalitzarà els ossos que hagin perdut la por a la presència humana. La mesura, segons defensa el govern aranès, arriba a petició del sector ramader.
0: Viella, Sofia Cabanes.
25: El Pirineu feia 6 anys que s'havia deixat de rastrejar ossos amb GPS. Un dels darrers va ser Catxú. Ara no hi ha ossos qualificats com a perillosos, però es vol controlar aquells acostumbrats a la presència humana. Ivan Afonso, cap de Medi Natural del Consell General.
26: S'intentarà capturar ossos, s'actualitzaran els protocols d'estar premanidi per si cau capturar vetus abans de que arribi a aquest estadi de familiarització.
25: El Consell prepara ara un pla de captures que ha de ser avalat pel Ministeri de Transició transició ecològica. Des de Viella, Sofia Cabanes, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: 22 anys després.
16: Eric Clapton ha tornat a Barcelona amb un concert històric i ple de nostàlgia al Sant Jordi, un concert sense incidents com els que hi va haver a Madrid i que ha durat una hora i mitja, on ha repassat els principals clàssics. Per cert, que Clapton tampoc ha acreditat fotoperiodistes del seu concert i Live Nation ha tornat a distribuir les fotografies als mitjans.
0: Arrasa.
14: La sèrie britànica Adolescència de Netflix és la gran triomfadora de la nova edició dels Premis BAFTA de televisió que es van entregar ahir a Londres. S'han portat 4 estatuetes, inclosa la de la categoria de millor minissèrie dramàtica i la de millor actor de repartiment per Owen Cooper, de 16 anys.
0: Es trenca.
15: Leire Martínez, excantant de l'Oreja de Van Gogh, s'ha posat a plorar en el primer concert de la seva gira per Amèrica Llatina, coincidint amb el concert de retorn de Maya Montero amb la banda de Bilbao.
2: És veritat que hi havia canciones que se me van a quedar cap más de lo normal. Pero ¿sabéis qué? Que trabajé mucho en aquel proyecto. Han sido 17 años increíbles en ese proyecto.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, se la juga.
3: El Girona, que juga al camp del Rayo, amb només un punt de marge sobre el descens i amb 3 derrotes consecutives. Mitja tècnic del Girona.
4: L'equip està preparat per fer-lo i que està convençut que ha de fer.
3: El Barça per la final de la Champions d'hoquei patins i l'Uni eliminat a les semis de la Lliga Femenina de Bàsquet.
0: Avui és dilluns 11 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Silo amb 3 quilos 420 grams a casa seva, a Castellet i al Gornal, i el Pau amb 3 quilos 950 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
12: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
5: Com anem? Bon dia. Passant 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Jurado. Tenim 8 graus a Perafita, 12 a Olesa de Montserrat i 16 a Badalona. Carreteres, Clàudia Serra.
8: Hola, bon dia. Hores d'ara matí sense incidències a les carreteres. Destaquem, això sí, circulació densa en vies habituals cap a Barcelona, la 2 i la B23 des de Pallejà, la C32 des de Viladecans, la C58 entre Ripollet i Montcada i les dues rondes de Barcelona direcció Llobregat.
5: Us ho avança al Matí de Catalunya Ràdio. Al Vallès Occidental i al Bages, treballs arqueològics han descobert restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç d'Amunt, al cim de la Mola.
9: En alguns casos, les restes humanes corresponen a esquelets o parts d'esquelets que s'han conservat en la posició originals en què van ser disposats, mentre que en d'altres han estat desplaçats.
14: Els treballs són responsabilitat de la Diputació de Barcelona en el marc del Pla de Sostenibilitat per la Mola. L'ens provincial defensa la necessitat de preservar de manera adequada les restes i explica que ara l'objectiu és confirmar que antigament la Mola tenia usos funeraris.
5: Més notícies. Barcelona es prepara per la Rua del Barça. Serà aquesta tarda a partir de les 5.
9: L'autocar descapotable que portarà els campions de Lliga i de Supercopa sortirà del Camp Nou i farà un recorregut pels carrers de la ciutat per tornar al Camp Nou. Passarà per Travessera de les Corts, Numància, Berlín, París, Balmes, Gran Via de les Corts Catalanes i Passeig de Gràcia fins a la Casa Milà.
14: Allà començarà la segona part de la Rua i passarà pels carrers Provença, Ribau, París i Avinguda de Sarrià, com dèiem, Travessera de les Corts i acabarà novament al Camp Nou. Hi haurà 3 grans punts d'animació distribuïts allà del recorregut. Josep Tarradellas en carrer Berlín-París, carrer Balmes en Gran Via i Consell de Cent en Passeig de Gràcia.
5: I encara a Barcelona, detinguts 2 adults i un menor per 15 robatoris de mòbils al barri del Camp de l'Arpa del Clot, al districte de Sant Martí.
9: Se'ls ha detingut com a presumptes autors de delictes de robatori amb violència i intimidació i ja han passat a disposició judicial. L'autor principal i líder del grup ha ingressat a presó de forma preventiva.
14: Els presumptes autors actuaven sempre en grup i utilitzaven patinets elèctrics i armes blanques per intimidar les víctimes que es caracteritzaven per ser persones joves i vulnerables.
5: Al Garraf, 8 ferits en el xoc de 2 cotxes a la C31 a Cubelles.
9: Un dels quals crític i 5 més de greus. El sinistre s'ha produït aquest diumenge de matinada i ha mobilitzat fins a 10 ambulàncies al SEM.
14: El xoc ha estat frontal i els ferits se'ls han dut a diversos hospitals de la demarcació i de les comarques de Tarragona, com el Joan 23 o l'Hospital de Santa Tecla.
5: I cultura. Avui la Universitat Pompeu Fabra celebra una jornada dedicada a l'escriptor britànic Lewis Carroll. La jornada porta per nom 150 anys de l'Snark de Lewis Carroll, exercicis de traducció, on un grup d'experts i traductors aborden a través de diferents ponències i una taula rodona La caça de l'Snark, el poema que Carroll va escriure quan tenia 42 anys. Són les 7:20 minuts, esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
12: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'ONCE les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
6: ONCE. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Catalunya Ràdio.
10: I quan són les 7 i 20 minuts, us saludem des del quiosc del Calet. Avui, amb un Calet molt content, eh?
11: Molt bon dia a tothom, felicitats per tots els culers i esperem que tot anirà bé. Estic supercontent avui, després del partidàs d'ahir que va fer el Barça, arrasant amb un Madrid molt apagat, i de veritat, això no té solució ni que ve el Mourinho.
10: Calet, tu has anat a Luz de Gas o no?
11: No, però m'he enterat que s'ha muntat ahir una festa. Faltava només Ricard Ostrell i jo. Potser que anirem aquest cap de setmana, tornarem a fer-ho.
10: Doncs queda apuntat. Com dèiem, avui el Barça és el gran protagonista. També ho és l'arribada del creuer de l'antivirus a les Canàries. Ho veiem en totes les portades. De fet, comencem pel Barça, amb la gran fotografia de portada al periòdico, que ocupa tres quarts de portada. Els jugadors amb la Copa celebrant el títol al camp. I amb un titular claríssim, Lliga de Somni. El diari ara té una foto del mateix moment, una mica més petita, i diu Campions. Qui porta, en aquest cas, una foto diferent en portada? Són la Vanguardia i el Punt avui. En tots dos casos veiem els jugadors mantejant Hansi Flick, la Vanguardia l'acompanya amb el titular La Lliga amb el millor final possible, i el Punt avui escriu La Lliga del Clàssic. A la premsa de Madrid, el títol del Barça també el veiem en portada, però això sí, li dediquen un espai molt més petit. El País diu el Barça guanya la Lliga davant del seu etern rival, mentre que el Mundo escriuen el Barça celebra la seva segona Lliga consecutiva davant d'un Madrid indolent. Pel que fa a l'antivirus, el País diu un gran operatiu desactiva la crisi del vaixell, el periòdico posa l'accent en el fet que Espanya continuï sense registrar cap positiu, i la Vanguardia ja afegeix que els evacuats espanyols ja fan quarantena en un hospital de Madrid.
12: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
13: 12.428, 12428, de la sèrie 32, 32.
12: Així mateix, uns altres quatre números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a

0: recordava aquell soldat dels Estats Units que està acusat de fer servir informació confidencial per apostar per la detenció de Nicolás Maduro i guanyar milers d'euros, però aquestes webs continuen no només vigents, sinó que continuen a l'alça. I ara tenen un client nou, la FIFA.
1: Canada, Mexico and USA have been selected to host the 2026 FIFA World Cup.
0: La FIFA i el Mundial, perquè la FIFA ha firmat un acord amb una empresa d'apostes en línia que es diu Adi Predict Street. És propietat de la família reial d'Abu Dhabi i es va llançar fa un mes poc després que li donessin la llicència de joc a on? A Gibraltar. Per què a Gibraltar? Doncs perquè allà hi ha moltíssimes empreses de joc perquè s'hi paguen poquets impostos. En un comunicat, la FIFA diu que els aficionats podran, textualment, participar en experiències dinàmiques basades en prediccions. Participar en experiències dinàmiques basades en prediccions. Però jo crec que si ho hem de traduir al català... Aposteu, aposteu i aposteu. Alguns càlculs parlen de 2.000 milions de dòlars en apostes només al Mundial. Això a Europa és veritat que no és res de nou, perquè fa molt de temps que es fan apostes pel futbol, però als Estats Units és raonablement nou. Als Estats Units les apostes esportives són legals des de fa 8 anys. En aquest temps han sorgit empreses com Polymarket, que està arribant a acords amb les grans lligues esportives. Per posar-ne un exemple...
2: Si usted me dice que apostar es un valor peligroso, dependerá de quien haga trampas en el tema de las apuestas o no las apuestas.
0: Ara fa un mes, la Lliga Espanyola es va convertir en la primera competició europea en anunciar un gran acord amb Polymarket. Aquest que sentíem era Javier Tebas fa uns anys a la Sexta. Polymarket també ha arribat a pactes als Estats Units amb la Lliga de Baseball, la Lliga d'Hockey. De moment, ni la NFL, la Lliga de Futbol Americà, ni la NBA no han arribat a cap pacte amb Polymarket.
3: I per què no? Per què no hi són?
0: Aviam, hi ha un cert neguit, perquè als esports tu pots apostar per qui guanyarà el partit, però no només. També pots apostar per l'actuació d'un determinat jugador. Si marcarà, quants quilòmetres correrà, quantes passes farà. I això... és raonablement fàcil de manipular. I, de fet, hi ha algun precedent.
4: Wednesday night of basketball from Scotiabank Arena in downtown Toronto. The Raptors take on the...
0: NBA, partit entre els Toronto Raptors i els Sacramento Kings, fa 2 anys. Surt a jugar Jontay Porter, que als 2 minuts diu «Ui, m'he lesionat, marxo, no puc continuar el partit». I després es va saber que alguns havien apostat perquè en aquell partit Porter quedaria per sota de les seves estadístiques normals. Com que va jugar 2 minuts, van guanyar aquestes persones que van apostar a que faria un rendiment inferior. I en algun cas van guanyar centenars de milers de dòlars.
5: Breaking sports news now. Jontay Porter has been banned from the NBA for violating the league's game.
0: La NBA ho va investigar i va concloure que Porter havia revelat informació confidencial a apostadors que va simular lesió, va simular la seva lesió, i que ell mateix va apostar 50.000 dòlars. La NBA li ha prohibit jugar per sempre més. No hi podrà jugar mai més. Les empreses de mercats predictius diuen que tenen mecanismes per detectar fraus, però hi ha seriosos dubtes que això sigui així.
6: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
7: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
8: Divendres l'Enigmàrius feia... el cereal que pot fer ensopegar. I la resposta era cibada. La cibada és un cereal. I si algú bada, pot ser que ensopegui. Avui dilluns comencem la setmana al ralentí. Em protegeix i m'atura alhora. De 6 lletres. Em protegeix i m'atura alhora. 6 lletres.
7: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
3: I ara l'hem destacat a la televisió les últimes hores amb Mariola Cubells, avui sobre l'estrena del documental Sidosa.
9: Estem acostumats als insults a Twitter, sobretot de trolls, de bots, de gent anònima, habitualment profeixista, cap a tot el que no siga d'aquesta tendència. Però la bilis que es va mostrar... ahir amb l'estrena a la Sexta de Sidosa, el documental de Jordi Évole sobre Eduardo Casanova, em va resultar especialment dolorosa pel tema, per l'odi, pels atacs als que tenen la malaltia o l'han tingut, gent que per suposat no estava veient el documental a la tele i que només volia el mal. Mai deixarà d'impressionar-me.
3: I la recomanació del dia avui, que Barcelona acull la gala del People in Red per recaptar fons contra les malalties infeccioses de la Cristina Bordes ens recomana la pel·lícula Dallas Buyers Club.
10: Triplement oscaritzada, basada en fets reals i amb una de les interpretacions més estel·lars de Matthew McConaughey, que es posa en la pell d'un cowboy de Texas, homòfob i vividor, a qui als anys 80 li diagnostiquen el VIH amb un pronòstic de només 30 dies de vida. Una notícia que, lluny d'aturar-lo, l'empeny a crear una mena de club de contraband de medicaments alternatius per ajudar altres pacients amb la sida, trencant barreres legals i els seus propis prejudicis. I tot fent un gran tàndem amb Jared Leto, que interpreta

0: Té una dona trans també seropositiva. Dallas Buyers Club, disponible a Movistar Plus i a Filmin amb opció de doblatge en català.
1: I ara el protagonista del dia, quin és, Gerard Bany? Bon dia.
2: Bon dia, el títol de Lliga.
3: Em vaig passar tot el partit rient, perquè sabia que guanyaríem.
2: El nou títol de Lliga que ha guanyat el Barça és el protagonista del dia, igual que ho han sigut i ho seran les celebracions que s'aniran fent al llarg del dia d'avui.
1: A les 5 de la tarda, que ho podreu seguir, per cert, per Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga, Sònia Gelmà i Jordi Costa.
4: Esperem, esperem, gaudir la rua del carrer i passar-la bé con todos ustedes y si Déu vola,
2: sí.
4: Pues a celebrar de tota.
2: Sí, saludem... Sí. Sí, saludem el capità del Barça, Ronald Araujo, bon dia.
4: Bon dia, no? Bueno, avui dilluns,
2: sí.
4: La pilota, el pa...
2: Bueno, veig que segueixes parlant en català, Ronald, que és l'idioma sí, amb què ahir, com a mínim, vas fer una part del teu discurs que, amb el que et vas dirigir a l'afició.
4: ¿Cómo?
2: Que molt bé, el tema del català,
4: ah,
2: Ronald.
4: Ah, sí, sí, sí, gràcies, i visca, i... Avui el camp y demás...
1: No, ¿estás estudiando catalán, por eso?
4: No. Simplemente es algo que sucedió. Me dijeron que tenía que hablar a la afición. Y al agarrar el micrófono, el señor me transfirió unos conocimientos de catalán en ese mismo instante. Y fue el lenguaje en el que expresé lo que tenía que decir, ¿no?
2: Va a ser como una cosa que va...
4: Un milagro.
2: Un milagro.
4: Un milagro agradecido al señor y bueno.
2: Muy bien.
4: Segura para la papa, la pal y para la mala...
1: En tot cas, felicitats, Ronald?
4: Sí, gràcies.
5: Què has dit?
4: No sé, és el senyor.
1: Són 8:15. Nit llarga a Barcelona per la celebració de la Lliga del Barça. Una Lliga històrica després de guanyar 2-0 al Real Madrid, una celebració en què s'han repartit algunes imatges ja habituals. La més icònica és la porta a luz de gas. Així arriba el president electe del Barça, que ha marxat als voltants de les 3 de la matinada. I també s'ha fet viral la imatge de Caçador a la celebració de la plaça Catalunya.
6: Un dia de partit! Un dia de partit!
1: Enmig de milers d'aficionats, el que porta la veu cantant és el migcampista del Barça, que li ve d'una altra persona, i el que grava ho transmet en directe per les xarxes, que és Alejandro Valde. També han tornat a veure Pedri, Eric i Dani Olmo amb bici per la Diagonal. Aquesta tarda a les 5, amb rua i sortida i arribada al Camp Nou, podreu seguir-la en programació especial per Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga, amb Sònia Gelmà i Jordi Costa. Això pel que fa a la celebració de la Lliga. Avui també estarem pendents de Tenerife, perquè aquest dilluns hauria d'acabar aquest desembarcament dels passatgers de l'Òndibus. L'Òndius, aquesta nit, s'ha confirmat, per cert, que una de les 17 persones que estan volant cap als Estats Units ha donat positiu i una altra que té símptomes. I els esports, més enllà del Barça, Robert Prat.
7: El Girona, que juga a les 9 al Camp del Rayo, el Barça per la Champions League patins i l'Uni fora de la final de la Lliga de Bàsquet Femenina.
1: Pel que fa al temps, avui encara tindrem força tranquil·litat, però sembla que s'acosten canvis. Eloi Cortomí, bon dia.
8: Sí, els notarem a partir de demà. Avui, de moment, dia tranquil, amb bancs de boira, sí, a les comarques de Ponent, en algunes valls del Pirineu, però s'aniran aixecant en general durant el dia. S'acabarà imposant el sol i a la tarda esperem alguns ruixats, però només al nord del Pirineu i al nord de les comarques de Girona. I avui amb temperatures encara suaus, a 25-26 graus. Demà, les tempestes de tarda poden afectar moltes comarques i a partir de dimecres comença a baixar la temperatura i cada dia s'aniran repetint aquests ruixats de tarda a la meitat nord.
1: Mobilitat també a aquesta hora amb els habituals retards a Rodalies i també amb problemes al tramvia de Barcelona. Maria Fernández Noguera, bon dia.
9: Bon dia. Avui, que és el primer dia laborable en què Rodalies torna a ser de pagament, hi ha els retards habituals per les limitacions de velocitat a la xarxa. A l'R11 hi ha una demora de 40 minuts en el tren que ha sortit abans de les 6 del matí de Portbou i que es dirigeix cap a Barcelona a Sants. D'altra banda, 3/4 d'hora de demora en el tren de l'RL4 que va de Manresa a Lleida i a l'R14 el tren que ve de Lleida i que va cap a Sant Vicenç de Calders va 20 minuts tard. I pel que fa al tramvia de Barcelona, hi ha hagut dues avaries en dos combois que fan que hi hagi freqüències de pas alterades a la T1 i a la T4.
1: I a les carreteres, de moment, força calma. Clàudia Serra, bon dia.
10: Hola, molt bon dia. Sí, a hores d'ara només destaquem circulació densa cap a Barcelona, l'habitual, a l'A2 i la B23 des de Pallejà, la C32 des de Viladecans, la C31 des del Prat, la C58 entre Ripollet i Montcada i les dues rondes de Barcelona, la de Dalt i la Litoral, direcció Llobregat. Precaució també a l'AP2, a Artesa de Lleida, cap a Saragossa. Hi ha hagut un accident i queden encara vehicles al voral.
1: I avui a l'àgora del matí tindrem una hora especial a partir de les 9. La convertirem en àgora esportiva amb Ramon Besa, Pichi Alonso, Soleia Tudel i Joel Díaz. Quan són les 7:33... I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Manuel Roger, Pol Foradada, bon dia.
5: Bon dia.
1: Com no podia ser d'altra manera, avui hi ha molt de Barça, els articles d'opinió dels diaris, també l'Antivirus, hi ha un lloc destacat per l'Antivirus.
5: Comencem pel Barça. El Sergi Pàmies escriu a La Vanguardia un article titulat La Felicitat, en què diu que la Lliga és un premi coherent i just, tenint en compte el joc i l'actitud dels blaugrana.
11: El també col·laborador del matí de Catalunya Ràdio celebra que l'equip ha sabut mantenir un nivell de concentració que ha preservat el lideratge.
5: Un altre col·laborador del programa, l'Emilio Pérez de Rozas, escriu al periòdico Guanya Juste, celebra la porta i explica que en aquests mesos en què no podia exercir el president electe ha actuat com a emperador blaugrana.
11: Pérez de Rozas diu que la conquesta del campionat té un gran mèrit, encara que no s'hagi practicat un futbol tan brillant i devastador com el de la temporada passada.
5: L'Antivirus, com dèiem, també segueix copant l'atenció d'alguns editorials, com el del diari Ara, que es titula Les rates nedadores i la sobreactuació política.
11: El diari lamenta que l'actuació del president canari, negant l'assistència humanitària al vaixell, ha provocat més angoixa a la població.
5: El País assuma les crítiques a Fernando Clavijo i diu que el president canari va donar excuses peregrines i irracionals sobre una suposada protecció a la població.
11: Titula l'editorial El populisme perjudica la salut. Lamenta que la cooperació del govern espanyol amb l'OMS s'ha vist entelada per una oposició miop i malintencionada.
5: Per El Mundo, en canvi, el que va entelar l'operatiu del creuer Ondius va ser el xoc institucional entre el govern de Sánchez i el canari.
11: I, com passa habitualment, culpa el govern espanyol d'aquest xoc. Assegura que el president Pedro Sánchez té una relació aspra des de fa anys amb les administracions que no són del seu color polític.
1: Afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa el metge i investigador Salvador Massip.
12: Avui us recomano la columna del crític musical Jordi Bianchotto, publicada al Periódico, titulada de Bob Dylan a Bad Bunny, que és un gran compositor que parla de la llista dels 30 millors compositors de cançons vius americans publicada pel New York Times, que ha sigut polèmica, perquè al costat de gent esperable com Bruce Springsteen o Bob Dylan, doncs apareixen Bad Bunny o Lana del Rey. I Bianchotto diu una cosa molt interessant, que és que al final un bon compositor és el que sap connectar amb el públic i fer una cosa original i diferent i rellevant cultural, que és justament el que la IA no pot fer i cada cop estem veient més cançons fetes per IA i menys per compositors de veritat.
13: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
14: Cómo hemos cambiado.
15: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
16: Tens una empresa que pensa en el futur. Respecta l'entorn, s'hi adapta i impulsa projectes sostenibles. Amb el préstec ICF Ecoverda, tens fins a 5 milions d'euros a 20 anys, amb condicions preferents. Tens tot el nostre crèdit. ICF, la banca pública de promoció, amb la garantia del Fons Europeu d'Inversions. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
17: Fes realitat el teu estiu amb MSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Reserva amb 50 euros per persona i gaudeix de diferents destinacions, begudes, vols directes i bus al port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
18: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents i comences a sentir. Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
19: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. On fa l'agost la família reial dels Emirats Àrabs?
20: Doncs a les comarques de Lleida, en concret al municipi de Fondarella, al Pla d'Urgell. Allà la seu central de l'Al Dahrara, en mans de la monarquia d'Abu Dhabi. És un gegant agroalimentari de farratge que controla bona part de les empreses d'alfals del Pla de Lleida. Produeixen aliments que després exporten al Golf Pèrsic. En total, ha rebut 71 milions d'ajudes europees per cultivar no només Espanya, sinó també Itàlia i Romania. És una investigació del diari Ponès.
1: Qui recula?
21: Vic, la capital d'Osona, fa marxa enrere i tornarà a deixar circular amb patinet i bicicleta pels carrers del centre. Ho llegim al 9-9, que també explica que substituirà ara els cartells de prohibició per uns altres que apel·len al civisme.
1: Tanca una històrica.
20: En aquest cas, la discoteca Memphis, de Sant Fruitós de Bages, ara de nom Villa Martini. Doncs bé, llegim el Regió Sec, que tancarà després de 47 anys. Durant aquest estiu, el grup Ítaca organitzarà diverses festes d'homenatge amb l'objectiu de representar totes les etapes que ha viscut aquest local d'oci nocturn. El comiat final serà a finals d'estiu amb un festival de 12 hores per resseguir la història de la sala i unir generacions.
1: I qui li agrada fer cues?
21: Doncs sembla que les adolescents s'han vist fins a 5 hores de cua per comprar un vestit de graduació. Llegim al web de BTV que la botiga O Juliet de Barcelona s'ha fet molt popular entre les noies més joves pels seus preus competitius i els dissenys llampants. Ara bé, els experts avisen de les possibles conseqüències, pressió estètica i vestits sexualitzats cada vegada en edat més joves.
1: La notícia que no agradarà als veïns de Montmeló.
20: L'Ajuntament ha patit un atac informàtic i les dades dels veïns podrien estar en perill. Va passar el 2 de maig i ara s'ha fet públic. De seguida es van posar en contacte amb l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya i el Centre de Ciberseguretat Espanyol per demanar ajuda. Afirmen que no tenen constància que s'hagin utilitzat per cometre cap frau, però recomanen precaució. Ho veiem al Nacional.
1: I de ministra a Naturhaus.
21: Maria Dolores de Cospedal, que va ser ministra de Defensa Mariano Rajoy, ha fitxat per aquesta empresa de dietètica per lluitar, diu, contra Ozempic. En unes declaracions seves que llegim al Mundo, diu que no n'hi ha prou amb una punxada i que marxi a la gana sense mesurar les conseqüències.
1: I ara els destacats d'Internacional d'Economia amb Frederic Vincent i Maiol Roger.
0: El gran tema de la premsa britànica continua sent el discurs que avui ha de fer el primer ministre Keir Starmer després de la patacada dels laboristes a les eleccions municipals. Ell insisteix que no pensa plegar, d'aquí el discurs d'avui, però el Financial Times parla de lluita per la supervivència i d'una àmplia dissidència dins del partit laborista. El Times titula que Starmer busca salvar la pell després que la seva ex-número 2, Angela Rayner, hagi parlat d'una cultura tòxica d'amiguisme dins el govern. A França, Le Figaro parla de la batalla política pel dret a morir i es reprèn avui el debat sobre la mort assistida al Senat amb més de 700 esmenes que procedeixen del centre i de la dreta, dues formacions o dos sectors, vaja, que rebutgen aquest text. El Washington Post cita experts que alerten que el visat d'or de Donald Trump és arriscat i legalment dubtós, és aquell programa per donar visat als que paguen altíssimes quantitats. El Washington Post diu que fins i tot l'exadvocat de la primera dama està advertint la gent que s'allunyi del programa del president. I parlant de Donald Trump, el Financial Times publica una enquesta segons la qual el 58% dels votants nord-americans, més de la meitat, desaproven obertament la seva gestió econòmica.
3: La premsa econòmica, pendent de la fusió entre Puig i Estée Lauder, diu Expansión que el mercat ha donat via lliure i que l'anunci d'unió pot ser imminent. I per què? Doncs perquè les accions han pujat i la distància entre el preu d'una participació de Puig i l'oferta és ara més baixa que a l'inici del procés, i això acosta la ratificació del Consell Nacional del Mercat de Valors. Aquestes són les llums de la fusió, però Cinco Días ens recorda la part compradora, que hi ha ombres a la part compradora. Segons el diari, diversos accionistes d'Estée Lauder han acusat a membres de la família i consellers per enriquiment il·lícit en la venda d'accions. Hi ha 6 demandes a tribunals nord-americans per haver aprofitat informació privilegiada. Acusen la cúpula de l'empresa d'haver amagat una caiguda dràstica de vendes a la Xina per vendre's les accions abans que caiguessin.
1: I què destaquem a la premsa esportiva, Robert Prat?
22: Felicitat absoluta, Can Barça.
23: Felicitat és tornar a Barcelona al cap d'una estona, la felicitat.
22: Un campió incontestable per l'esportiu en la primera lliga resolta en un clàssic. L'esport parla de festa històrica del Barça davant un Madrid a remolc. Joan Bales diu que és un plaer insuperable guanyar la lliga en un clàssic i enfonsar el Madrid. El Mundo Deportivo afegeix que aquest Madrid saluda el campió i remarca que aquesta lliga és per la família. Al Barça li va sortir tot bé, va agradar i es va agradar.
23: Me duele la cara de ser tan guapo. Me duele la cara de ser tan guapo.
22: El diari Ara incideix en que el Barça clava l'estocada al Madrid en una nit gloriosa. Martí Molina parla de la consagració d'una generació daurada. El periòdico afegeix que és un Madrid de final de cicle, ja que els galls de Florentino han deixat de ser un equip de futbol. Per La Vanguardia és un èxtasi mai viscut davant un madridisme que invoca Mourinho, explica Joan Josep Pallàs. Buena.

Aquí a la ràdio, al Chiringuito, parlen de vendre Mbappé. El Marca d'un Barça que canvia la història en dos anys davant un Madrid en ruïnes, i el diari AS diuen que Mbappé està vacil·lant al madridisme. Madrid, gràcies per tant, gràcies per fugir, Xavi Alonso, gràcies Arbeloa per controlar el trànsit, benaurat Florentino Pérez, estimat Rüdiger, sempre al costat del Valverde, senyor Tchouaméni, pilota de platja Vinícius, que tinguin un bon estiu, gràcies a tots i a totes, a tu també, Esther Expósito, bones vacances, ha estat una història molt bonica.

0: Y yo no sé qué pasa con el Real Madrid, ¿no? Pero yo creo que es una persona para bien, muy bien.
1: I a la premsa del cor, l'Oreja de Van Gogh. Què, Elisenda Pineda?
2: Aquest cap de setmana, l'Oreja de Van Gogh, amb Amaia Montero al capdavant, ha perpetrat el primer concert de la seva gira i han fet patir. Recordem que la sortida de Leire Martínez de la banda va ser hostil i que Amaia va jurar i perjurar que no es contemplava el seu retorn. Després de les mentides i el joc brut, el concert de l'Oreja a Bilbao ha grinyolat més que una frontissa rovellada. Amaia no recordava les lletres, desafinava i s'ofegava en alguns moments. Fins ara, cap comentari per part de Leire Martínez, que deu estar fumant-se un puro habano en un gronxador, mentre Baixet taraleja la niña que llora en tus fiestas amb totes les notes allò.
1: Has afinat molt, es veu, eh?
3: Es veu que sí, noi.
1: Amaia, no sé si podem buscar el document.
3: La veritat és que...
1: Un fragment on sentíem cantant a l'Amaia amb l'Oreja de Van Gogh i realment...
3: No l'acabava de fotre gaire lloc, no? Les coses com siguin. Era la primera vegada que tornava amb la banda,
1: sí.
3: Nervis...
1: Mira.
3: Es pot veure... Ai.
1: S'ha de tornar a passar per l'acadèmia. Va,
3: sí, no,
1: qui fa anys avui, Canalies?
3: Felicitem Andrés Iniesta, que avui fa anys.
1: Claro que sí, 42.
3: 42, perfecto. I també la cantant Sabrina Carpenter.
1: 22.
3: 26. Ah. Sant Toral. Avui és Sant Anastasi de Lleida o de Badalona, que va ser, segons la tradició, un soldat de les legions romanes nascut a Lleida l'any 263. Va esdevindre cristià i poc després martiritzat a Badalona amb uns altres 73 companys. A Anastasi se li han atribuït diversos miracles, un d'ells a Lleida, quan Anastasi i els seus companys fugien de les legions romanes. Assedegats es van aturar en un pou per treure'n aigua, però no tenien cap corda. Es veu que Anastasi, implorar l'ajuda de Déu i l'aigua va començar a brollar del pou.
1: Avui és Sant Maiol de Cluny.
3: També, eh?
1: Sí, no ho estàs dient.
3: Bueno, però avui és festa Lleida a Badalona, festes majors, el seu patró...
1: Quants Anastasis hi ha a Catalunya?
3: 17.
1: I Maiols?
4: No sé.
1: 183.
3: Veus?
1: I tu tries el de 17, la minoria. Tu sempre
3: defensant
1: la minoria, tu. Les causes perdudes.
3: Què t'he de dir?
1: Ja tanquem el repàs a la premsa avui, que és 11 de maig del 2026, anant al quios vintage amb Albert Tom.
5: Tal dia com avui, de fa 10 anys.
6: 11 de maig de 2016. El tema d'aquell dia, Ricard, em sembla que et sonarà. Unes declaracions d'Anna Gabriel en una entrevista que li vas fer al suplement de Catalunya Ràdio. La diputada de la CUP es va declarar partidària de criar els fills en comú amb altres persones. Que els eduqui la tribu, va dir. La idea de família convencional li semblava massa conservadora i polítics, articulistes i tothom que li tenia ganes a l'Anna Gabriel van aprofitar per sucar-hi pa. Ara fa 10 anys, dues notícies convivien als diaris del dia. Londres elegia el seu primer alcalde musulmà, Sadiq Khan, que encara avui ocupa el càrrec. I Donald Trump, a punt de ser proclamat candidat republicà a la Casa Blanca, anunciava que prohibiria temporalment l'entrada de musulmans als Estats Units. Acabo amb el rodatge d'Incerta Glòria, la nova pel·lícula del tàndem que havia fet Pa Negre, Isona Passola a la producció, Agustí Vilallonga com a director i un pressupost de 3 milions i mig d'euros.
1: Avui és 11 de maig del 2026, és el 131è dia del calendari. Falten 41 dies per l'estiu, 44 per Sant Joan i 29 per la visita del Papa a Catalunya. Així sona el dia d'avui.
5: Els sons del matí.
7: Final! El Barça és campió de Lliga!
8: Somos un equipo muy joven que queremos ganarlo todo y vamos a intentar ganarlo todo.
9: Un moment històric pel club, pels culers, i ho hem donat tot, hem fet un partidàs.
10: La gent no és conscient de l'equip que hi ha, de lo jove que és, del futur que té.
11: It's a tough day, it's done in the morning, and I never forget this day.

0: espectacular. Hem tingut en Jan fins a les 3, la festa espectacular, l'ús de gas no ha fallat.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Campió.
2: Vencedor en una competició especialment esportiva. Com a vegades passa al diccionari, una definició tan senzilla per a un significat tan ampli com el que significa pel Barça guanyar una lliga a casa amb molta superioritat i amb el teu màxim rival enfonsat i un any més en blanc.
1: Llambordes.
2: En plural, llambordes, tot i que molts col·les pensin en llambordins. Pedra forta, tallada en forma prismàtica de bon gruix que s'utilitza per a pavimentar carrers i carreteres. Les Stoppelstein, en alemany pedra que fan ensopegar, són llambordes que commemoren les víctimes del nazisme. I ahir el govern va anunciar que en posaria 113 noves als carrers.
1: Deixa.
2: Donació singular d'un o més drets o coses ordenada en disposició testamentària. Fa gairebé 12 anys que la paraula deixa va aparèixer a la política catalana per la confessió de Jordi Pujol. I avui comença l'última setmana del judici en què el tribunal ha de decidir si l'origen de la fortuna de la família procedeix d'una deixa del seu avi, com tots han defensat a l'Audiència Nacional.
1: Us heu dit tres xifres amb Marc Jurado, 42.
3: Els dies de quarantena que s'estaran als 14 espanyols, inclosos els 5 catalans que ja són a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Viatjaven al creuer del brot de l'antivirus. Cap d'ells ha presentat per ara símptomes de poder estar contagiat.
1: 27.
3: Els graus que se superaran a partir del 2030 una quarta part dels dies del curs escolar. N'alerta un informe d'equitat.org que també inclou que la meitat dels centres públics del país no estan preparats pel nou context climàtic.
1: 90.
3: Els treballadors de Pasqual a la planta de Gurb avui fan vaga per exigir obrir un procés de negociació. Es va decidir per unanimitat en una assemblea celebrada després de l'anunci de compra de Casa Tarradellas, la vora d'adaptar per produir-hi mozzarella.
1: I ara el veig, les tres imatges amb Pol Foradada. A la primera imatge veig Hansi Flick, el tècnic blaugrana, en posició horitzontal, rodejat dels seus jugadors que el mantenen, en aquest cas, al mig de la gespa, després de guanyar la Lliga, l'Alsen.
4: Sí, tant la cara del tècnic com la dels jugadors és de clara felicitat, això mentre els jugadors mantegen el tècnic, tot i que va ser un dia molt complicat per Hansi Flick, que al matí va rebre una trucada de la seva mare per explicar-li que el seu pare acabava de morir. Flick va explicar que va dubtar si ho deia o no ho deia als seus jugadors a les portes d'un partit tan important. Al final sí ho va fer i es va mostrar molt agraït per la reacció i el suport rebuts.
1: A la segona veig una pista d'un aeroport. Al peu de les escales que baixen d'un avió hi ha unes desenes de persones, totes ben protegides, amb equips sanitaris i màscares, i un d'ells ruixa amb un líquid desinfectant una de les persones.
4: Una persona amb els braços oberts, com si l'haguessin d'escorgullar. Una imatge que ens evoca algun dels moments més crítics de la pandèmia, les tasques de desinfecció que seguiran avui a Tenerife amb els passatgers que encara queden per baixar del creuer i agafar l'avió cap als seus països.
1: I a la tercera imatge hi veig un ciclista amb uns braços oberts, celebra la victòria d'una etapa, porta el bellota de l'equip UAE i té una cara que barreja entre cansament i felicitat.
4: És Paula Blasi, ciclista catalana d'Esplugues, només 23 anys i que no només acaba de guanyar l'etapa al mític Angliru, i és que amb aquesta victòria també ha guanyat la Vuelta a Espanya. No va fer el salt al ciclisme professional fins l'any passat i està trencant esquemes, tant és així que el seu equip s'està plantejant portar-la al Tour, una cursa que no ha corregut mai.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció, que titular que circula, la farmacèutica Pfizer ja té llesta una vacuna contra l'antivirus. Marc Amorós, bon dia.
6: Bon dia. La notícia és una exclusiva del diari Expansión, que cita fonts de la pròpia farmacèutica. Explica que actualment Pfizer té 10 vacunes en fase de desenvolupament i que ja ha presentat resultats prometedors de la seva nova vacuna ARNm contra l'antivirus. Un cop presentats aquests resultats, el següent pas, diu la notícia, és que les autoritats sanitàries corresponents autoritzen la seva comercialització. Pfizer preveu que això passi en les pròximes setmanes. Anuncia que un cop aprovada, la nova vacuna contra l'antivirus podria estar disponible als mercats en uns 10 dies.
1: I això és real o fals?
7: El matí de Catalunya Ràdio.
8: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
9: En el marc del Dia d'Europa, celebrat el 9 de maig, la Universitat CEU Abat Oliva va organitzar una jornada que va reunir estudiants, professorat i representants de projectes europeus en un espai de reflexió sobre el futur d'Europa. La sessió va incloure la presentació dels projectes UNICAT Ambassadors i EU On Air, l'Aliança Europea de la CEU Abat Oliva. La jornada va finalitzar amb una taula rodona sobre la Unió Europea amb professors experts en diferents àmbits vinculats a la realitat europea.
8: Les relacions internacionals són factors clau per entendre en profunditat el món actual. Per això, la Universitat CEU Abat Oliva t'ofereix els graus de Dret i de Periodisme en combinació amb el nou grau de Ciències Polítiques i Relacions Internacionals. Canvia el teu present, crea el teu futur.
6: Vinga, va, real o fals, sortint de dubtes, la notícia que ara circula i que diu que la farmacèutica Pfizer ja té llesta una vacuna contra l'atavirus és una notícia falsa. Cap de les vacunes que té Pfizer en fase de desenvolupament és contra l'antivirus. Tampoc el diari Expansión ha publicat aquesta notícia. El titular que circula està manipulat. De fet, si ens fixem en l'autor de la informació que circula, veiem que l'assigna un tant Paco Merlo, un nom amb un divertit joc de paraules en castellà que ens dona una petita pista que la notícia podria ser falsa.
1: Paco Merlo.
6: Paco Merlo, exacte.
1: Gràcies, Marc.
6: Adéu, una abraçada, bon dia.
10: Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica. 20 anys construint junts. Obramat.
1: Ara són les 7:53. Titulats del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. El Barça és campió de Lliga.
11: Final, final, final, final, final! El Barça és campió de Lliga!
12: L'equip blaugrana va derrotar el Madrid per 2-0, amb gols de Rashford i Ferran Torres, i assegurava la seva segona Lliga consecutiva amb Hansi Flick a la banqueta. És la primera Lliga que el Barça guanya matemàticament en un enfrontament directe contra el Madrid.
1: D'aquí mitja hora, Àgora Esportiva Especial, per analitzar-ho amb Joel Díaz, Maia Tudel, Pitxi Alonso i Ramon Besa. I avui acabarà la repatriació dels passatgers del creuer afectat pel brot d'antivirus.
13: Els 5 catalans i la resta d'espanyols del creuer ja són en un hospital de Madrid on faran la quarantena. La ministra de Sanitat, Mònica García, no descarta que hi pugui haver algun positiu.
14: Alguno de los pasajeros puede tener síntomas, como ya hemos encontrado síntomas en alguna de las personas que ha tenido contacto previamente, y lo que hay que seguir es los protocolos.
13: Entre els 17 ciutadans dels Estats Units que han tornat a casa seva, n'hi ha un que ha donat positiu.
1: I es manté la vaga general del sector de l'educació per demà.
12: Fins dijous el Departament d'Educació no els reunirà amb els sindicats convocants des de l'USTEC. Estan indignats perquè reclamaven una reunió abans del cicle de vagues. Isaac Salines, delegat del sindicat al Consorci de Barcelona.
15: Dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims i allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació, perquè hi hagi una entesa.
1: Donald Trump troba inacceptable la resposta de l'Iran de la seva proposta de pau.
13: Segons mitjans iranians, el document demanava el final immediat de la guerra i aixecar sancions. El president dels Estats Units torna a amenaçar i assegura que encara li queden objectius per atacar.
1: Recte final en el judici contra els fills de l'expresident Jordi Pujol.
12: Per la suposada ocultació de la fortuna familiar, després de mitjany el judici ha de quedar vist per a sentència.
1: I us avança el matí de Catalunya Ràdio. Treballs arqueològics descobreixen restes d'enterraments humans al cim de la Mola.
13: Concretament a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt. En alguns casos, les restes d'esquelets s'han conservat en la posició original.
16: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
17: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un dia tranquil. Ara mateix hi ha alguns bancs de boira a les comarques de Ponent i alguns núvols poc importants a la resta. A mesura que vagi avançant el dia, farà més sol i la temperatura serà primaveral, semblant a la que vam tenir ahir. Avui només esperem algun ruixat de tarda al nord del Pirineu i al nord de les comarques de Girona, però a partir de demà a la tarda s'acosten canvis. Ara a les 8 els expliquem.
16: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un equip millor.
1: Avui és el primer dia feiner pel que fa a la mobilitat, en què els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar. I pel que fa al trànsit, un carril tallat a l'AP7 complica la circulació, Clàudia Serra?
18: Sí, és entre la Roca del Vallès i Granollers, direcció sud, degut a un accident. Precaució en aquest punt perquè hi ha uns 6 quilòmetres de retencions. I hores d'ara també destaquem circulació densa cap a Barcelona, l'habitual a la B23 des del Papiol, la C32 des de Viladecans, la C31 des del Prat i les dues rondes de Barcelona, direcció Llobregat, retencions de Trinitat fins a Pedralbes a la ronda de dalt i de Santa Coloma fins a la Barceloneta a la litoral.
19: Vine a Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu amb viatges seleccionats perquè només et preocupis de gaudir. I sense despeses de cancel·lació. Consulta'n les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
20: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
0: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
1: Avui marquem el telèfon de l'Anna, Xavi Canalies.
21: Exactament, perquè va ser el seu aniversari. Es veu que és una artista, és pintora, l'Anna.
1: Veurem... Pintora?
21: Pintora, pintora.
1: Ara li preguntarem si diu xiripipi santorana o llangonissa Ral d'Avinyó.
21: Ara.
1: Fresca i tendra.
21: A veure si tenim sort per començar la setmana.
1: Doncs... L'Anna no agafa el telèfon llarg de Catalunya Ràdio. Anna!
22: Sí, sóc jo.
1: Bon dia, Anna.
22: Xiripipi.
21: Molt bé!
1: Ha trucat de part del Xavier, Anna.
21: Sí, perquè hi va ser el teu aniversari.
22: Ah,
21: diu que
22: bé.
21: Diu que ets una gran dona i millor artista.
1: I pintora, diu. I ets pintora. Com et dius, Anna, de cognom?
22: Gràcies.
1: Com et dius de cognom, Anna?
22: Valls,
1: Anna Valls.
22: Em podeu buscar?
1: Sí, clar, és el que farem ara mateix. I si ho facin també els oients, si volen veure-ho. Anna Valls, vol, i què pintes?
22: Mira, pinto, com t'ho diria, una figuració, però abstracta, diríem.
1: Ah, molt bé, doncs mirarem. Em
22: vaig a la natura, als paisatges, amb els colors i això, i m'agrada molt fer-ho.
1: Que bé.
21: Doncs mira, mentre
22: ara estic fent una sèrie de l'Antàrtida.
1: Apa!
21: Ah, mira! Doncs una cosa, Anna, mentre anem buscant com pintes, aquesta cançó per tu dels Beatles i és All My Loving.
22: Oh!

0: Anna, doncs escolta'm, que tinguis un fantàstic dia i felicitats des de la ràdio. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: Un petonet.
1: Adéu.
0: Adéu.
1: 3CAT Info.

0: Molt bon dia, són les 8. El primer titular a aquesta hora pel trànsit equip viari. Molt bon dia.
1: Molt bon dia. A hores d'ara, un carril tallat per un accident complica la circulació a l'AP7 entre la Roca del Vallès i Granollers, direcció sud. Precaució en aquest punt perquè hi ha uns 6 quilòmetres de retencions. I també destaquem circulació densa cap a Barcelona, l'habitual, a la B23 des del Papiol, la C32 des de Viladecans, la C31 des del Prat i les dues rondes de Barcelona, especialment direcció Llobregat. Transport públic, atenció, perquè hi ha demores de 15 minuts a la R2 Nord de Rodalies.
0: I avui dilluns, 11 de maig, la principal notícia passa pel Barça. Del Serra, molt bon dia.
2: Bon dia. El Barça es proclama campió de Lliga quan falten 3 jornades pel final, després de superar el Madrid per 2-0. Aquest és el 29è títol de Lliga de la història del club i el segon que aconsegueix amb Hansi Flick. L'equip blaugrana ho celebrarà aquesta tarda amb una rua pels carrers de la ciutat.
0: La resta de titulars avui ha d'acabar el desembarcament i trasllat dels passatgers del creuer afectat per un brot d'antivirus als seus països d'origen. Els catalans i espanyols ingressats a Madrid continuen asimptomàtics, però entre els nord-americans hi ha un positiu i un cas amb símptomes. També hi ha un possible cas entre el passatger francès. Donald Trump veu totalment inacceptable la resposta de l'Iran a la seva proposta de pau, cosa que ha fet pujar el preu del barril de Brent fins als $105. El document del país persa demanava el final immediat de la guerra i l'aixecament de les sancions i del bloqueig als ports iranians. Tram final del judici contra els fills de l'expresident Jordi Pujol per la suposada ocultació de la fortuna familiar. Tots han dit al tribunal que els diners que tenen a Andorra provenen de la deixa de l'avi dels rèdits que en van treure aquesta setmana. Després de mig any, el judici ha de quedar vist per a sentència. I més de 15 anys després arriba a judici el cas Innova de Reus al Baix Camp, una causa de suposades irregularitats econòmiques del holding d'empreses municipals per la construcció de l'Hospital Sant Joan. Entre els encausats hi ha l'exdirector general d'Innova, Josep Prat, i l'exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez. Avui es veuran les qüestions prèvies. Avui és el primer dia feiner que els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar. El govern argumenta la fi dels més de 3 mesos de gratuïtat per la millora progressiva del servei, però les plataformes d'usuaris no ho veuen justificat. La vaga general de l'educació es manté per demà dimarts. Des del sindicat majoritari, l'USTEC fa dies que reclamen reunir-se amb el departament abans de l'inici de les protestes, però la taula sectorial no es farà fins dijous. Per tant, no es podran acostar posicions abans i per ara es mantenen les 17 jornades de vaga previstes. I Eric Clapton omple de nostàlgia i veterania al Palau Sant Jordi de Barcelona. Als seus 81 anys, la llegenda britànica del rock i el blues es va retrobar ahir amb 15.000 fans i els va emocionar amb un repertori ple de grans clàssics de la seva carrera, en un concert amb pràcticament totes les entrades exaurides.
3: Esports.
2: El Girona tanca aquest vespre la 35a jornada de Lliga jugant al Camp del Rayo. Els gironins són ara mateix 17ens a la classificació, només un punt per sobre de les places de descens. I el Barça d'hoquei patins perd per 3-1 contra el Porto la final de la Champions masculina disputada a Coimbra, Portugal, amb força polèmica arbitral. L'Uni Girona es queda a les portes de jugar a la final de la Lliga Femenina de Bàsquet després d'empatar a 73 amb el València. L'anada les gironines havien perdut d'un punt.
0: I el temps, matí de sol amb alguns núvols prims dispersos, temperatures estables, de nou creixeran nuvolades al Pirineu, on a la tarda no es descarten alguns ruixats des de l'Alt Pirineu fins a l'Albera. A la resta es mantindrà el temps estable amb temperatures al voltant dels 25 graus.
3: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8 del matí. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. I bé, avui obrim amb esports, amb el Barça, proclamat campió de Lliga. Tenim per això aquí l'Eudald Serra. Eudald, molt bon dia.
2: Bon dia. El Barça es torna a proclamar campió de Lliga després de guanyar el Madrid al Camp Nou per 2-0. És la segona Lliga consecutiva que guanya l'equip blaugrana amb Hansi Flick a la banqueta i el 29è títol en la història del club. El 29è títol de Lliga és també per el primer cop que el Barça s'endú aquest títol, guanyant el Madrid en el partit decisiu. Ahir els de Flick en tenien prou amb un empat, però van acabar guanyant per 2-0, amb gols de Rashford i Ferran Torres abans dels 20 minuts de la primera part. Sentim Fermín, titular ahir, i un dels jugadors destacats blaugranes.
4: No, molt content, a la meva família, a la meva nòvia, amics, germans, i res, molt content. La veritat que és un moment històric pel club, la meva segona lliga i estic molt orgullós i molt content.
2: És també, com dèiem, la primera lliga que el Barça guanya de forma matemàtica en un enfrontament directe contra el Madrid. Sentim el migcampista Gavi en declaracions a TV3.
5: Yo creo que no se podía ganar de mejor forma que ganar en el Clásico con nuestra gente. Y creo que es la primera vez que se gana un Clásico la Liga en la historia. Y estoy muy feliz y mi equipo también.
2: Joan Laporta i Rafa Juste van aixecar la copa amb els jugadors i l'estaf tècnic sobre la gespa. Sentim ara el president blaugrana en funció, Rafa Juste.
6: Molt difícil el que sent tots aquests milers, milions d'aficionats que avui en dia, avui estic segur que estaran plorant com jo a la joia, estaran orgullosos d'aquest equip que tenim, el sentiment de país també, i sobretot perquè hem guanyat una lliga davant d'un rival que és molt fort com el Madrid.
2: Abans de començar el partit es va fer un minut d'homenatge a memòria del pare del tècnic alemany mort ahir.
7: Quan m'ha trucat la meva mare i m'ha dit que havia traspassat el meu pare, he pensat, millor ho amago o ho explico al meu equip, perquè al cap i a la fi per mi és com una família, i he pensat, doncs vull compartir-ho i donar la informació als jugadors.
2: En aquest sentit, Pedri va voler dedicar-li aquest títol de Lliga. Són declaracions del canari a Movistar.
4: Lo queríamos hacer por él, por todo lo que nos ha dado y por la pérdida que ha tenido hoy. Creo que bueno, va dedicar al cielo también un poco para su padre, así que todo va por él.
2: Aquest és el cinquè títol que guanya Hansi Flick amb el club blaugrana i ja suma dues lligues, dues supercopes d'Espanya i una copa. Un cop acabat el partit, molts seguidors blaugranes es van concentrar a la plaça Catalunya de Barcelona per celebrar aquest nou títol. Joan Laporta va preferir anar a celebrar-ho a la sala Ludegas. Pedri Olmo i Eric García van fer una ruta en bici per la ciutat i Casador i Valde es van deixar veure la celebració a la plaça Catalunya. Amb aquesta victòria, el Barça encara té opcions d'arribar als 100 punts al final del campionat, tot i que hauria de guanyar els 3 partits que li queden i també pot acabar la Lliga guanyant tots els partits com a local. La plantilla i el cos tècnic del primer equip blaugrana celebrarà el títol de Lliga amb els aficionats aquesta mateixa tarda amb una rua que començarà a les 5 de la tarda al Camp Nou i que recorrerà els principals carrers del centre de Barcelona.
0: Perfecte, doncs Eudald, ens retrobem quan faltin 5 minuts mal comptats per arribar a 8:45 amb la resta d'informació esportiva. Fins ara.
2: Fins ara. Trescat Info.
0: Trescat Info. Avui culmina la repatriació dels passatgers del creuer afectat per un brot d'antivirus des del port de Granadilla, Tenerife. Entre els 17 ciutadans dels Estats Units que estan tornant, n'hi ha un que ha donat positiu per antivirus i un altre que té símptomes. A més, en un altre vol, el que ha anat cap a França, s'hi han detectat una persona que també té símptomes. Els 5 catalans i la resta dels espanyols del creuer ja són en un hospital de Madrid, on faran la quarantena. La dona catalana ingressada al clínic no té símptomes i va donar negatiu en la primera prova PCR. Enviada especial a Tenerife, Mònica Mas.
8: Els 94 passatgers de l'Ondius ja estan repatriats i comencen a sorgir símptomes entre alguns d'ells i fins i tot un passatger nord-americà ha donat positiu lleu en una PCR d'antivirus, segons ha informat el govern nord-americà. Es tractaria de la soca Andes d'aquesta infecció respiratòria. Un altre dels passatgers nord-americans presenta símptomes lleus. Tots estan volant ara cap al seu país. Ahir també la ministra de Sanitat, Mònica García, informava que un dels 5 ciutadans francesos que viatjaven a l'Ondius s'ha trobat malament durant el vol de tornada. Hores d'ara està ingressat en una unitat d'aïllament fins que es confirmi a través de PCR si realment està infectat d'antivirus.
9: Esto es algo que puede ser previsible en algún momento. Alguno de los pasajeros puede tener síntomas, como ya hemos encontrado síntomas en alguna de las personas que ha tenido contacto previamente, y lo que hay que seguir es los protocolos.
8: Pel que fa a la dona catalana sense símptomes ingressada a l'Hospital Clínic, ha donat negatiu a la primera PCR i la passatgera d'Alacant, que sí que tenia símptomes lleus, ha donat també negatiu en la segona PCR. Avui continua l'evacuació dels passatgers de l'Ondius. Durant aquest matí es dedicarà a carregar de combustible al vaixell de luxe i no serà fins a la tarda que marxarà l'avió dels Països Baixos amb els passatgers de fora de la Unió Europea, que no tenien avió. I el vol d'Austràlia serà l'últim que sortirà a les 6 de la tarda. I amb aquest es donarà ja per conclosa tota l'evacuació de l'Ondius.
0: Doncs ho anirem seguint un dia més. Altres qüestions, Donald Trump rebutja la resposta de l'Iran a la seva proposta de pau, que considera inacceptable. La preocupació pel risc que la guerra s'allargui ha fet tornar a pujar avui el preu del petroli fins als $105 al barril de Brent. En un breu missatge a la seva xarxa social aquesta nit, el president nord-americà s'ha limitat a dir que no li ha agradat la proposta, sense donar-ne més detalls. Segons mitjans iranians, el document de Teheran demanava el final immediat de la guerra, l'aixecament de les sancions i del bloqueig als ports iranians. I en una entrevista televisiva, Trump ha tornat a amenaçar l'Iran, dient que encara li queden objectius per atacar.
10: Estan derrotats, però això no vol dir que hàgim acabat amb ells. Podríem continuar dues setmanes més i assolir tots els objectius que tenim. Hi ha alguns objectius que volem i probablement hem aconseguit un 70%, però en tenim d'altres que encara podríem colpejar.
0: Mentrestant, i malgrat la treva, l'Iran va atacar suposadament ahir diverses monarquies del Golf Pèrsic. Un vaixell de càrrega hauria estat bombardejat davant les costes de Qatar i Kuwait i els Emirats Àrabs van interceptar diversos drons. L'Iran ha executat a les últimes hores un home qui el règim de Teheran acusa de fer d'espia pels serveis d'intel·ligència dels Estats Units i d'Israel. Segons les ONGs, es tracta d'un enginyer de 29 anys a qui es va forçar a confessar quan va ser detingut l'any passat. Recte final del judici contra els fills de l'expresident Jordi Pujol per la suposada ocultació de la fortuna familiar. Tots han dit al tribunal que els diners que tenen a Andorra provenen de la deixa de l'avi i dels rèdits que en van treure. El fill gran, per a qui la fiscalia demana 29 anys de presó, ha negat haver cobrat comissions d'empresaris a canvi de l'adjudicació d'obra pública. Aquesta setmana, després de mig any, el judici ha de quedar vist per a sentència enviada especial a l'Audiència Nacional Maria Núria Rebellé.
11: En la sessió d'avui han de declarar 4 dels 9 empresaris que no van poder-ho fer l'anterior setmana de judici. Després coneixerem la petició de penes definitives que fan les acusacions. De moment, la Fiscalia demana per als 7 germans Pujol Ferrusola penes que oscil·len entre els 8 i els 29 anys de presó pels delictes d'associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsificació de document mercantil i frau fiscal, entre d'altres. Entre els encausats hi ha també Mercè Gironès, exdona de Jordi Pujol Ferrusola, per a qui el Ministeri Públic demana 17 anys de presó i 9 empresaris que, segons la Fiscalia, s'haurien beneficiat de l'adjudicació d'obra pública a través del fill gran de l'expresident i també haurien contribuït a finançar l'antiga Convergència de manera il·legal. La setmana es dedicarà també a escoltar els informes finals de totes les parts. Després hi haurà el torn final de paraula dels encausats que el vulguin fer servir i el judici quedarà vist per sentència. Enrere quedaran una 40 de sessions, la desfilada de més de 200 testimonis i incomptables problemes en les videoconferències que ha fet el tribunal per interrogar la majoria de testimonis perquè viuen a fora de Madrid.
0: I la macrocausa del cas Innova de Reus al Baix Camp arriba a judici 15 anys després dels fets. El gran escàndol de suposades irregularitats econòmiques del holding d'empreses municipals en la construcció de l'Hospital Sant Joan s'ha anat desinflant, però la majoria de peces s'han arxivat i en la causa principal hi podria haver pactes. Abans no comenci la vista a Tarragona, Manel Sastre.
12: L'única de les 16 peces separades obertes que ha arribat a l'Audiència de Tarragona és la que fa referència a les factures suposadament irregulars de l'arquitecte Jorge Batesteza i l'exdirector del CatSalut, Carles Manté, per valor d'un milió d'euros. A la causa també hi figuren l'exdirector general d'Innova, Josep Prat, i l'exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez. El fiscal demana pels 8 encausats penes d'entre 7 i 10 anys de presó per delictes de prevaricació, falsedat documental i tràfic d'influències, entre altres. La vista arriba a l'Audiència després d'una llarga instrucció i de diversos ajornaments. S'han arxivat una dotzena de peces que feien referència a casos de suposats suborns d'una empresa de pròtesis, contractes de directius o irregularitats urbanístiques. Aquest dilluns, però, s'han de fer les qüestions prèvies i alguns dels investigats volen tancar pactes per evitar la vista, que hauria de començar el dia 26 i que es podria allargar un mes.
0: Canviem de qüestió. Avui és el primer dia feinent que els usuaris de Rodalies hauran de tornar a pagar per viatjar. El govern justifica la fi dels més de 3 mesos de gratuïtat per una millora progressiva del servei, però les plataformes d'usuaris de Rodalies en discrepen. La portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez, avisa que els viatgers no tornaran a confiar en la xarxa ferroviària fins que s'acabin els retards, també els trams de velocitat reduïda i les obres d'emergència. Són declaracions a aquesta emissora.
13: La gratuïtat va venir perquè el servei no era òptim i el tornem a pagar quan el servei segueix sent de baixa qualitat. És a dir, la gent se li dupliquen i tripliquen els temps de viatge. Mentre el tren sigui un calvari pels usuaris, doncs no s'hauria de pagar.
0: Segons el Ministeri de Transports, la factura dels 3 mesos de gratuïtat a Rodalies deixa un forat de més de 50 milions a les arques de Renfe. Doncs és moment de saber com funcionen avui aquests transports públics, també com tenim la xarxa viària. Saludem el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. Comencem parlant de les carreteres. Hores d'ara destaquem circulació densa cap a Barcelona en vies habituals com l'A2 des de Pallejà, la B23 des del Papiol, la C32 des de Viladecans, la C31 des del Prat i les dues rondes de Barcelona, especialment direcció Llobregat, retencions de Trinitat fins a Pedralbes a la ronda de Dalt i de Santa Coloma fins a la Barceloneta a la Litoral. Un dels punts complicats també és la P7, on fins fa poca estona hi ha hagut un carril tallat per un accident entre la Roca del Vallès i Granollers, direcció sud. Transport públic, atenció, perquè aquí hi ha diverses incidències actives. A Renfe hi ha demores de 15 minuts a la línia R2 Nord. Per cert, que avui, com explicàveu, és el primer dia laboral de pagament de nou en aquest servei. Ferrocarrils de la Generalitat informa també que la línia Barcelona-Vallès entre Sant Cugat Centre i Terrassa Nacions Unides i Sabadell Parc del Nord funciona amb la freqüència de pas alterada i, atenció, també perquè la línia T4 del tram pot tenir les freqüències de pas alterades per unitat avariada. És tot de moment.
3: El temps.
0: Jofre Genoé.
14: Comencem la setmana amb més tranquil·litat. De fet, avui dilluns pot ser un dels dies més estables de la setmana, cosa que no vol dir que no hi hagin ruixats. De fet, n'esperem aquesta tarda cap a l'àrea, bàsicament del Pirineu, des de l'Aran fins a l'Albera, i, com a molt, acostant-se al Prepirineu. Però no creiem que vagin més enllà. Per tant, aquests núvols matinals, núvols prims, que hi ha hores d'ara en molts sectors de la Catalunya central, que anien avançant cap a la costa, acabaran marxant donant pas a aquest sol que es va imposant arreu, i pot ser fora del Pirineu doncs, una jornada de bàsicament sol, amb unes temperatures fins d'un pèl més altes, al voltant d'aquests 25 graus, amb molta suavitat. Al Pirineu sí que a la tarda insistim que les núvols que ja poden començar a créixer al llarg del matí acabaran donant alguns ruixats difícilment en tempesta i en conjunt doncs, ubicats en aquest sector. Pels propers dies sí que arriben doncs, canvis. De fet, demà tindrem una bona tongada de ruixats i xàfecs que s'estendran doncs, al llarg de mig matí i migdia per l'interior, pel prelitoral i a la tarda aniran avançant cap a les comarques de Barcelona-Girona, fins tot arribant a la mateixa façana litoral, Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, es poden generalitzar bastant, i localment amb calamar-se i una certa intensitat. Això obrirà les portes ja de cara a dimecres, en dies posteriors, a un descens de les temperatures, que fins i tot es pot intensificar més de cara a divendres, amb un tarannà, en general, més de principis d'abril, fins i tot. Per tant, força fresca a partir de llavors, i, a més, no acabarà de fer net, continuem parlant de ruixats, amb una cota de neu en el Pirineu que fins i tot podria baixar per sota clarament dels 2.000 metres.
3: Tresca Info. Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar. No sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
16: A finals del 2007, desapareix un home a Terol. El cas es tanca com una desaparició voluntària.
17: Els germans expliquen que no és possible una desaparició voluntària.
16: Un any després, uns robatoris a les Terres de l'Ebre donen un gir inesperat a la història.
18: Crims, de Carles Porta. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT, últim capítol de la temporada.
3: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts d'un quart de nou, continuem. La vaga general de l'educació es manté demà dimarts. No es podran acostar posicions abans perquè la conselleria no es reunirà amb els representants sindicals fins a 2 dies després de l'aturada. Això indigna els convocants de les mobilitzacions que demanen compromisos concrets. Des del sindicat majoritari, l'USTEC, fa dies que reclamen una trobada amb el departament abans de l'inici d'aquestes vagues, però la mesa sectorial no es farà fins dijous. En declaracions a Catalunya Ràdio, el delegat de l'USTEC al Consorci de Barcelona, Isaac Salinas, denuncia immobilisme per part del govern.
19: No està oberta la negociació. De fet, el dimecres va haver la mediació al Departament de Treball pels serveis mínims i allà va quedar palesa la manca absoluta de voluntat per part del Departament d'Educació perquè hi hagi una entesa, no?, i un apropament de postures.
0: Per tant, per ara es mantenen les 17 jornades de vaga que la consellera d'Educació, Esther Niubó, considera desproporcionades. Són declaracions a RAC1.
20: En un mes, que és final de curs, doncs, viure aquestes 17 jornades, a mi em sembla un punt desproporcionat, tenint en compte doncs, aquest esforç que està fent aquest govern. I nosaltres el que voldríem és que doncs, aquest clima a la comunitat educativa es pugui relaxar.
0: Al País Valencià, el sector de l'educació comença avui una vaga indefinida per reclamar més recursos, millores salarials, menys alumnes a l'aula i per defensar també l'escola en valencià. Les negociacions amb reunions aquesta última setmana estaran callades. La proposta de la conselleria d'augmentar poc més de 1.000 euros bruts anuals al sou del professorat no ha desactivat aquesta convocatòria. Els serveis mínims a segon de batxillerat també han indignat els sindicats. València, Pepa Ferrer.
21: No hi ha hagut entesa entre la Conselleria d'Educació Valenciana i els sindicats. Per això, tots els docents públics no universitaris estan cridats a una vaga indefinida insòlita al País Valencià que comença avui. A l'última reunió, la proposta de la Conselleria va ser una pujada de sou de 75 euros bruts al mes. Això va fer que els sindicats s'alçaren de la taula indignats i decebuts, diuen, i criticant també els serveis mínims que per a segon de batxillerat consideraven abusius. La Conselleria, de la seva banda, va enviar dijous passat una carta a les famílies on defensava que la preparació de l'alumnat de segon de batxillerat no era negociable i on escrivia que els alumnes no haurien de ser captius d'un conflicte sindical. El que li demanen els sindicats de la conselleria és una baixada de ràtios, menys burocràcia, més plantilles i suport per a l'educació, infraestructures dignes, recuperació del poder adquisitiu i la garantia que el valencià siga llengua vehicular. L'última vaga, el 31 de març passat, va tenir un seguiment del 80% segons els convocants i del 35% segons l'administració, unes dades que feia anys que no registraven. La vaga indefinida s'acompanyarà de mobilitzacions avui a Alacant, Castelló, València i Elx i una gran manifestació el divendres 15 de maig a la capital valenciana.
22: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.

0: Eric Clapton omple de blues, nostàlgia i veterania al Palau Sant Jordi de Barcelona. El guitarrista britànic emociona el públic amb un repertori ple de grans clàssics de la seva carrera. I va ser Marc Ruiz i ens ho explica.
1: Eric Clapton surt 2 minuts abans, saluda fent una reverència, agafa la guitarra com si res i comença a arpegir els primers acords de Bach, una de les seves grans cançons de quan formava part del supergrup Cream. Se li van escalfant els dits de mica en mica, puja i baixa per les pentatòniques com si sortís a passejar un matí de diumenge. No enganyarem ningú, Clapton no és el mateix de fa 20 anys, òbviament, i dol que alguns solos, com els de Key to the Highway, els facin el guitarrista rítmic o el teclista. Però el bluesman anglès continua emocionant cada cop que passeja els dits sobre les cordes, malgrat tenir una malaltia nerviosa que li provoca dolor i feblesa a les mans. Continua embrollant notes del tram més agut de la seva Fender Stratocaster blanca i negra. Cauen clàssics del blues com Hoochie Coochie Man, popularitzada per Muddy Waters, o l'imprescindible I Shot the Sheriff de Bob Marley, mentre el públic celebra cada riff. És hora d'agafar l'acústica. Primer, tot sol, acompanyat dels aplaudiments rítmics del públic amb Kind-Hearted Woman Blues, i després, amb banda a Nobody Knows You When You're Down and Out, o amb Leila, de l'únic disc de Derek and the Dominos. La toca amb clau de jazz, amb bateria, amb escombretes i contrabaix. Una cançó que va escriure mentre tenia un volcà dins i era una declaració d'amor a Patti Boyd, la dona de George Harrison. Avui ja és un estàndard de jazz. Recupera la Fender, ara que sembla que ja té els dits calents, i arriba a Crossroads, un dels grans solos de la nit. És el blues estrella del seu ídol, Robert Johnson, el que explica com va

0: i més. Llàstima que només li quedava un blues més als dits. I quin blues? Before You Accuse Me. Eric Clapton ha tornat a Barcelona després de 20 anys, qui sap si per últim cop, però per demostrar una vegada més que per tocar blues el que cal no és velocitat, sinó tenir una ànima plena de ferides.
1: La sèrie britànica Adolescència de Netflix és la gran triomfadora de la 72a edició dels Premis BAFTA de la televisió, que es van entregar ahir al vespre al Royal Festival Hall de Londres. Ha aconseguit 4 estatuetes, inclosa la de categoria de millor minissèrie dramàtica i la de millor actor de repartiment per Owen Cooper, de 16 anys. Creada pels anglesos Jack Thorne i Stephen Graham, la sèrie explica la història de Jamie, un nen de 13 anys, acusat de l'assassinat d'una companya seva de l'escola. La producció explora temes com la violència, l'assetjament escolar o la misogínia entre els adolescents i acumula 142 milions de visualitzacions. Owen Cooper, el jove protagonista, ha rebut així el premi.
2: En paraules de John Lennon, no aconseguiràs res si no tens la visió d'imaginar-ho. Per tant, crec que només necessites 3 coses per tenir èxit. Una obsessió, un somni i els Beatles. Així que moltes gràcies a tots ells.
1: La gran sorpresa de la nit ha estat en la categoria de millor actriu, que ha guanyat Narges Rashidi, d'origen irània, pel seu paper protagonista a la minissèrie de la BBC Prisoner 1951. Precisament, el conflicte a l'Orient Mitjà ha estat reconegut en la categoria de documental a la producció de la cadena britànica Channel 4, Gaza, metges sota l'atac.
3: Esports.
1: Doncs tornem als esports amb l'Eudald Serra. Eudald, molt bon dia.
4: Bon dia. A banda del títol de Lliga aconseguida ahir al vespre pel Barça, i altres notícies destacades a l'esport. Encara la Lliga de Futbol, el Girona tancarà aquest vespre la 35a jornada al Camp del Rayo. Torna Abel Ruiz a la convocatòria, però Brian Hill serà baixa per sanció. Mitchell, el tècnic de l'equip gironí, s'ha mostrat convençut que aconseguiran la salvació.
5: Tinc confiança i seguretat que lluitarem de la millor manera i que són capaços de superar aquest moment i sortir, que hem de saber que serà difícil, que haurà patiment i que estem preparats.
4: Jugats ahir també a primera divisió, Atlètic Club 0, València 1. L'Atlètic, pròxim rival de l'Espanyol dimecres a Cornellà al Prat, s'ha lesionat Nico Williams. Mallorca 1, Villarreal 1, i Oviedo 0, Getafe 0. I a la Lliga F, Tenerife 1, Barça 3, amb gols de Brooks, Quique Nazaret i Clàudia Pina.
3: 3CAT Info.
4: El Barça ha perdut la final de la Champions masculina d'hoquei patins disputada a Coimbra, Portugal, contra el Porto per 3-1. Sentim l'entrenador blaugrana Ricard Ares.
6: És una pena perquè crec que hem culminat uns 3 dies molt bons en quant al rendiment. Ens ha faltat entrar bé en el partit d'avui, però bé, orgullós de l'equip i a seguir treballant, que segur que vindran més finals.
4: Per la seva banda, el capità del Barça, Sergi Fernández, es va queixar força de l'arbitratge a l'acabar el partit.
7: No l'entenc, sempre passa alguna cosa. Fa 3 o 4 anys l'agressió a l'esquena al Joao no la veuen, aquest any al Bar miren el que volen, el que no volen, blaves per aquí, blaves per allà. Bueno, és una llàstima perquè és un esport molt maco, però els àrbits tenen molt poder i o canviem alguna cosa o poca cosa podrem fer.
4: Parlem ara de bàsquet. Perquè l'Uni Girona s'ha quedat a les portes de jugar la final de la Lliga Femenina després d'empatar 73 amb el València Fontejau. Les valencianes, però, s'havien imposat d'un punt al partit d'anada. Sentim Ainhoa López per part de l'equip gironí.
8: Ho hem intentat, ho hem donat tot. És una llàstima perquè ho hem tingut a tocar, no?, en la major part del partit. Crec que hem estat molt sòlides i molt bé, molt concentrades amb la feina que havíem fet i intentant millorar errors que havíem comès l'altre partit. Però elles també han estat molt acertades, no?, i també ho han lluitat i també dignes mereixedores, no?, de passar aquesta final.
4: Tot i això, l'Uni Girona gairebé segur tornarà a disputar la temporada que ve a l'Eurolliga, tot i que segurament haurà de jugar abans una prèvia. I a la Lliga ACB, victòria del Haiopos Lleida per 90-81 contra el Bilbao, derrota del Baxi Manresa 104-94 a la pista de l'Andorra. D'altra banda, l'NBA ha jugat aquesta matinada els play-offs de semifinals de la Conferència Oest, Minnesota 114, San Antonio 109. Aquesta eliminatòria està empatada a 2 victòries.
3: 3CAT Info.
4: A motor, Marc Márquez ja ha passat pel quiròfan a Madrid i s'ha operat tant de la fractura al dit petit del peu dret com dels seus problemes a l'espatlla dreta. Segons Ducati, tot ha anat bé. El tro de Cervera començarà ara una recuperació sense tenir encara una data concreta de tornada. Pel que fa a la cursa llarga del Gran Premi de França disputada ahir, victòria a Jorge Martín davant de Marco Bezzecchi i Ai Ogura. A la general, Bezzecchi continua líder a només un punt sobre el madrileny. Alec Rins va acabar 12è

0: i Àlex Márquez va caure.
1: S'ha ido, caída muy rara, caída de esas que normalmente no se ven y que no me esperaba, entonces nada, mucha rabia porque es un error muy estúpido. Impacto en la cabeza al primer momento, pero nada grave.
0: A la general, els germans Márquez són 7è i 8è, a més de 70 punts de Bezzecchi. La pròxima cursa serà a casa nostra, la setmana que ve, amb la disputa del Gran Premi de Catalunya. I en ciclisme, Pol Magny es va adjudicar ahir a l'esprint la tercera etapa del Giro d'Itàlia. És la seva segona victòria en tres etapes de la ronda italiana. El líder de la general continua sent l'uruguaià Guillermo Silva, amb 4 segons d'avantatge sobre Florian Storck i Egan Bernal. Avui dilluns hi ha jornada de descans i els participants deixen Bulgària per continuar la prova ja a partir de demà per territori italià.

0: 3CAT Info.
1: 9:45, tornem a connectar amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
2: Molt bon dia. És un matí amb diverses incidències al transport públic. Hi ha demores de 15 minuts a la R2 Nord de Rodalies. Ferrocarrils de la Generalitat també informa que les línies S1 i S2 de la línia Barcelona-Vallès funcionen amb la freqüència de pas alterada entre Sant Cugat Centre i Terrassa Nacions Unides i Sabadell Parc del Nord. I la línia T4 del tram pot tenir també les freqüències de pas alterades per unitat avariada. Carreteres, circulació amb retencions a les vies d'entrada a Barcelona, l'habitual d'aquesta hora, destaquem la 2, la B23 i les dues rondes.
1: I el més destacat d'aquesta hora passa pel Barça, que es proclama campió de Lliga quan falten 3 jornades per al final, després supera el Madrid per 2-0 del Serra. Bon dia.
3: Bon dia. Aquest és el 29è títol de Lliga de la història del club i el segon que aconsegueix amb Hansi Flick. L'equip blaugrana ho celebrarà aquesta tarda amb una rua pels carrers del centre de la ciutat.
1: Altres notícies destacades. Avui s'ha d'acabar el desembarcament i el trasllat dels passatgers del creuer afectat per un brot d'antivirus. Als seus països d'origen, els catalans i espanyols ingressats a Madrid continuen asimptomàtics, però entre els nord-americans hi ha un positiu i un cas amb símptomes. També hi hauria un possible cas entre el passatge francès. I Donald Trump qualifica d'inacceptable la resposta de l'Iran a la seva proposta de pau. El document del país persa demanava el final immediat de la guerra i l'aixecament de les sancions i del bloqueig als ports iranians. El president dels Estats Units torna a amenaçar l'Iran i assegura que encara li queden objectius per atacar. Des d'ara fins les 9 també us explicarem que gairebé la meitat dels països del món va ser objecte d'usos maliciosos de la intel·ligència artificial en les eleccions celebrades el 2024. Així ho diu l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya en un estudi encarregat pel Departament de Justícia. S'assumeix que també passarà aquí, a les municipals de l'any que ve. Passarem per GURB, on avui els treballadors de la planta de Pascual fan vaga davant la incertesa sobre el futur laboral després de la venda de la fàbrica Casa Tarradellas per fer-hi mozzarella. I us explicarem que a partir del 2030, una quarta part dels dies del curs escolar tindran temperatures per sobre dels 27 graus. N'alerta un informe d'equitat.org que també avisa que la meitat dels centres del país no estan preparats per al nou context climàtic i que caldrà fer-hi reformes per resoldre aquests dèficits. Pel que fa al temps, matí de sol amb alguns núvols prims dispersos i temperatures estables. Avui de nou creixeran les nuvolades al Pirineu, on a la tarda no es descarten alguns ruixats des de l'Alt Pirineu fins a l'Albera. A la resta es mantindrà el temps estable amb temperatures al voltant dels 25 graus. Passen 3 minuts de 9:15 i a aquesta hora encara ressonen les celebracions per la consecució del títol de Lliga per part del Barça, després de la victòria a casa davant de l'etern rival Eudald Serra. Bon dia.
3: Bon dia. El Barça es torna a proclamar campió de Lliga després de guanyar el Madrid al Camp Nou per 2-0. És la segona Lliga consecutiva que guanya l'equip blaugrana amb Hansi Flick a la banqueta i el 29è títol en la història del club. El 29è títol de Lliga és també per el primer cop que el Barça s'endú aquest títol guanyant el Madrid en el partit decisiu. Ahir els de Flick en tenien prou amb un empat, però van acabar guanyant per 2-0 amb gols de Rashford i Ferran Torres abans dels 20 minuts de la primera part. Sentim Fermín, titular ahir d'un dels jugadors destacats blaugranes.
4: Estava molt content, a la meva família, a la meva nòvia, amics, germans i molt content. La veritat que és un moment històric pel club, la meva segona Lliga i i estic molt orgullós i molt content.
3: És també, com dèiem, la primera Lliga que el Barça guanya de forma matemàtica en un enfrontament directe contra el Madrid. Sentim el migcampista Gavi en declaracions a TV3.
5: Yo creo que no se podía ganar de mejor forma que ganar en el Clásico con nuestra gente y creo que es la primera vez que se gana un Clásico la Liga en la historia y estoy muy feliz y mi equipo también.
3: Joan Laporta i Rafa Juste van aixecar la copa amb els jugadors i l'estaf tècnic sobre la gespa. Sentim ara el president blaugrana en funció, en Rafa Juste.
6: Molt difícil. El que sent tots aquests milers, milions d'aficionats que avui en dia, avui estic segur que estaran plorant com jo a la joia, estaran orgullosos d'aquest equip que tenim, el sentiment de país també, i sobretot perquè hem guanyat una Lliga davant d'un rival que és molt fort com el Madrid.
3: Abans de començar el partit es va fer un minut d'homenatge a memòria del pare del tècnic alemany mort ahir.
7: Quan m'ha trucat la meva mare i m'ha dit que havia traspassat el meu pare, he pensat, millor ho amago o ho explico al meu equip, perquè al cap i a la fi per mi és com una família, i he pensat, doncs vull compartir-ho i donar la informació als jugadors.
3: En aquest sentit, Pedri va voler dedicar-li aquest títol de Lliga. Són declaracions del canari a Movistar.
0: Lo queríamos hacer por él, por todo lo que nos ha dado y por la pérdida que ha tenido hoy. Creo que bueno, va a dedicar al cielo también un poco para su padre, así que todo va por él.
3: Aquest és el cinquè títol que guanya Hansi Flick amb el club blaugrana i ja suma dues lligues, dues supercopes d'Espanya i una copa. Un cop acabat el partit, molts seguidors blaugranes es van concentrar a la plaça Catalunya de Barcelona per celebrar aquest nou títol. Joan Laporta va preferir anar a celebrar-ho a la sala Ludegas. Pedri, Olmo i Eric García van fer una ruta en bici per la ciutat i Casador i Valde es van deixar veure la celebració a la plaça Catalunya. Amb aquesta victòria, el Barça encara té opcions d'arribar als 100 punts al final del campionat, tot i que hauria de guanyar els 3 partits que li queden i també pot acabar la Lliga guanyant tots els partits com a local. La plantilla i el cos tècnic del primer equip blaugrana celebrarà el títol de Lliga amb els aficionats aquesta mateixa tarda amb una rua que començarà a les 5 de la tarda al Camp Nou i que recorrerà els principals carrers del centre de Barcelona.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Més notícies. Avui culmina la repatriació dels passatgers del creuer afectat per un brot d'antivirus des del port de Granadilla a Tenerife. Entre els 17 ciutadans dels Estats Units que estan tornant, n'hi ha un que ha donat positiu per antivirus i un altre que té símptomes. A més, en un altre vol, el que ha anat a França, s'hi ha detectat una persona que també tenia símptomes i que també hauria donat positiu. Els 5 catalans i la resta dels espanyols del creuer ja són en un hospital de Madrid on faran la quarantena. La dona catalana ingressada al clínic no té símptomes i va donar negatiu en la primera prova PCR. Enviada especial a Tenerife, Mònica Mas.
9: Els 94 passatgers de l'Ondius ja estan repatriats i comencen a sorgir símptomes entre alguns d'ells i fins i tot un passatger nord-americà ha donat positiu lleu en una PCR d'antivirus, segons ha informat el govern nord-americà. Es tractaria de la soca Andes d'aquesta infecció respiratòria. Un altre dels passatgers nord-americans presenta símptomes lleus. Tots estan volant ara cap al seu país. Ahir també la ministra de Sanitat, Mònica García, informava que un dels 5 ciutadans francesos que viatjaven a l'Ondius s'ha trobat malament durant el vol de tornada. Hores d'ara està ingressat en una unitat d'aïllament fins que es confirmi a través de PCR si realment està infectat d'antivirus.
10: Esto es algo que puede ser previsible en algún momento. Alguno de los pasajeros puede tener síntomas, como ya hemos encontrado síntomas en alguna de las personas que ha tenido contacto previamente, y lo que hay que seguir es los protocolos.
9: Pel que fa a la dona catalana sense símptomes ingressada a l'Hospital Clínic, ha donat negatiu a la primera PCR i la passatgera d'Alacant, que sí que tenia símptomes lleus, ha donat també negatiu en la segona PCR. Avui continua l'evacuació dels passatgers de l'Ondius. Durant aquest matí es dedicarà a carregar de combustible al vaixell de luxe i no serà fins a la tarda que marxarà l'avió dels Països Baixos amb els passatgers de fora de la Unió Europea, que no tenien avió. I el vol d'Austràlia serà l'últim que sortirà a les 6 de la tarda. I amb aquest es donarà ja per conclosa tota l'evacuació de l'Ondius.
1: 6 minuts mal comptats i arribarem a 9:15. Donald Trump rebutja la resposta de l'Iran a la seva proposta de pau, que considera inacceptable. La preocupació pel risc que la guerra s'allargui a fer tornar a pujar avui el preu del petroli fins als $105 al barril de Brent. En un breu missatge a la seva xarxa social aquesta nit, el president nord-americà s'ha limitat a dir que no li agrada la proposta, sense donar-ne però més detalls. Segons mitjans iranians, el document de Teheran demanava el final immediat de la guerra, l'aixecament de les sancions i del bloqueig als ports de l'Iran. I en una entrevista televisiva, Donald Trump ha tornat a amenaçar-los dient que encara li queden objectius per atacar.
11: Estan derrotats, però això no vol dir que hàgim acabat amb ells. Podríem continuar dues setmanes més i assolir tots els objectius que tenim. Hi ha alguns objectius que volem i probablement hem aconseguit un 70%, però en tenim d'altres que encara podríem colpejar.
1: Mentrestant, i malgrat la treva, l'Iran va atacar suposadament ahir diverses monarquies del Golf Pèrsic. Un vaixell de càrrega hauria estat bombardejat davant les costes de Qatar i Kuwait, i els Emirats Àrabs haurien interceptat diversos drons. L'Iran ha executat a les últimes hores un home a qui el règim de Teheran acusa de fer d'espia per als serveis d'intel·ligència dels Estats Units i d'Israel. Segons les ONGs, però, es tracta d'un enginyer de 29 anys a qui es va forçar a confessar quan va ser detingut l'any passat. Canviem de qüestió, us ho avançàvem en el sumari. Gairebé la meitat de països del món van patir usos maliciosos de la intel·ligència artificial per influir en les eleccions l'any 2024. Així ho diu l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya en un estudi encarregat pel Departament de Justícia. S'assumeix que també passarà aquí, a les municipals de l'any que ve. L'Observatori té la seu a Girona. Núria Peraire.
12: Un vídeo hiperrealista però fals, és a dir, un deepfake d'un candidat dient que es retirava i demanava el vot pel seu rival. Es va poder veure a Buenos Aires l'any 2025 i el 2024 als Estats Units el chatbot Grok de la xarxa social X va difondre falsament que la candidata demòcrata Kamala Harris havia passat el termini per presentar la seva candidatura en 9 estats. Són exemples que recull l'estudi de l'Observatori que destaca especialment l'any 2024 perquè aleshores es van produir molts processos electorals a tot el món i en 60 països es va fer un ús maliciós de la intel·ligència artificial per influir-hi, ho explica el seu director Albert Sabater.
13: En un any de molts processos electorals, gairebé la meitat dels països del món van tenir algun tipus de situació on l'ús maliciós d'aquestes aplicacions d'intel·ligència artificial que comentava abans va tenir una certa transcendència. L'estudi no va sobre si van canviar el resultat electoral, però sí que el van alterar d'alguna manera.
12: Alerta que la tecnologia més nova arriba tan ràpid i de manera tan generalitzada que es pot contribuir a la viralització de l'ús maliciós sense ser-ne conscient de les conseqüències. Explica que els missatges es fan amb la voluntat d'erosionar la confiança de la ciutadania en el sistema.
13: Molt probablement tindrem unes conseqüències que van més enllà dels actors maliciosos, sinó que nosaltres mateixos, sense voler, participem d'aquesta viralització de continguts de desinformació o de manipulació.
12: Sabater considera que també s'intentarà manipular a les properes eleccions municipals.
13: És més que plausible que això passi a les municipals. Tenim, evidentment, alguns casos de deepfakes que han tingut lloc. El tema de l'amplificació a través de bots és ben coneguda, a través mitjançant les xarxes socials. Però no podem descartar que també hi hagin coses més sofisticades.
12: Proposa una actualització de la normativa dels processos electorals i una llei de transparència perquè els partits polítics diguin en quins casos fan servir la intel·ligència artificial.
1: Avui els treballadors de la planta de Pascual de Gurb a Osona fan vaga davant la incertesa sobre el seu futur laboral després de la venda de la fàbrica a Casa Tarradellas per fer-hi mozzarella. Anem cap a Gurb, Nàtia Dell.
14: La plantilla d'un centenar de persones denuncia que l'empresa lletera amb seu a Aranda del Duero ha començat a desmantellar la planta aquest cap de setmana, desviant producció i reduint capacitat per minimitzar l'impacte de la vaga. Per això denuncien a través d'un comunicat una presumpta vulneració del dret de vaga i ho han fet arribar a Inspecció de Treball. Expliquen que entre el febrer i el març ja van deixar d'envasar llet per Lidl i el 13 de maig passarà el mateix amb Llet Nostra. I denuncien que l'empresa continua rebutjant una negociació col·lectiva.
1: A partir del 2030, una quarta part del curs escolar tindrà temperatures de més de 27 graus, ho alerta un informe d'equitat.org que també deixa clar que la meitat dels centres del país no estan preparats per al nou context climàtic. Són uns 1.200 i acumulen dèficits d'aïllament, de materials o de ventilació. L'estudi adverteix que la calor excessiva té efectes negatius a l'aprenentatge i que això es tradueix en pitjors resultats. Marça Torres, de l'Institut Metròpoli, és una de les autores d'aquest informe.
15: Els escenaris que hem mirat el 2030 ens parlen de fins a aquest quart de dies del període lectiu en dies de molta calor, i si ens mirem els escenaris de 2050, la qüestió es complica.
1: A l'informe es proposa un pla per adaptar les escoles i instituts públics de Catalunya en un període d'entre 5 i 10 anys.
15: A 10 anys vista serien uns 130 milions d'euros a l'any, que equivaldrien a uns 200 euros per alumne, i que si mirem el pressupost actual del Departament d'Educació, el que està aprovat des del 2023, doncs equivaldria a un 2% del pressupost anual. Si s'aprovés el pressupost que ara mateix està en discussió al Parlament, doncs seria menys, seria un 1,5%.
1: A curt termini, les opcions passen per solucions que no impliquin obres i algunes escoles ja les estan aplicant. És el cas de la Samuntada de Sabadell, que té 300 alumnes d'infantil i primària. Patrícia Reina és la directora.
16: És imaginar-nos treballar a 32, 33, 34 graus amb una sensació tèrmica encara més elevada perquè, a més, els infants generen molta calor, amb un espai no condicionat i que, a més, no tenim altra alternativa. No tenim altres espais dins de les escoles que siguin refugi climàtic.
1: Segons l'informe, les respostes de les administracions als efectes climàtics són clarament insuficients. Una darrera qüestió abans d'obrir ara de serveis. Treballs arqueològics han descobert restes d'enterraments humans al voltant del monestir de Sant Llorenç, damunt al cim de la Mola, segons ha avançat el Matí de Catalunya Ràdio. En alguns casos, les restes humanes corresponen a esquelets o part d'esquelets que s'han conservat a la posició original en què van ser disposats, mentre que en d'altres han estat desplaçats. Els treballs són responsabilitat de la Diputació de Barcelona en el marc del Pla Sostenible per a la Mola. L'ens provincial defensa la necessitat de preservar de manera adequada aquestes restes i explica que ara l'objectiu és confirmar que antigament la Mola tenia usos funeraris. Tres quarts de nou, moment de tornar a connectar amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
2: Molt bon dia. Doncs comencem parlant de transport públic perquè, tal com us explicàvem fa uns minuts, hi ha diverses incidències actives. A Renfe hi ha demores de 15 minuts a la R2 Nord per una incidència tècnica a banda dels retards habituals per les limitacions de velocitat. Ferrocarrils de la Generalitat informa que la línia Barcelona-Vallès entre Sant Cugat Centre i Terrassa Nacions Unides i Sabadell Parc del Nord funciona amb la freqüència de pas alterada per la presència d'una persona a la via i atenció també perquè la línia T4 del tram pot tenir les freqüències de pas alterades per una unitat avariada. I pel que fa a les carreteres, circulació amb congestió a la B20, la Ronda de Dalt, de Trinitat cap a Sarrià, sentit Llobregat, i densitat també a la mateixa B20 des de l'Hospitalet cap a Barcelona i a la Ronda Litoral de Santa Coloma a la Barceloneta, sentit Llobregat. Trànsit dens també a l'A2 des de Pallejà i a la B23 des del Papiol cap a la capital.
1: El temps. Jofre Genué.
17: Comencem la setmana amb més tranquil·litat. De fet, avui dilluns pot ser un dels dies més estables de la setmana, cosa que no vol dir que no hi hagin ruixats. De fet, n'esperem aquesta tarda cap a l'àrea bàsicament del Pirineu, des de l'Aran fins a l'Albera, i com a molt acostant-se al Prepirineu. Però no creiem que vagin més enllà. Per tant, aquests núvols matinals, núvols prims, que hi ha hores d'ara en molts sectors de la Catalunya central, que anien avançant cap a la costa, acabaran marxant donant pas a aquest sol que es va imposant arreu, i pot ser fora del Pirineu doncs, una jornada de bàsicament sol, amb unes temperatures fins d'un pèl més altes, al voltant d'aquests 25 graus, amb molta suavitat. Al Pirineu sí que a la tarda insistim que les núvols que ja poden començar a créixer al llarg del matí acabaran donant alguns ruixats, difícilment en tempesta, i en conjunt doncs, ubicats en aquest sector. Pels propers dies sí que arriben doncs, canvis. De fet, demà tindrem una bona tongada de ruixats i xàfecs que s'estendran doncs, al llarg de mig matí i migdia per l'interior, pel prelitoral, i a la tarda aniran avançant cap a les comarques de Barcelona-Girona, fins tot arribant a la mateixa façana litoral, Terres de l'Ebre, Camp de Tarragona, es poden generalitzar bastant, i localment amb calamar-se i una certa intensitat. Això obrirà les portes ja de cara a dimecres, en dies posteriors, a un descens de les temperatures, que fins i tot es pot intensificar més de cara a divendres, amb un tarannà en general més de principis d'abril, fins i tot. Per tant, força fresca a partir de llavors, i a més, no acabarà de fer net, continuem parlant de ruixats, amb una cota de neu en el Pirineu que fins i tot podria baixar per sota clarament dels 2.000 metres.
1: Fresca Info. Passen 3 minuts de 3 quarts de 9.
8: On posem el focus?
1: Doncs posem el focus a les informacions de les que parlarem durant la setmana política. D'entrada es preveu intensa amb el final del judici a la família de l'expresident Pujol i també amb eleccions a Andalusia. Raül Flores, molt bon dia.
18: Bon dia, Àngels.
1: Va, comencem pels tribunals. Quan ha d'acabar aquest judici a la família Pujol?
18: Doncs mira, aquest dijous, aquest és el dia previst. Avui, aquest matí, a les 9, en pocs minuts, es reprèn aquest judici amb les declaracions dels últims acusats, que són diversos empresaris, i a partir d'aquí el judici entra ja a la fase final amb els informes i les conclusions. Haurà estat mig any de judici marcat totalment pel paper de l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol. Recordem-ho, el tribunal el va apartar del cas després de comprovar el seu mal estat de salut, però va decidir, avui fa tot just dues setmanes, citant-lo presencialment al tribunal el dia justament que estava cridat a declarar com acusat. Ara, els principals enigmes a resoldre són si es mantenen les penes als seus fills, principalment al seu fill gran, Jordi Pujol Ferrusola.
1: Doncs veurem què passa a banda del judici Pujol a Catalunya. L'actualitat política passarà sobretot per l'educació.
18: Sí, perquè aquesta setmana tornen a començar les vagues del professorat en dies de molta tensió entre sindicats i govern. Els sindicats li demanen a l'executiu que segui a la taula i que s'obri a negociar, i tot plegat amb la polèmica per la infiltració d'agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de mestres que preparava justament aquesta vaga. Això ha tensat encara més les relacions, però també ha complicat les relacions amb els socis de Salvador Illa, amb Esquerra Republicana i amb els Comuns. Aquests dos partits demanen la destitució del director de la policia, de la major Josep Lluís Trapero. La CUP també s'hi suma i Junts demana, ho deia dissabte Jordi Turull a Barcelona, el cessament de les conselleres d'Educació i d'Interior, Esther Niubó i Núria Parlon.
1: I una polèmica que coincideix, de fet, amb el tram final de la negociació dels pressupostos.
18: Sí, ho explicaven divendres aquí a 3cat Info, que aquesta negociació de pressupostos entre el govern i Esquerra Republicana està arribant ja al seu tram final i que l'acord es podria anunciar en poques setmanes. Enmig de la negociació i també de la construcció d'una nova línia de rodalies, l'Orbital, que uniria el Garraf amb el Maresme passant pel Vallès. El pacte es podria desencallar després, justament, de les eleccions andaluses d'aquest diumenge.
1: Doncs justament unes eleccions que marcaran la setmana política a l'Estat.
18: Sí, és l'última setmana de campanya. Les enquestes situen un PP amb un amplíssim avantatge sobre el PSOE. De fet, apunten que l'actual president andalús, el popular Juan Manuel Moreno Bonilla, té a l'abast conservar la majoria absoluta. Per tant, podria ser el primer president autonòmic del PP que es podria estalviar un altre cop, perquè ja en van dos seguits, dependre dels vots de l'extrema dreta de Vox, que els sondejos situen en una situació que és nova, d'estancament, després de mesos i mesos creixent a les enquestes. El PSOE, María Jesús Montero, no acaba d'aixecar el cap i aspira a poder conservar els resultats que ja venia fa 4 anys dels pitjors resultats de la seva història a Andalusia, i les eleccions, evidentment, que es llegiran segurament d'aquí a 8 dies, dilluns de la setmana que ve, amb clau estatal, amb una Montero, que era la número 2 de Sánchez a l'executiu, per tant, equiparant resultats i futur d'un i altre, i amb un Alberto Núñez Feijóo que intentarà exhibir resultats a Andalusia per intentar desgastar l'executiu espanyol.
1: Doncs veurem què passa amb tot plegat. Raül Flores, gràcies, bon dia.
18: Gràcies, bon dia.
1: I en internacional, Sergi Roca, molt bon dia.
19: Hola, bon dia.
1: Una setmana més, incertesa sobre el futur de la guerra a l'Orient Mitjà.
19: Sí, veurem què implica aquest inacceptable de matinada de Trump, ha escrit aquesta paraula, inacceptable, el que li ha respost l'Iran sobre la seva última proposta. També aquesta nit Netanyahu ha insistit que la feina allà encara no s'ha acabat, que hauríem d'anar a l'Iran a endur-nos l'urani, diu, i que Israel ha de ser autosuficient militarment sense dependre sempre dels Estats Units. El que sí que hi haurà segur és una nova ronda de converses Israel-Líban a Washington. Això serà dijous i divendres.
1: I això marcarà la visita de Donald Trump a la Xina, que quan és?
19: Doncs dijous i divendres, també. Trump ja es va veure amb Xi Jinping el 2017, primer mandat, a Pequín. Aquest cop les circumstàncies internacionals són ben diferents, no cal dir-ho gaire clar, amb dues guerres on els Estats Units estan destinant esforços i diners, Ucraïna i l'Orient Mitjà, i on la Xina doncs té un paper molt més discret, però a la vegada decisiu per a les seves aliances amb Rússia i també a l'Iran. Per tant, interessantíssim, cara a cara, Trump-Xi Jinping, que ens explicarà el corresponsal Francesc Canals.
1: I l'altra guerra sense un final clar, anem a estar molt pendents també aquest cap de setmana, la d'Ucraïna.
19: Sí, és un dels temes que es tracten avui a la reunió d'afers estrangers dels 27 i demà dels ministres de defensa. Això enmig d'una certa tranquil·litat, diguem-ho així, els últims 2 dies a Ucraïna i a Rússia, no han d'estar mirant tant al cel, perquè amb l'alto el foc, que finalment sí que van complir les dues bandes, doncs els drons, de moment, estan més calmats.
1: I encara hem de parlar de la flotilla, o en plural, de flotilles?
19: Dues flotilles, la que continua cap a Gaza i d'on el van fer baixar, vaja, directament a Saif Abu Keshek, el va detenir Israel ja fa uns quants dies, el van deixar a llibertat aquest cap de setmana. Avui encara farà una nova roda de premsa, nova intervenció davant els mitjans, una valoració de les seves tortures i de tot el que ha passat a Israel. I demà, l'altra flotilla, la que va cap a Cuba. Demà hauria de sortir una flotilla, en aquest cas, per denunciar l'embargament a Cuba per part dels Estats Units, protagonitzada per Open Arms, aquesta molt més llarga, evidentment, perquè sortirà del moll de la fusta de Barcelona. Cap a Cuba s'espera que hi arribi el mes de juny, sempre i quan les circumstàncies meteorològiques doncs ajudin.
1: Per acabar, atenció també amb el Regne Unit, sobretot al voltant del primer ministre, la patacada que va tenir la setmana passada.
19: Sí, una bona patacada amb un revés. Veurem avui què explica discurs de Keir Starmer a les 11 per recuperar la iniciativa política després d'això que dius, d'aquests mals resultats a les locals d'Anglaterra, però també amb molt mals resultats a Escòcia i Gal·les, doncs que el debiliten, fins i tot hi ha alguns laboristes mateixos que li demanen el seu cap.
1: Doncs de tot això en parlarem, Sergi Roca. Gràcies, bon dia.
19: Bon dia.
1: Esports. Doncs a banda del Barça, que ja n'hem parlat en la primera part d'aquest bloc informatiu, o del Serra, que més tenim, molt bon dia.
3: Doncs, a banda, bon dia del títol de Lliga aconseguit, com deies ahir al vespre pel Barça. Altres notícies destacades al món de l'esport. Per exemple, encara la Lliga, el Girona, tancarà aquest vespre la 35a jornada al camp del Rayo. Torna a haver el ruït de la convocatòria, però Brian Hill serà baixa per sanció. Mitchell, el tècnic del gironín, s'ha mostrat convençut que aconseguiran l'objectiu de la salvació.
20: Tinc confiança i seguretat que lluitarem de la millor manera i que són capaços de superar aquest moment i sortir. Que hem de saber que serà difícil, que haurà patiment i que estem preparats.
3: El Rayo Girona començarà a les 9 del vespre i el podreu seguir a la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Jugats ahir també a primera divisió, Atlètic Club 0, València 1. A l'Atlètic, pròxim rival de l'Espanyol, dimecres a Cornellà del Prat, s'ha lesionat Nico Williams. Mallorca 1, Villarreal 1 i Oviedo 0, Getafe 0. I a la Lliga F, Tenerife 1, Barça 3, amb gols de Brooks, Kika Nazaret i Clàudia Pina. El Barça va perdre ahir la final de la Champions masculina d'hoquei patins disputada a Coimbra, Portugal, contra el Porto per 3 gols a 1. Sentim l'entrenador blaugrana Ricard Ares.
21: És una pena perquè crec que hem culminat uns 3 dies molt bons en quant al rendiment. Ens ha faltat entrar bé en el partit d'avui, però bé, orgullós de l'equip i a seguir treballant que segur que vindran més finals.
3: Per la seva banda, el capità del Barça, Sergi Fernández, es va queixar i força de l'arbitratge.
22: No l'entenc. Sempre passa alguna cosa. Fa 3 o 4 anys l'agressió a l'esquena al Joao no la veuen. Aquest any el VAR mira el que volen, el que no volen. Blaves per aquí, blaves per allà. Bueno, és una llàstima perquè és un esport molt maco, però els àrbits tenen molt poder. I o canviem alguna cosa o poca cosa podrem fer.
3: L'última Champions guanyada pel Barça d'hoquei patins va ser l'any 2018.
8: 3CAT Info.
3: I en bàsquet, l'Uni Girona s'ha quedat a les portes de jugar a la final de la Lliga Femenina després d'empatar 73 amb el València Fontejau. Les valencianes, però, s'havien imposat d'un punt al partit d'anada. Sentim la jugadora de l'Uni Girona, Ainhoa López.
23: Ho hem intentat, ho hem donat tot. És una llàstima perquè ho hem tingut a tocar, no?, en la major part del partit. Crec que hem estat molt sòlides i molt bé, molt concentrades amb la feina que havíem fet i intentant millorar errors que havíem comès l'altre partit. Però elles també han estat molt acertades, no?, i també ho han lluitat i també dignes mereixedores, no?, de passar aquesta final.
3: Tot i això, l'Uni Girona gairebé segur tornarà a disputar la temporada que ve a l'Eurolliga, tot i que segurament haurà de jugar abans una prèvia. I a la Lliga CB, victòria del Caio Post Lleida per 90-81 contra el Bilbao i derrota ahir del Baxi Manresa, 104-94 a la pista de l'Andorra. D'altra banda, l'NBA ha jugat aquesta matinada als play-offs de semifinals de la Conferència Oest, Minnesota 114, San Antonio 109. Aquesta eliminatòria està empatada a 2 victòries.
8: 3CAT Info.
3: Més coses. En motor, Marc Márquez ja ha passat pel quiròfan a Madrid i s'ha operat tant de la fractura al dit petit del peu dret com dels seus problemes a l'espatlla dreta. Segons Ducati, tot ha anat bé. El tro de Cervera començarà ara una recuperació sense tenir una data concreta de tornada. Pel que fa a la cursa llarga del Gran Premi de França, disputada ahir, victòria de Jorge Martín davant de Marco Bezzecchi i Ai Ogura. A la general, Bezzecchi continua líder amb només un punt sobre el madrileny. Àlex Rins va acabar 12è i Àlex Márquez va caure.
24: S'ha ido, caída muy rara, caída de esas que normalmente no se ven y que no me esperaba, entonces mucha rabia porque es un error muy estúpido. Impacto en la cabeza al primer momento, pero nada grave.
3: A la general, els germans Márquez són 7è i 8è, més de 70 punts de Bezzecchi. La pròxima cursa serà a casa nostra la setmana que ve amb la disputa del Gran Premi de Catalunya. I tornant al futbol, a la primera ref, dura derrota del Nàstic al camp del Tarassona 2-0, un resultat que el situa tarragonins en zona de descens. En canvi, empat a 3 de l'Europa Can Dragó contra el filial del Villarreal. Amb aquest resultat, l'Europa continua en posicions de play-off descens quan falten 2 jornades per acabar la Lliga. La pròxima jornada, precisament, s'enfrontaran l'Europa i el Nàstic. N'ha parlat el jugador de l'Europa, Àlex Cano.
25: Ens falten, crec que són 5 punts per aconseguir aquest objectiu, que bueno, són 5 que no pot ser perquè són 2 partits. Llavors, hem d'anar per les 2 victòries. Ara toca anar a Tarragona, que juguen ells la vida. Serà un partit molt complicat. Però qui ens anava a dir, doncs, estar aquí ficats en aquesta lluita a aquestes alçades.
3: En ciclisme, Pol Mañés va adjudicar ahir a l'esprint la tercera etapa del Giro d'Itàlia. És la seva segona victòria en 3 etapes de la ronda italiana. El líder a la general continua sent l'uruguaià Guillermo Silva amb 4 segons d'avantatge sobre Florian Storck i Egan Bernal. Avui dilluns hi ha jornada de descans i els participants deixen Bulgària per continuar la prova ja a partir de demà per territori italià.

0: a Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Dilluns 11 de maig del 2026. Un bon dilluns pels culers en general i encara més pels socis de la penya barcelonista de Sitges en particular, que ja tenen un motiu més per celebrar com cal el seu 50è aniversari. Avui que encetem setmana amb agenda prou carregada amb activitats esportives cada dia, la presentació de la Festa per una Societat Inclusiva, la visita del president Quim Torra, l'Aplec de la Sardana, la iniciativa de l'Associació d'Au Ferrat, Juguem Tots per l'Ela, el Fotomatch i els seus 11 espais expositius amb activitats diverses, la celebració de la Nit dels Museus i del Dia Internacional dels Museus o les portes obertes a l'Escola Municipal de Música i, òbviament, la vaga del sector de l'educació demà dimarts. Tot això ha d'anar passant aquesta setmana, a més de qui vulgui rematar-ho amb el Festival d'Eurovisió a través de YouTube. O sigui que déu-n'hi-do. I ha mort Carmen Sánchez, la muñeca de l'espacio, desafiant les lleis de la vida, com ho podem dir, de tots aquells que travessen els 100 anys amb una vitalitat que molts voldrien als 60, per posar un exemple. Potser sí, doncs, que allò que més s'escava avui és desitjar-li a l'única trapecista que ha donat Sitges un vola ben alt en el seu comiat. La història de la Carmen la coneixen prou bé, la dona que, sent cega, hi veia molt més que molts altres, un exemple de resiliència, de vitalitat i d'optimisme, sense artificis, enmig d'una quotidianitat sense cap mena de luxe, però això sí, amb un punt de coqueteria que mai no va faltar. Al carrer, a la seva inseparable platja de Sant Sebastià o a les interminables tardes de ball i ballaruga al Casal. El darrer bany de masses de la Carmen fou encara no fa un any, el 16 de maig del 2025 al Prado, en ocasió de la projecció de Muñequita Linda, el documental de David Moncasi que fou premiat al Festival de Màlaga. D'alguna manera, en David ha estat per la Carmen més família que la pròpia família, amb permís de la família. La seva història és l'espin-off dels dos documentals que hi ha dedicat i que són el millor testimoni que tenim avui. Qui sap si d'aquí 5 anys la comissió de toponímia tindrà sobre la taula la petició d'un carrer, un carreró, una placeta, o qui sap si un racó de la seva estimadíssima platja de Sant Sebastià per Carmen Sánchez, la muñeca de l'espacio.
0: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: En uns moments la recordarem, avui que és el dia, el primer dia feinem rodalies de pagament, i avui que en els titulars dels diaris, com a, diguem-ne, punt o ingredient de l'acord per possibilitar uns pressupostos a la Generalitat, anuncien els diaris que el Partit Socialista i Esquerra Republicana han desbloquejat el quart cinturó ferroviari. Se'n recorden del tren orbital? El tren orbital, que ens semblava que ja estava enterrat en algun calaix d'algun despatx de vés a saber on. Bé, doncs avui és protagonista en alguns titulars dels diaris el tren orbital. Ja intentarem fer memòria perquè no sabem quan ho vam deixar, però diríem que com a mínim fa uns 15 anys enrere, més o menys. Aquells terrenys que s'havien de reservar per si el tren orbital es posava en marxa, etc. Avui que s'ha fet clar a les 6 i 7 minuts, el sol ha sortit a les 6 i 38, el sol es pondrà a les 9 del vespre i es farà fosc a les 9 i 31 minuts. El dia s'allargarà 2 minuts i 6 segons, tindrem 14 hores i 21 minuts de llum i 9 hores i 38 minuts de foscor. Comença avui la setmana de l'esport. Durant tota aquesta setmana, fins al diumenge 17 de maig, activitats esportives a molts indrets i al cap de setmana en la qual se celebrarà la Fira de l'Esport Femení i, diguem-ne, que havia de celebrar-se un esdeveniment que era nou, que era important, que era destacat. A la nota de premsa, una de les grans novetats que era la jornada de la cursa Dona Pas Sitges, aquesta cursa que havien posat en marxa dues esportistes sitgetanes que estudien comunicació a la Universitat Blanquerna i que sembla que s'ha cancel·lat del calendari. S'ha cancel·lat perquè, pel que ens expliquen elles mateixes, aquestes tanques del passeig marítim que delimiten la zona d'obres dels talusos de la platja de la Riera Xica, es veu que per mort de l'espai que queda, vaja, és bo que no es pot fer de cap altra manera que bueno, que total, que la cursa ha quedat suspesa. Aquesta cursa dona pas que s'havia de celebrar el diumenge. Avui, en el marc de la Setmana de l'Esport, a 9:15 i a les 7 de la tarda a la piscina municipal, cicle indoor i zumba, cicle indoor, força bici, a partir de 9:15 i a partir de les 7 de la tarda, zumba. Aquestes són les activitats de la Setmana de l'Esport per avui dilluns a la piscina municipal. Aquesta setmana, que és també setmana de portes obertes, a l'Escola Municipal de Música Montserrat el Mirall, avui dilluns 11 de maig, a partir de les 7 de la tarda, classes obertes d'instrument i combo per adults, per majors de 12 anys. Avui dilluns 11 de maig, a partir de les 7 de la tarda, en el marc de les diferents jornades de portes obertes que farà l'escola. Avui dilluns, per majors de 12 anys, demà dimarts, per infants d'I3 a I5, i el dijous dia 14, per infants a partir de primer de primària. Per tant, avui, els qui s'acostin a l'Escola Municipal de Música Montserrat el Mirall, a partir de les 7 de la tarda, portes obertes, activitats per adults a partir de 12 anys, classes obertes d'instrument i combo. I avui també comença una campanya de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una campanya informativa sobre els requisits bàsics de consum. Una campanya que es durà a terme a 60 comerços de Sitges a partir d'avui dilluns, dia 11, i fins al dimecres, dia 13, per assessorar els comerciants sobre la normativa vigent. Visitaran una 60ena d'establiments comercials amb la finalitat d'informar i assessorar els comerciants sobre la normativa aplicable, així com detectar possibles aspectes de millora en el compliment dels requisits mínims exigibles pel que fa a la informació que es dona a les persones consumidores. Es revisarà si hi ha disponibilitat de fulls oficials de reclamació i la seva correcta senyalització, la indicació clara i visible dels preus dels productes, l'exhibició dels horaris d'obertura, fins i tot quan l'establiment és tancat, i el lliurament del tiquet o factura amb totes les dades necessàries. Una campanya, com els deien, que comença avui dilluns i fins al dimecres, que impulsa l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. I els qui no l'hagin vista encara, avui, darreres projeccions de Michael, la pel·lícula basada a la biografia de Michael Jackson, al Prado, a partir de les 5 de la tarda en castellà i a partir de les 8 en versió original, subtitulada en castellà. Una setmana que ens donarà molt de sí, eh? Com els dèiem, demà, vaga al sector de l'educació. El dimecres 13 de maig es presentarà al Miramar la 23ena edició de la Festa per la Societat Inclusiva, que tindrà lloc el dissabte 23 de maig a la plaça Catalunya. Aquesta setmana, el dijous, que serà a Sitges, el president Quim Torra, a partir de les 7 de la tarda, ho retiro amb una conferència que organitza l'Assemblea i el Consell de la República i la Plataforma per la Llengua, una conferència que es titula Si la llengua falla, falla tot, que el dijous dia 14 a les 7 ho retiro, amb el president Quim Torra, aquesta setmana en què el dijous a l'Espai Jove tindrà lloc una xerrada sobre els ajuts a l'habitatge. Aquesta setmana en què la sardana serà protagonista, el divendres dia 15, al concert de primavera, Rosa de les Roses, als Jardins del Retiro, i el diumenge dia 17, a Can Fals, l'aplec de la sardana amb les cobles Maricel, Marinada i Juveníbola de Sabadell. Aquesta setmana en què també se celebra el fotomatch. Setmana sencera de fotomatch. Saben que el fotomatch fins a finals del mes de maig, doncs també hi ha activitats vinculades amb el fotomatch, o aquesta setmana que se celebrarà el dia 16 la nit dels museus i el dia 17 el Dia Internacional dels Museus. Per tant, aquesta exposició que us hem vingut comentant de al fons del Banc de Sabadell, aquesta exposició titulada Absències i presències al Museu Maricel, es podrà veure gratuïtament el diumenge dia 17. Hi ha tot un seguit d'activitats el dissabte dia 16 per mor de la nit dels museus i el diumenge dia 17 jornada de portes obertes. O sigui que és una setmana amb molta activitat de tota mena. També recordar que el dissabte dia 16 se celebra el Marnatón, aquesta competició marítima amb una travessa des de la platja de Sant Cristòfol de Vilanova a la platja de Terramar, amb una altra travessa des de la platja de la Fregata a la platja de Terramar, amb tot un seguit de proves pels més menuts de la casa a la platja de les Enquines i també proves de relleus a la platja de les Enquines. Això serà el proper cap de setmana, concretament el dissabte dia 16, el Marató en Sitges 2026. O sigui que, us diguem, ple, es presenta aquesta setmana amb tot un seguit d'activitats de tota mena. Bé, com els comentàvem, ha estat una de les notícies del cap de setmana la mort de Carmen Sánchez, la mort de la muñeca de l'espacio. Aquest era el reclam de... És que no acostuma... No és que cada poble tingui una trapecista, precisament, però Sitges sí que ha tingut una trapecista, i una trapecista en el seu moment, molt popular, molt famosa, a través del circ Rodillat. Bé, la història de la ceguesa de la Carmen la coneix tothom, aquesta història de resiliència personal magnífica. La Carmen, que sobretot en aquests darrers anys està protagonista de dos documentals dirigits per David Moncassi. El primer, La muñeca de l'espacio, que es va emetre per primer cop, era un documental que s'havia d'emetre per Televisió Espanyola, però al final es va emetre primer pel Canal 33 l'any 2012, l'agost de l'any 2012, i després aquest segon reportatge titulat Muñequita Linda, que varen poder veure al Prado l'any passat, el maig de l'any passat, després d'haver passat pel Festival de Màlaga i mereixer un dels reconeixements d'aquest certamen. Hem parlat amb la Carmen diverses vegades, hem assistit a alguns dels esdeveniments que ha protagonitzat, a l'acte del centenari que va tenir lloc al casal d'avis de la Caixa Penedès, el casal d'avis del carrer Joan Maragall, actualment carrer Joan Maragall, amb aquell cent fet amb globus, aquella festassa, aquell pastís, en fi. I també l'any passat, que va ser un bany de masses al Prado, un Prado ple de gom a gom, per poder veure aquest reportatge. Però anem una miqueta més enrere en el temps. Anem a l'agost del 2012, quan varen tenir la Carmen aquí abans de punt de fer els 90 anys. Aquesta història personal que començava amb una nena de Sitges de 15 anys, a la qual la varen convidar per anar al circ. I a casa seva, de cap manera, volien que posés els peus al circ.
2: I érem cinc germans, i jo era diferent a tots, eh? Mm-hmm. Jo era diferent. I mira, hi va venir un circ, jo estava tirant-me, fent salts d'allà, de la palanca, només amunt de la palanca.
1: De la piscina. Perquè, Maria Teresa?
2: Sí, hi havia, ara no sé si és, hi havia un quadrant a dalt de tot, de fusta, i allà estava prohibit tirar-te perquè no hi havia bastanta profunditat d'aigua, i jo sí que em tirava. Si encara fa poc anava pel carrer Parellades i encara gent de la meva edat més o menys també me deia: Carmen, te'n recordes quan es tiraves d'allà dalt? Oh, quin dimoni!
1: I algú del circ et va descobrir?
2: I llavors els circs es posaven allà davant de Calípoli,
1: sí,
2: a l'avenida Sofia,
1: sí, en aquell...
2: on era el camp de futbol.
1: Ah, exactament.
2: Llavors els artistes, quan anem a treballar en un poble, si hi ha piscina, ens agrada anar pels salts. I llavors els artistes van anar a la piscina.
1: Uh-huh.
2: Hi havia un matrimoni, ell era català i ella era holandesa. I llavors van venir i me van dir si m'agradaria anar al circ perquè jo podia ser una gran trapecista.
1: Mm-hmm. Quants anys tenies, Carmen?
2: Llavors tenia 15 anys.
1: 15 anys.
2: I jo vaig dir, oh, ara mateix, però si jo li dic a la meva mare o al meu pare que me'n vull anar a un circ...
1: Almenys em passa una de grossa.
2: Oh! I ella diu, vols que anem? En Ronan Bells. Dic, no. Però mira, per la tarda... Ells van anar-hi.
1: D'acord, els teus pares van anar... O...
2: A casa meva.
1: A casa teva.
2: Van anar-hi, van anar la meva mare, el meu pare no hi era, menys mal. I la meva mare va dir que no, que era. Llavors, bueno, els van donar unes invitacions per anar...
1: Al circ?
2: Al circ, sí. I quan ens van despedir, ella, me va donar l'adreça de Barcelona,
1: sí,
2: que es deia Cristina, i ella es deia Sebastià. Diu, mira, diu, si un dia la teva mare te deixessi venir...
1: Ens avises.
2: Ens avises, sí. Jo anava a cosir a Llavonses a carrer Sant Domingo, a Cala Marta. I cada dia, jo la meva mare... Ai, mama, que vols que vagi a la fàbrica? Perquè aquí tot era fàbrica de sabates.
1: Sí, està clar.
2: Que vols que vagi a la fàbrica? Quan jo m'agrada el circ, quan jo... I la meva mare, calla, calla, que et donaré una pallissa, calla, que... No em ronis mai davant del teu pare d'això. Mira, i un dia, a les bones,
1: sí,
2: me diu la meva mare, perquè veus que és el destí.
1: Home, un dia a les bones, perquè la Carmen deuria insistir fins que no va poder més, eh? Però la teva mare et va dir...
2: M'ha dit la meva mare, escríbele a la Cristina que venga a buscar-te. La meva mare era castellana.
1: Sí.
2: Vaig escriure, jo estava cosint a Cala Marta, ve la meva germana petita i diu, Carmen, Carmen, han venido los del circo a buscar-te, han venido... Agafo, deixo el didal, l'agulla, el que estava cosint i me'n vaig.
1: A veure si ara la Carmen... M'escoltes a mi, Carmen?
2: Ara sí.
1: Sí, doncs a veure si escoltes a un altre amic. David Moncasi, bon dia, bona hora.
3: Carmen, què tal? Com estàs?
2: Oye, tío. Oye, tío. A veure, eh?
3: Ja em sap greu no estar amb tu aquí amb el Vicenç i amb la gent de Sitges, eh, Carmen?
2: Sí, mira què te digo, tío. Que ahora tienes que ser más serio, ¿eh?
3: Sí, sí. Pero
2: porque vas a ser padre, ¿eh? tío.
3: Sí. Pues és un prodigi, cada cop que parles amb ella és com energia a la vena directa i és un exemple, ja ho heu sentit tots, com es pren la vida amb tot el que ha viscut, aquestes ganes de viure, de fer coses, bueno, és una meravella.
1: Aquest reportatge de La Muñeca de l'Espacio ha estat pels calaixos de Televisió Espanyola un munt de temps, no?
3: Bueno, encara hi segueix, sí, encara hi segueix. Sembla, ja, que porta allà. I bueno, no l'han arribat a emetre encara... mai, i mira, per sort, coincidint amb el 90 aniversari de la Carmen, la passaran al Canal 33 demà. O sigui, estem molt il·lusionats, no, Carmen?
2: Hombre, yo no tengo que faltar, eh?
3: No, està molt bé. Vicenç, hi ha una cosa que no t'ha contat ella, que és quan me vaig quedar parat, que és que quan vam acabar el documental, que vam fer una tournée amb bolos perquè tenia que fer rodes de premsa i tot això, ella va venir a Madrid, va fascinar a tots els mitjans de comunicació perquè en aquell moment de tenir 87 anys, 86...
1: En aquella roda de premsa sensacional que va pujar un trapés i etcètera, etcètera, no?
3: I tots me deien el mateix, és que era un artista, estava a la seva salsa, mitjans de comunicació al voltant, ella amb el seu vestit, les seves sabates de taló de 20 centímetres, i bueno, que és com és ella, és un artista.
1: D'això fa 14 anys, l'agost de l'any 2012, quan, com els comentàvem, pel Canal 33 era a punt d'emetre's aquest reportatge de La Muñeca de l'Espacio. Era el primer documental que va fer David Moncasi amb Carmen Sánchez i el darrer, que ha trigat molts anys a veure la llum, aquesta muñequita linda que vàrem veure l'any passat. L'enxampem al tren, però en qualsevol cas, a veure si la cobertura ens facilita les coses. David Moncasi, bon dia i bona hora.
3: Bon dia i bona hora, Vicenç, i gent de Sitges, què tal?
1: En David, que ha estat gairebé, com dèiem, més de la família que la pròpia família de la Carmen, amb permís de la família.
3: Hosti, Vicenç, doncs pues mira, ara estava escoltant aquí aquesta trucada telefònica que acabes de mostrar, de no sé quants anys fa, que ha estat emocionantíssim. Jo no la recordava.
1: Només 14, David, només 14.
3: Oh, sí,
1: només 14. Què li ve a la memòria? Perquè jo entenc que, com molts altres, però probablement en David pot dir que passa un petit gran dol, o com a mínim, esclar, la pèrdua és més pèrdua per algú que ha viscut al costat de la Carmen durant tants anys i amb tantes experiències, eh?
3: Pues sí, Vicenç, però saps què passa? Que, evidentment, tinc un punt de tristor aquí guardat dins, que
4: que no acaba de sortir, però d'altra banda, ella, la forma que tenia de ser, i quan parlava de l'amor, sobretot quan parlava de la vida, i feia que jo sé que no tenia por a l'amor i que no li agradaria que es visqués quan ella deixi d'estar amb tristor. Aleshores jo me quedo amb el tall, per exemple, que has posat tu, una dona energètica, vital, amb una força de voluntat increïble i que estimava la vida i que la va gaudir fins a l'últim moment.
1: Vaja, la dona que ha viscut la vida com l'ha volguda viure, no?
4: Exacte, tenia aquest punt, que crec que tu i jo hem parlat moltes vegades, sí. amb la vida que va tenir plena de desgràcies, de quedar-se cega quan es va quedar cega, després va tenir un tumor cerebral, va tenir un munt de problemes físics, però ella no es quedava en això, ella mirava cap endavant i, com tu ben bé saps, gaudia de les petites coses de la vida. I a mi això és el que em va enamorar ben bella i que jo estic molt agraït perquè m'ha donat tant que m'he guardat i m'ha servit a mi per la meva vida quotidiana, el camí que he anat fent. No?
1: Doncs recordem, mal que sigui, perquè nosaltres ho vàrem veure com a testimonis, però en David sí que va viure l'experiència més propera fa encara no un any. Com comentàvem a l'inici del programa, la Carmen va viure el seu darrer bany de masses amb la projecció al Prado de Muñequita Linda. Com va viure en David aquesta experiència que, suposo, també es movia dins d'aquell àmbit de dir, bé, segurament no tornarem a tenir la Carmen enmig d'un acte tan multitudinari i on la gent li pugui donar aquell escalf que a ella li agradava tant.
4: Exacte, ho has dit molt bé, Vicenç. Jo anava gravant a la Carmen per fer Muñequita Linda, i però havia una cosa que la tenia molt al cap, dir, a veure si podem estrenar mentre ella encara estigui bé, no? I tingui, pues, que ella se senti estimada per la gent. I així va succeir. Jo el recordo com un dia molt bonic, perquè ella ja començava a estar malament, el dia abans havia estat així una mica que no es trobava bé, però ja ho vas veure tu, va ser entrar al Prado, sentir l'escalfor de la gent, i ella aquell dia estava contenta. Jo li va donar, jo crec, uns quants mesos d'energia.
1: Doncs per posar el punt i final anem al punt de partida. Quan va conèixer en David Moncasi la Carmen Sánchez?
4: Pues mira, també ho saps tu molt bé, Vicenç, perquè jo crec que era als vols de 1999-98, no ho sé, igual una mica abans, igual al 97-96, però era mentre jo estava a Ràdio Maricel, que baixava a esmorzar algun dia a buscar un cafè a la Penya Espanyolista, i va ser allà. La vaig veure un, dos dies seguits a la Penya Espanyolista fent el seu famós cafè en llet amb pa amb oli, i vaig dir, qui és aquesta senyora que va vestida així? I a partir d'allí, de la curiositat, va sorgir tot el que ha vingut després. Mm-hmm.
1: Per tant, han estat a la vora de 30 anys, eh?
4: Sí, exacte. Mm-hmm. Així, jo crec que als vols de 30 anys, un camí ha hagut una part, diguem-ne, professional, de fer dos documentals amb ella, però jo sobretot me quedo en la personal. La Carmen m'ha acompanyat aquests últims 30 anys de la meva vida, en tot el que m'ha passat, i ha estat molt bonic.
1: Mm-hmm. Volíem aquest testimoni avui, el cap de setmana en el qual el propi David Moncasi ha estat qui ha donat a conèixer la mort de la Carmen Sánchez, de la Muñeca de l'Espacio, protagonista d'aquests dos documentals i protagonista d'una lliçó de vida per

0: i sense cap altre. Bé, doncs allò, aquesta forma de viure tan sòbria, però també, com els dèiem, amb aquest punt de coqueteria en molts àmbits, eh? Ens havíem quedat la setmana passada diguem-ne amb un tema d'aquells que va quedar al calaix perquè ja no teníem més temps, i val la pena, val molt la pena per dues qüestions. Primera, per l'acte en si, aquest acte que va organitzar l'Ajuntament de Sitges amb els representants de la família de Josep Carbonell i Gené per descobrir el plafó de Sant Bartomeu i Sant Jordi al jardí de Can Milà, aquest plafó de 3 metres per metre i mig de Josep Obiols, que va encarregar en el seu dia la família Carbonell i Gené com a un dels 3 plafons que es varen encarregar pel mas Sant Bartomeu. Bé, doncs, la passada setmana es va incorporar, diguem-ne, el nostre paisatge urbà, aquest plafó al jardí de Can Milà. Per tant, si vostès van a Can Milà, la regidoria de turisme, o si passegen per allà al jardí, trobaran el plafó, que llueix, òbviament, llueix infinitament millor que no com ha estat aquests darrers 35 anys de cara a la paret a l'Hort dels Avis. Bé, l'acte, que va ser presidit per l'alcaldessa Aurora Carbonell, al costat del regidor de Cultura, Albert Oliver Rodés, i també el net de Carbonell i Gené, Carles Carbonell Bamfort, i el nebot net, Raimon Soldevila Carbonell. Anem per la primera part i després anirem per la segona, perquè al cap i a la fi tot això ho va sacsejar la Bèlia Artigues a través del seu blog, a través del blog Critic Art, comentant precisament en quin estat estava aquest plafó, en quin estat de deixadesa estava allà, de cara a la paret, i ningú en feia res. Doncs bé, aquella sacsejada probablement també ha estat al darrere de tot això. Benvingut sigui. Però, en aquest cas, anem pel començament i escoltem aquest petit acte formal que va tenir lloc la setmana passada amb la inauguració, aquest acte íntim, del plafó amb la imatge de Sant Bartomeu i Sant Jordi amb els familiars de la família de Carbonell i Gené.
1: Avui és el dia, no?, que ens hem citat amb la família Carbonell, després de tots aquests mesos de restauració i de portar el plafó aquí a Can Milà, per donar a conèixer i agrair el gest que va tenir en el seu moment la família, els descendents de Carbonell i Gené, de cedir aquests 3 murals ceràmics que avui aquí a Can Milà està exposat a Sant Bartomeu i Sant Jordi, que és el més important d'ells. Com sabeu, aquesta peça va estar durant molts anys, masses anys, als Horts dels Avis, i ara fa pocs mesos es va portar aquí amb una empresa especialitzada, amb supervisió dels tècnics i l'Oriol Pasqual dirigint aquesta obra. I la veritat és que el que s'ha pretès és, amb aquest marc i aquest banc, donar la màxima presència i importància a l'obra, i que purament aquest marc acompanyés i assegurés la peça. I sí, això ja forma part del Parc Escultòric de Sitges, que aprofito per dir que estem actualitzant amb la incorporació d'aquesta peça i alguna altra al catàleg.
2: Entenc que tot plegat, d'alguna manera, en aquest treball de recuperació de memòria històrica, no?, també de la vila.
1: Segur, de recuperació de memòria històrica, i insisteixo, i d'agraïment a les famílies, com en aquest cas a la família d'en Carbonell, que generosament va cedir en el seu moment aquestes peces.
3: Jo sóc el net d'en Josep Carbonell i Gené.
2: Uh-huh. I heu vingut expressament d'Anglaterra, eh, aquí?
3: Sí, perquè ara estem vivint allà. Uh-huh. I hem vingut fa un parell de dies, i la meva germana ahir.
2: Explicaves ara al regidor i a l'alcaldessa la història una mica d'aquest plafó, sí, no? Què representa, ens ho expliques?
3: Ho va encarregar el meu avi, l'Obiols, l'any 42, quan va morir el meu oncle, el fill gran de Josep Carbonell i Gené, que va morir els 4 fills del Josep Carbonell i Gené tenien tifus, van agafar el tifus, estaven a l'hospital d'aquí Sitges, i el gran va morir amb 17 anys. I el meu avi va encarregar a l'Obiols que fes aquest plafó. I la imatge del Sant Jordi, la cara, és la cara del meu oncle, d'en Jordi Carbonell Muntanyà. Uh-huh. I ho van ficar a la casa, a l'entrada de la casa.
2: Uh-huh. Clar, des d'aleshores, després has de tallar els horts. Què significa per vosaltres que avui, d'alguna manera, que es faci aquest acte, que alguna vegada es recuperi, es tregui d'aquell espai, i probablement...

0: poc digne, no? Sí. I que se'l dignifiqui, no? D'alguna manera.
1: Nosaltres estem molt contents perquè això és una obra d'art i ara ho pot gaudir la gent de Sitges i els visitants que venen aquí a Sitges. Uh-huh. Sí, estem molt contents de que s'hagi recuperat.
0: I no sé si també d'alguna manera com recordar, no, la figura d'en Carbonell aquí, el seu vincle amb el
1: Clar,
0: municipi,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí.
0: Sentiu que, no sé, que és prou coneguda, és a dir, que se li fa... No sé si encara se li podria donar com més valor a aquesta figura de Carbonell, no només de la institució, sinó del municipi en general.
1: Home, jo crec que la figura de Josep Carbonell i Gené està ben reconeguda, no solament aquí en aquest poble, sinó a Catalunya i altres llocs.
0: Clar, i a Anglaterra, si ho dius això, no sé si ho has d'explicar molt o no. És a dir, jo soc família d'en Josep Carbonell i Gené, que no deuen saber qui és, o sí?
1: No, a Anglaterra me sembla que no saben qui és.
0: Vull dir que al final que poder explicar la història de, no, jo vinc d'algú, no? És a dir, és un familiar meu que és algú que va ser un referent al país, a sí, Catalunya, sí. A nivell de literatura, d'escriptura, sí. No? A nivell de país, de pàtria, tot plegat.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, jo ho explico moltes vegades amb els amics i això.
0: Uh-huh. Quants heu vingut d'allà? Quants heu vingut d'Anglaterra?
1: Quan hem vingut?
0: Quants?
1: La meva germana, la meva mare i jo.
0: Uh-huh. Què diu la mare?
1: La mare està molt contenta de que estigui ara aquí al plafó. No he pogut vindre avui perquè està una mica fluixeta i jo crec que amb el viatge pues, tenia que descansar una mica.
0: Ja la portareu a passejar per
1: sí,
0: aquí, no?
1: Sí, sí, clar.
0: Molt bé.
2: Va ser una persona que va moure molt el tema cultural perquè la revista Amic de les Arts, que la va potenciar ell, hi ha una foto molt coneguda aquí a Sitges que es veu el Dalí, el García Lorca, el Utrillo, el tiet avi, en aquest cas, perquè era tiet avi nostre, també.
3: Amb el Jordi.
4: Amb el Jordi.
2: En el Jordi, el braç que està, encara tenia, no sé, tenia 2 anys, si eres molt petitó. Tot això ha remogut molt el tema cultural, m'imagino. És bastant conegut en aquest sentit. Jo crec que ha sigut un gran referent. A Sitges i suposo que a Catalunya, també.
0: Clar, per vosaltres era l'avi, el tiet avi, era el familiar, però com es viu això, també, sabent que després és una persona doncs, que ha deixat aquesta petjada, no?, al país, no només al municipi, sinó al país. Com ho viviu ara? També tenint en compte que ja no sou nens petits, no?, que us poden explicar històries, sinó que ja teniu la capacitat de madurar i de donar-vos de la importància de la figura d'ell.
2: Bueno, a mi em fa il·lusió, personalment, i sobretot si la meva mare hagués estat aquí.
0: Ai, que se m'emociona, és un moment emotiu.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs a gaudir-ho, gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
4: Alcaldessa, per acabar.
5: Jo diria que molt contents estem de poder fer avui aquest acte. Per una banda, com deia el regidor, valorar i el patrimoni històric, posar-lo, o que la gent el vegi, que tothom el pugui gaudir, preservar-lo, que estava, com bé sabeu, abandonat durant molts anys. Per tant, posar en valor el patrimoni històric. Posar-lo en un lloc clau com aquest, que és Can Milà, que és l'oficina de turisme, que és un lloc ja molt neuràlgic i molt cèntric, diguem, ja en la vida sitgetana. Aquí ve molta gent de fora, molts nens també, moltes escoles, i per tant que això es conegui. I com dèiem, amb la família, que es coneguin personatges com aquest, i com a vegades d'altres, que potser han caigut més en l'oblit i que s'ha d'anar recuperant i s'ha d'anar explicant qui eren i què van fer pel país i per Sitges, també, sobretot, no? I crec que això és molt important. I aquí, per mi, penso que és el lloc perfecte per precisament per tenir-ho, no? Perquè ho dèiem, aquí ve gent i segur que es preguntaran qui era aquest senyor, què representa per Sitges, i així pots anar explicant la història de Sitges, pots preservar el patrimoni, i per tant és un conjunt, no?, que al final doncs, és molt satisfactori tenir-ho aquí. I agraïm moltíssim, evidentment, a la família per la seva generositat, perquè hi ha moltes altres coses que no les sabem, perquè potser no són tan generosos, no?, i estan tancats en alguna casa. Però en aquest cas és molt d'agrair a la família que ho pugui compartir amb tot el poble.
6: I 34 minuts va ser el juny del 1990, quan l'Ajuntament va treure els 3 plafons ceràmics de Josep Obiols de la casa del Mas Sant Bartomeu, l'hotel Aiguadols. Situat més o menys, perquè vostès ens entenguin i perquè tinguin més o menys una referència, en aquest jardinet que hi ha a les Cases Noves, ben a prop del supermercat i ben a prop de la llar d'infants, on hi ha un petit plafó enmig d'aquest jardí, d'aquest espai verd. Allà hi havia el Mas Sant Bartomeu. Com els dèiem, l'Ajuntament va treure aquests 3 plafons. Un està allà, el segon és a l'entrada de l'Arxiu Històric de Sitges, i el tercer és aquest dels Sants Bartomeu i Sant Jordi, que ho poden veure ara al jardí de Can Milà. Aquest Sant Jordi és el fill gran dels quatre germans que varen tenir el matrimoni Carbonell i Gené. Com ha comentat el seu familiar, els quatre van tenir el tifus i el gran va morir el 25 de juliol del 1942. El Sant Jordi de Josep Obiols, gran ceramista, gran artista, va agafar les faccions d'en Jordi, fill de Josep Carbonell i Gené. Aleshores, des de l'any 90 fins fa 4 dies, aquest plafó ha estat de cara a la paret en el mur que delimita els horts dels avis, que vostè segurament, o si han passat o hi han anat, doncs tot sota el dipòsit de l'aigua de la carretera de Ribes a la zona de Santa Bàrbara, doncs allà hi ha l'hort dels avis. Bé, doncs aquest plafó està tallat de cara a la paret més de 30 anys. Afortunadament, com que aquesta ceràmica està tan ben feta, ha suportat el pas del temps, no cal ni dir-ho. La ceràmica ja ho saben, com les excavacions romanes, que es troben peces de ceràmica, doncs si la ceràmica està ben cuita, ho aguanta gairebé tot. Bé, doncs aquesta també ho ha aguantat gairebé tot i el poden veure ja al jardí de Can Milà. Sants patrons d'aquest casal, pregueu per nosaltres. Aquest és el lema que hi ha al peu d'aquest plafó de 3 metres d'alçada per 1,5 metres d'amplada. Beli Artigues, el desembre de l'any passat, ens explicava la història d'aquests tres plafons, precisament a partir de l'article que va fer el seu blog denunciant precisament com encara aquell plafó estava amagat allà i no se'l dignificava com s'ha fet ara. Bé, doncs la història d'aquests tres plafons que van carregar la família Carbonell i Gené i Josep Obiols és aquesta. És a dir, aquest plafó li encarreguen Obiols un cop ha mort
3: un cop
6: al seu fill?
3: Un cop ha mort el fill, sí. D'acord. Perquè n'encarreguen tres més, val? Encarrega un que és que posa...
6: Aquest, entenc, Beli, és el més gran dels, de
3: aquest
6: de
3: tots,
6: enorme,
3: eh? És el que fa 3 metres per 1,5 metres.
6: El que poden veure
3: que
6: a Can Milà.
3: Que es veure a Can Milà. Però els altres dos també els haurem vist diverses vegades i potser han quedat una mica descontextualitzats, tot i que n'hi ha un que està contextualitzat. Ara el més descontextualitzat és el nou, que per això el volem posar en situació.
6: Aha.
3: El primer el trobem al mateix lloc on hi havia el mas Sant Bartomeu,
6: sí.
3: Els jardins, que diríem, d'Aiguadols, els jardins de les cases noves.
6: Sí.
3: És un petit...
6: És a dir, aquells jardins que estan tan a prop perquè tothom ens entengui. Just abans d'arribar a la llar d'infants...
3: Sí.
6: Aquells jardins...
3: Just passat, no?
6: Passat.
3: Val, això, passat, que tens les cases noves...
6: Sí, sí, sí.
3: I allà hi ha un... que no queda gaire...
6: Un petit monòlit
3: on que està encastat, que es va també salvar gràcies a la donació de la família, que posa tornaran a florir els ametllers. I a sota posa Bartomeu 1842-1929, que he dit que el 28, i Maria, que pensem que la Maria és la Maria Vinyet, que no es podien posar en aquell moment i estava batejada com a Maria, 1862-1930. En record dels pares, dels propietaris de la
6: del
3: casa.
6: Mas Sant Bartomeu.
3: I és bonic el tornaran a florir els ametllers pensant
6: quina
3: que acaba de morir un fill que té tres nens molt petits per tirar endavant, acaben de sortir d'una guerra, d'un exili, és a dir, tornaran.
6: És a dir, allà és on hi havia el mas Sant Bartomeu.
3: Sant Bartomeu. I allà estava ple d'ametllers. Ara ja no ens en queda en cap, però entre... Allà se sap que hi havia molts ametllers i per això aquest tema.
6: Uh-huh.
3: Després tenim
6: tant,
3: el segon.
6: Un plafó allà, en aquells jardins.
3: L'altre el tenim a l'Arxiu Històric, que posa Mas Sant Bartomeu, any 1942, amb dos, com es diuen això, que els diuen els nens ara, unicorns,
6: sí.
3: amb un, és a dir, el símbol religiós, el símbol, unes iconografies que es barregen, que és magnífic, es conserva perfectament, encastat en una de les parets de l'arxiu.
6: Aquest és el segon.
3: I el tercer és el que a partir de, no sé, ara ja o quan l'inauguri l'Ajuntament
6: però en qualsevol cas ja ho poden veure perquè és visible.
3: Ja està visible perquè és enorme. Està posat allà amb aquest Sant Jordi i aquest Sant Bartomeu, que és aquest homenatge als nens. Com desapareix la casa? Pues la casa l'any 1951, aquesta casa que havia estat una casa particular es reconverteix per ells mateixos, per la família Carbonell Muntanyà, comença el boom del turisme, ja havíem parlat d'aquelles cases del passeig, sí. Doncs el mateix, l'any 1951, decideixen convertir-la en residència turística, es dirà residència Aiguadols, la mantindran fins l'any 72, perquè el 71 mor la Rosa. Al morir la Rosa, ell queda molt tocat i no vol seguir, també és una persona gran,
4: el negoci. No vol seguir amb tanta casa.
3: No vol seguir amb tanta casa i no vol seguir aquest negoci de les residències turístiques. També l'any 72 a Sitges és un moment, m'imagino, també molt bèstia,
4: sí, sí.
3: Que amb ell no té cap interès. Ell morirà el 79, amb ell s'acaba també una d'aquestes, no encara quedarà en Ramon Planes, però d'aquestes primeres generacions que hem dit abans de la generació jove, que moriran 80s i 90s, s'acaba aquesta història d'una generació intel·lectual molt important a Sitges, però el Mas Sant Bartomeu encara el teníem allà durant uns anys, fins que es va degradant i l'any 1990 l'enderroquen quan Vèrtix adquireix tots aquells terrenys per fer els plans d'Aiguadols i quan anava a terra, tornem a Jordi Sorià, aquí hi ha uns plafons, si us plau, evidentment la família accepta regalar-los al poble, ja es comença des d'aquell primer moment a pensar on aniran, com es recol·locaran.
4: Però és a dir, en aquell moment es treuen els plafons de la casa, se salven els plafons.
3: Dos es col·loquen o recol·loquen sí. Quan es fa el pat al fer la urbanització,
4: sí,
3: una
4: sí,
3: posen
4: sí.
3: Allà, l'altra i l'altra el gran, no sabrem on anirà, però sí que hi havia des del primer dia una idea de posar-lo perquè l'Agustí Albors, que estava treballant a l'Ajuntament, va presentar un projecte que per què vist s'assembla molt al que s'està fent ara, perquè no està acabat, ara sí, ho teniu sí. Allà a Can Milà.
4: No sabem quin serà, quin però serà. Veritablement, vist aquest marc...
3: S'assembla molt a la idea que,
4: sí,
3: va,
4: sí. Que va plantejar
3: dibuixar i va plantejar l'Agustí Albors i que ningú va fer cas i va seguir allà
4: que és una idea molt bonica, perquè és una idea...
3: Molt neutra, molt simple.
4: Exacte, molt Agustí Albors.
3: Molt bonica.
4: Amb poc fas molt.
3: I crec que, no sé qui, l'ha agafat. On el recol·loquen? El recol·loquen a Can Milà. Can Milà és... una altra masia de Sitges que poc, per no dir res, té a veure amb els Carbonell i Gené. Haig de ser crítica amb mi i no i amb tothom o no, perquè clar, dius, què vols? Jo l'altre dia era com posar la Coca-Cola
4: a casa de la Pepsi.
3: A casa de la Pepsi.
4: Però anava a fer una cosa. Si no, on l'haguessis posat?
3: Jo l'hagués posat més en un lloc on ell tingués més relació. No es vol renovar l'Hort de Can Fals, ja no venia de 4 o 5 anys. Si es fa una renovació, què va ser, a part de periodista, com a historiador, primer que per darrere de casa seva era l'Hort de Can Fals. Segon, que va ser el gran estudiós de la família Fals i dels Dalmau. Ell va passar-s'hi moltes hores a l'arxiu i sempre publicava l'Eco sobre aquesta família.
4: Per tant, vincle...
3: Què tenim? El vinyet, tenim... Ja, ara, que en Milà, bueno, és un lloc que s'ha triat, ell sí que sabem que quan Can Milà, que és també una de les masies que es recorden més antigues, relacionades amb la troballa de la mare del vinyet, que era el que se sap, es diu, la tradició diu que l'any 878 a la família Milà, que eren els propietaris d'aquesta masia, van enviar el seu esclau a l'Elí a cavar unes terres, a unes vinyes que tenia allà. Una mare va tornar, la família no se'l creia, i a partir d'aquí aquesta família Milà decideix construir la que seria el santuari actualment del vinyet per rebre aquesta Mare de Déu. És a dir, sí que té un significat potser amb Sitges per aquesta unió amb la Mare de Déu del vinyet, que també Carbonell i Gené n'havia parlat, n'havia escrit. Jo vaig buscant-me, perquè a vegades arriba un moment que també m'haig de convèncer de mi, dic, jo seguiré dient-ho de la Coca-Cola i la Pepsi, però Carbonell i Gené amb els Robert, que tornem a dir, no són els planes Robert, sinó amb els planes A del carrer Sant Isidre i de tots els Robert, amb el farmacèutic, també tenien relació d'amistat amb aquesta família de joves, de teatre, de bueno... I també havia escrit, que és el que he estat buscant, a veure com jo puc dir, va sí, que estigui allà, sobre aquesta casa pairal, que també s'havia s'ha parlat de que potser se sabia que Bernat de Fonollà tenia una casa pairal en algun punt d'aquest gran terreny, que a més el divideixen entre Santa Bàrbara, Masià Can Milà, el Vinyet, el Cellerot, clar, jo ho veig...
4: enorme.
3: Enorme. Però,
4: per localitzar una casa.
3: Per localitzar una casa, però clar, salta en un estudi Josep Carbonell i Jané i diu, i si suposadament mirant aquestes finestres neogòtiques o gòtiques, ja ho estudiaran, i si fos Can Milà? I ell diu que fa una suposició de que Can Milà potser era el castell o aquesta masia de Bernat de Fonollà. Bueno, doncs pues mira, què vols que et digui? Doncs pues mira, si s'hi acosta,
4: quedem-nos
3: amb això, que com historiador, mira, ara està sobre el terreny que es diu, des d'on sigui, que vagi estudiant-ho i que algun dia ens inspiri i sapiguem l'origen, també on es trobava aquesta masia d'aquest caserot o aquest caserot de Fonollà.
4: Sigui Can Fals, sigui Can Milà, el cas és que als jardins de Can Milà trobaran aquest plafó, la veritat és que fa bonic, fa molt bonic, i poden entrar quan vulguin, perquè l'avantatge és que el jardí és un tancat, però està obert vivent. En les hores en què l'oficina de turisme està a ple rendiment, per tant, poden entrar-hi sense cap problema, o poden estar-se per allà, o poden mirar de ben a prop, i queda protegit de l'àmbit públic per si mai... allò, alguna mala nit o algun brètol decidís fer alguna cosa. Per tant, diguem-ne que ha quedat en un lloc molt bonic, en un entorn molt, molt maco, i fa goig de veure, perquè per descomptat que és una obra d'art magnífica. Sant Bartomeu i Sant Jordi, els sants patrons encarregats en el seu dia per la família Carbonell i Jané per decorar la façana del mas Sant Bartomeu, després Hotel Aigua Dolç, que va ser enderrocat el 1990 i l'Ajuntament va extreure aquests plafons. Bé, què tenim per avui després del repàs als principals titulars dels diaris que, com vostès poden imaginar, hem passat un cap de setmana entre el Barça-Madrid i l'antivirus, entre el vaixell i tot el trasllat de les persones del vaixell, els seus països respectius i el futbol. Mano a mano entre una cosa i una altra. Bé, després del repàs als titulars dels diaris, tres històries que ens sembla que us interessaran molt. Bé, tot plegat va venir perquè fa uns quants dies taxistes de la comarca es varen reunir al restaurant La Masia per homenatjar a la primera taxista sitgetana, a la Olga Angaril. Bé, doncs a partir d'aquí, avui una conversa amb Carola Fernández, amb l'Olga Angaril, la Sònia Bages i la Carla Delgado. Tres taxistes sitgetanes. Tres dones en un món d'homes. Tres dones en el món del taxi. Bé, doncs, sens dubte que la conversa d'avui serà, com a mínim, molt interessant per les experiències de cadascuna d'elles, des de la més veterana fins a les que, òbviament, encara treballen en el món del taxi. Tres dones taxistes a la segona hora de programa i després a la tercera, com sempre és dilluns, al temps de descompte, la Unió Esportiva Sitges va guanyar una natació a Terrassa en la recta final d'aquesta temporada, 3-0. El rugby Sitges també tanca temporada en aquesta recta final amb un boníssim resultat davant del Buc, 24-17. El bàsquet Sitges, sort que s'acaba també la temporada perquè va perdre a casa del Cerdanyola, Cerdanyola 60, bàsquet Sitges 52, i el juvenil A de la Blanca Subur, que encara té opcions per mantenir-se a preferent. Bé, de tot això, amb en Pitu Valera i en Toni Muñoz en parlarem en el temps de descompte, que ens portarà fins a les 12 del migdia.

Vinga, una efemèride per ahir i una efemèride per avui. Un 10 de maig del 1937 arribaven a Sitges 25 guàrdies d'assalt i uns quants centenars de refugiats. Pocs dies després, els guàrdies d'assalt varen dissoldre les milícies antifeixistes que existien des de l'inici de la Guerra Civil Espanyola, tal dia com ahir de l'any 1937. I tal dia com avui de l'any 1869, l'Ajuntament presidit per Josep Miquel Ribot acordava donar el nom de plaça de la Torre a l'eixamplement, no se n'ha dit més, a l'eixamplament de la part alta del carrer Major. Aquest eixamplement de la part de dalt del carrer Major, això és la plaça de la Torre, o en el seu dia, així la va denominar l'Ajuntament, un 11 de maig del 1869. Vinga, les nostres efemèrides musicals comencen avui amb un home que va néixer l'11 de maig del 1888 i que passa per ser un dels compositors d'estàndards americans més coneguts de la història. El cas és que hi hauria un llistat ben llarg de cançons, però n'hem agafat una de les més maques, que si no recordem malament, es va estrenar a això mateix. Va ser registrada com a cançó inèdita, atenció, el dia de la Festa Major, un 24 d'agost del 1927. I és que avui fa anys que va néixer Irving Berlin, i aquí tenim aquest Putin on the Ritz. Have you seen the well-to-do up on Lenox Avenue and that famous thoroughfare with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats of 50

I el cas és que Irving Berlin no va néixer pas als Estats Units, va néixer a Bielorússia. Israel Isidor Balin ha emigrat als Estats Units, va fer tota la seva carrera musical als Estats Units i la va fer de forma autodidacta. Entre elles, de totes les cançons, segurament, el Blanc Nadal, el White Christmas, és una de les més populars d'Irving Berlin, però per no posar el White Christmas en ple mes de maig, doncs sempre ens hem agafat aquest Putin on the Ritz. Avui, que fa 99 anys, 99, l'any que ve farà 100 anys de la fundació de l'Acadèmia de les Arts i Ciències Cinematogràfiques de Hollywood, l'acadèmia que atorga cada any els Premis Òscar. Per tant, els Òscars també estan a punt de fer el centenari. El faran l'any 28, però l'any que ve, 2027, l'Acadèmia de les Arts i Ciències Cinematogràfiques de Hollywood complirà 100 anys. Avui en fa 99. Avui, que fa anys, un 11 de maig del 1916, que va néixer en la Casa del Paso a nivell de Iria Flavia, Camilo José Cela. Un 11 de maig del 1916, un dels grans escriptors i també polemista, provocador, que han donat les lletres espanyoles al segle XX. Tal dia com avui de l'any 2020, que s'inaugurava la Tate Modern Gallery a l'antiga central de Bankside de Londres. Tal dia com avui de l'any 1717 es fundava la Universitat de Cervera. Tal dia com avui del 1947, l'empresa Goodrich anunciava el pneumàtic per automòbil sense càmera, una gran invenció en seguretat. O tal dia com avui de l'any 1985, que 56 persones van morir en un incendi a la graderia del camp del Bradford. 265 ferits, un camp d'un equip de la tercera divisió del futbol anglès. Es disputava el partit Bradford City, Lincoln City, i la graderia de fusta, una cigarreta mal apagada, la graderia de fusta va cremar tota ella i, com els dèiem, 56 persones varen morir. 1985. Des d'aleshores, les graderies de fusta, òbviament, varen ser absolutament eliminades de tots els camps de futbol de la Gran Bretanya. Tal dia com avui de l'any 1997, l'ordinador Deeper Blue va guanyar a Garry Kasparov, el primer ordinador que va derrotar a un campió del món d'escacs mentre, diguem-ne, aquesta distinció era vigent. Deeper Blue, 11 de maig del 1997, va guanyar a Garry Kasparov. I en què acabem? Avui que fa anys, i en fa ja 45 exactes, 11 de maig del 1981, moria Bob Marley. I de Bob Marley, òbviament, ens agafem aquest himne reggae, Els tres petits ocells.

Aquí que un anunci publicitari va rebatejar aquesta cançó, la va rebatejar, li va tornar a posar una lletra i aquell No importa què m'has dà, que es va fer extraordinàriament viral. Bé, un home que en si mateix és un inici i un final d'un gènere musical, diem un final pel que fa referència a la popularitat. Després, òbviament, molts han seguit l'estela del reggae, però un dels seus àlbums, Exodus, el 1977, surt Uprising, el 1980, àlbums fonamentals per entendre no només un estil de música, sinó una forma de vida. Avui que hem recordat la mort de Bob Marley, tal dia com avui del 1981.

0: 9 i 56 minuts, demà a aquesta mateixa hora tornaran les efemèrides. Avui que és Sant Anastasi, també Sant Eudal, Sant Fabio, Sant Florenci i Sant Il·luminat. A l'edat de 91 anys ha mort la senyora Juana Regidor Ibáñez. Juana Regidor Ibáñez ha mort a l'edat de 91 anys. La cerimònia funerària tindrà lloc a les 12 del migdia a l'oratori del tanatori. Juana Regidor Ibáñez ha mort a l'edat de 91 anys. Cerimònia funerària avui a les 12 del migdia a l'oratori del tanatori. La cantant Sabrina Carpenter, 26 anys, celebra avui. L'exfutbolista del Barça, Andrés Iniesta, en fa 42. El nedador de natació sincronitzada, Denis González, 22 anys, celebra avui. El futbolista Thibaut Courtois, 34 anys, celebra avui, poc podrà celebrar. I l'entrenadora de futbol, Montse Tomé, 44 anys, celebra avui. Atenció, aquesta setmana traïdora. Diem traïdora perquè els meteoròlegs anuncien que a partir de dijous tindrem unes temperatures d'inici de primavera. No pas temperatures del mes de maig, és a dir, que passarem la setmana agradable, amb temperatura agradable, estem a 20 graus avui, a aquesta hora, amb un 58% d'humitat, però de cara a dijous, divendres, dissabte, diumenge, temperatures cap avall. No molt cap avall, però temperatures que, com diuen els meteoròlegs, ens situaran a inici de la primavera, més que ple mes de maig. O sigui que, atenció, no amaguin del tot la jaqueta, la caçadora, la màniga llarga, perquè probablement a finals de setmana la poden necessitar. Previsió per les properes hores a la crònica del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Comencem la setmana i ho fem parlant d'una temperatura que és suau, sobretot cap al sector central del litoral. Sí que cap a la resta del territori català la temperatura és més baixa, sobretot cap a l'interior i especialment cap al Pirineu, on a més hi trobem alguns bancs de boira que s'han d'anar trencant ràpidament. Durant el dia d'avui s'espera un ambient estable, sí que a la tarda parlarem d'alguns ruixats, però en conjunt dominarà l'ambient assolellat, arribaran alguns núvols prims, però que com a molt deixaran el cel enterbolit. I atenció, perquè de cara al migdia parlarem d'una temperatura màxima que podrà pujar fins als 25-26 graus, i aquesta més alta s'ha de registrar a punts de la costa, i és que també s'ha de deixar de notar aquest vent de component oest, que el que farà és fer pujar una temperatura una miqueta més alta cap a aquest sector del litoral. Cap a l'interior la temperatura podrà pujar fins a valors de 23 i 24 graus. I com dèiem, s'esperen alguns ruixats a punts del Pirineu de cara a la tarda, força localitzats, no molt intensos i fins i tot algun acompanyat de tempesta. Atenció, perquè demà sí que s'espera un temps força més inestable. Això és tot de moment.
2: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

0: 10 i 3 minuts del matí, que és Laura Pausini. Quin dilluns, eh? Que hi ha una part que no, com sempre, perquè quan escoltin allò, tothom no. Perquè no, ja ho saben, no tothom és del Barcelona. Ni no tothom viu el futbol amb aquesta passió desfermada. Per tant, però avui ja ho saben que és d'aquells dies que, agradi o no, pel mateix adreçador, és difícil no passar-hi. Per què? Perquè a les 5 de la tarda hi ha la rua, Hi ha la rua dels campions, que ara ja fa un recorregut diferent, que el Camp Nou estarà tancat, que no s'obre el Camp Nou, que ja no acostuma a haver tots aquells discursos plens d'enteniment al final, sinó que es veu que només parla Hansi Flick i el capità, i en principi no ha de parlar ningú més. Aleshores, aquelles imatges...
1: Però ja van parlar ahir, avui tornen a parlar?
0: Es parla cada dia.
2: Ahir van parlar, sí, sí. Ahir van parlar.
0: Doncs tornaran a parlar.
2: Araujo i Hansi Flick, sí, i ja està.
0: Doncs d'allò. Ahir que es va viure aquesta barreja per primer cop, el Barça guanyava la Lliga amb un clàssic, amb un Barça-Madrid, que a la vegada vivia el dol de Hansi Flick per la mort del seu pare, a la megafonia del Camp Nou, aquesta barreja, aquesta trinitat entre el cant dels ocells, els segadors i l'himne del Barça, tots tres, a tota pastilla, tota potència, perquè si alguna cosa sembla que deu funcionar molt bé, el Camp Nou és la megafonia. Perquè escoltant qualsevol transmissió de ràdio, una escandalera de fons, que deu estar allà la megafonia tot aquest any.
1: Bueno, per cert, em sembla que el Barça va tenir, diria que va ser el compte del Barça, va tenir un record per Manel Vic, ahir.
0: També?
1: Sí. Diria...
2: No ho vaig veure.
1: Ho vaig veure, però no...
0: Total, com poden suposar, titulars avui superlatius en tota regla, eh? Un èxtasis jamás vivido.
1: Bueno,
2: això d'èxtasis,
0: home,
2: ho trobo...
0: És el que va viure Santa Teresa.
2: Estem acostumats a titulars del tipus èxtasis, apoteosis i tot això.
0: Què us ha passat?
2: Jo trobo un punt exagerat.
1: És a dir,
2: és una opinió molt personal. I
1: èxtasis pots definir...
0: Què haguessis posat? El Barça guanya la Lliga davant del Madrid.
2: No sé quin titular, ara me l'hauria de pensar, però...
1: Per definir-ho bé, Vicenç, és a dir, el d'ahir es veia venir. Èxtasis és el gol d'Iniesta, que és l'últim minut, o el gol de Vaquero, a queixar-la, saps? Però ahir, ostres...
2: Mira, l'Esport fa servir un campeones i fiesta històrica. Mundo Deportivo diu, saluda el campeón. Fent referència a aquell càntic famós, saluda, campeón. Madrid. Després, el diari es diu Alirón per a la història, el Marca Alirón sin rival i l'Esportiu campions incontestables.
1: Que ahir no parava la megafonia de demanar, si us plau, perquè clar, aquest del Madrid, saluda el campió.
0: Ah, que la megafonia demanava que sobretot...
1: Que sí, cada dos parts llavors la gent xiulava.
0: Que hi hagués mesura.
1: Sí,
0: Bé, ara hi anirem a tot això, cap de setmana aquest per un costat. Després, l'assumpte de l'antivirus i del vaixell. Avui han de sortir ja del vaixell i pujar a l'avió els turistes novazelandesos, que seran els darrers, en queden d'americans i de novazelandesos, i així s'haurà acabat, per dir-ho així, aquest episodi que ha protagonitzat hores de televisió en directe. Veiem el vaixell allà i com baixen, un, sembla que era un psiquiatre, un psicòleg que es va treure la mascareta i ha caigut en pecat mortal literal, o sigui que, en fi... Hi ha un reportatge al diari ara interessant pel que té de cara al futur. Ahir i abans d'ahir, durant aquests dies, més d'un especialista, no tant amb l'assumpte del virus i com s'encomana i tal, deia en veu alta el que també és una evidència: el món cada vegada és més petit perquè cada vegada tothom pot anar a tot arreu, incloent-hi els llocs més remots del món, a llocs on abans el turisme no hi arribava. Per tant, també és molt probable que quan el món és obert a tothom i tothom pot anar a viatjar a tot arreu, als llocs més exòtics, als indrets més recòndits del globus terraqui, bé, pugui trobar-se amb situacions inesperades en el nostre món, com malalties transmeses per animals, que aquí és difícil que ens pugui passar, però que en un altre racó de món sí que poden passar. Viatgem amunt i avall i el que, diguem-ne, ens encomanem a quilòmetres de distància ho portem a casa. Bé, doncs, aquí ha passat més o menys això. Aquests turistes o afeccionats interessats en anar a conèixer una determinada part de la nostra humanitat, del nostre globus terraqui, bé, doncs, s'han infectat d'un virus que, en principi, diguem-ne, en el nostre entorn més quotidià, és difícil de trobar. Perquè no es tracta de les rates de claveguera, eh? No, o sigui, quan els parlen de rates no és aquests ratots a vegades que veiem, sinó que és un tipus de roedor molt, molt més petit, amb una raça, una espècie de determinada. Bé, doncs avui Diari Ara, precisament, fa un reportatge sobre això. Cada cop més malalties transmeses per animals. De l'antivirus, d'aquesta varietat de l'antivirus, no hi ha vacuna. Hi ha un laboratori que ara començarà a treballar en una vacuna. Per tant, hem viscut i vivim un cas d'un virus que no té vacuna, que té tractament, en alguns casos, si es tracta com s'ha de tractar i no es perd el temps i es va ràpid, l'assumpte soluciona, o en altres casos, malauradament, es pot donar com a resultat la mort. Però el que se'n diuen les zoonosis, o sigui, les malalties encomanades per animals, cada vegada seran més presents perquè el món es mou i la humanitat viatja i se'n va a tot arreu. El canvi climàtic i la mobilitat internacional afavoreixen l'augment de les zoonosis. Per tant, això que ha passat i que hem viscut és probable que en algun altre moment ho vivim d'alguna altra manera.
1: I com els períodes d'incubació són els que són,
0: exacte,
1: és fàcil que una persona
0: torni a casa,
1: agafi un avió. Un avió és un lloc
0: petit,
1: aïllat, però evidentment que tothom està en contacte.
0: Exacte.
1: I si es transmet per via aire,
0: arribi a casa seva es comenci a trobar malament una setmana després, i què ha passat, i què ha deixat de passar.
1: Que, de fet, és el que s'està...
0: Doncs tot això. I després tindríem la tercera derivada del cap de setmana, que segurament serà molt protagonista demà, i serà molt protagonista el dijous, quan la consellera d'Ensenyament es reuneixi amb els sindicats majoritaris, que ha estat aquest assumpte dels Mossos d'Esquadra infiltrats en aquesta assemblea de mestres, i això ha generat... Bé, hi ha un article d'en Xavier Bosch Lara que també parla de Trapero, d'aquell Trapero de l'any 17, que va mereixer una consideració general per com va tractar els atemptats a Barcelona i Cabrils, amb com va contestar aquell periodista que li va comentar en castellà, diu, bueno, vale, deu ser o tal, que se'n va fer samarretes de tot això, de com la imatge de Trapero ha anat minvant i ara és un home en el punt de mira pel fet del que ha succeït i de com es pot defensar la presència infiltrada de Mossos d'Esquadra dins una assemblea de mestres per mort de tenir informació sobre el que pot o podria passar en una manifestació o en aquestes jornades de manifestació que han de venir. Per tant, el govern de la Generalitat tindrà una patata ben calenta per poder justificar, si és que es pot justificar, en la presència d'aquests Mossos d'Esquadra que els mestres van enxampar. Perquè, és clar, això és com tot. Com que les assemblees més o menys tothom es coneix, de quina escola veniu? I es veu que no els hi van saber dir. Si venien, jo què sé. I aleshores, esclar, es va començar allò a estirar el fil, d'on veniu, d'on sou, no sé què, i es veu que no va... Que també té un punt, això, perquè suposo que surts de la comissaria més o menys amb una lliçó. Si us pregunten per quina escola veniu, digueu que veniu, jo què sé.
1: Sí, això és de primer d'infiltració. Sí.
0: No ho sé, però es veu, o els testimonis de l'assemblea diuen que van així, que els van preguntar amb els Mossos de quina escola venien i no els van saber contestar.
1: Bé. És més fàcil colar-se en un casament que en una assemblea.
0: En els llocs festius sempre, m'entens, tal. Bé, Total, que és allò, com que tothom es coneix, doncs van tenir la sensació que allà hi havia persones que no els havia vist mai. Ja passa això, amb els actes, com si anessin vostès a qualsevol conferència aquí Sitges, que sempre hi ha més o menys... què hi fas aquí? Bé, doncs, sí,
1: no,
0: deurien...
1: no hi ha els Mossos.
0: No hi ha els Mossos en una conferència. Vaja, almenys que sabem fins ara. A veure com s'arregla aquest assumpte dels mestres. Demà, jornada, vaga de mestres, arreu de Catalunya, molts temes sobre la taula i, sobretot, la necessitat de parlar més enllà de Comissions Obreres i UGT amb l'USTEC, que és el sindicat que va quedar fora d'aquestes converses i d'aquests acords inicials i que ara torna a fer-se present en aquesta setmana en la qual comencen les protestes. O sigui que déu-n'hi-do. I ahir Eric Clapton al Palau Sant Jordi, afortunadament, li va anar molt més bé que a Madrid. Em diran, per què? Què va passar? Bé, doncs que a Madrid algú va tenir l'ocurrència, perquè en això dels concerts també hi ha... Això també és un altre. Està canviant molt tot això dels concerts. Veus que en el concert de Madrid li van tirar, des del públic, no sé si amb el disc a dins o no, la funda d'un LP. Que en el final del concert allò li van llançar a l'escenari, però no sé si és perquè volien que la signés, o del cas que li van llançar. I li va picar el pit. I li va fer mal. Bé, doncs s'han acabat els visos. I a Madrid el concert d'Eric Clapton va acabar així, a la valenta, perquè des del públic van llançar un disc o la funda d'un disc. Jo crec més un disc, perquè la funda, si la llences amb d'allò, l'aire són d'allò. Bueno, total, ahir va anar molt més bé. Eric Clapton hipnotitza el Sant Jordi de la mateixa manera que el Barça va hipnotitzar a l'afició. Uns quants titulars d'avui, abans no anem al futbol.
1: Bueno, bàsicament els titulars principals van relacionats amb tot el serrell al voltant de l'antivirus, per una banda, i en el cas dels diaris de Madrid també afegeixen les enquestes de les eleccions andaluses. Moreno apuntala la majoria absoluta mentre PSOE i Vox s'atasquen, diu al Mundo.
0: Deixem un s'encallen.
1: Sí, sí, és que dius...
0: O s'embussen, un d'allò.
1: Sí, és que s'hi atasquen. Vale. És del Mundo, el titular, i no he pogut traduir tan ràpid. Però més enllà d'això, doncs, com comentes, el País, per exemple, ho titula com un gran operatiu desactiva la crisi del buc Ondius. De fet, La Vanguardia ens destaca que els Països Baixos ha avalat el treball desenvolupat per Espanya com a molt professional. També ha sorgit allò de que si el president de Canàries li va preguntar a la IA allò de les rates, de que si...
0: Perquè el president de Canàries feia valer que potser un ratolí dins del vaixell podia arribar a port
1: nedant a la costa.
0: Nedant a la costa, i a partir d'aquí és clar que és una, diguem-ne, una lucubració potent, eh?
1: Sí.
0: Que no diguem que no, bueno, en aquesta vida no sabem què és possible i impossible, no sabem si els ratolins poden nedar fins
1: a... Home, nedar neden, però clar, depèn de quants metres.
0: És el que anava a dir,
1: no. Idea.
0: El cas és que va deixant això en una entrevista a La Sexta, hores abans que arribés el vaixell, i també això va generar una tensió afegida. Però, en general, aquest procediment, aquest protocol que s'ha establert, ha estat un protocol ben valorat pels especialistes?
1: Per tothom, els primers, com dèiem, els espanyols, hi ha imatges també del seu trasllat, i doncs mentre van començant sortint en comptagotes també casos de positius, especialment de la passatgera francesa, que el seu estat empitjorat, ens diu la darrera hora, i està greu, segons se'ns ha explicat. Recordin que, com comentava en Vicenç, no hi ha el tractament, es tracten els símptomes, però no la malaltia en si, i hi ha un percentatge de mortalitat en aquests casos. Per tant, és...
0: Sí, sí. I per això s'està buscant una vacuna. Uh-huh. Perquè per molt que es digui, també hi haurà d'haver vacuna en el futur per situacions d'aquesta mena, eh?
1: I després, més enllà d'això, aquest cap de setmana...
0: Anava a dir que aquest ha estat un vaixell, perdó. Però hi ha hagut un altre vaixell també, en què hi ha hagut una passa de norovirus, que és, en diuen, el virus dels creuers, dels tres atlàntics, però aquest ja és un virus d'aquells d'aquest remou l'estómac. No em facin dir quin creuer, però es veu que hi ha hagut també un munt d'infecciosos amb norovirus.
1: Clar, perquè tothom menja el mateix.
0: Llavors, clar, amb un avall tal i vinguen al vàter...
2: Sí. Vas unes quantes vegades, en dono fe.
0: Amb norovirus. Sí. Bueno, doncs això, no es mor ningú.
2: No.
0: Però no li desitgin a ningú. Doncs això, tanco el parèntesi, diguem-ne, de malalties i de situacions escatològiques que en hora d'esmorzar potser no és convenient comentar.
1: I fora d'això, doncs, aquest cap de setmana també hi ha hagut la resposta iraniana a l'oferta de Donald Trump, una resposta que sembla que no ha agradat gens al president dels Estats Units, però tampoc de moment no hi ha hagut més moviments.
0: El Barcelona ha guanyat la Lliga,
2: Sí, noi.
1: Què dius ara?
0: Digueu-me dos, ja us en poso dos, dels millors jugadors del partit d'ahir.
2: Jo, un, Ferran, segur.
1: Sí, Pedri.
2: Sí, Ferran i Pedri, diria que...
0: A l'avantguàrdia, els dos deus,
1: Deus i tot, posa.
0: Sí, deus. Un deu per Cubarsí.
1: També va jugar
0: bé. I un deu per Pedri. 9 per Ferran Torres, 9 per Fermín, 9 per Rashford i 9 per Eric García.
1: A Rashford un 9 no. Va marcar un golaç de falta, però és que la resta...
2: De debò, eh? Això de
0: diu Rashford, diu... Ara, atenció, que ara anem pel que li agrada pitjor. Els qualificatius. Joan García, fiestero. Eric García, heroico. Cubarsí, majestático. Gerard Martín, valioso. Cancelo, perenne. Pedri, eterno. Gavi, auténtico. Dani Olmo, entregado. Rashford, preciso. Ferran Torres, insaciable. I Fermín, contagioso. Després hi ha De Jong, Implicado.
1: Sí.
0: Rafinha, reaparecido. Bernal, colaborador. Lewandowski, ambicioso. I Valde, tardío.
1: Tardío, clar, tardío, no va treure tard, però això no és culpa d'ell, home.
0: Tardío diu, salió al final.
1: Però això no és culpa d'ell, no
0: el Hansi Flick ha dit, entre altres coses, que mai no oblidarà aquest dia, per raons òbvies, aquesta combinació de felicitat i tristesa.
2: És allò de que algunes morts en segons quines dates queden marcades per sempre,
1: és
2: no?
1: És casual, ja és casual.
2: Sí, perquè d'entrada que se't mori directament un pare ja és prou...
0: La vida mateixa.
2: Dramàtic, com per dir-ho d'alguna manera, si això li afegeixes aquesta data de que, clar, tu professionalment et pots jugar un campionat de Lliga. Jo pensava, molta estona vaig estar pensant, ostres, què li passa pel cap a Hansi Flick mentre estàs allà al camp?
0: Segur que el pare no. Mentre estàs en el partit, segur que el pare no li passa pel cap.
1: És un professional.
2: Sí, però per molt professional que
0: siguis. Que quan acaba el partit surt el pare i abans del partit... Però mentre hi ha el partit, segur que el pare no surt massa, perquè hi ha massa nervis per poder...
1: Se'l va notar emocionat en el minut de silenci. Val a dir que el partit d'ahir va ser molt clarament... no va ser pactat, però gairebé.
2: Semblava de guante blanco en alguns moments.
1: El Barça sabia el que anava, el Madrid també sabia el que anava, llavors el Barça va decidir no fer sang amb el Madrid va ser respectuós amb el que venia a representar i de fet també van ser molt esportius també amb Hansi Flick, per exemple.
0: Parèntesi aquí també, perquè ha estat el cap de setmana, saben de la discutida del vestidor del Madrid? Que se n'ha parlat molt, però si volen aquest moment vagin a buscar a YouTube o al web de RAC1 aquest moment de la competència de l'Òscar Andreu i l'Òscar Dalmau, que és una filigrana radiofònica, és una meravella de l'humor absurd, és un sketch absolutament sensacional de la recreació amb una suposada IA de la baralla entre els dos jugadors del Madrid i la intervenció de l'entrenador. Ho ha escoltat tothom, però per si no ho han escoltat, més enllà de que es pugui ser del Barça o del Madrid, és una peça mestra de l'humor absurd, però és una peça mestra de l'humor absurd en la qual ni els propis autors diguem-ne, se'n poden salvar, perquè ells mateixos acaben enduts per bé, pel que provoca aquest sketch còmic d'ahir, la competència, em sembla que va ser divendres, si no
2: sí,
0: recordo
2: crec
0: molt
2: que
0: bé.
2: Va ser divendres, sí.
0: Allò va ser de por. Bé, sobre el partit, sobre el campionat, sobre tot plegat.
2: El Barça és campió, li acaba traient 14 punts al Madrid, un Madrid que celebrava la victòria en el Clàssic del mes d'octubre, com si gairebé haguessin guanyat la Lliga. Aleshores li treia 7 punts al Barça, no oblidem, i estem al mes de maig i el Barça t'acaba traient 14 punts, és a dir, et doble la diferència que tu tenies al mes d'octubre. I vaja, al Madrid no cal que digui, temps de canvis, ara estarem pendents de qui serà el nou entrenador, jugadors assenyalats, un d'ells, Kylian Mbappé, que ahir no va ser ni al camp, es va quedar a casa mirant el partit.
1: I a sobre se li acudeix, quan anaven ja 2-0, a fer una piulada a l'Instagram que posava
2: sí,
1: a la Madrid.
2: Sí. La gent està bastant catrina amb l'actitud de Kylian Mbappé en aquestes últimes setmanes. Veurem com acaba tot plegat, però bé, el Barça que celebrarà avui la Rua dels Campions a partir de les 5 de la tarda, i ja va bé, celebració al camp.
0: No va ser el qui es va treure del damunt Luis Enrique, eh?
2: Sí,
0: Mbappé,
2: sí,
0: veus?
2: Sí.
0: Que intel·ligent, Luis
2: Enrique. Hi ha una imatge també que circula per les xarxes, que s'ha fet bastant viral, que és Luis Enrique, que ahir jugava amb el PSG, i quan acaba el partit
0: va preguntar pel resultat del Barça.
2: Un periodista diu com ha quedat el Barça? Diu 2-0, i se'n va dient un toma. Sí. I això també s'ha fet bastant viral. Bé, doncs avui, com dèiem, la Rua dels Campions a partir de les 5 de la tarda, després de veure algunes imatges sobre la celebració d'ahir, vam veure de nou Marc Casador barrejat entre la multitud en un dels... No recordo ben bé on era, de Barcelona, perquè a Canaletes no s'hi podia anar.
1: No van anar a Plaça Catalunya.
2: Plaça Catalunya, crec que era.
0: Van agafar el Bagui, el Bicing...
2: El Bicing eren tres, Pedri, Eric i Olmo.
1: Sí.
0: El president Laporta, Luz de Gas, sí, els jugadors a una discoteca de la part alta de Barcelona, o sigui que tothom...
1: Vaya la Rosalía.
2: Bé, Olivia Rodrigo, que també va ser present al camp ahir. Olivia Rodrigo, que és aquesta cantant de la qual s'emportava el

0: que ens deixa aquest Barça campió, tot i que la Lliga encara no ha acabat. El Barça, recordem que juga aquest dimecres al camp de l'Alavés. Avui, per cert, Rayo Girona, a partir de les 9, compta el Girona perquè està només un punt del descens, i compta també l'Espanyol, quin final de temporada per l'Espanyol, que està a dos punts del descens després de la derrota amb la Sevilla, cruel derrota a l'últim instant, i l'Espanyol que s'haurà de posar les piles per intentar redreçar una situació que ara mateix preocupa i molt els periquitos. El Mundial de MotoGP, victòria de Jorge Martín en el Gran Premi de França, es col·loca per tant segon a un punt de l'italià Marco Bezzecchi. Marc Márquez, que va ser operat ahir mateix de la fractura del cinquè metatarsià del seu peu dret, arran de la caiguda que va patir el passat dissabte. I acabem amb un apunt d'hoquei, perquè el Barça va perdre ahir la final de la Lliga de Campions, va perdre 3-1 contra l'Oporto. Diuen les cròniques i apunten les cròniques, fins i tot en declaracions dels mateixos jugadors del Barça, que amb un arbitratge bastant...
1: Ho puc certificar. Sí. Va ser un
0: no vaig veure partit, però... Sí.
1: Va ser un desastre, és a dir, sembla mentida. Va sortir al final el Sergi Fernández dient, m'he tret el títol d'àrbitre.
0: Això mateix. I sé del que parlo.
1: I sé del que parlo. Sí.
2: Perquè ara ho deixa i deia, cada vegada que anem a Portugal, cada vegada...
1: Passa el mateix.
2: Bé. Pitu, gràcies, Joan, gràcies.
1: Adéu-siau. Gràcies, Vicenç.

0: Amb aquest incendi ara no sé si podré arribar a la casa rural. Truca al 112 a veure si la carretera està tallada.
1: Això no és una emergència. El 112 és només per a situacions de perill. Per si cal una ambulància, policia, bombers... No per demanar informació.
0: Ah, o sigui que el 112 només s'hi ha de trucar quan el risc sigui real i imminent o la teva vida estigui en perill.
1: Exacte.
2: El 112 és un número únic d'emergències. Està disponible a les 24 hores, és gratuït i opera a tota Europa. 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
3: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
4: Us espero el dilluns, a les 8 del vespre, a Ràdio Maricel.
3: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: Hi ha dones que s'atreveixen a marcar la diferència i d'aquestes també en tenim massitges. La primera dona taxista d'Espanya va ser Dolores Trabado, qui va obtenir la llicència el 1923. Han passat més de 100 anys i tot i que ja no ens estranya tant veure una dona conduint un taxi, encara és un món altament masculí. A Sitges, la primera dona taxista va rebre fa uns dies un homenatge i justament arran d'aquesta publicació que vam veure a les xarxes, nosaltres avui volem repassar amb ella la seva història, també la història de les dones i el taxi en aquesta vila. I ho fem amb ella i també amb dues dones taxistes més, una veterana en actiu i una altra que s'acaba d'incorporar i a més ho ha fet deixant enrere una trajectòria al món de la banca, per tant fent un canvi important de vida. Avui parlem amb dones taxistes de Sitges. Olga Angaril, primera dona taxista de Sitges. Què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Apropa't bé el micròfon.
1: Bon dia.
0: Vas obtenir la llicència quin any?
1: Jo vaig començar el 91. Treballant
0: al taxi,
1: sí, per un altre...
0: I va ser la primera dona taxista. Sí. I durant quant de temps va ser l'única dona taxista?
1: Pues 9 anys, fins al 2000, que va vindre la Sònia.
0: Que va arribar la Sònia. La Sònia Bages, què tal, Sònia? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Que et vas incorporar al 2000, la Sònia encara és en actiu, per tant, més de 25 anys treballant, conduint el taxi.
2: Sí, porto uns 25, el que passa que, bueno, vaig tindre també, bueno, un petit...
0: Una aturada.
2: Ensurt, un petit ensurt, i em vaig posar a treballar portant ambulàncies.
0: La Sònia ara parlarem, perquè la Sònia ha conduït una mica de tot, em sembla, eh? Ara sí. Parlarem, és a dir, que el seu és la conducció. I l'altra taxista que tenim aquí, que deia, és la tercera, s'acaba d'incorporar, Carla Delgado, què tal, bon dia?
3: Hola, bon dia.
0: Com fa que estàs al taxi?
3: Pues, una setmana.
0: La Carla fa una setmana que és al taxi, però a més és que... La Carla és jove, però no tant, és a dir, no acaba d'incorporar-se al món laboral, ja ve d'una trajectòria més o menys llarga al món de la banca i has decidit fer un canvi de rumb.
3: Un canvi de vida total, 23 anys a la banca i al final, mira, ja portava temps donant-hi toms a fer un canvi, no? Perquè al final la banca d'ara no és la que a mi m'agrada i dic, bueno, pues, què faig? Tinc un plan B... dona-li una oportunitat, sóc jove i ara mateix 18 anys més de la meva vida a la banca no m'hi veia.
0: No t'hi veies.
3: I aleshores dic, bueno, pues, anem a provar i si no, pues, bueno, sóc jove i tinc més temps per endavant.
0: Aquesta setmana primera bé, contenta.
3: Contenta, molt.
0: Satisfeta.
3: Sí.
0: Olga, dèieu abans, quantes dones sou de taxistes ara?
1: Ara 7.
0: Set.
1: Ara 7.
0: Set. Tu vas començar...
1: 7.
0: 7?
1: Que és 7.
0: Set en actiu, en actiu. D'un total d'unes 70 aproximadament, no? Em comentàveu abans, per tant, no són ni un 10%, dèiem. La primera dona taxista a Espanya és de fa més de 100 anys. Encara no s'ha normalitzat tant, això, eh?
1: No, no, no, ni es normalitzarà.
0: No? Per què?
1: No, perquè...
0: És un món d'homes, això.
1: Sí, ho és. És més d'homes que de dones.
0: Però per què?
1: Pues, no sé. No sé per què, però... Tenen més tirada els homes que les dones.
0: Com va anar que tu vas decidir entrar al taxi?
1: Perquè el meu marit va començar l'any anterior, va començar a treballar aquí a Sitges al taxi. I llavors vam dir, pues, perquè jo no puc anar.
0: I vas tenir algun problema, alguna reticència d'algú?
1: Cap.
0: Cap ni una,
1: cap,
0: eh?
1: Cap ni una. Ja per començar, el propietari, que jo vaig començar a treballar, jo vaig anar a preguntar-li, perquè jo no tenia el BTP que en aquell moment feia falta. Jo només tenia el carnet de conduir.
0: I ja està.
1: I dic, no me'l cal treure si no m'han d'agafar. Vam anar a parlar amb ell i diu, ui, per què no? Diu, treu-te'l i vine a treballar. Ah, dic, vale, pues mira, ja em veus, corrents a treure'm el BTP.
0: I no et va fer cosa el fet de saber que entraves en un món d'homes i en un món en què series l'única dona?
1: No, jo no ho veia així. Vull dir, jo veia que era una feina que podia fer i que m'agradava conduir. I quan vaig arribar, la veritat, que tothom, en aquell moment, la gent... que hi havia en aquell moment, que ja són tots molt grans, o ja no són, vull dir...
0: Tots els senyors et van rebre bé, eh?
1: Molt bé.
0: Ningú va dubtar de les teves capacitats.
1: Ni em van ajudar, i m'ajudaven.
0: Però m'imagino, tot i que això ho hem de... És a dir, que està bé, que això passi, és el que hauria de passar. És a dir, el que no hauria passat seria el contrari. Però m'imagino que els clients sí que es deurien sobtar, no?
1: Els clients sí. clients que em deien que...
0: Ui, és una dona?
1: Que m'has de portar tu.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí. Diu, si jo no deixo conduir ni a la meva dona.
0: Et deien això?
1: Sí, jo no hi ha cap problema. Vol un altre taxi? Tot el més són homes. Vindrà un home, no es preocupi.
0: I canviaven de taxi?
1: No. No,
0: no però gosaven,
1: No s'atrevien, però al primer moment...
0: Però la reflexió en veu alta la feien,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: és a dir, ja no... ho havien deixat anar,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, el primer moment em deien, bueno, a veure com es portaràs.
0: I quan arribaven a puesto...
1: Ah, pues, no,
0: què?
1: No, sí, ho fas bé, eh? No, jo no pensava que...
0: Ah, mira, vull doncs...
1: Dir, sí, no ho sé, vull dir...
0: La... Escolta'm una cosa, i com ho gestionaves això per dins? Perquè dic jo que hi hauria moments que hauries pensat quina rabia,
1: sí,
0: com aquest, ara li obria la porta i que anés caminant.
1: Sí, hi havia coses que sabien greu, que d'allò, però, bueno, després quan te deien que estava bé, que bueno, que sí, que havia conduït bé, que d'allò, doncs, pues, mira, dic... Toma, per tu. Ja està, vull dir...
0: Clar, en aquell moment, imagino que, clar...
1: Si però
0: que...
1: no era tothom, eh?
0: No era tothom.
1: No era tothom, vull dir... No és que cada servei que fessis et passés una cosa així, no. Vull dir... Era puntuals.
0: Clar, i no sé si en aquell moment ho vas tenir... En algun moment, sobretot en aquell inici, vas tenir la sensació de que d'alguna manera estaves convertit en un referent al municipi, també.
1: No.
0: No has tingut mai aquesta sensació,
1: no,
0: eh?
1: No, ni encara ara, després de tot el que m'han fet.
0: Però,
1: i que van d'allò, jo no ho considero tant.
0: Però d'alguna manera ets conscient,
1: sí,
0: que has obert,
1: sí,
0: un camí, una porta,
1: sí,
0: a altres dones,
1: però,
0: no?
1: Però és que no, jo no em semblava que fos això. Jo vaig començar a treballar, vaig fer la meva feina, que jo dic, pues, si puc fer la mateixa que fan ells, i per què no? I et dic, i la veritat, que ara, en aquest moment, potser no passa. Però en aquell moment, quan si jo no sabia anar a un puesto, agafaves la emissora i preguntaves, escolta, que he d'anar al puesto, per on vaig? O quin és el millor camí? I t'ho deien.
0: És
1: perquè
0: a dir...
1: abans no portàvem ni taxímetre. I llavors...
0: Ara podies... en parlarem això, eh? Que diferent, podies... lo d'anar en taxi abans.
1: És que, sí, era molt diferent. Podies anar per una banda, per l'altra, saps que cobraves el que hi havia estipulat i punt. Podies fer tres voltes, si volies. I dic, era molt diferent, però te deien, sí, mira, ves per aquí o ves per allà, que... Ara no. Per lo que jo tinc entès, ara no funciona així.
0: Ara ens ho explicarà.
1: Hi ha de tot, eh?
0: Sí.
1: Ojo, hi ha de tot. Hi ha gent que sí que ajuda.
0: Que són bons companys,
1: però
0: no?
1: Però hi ha gent que no li agrada ajudar. No, n'hi ha que no.
0: Hi ha més competència, penses? O més rivalitat?
1: Sí, però és que jo no entenc per què. Si el taxi al final cap és el mateix. És que et donen un servei, tu el vas a fer i punt, ja està. Per què hi ha d'haver aquesta rivalitat? El problema és que com que cada un treballa per ell, pues és una manera de dir, oh, és que si tu fas aquest servei jo no el puc
0: fer. Olga, quan tu vas entrar, quants taxistes éreu a Sitges?
1: 36.
0: Els mateixos que ara?
1: Només n'hi ha.
0: Les llicències, és a dir, 36, estem parlant de 36 cotxes, eh? De 36,
1: sí, sí, 36
0: llicències.
1: Cotxes.
0: Que això són més conductors, no? És a dir,
1: sí,
0: que no...
1: No, igual, llavors també tenia...
0: Eren els mateixos?
1: Els mateixos.
0: No ha crescut
1: cotxes.
0: Això?
1: Un que estava fora de l'associació,
0: sí,
1: que feia els col·legis i feia això, i ara fa no sé quants anys que va entrar a l'associació. Per això són 37. Però els taxis són els mateixos.
0: Caram, però Sitges ha crescut molt, no?
1: Sí, però els taxis no. Els taxis, els mateixos. Allà abans, és veritat.
0: Que curiós.
1: Que a l'estiu hi havia molta feina, però a l'hivern estava molt parat.
3: Bueno, com ara.
1: estava molt parat. I llavors, al estar tan parat, doncs a l'hivern sobraven cotxes.
0: Clar.
1: A l'estiu sí que... Sí, i a més, que llavors no hi havia ni... Quan jo vaig començar, l'any que vaig començar, encara no hi havia ni l'autopista feta. Anava i tornava per...
0: Les costes.
1: Per les costes. El meu cotxe que jo tenia no tenia ni aire condicionat.
0: Clar, però... Que... No, és que és un món que, a més, fins i tot devia ser de les... És a dir, tampoc hi havia tantes dones que tinguessin carnet de conduir en aquella època. És a dir,
1: no,
0: ja estava més normalitzat,
1: no,
0: però...
1: No, carnet de conduir sí,
0: sí
1: que tenia. Sí, moltes dones tenien carnet. Jo em vaig treure...
0: Però que el conduïssin habitualment, que el tinguessin, sí. Però, vaja, casos de dones que es traien el carnet de conduir i després no agafaven el cotxe durant anys i l'han agafat tres vegades, també era bastant habitual en aquella època. Perquè aquí costum de que sempre qui conduïa era l'home, no? Quan anaves amb la parella...
1: Sí, però... Jo em vaig treure el carnet de conduir amb una dona, ja.
0: Ah, sí? De professora?
1: Sí. Vull dir, no sé, no, jo no ho veia una cosa tan, tan rara que volgués a fer una feina que estava sola, no ho sé. No...
0: Ho estàs veient ara, no?
1: Sí, ara,
0: ara amb el pas dels anys...
1: M'ho feu veure d'una altra manera. Jo en aquell moment...
0: Ho veies normal.
1: Em vaig posar a treballar i punt.
0: Bé, però això també està bé. Sònia, tu com arribes al món del taxi? Perquè abans explicava que la Sònia va començar sent camionera...
1: No.
0: O sigui, amb el carnet de camió? No, a veure.
2: Aviam, jo que volia, jo em vaig treure el carnet de camión.
0: Sí.
2: Perquè a mi m'agrada.
0: Però abans de que continuïs. Ah, és a dir, per què volies treure el carnet de camió? És a dir, com una dona, que també és un món supermasculí, supermasculinitzat, a més un món bastant estigmatitzat, com entres? És a dir, en quin moment dius, jo em vull treure el carnet de camió?
2: Aviam, jo és que de molt joveneta... Vale? Em vaig tindre que posar a treballar.
0: Sí.
2: Vaig tindre que sortir de l'escola. Jo sóc de les petites del desembre.
0: Sí.
2: Va ser la crisi del 82. Sí. El meu pare es va trobar sense feina. Nosaltres érem quatre germans. La mare no treballava perquè era la que es feia càrrec de tots nosaltres. I bueno, vaig començar a treballar pues, en el món de l'hostaleria.
0: Uh-huh.
2: Vale? I clar, el món de l'hostaleria és un món que són moltes hores també i en el qual estàs en un mateix lloc. I a mi, jo, per la meva forma de ser... A mi m'agrada molt conduir, sempre m'ha agradat, eh?
0: Uh-huh.
2: I després m'agrada viatjar. I llavors una amica em va dir, que treballava, era camioner, i em va dir, pues per què no et treus el carnet de camión? I jo hi vaig dir, pues,
0: doncs vinga.
2: Pues bueno, i per què no? I em vaig treure el carnet de camión, de fet tinc el tràiler. Però en aquella època, clar, una dona que tenia 24 anys amb un carnet de camión, si no ets filla de...
0: Un camioner
2: o sí, o la dona d'un camioner...
0: Si no tenies un padrí, per dir-ho d'una manera, alguna
2: exacte.
0: Referència era difícil,
2: sí.
0: No?
2: Però em van agafar pues, a Sant Pere de Ribes, a les grues Garcia,
0: uh-huh.
2: I portava una grua que ell treballava molt amb el RAC. I vaig estar treballant 3 mesos, fins que vaig fer... Pues, el diari de Vilanova vaig posar per buscar una millora
0: de feina sí.
2: I llavors un taxista d'aquí de Sitges es va posar en contacte amb mi, em va trucar i es va posar en contacte amb mi. I arrel del Pablo, que era la llicència 36 d'aquest municipi, pues vaig començar en el món del taxi sense saber. O sigui, jo no sabia...
0: No sabies ben bé el que anaves a fer, eh?
2: No, no...
0: Tu sabies que conduiries i prou, o
2: sí,
0: què?
2: Sí, sí, sí. Ella em va explicar més o menys com anava el món del taxi, molt bé, perquè la veritat... que quan jo vaig entrar, la gent que hi havia t'acollia molt bé.
0: Va ser la segona dona?
2: Bueno, jo sé que la Vinyet, la dona del Julio, que va ser un dels presidents d'aquí dels
0: aquí,
2: taxis...
0: Em van parlar amb ell alguna vegada, sí, sí.
2: Vale, pues ells, jo no sé si la Vinyet va treballar amb la mateixa llicència 10, jo sé que va estar treballant, però...
1: Va estar una temporada. Només,
0: va estar una temporadeta, sí. D'acord. Una
2: però no sé quant
0: de temps. Després de l'Olga de les primeres.
2: Jo que sí que sé que sóc la primera dona taxista de Vilanova i la Geltrú, perquè també vaig fer
0: sí?
2: El taxi a Vilanova i la Geltrú 5 anys.
0: I entrar en aquest món... Bé, clar, en el teu cas entenc que això no et va imposar en cap moment, no? És a dir, entrar a formar part o treballar en un món tan masculí mai et va fer tirar enrere, eh? Ni mai et va fer dubtar, perquè d'entrada volies agafar un camió, que fins i tot diria que és un món encara més masculinitzat que el del taxi, no? Però no t'ha fet mai tirar enrere, això, eh?
2: No, que va, al contrari. No, no, a mi m'agrada. Jo el dia que tinc festa, faig festa, però... És com que...
0: Ah, sí. Sí. I ara vaig... Què fas? Agafes el cotxe i vas a fer toms o què?
2: No, no, no, no. I te diré per què. Perquè el meu cotxe és molt antic, té 21 anys, que té l'edat de la meva filla, i clar, és de marxes.
0: De marxes. I, clar, i el taxi no.
2: I el taxi no. I llavors el cotxe li dic al meu home que el condueixi ell. I jo vaig com de copiloto. Allà vaig fai de copiloto.
0: Home, però potser que tu mereixes, no? Si passes la jornada laboral conduint, no? Que
2: no, però ell també és taxista.
0: Ah, també és taxista!
1: El meu home també ho és.
2: Sí, sí, i el vaig conèixer a la fira del taxi.
0: Ah, sí?
2: Sí, sí, mira.
0: És a dir, que el taxi t'ha portat l'amor, també.
2: El taxi, jo li vaig dir... Mira, vam fer una entrevista també amb la Mari i li vaig dir que... El taxi m'ho ha portat tot, però clar, també et treu coses, et treu temps. Perquè jo a la meva filla, gràcies a ma mare, perquè jo no l'he... Bueno, ara m'ho tira encara, no? Que clar, no he pogut estar amb ella, perquè jo em vaig separar del seu pare quan la meva filla tenia un any i mig. I clar, el taxi...
0: Són moltes hores.
2: Són moltes hores. Moltes hores. I llavors, pues claro, però jo és el que li dic a ella. Tip, però a tu no t'ha faltat res, no? però bueno, és la part més negativa que jo
0: trobo.
2: Quants
0: anys portes treballant de taxista?
2: Pues, aquí a Sitges ara mateix ja porto 15 anys amb el mateix jefe. Porto 15 anys.
0: És la feina que t'agrada?
2: Molt. La veritat és que sí. Jo crec que estic com els fumadors, enganxada al taxi.
0: Enganxada al taxi. A la Carla també li agrada aquesta feina. Per què?
3: No sé, el contacte amb la gent. Clar, jo vinc de la banca i allà sempre hi havia, treballant en oficina, sempre tenies el contacte aquest presencial, no? És una mica el mateix, que és el que trobo falta de la banca d'ara, no? Ara és molt, molt més digital, no tens gairebé, no veus mai la persona, passes molta estona al telèfon i això a mi no m'acaba d'agradar. Aleshores era fer un pas... Ja portava molt de temps, donant i toms, fins que ha arribat el moment. I dic, fem un canvi de vida... Que...
0: En el cas de la Carla ja té la llicència, no? Tu ja ets propietària de la llicència i el que has fet és dir, doncs ara m'hi poso jo també a portar el taxi. Mm-hmm. Clar, d'entrada ho pot pensar, perquè un taxista s'ho pot organitzar ell, no sé què, però ara deia la Sònia, però has de fer moltes hores, no? És a dir,
3: has de ser treballador, sí, perquè si no poses hores, pues els números no surten. I és el que deien, al final, a l'estiu sí que pots... hi ha més turistes, hi ha més feineta, però a l'hivern... és molt més complicat, clar. Ja sabem com és Sitges a l'hivern, tothom ho sap, no és per tirar-hi coets. Aleshores, hem de treballar molt a l'estiu per a l'hivern anar-les passant.
0: Carla, clar, tu entres ara al taxi, sou 7 dones, és un 10% de dones taxistes a Sitges, vull dir que és una xifra, tenint en compte que fa 100 anys de la primera, més de 100 anys de la primera dona taxista, el tema no s'ha normalitzat gaire encara, trobo. Que, no sé, per què és això? És a dir, és una feina que fa que les dones no vegin el taxi com una sortida laboral més comuna, tenint en compte que òbviament ho poden fer exactament igual. Què creieu que és? No sé si és l'estigma, és el pes de la història...
3: Jo crec que és això, és més el pes que una altra cosa, perquè és una feina...
1: No, jo crec que no, jo crec que també és una feina que, com que requereix...
3: requereix moltes hores,
1: hores fora de casa...
0: La conciliació si no existeix, tens, no?
1: Sí, clar, si tens, sí. Ara...
3: Clar, això costa més.
1: Això es mira d'una altra manera. Abans, vull dir, jo els nens anaven al col·le, anaven aquí al Miguel Utrillo, sí. I després s'havien d'esperar que jo plegués per marxar cap a casa, vull dir... No sé,
3: bueno, si
1: en aquell moment
3: malalts,
1: pot ser d'una altra manera.
3: Tu deixes de treballar durant aquells dies que els nens els tens malalts i de més. Clar, ara ja el meu fill té 14 i és diferent. No tinc bebès, sí, sí. No, que tinguis que estar més pendent d'ells. Jo crec que és més per això, perquè de fet també la mitja d'edat no és de 30 anys.
0: Ets la més jove? Ets la taxista més jove?
3: Sí, jo crec que sí. De nois potser no.
1: No.
3: Potser el Juanjo. Però...
2: De noies, crec que sí.
3: De noies, sí.
2: Sí, perquè les altres noies no les han entrat. Jo penso que són de la meva edat.
1: No les conec.
2: Sí, clar, tu no les has... És que acaben d'entrar.
3: Sí,
0: clar, perquè, evidentment, pel tema de la conducció, no és. I avui en dia, dones conduint és una cosa normalíssima, vaja. És a dir, no, ningú ho posa en dubte, això. Però és veritat que, clar, que encara és un món, no?, molt masculinitzat. I jo no sé, deies abans la càrrega, encara fins i tot encara et trobes ara amb clients... que se sobten de que siguis una noia i no sé si quan veuen que ets jove encara més diuen, ets tu la taxista, no?
3: Sí, a vegades sí que sorprèn. Clar, la Sònia té més experiència amb això, però sí que és cert que durant aquests dies que hi he estat i no és que siguin reticents, però clar, és sobte perquè ja no és una cosa d'aquí de Sitges, sinó és que és generalitzat. És, jo crec que és a nivell estatal, sí. Ja, a tot arreu, no? Si viatges, poques dones taxistes.
0: Molt
3: jo crec
0: poques.
3: Que,
0: hi ha països en què és impensable.
3: Impensable. Clar, aleshores, potser també això és ja és el que diguem, no?, que a nivell... ja d'anys enrere ja porta molts anys així. Uh-huh.
0: Sònia, t'ha portat algun... Tens anècdotes en aquest sentit, amb el fet de ser dona taxista i que la gent se sorprengui o que et qüestionin, o al contrari, o que se n'alegri, no? Fins i tot que digui, que bé, una dona taxista, o que diguin, és la primera vegada que em porta una dona al taxi.
2: Bueno, de tot. De gent que es sorprèn, gent que els hi fa gràcia, mira que bé que ets dona, millor.
0: Una mica paternalista, això, no?
2: Sí, i hi ha altra gent que es puja i et veu dona, et diu porta'm aquí i a sobre et fan de GPS tot el trajecte, no?
0: Per si de cas tu sí, no saps arribar,
3: si
0: no?
3: Jo Ostres. Suposo que això us ha passat a vosaltres.
1: Sí, claro.
2: Jo arriba un moment que els dic, perdoni'm, està en un taxi i sóc taxista d'aquí. No es preocupi.
0: Que jo el portaré,
2: jo el
0: no?
2: Jo el portaré. Però bueno, te trobes de tot.
1: Les senyores grans són les quines més ho agraïven.
0: Sí?
2: Sí. La gent...
0: Els donava més confiança, potser, sí. El fet que fos sí, una dona,
1: i,
0: no?
1: I sempre era la nena. Nena, ajuda'm, o mira, nena. Vull dir, per ells...
0: Però si no era... passava això, no? Dels homes que anaven guiant, no? No fos cas que tu no sabessis arribar, eh?
1: Sí, claro.
3: Jo crec per això que anirà més. I cada vegada hi haurà més dones que seran taxistes.
0: Home, clar, la lògica ens porta a pensar que això ha de ser així. És a dir, un 10% de dones en aquest món en el que les dones conduïm des de fa ja molts, molts, molts anys i d'una manera tan habitual, es fa estrany, la veritat, no? Pensar que hi ha tan poca dona. És veritat que el paper de la conciliació amb les dones ens
3: jo
0: pesa molt,
3: és,
0: no?
3: És el més és important, clau, no? És la clau. De fet, també la nit. A vegades la nit són complicades, treballar de nit, tal i com estan les coses
0: la avui
3: en dia.
0: La Sònia es posa la mà
3: al cap. Hi ha certs horaris que són més conflictius que altres, aleshores això tampoc no ajuda, depèn del caràcter de cadascuna. Si tens una persona pues, que, bueno, pues,
0: si ets molt poruga i molt això poruga, malament, no?
3: Exacte.
1: Sí. Jo de nit, per exemple, no he treballat mai.
0: Perquè no vas voler mai?
1: No, jo treballava de dia, tenia un conductor que feia la nit, i de nit no, però els que ens han treballat de nit...
0: Tu pues... sí, Sònia, has fet nit? De tot. La Sònia crec que ha fet de tot.
2: Jo, com que tinc el cotxe per mi, pues, faig l'horari que vull i el cap de setmana, clar, per exemple, el divendres pues, vinc aviat, plego al migdia, me'n vaig a casa, dino, i faig tot. Una bona migdia i després surto a les 8. Clar, jo veig tot i veig clar. El canvi que ha hagut. Hòstia, hasta me'n recordo de quan l'Atlàntida.
0: Hombre,
2: mare meva, ja
0: igual,
2: era...
0: igual em vas portar algun dia, Sònia, també t'ho dic, eh?
2: Pot ser. No, però jo, per exemple, per mi va ser molt trist que tancaren allò, per exemple. Bueno, ja ara...
0: Home, deuria riure, deuria haver...
2: Hi havia de tot.
0: Algunes entenc que no, però d'altres haurien ser divertides.
2: Bueno, ara el que està és l'únic que... Clar, sí. Hi ha molta gent jove, molt jovent, estan anant allà. I, bueno, clar, una vegada quan els portes, bé. Però quan els tens que anar a buscar, ja em costa a mi. Em costa perquè, clar, et trobes de tot.
3: Estan més perjudicats.
2: Clar, estan... clar, i la gent
0: ja
2: no...
0: Ja estan tant. Bé! Clar.
2: I la gent no s'ho pensa, però clar, tu penses, ostres, si algú va tan malament i m'embruta el cotxe, a mi el que em fan és tindre que deixar de parar de treballar.
0: Clar, home, a la idea de la gràcia, que,
2: sí,
0: que et vomitin
2: sí.
0: El cotxe.
3: El divendres amb el David, el meu company, li va passar, clar, li van vomitar
0: el cotxe.
3: El cotxe. Aleshores, clar, això
0: que
3: també és la part
0: i mira que
3: aneu
0: preparats, ara, per normalment els cotxes, els taxis, ja porteu sempre bosses i coses,
3: sí,
0: i què, però clar, en aquell moment no hi ha control.
3: Ni bossa, no m'arriba a la bossa.
1: I unes fundes. Sí, perquè si es roba, malament.
0: Malament.
1: Amb una funda es llimpia molt
0: indispensable,
1: millor,
0: eh? Però, clar, això segurament no ha canviat gaire. Sí, això també devia passar als 90,
1: sempre,
0: eh?
1: Sempre.
0: Això també passava als 90. El, que,
1: el
0: que sí ha canviat és que, clar, la conducció ha canviat molt. D'entrada, els taxis ara són tots automàtics, no? Entenc, ja no anem en marxa. La
3: bueno,
0: no,
3: jo
0: no?
3: Sí, eh?
0: Tu vas en marxa?
3: Marxa, sí.
0: Ella és una romàntica. Però el que segur que porteu tots és el Google Maps o el navegador. Vaja, claro. Porteu un navegador, no?
2: Sí.
0: Clar, Carla, tu no ho has fet sense navegador. Però clar, Sònia, Olga, vosaltres... La Olga, no sé si has conduït mai amb navegador al taxi.
1: Sí, però...
0: Vas
1: sí,
0: arribar
1: sí,
0: a portar
1: sí,
0: navegador, eh, al
1: sí,
0: taxi.
1: Sí,
0: clar, és que això
1: tenia,
0: és un canvi...
1: I tenia telèfon mòbil, sí.
0: Home, jo me'n recordo sí. Dels taxis a Barcelona amb aquell llibret groc.
1: El,
0: no?
1: Meu,
0: el, callejero,
1: el meu era un plano així de gran. De Barcelona. Jo i el millor...
0: Ocupava tot el capó.
1: Era molt fàcil.
0: Ja posava allà, treia. Era fàcil.
1: Sortia el client i et deia, vaig a Barcelona. A on de Barcelona? Al carrer tal. Buscava el carrer tal, aquí. Pues ja sé on és, ja està.
0: I arribaves, eh?
1: I jo
0: a mi m'al·lucina això. A mi m'al·lucina.
1: Jo ja sabia, jo sapiguen on era. Només tenia que saber si era la part de mar, la part de muntanya, o estava per Miss de Gràcia, o per on era. Perquè els carrers principals, més o menys, ja te'ls coneixies. Doncs pues per saber per on tenia que anar per anar més ràpid, més fàcil.
0: Però clar, és que ara només ho poses al navegador i el navegador diu, no? És a dir, la
1: sí,
0: feina...
1: però a vegades no et porta...
0: Ho fa malament.
1: Jo penso que sí.
2: Però aviam...
1: Però bueno...
0: Home, us ha facilitat la feina,
1: no? Sí.
2: Aviam, sí. El que passa que, per exemple, Sitges ens la coneixem.
0: Home, Sitges entenc que potser no fa falta.
2: De tot el que estan fent nou,
1: clar.
2: Hi ha carrers que encara costen.
0: Estàs de la plana, no? Us heu de prendre els nous carrers. Sí. Yeah. Però vaja, és més o menys reduït.
2: Sí, però aquí, per exemple, el que surt molt és serveis a l'aeroport, serveis a Barcelona, l'estació de Sants, els hospitals, i clar, tot això pràcticament...
1: Ja
2: no?
1: Ho coneixes.
2: Jo crec que tothom, bueno, més o menys tothom ens ho coneixem.
1: Claro.
0: Però creieu que és més fàcil fer de taxi ara que abans?
2: No, home, jo crec que és més fàcil.
0: Sí?
2: Claro.
3: Sí, perquè a vegades també t'entra un servei i et diu ja a on l'has d'anar a recollir i a on l'has de portar. Aleshores, ja directament al Guace ja t'envia directament a la direcció. Jo crec que
0: I
3: sí.
0: I és més segur?
3: Bueno.
2: Això és un altre tema. És un altre tema.
3: Depèn segur, les hores, jo crec, també.
1: Segur, final... pues, abans també passaven coses, perquè aquí a Sitges han passat moltes coses, han robat taxis... han deixat els conductors lligats amb un arbre i se li han endut el cotxe. Vull dir, el meu xòfer se'l van deixar tirat allà a la vaquita
0: sí.
1: I es van endur el cotxe. Fins dos o tres dies després no va aparèixer. Vull dir...
0: Que en surts n'hi ha hagut.
1: N'hi ha hagut sempre. O robar-los els diners o...
3: Que però... estàs més exposat, això,
1: sí,
3: no? Perquè al final
1: això
3: que tu estàs
1: feina.
3: Conduint i
1: jo...
3: tens gent darrere. Clar, no, li,
0: no
3: el
0: no
3: veus,
0: saps qui és,
3: no saps
0: qui és. Que no tens ni idea d'on ven.
3: Tu t'has de refiar i bueno, pues que vagi tot bé. Intentar també pues, tindre una relació, no? Que sigui almenys que qualsevol cosa bueno, pues,
1: jo,
3: que tingui
1: perquè,
3: un efecte.
1: Jo, per aquesta part, l'únic que hem fet és marxar sense pagar.
3: Sí.
1: Vaig a buscar diners. Encara espero que torni. Vull dir, no... no. Sí. Vull dir, han marxat i han desaparegut i no m'han pagat. Val.
0: I ara gairebé tothom però, paga amb targeta o amb telèfon, no?
1: Però per lo de més, per prendre-m'ho, estirar-m'ho, o vulguem treure l'anell, o el que sigui, mai a la vida.
0: Enyores el taxi?
1: No, ara ja no. Ara no, ara ja m'he acomodat bastant. Ara ja... Però al principi sí.
0: Al principi l'enyorava.
1: Sí.
0: T'imaginaries fer alguna altra cosa que no fos el taxi, Sònia?
2: Ui, ara ja no. No. No, no. Vaig estar fent, intentant fer l'accés per fer un grau superior i em va agafar amb la pandèmia i bueno, em vaig vindre cap avall perquè, clar, amb la pandèmia
0: sí.
2: No podíem sortir...
0: Sí.
2: Molt a treballar, encara que jo no vaig deixar de treballar, però fèiem horaris, ens compartíem la feina, els que estàvem treballant, i fèiem, treballaves a lo millor un dia sí, un dia no, i a mi tot això, el fet de saber que surts a treballar i que no faries diners, bueno, això a mi em va, i jo ja vaig deixar, vaig dir, mira, aquí s'ha acabat.
0: I el meu és el taxi.
2: Ja d'aquí no em moc. Ja.
0: Carla, i t'hi veus amb el taxi? En un termini llarg?
3: Home, això espero. Sí, la veritat que sí, m'agrada molt. No sé, potser també és la novetat, no? De fer
0: el canvi,
3: una,
0: no?
3: Una cosa diferent. Però tinc moltes ganes, vinc molt contenta, que això també fa molt, perquè ara anava a treballar així.
0: Sí.
3: Aleshores, només per això ja val la pena.
0: Molt bé. Doncs Carla, Sònia, Olga, moltíssimes gràcies. Tres dones taxistes a Sitges, tres dones, aquest 10% de dones taxistes a Sitges, que esperem que amb el temps es vagi creixent i això es normalitzi. Encara més gràcies per venir a explicar la vostra història i que per molts més anys de dones i taxi a Sitges.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
2: Gràcies, merci.

0: Els teus pares són dependents i l'administració no t'ofereix cap recurs? No reps resposta de l'administració? El soroll del carrer no et deixa dormir i l'Ajuntament no actua? La síndica de Greuges de Catalunya defensa els teus drets davant de l'administració. S'hi pot adreçar qualsevol persona, sigui quina sigui la seva nacionalitat i edat, i també empreses i associacions. Resol queixes i consultes d'àmbits com salut, habitatge, educació, i t'hi pots adreçar via web, telèfon o presencialment. Queixa't. Transforma. 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya. Yo, hey,
1: check this out. Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
2: i Pipi cantes largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
1: Hit Parade.
2: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et rodi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boys, presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila.

Ràdio Maricel, 107.8 FM. A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

En aquest dilluns 11 de maig de 2026 se toca fer crònica del cap de setmana esportiu en aquesta nova edició del Temps de Descompte. Moltes coses que els hem d'explicar, a veure si posem una miqueta d'ordre. En futbol base, ha estat aquest un cap de setmana ple d'èxit a la Blanca Subur. Dos equips campions de Lliga, amb el juvenil C i també el Benjamí Sub-10. Tots dos equips jugaran a la primera divisió la temporada que ve, i el juvenil A, que encara no renuncia a jugar a la preferent la temporada que ve, va guanyar el seu partit al camp de la Floresta i es va veure beneficiat també per l'empat entre el Cambrils i la Rapitenca. Per tant, queda una única jornada. Continua estant complicada l'empresa, però vaja, queda aquesta última bala, que és la que intentarà aprofitar el conjunt de Sergi Escofet aquest proper cap de setmana. En matèria futbolística també destacarem, òbviament, la victòria de la Unió Esportiva Sitges per 3-0 en un bon partit, en un partit convincent dels homes de Manel Rodríguez el passat dissabte al Municipal d'Aiguadols davant la Natació Terrassa, un Sitges que aspira a quedar cinquè. En aquest bon raig final de temporada, acabarà la temporada al camp d'un Cubelles que, malauradament, acaba de perdre categoria després d'aquesta penúltima jornada. Farem repàs també de la tercera catalana, d'aquest Sitges B, que ha fet una negativa i dolentíssima segona volta. Va perdre 1-0 al camp del Bas Espirall. Compte, perquè està allò flirtejant amb el descens. És cinquè per la cua i, com marca la classificació, està en zona de possible en descens. Veurem què passa en l'últim partit que tenen a casa, precisament davant un Cubelles B que no podrà jugar la promoció, perquè, evidentment, si el primer equip acaba de perdre categoria, doncs el Cubelles B queda ja, diguem-ho així, eliminat de la possibilitat de poder jugar la promoció d'ascens a segona catalana. En bàsquet parlarem de la derrota del bàsquet de Sitges a la pista del Cerdanyola. Escoltarem la valoració que des del club es fa del descens del sènior A, a través de les paraules del seu president, Pau Simó. Parlarem també de rugby, de la bona victòria del Rugby Club Sitges, que es va imposar amb el Buc el passat dissabte aquí a Pinsbens, i moltes altres coses. Comencem.

0: Avui que el futbol és protagonista en aquesta primera part del temps de descompte i avui que la nostra primera felicitació va cap a algú que ara mateix està a la seu d'Urgell. Allà el seu equip de futbol ha pujat a primera catalana i un dels seus jugadors és un sitgetà, en Miquel Sella. Miquel, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què dius?
1: Estic aquí assimilant-ho tot una mica.
0: Quina passada, no?
1: Totalment, sí, sí, encara no m'ho crec.
0: Escolta'm, algú es preguntarà, què coi fa el Miquel a la seu d'Urgell? Això d'entrada.
1: Sí, bueno, primer de tot, fa 2 anys ja que estic aquí i vaig vindre sobretot per estudis, que estic cursant INEF Pirineus aquí dalt.
0: Molt bé. I han passat 2 anys?
1: Sí, sí.
0: I continues a la seu, vull dir, amb la idea de tornar o d'estar-s'hi uns quants anys més, Miquel?
1: De moment encara em queden 2 anys més de carrera, així que això com a mínim. Mm. Després ja ho veurem.
0: Estàs estudiant i també estàs compaginant els estudis amb la feina, no?
1: Sí, vaig treballant una miqueta i també jugant a futbol.
0: Uh-huh. Escolta'm, com sorgeix la possibilitat d'incorporar-te a l'equip de la seu?
1: Doncs mira, jo vaig vindre amb la idea de deixar el futbol aquí dalt i tindre altres objectius, perquè m'agrada molt la muntanya i així volia ser, però vaig trigar res. Ni 3 mesos en preguntar a l'equip si podien entrenar un cop a la setmana, i a la que vaig fer un parell o 3 de setmanes, l'entrenador ja em va preguntar si em volia incorporar amb l'equip, que els hi faltava un central i que em veiem prou bé per jugar, així que no vaig poder dir no.
0: Molt bé, recordem que el Miquel havia estat jugador de la Unió Esportiva Sitges, bàsicament del seu filial, que tenia molts números de jugar al primer equip. Va jugar, si no recordo malament, Miquel, algun partit sí que vas arribar a jugar amb el primer equip, oi que sí?
1: Vaig anar a 2 convocatòries amb el primer equip.
0: Hòstia, no vas arribar a debutar, aleshores?
1: No.
0: Ah,
1: no,
0: vale.
1: No em van fer debutar, em vaig lesionar just quan em tocava, però bueno, sí que vaig entrenar.
0: Sí, senyor, sí, senyor. Però bé, el Miquel era un jugador que apuntava al primer equip, però bé, sorgeix aquesta oportunitat d'anar fins a la seu. I com són les coses, no? Amb aquest equip aconseguiu l'ascens a primera catalana. No sé si preguntar-te, és històric? És el primer cop que passa això?
1: No és el primer cop, però
0: val.
1: Fa 30 anys van comprar la plaça per jugar primera, o sigui, l'ascens sí que és històric.
0: Molt bé. Heu estat campions del grup 5è de segona catalana, a manca d'una jornada. Us queda l'últim partit al camp de l'Alcarràs. Estava repassant una miqueta la vostra trajectòria. Fixa't que la temporada no comença massa bé. Perdeu els 3 dels primers 4 partits. El que passa, sí, que aquí teniu una bona ratxa de 7 victòries consecutives a principis del mes de març, que és una miqueta el que us dona aquesta empenta.
1: Sí, correcte. Comencem amb mal peu, potser, però després li donem la volta i aquesta ratxa doncs ens ajuda a situar-nos en la part alta, i després d'aquesta ratxa també més tard n'hi ha una altra que és la que ens fa guanyar la Lliga, no? Al final van ser 18 o 19 partits sense perdre, la qual, bueno...
0: Sí, sí, és el que us acaba donant aquest ascens. Us faltava un puntet, Miquel, i el vau aconseguir l'altre dia empatant a casa amb l'Almacelles.
1: Sí, vam anar a Artesa de Segre, que també ens valia l'empat perquè jugàvem jornada unificada, però vam tindre molt mala sort, ens va lesionar el nostre capità. Vam estar més de 30 minuts parats perquè va haver de vindre l'ambulància. Tot ens va afectar una mica i 3 pals no ens van donar ni que sigui l'empat per guanyar la Lliga, així que ha tocat aquesta setmana a fer-ho a casa, que al final, mira, potser estava escrit així, no?
0: Sí, una miqueta allò de celebrar-ho amb la teva gent, no? Com es va viure aquest ascens allà, Miquel?
1: Brutal, vam omplir el camp, mai havia vist un camp tan ple, almenys en Joan i jo, i va ser molt emocionant. Al principi ja va baixar tota la família al vestidor i vam fer un crit super unit i fort que ens va ajudar doncs, a encarar el partit amb moltes ganes, i va ser espectacular.
0: I en el teu cas, Miquel, també hem recolzat per la família, oi?
1: Sempre, sí, sí. Han sigut uns fidels seguidors que m'han acompanyat allà on hem anat, sobretot els partits de fora, que són els que queden potser més a prop de casa, d'aquí Sitges, i sempre m'han donat aquest suport m'han ajudat moltíssim.
0: Ui, tant que sí, ui, tant que sí. Escolta'm, això del futbol és universal, no? com aquell qui diu, però és un futbol diferent al que es juga en aquest grup o similar al que es pot jugar aquí?
1: Bueno, si més no és similar, però sí que trobes una mica més futbol de casa, no? Tothom amb qui jugues acostuma a ser del poble.
0: D'acord.
1: No hi ha tanta fitxatge, no hi ha tanta gent de fora, tot i que sí. I també hi ha moviments, però sí que potser el sentiment de club és més potent.
0: Sí, sí, clar, agafeu aquesta zona de Lleida també, vull dir,
1: sí,
0: com
1: sí.
0: Dius, tampoc hi ha masses moviments, no?
1: Correcte, correcte, i sobretot en aquesta divisió, que encara, doncs, segona permet jugar, bueno, amb més gent de casa.
0: Molt bé, i et faig l'última, la temporada que ve, primera catalana.
1: Sí, sí, amb moltes ganes, la veritat. Ara, per fi ja poder estar en aquesta categoria i res, a gaudir-la moltíssim.
0: Ets jove, per tant encara tens recorregut, Miquel. Et pregunto, algun dia t'agradaria tornar i poder jugar amb els Sitges, al primer equip?
1: Ostres, és una pregunta que m'he fet i m'han fet moltes vegades. No et sabria respondre. Molt maca, així que també m'ho sento com a casa.
0: Ui,
1: no sé què serà, però estic ja molt content.
0: Molt bé, sí senyor. Miquel, moltíssimes gràcies per haver atès la nostra trucada. Moltíssimes felicitats per aquest èxit col·lectiu i personal, podem dir-ho així, i que vagi molt bé, a gaudir-ho.
1: Moltes gràcies. Adéu, adéu.

0: Bé, doncs aquest ascens amb accent sitgetà, amb la presència d'en Miquel Sella com a part d'aquest equip de futbol de la Seu d'Urgell, que ha aconseguit aquest històric ascens a la primera catalana després d'aquest empat a un amb l'Almacelles, si faltant només una jornada per acabar amb el campionat. I com apuntàvem fa uns moments, seguim parlant de futbol, perquè en matèria de futbol base, aquest ha estat un cap de setmana especialment interessant a la Blanca Subur. Dos dels seus equips han estat campions de Lliga i el seu pal de paller, diguem-ho així, el juvenil, ha aconseguit assegurar-se ni que sigui una última bala aquest proper cap de setmana en el partit que jugaran aquí a casa contra el Sant Feliuenc. Saludem a l'Isidre Gómez. Isidre, bon dia, bona hora.
1: Hola, molt bon dia.
0: Bé, d'entrada, felicitats d'entrada per aquest títol del juvenil C, que, com dèiem, divendres estava al caure. S'ha proclamat campió de Lliga i, per tant, l'any que ve jugarà la primera divisió. I felicitats també a la gran temporada, grandíssima

0: temporada del Benjamí Subdeu, que també ha estat campió de Lliga, estava repassant els números.
1: Espectaculars. No,
0: però és de bojos. 25 victòries, cap empat, cap derrota, 202 gols, 202 gols, han escoltat bé, i només 33 en contra. Clar, amb aquests números, fillet, què vols?
1: El Rafa s'està convertint en el nostre home censos.
0: Sí senyor, l'equip que entrenen el Rafa Porras, no ho hem dit, però...
1: A la compte, diu que això és bo per la Blanca, però jo diria que em porta uns quants, 4 o 5 almenys.
0: Gran temporada, per tant, per aquest sub-10, gran temporada també, Isidre, del juvenil C,
1: Bueno, també, si mires els números, només porten un empat de 26 partits guanyats, 160 gols a favor, 22 només en contra, 79 punts. Bé, i cuidado, que la segona divisió juvenil d'aquest... Si s'ha baixat, doncs, clar, perquè ara els nanos aquests de primer any estaran a la primera divisió. I també et trobes ja equipets que déu-n'hi-do. Bueno, bé, això és el futbol, aquí hem d'estar feliços aquesta setmana i ja diu, com dius tu, tenim encara un últim match ball amb el juvenil A.
0: Mira que si s'aconsegueix la permanència. serà també, vaja, un final de temporada increïble. De moment, aquest darrer cap de setmana s'han donat els resultats que s'havien de donar, és a dir, victòria de la Blanca. No oblidem que si la Blanca no guanyava aquest partit, adeu.
1: Ja estava.
0: Però sí, saps que dissabte Cambrils i Rapitenca han empatat el seu partit 1-1 i, per tant, has d'anar a guanyar al camp de la Floresta, que no és un camp, precisament, dels senzills. I te'n vas...
1: Te'n vas
0: amb un 1-5.
1: No, només... I amb un gol anul·lat.
0: Sí. No només guanyes el partit, sinó te'n vas amb un 1-5.
1: Els nanos s'estan deixant la pell.
0: Sí.
1: Saben que durant la temporada pues, no han tingut sort o no han fet prou bé, i ara, pues, ara que estan tots els efectius... el Barco, pues, ho estan intentant, o sigui, xapó pels nanos, i aviam si aquest proper cap de setmana, que a part tindrem l'avantatge de que sabrem els resultats abans, perquè nosaltres jugarem a les 8 el dissabte i els altres dos, una a les 5 i mitja, l'altra a les 6, aviam si allò, los astros ens donen l'oportunitat de poder-ho aconseguir pels nostres mèrits.
0: I fet els números així una miqueta per sobre, Isidre, Cambrils i Rapitenca, un juga a casa, l'altre juga fora, crec, i no tenen rivals, diem, massa complicats, no?
1: No, el Cambrils em sembla que juga contra el penúltim, l'Sporting Gavà.
0: Sí, senyor.
1: I l'altre, la Rapitenca, és contra l'Escola de Valls, em sembla.
0: Sí, correcte.
1: Com que estic fora de casa, no tinc l'ordinador.
0: La paperassa, però vaja, hem d'esperar que no tinguin resultats positius, no? I que la Blanca guanyi el seu partit, això és incontestable.
1: Bueno, això la Blanca, ja dic, ha de guanyar, ha de fer la seva feina, i veiem si els altres equips ens donen un cop de mà. No parlarem de carteres ni aquestes coses.
0: Ni de maletins.
1: Però bueno, esperem.
0: Molt bé.
1: Està complicat, eh? Sí, perquè diguem...
0: No ho hem amagat mai, eh? Vull dir, de fet, que portem cada setmana amb aquest matís, de que sí, ja els números encara donen aquesta possibilitat, però continua sent molt difícil.
1: Perquè a part em sembla que portem el gol a baraix particular entre nosaltres i ells, em sembla que els tenim perduts. O sigui que s'ha de donar que perdin i nosaltres guanyem, o sigui, quasi. Bueno, fa quantes setmanes fa allò que ens agafem allò el ferro roent?
0: Doncs unes quantes.
1: Pessimistes, i aquí estem.
0: Fixa't que crec que són sis jornades seguides puntuant.
1: Exacte.
0: Entre victòries i empats. I per tant, això és el que t'acaba donant aquesta possibilitat, acompanyat, si més no, amb algun que altre resultat favorable en partits que no són els pròpiament teus, però en qualsevol cas, doncs, hi ha aquesta última oportunitat. Dit això, Isidre, què hi afegim més? Si és que hem de afegir alguna cosa.
1: Doncs pues mira, un parell de notacions més que m'he apuntat, el S14A.

0: que ahir també jugava un partit important. Jugava a casa contra la Fundació Atlètic Sant Just, va guanyar 4-2 i ara ja té el títol, també segurament la propera setmana l'assoliran. I després l'S12A, que ha volgut lluitar fins al final per no quedar últims a la categoria, i ahir va guanyar el Camp de l'Europa per 2-4. I en tema femení, doncs ahir, el dissabte, les nenes petites van participar en les finals territorials dels Consells Esportius de la província de Barcelona. Vam participar tres equips, es va fer un triangular i les nenes ho van passar força bé i, bueno, tot molt bé. I, bueno, i com que tots els resultats han acompanyat, a l'estadística avui ara me l'estava sumant i dic, joder, 15 victòries i 8 derrotes dels 23 partits que es van jugar aquest cap de setmana. O sigui que tot espectacular. Tot espectacular.
1: Ha estat un cap de setmana especialment prolífic amb bons resultats a la Blanca Subort. Isidre, ho deixem aquí. Moltes gràcies. Enhorabona per la part que us toca.
0: Gràcies a tots. Adéu-siau.
1: Ara mateix les 11 i 21 minuts del matí, mirem cap a la primera catalana, perquè hem de parlar de la victòria que va aconseguir aquest passat dissabte a Aiguadols la Unió Esportiva Sitges, 3-0 davant la Natació Terrassa en el comiat de la temporada aquí a casa. Aiguadols queda un últim partit, el que jugarà al camp del Cubelles, però Toni, bon dia.
2: Bon dia, Pitu.
1: És un Sitges, no sé si digui, el que li ha faltat una mica de temporada, no? Potser?
2: Sí, se l'ha fet curt.
1: Perquè si acaba curiós, de durar un parell o tres més de setmanes, escolta'm, cap amunt, eh?
2: Sí, se l'ha fet curt. I, de fet, això ho diu molt en Manel Rodríguez, eh? S'ha fet curta la temporada perquè ens falta tres o quatre jornades més i compte, que ja diríem, ja veuríem el que passaria, no? Però bé, s'ha fet curt, però bé, una bona recta final de campionat, un bon final. Queda un partit tan sol, assegurar el cinquè lloc. El quart ho tenien gairebé a la mà, però la victòria de la Fundació Leti Vilafranca ja fa impossible que el Sitges...
1: Bona temporada, dels vilafranquins.
2: Molt bona
1: temporada,
2: molt bona.
1: De la Fundació.
2: Queden quarts.
1: Molt de mèrit, amb un equip jove, també.
2: El quart jo no se lo treu ningú. Sí, el Sitges encara tindrà que lluitar. El Sitges li aniria molt bé guanyar a Cubelles, però que pugui fer l'escó, no? Perquè són els dos equips que s'estan jugant
1: que la cinquena plaça. Toni, la mala notícia és el descens del Cubelles.
2: Sí, la mala notícia és el descens. Es veia venir,
1: Va perdre 3-0 amb el Sant Boià, per tant, certifica ja el descens aquesta penúltima jornada.
2: Ho tenia molt complicat i, de fet, se la jugava a Sant Boi. Va aguantar la primera part, però la segona part el Sant Boià va marcar 3 gols i va certificar la pèrdua de categoria del Cubelles.
1: Una parada difícil, pel Cubelles.
2: Molt difícil.
1: Canvi d'entrenador. Sí. Això va arrossegar també una miqueta el cos tècnic del filial, que finalment no podrà acabar jugant la promoció de descens a segona catalana, òbviament, per al descens del primer equip. Però, el que deia, temporada difícil, eh?
2: Sí, de fet, el Cubelles ha tingut uns quants anys en temporada difícil, no? Perquè te recordes quan el Cubelles tenia molt bé, tu l'ascens també, a la primera catalana fa tres temporades, si no recordo malament, i la va acabar perdent amb la Fundació Atlètic Vilafranca.
1: Sí.
2: Ara ha tingut aquesta temporada en què el Cubelles, el primer equip, ha anat fent la seva competició. Javi Pardo doncs lo van destituir quan faltava unes jornades. Ell no estava molt content quan lo van destituir perquè ell pensava que amb ell l'equip aguantaria categoria. Al final no l'ha aguantat i bé, això ha arrossegat el segon equip, que aquest sí que ha fet una magnífica temporada, sí. Però clar, no poden jugar tots dos equips a la mateixa categoria.
1: És evident.
2: I això fa que doncs no jugui la promoció.
1: El gran beneficiat, després ho explicarem, és el Canyelles, que finalment, si no hi ha un delta baix, serà l'equip que acabarà jugant aquesta promoció de sense segona catalana. Déu-n'hi-do el Canyelles, també, quina temporada.
2: Sí, molt bona, molt bona. S'ha aprofitat bé de les seves opcions,
1: Toni, el partit de dissabte, Aiguadols, un Sitges molt sòlid, que va començar a marcar molt aviat, amb aquest gol de Geri, al minut 2, vaja, que se li posava el partit bastant bé.
2: Sí, va jugar un partit bastant seriós. Mira que no era fàcil, de jugar, perquè...
1: Plovia molt.
2: Estava plovent.
1: Sí.
2: Va començar una hora abans de començar el partit i no se va aturar fins que no va acabar el partit, perquè me recordo que quan jo vaig anar a parlar amb el Manel, començava

0: Molt acertat el porter Àlex García, el porter dels Sitges, que va fer dues aturades molt bones, perquè si no ells haguessin entrat al partit. I després arriba el gol del Sol Aguado, una molt bona jugada de Pau Félix, li posa la pilota al cap i Sol Aguado remata el 2-0. I ja a les acaballes del partit, quan els Sitges potser doncs estava arribant més i això ja el partit estava molt ben controlat, doncs Alejandro Pascua, que ja porta 15 gols, sí, marcava el tercer gol dels Sitges i s'acabava el partit.
1: Gran final de temporada també d'un Alejandro Pascua que ha obert una miqueta el seu diguem-ho així, bagatge golejador, i marcant gairebé cada jornada. Escoltem Manel Rodríguez en la conversa que mantenia amb el Toni després del partit.
2: Sí, jo penso que hem estat molt bé. La primera part penso que a tots els equips ens hem sortit a jugar i ja s'ha vist un partit molt xulo i crec que hem estat molt bé. Hem fet un parell de gols i haguéssim pogut fer algun altre. I content del nivell de l'equip, content del rendiment, content de l'actitud. Sabem que no juguen res, l'equip ha donat la cara en tot moment. Avui amb moltíssimes baixes, però els que han jugat ho han fet molt bé. I ja dic, molt, molt content i molt, molt orgullós de l'equip i de com està acabant.
3: La llàstima ha sigut això, no? El camp, que ha aguantat bastant, però clar, és que no s'ha aturat la pulsa en tot el partit. La llàstima ha sigut perquè al final costava de moure la pilota, no?
2: Bueno, però a vegades plou i s'ha de jugar. S'han d'adaptar, aquestes coses passen, el futbol no... Després si penses i dius que és la pluja, dius que són excuses, no? No, la pluja s'ha de jugar i s'ha de jugar. I penso que la primera part del camp sí que hi havia algunes zones que no estava gaire bé, però estava el camp bé per jugar i així ha sigut. I la segona part estava una miqueta més pesat, però ho sabíem, ho hem parlat i hem respost la merda bé.
3: L'equip l'ha donat tot, eh? Te pots quedar amb això, no? Que l'equip plogui o faci el que vulgui el temps, l'equip està allà, treballa bé, han jugat pràcticament tots els jugadors que tenia a la banqueta, bé, no?
2: Sí, no, molt content, ja et dic, l'equip, ja ho venim dient fa temps, no sé si pot recriminar gaire cosa, vull dir, al final els xavals, els entrenos, els partits, jo els estic apretant, que no s'adormin, que no passa res, que de seguir, que l'objectiu nostre és si podem quedar quarts millors que cinquers, i ja ho veus, juguen com si estiguessin jugant la final, vull dir, al final hem d'intentar sumar el màxim de punts possibles i quedar el millor possible, és la nostra obligació, bueno, i ara queda un altre, l'últim, i intentarem també acabar amb el millor regust de boca possible.
3: Potser feia falta un partit com aquest a casa, no? Venien de dos derrotes, un empat, al final s'ha guanyat avui, i queda un partit a fora, que és on millor l'ha anat el Sitges aquesta segona volta, al camp del Cubella, i l'objectiu de quedar cinquè no està molt lluny, eh?
2: No, de fet, si punxa l'Escó ja serem cinquers, i si punxa el Vilafranca, bueno, encara tenim l'opció de quedar quarts. I, no sé, nosaltres intentarem arribar el més a real possible i ens és igual el rival, ens és igual el camp, ens és igual tot, anem a jugar, a disfrutar el que ens queda, perquè estem bé i estem disfrutant, doncs val la pena sortir a jugar i a disfrutar, és el que estem fent tots i contents del rendiment de tothom.
3: Queda un partit satisfet de com ha anat tot, Manel?
2: Bueno, aviam, si fem un anàlisi de la temporada completa no podem estar satisfets. Parlem ara com a club. Han hagut moltes coses que no han sortit bé i ja està, a vegades passa, tot se n'aprèn i el bo és que ho hem redreçat a temps i no hem patit per mantenir ni la categoria ni res. És cert que veient el nivell de l'equip ara mateix, pues, home, si estiguéssim al mes d'octubre o novembre, pues, pensaríem en poder estar a dalt, no? Ara ja no estem a temps, però l'anàlisi que hem de fer és que el Sitges a la categoria és un dels equips temibles i és un dels equips que realment penso que fa millor futbol perquè té uns jugadors que realment ho poden fer i potser aquest any ens ha faltat potser una mica de regularitat en les coses, no hem tingut mai la sort de poder assentar-nos del tot. Potser ara, que és quan més assentats estem, doncs s'acaba, però bueno, al final les temporades no totes es donen rodones, és molt difícil. Si acabem cinquers o sisers o quarts, és igual, al final voldrà dir que hem fet una temporada molt digna i el resultat

0: boh, el fet és que hem d'analitzar de cara al futur, doncs, bueno, fer les coses millor, si es pot, i que això ens doni la possibilitat de poder aspirar a algú més, no?
1: L'última, jo miro també de cara al futur. Aquest final també pot anar molt bé de cara al futur, no? Per jugadors que poden continuar, perquè es pot treballar. I com es té que treballar de cara a la propera temporada per final mirar d'aconseguir l'objectiu, no?
0: Bueno, ells ara saben quina és la nostra idea, saben quina és la nostra manera de treballar, saben quina és la nostra intenció, i ara dependrà de cada jugador analitzar bé les coses i pensar què és el que més li convé. Nosaltres pràcticament a tota la plantilla li oferirem continuar. Pot haver algun cas que potser, doncs, hi hagi alguna situació personal o alguna situació que puguem valorar com que potser no es pot fer, però intentarem mantindre el bloc, això ja ho vam parlar la setmana passada, sí. I a partir d'aquí anar a buscar aquelles dues o tres peces que pensem que ens fan falta per acabar de rodonir l'equip, i l'any que ve preparar en temps una temporada que pugui ser, si pot ser, millor que aquesta.
2: Bé, queda per tant aquest darrer partit al camp del Cubelles. Per ser un petit incís, perquè abans del partit entre el Sitges i el Natació Terrassa es va fer un minut de silenci en la memòria de Jaume Aguilera, el qui fou jugador del primer equip de la Unió Esportiva Sitges entre les temporades entre els anys 1972 i 1985. Podríem dir un dels icones de la Unió Esportiva Sitges, de la història del futbol de la Unió Esportiva Sitges. 12 temporades defensant els colors sitgetans, per tant, aquest homenatge que li va fer el club amb aquest respectuós minut de silenci a la memòria, repetim, de Jaume Aguilera. Parlem, Toni, de la tercera catalana.
3: Parlem.
2: D'aquesta derrota del Sitges B, quina segona volta més dolenta que t'ha portat a estar mirant el descens allò de reull, eh?
1: Sí, es patirà fins a la darrera jornada, no? Compte una darrera jornada que seria molt bo que el Sitges guanyés al Cubelles i que el Rodivilles no guanyés, perquè el Rodivilles és l'equip que li treu 2 punts al Sitges i és l'equip que quedaria ara, que ara està en una zona tranquil·la. Uh-huh. Vull dir, no perilla, sempre quan guanyi el seu partit. En canvi, el Sitges no depèn d'ell, depèn del Rodivilles, per sortir d'aquí, que després baixarà o no baixarà en el lloc on realment està ara el Sitges, perquè aquest lloc baixaria en cas
2: d'aquelles combinacions
1: estranyes, no?
2: Dels compensats.
1: Conceptes,
2: diguem-ho així, dels compensats. Uh-huh. Si miren vostès la classificació de la Federació Catalana, al lloc on està el Sitges, ja al costat hi ha un color taronja, i miren, i el color taronja diu possible descens,
1: sí,
2: possible
1: per
2: descens,
1: per
2: tant que has d'estar una miqueta a la white.
1: A la white, per això que
2: no cal que diem que seria un desastrós.
1: Seria molt desastre.
2: Sí, sí,
1: seria
2: acabar desastre. Baixant de categoria.
1: Que perdés categoria el Sitges seria tot un desastre, no?
2: Sí.
1: Bé, doncs no ha fet una bona segona volta, ha fet una segona volta molt dolenta. S'esperava una miqueta més d'aquest Sitges l'Espirall. Sabien que l'Espirall era un camp molt complicat. El Sitges no ha guanyat cap partit de la segona volta, a camp contrari, no ha guanyat cap, i ha perdut molts a casa, i tot això doncs,
2: sí,
1: l'ha penalitzat molt.
2: T'ha portat on estàs.
1: On estàs, no?
2: Sí, sí.
1: Bé, ara de queda el Cubelles. El Cubelles és conscient que ja pràcticament no es juga res,
2: no.
1: I en canvi el Sitges sí que es juga. El Sitges té que guanyar aquest partit i esperar a veure què passa al Rodivilles.
2: Les coses com siguin, llàstima per al filial del Cubelles, que no podrà jugar aquesta promoció, i no la podrà jugar no per res, sinó perquè per mèrits esportius ho ha fet tot.
1: Sí, sí.
2: Però clar, evidentment, el descens del primer equip doncs ha motivat que el filial, per tant, no pugui disputar la promoció, i per tant, Toni, el gran beneficiat hagi estat el Canyelles. Que
1: sí,
2: ve
1: sí.
2: De golejar el seu partit amb el Castelldefels, i que per tant està fent un final de temporada també digne d'un equip que també, doncs, per què no dir-ho, mereix aquesta segona plaça.
1: Sí, sí, jo penso que té un bon equip, que ha fet una magnífica campanya, una recta final molt bona, sobretot una segona volta molt bona. Era conscient de lo que podia passar, perquè, clar, es veia venir, no?, que podia passar això, de que al final no pugés el Cubelles i ells sortissin beneficiats, no? I surten beneficiats fent la feina, no?, perquè ells han fet la seva feina. Ara per ara, doncs, ells ja són equip de promoció, perquè el Covellà no pot pujar. Uh-huh. I com li treu 3 punts a l'equip que va per darrere d'ell, que és el Sant Esteve Sarrovira, per molt que el no guanyi el Canyer la propera jornada, l'última,
2: sí, sí,
1: i en canvi el Sant Esteve sí, el Canyella seria l'equip que jugaria
2: els números, fins i tot, són favorables al Canyella en
1: molt,
2: aquesta última
1: molt,
2: jornada.
1: Per sí,
2: tant,
1: sí, totalment.
2: Serà l'equip que finalment acabarà jugant la promoció de sense segona catalana. 11:36, deixem el futbol. Toni, gràcies.
1: Molt bé, Pitu.
2: Deixem el futbol perquè ara hem de parlar de bàsquet. El bàsquet Sitges, que va disputar el passat dissabte el seu penúltim partit a Copa Catalunya i ho va fer amb derrota 60-52 a la pista d'un Cerdanyola que al descans ja duia un avantatge de 10 punts amb un marcador de 30-20. Els sitgetans, que tancaran temporada jugant dissabte a Pinsbens, on rebran a un Barça que és campió de la fase regular. Com s'ha viscut el descens des del club? Hem pogut parlar fa uns dies amb Pau Simó, president del bàsquet Sitges, Simó, que ha reconegut sentir-se decebut per la temporada i ja ha avançat que estan buscant un entrenador per la propera. Entrenador que serà de fora, és a dir, que no serà del club. I, per tant, doncs, encara estan allò a la recerca d'algú que dirigeixi el sènior A la temporada que ve. Tot plegat amb l'objectiu de tornar el més aviat possible amb la Copa Catalunya. Escoltem Pau Simó.
3: Sí, sí. A veure, vols que digui la veritat, per part meva, i el club, pues, també decepció, decepció. Per què? Perquè hi ha bons elements, hi ha bona gent, principalment, i després bons jugadors. I el que jo no entenc és de que hem baixat. Això no ho entenc, perquè qualitat en tenen. I quan en tenen, i sé que els entrenos no hi era, però m'ho deien, i es feien bé, ostres, i arribaves i a l'hora del partit no es feia el que es havia entrenat, que sempre es diu jugues segons entrenes el partit de final, i no ha estat així. Pues, no ho sé, potser alguns ho tindrien que explicar, a veure què ha passat pel cap dels jugadors.
2: Per tant, tens la sensació, Pau, que l'equip hauria pogut fer més del que ha fet?
3: Sí, per mi sí. Inclús te diria estar dintre dels primers per pujar de categoria. Mira el que et dic.
2: Caram.
3: Sí, sí, perquè veig que els nanos tenen qualitat. Vull dir, n'han tingut sempre, vull dir, ho han demostrat a la sala segona, segona l'any passat primera, han pujat a Copa, l'any passat ja hi érem, va ser molt just i ens han salvat com ens han salvat, però bueno, però és igual, però ja estàvem, jo crec que qualitat n'hi ha.
2: Primer moment, diem així, complicat de la temporada és que quan arriba el relleu a la banqueta, no? L'Edu decideix fer un pas al costat i l'equip l'agafa el Jordi. Aquest, podem dir, Pau, que és la primera crisi, entre cometes, no?
3: A la vista sí, però jo crec que amb el joc ja hi era la crisi. Vull dir, jo crec que hi ha hagut partits que s'ha pogut fer més que no s'ha fet. Hi ha hagut moltes vegades que els jugadors han estat allà, evidentment, i s'ha de lluitar a totes les coses, vull dir, ningú no regala res, i aquestes categories te baixes els braços dos minuts i fan un traje a mida, no? I això ha passat, i llavors ha passat diverses vegades, per això, vull dir, esteu on estem.
2: I aquí hi poso també i que se mantengui una miqueta el que li ha tocat viure també a l'equip, amb el tema lesions, amb el tema jugadors que de cop i volta ara hi són i després no hi són. Poso exemples, la lesió del Bubu sense anar més lluny, el cas del Randy, que al final és un jugador que acaba desapareixent, ara fa unes setmanes també el Roger decideix posar punt i final. Ha estat una temporada difícil també en aquest sentit, no? A nivell gestió de vestidor, entenc.
3: Sí, sí. I amb això, vull dir, els entrenadors també m'ho han dit, vull dir, m'ho han transmès. Però bueno, vull dir, però ha estat motivat per situacions internes dels jugadors. No per el que diguem, el que tenia que aportar el club.
2: Ja.
3: Jo crec que ha posat als seus mitjans els millors entrenadors en cada moment, el millor per ells, vull dir, si va buscar un reforç que era una persona que havia estat amb nosaltres, vull dir que no allò, i que va vindre molta il·lusió, ha plegat abans, vull dir, potser ells ho han d'explicar. Mm-hmm. Ja, vull dir que el primer també sorprès és jo, perquè, bueno, i la Junta, perquè una persona que ve de fora, evidentment, que havia estat al club, evidentment que al principi es va lesionar i no va d'entrar de seguida a jugar. Vull dir, quan jugava, pues, Déu-n'hi-do els punts que feia. ¿Vale? I de repent decideix que aquí no aguanto més i marxo, ¿vale? Ha passat alguna cosa. Mm-hmm.
2: Sí, sí.
3: Algo, això encara s'ha d'acabar de desverinar.
2: Té un punt de Sabadell tot plegat, probablement.
3: Exacte, exacte.
2: Té un punt de Sabadell. Com que, Pau, ja no hi ha marxa enrere, clar, cal mirar el futur, no? I el futur es diu temporada que ve. Quina idea té el club pel que fa al seu sènior A? Calen molts canvis, cal una reestructuració...
3: Sí, hi haurà canvis, evidentment. Vull dir, el primer que hi haurà serà el canvi d'entrenador.
2: Sí.
3: Vale? Uh-huh. Vull dir, se n'està buscant un... i hi haurà canvi d'entrenador, vull dir que no serà de la casa, vale? Vull dir que no serà els que ara coneixem.
2: És a dir, la idea del club és anar a buscar algú de fora.
3: Sí, sí, sí, sí, sí, per veure si, ostres, remous una mica la...
2: Sí, sí.
3: S'exigis una mica d'això. I llavors que aquest entrenador, doncs dels que hi ha, doncs que agafi aquells que ell creu que li poden anar bé. Uh-huh. Ara, això sí, també, pensant després... de que hi ha jovens a la casa, vull dir que potser també poden fer el salt al primer equip o ajudar al primer equip.
2: Està clar que una miqueta la confecció de la plantilla dependrà, tal com dius, Pau, una miqueta del que vegi aquest nou entrenador, no?
3: Exacte, exacte. I home, i suposo que en aquestes categories, més o menys, l'entrenador que anem a buscar sabrà qui són cada jugador, els coneixerà. I si no, bueno, ja avisarem nosaltres. Uh-huh. Vale? Però vull dir, sí, s'ha de canviar.
2: D'acord. Jo em quedo amb unes paraules del Jordi Mateo en l'última entrevista que li vaig fer, que va ser molt, molt clar en aquest sentit, no? Dient, escolti'm, qui no vulgui ser, que no hi sigui. Però donant a entendre que també hi ha jugadors que ja han tingut uns quants minuts al primer equip, que venen de les categories inferiors, vull dir que hi ha gent disposada, no? a adquirir aquest compromís.
3: Sí, sí, no, jo estic d'acord amb tu. A veure, jo el que no entenc, t'ho dic de veritat, que són nanos que venen a entrenar 3 dies a la setmana i després van a jugar el diumenge, ¿vale? I tot aquest esforç que han fet durant la setmana, al cap de setmana desapareix. I dius, hòstia, això no ho entenc. M'explico.
2: Sí, sí, aquest canvi, no? Diguéssim...
3: Aquest canvi, dius, hòstia, què ha passat aquí? O hi ets o no hi ets, però això per als entrenaments i després d'això el teu partit, no ho entenc. Vull dir, hem guanyat 6 partits, sempre s'hem pogut guanyar més, hi ha hagut moments crítics amb els partits que... Vull dir, és quan han agafat els altres l'avantatge o ha passat alguna cosa, i allò entès, no ho entenc. Ara, també hi ha una altra cosa que em dol moltíssim. Vull dir, perquè amb aquestes persones que jo crec que són vàlides per estar en aquesta categoria, o inclús t'hi diria que poden estar a Supercopa, no ho sé. Vull dir, potser no, es valora massa, i a la veritat passi el que passi. Uh-huh. Hem quedat últims. Mai, repassant la història del bàsquet Sitges, l'equip sèniors mai havia baixat de categoria sent l'últim.
2: Mira, aquesta dada no la sabia, Pau.
3: Vale?
2: No la sabia.
3: L'últim, hòstia. Encara a sobre, i a més, veient que tens bons elements.
2: Sí, sí, sí. Sí.
3: Bona, deies, què ha passat? Algú ha passat. Uh-huh. Bueno, però potser una persona vindrà, potser des de la casa no ho sabem veure, perquè ja estem massa acostumats, i potser val la pena agafar una persona externa que ho pugui veure amb més imparcialitat que ho veiem nosaltres. Mm-hmm.
2: No sé si dir, i amb això acabo, Pau, que l'equip ha estat jugant una miqueta en foc a les últimes temporades.
3: Sí, hem anat, però ojo, però hem estat a dalt.
2: I t'has anat salvant, com l'exemple més clar, el de la temporada passada, no? Que gràcies a la reestructuració de Supercopa, doncs tens la possibilitat de quedar-te a Copa, no? Vull dir, però ja havies fet una temporada així una miqueta complicada.
3: Però també hi va haver alguns partits d'aquells desafortunats,
2: sí,
3: que a vegades vols guanyar i no els vas guanyar, i per això estàvem al lloc que estàvem.
2: Uh-huh.
3: Vale? Però vull dir, tu imagina't, els mateixos jugadors te pugen des de segona, passen a primera i passen a Copa.
2: Sí, sí.
3: Els mateixos. I tots sempre han estat, i ojo, que després, vull dir, se podria analitzar moltes d'allò, sempre, mai hem quedat primers. Sempre hem estat segons, o tercers. Segons, crec. Vull dir, hem sempre hem estat allà, i per això, com hem estat allà, hem pogut pujar de categoria.
2: Uh-huh.
3: Vale? Però, bueno, per això, vull dir, que potser nosaltres estem massa enfoscats amb la gent, i perquè la coneixem des de sempre, és bona gent i són bons jugadors, però aquests bons jugadors de sobte desapareixen, no saps per què, i potser algú de fora ho sabrà portar, o enfocarà de diferent forma, o tindrà més psicologia que nosaltres, o com és extern, no està tan influenciat perquè els coneixem des de tota la vida.
2: Volíem conèixer de primera mà què en pensava el president del Bàsquet Sitges després d'aquest descens del seu sènior A. Per tant, Copa Catalunya ja és història i esperem que sigui per un període curtet de temps.
3: Per una temporada. Pugui ser per una temporada.
2: Molt bé.
3: Vull tornar a estar a Copa, que jo crec que és una categoria
2: molt maca.
3: I jo crec que Sitges se mereix estar a Copa, ¿vale? Que és el posto que hem estat durant els últims anys, molts anys.
2: Sí, sí.
3: El que va ser que per circumstàncies hem baixat a baix, però després hem tornat a pujar i ens hem tornat a col·locar a la categoria que crec que ens toca estar. Però bueno, si l'altre... I és el que va dir el Jordi, qui vulgui ser, que d'entrada digui sí, jo vull ser. I aquell que no vulgui ser, vull dir, cap problema, vull dir, amic com sempre. Però vull dir que si t'hi quedes, saps a el que et compromets i a qui s'ha de fer.
2: Pau, moltíssimes gràcies per aquests minuts, que vagi molt bé.
3: A vosaltres.
2: Les paraules de Pau Simó, president del Bàsquet Sitges, valorant aquest descens del sènior A. No deixem encara el món del bàsquet i parlem també de la victòria del sènior femení que el passat dissabte es va imposar 68-47 al Centre Catòlic de l'Hospitalet. Gran victòria de les ciutadanes, de les noies de Dani Ventosa i menció especial per a una Lucía Flores espectacular, amb autora de 25 punts anotant 5 triples. Amb ella varen poder parlar al final del partit i aquestes van ser les seves impressions després d'aquesta victòria en el comiat de la temporada a Pinsbens.
4: Sí, hem tingut un bon partit, ens esperàvem un rival molt dur, però que teníem les ganes de guanyar-lo perquè també tenim un petit objectiu de poder quedar tercera si guanyem aquests dos partits i a l'equip que va tercer perd un.
2: I fixa't que elles s'estaven jugant també al poder pujar.
4: Sí, elles s'estaven jugant a assegurar el segon lloc, però no teníem més forces. Jo crec que a final de temporada pesa a tots els equips i avui hem sortit guanyant nosaltres.
2: Partidàs.
4: Sí. Avui és un dia que sortien les coses com si anés tot sol, un equip que ens hem unit, la defensa sobretot super sòlida, i a partir d'aquí hem construït l'atac on per trobar opcions, i doncs, avui he estat encertada, però podria ser una altra companya.
2: Crec, si no m'equivoco, que han estat 25 punts.
4: Sí,
2: 25 punts. Bueno, increïble l'anotació. Tenies la mà caleta, com es diu en aquests casos.
4: Sí, una vegada començo, normalment doncs, tinc aquesta sort i avui era el dia i necessitava l'equip això i jo sempre faig tot el que puc per l'equip.
2: Parlem de la teva gran actuació, és evident, és obvi, però l'equip avui ha estat a un molt bon nivell, Lucía?
4: Sí, també afrontàvem el partit que la setmana passada va marxar la victòria, ahir a la Clàudia l'entrenador es va lesionar i arribàvem al partit amb 8 sèniors i una júnior i després han arribat 2 sub-20 que... Gràcies a la seva ajuda hem tret un partit que jo crec que ha sigut molt difícil, però la unió d'equip s'ha notat i hi ha un gran resultat.
2: Per com ha anat la temporada, i ara feia referència al tema de les lesions, ha sigut increïble.
4: Sí, aquesta temporada...
2: Més mala sort, impossible.
4: No, no hem pogut tenir, i més a sobre la victòria ha hagut de marxar, però bueno, tot i les lesions hem continuat endavant, no tenim una altra opció i així ho hem tret.
2: Quina valoració? Sé que encara queda un partit, el que jugueu la setmana que ve, però quina valoració fas avui que precisament jugàveu aquí l'últim partit a casa?
4: Doncs valorant tota la temporada, crec que hem fet una molt bona temporada, ja que havia canvi d'entrenador, una mica canvi de dinàmiques, ens hem adaptat molt bé i ens ha donat bons resultats, i tot i les lesions hem continuat endavant i tot i així estem a la quarta posició amb opcions de poder estar a terceres i opcions de poder pujar de categoria amb molta sort.
2: I com afronteu l'últim partit? Amb el Xamba, crec que és, no?
4: Sí, juguem a Xamba ja la setmana que ve. Doncs la mateixa idea que avui, anar a guanyar, a deixar-nos la pell i tot el que estigui a les nostres mans, fer-ho tot el millor possible.
2: Si no hi ha cap cosa extraordinària, us quedareu una miqueta, com es diu, a les portes.
4: Sí, si no tenim aquesta sort de que puja un tercer i l'Esparreguera perd un, doncs ens quedarem amb les ganes d'haver guanyat algun partit que hem perdut. I si no, doncs la temporada que ve ja tindrem un objectiu amb més ganes.
2: Mira, ara t'ho volia dir. No sé si el d'aquesta temporada ha estat, podríem dir, la primera pedra per aconseguir l'objectiu la temporada que ve.
4: Sí, sí, el Nadal ja ens veiem primeres, no ens ho creiem, perquè l'any passat vam patir per mantenir la categoria i si no ho aconseguim ens quedarem amb les ganes i l'any que ve serà l'objectiu que intentarem aconseguir i jo crec que podem aconseguir.
2: Molt bé, Lucía, repeteixo, enhorabona, gràcies.
4: Moltes gràcies.
2: Lucía Flores, autora de 25 punts en aquesta victòria, boníssima victòria del sènior femení del bàsquet Sitges el passat dissabte contra el Centre Catòlic de l'Hospitalet, un equip que, com molt bé apuntava la Lucía, s'està jugant al poder jugar o pujar de categoria. Les sitgetanes, doncs, pendents, òbviament, de guanyar l'últim partit a la pista del Xamba amb la Vilafranca aquest proper cap de setmana, que l'Esparreguera perdi, acabar terceres i a veure si es pot rascar alguna petita opció de poder ser la temporada que ve a la nova categoria. Però, en fi, està complicat, no ens hem d'amagar. 11 i gairebé 53 minuts del matí, seguim endavant. I seguim endavant perquè el rugby també ha estat protagonista en aquest cap de setmana. Dissabte passat, al camp de rugby de Pinsbens, el Rugby Club Sitges, que es va imposar 24-17 al Buc, en el que fou el penúltim partit de la fase de permanència. Bon partit dels homes de Diego Godoy i Paco Baena, que marxaven al descans amb un desavantatge de 5-7 al marcador. A la represa, tres marques que van protagonitzar Abel Viana, Facundo Luque i Eric Romero posaven els Sitges per davant amb un 24-12, fins que el Buc, a l'última acció del partit, feia una marca que deixava el marcador final en aquest 24-17. Victòria que dona la possibilitat al Rugby Club Sitges de poder quedar en la primera posició d'aquesta fase de permanència si guanya en bonus el Palma a l'últim partit d'aquí un parell de setmanes, a finals d'aquest mes de maig. Vam poder parlar al final del partit uns minutets amb Fede Garona. El president del Rugby Club Sitges es mostrava molt satisfet i considerava aquesta una molt bona temporada per tot el club en general, el que assegura també un molt bon futur.
5: No, día redondo, completo, emocionados, año duro, pero lo dimos todos, el equipo funcionó, el staff está compenetrado, está con ganas de seguir, no sé, es como que esto recién empieza, ¿no? Hicimos un año que cuando empezó no sabíamos qué iba a suceder, era una categoría nueva, habíamos entrado por un par de rebotes, de carambolas, y aquí estamos, hemos hecho una segunda ronda fantástica, lo que hablamos a principio de año, que la posibilidad que nos daba a tomar ritmo sin tener que competir por puntos, nos vino muy bien, los chicos son muy jóvenes, el equipo está equilibrado y nada, y le hemos ganado a todos con los que jugamos, hoy nos faltaba el Buc, o sea que esta realmente es nuestro nivel y viniendo de abajo es mucho decir.
2: Queda un último partido aquí con Palma, que de ganarlo con bonus, pues fíjate, primeros de esta fase de permanencia.
5: Bueno, ya eso
2: es la guinda ya.
5: Ya sería la guinda, exactamente, ya estamos felices con lo que hemos...
2: Pero el equipo está muy bien, se le ve muy bien, aunque el otro día Diego ya nos comentaba que han pasado muchos meses, hay mucha carga de trabajo, los chavales también están cansados, pero bueno, se les ve muy, muy bien.
5: Sí, la verdad que sí, y el último partido, en casa, yo creo que el cansancio ya, creo que se lo van a sacar de encima, por ahí, al menos esos dos tiempos que jugaremos.
2: Es el último esfuerzo.
5: Es
2: ya.
5: El último esfuerzo y creo que lo darán todo, no me cabe ninguna duda, pero bueno, el objetivo está más que cumplido y podemos mirar de cara a futuro con ilusión, que es lo más importante.
2: Bueno, a punto de finalizar la temporada, presidente, y bueno, ahora que vemos aquí las chicas jugando Copa Catalana, los equipos de formación también a lo más alto.
5: Te digo, está siendo un año muy bueno. Hemos consolidado el femenino junto con el Hospitalet, ha funcionado, llegamos a semifinales, la división de honor B del señor masculino que lo que acabamos de comentar, mantuvimos categoría, las tres categorías intermedias, sub-14, 16 y 18 jugando en primera, y la escuelita, la mayor cantidad de fichas de Cataluña. Entonces tenemos mucho futuro, estamos, el club está unido, remamos todos en la misma dirección. Palabra de agradecimiento hacia todos y con mucha ilusión a seguir trabajando y a lo que viene en el futuro, porque somos un club joven y estamos ahí dando guerra.
2: Presidente, gracias y enhorabuena.
5: Muchas gracias, Pitu, como siempre, gracias por estar acá con nosotros.
2: Les paraules de Fede Garona, el president del Rugby Club Sitges, no només valorant aquest èxit de la permanència del sènior a la divisió d'honor B, sinó parlant a línies generals del bon estat de salut dels equips de formació, dels equips de l'escola, l'escolita, com li diuen ells, amb aquest nombre de fitxes que fa que el Rugby Club Sitges sigui l'equip que més fitxes a nivell d'escola té a Catalunya, superant grans clubs com Sant Cugat o Unió Esportiva Sant Boiana. En rugby també destaquem que el sènior femení va perdre precisament la semifinal de Copa Catalana aquest passat dissabte amb l'equip Pinsbens, 10-56 davant l'INEF de Lleida. En canvi, el sub-16 sí que s'ha classificat per la final d'aquesta Copa Catalana, va guanyar amb el seu partit 15-34 amb el Castelldefels, la final que l'enfrontarà el potent Sant Cugat al cap de setmana del 23 i el 24 de maig. A punts finals del temps de descompte d'aquest 11 de maig, el Club Futbol Sala Sitges, que s'ha col·locat líder després de guanyar 3-0 al Cervelló, 3 punts que el situen al més amunt de la classificació quan falta només una jornada, tot i que en realitat queden dos partits, contra l'Storm aquest proper cap de setmana i el pendent contra el Sant Feliu el 24 de maig. Ens apunten que si el Sitges guanya el seu partit contra l'Storm i el Vegas no guanya el seu, doncs ja serà matemàticament campió i, per tant, podrà jugar la temporada que ve a la primera divisió. Per tant, una última jornada espectacular, la que ens espera a la tercera divisió catalana del futbol sala. Notícia també referent al món de les bitlles, perquè el Sitges Bowling Club ha assolit l'ascens a la segona divisió catalana després de quedar primer de grup d'ascens. Enhorabona, per tant, als integrants d'aquest equip del Sitges Bowling Club. Ells són el Sasha Maldonado, el David Morató, el David Pi, el Sebi Durany, la Núria Montaner i el Xencho López. I amb aquesta bona notícia del món del bowling, de les bitlles, posem ja punt i final a l'edició del temps de descompte d'aquest 11 de maig. Per tant, tanquem paradeta. Gràcies, com diem sempre, per la seva atenció, que acabin de passar molt bon dilluns i tornem demà. Adéu-siau.

0: A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
1: Trescat Info.

0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, afirma que revisaran l'oportunitat i proporcionalitat de la infiltració de Mossos en una assemblea de professors que es va destapar la setmana passada. Parlon manté la confiança amb el major Josep Lluís Trapero, però s'obre ara a analitzar possibles errors operatius. Segon titular encara aquesta hora pel Barça i les celebracions de Lliga. Ho del Serra, molt bon dia.
1: Bon dia, el Barça torna a guanyar la Lliga quan falten encara 3 jornades pel final després de superar el Madrid ahir. Aquest és el 29è títol de Lliga de la història del club i el segon que aconsegueix amb Hansi Flick d'entrenador. L'equip blaugrana ho celebrarà aquesta tarda a partir de les 5 amb una rua pels carrers de la ciutat.
0: I avui es tancarà l'operatiu especial amb els últims trasllats des del creuer afectat per un brot d'antivirus. Només hi quedarà la tripulació que s'endurà el vaixell des de Tenerife fins als Països Baixos. Entre els passatgers que ja són als seus països d'origen hi ha 2 positius i un cas sospitós. Els catalans i espanyols no tenen símptomes. Última setmana del judici a la família de l'expresident Pujol. Els empresaris que han declarat avui han defensat la legalitat dels negocis fets amb el fill gran de l'expresident. Han explicat que Jordi Pujol Ferrusola va cobrar per fer d'intermediari, especialment amb el govern de Mèxic i el de Gabon. La meitat dels centres públics del país no estan preparats per al nou context climàtic, que preveu que només 4 anys, una quarta part del curs, hi haurà temperatures per sobre dels 27 graus. És el toc d'alerta que ha llançat un informe d'Equitat.org, entitat que fa poc era coneguda com a Fundació Jaume Bofill. Els Estats Units i l'Iran tornen a xocar públicament en les negociacions pel fi a la guerra, cosa que fa pujar el preu del petroli fins als $105 al barril de Brent. Trump considera completament inacceptable l'última resposta del règim de Teheran, que en canvi defensa que ha fet una oferta legítima i generosa. I la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, es mostra escèptica davant la proposta russa perquè l'excanceller alemany Gerhard Schröder esdevingui mediador a la guerra a Ucraïna. L'exdirigent socialdemòcrata ha treballat per empreses russes. Els ministres estrangers dels 27 debaten avui noves sancions. Vaga avui a la planta de Pascual a Gurb, a Osona, davant un futur incert per la venda de la fàbrica. Els més de 100 treballadors de la plantilla denuncien una suposada vulneració del dret de vaga perquè els encara propietaris haurien derivat producció a altres plantes del grup. I Animals inexpressius de Xavier Mas Cravioto, Sau de Ferran García i Virgili de Quim Espanyol són els 3 finalistes del Premi Llibreter en la categoria de literatura catalana. Els guanyadors a les diferents categories i l'acte de lliurament es farà el 17 de juny.
2: Esports.
1: El Girona tanca aquest vespre la 35a jornada al Camp del Rayo. Els gironins són ara mateix 17ens a la classificació, només un punt per sobre de les places de descens. El Barça d'hoquei patins perd per 3-1 contra el Porto a la final de la Champions masculina disputada a Coimbra amb força polèmica arbitral. I l'Uni Girona es queda a les portes de jugar a la final de la Lliga Femenina de Bàsquet després d'empatar amb el València. A l'anada, les gironines havien perdut només d'un punt.
0: I ens queda el titular del temps. El sol serà present aquesta tarda a la meitat sud del país, nuvolades al nord-est i al Pirineu. En aquesta serralada hi pot haver ruixats i la temperatura avui bastant estable. 3CAT Info.

0: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
1: 15 anys ha trigat a arribar el cas Innova de suposades irregularitats en un holding d'empreses municipals de Reus de nom Innova que gestionava diversos serveis públics. Al centre del suposat entramat la construcció de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus i 16 branques, peces separades, la majoria de les quals s'han anat arxivant durant aquest temps. L'única que ha arribat a l'Audiència de Tarragona és la de les factures suposadament irregulars que es van emetre arran de l'edificació d'aquest centre. Hi ha 8 acusats en total. Alguns càrrecs polítics, d'altres tècnics, per aquí el fiscal demana penes d'entre 7 i 10 anys de presó per delictes de prevaricació, falsedat documental i tràfic d'influències. L'escàndol va esclatar el 2012. Hi ha hagut des d'aleshores una llarga instrucció i diversos ajornaments. Avui es fan les qüestions prèvies i la vista hauria de començar el dia 26, però ja compten que hi haurà pactes previs per estalviar-se el judici. Veurem què passa, a veure si després d'aquest procés Reus pot finalment passar pàgina d'aquest truculent episodi.
0: Catalunya al dia.
1: De seguida connectarem amb l'Audiència de Tarragona i avui, a més, Quim Balaguer, bon dia.
2: Bon dia, Estel.
1: També sentirem el conseller Òscar Ordeig avançant la nova estratègia de prevenció d'incendis que demà aprovarà el govern.
3: Hem de fer canvis estructurals. O sigui, el territori no està prou ben preparat pel nou context climàtic que estem vivint i pels megaincendis.
2: Es crearan 14 zones de boscos nets, camps i espais lliures de vegetació. 200.000 hectàrees repartides per tot el país que faran de tallafocs per frenar els grans incendis forestals.
1: Des de l'Aran ens arriba que geolocalitzaran i, si cal, capturaran els ossos que s'acostin massa a nuclis habitats. S'havia deixat de fer, el malaurat caixú ho estava, de geolocalitzat, però ara reprendrà per la demanda del sector ramader.
4: No hi ha usi que pel protocol que ho hem se puguin considerar problemàtics. Més sé que hi ha haver-hi usi que s'acostumen ja a acostar-se molt als pobles, això és el que s'ha d'evitar.
2: Es basaran en l'experiència de la Serralada Cantàbrica, on aquest sistema s'ha aplicat amb èxit.
1: I l'arqueologia tindrà avui molt pes al programa. Al voltant del monestir de Sant Llorenç de Munt, al cim de la Mola, al Vallès Occidental, hi han trobat restes d'enterraments humans.
2: 14 esquelets, concretament. Una descoberta que obligarà a canviar els plans sobre aquest espai natural.
5: Ha estat una sorpresa. S'ha hagut de canviar la idea de continuem amb l'adequació de l'espai per, compte, incloem aquestes restes que han aparegut dintre de l'equació de l'espai.
1: I també sabrem què s'hi feia fa 5.000 anys en una cova a 2.000 metres d'altitud. Parlem de la coneguda com a Forat de l'Embut, a la Vall de Núria, al Ripollès.
2: Contràriament al que es creia ara, un estudi ha documentat que la cova tenia activitat habitual perquè hi ha trobat restes de metal·lúrgia. Els investigadors n'han tret una doble conclusió.
6: Una, que l'alta muntanya era ja utilitzada de forma sistemàtica a la prehistòria, i segona, que, a més, el tipus d'activitat que hi feien és molt particular i molt especialitzada.
1: Sàpiguem també com està el trànsit a aquesta hora. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
7: Bon dia. A hores d'ara destaquem trànsit dens a la C33 i la C58 d'entrada a Barcelona cap al Nus de la Trinitat i a la B20 a Santa Coloma també cap a aquest Nus de la Trinitat. Precaució a l'AP7 entre Castellví de Rosanes i Martorell, sentit Tarragona, on una avaria talla un carril i genera uns 3 quilòmetres de cua, i a l'A2, on hi ha un carril tallat entre Esparreguera i Collbató cap a Barcelona i 3 quilòmetres de retencions també per unes obres.
1: I pel que fa al temps, Francesc Mauri, com el tenim i com el tindrem?
8: Bon dia, doncs ara mateix el tenim tranquil, però imminents alguns ruixats durant aquesta tarda a l'extrem nord de Catalunya, des de l'extrem nord de la Costa Brava fins a la zona més occidental del Pirineu. Ruixats irregulars, localment moderats, a gran part del país, de moment temps tranquil. I el tindrem més mogut els propers dies, sobretot demà a la tarda, perquè demà al matí tindrem tranquil·litat a primera hora, però la tarda portarà ruixats i tempestes a moltes comarques.
1: El que serà moguda és la tarda a la ciutat de Barcelona. Marcos García, bon dia.
9: Bon dia, Estel.
1: No cal que et pregunti avui què prepareu per als esports, eh?
9: No, avui és dia de rua, no ho diries mai. A partir de les 5 de la tarda als carrers de Barcelona, i és que el Barça ha tornat a guanyar la Lliga quan falten encara 3 jornades per al final, i ho fa després de superar ahir el Madrid per 2-0. 29è títol de Lliga de la història del club, el segon que aconsegueix amb Hansi Flick a la banqueta. El Girona tanca avui al vespre a les 9, la 35a jornada de Lliga, jugant al camp del Rayo. L'equip gironista la juga força perquè ara mateix és 17è a la classificació. Els de Mitchell només tenen un punt per sobre de la zona de descens. Pas important, però encara no definitiu pel Hajo Pues Lleida cap a la permanència a la Lliga CB. L'equip de Gerard Encuentra va superar ahir el Bilbao i a 4 jornades per al final té 2 victòries de marge sobre el descens. I finalment el Nàstic va perdre ahir al camp del Tarazona per 2-0. Es complica la permanència a la Primera Federació. L'equip grana és en zona de descens quan només falten 2 jornades i ha perdut, a més, el gol a baraj amb l'equip aragonès, que és l'equip que marca ara la salvació.
1: Doncs tot això, el Catalunya al dia és un programa que fem les 4 delegacions de Catalunya Ràdio, amb Quim Balaguer a la sotsedició, Imma Matas a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i Montse Duran al control central. És la 1 i pràcticament 6 minuts. Vinga, va, comencem.
0: Catalunya al dia.

0: Doncs, com us dèiem, 15 anys després, la macrocausa del cas Innova de Reus, al Baix Camp, arriba finalment a judici.
1: El cas Innova és una macrocausa judicial sobre corrupció política i irregularitats en el holding d'empreses municipals Innova de Reus, que gestionava gran part de les activitats de la capital del Baix Camp. El cas es va destapar el 2012 arran de denúncies sobre contractacions irregulars, sobrecostos i pagaments a través de factures falses en la construcció del nou hospital. Entre els principals encausats hi ha l'exdirector general d'Innova, Josep Prat, l'exalcalde de Reus pel PSC, Lluís Miquel Pérez, i l'exdirector del CatSalut, Carles Manté.
0: Doncs aquest gran escàndol de suposades irregularitats econòmiques del holding d'empreses municipals en la construcció de l'Hospital Sant Joan de Reus s'ha anat desinflant i la majoria de peces s'han acabat arxivant. De fet, no es descarten pactes abans que comenci formalment el dia 26 la vista. Els principals encausats afronten penes d'entre 7 i 10 anys de presó per delictes de prevaricació, falsedat documental o tràfic d'influències. El judici ha començat avui a l'Audiència de Tarragona amb les qüestions prèvies. I aquí seguint tu i tenim a l'Audiència de Tarragona amb Manel Sastre. Manel, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: I amb les hores que portem, alguna novetat destacada?
2: Sí, ja fa hores que estan debatent aquestes qüestions prèvies, una vista de qüestions prèvies que ha arrencat amb l'anunci de la fiscal d'un acord de conformitat amb dos dels acusats, amb Josep Prats i l'arquitecte Jorge Batesteza, que acceptarien falsedat, prevaricació i falsificació de documents i que inclou un abonament també de tots els calés que reclamava l'Ajuntament de Reus. Aquesta era la informació que donava la fiscal.
3: Está alcanzado un principio de acuerdo con los acusados Josep Prat Domene y Batesteza. Por otra parte, indicar también que en cuanto a la responsabilidad civil, la misma ha sido ya satisfecha al Ayuntamiento de Reus.
2: El primer dia de la vista, el 26 de maig, acabaran de donar més detalls d'aquest acord. En la jornada d'avui, els advocats, però, han fet diverses sol·licituds per posar en dubte molts dels procediments de la instrucció, que, segons David Rocamora, advocat de Carles Manté, per exemple, han violat greument els drets bàsics de la defensa.
4: És nula toda la prueba practicada desde la entrada y registro en el domicilio del señor Manté hasta el dictado del auto de incoación de procedimiento abreviado. Y, por lo tanto, esa prueba debe de ser expulsada. No solo que todo lo que indica la Guardia Civil es un infundio falso, falso de toda falsedad, falsísimo en el atestado en relación a mi patrocinador.
2: En la causa hi ha, recordem-ho, 8 investigats, entre els que també hi ha l'exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez. La fiscalia demana penes d'entre 7 i 10 anys de presó per delictes de prevaricació, falsedat i tràfic d'influències, entre altres. Aquesta és l'única, com explicàveu, de les 16 peces separades, obertes, en aquest cas, que ha arribat fins ara a l'Audiència de Tarragona. És la que fa referència a unes factures suposadament irregulars de l'arquitecte Jorge Batesteza i l'exdirector del CatSalut, Carles Manté, per valor global de més d'un milió d'euros. La vista arriba, doncs, a l'Audiència després de una llarga instrucció i de diversos ajuntaments. Una vista oral que, com dèiem, haurà de començar el dia 26 i que es pot allargar un mes si no hi ha nous acords entre les parts.
0: I que ja han començat a ser-hi, com ja ens ha explicat des dels peus de l'Audiència de Tarragona, Manel Sastre. Manel, bon dia, gràcies.
2: Bon dia, adéu.
0: I ara recuperant el tema de la infiltració de Mossos en una assemblea de professors que es va destapar la setmana passada, avui n'ha parlat la consellera d'Interior. Núria Parlon afirma que han de revisar l'oportunitat, ha dit, i la proporcionalitat d'aquesta maniobra. Manté, diu, però, la confiança amb el major dels Mossos, amb Josep Lluís Trapero, però s'obre, Núria Parlon, a analitzar possibles errors operatius.
5: La confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, la confiança en el cos de Mossos d'Esquadra també, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar, i és el que farem en les properes hores, és doncs l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs prendrem les decisions que siguin oportunes sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió. oposició.
0: Precisament avui, el sindicat majoritari en l'àmbit de l'ensenyament, l'USTEC, ha anunciat que portarà als tribunals la infiltració d'agents en una assemblea i ha exigit la dimissió de la consellera d'Interior. L'USTEC ho considera una vulneració molt greu del dret de reunió, del dret de vaga i de la llibertat sindical. L'assemblea de professors tractava el calendari de vagues del sector, que demà, recordeu, ja té un dels plats forts amb una aturada convocada a tot Catalunya i amb una manifestació unitària. Després en tornarem a parlar. I recordem que a nivell polític, Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han exigit al govern el cessament de Trapero per aquest afer. Junts ha demanat també la dimissió de les conselleres d'Interior i d'Educació. La 1 i 11 minuts, parlem ara de la nova estratègia de prevenció d'incendis que demà aprovarà el govern i que passa per això. Per treballar el bosc, per passar-hi la motoserra, per netejar-lo, per crear en definitiva 14 zones de boscos gestionats, nets, de camps i espais lliures de vegetació, que estan pensats per frenar els grans incendis forestals i evitar, sobretot, que es propaguin, que saltin entre massissos. Això ho bategen com a eixos de confinament i aplegaran més de 200.000 hectàrees que estaran repartides per tot Catalunya. És un pla que s'ha presentat a Montserrat, ho ha seguit des d'aquest massís la Montse Poblet. Montse.
6: Hola, bon dia. Amb el canvi climàtic i l'escalfament global, el percentatge d'incendis forestals que els bombers no tenen capacitat d'extingir ha passat del 0,2% de fa 20 anys a l'11% actual. Per evitar que quan hi ha un foc d'aquest tipus salti d'un massís a un altre, es crearan els eixos de confinament, com el que ja s'està dibuixant aquí a Montserrat. Paisatge mosaic, amb camps, espais lliures de vegetació i boscos nets i ben gestionats. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
7: El territori no està prou ben preparat pel nou context climàtic que estem vivint i pels megaincendis. Els bombers han dit, escolteu, per evitar grans incendis cal actuar de manera urgent i prioritària en X zones del territori per evitar aquest encadenament de grans incendis en grans massissos.
6: Es comença per 5 trams prioritaris: Igualada, Martorell, Santa Coloma de Cervelló, Girona, Celrà, Argentona, la Roca, Rasquera, el Perelló i aquest on som ara, Perafita, Manresa. La família de Jaume Esteve és propietària dels boscos i camps on ja s'ha començat a actuar. Admet que ells no els hi sortirien els números per fer-ho i que sense aquesta acció de l'administració el perill seria molt alt.
8: En un lloc que no hi ha pràcticament vegetació, no hi ha diners a guanyar. Per tant, clar, ha de ser l'administració doncs, que actuï, que faci aquestes franges i aquests aclariments.
0: Doncs això pel que fa als eixos de confinament, que és una de les mesures més destacades d'aquest pla per combatre els incendis. Quines altres accions s'inclouen també en aquesta estratègia, Montse?
6: Doncs a part dels eixos de confinament, l'estratègia de prevenció d'incendis també contempla implantar els perímetres de protecció prioritària, aquells espais enmig dels boscos gestionats perquè els bombers hi puguin treballar segurs en cas d'incendi. N'hi ha 34 de planificats des del 2013, però fins ara només se n'ha aprovat un. La intenció és que abans de l'estiu n'hi hagi almenys dos més i que en dos anys els tinguem tots. Pel que fa a les franges de protecció, els espais lliures de vegetació al voltant dels pobles i urbanitzacions es destinaran 15 milions d'euros anuals. Ara n'hi havia previst només 1,5 milions per posar-les al dia. Només estan en condicions la meitat de les que caldria. Hi ha 15.000 hectàrees encara pendents.
0: Doncs posem la lupa a una de les zones sensibles perquè té una especificitat aquest any, que és Collserola. Les mesures antiincendis també s'han pogut executar en aquest parc natural, malgrat que el pulmó verd de Barcelona continua, recordem-ho, amb restriccions d'accés per culpa de l'actual brot de pesta porcina africana. Inicialment s'havia prohibit qualsevol tipus de gestió forestal a la zona zero, però finalment es va autoritzar la neteja de les franges de protecció i això ha permès que durant els últims mesos s'hagi treballat en la xarxa bàsica de prevenció. De totes maneres, David Àngela, no es preveu un estiu amb un risc d'incendi gaire elevat, eh?
9: Hola, bon dia. Boscos humits per un hivern força plujós, treballs avançats com el desbrossament de franges i una previsió meteorològica dins de la normalitat fan pronosticar en Raimon Roda, gerent del Consorci del Parc de Collserola, un estiu com qualsevol.
10: Ja portem un any sense sequera, per entendre'ns, ja portem un any i mig en què ha anat plovent i, per tant, el bosc està millor. Aquest any està dintre la normalitat. Per tant, els incendis que es preveuen, el risc d'incendi és un risc d'incendi d'un any normal.
9: Sobre la pesta porcina africana, en Raimon Roda diu que ara l'objectiu del govern no és l'extermini total dels senglars a Collserola.
10: Les últimes publicacions oficials parlen de baixar densitats de, em sembla que és un senglar per quilòmetre quadrat en el global, o aquelles que dificultin la transmissió. Per tant, entenc que no anirem a una eliminació total, que no quedi ni un sol exemplar.
0: I ara, de fet, feia dies que no en parlàvem, va haver-hi un pic en què va preocupar molt la situació per la pesta porcina africana, però es manté, realment la gent compleix aquesta prohibició d'accedir al parc de Collserola?
9: Relativament, perquè segons el seu gerent, en Raimon Roda, l'afluència ha caigut entre el 70 i el 80%.
10: I estem entre un 30 i un 20% de la gent que venia fa un any. Per tant, que majoritàriament, entre un 70 o un 80% de la gent ja no ve.
9: Però és que cal tenir present que el parc rep més de 5 milions de visites l'any. Per tant, aquest percentatge d'entre el 20 i el 30% continua provocant un impacte al parc.
0: Molt bé, gràcies, David. És un quart i dos minuts de dues del migdia.

0: La Vall d'Aran capturarà i geolocalitzarà els ossos que hagin perdut la por de la presència humana i, per tant, s'acostin massa a nuclis habitats. La mesura s'inspira en l'experiència de la Serrada Cantàbrica, on s'aplica amb èxit, i, segons defensa el govern aranès, arriba a petició del sector ramader. I això suposa, des de la Vall d'Aran Sofia Cabanes, un punt d'inflexió important en les estratègies de prevenció d'atacs al bestiar.
1: Bon dia, Estel. Doncs sí, perquè al Pirineu feia 6 anys que s'havia deixat de rastrejar ossos amb GPS. El darrer va ser Goiat, i abans que ell va ser Cachú, que va morir enverinat. Ara, a diferència d'aleshores, no hi ha ossos qualificats com a perillosos, però es vol controlar aquells que s'avesen a la presència humana com a estratègia de prevenció. Ivan Afonso, cap de Medi Natural del Consell General.
2: Cal senyalar que no hi ha ossos que per protocol que ho hem se puguin considerar problemàtics. Més sé que hi ha verius i que s'acostumen ja a acostar-se molt als pobles, això és el que s'ha d'evitar. O sigui, s'intentarà capturar ussi o s'actualitzaran els protocols d'estar premanidi per si cau capturar vetus abans de que arribi aquest estadi de familiarització.
1: L'Aran esdevindrà, doncs, el primer territori pirinenc a retornar l'estratègia de geolocalització, una iniciativa, segons el Consell General, molt meditada. Francesc Bruna és el conseller de Territori.
3: Vinga, ha sigut la decisió que no hi caigui a costat, però l'havent reflexionat força, perquè les experiències d'aquests darrers anys no mos deixaven haver un senyal d'iniciativa en aquest cas, no? Ara que ve met, perquè havent vist que jo demana de sector ramader.
1: El Consell prepara ara un pla de captures que ha de ser avalat pel Ministeri de Transició Ecològica.
0: Pirineu tindrà per primera vegada una gran seu pròpia de la Generalitat. Finalitzat el concurs, ja hi ha 10 projectes candidats per construir el futur edifici de la Delegació Territorial del Govern a Tremp. Des de la capital del Pallars Jussà, Pau Rovira, una infraestructura molt reivindicada i que ha de simbolitzar el desplegament real de l'administració al territori.
4: Hola, Estel, bon dia. Sí, la nova seu concentrarà diversos serveis de la Generalitat, que ara estan dispersos i es convertirà en el gran centre administratiu de l'Alt Pirineu i Aran. A més de la delegació del govern, també hi tindran espai els departaments d'Educació, de Salut, Igualtat i Feminismes, de Justícia i també l'Oficina d'Atenció Ciutadana. En total, un centenar de treballadors per un edifici de més de 3.000 metres quadrats. En destaca la importància aquí al territori la delegada del govern, Sílvia Romero.
5: Primer, per ser una referència per la ciutadania, i aquesta manera de singularitzar-ho en un edifici, visibilitzar-ho, i que tots els departaments doncs, puguin treballar junts en un sol edifici, això facilita enormement les coses i la gestió i prestar els serveis de manera directa, doncs, sense problemes.
4: Ara un jurat escollirà el projecte guanyador entre les 10 propostes presentades. La previsió és que la seu entri en funcionament l'any 2030 amb una inversió prevista d'uns 9 milions d'euros.
6: Catalunya al dia.
0: A les eleccions municipals de l'any que ve segurament hi haurà intents de manipulació dels votants fent servir eines d'intel·ligència artificial. Això és el que constata l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya, que ha detectat ús maliciós de la IA en processos electorals de gairebé la meitat dels països del món. L'estudi ha estat encarregat pel Departament de Justícia. L'Observatori té la seva seu a Girona. Anem doncs cap allà, Núria Peraire. Quins casos es recullen d'ús maliciós de la intel·ligència artificial?
7: Hola, bon dia. Doncs mira, per exemple, un vídeo hiperrealista però fals, és a dir, un deepfake d'un candidat que es retirava i demanant el vot per al seu rival, es va poder veure a Buenos Aires l'any 2025. I l'any 2024, als Estats Units, el chatbot Grok de la xarxa social X va difondre falsament que la candidata demòcrata Kamala Harris havia esgotat el termini per presentar la seva candidatura a 9 estats. Són exemples que recull l'estudi de l'Observatori que destaca especialment l'any, precisament 2024, perquè aleshores es van produir molts processos electorals a tot el món i han vist que en 60 països es va fer un ús maliciós de la intel·ligència artificial per influir-hi. Ho ha explicat el seu director de l'Observatori, Albert Sabater.
8: En un any de molts processos electorals, gairebé la meitat dels països del món van tenir algun tipus de situació on l'ús maliciós d'aquestes aplicacions d'intel·ligència artificial que comentava abans va tenir una certa transcendència. L'estudi no va sobre si van canviar el resultat electoral, però sí que el van alterar d'alguna manera.
7: Alerta que la tecnologia més nova arriba tan ràpid i de manera tan generalitzada que es pot contribuir a la viralització de l'ús maliciós sense ser conscient de les conseqüències. Explica que els missatges es fan amb voluntat d'erosionar la confiança de la ciutadania en el sistema.
8: Molt probablement tindrem unes conseqüències que van més enllà dels actors maliciosos, sinó que nosaltres mateixos, sense voler, participem d'aquesta viralització de continguts de desinformació o de manipulació.
7: Sabater considera que també s'intentarà manipular a les properes eleccions municipals.
8: És més que plausible que això passi a les municipals. Tenim, evidentment, alguns casos de deepfake que han tingut lloc. El tema de l'amplificació a través de bots és ben coneguda a través mitjançant les xarxes socials. Però no ho podem descartar que també hi hagin coses més sofisticades.
7: Possibles solucions, doncs, proposa una actualització de la normativa dels processos electorals i una llei de transparència perquè els partits polítics diguin en quins casos fan servir la intel·ligència artificial.
0: I ara sentim la protesta dels treballadors de Pasqual. Són mig centenar que s'han concentrat davant de la fàbrica de Gurb per reclamar una negociació col·lectiva amb l'empresa lletera que ha venut la fàbrica a Casa Tarradellas. La plantilla fa vaga durant tot el dia perquè els preocupa el seu futur laboral i se senten venuts, diuen. Tot i que els ofereixen continuïtat laboral, reclamen garanties i que es concretin les condicions. Des de Gurb ha seguit aquesta protesta la Nati Adell. Nati, fins quan ha de durar la vaga?
6: Doncs mira, Estel, de moment fins a les 12 de la nit, però no es descarten noves mobilitzacions. Davant la planta, moltes pancartes reclamant drets i contractes dignes, pintades acusant Pasqual d'enganyar-los i de tenir mala llet, i també s'ha fet un tall d'uns minuts a la rotonda d'accés de la C-17, entrada Vic Sud. Casa Tarradellas els ofereix de manera individual un lloc de feina mantenint sou i antiguitat, però sense saber ni què faran, ni horari, ni condicions. La plantilla, per tant, diu que cegues no volen firmar res. La Lídia diu que se senten maltractats.
9: Em trobo sense saber res, amb 22 anys aquí, i tenir-me que buscar la vida, o què? És que no ho sé, no sabem res del nostre futur. Quan ells ho saben des del setembre, que ens podrien haver dit alguna cosa. Per mi és com un maltractament, i la salut mental en aquest aspecte ens està afectant molt.
6: I l'Eric està indignat.
10: La situació és que no ens volen informar prou de les coses, ens ofereixen solucions, però no tenen cap garantia i, doncs, estem molt indignats.
6: La Cristina, per la seva banda, no se'n refia.
11: Se nos ha roto un futuro. Solamente un final que merecemos, nada más, por todo lo que hemos aportado a esta empresa.
6: Els treballadors creuen que l'empresa busca baixes voluntàries per evitar pagar un acomiadament col·lectiu. I fonts de Pasqual diuen que si no s'ha obert cap procediment d'extinció col·lectiva és perquè Tarradellas ja ofereix continuïtat laboral a la plantilla.

0: Més coses a 4 minuts per arribar a 2:15. Indra té previst contractar fins a 1.500 treballadors a Catalunya i doblar les vendes en el seu negoci de defensa. Avui es reuneix a Barcelona amb més de 200 empreses del sector i s'espera que tanqui una vintena d'acords de col·laboració. Des de Barcelona, Jordi Canal.
1: Bon dia. Avui la multinacional espanyola de la defensa i la digitalització avançada ha reunit 200 empreses catalanes a Barcelona. Amb 19 ja prepara acords de col·laboració per projectes de tecnologia dual, és a dir, que tant poden tenir usos civils com militars.

0: que se encuentra en Cataluña les otorgan también la responsabilidad de asumir un papel relevante en los programas de defensa y seguridad, cosa que no ha hecho hasta la fecha.
1: Indra vol potenciar a Catalunya els seus projectes de comunicacions espacials, vehicles militars terrestres, ciberseguretat, ciberdefensa i digitalització de la indústria i les administracions públiques. Els secretaris d'Estat de Defensa i d'Indústria han destacat el paper de referents com Indra per l'autonomia estratègica europea en el context geopolític actual. El president Salvador Illa tancarà aquesta jornada d'Indra a Barcelona.
2: Gràcies, Jordi. Encara en l'àmbit empresarial s'ha constituït la patronal de la Fundació Innofab. És el primer centre de semiconductors avançats de Catalunya. El patronat s'encarregarà ara de posar en marxa el projecte que s'ubicarà al Parc de l'Alba, a Cerdanyola del Vallès. El centre es repartirà en tres edificis amb una superfície total de 22.000 metres quadrats. El govern hi invertirà 400 milions d'euros. La idea és que generi 200 llocs de treball d'alta qualificació. La trobada de restes humanes al voltant del monestir de Sant Llorenç del Munt, al cim de la Mola, fa canviar els treballs que es feien per adequar aquesta zona, donar-hi un nou ús. S'han localitzat fins ara 14 individus, 14 esquelets, i els treballs arqueològics determinaran l'època dels enterraments. Des de Matadepera, Marta Vallès, se sabia que hi havia restes arqueològiques al voltant del monestir, però la troballa ha estat, tot i això, una sorpresa, no? Bon dia.
3: Sí, perquè... Hola, bon dia, Estel. Sí, dèiem que ha estat una sorpresa per la grandària del que s'ha trobat i que s'intueix a partir de les prospeccions que s'han fet a diferents punts. En una de les excavacions on s'ha estat treballant s'ha trobat algun esquelet sencer. Maica Carmona és arqueòloga i dirigeix aquesta intervenció.
4: 14 individus, només un sencer, perquè la grandíssima majoria, l'ocupació del territori és tan gran que tot s'ha anat erosionant i molts d'aquests individus ens falta el crani o el crani s'ha conservat molt malament perquè estava tot fragmentat, tenim individu que estava molt ben encabit dintre de la seva tomba, però les cames precisament sortien. Ara al laboratori s'estudiarà una miqueta tot.
3: La troballa s'ha fet quan s'estava portant a terme el pla d'adequació de tot l'entorn del monestir. Ara els treballs s'han d'adaptar a la nova situació.
4: Ha estat una sorpresa. S'ha hagut de fer, de canviar la idea de continuem amb l'adequació de l'espai per, compte, incloem aquestes restes que han aparegut dintre de l'adequació de l'espai. Tenim aquestes dues tombes antropomorfes que ens parlen d'aquest segle X de la primera ocupació del monestir, però la resta justament estan per sobre i no acostumen a tenir cap element que l'acompanyi que ens ajudi a nosaltres a poder datar.
3: Ara es faran una quinzena de cales més per delimitar fins on poden arribar els enterraments.
2: Molt bé, gràcies, Marta Vallès, des de la Mola. Bon dia.
3: Bon dia.
2: En punt dos quarts de dues. I un altre estudi ha documentat que la cova prehistòrica a més altitud dels Pirineus tenia ocupació habitual i s'hi explotava mineral de coure. És el resultat de les excavacions que s'han fet al jaciment de la cova coneguda com a Forat de l'Embut, situada a més de 2.000 metres d'altitud a la vall de Núria, al Ripollès. S'hi han trobat restes de metal·lúrgia de fa més de 5.000 anys. Aquest estudi, liderat per la Universitat Autònoma de Barcelona, fa replantejar la versió tradicional sobre l'activitat humana en l'alta muntanya durant la prehistòria. I la Maria Rovira ens explica concretament què hi han descobert.
5: Sí, doncs aquesta recerca qüestiona la visió tradicional de l'alta muntanya com un espai marginal, només utilitzat pels humans esporàdicament. Ara es demostra que la batejada com a Cova 338 va ser ocupada de manera reiterada per grups que es dedicaven a l'explotació dels recursos minerals d'alta muntanya fa més de 5.000 anys. Ens ho explicava Carlos Tornero, professor del Departament de Prehistòria de la UAP i investigador de l'IPES, l'Institut de Paleoecologia Humana de Tarragona.
6: Aquesta troballa ens demostra dues coses. Una, que l'alta muntanya era ja utilitzada de forma sistemàtica a la prehistòria, que l'ocupació és molt intensa, molt continuada, sistematitzada, és a dir, recorrent cada vegada que hi pujaven. I segona, que, a més, el tipus d'activitat que hi feien és molt particular i molt especialitzada. No és una ocupació que podríem assumir com a habitual.
5: També és rellevant la constatació de l'activitat d'explotació de minerals rics en coure per entendre l'activitat reiterada que s'hi feia.
6: L'antiguitat d'aquesta explotació d'aquest mineral ric en coure és més antiga del que fins ara teníem assumit. Al nord-est peninsular i a Catalunya, les primeres evidències d'explotació del coure eren bastant tardies.

0: és cap al 2.200, 2.400 com a màxim. I en canvi, aquest jaciment, amb una cronologia de 3.400, 3.200, doncs ens remet a un període anterior i ens demostra que aquest tipus d'activitat ja estava present al territori d'abans del que pensàvem.
1: Les excavacions en aquesta cova han suposat un repte logístic important per transportar el material, perquè l'accés només és possible a peu des de la Vall de Núria i no es pot utilitzar cap suport motoritzat. La recerca s'emmarca en el projecte Arrels, un programa centrat en l'estudi de les arrels prehistòriques de la mobilitat i l'ocupació humana a l'Alt Ripollès.

0: Amposta fa un bon balanç del primer any de funcionament del vaixell turístic elèctric La Perla. Per l'embarcació, que recorre el riu fins a la desembocadura, hi han passat unes 7.000 persones, segons les dades de l'empresa que opera aquest servei. Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
1: Hola, Estel, bon dia.
0: I ara amb què treballen per consolidar aquest projecte?
1: Doncs mira, ara totes dues parts ja busquen àmbits de millora com l'accessibilitat i per coordinar-lo també amb altres nous serveis i infraestructures. Adam Tomàs és l'alcalde d'Amposta.
2: Aquest servei està dins de l'entorn del Pla de Barris. Ara, per exemple, la inauguració de la Via Verda Valdezapan ha fet que passi molta gent per davant, que segurament s'interessarà, no? I al final han d'anar creant tot una sèrie de complements a lo que és lo barco, no? En la Via Verda, en el restaurant de les Cases del Castell, que segurament encara tardarà un any o un any i mig en estar en funcionament.
1: El perfil ha estat sobretot local i de la resta de l'estat. Alfred Riera és patró de La Perla.
3: Hem tingut una activitat de la gent del territori i les Terres de l'Ebre d'un 60%, però també molt d'estranger que ha passat per Amposta i ha volgut conèixer la façana fluvial d'Amposta, la història d'Amposta i el bosc de Ribera a l'altura del riu Ebre per Amposta. Sobretot aquest client ha sigut del País Basc, Comunitat Valenciana, també, però també molt d'estranger, francès i alemà. Més que anglès, la veritat.
1: El viatge amb el vaixell va des de l'embarcador d'Amposta fins a la punta de la desembocadura, passant, entre d'altres, per tota la façana fluvial de la ciutat.
0: I aquests dies s'ha fet viral un vídeo d'uns ciclistes que damunt la bicicleta pugen les escales d'un dels espais més coneguts del barri vell de Girona, és la pujada de Sant Domènec. Això ha multiplicat els comentaris sobre la falta de respecte pel patrimoni urbà. Avui s'hi ha afegit també l'Ajuntament de Girona. L'alcalde ha anunciat l'obertura d'un expedient per aclarir responsabilitats des de Girona. Fèlix Martín.
4: Sí, bon dia. A través d'una piulada, l'alcalde Lluc Salelles assegura que aquests cicloturistes menystenen el patrimoni de la ciutat i l'utilitzen per fer el fatxenda, i explica que, per això, ha ordenat que s'obri un expedient i que es facin les actuacions corresponents. Recorda que la Policia Municipal de Girona manté actiu un dispositiu tot l'any per sancionar aquells qui no respecten el patrimoni ni les senyals de circulació que es van establir al barri vell. El vídeo no és puntual d'aquests dies perquè no s'hi veu tot el guarniment que hi ha aquesta setmana a les escales de Sant Domènec pel temps de flors. Des de l'Associació de Veïns i Veïnes del Barri Vell de Girona, també han criticat l'actuació d'aquests ciclistes. Diuen que no és una anècdota innocent ni una postal turística, sinó un exemple més de la manca de respecte cap a un entorn històric fràgil i compartit. Consideren que també es posa en risc els vianants i refusen que el Barri Vell de Girona es converteixi en parc temàtic o escenari per generar contingut a les xarxes socials a qualsevol preu.
5: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
0: I ara que passen 6 minuts de 2:15 del migdia, fem un cop d'ull a la web i a l'app de 3Cat Info. Marc Vidal, bon dia.
6: Què tal, bon dia.
0: Què destaquem avui? Que et veig.
6: Mira,
0: aquí
6: avui,
0: amb el mòbil preparat.
6: Sobretot el tema de la ruba del Barça aquesta tarda, recorregut complet, horaris, fanzons, com seguir-la, també com seguir-la a través de 3Cat. Només que sapigueu, doncs, sobretot, ciutadans de Barcelona, travessera de les Corts, el cor de l'Eixample, Balmes, Passeig de Gràcia, aquesta tarda, ruba del Barça, per tant, dir, atenció.
0: És tan important per la gent que la vol veure com pels que no, i hi ha gent d'esquivar-la o es vegin...
6: És ben bé el cor de l'Eixample, diguem, sí, i tota la zona de les Corts, per tant,
0: les
6: molta atenció aquesta
0: tarda. Les incidències de la mobilitat també que comportarà. Molt bé, què més?
6: Mira, més temes. Lligallos. No sé si saps què són aquests camins de bèsties i humans que expliquen el batec d'una terra, diu el 3catinfo.cat, aquí a les Terres de l'Ebre, doncs això, aposten per construir, diguem, per reconstruir, doncs, aquests camins que antigament eren de la transhumància, que es deien lligallos, de fet és un nom que, sí, que apareix en noms de carrers, en llocs d'indrets, i d'alguna manera el que volen és recuperar-los, no? Doncs per reivindicar aquest llegat, diguem, històric.
0: I un altre article també,
6: interessant
0: avui.
6: Interessant i també molt llegit. Por de conduir, la fòbia que té un de cada tres persones. No sabia que es deia amaxofòbia.
0: Jo tampoc ho sabia.
6: Amaxofòbia. La por de conduir. Això? Es veu que amaxofòbia ve del grec amaxa, que vol dir carruatge.
0: Fixa't.
6: Tot això ho aprendreu a la web del 3Cat Info si llegiu aquesta informació.
0: Molt bé. I fa un any de què parlàvem, Marc?
6: Mira, en parlàvem d'aquest incendi en una nau de material de piscines a Vilanova i la Geltrú. Va ser un bon ensurt per les comarques del Garraf i del Baix Penedès, perquè van haver d'estar confinats a Vilanova, Cubelles, Cunit, Calafell...
0: Això va passar un cap de setmana, recordo.
6: Sí, va ser de matinada, i van ser 150.000 veïns que van estar confinats durant 7 hores, fins ben bé, entre divendres, diguem, la matinada de divendres a dissabte, i fins ben bé mig matí no van poder sortir. Per tant, un bon ensurt en aquest incendi de nau, en aquest incendi de material de piscines. Va quedar això, bàsicament, en un ensurt. L'incendi va durar 3 o 4 dies, perquè les pastilles de clor, doncs això, tenen una combustió molt lenta.
0: Molt bé, doncs, Marc, demà més.
6: Adéu-siau, bon
0: Gràcies.
6: Dia.
0: Gràcies.
5: Catalunya al dia.
0: 2:15. Barcelona tindrà 5.000 places més per aprendre català el curs que ve. Generalitat i Ajuntament han arribat a un acord segons el qual el consistori augmentarà en 1,2 milions d'euros el pressupost que destina el Consorci per la Normalització Lingüística. Més detalls, els anem a buscar a l'Ajuntament de Barcelona, on s'ha presentat aquesta nova inversió. Anna Escura, bon dia.
7: Bon dia. Gràcies a aquest acord, 23 nous professors s'incorporaran al Consorci el curs que ve i les places per estudiar català a Barcelona passaran de 30.500 a 35.500. El pressupost per fer-ho possible surt íntegrament de les arques del consistori i la Generalitat es farà càrrec dels increments retributius d'aquests tècnics. Tant l'Ajuntament com la Generalitat confien que aquest increment els permetrà acabar pràcticament amb les llistes d'espera. Jaume Colloni és l'alcalde i Francesc Xavier Vila, el conseller de Política Lingüística.
8: L'objectiu que tenim és atendre el 100% i, per tant, que les llistes d'espera pel que fa als cursos de català siguin història a la ciutat de Barcelona.
9: Tenim, d'una banda, cursos trimestrals, per tant, vol dir que una persona que no ha trobat el curs a l'hora, al dia concret que li va bé, hi ha edicions trimestrals i, a més, comptem amb la subvenció també a les entitats. Les entitats justament ens ajuden a cobrir aquesta demanda que és més difícil de cobrir amb un format més estàndard com és el del Consorci.
7: Al març del 2025, la Generalitat va posar en marxa un pla de xoc per a l'ensenyament del català. Aleshores, 44 entitats de Barcelona es van acollir a la línia d'ajuts per poder oferir cursos de català, cosa que va millorar l'oferta d'horaris, dates d'inscripció i modalitat.
0: Molt bé, doncs gràcies, Anna. Bon dia.
7: Gràcies a tu. Adéu, bon dia.
0: I ara ens situem a Vilanova de Segrià. Ja es pot veure una imatge encara molt poc habitual, que són arbres fruiters coberts per plaques solars. N'hi havia en finques experimentals, però ara, per primera vegada, una empresa ja les ha instal·lades per comprovar l'eficiència d'un sistema que permet alhora produir energia i protegir la fruita de l'excés de calor. Des de Lleida, Estela Busoms, bon dia.
10: Hola, Estel, bon dia.
0: De quina extensió estem parlant de plaques en fruiters?
10: Doncs de gairebé una hectàrea i mitja de pereres, propietat de l'empresa Nufri. Els panells s'instal·len a 4 metres de terra sobre els arbres i se n'aprofita l'electricitat i l'ombra. El director d'energia de la firma, Carles Grau, explica en declaracions a TV3 alguns dels paràmetres que esperen optimitzar.
11: I així millorar doncs, l'estrès hídric, el consum d'aigua, o cop de sol que puguin tenir també, doncs, en moments oportuns, doncs, mirar de donar-los sombra, i en moments en què necessitin el sol, doncs, moure les plaques, perquè es poden moure, doncs apartar-ho perquè puguin rebre tot el sol que necessitin.
10: L'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, l'IRTA, prova aquest sistema des de fa 3 anys en una finca pilot de pomeres, en aquest cas a Mollerussa. Una altra opció per no perdre terreny de cultiu és posar plaques flotants en basses de rec. Jordi Sala, de l'empresa Aigua Segarra-Garrigues.
12: És que estem voltats d'un sòl agrícola amb un alt valor afegit perquè estem en zona de regadiu. I el que no voldríem és malbaratar aquest sòl agrícola. Llavors, un principi important és ho posem dintre la base i el sòl agrícola pel que és la producció d'aliments.
10: Les primeres 2.800 plaques les han instal·lades a la bassa del Fes, al Segrià.
0: Doncs justament parlant d'excés de calor i no als camps de fruiters, sinó a les aules, d'aquí a 4 anys, durant una quarta part del curs escolar, hi haurà temperatures de més de 27 graus. Això ho alerta un informe d'equitat.org, fins ara coneguda com a Fundació Bofill, que també deixa clar que la meitat dels centres del país no estan preparats per al nou context climàtic. Són 1.200 centres, acumulen dèficits d'aïllament, de material o de ventilació, i l'estudi adverteix que la calor excessiva té efectes negatius en l'aprenentatge i que això es tradueix en pitjors resultats. En l'informe es proposa un pla per adaptar les escoles i instituts públics de Catalunya en un període d'entre 5 i 10 anys. Mar Sotorres, de l'Institut Metròpoli, és una de les autores d'aquest informe.
13: A 10 anys vista serien uns 130 milions d'euros a l'any, que equivaldrien a uns 200 euros per alumne, i que si mirem el pressupost actual del Departament d'Educació, el que està aprovat des del 2023, doncs equivaldria a un 2% del pressupost anual. Si s'aprovés el pressupost que ara mateix està en discussió al Parlament, doncs seria menys, seria un 1,5%.
0: Doncs no ens movem de les aules perquè hi ha novetats sobre el conflicte que hi ha entre la Generalitat i els sindicats de l'ensenyament. Hi ha una última hora des del Palau de la Generalitat. Senyora Sara Cañete, bon dia.
14: Hola, bon dia, Estel. Doncs mira, des d'aquí, des del Palau de la Generalitat, on fa una estona ha finalitzat un acte de signatura d'acord de col·laboració entre el govern i entitats municipalistes per obres de millora, reforma i adequació dels centres educatius, una formalització dels 100 milions d'euros que es van prometre fa unes setmanes i que formen part d'aquest acord que el govern hauria signat amb dos dels sindicats. Doncs bé, en el marc d'aquesta trobada doncs s'han pronunciat la consellera d'Educació, Esther Niubó, i també el president de la Generalitat, Salvador Illa, sobre el marc de protestes que es viu al sector i que reprenen aquesta setmana. Demà hi ha vaga del sector educatiu a tot Catalunya i la consellera diu que confia en la reunió de dijous on ha convocat els sindicats per reconduir aquesta situació.
15: Continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
14: Per tant, la consellera Niubó, que no parla de reobrir l'acord, que és el que li demanen els sindicats, perquè el continua donant per bo, però sí que demana reconduir la situació, i això vol dir seure en aquesta reunió que presidirà ella personalment i veure quins punts es podrien millorar. És el mateix discurs que ha fet avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, amb un reconeixement a la tasca dels docents.
16: Fer un agraïment explícit als docents, als mestres i als professors, ho dic amb tota honestedat, i reconeixement per l'esforç i la resiliència que moltes vegades han d'aplicar davant les mancances o deficiències de l'entorn i les dificultats que té la seva pròpia activitat, no?
14: Des dels sindicats convocants els que formen part d'aquest comitè de vaga ens deien que estan pendents de rebre l'ordre del dia, un ordre del dia que des del departament ja avisen que serà molt genèric, però que confien que vagin a la reunió, aquesta primera trobada, on puguin seure tots a l'hora i veure què poden fer per posar punt i final al conflicte que es viu des de fa mesos al sector de l'educació.
0: Doncs veurem quines són les pròximes passes, perquè tot això, com dèiem, la vigília d'aquest primer gran dia de mobilitzacions, de vaga a tot Catalunya, als centres educatius de tot Catalunya i una manifestació unitària aquí a Barcelona. Ho anirem seguint. Gràcies, Sara Cañete, des del Palau de la Generalitat. Bon dia.
14: Bon dia.

0: I ara entrem dins de la Casa Batlló, que obre al públic des d'avui l'últim habitatge original projectat per Antoni Gaudí. És el tercer pis que, després d'una restauració que ha durat 4 anys, recupera la visió domèstica i totalment avançada pel seu temps del genial arquitecte reusenc. Des de Barcelona, que ja ha pogut entrar en aquest tercer pis de la Casa Batlló, Valèria Obereda.
1: Bon dia. Són 440 metres quadrats útils que demostren la visió ecològica de l'arquitectura que tenia Gaudí. Sentim l'arquitecte responsable de la restauració, Xavier Villanueva.
2: Conceptes que són extremadament actuals. El tema de materials de proximitat, el tema de reutilització d'elements de rebuig, reutilització d'elements que ja existien o que es preservaven, transformació o modificació d'elements per transformar-lo al nou ús.
1: Una sorpresa rere l'altra han acompanyat la feina en la que ha calgut modificar el paviment, però no les parets.
2: Els estucs són els originals, tots, absolutament tots, són els originals restaurats. Òbviament, han estat més de 80 anys tapats per pintures plàstiques, per tant, no ha sigut fàcil el procés de restauració. Els ganxos metàl·lics, els elements florals que han aparegut de forma sorpresiva. Aquí veieu fulles d'oliveres, a l'altra banda veureu que hi ha elements florals, veureu llaços per la totalitat del passadís, és a dir, et va acompanyant en la totalitat del procés.
1: Aquests espais es lloguen a partir de 200 euros l'hora, amb preus dinàmics. El director general de la Casa Batlló, Gary Gauthier, suggereix usos.
3: Imagineu-vos poder convidar els vostres amics a un sopar en aquesta planta. Imagineu-vos poder despertar un dissabte al matí en una de les seves habitacions.
1: Pel que fa al mobiliari, l'ha proposat l'arquitecta i interiorista italiana Paola Navone. Són peces artesanals que reforcen la identitat de cada estança.

0: I de la Barcelona modernista a la Tàrraco Romana, la 28a edició del Festival Tàrraco Viva comença avui, escalfant motors amb els primers dels 500 actes, 500, que s'han programat al llarg de dues setmanes. Aquest any el certamen revisarà la influència de Roma a la nostra civilització, però també vol reflexionar sobre la utilitat de festivals com aquest, com el Tàrraco Viva. De fet, el Festival Tarragona Clara Chavarría Domingo es fa aquesta pregunta: per què Roma?
1: Hola, bon dia. Doncs sí, és l'eix principal d'aquesta edició de caire més reflexiu que dirigeix per última vegada Magí Sedizol, que ha estat al capdavant d'aquest projecte des dels seus inicis. Si bé des d'avui s'han previst alguns actes, l'activitat més intensa es concentra els caps de setmana fins al 24 de maig. A més de les recreacions històriques, hi ha activitats per a tots els públics que parlen d'aspectes del món antic, com ara la vida quotidiana, l'exèrcit, la justícia, el món funerari o les relacions socials. El segon i últim cap de setmana del festival, als Jardins del Camp de Mart, acolliran la major part d'aquestes activitats. El director del festival, Magí Sedizol, destaca dues de les novetats d'enguany.
2: Hi ha tot un cicle de converses. Són 10 converses sobre el llegat del passat, si encara ens influeix en la gastronomia, en la literatura, en la política. Una de les converses, aprofitant que hi haurà l'eclipsi, sobre què sabien els antics, els eclipsis, i de l'astronomia antiga. Hi ha la recreació històrica d'aquest any, novetat, un espectacle que es va estrenar al Coliseu de Roma, que és Dies in Arena, Dies a l'Arena.
1: Paral·lelament també s'han previst més propostes a altres municipis de la zona, com ara Reus, Constantí, Vila-rodona o Altafulla, entre d'altres.
0: I això a Tàrraco, mentrestant a Ilerda. Avui és l'últim dia de la Festa Major de maig a Lleida. El protagonisme ha estat aquest migdia per al seguici en honor al patró, a Sant Anastasi. A la tarda serà torn de la tradicional Batalla de Flors. Pere Joan Álvarez, també és dia de balanç d'unes festes que s'han allargat durant tot un cap de setmana llarg, eh?
3: Sí, sí, la gent amb qui hem parlat aquest migdia al seguici festiu destacaven sobretot l'espectacle innovador de drons i llums de divendres reproduint figures com el Marraco, els gegants o la mateixa Seu Vella.
4: Nosaltres ens agrada molt a la Festa Major tot el que són les tradicions, els gegants, anar a veure el seguici.
5: Què més ens ha agradat? Els drons.
6: Doncs mira, la iniciativa de divendres nit de fer l'espectacle de drons és algo molt innovador que no havíem vist mai a la ciutat i va resultar molt espectacular.
7: Va sortir una lluna, una estrella, i també vaig veure que sortia el Marraco.
3: De moment, avui llueix el sol, tot i que la pluja, com és tradició també, s'ha deixat veure sense igualir, això sí, una festa molt participativa que aquest vespre, amb el Castell de Focs, posa el seu punt final.

0: ara parlem del Temporada Alta. És el Festival d'Arts Escèniques de Girona i Salt que ha presentat avui un avançament de la seva programació de tardor, que tindrà en total 16 produccions. Una de les més destacades és una nova adaptació de La senyoreta Júlia, d'August Strindberg. Ho han presentat això des de Barcelona i ho ha seguit l'Estel Coletas.
1: El certamen referma el seu paper com a motor de la creació contemporània, amb col·laboracions entre directors internacionals i equips artístics catalans. En destaca el nou projecte de la brasilera Kristen Jatahi, que adapta La senyoreta Júlia d'August Strindberg. Narcís Puig, el director artístic del festival.
2: L'espectacle original de la Jatahi era portar la Júlia a una realitat brasilera de fa 15 anys. Això vol dir família molt rica, amb criats negres de dintre la casa, etcètera, etcètera. I aquí es fa una adaptació a la realitat catalana o europea, jo diria que europea, ara mateix.
1: El festival també impulsa noves peces de creadors, com Pablo Masías, La Baronal o el grup Cabo San Roque, tot sota un cartell signat per la companyia Baró de Bel. A més de les estrenes, el festival manté formats clàssics com el torneig de dramatúrgia, les lectures de clàssics dedicades enguany a Caterina Albert i Montserrat Roig i el cicle de lectures Llibràlegs interpretat per Meritxell Llanés i David Mercè.
0: Doncs festa de celebració també és la Breu Edicions, amb seu a Barcelona. 20 anys celebra, convertida en una de les editorials independents més veteranes que resisteixen en un entorn de grans grups editorials. El seu objectiu, prioritzar la literatura de qualitat per sobre de la rendibilitat econòmica. Montse Camps.
3: La Breu és pionera. Va néixer a Cornellà de Llobregat com una associació cultural sense ànim de lucre. Juguen, diuen, no a una altra lliga, sinó a un altre esport que els ha permès consolidar-se, com explica aquesta emissora l'editora Esther Andorrà.
4: Som una associació sense ànim de lucre, però sense ànim de ruïna. Hi ha indústries editorials que tenen uns deutes molt grossos i estan tan tranquils. Nosaltres som petits, però solvents, i a partir d'aquí, sobretot, ens enamoren els llibres. L'avantatge és que ha de ser molt poca aquesta rendibilitat perquè sigui justificable la seva impressió, perquè nosaltres no anem a pel benefici, anem a per el plaer de la lectura. No?
3: Han publicat en aquests 20 anys 245 llibres, primer de poesia amb la col·lecció La Batre, després ho van ampliar a narrativa i també la traducció d'autors internacionals que no havien estat publicats en català o ja havien estat descatalogats, des d'Anaïs Nin a Henry James o Colette. Entre tots els nous projectes de cara a la tardor tenen previst publicar els curiosos poemaris que haurien escrit el capità Haddock i Tintín amb traducció de Mar Romera.
0: I avui obre portes al Palau Victòria Eugènia de la Fira de Barcelona l'exposició fotogràfica amb els treballs d'arquitectura nominats als Premis Mies van der Rohe 2026. Òscar Callau.
5: Són més de 400 obres encapçalades pels dos projectes guanyadors, al Palau d'Exposicions de Charleroi a Brussel·les i els espais temporals per al Teatre Nacional Eslovet Drama a Ljubljana. Els guanyadors rebran el guardó demà en un acte institucional al pavelló Mies van der Rohe a Montjuïc.

0: Esports.
1: I ara, moment per la informació esportiva, com sempre en desconnexió per les quatre demarcacions, aquí a Barcelona. Marcos García, bon dia.
2: Bon dia, Estel.
1: Avui, a les 5 de la tarda, rua del Barça, campió de Lliga.
2: Sí, la plantilla del primer equip del Barça i també el seu staff tècnic celebraran el títol de Lliga amb els seguidors aquesta mateixa tarda. Rua, com dius, que començarà a les 5 de la tarda al Camp Nou i que recorrerà els principals carrers del centre de Barcelona. Ara et faig el mapa. El president en funcions del Barça, Rafa Juste, ha passat avui pel matí de Catalunya Ràdio i ha valorat així aquesta Lliga.
3: Doncs significa per mi la progressió de moltes coses. Primer, de recordar-me'n de Ronald Koeman, de Xavi Hernández, de que hagi vingut Hansi Flick, que ha connectat tremendament amb la ciutat, amb la ficció, amb els valors que tenim aquí al país. Un enorme equip fet a casa, majoritàriament, amb moltíssimes ganes de guanyar, que senten els colors, perquè això provoca doncs, que aquesta gent connecti també amb la ficció del Barça i això sigui recorregible, sí.
2: Ara sí que et faig el Waze del Catalunya al dia. La rua passarà per Travessera de les Corts, Numància, carrer Berlín, París, Balmes, Gran Via de les Corts Catalanes i Passeig de Gràcia fins a la Casa Milà. Allà comença la segona part, és a dir, el camí de tornada. Carrers Provença, Aribau, París, Avinguda Sarrià, Travessera de les Corts i, de nou, al Camp Nou. Hi haurà tres grans punts d'animació, tu que ets de la Jarana, distribuïts al llarg de tot el recorregut. Tarradellas amb els carrers Berlín-París, allà fa bona pinta, els carrers Balmes amb Gran Via i també Consell de Cent amb Passeig de Gràcia.
1: No, que sabies també que ara ens ho deia el Marc Vidal, eh? Aquest Waze per escrit el teniu al 3Cat Info.
2: Ah, doncs mira, al web, eh? Doncs vinga, estarem ben atents, sóc molt l'usuari del Waze. I és que el Barça es va proclamar campió de Lliga ahir, no ho sabràs mai, per
1: això,
2: guanyar al Madrid 2-0. I podien haver estat més, eh? Encara al Madrid li va sortir prou bé. Segona lliga consecutiva que guanya l'equip blaugrana amb Hansi Flick a la banqueta, 29è títol de lliga en tota la història del club. Rafa Juste ha afegit un dels temes importants. La renovació del tècnic alemany està encarrilada.
3: El que diu el Hansi, el que diem tots, el que s'està veient farà que sigui molt senzill aquesta renovació. Si més no, el que falta és tancar alguns detalls, però vaja, vull dir, quan el Deco i vulgui en Hansi, vull dir, ho farem públic.
2: A la gespa, Fermín, un dels destacats d'ahir, també ho és de la temporada.
4: Sí, ho sabíem, clar, era un moment històric pel club, pels culers, i ho hem donat tot, hem fet un partidàs i ens hem portat la victòria i la lliga.
2: I és que és la primera lliga en tota la història que el Barça guanya de forma matemàtica jugant contra el Madrid, que això mola i mola molt. A partir de les 4, Catalunya Ràdio Especial la tarda i tot costa. Diu el Garriga que es dirà tot tarda. Vaja, no sé, no li facis massa cas. La rua del Barça campió, t'ho juro que m'ho ha dit. No hi haurà parlaments al Camp Nou, punt final de la festa. El final de la festa d'ahir va acabar al carril bici de Barcelona, a la plaça Catalunya o a Luz de Gas. Això va segons a qui li preguntis.
1: Haurem de fer un Waze, també, sí, per rastrejar, sí, on va acabar la festa. Sí. Va, aquest és el cinquè títol que guanya Flick a la banqueta del Barça, eh?
2: Sí, protagonista del Barça ho és sempre, i ahir especialment, per un tema molt sensible, va dirigir l'equip malgrat la mort del seu pare ahir mateix.
5: Quan m'ha trucat la meva mare i m'ha dit que havia traspassat el meu pare, he pensat, millor ho amago o ho explico al meu equip, perquè al cap i a la fi per mi és com una família, i he pensat, doncs vull, sí, compartir-ho i donar la informació als jugadors.
2: En Flick, el Barça suma dues lligues, dues supercopes d'Espanya i també una copa. L'equip blaugrana ara encara pot arribar als 100 punts en aquesta lliga. Estaria molt bé. I ja saps com van això dels vasos comunicants? A Madrid volen cremar-ho tot. Apunta-t'ho perquè fa pinta. Volen recuperar Josep Mourinho.
1: A veure què passa. Un altre nom també a l'Espanyol, i així ja deixem de parlar del Barça. Ja té nou director general esportiu i és molt conegut.
2: Sí, Ramon Rodríguez Verdejo. Si t'ho dic així, no, però si t'ho dic que és Monchi, aquest sí. Home, que el tenim controladíssim. Gran trajectòria al Sevilla, el va fer campió pràcticament tot, i també a nivell europeu ha tingut fortuna. Doncs Monchi reforça l'estructura esportiva de l'Espanyol. És el nou director general esportiu. Mana sobretot allò que té a veure amb la part esportiva de l'Espanyol. S'hi posa ja. Tant de bo li vagi a l'Espanyol com li va anar amb el Sevilla, la Roma o l'Aston Villa.
1: Molt bé. Doncs, Marcos, moltes gràcies i que vagi bé la festa d'aquesta tarda.
2: I tant.
1: Vinga.
0: Catalunya al dia, amb Estel Batet.

0: Més enllà de la seva imatge de postal, a la seva versió actual, un post d'Instagram, Barcelona conserva encara una rica vida interior, portes endins, a l'interior de les cases, que encara no són apartaments turístics ni co-livings de 2 metres quadrats. Doncs bé, una instal·lació al Museu del Disseny de la plaça de les Glòries de Barcelona recull 90 escenes d'interiors domèstics, finestres, habitacions, objectes, fragments de vida que dibuixen un retrat coral de la ciutat que centra la mirada en l'arquitectura habitada, en les maneres de viure. És un projecte de l'estudi creatiu Gràcies Grècia amb el disseny de Mayo. Ho deixem aquí per avui i tornem demà a partir de la 1 del migdia.
1: Tot a punt per la rua del Barça per celebrar la Lliga del Clàssic. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
1: Després de guanyar la Lliga ahir a la nit contra el Madrid amb un 2-0 al Clàssic, que farà que aquesta Lliga passi a la història així com la Lliga del Clàssic, el Barça desfilarà aquesta tarda per Barcelona per celebrar el títol amb l'afició, Laia Tudel.
3: Una rua que començarà a les 5 de la tarda, amb sortida i arribada al Camp Nou. Els jugadors del Barça i Hansi Flick desfilaran en un autobús escapotable per celebrar aquest títol amb tota l'afició que sortia al carrer. I avui al matí de Catalunya Ràdio, el president del Barça, Rafa Juste, destaca la connexió tan especial d'aquest equip amb els culers.
4: Un enorme equip fet a casa, majoritàriament, amb moltíssimes ganes de guanyar, que senten els colors, perquè això provoca que aquesta gent connecti tan bé amb la ficció del Barça.
1: De seguida, tots els detalls. L'altre gran tema del dia, però, és l'operació de repatriació dels passatgers del creuer de l'antivirus que s'ha de tancar avui, Natàlia Ramon.
5: Una francesa i un americà que ja són als seus països han donat positiu. Els catalans que hi havia a bord ja són a Madrid, aïllats en un hospital militar.
1: Enviada especial a Granadilla, a l'illa de Tenerife, Mònica Mas.
6: Bon dia. La novetat ara mateix és que finalment els 6 australians i neozelandesos que havien de marxar en un vol fretat per les autoritats australianes s'ajuntaran amb el vol dels Països Baixos amb la resta del passatge de fora de la Unió Europea, la majoria tripulants de l'Ondius. Mentrestant, avui sabrem el resultat de les PCRs que es van fer ahir als 5 catalans i els 9 espanyols a l'Hospital Militar Gómez Ullà. La ministra de Sanitat assegura que cap d'ells té per ara cap símptoma compatible amb l'antivirus.
1: Més qüestions a les portes de la vaga general de demà a l'educació. Primera gran cita d'un mes sencer de mobilitzacions dels docents. La consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix a reconduir la situació en referència a l'acord que de moment només té amb les representacions minoritàries de Comissions Obreres i la UGT.
5: I en paral·lel, la consellera d'Interior, Núria Parlon, admet que revisaran la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors destapada la setmana passada i que ha portat tota l'oposició, tret del PP i Vox, a demanar el cap del Josep Lluís Trapero com a director de la policia. L'USTEC portarà el cas als tribunals. Sentim Parlon.
7: Probablement aquí el que hem de valorar, i és el que farem en les properes hores, és l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí prendrem les decisions que siguin oportunes sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
1: També demà el govern aprovarà una nova estratègia de prevenció d'incendis. Anem a Montserrat ara. Què en destaca Montse Poblet?
8: La gran novetat del pla és la creació de 14 zones de camps, boscos gestionats i espais lliures de vegetació per evitar que els grans incendis forestals, sobretot els que escapen de la capacitat d'extinció dels bombers, puguin saltar d'un massís a l'altre. És una estratègia a llarg termini, però ja hi ha 700 hectàrees licitades i en alguns punts, com el massís de Montserrat, ja han començat a treballar.
1: I a la Cultura, la Casa Batlló de Barcelona obrirà la tercera planta al públic amb què desvela els seus últims secrets. Valeria Obereda.
9: Des d'avui mateix, tothom qui vulgui i pugui, són 200 euros l'hora, amb preus dinàmics, pot llogar alguna de les estances d'aquest pis de 440 metres quadrats útils, l'últim que van habitar els descendents dels Batlló. 4 anys de restauració, de gairebé una feina arqueològica, per la qual l'arquitecte responsable, Xavier Villanueva, diu que s'han endut moltes sorpreses.
1: I quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, que a banda d'aquestes celebracions del Barça, que ja us hem explicat, també passen per un partit molt important del Girona.
3: A les 9 es juga el Girona, que visita el camp del Rayo Vallecano. Els gironins necessiten guanyar, perquè ara mateix es troben a només un punt per sobre del descens, i és un partit que podreu seguir a Catalunya Ràdio amb la transmissió del Tot Gira.
1: Sapiguem ara com tenim la mobilitat. Clàudia Serra.
10: Doncs a aquesta hora el punt més complicat és a l'AP7, entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal, sentit Tarragona. Hi ha cua de més de 8 quilòmetres per un vehicle avariat. Atenció també a l'A2, entre Cornellà i Sant Joan d'Espí, cap a Lleida, on hi ha retencions per un accident. A la mateixa A2, entre Esparreguera i Collbató, cap a Barcelona, on hi ha un carril tallat per obres. I a la Roda Litoral, a Sant Adrià, sentit Besòs, on un accident també talla un carril.
1: I ara temps pel temps.
11: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Francesc Mauri, milers de catalans volen saber quin temps farà Barcelona a les 5 de la tarda.
12: Doncs, en principi, sol i 4 núvols. No ha de ploure i temperatura molt confortable. S'esperen alguns ruixats a l'extrem nord de Catalunya aquesta tarda, irregulars. Demà al matí tornen a descansar les precipitacions. Sol, pocs núvols, alguna boira. I demà a la tarda, ruixats i tempestes a gran part de Catalunya. Irregulars, els menys freqüents i probables, cap a la costa. Però a la resta del país sovintejaran i algun pot ser fort.
1: Gràcies, Francesc.
12: Bona tarda.
11: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Ara passen 5 minuts de les dues. De les dues de l'endemà, perquè avui és un dia de dolça ressaca pel primer equip del Barça i també per molts culers. Això que sentiu és part de les celebracions del títol de Lliga, era ja de matinada en calent, amb el que sentiu Marc Caçador, que va tornar-se a fusionar amb l'afició, com l'any passat a Canaletes, aquest cop a Plaça Catalunya, i acompanyat aquesta vegada d'Alejandro Valde. Després la festa va continuar a les discoteques habituals i avui, Laia Tudel, Sant Tornem-hi.
3: Sant Tornem-hi amb les celebracions ja amb la llum de dia, tot i que acabaran de nit, segurament. Avui el Barça celebrarà el títol de Lliga el segon consecutiu amb la Rua dels Campions, que començarà a les 5 de la tarda al Camp Nou. Des d'allà recorreran els carrers de Travessera de Gràcia, Numància, Balmes, Gran Via, pujaran per Passeig de Gràcia fins a la Pedrera, que serà un dels punts on s'espera més animació, i allà ja faran mitja volta per Provença fins a tornar al Camp Nou. Al vestidor tenen moltes ganes de celebrar aquest títol històric després d'haver-lo guanyat a casa davant el Real Madrid. Sentim els jugadors Gerard Martín, Fermín i Eric a la TDT.
13: Molt content d'haver aconseguit la Lliga avui aquí contra el Madrid a casa. La veritat que no podem demanar més.
14: Clar, era un moment històric pel club, pels culers, i ho hem donat tot, hem fet un partidàs i ens hem portat la victòria i la Lliga.
15: Sí, està clar que al final un dels meus motius era dedicar-li la victòria. Crec que bueno, el Marcus i el Ferran, quan han marcat, li han dedicat. Sempre diem, no, que és com un pare per tots nosaltres i que menys, no, que dedicar-li aquesta victòria a ell i a la seva família.
3: Eric parlava de dedicar-li a algú que és com un pare, que és Flick, que va rebre la notícia de la mort del seu pare ahir al matí, abans del Clàssic. El tècnic és el líder d'aquest equip, serà un també dels més ovacionats a la Rua d'aquesta tarda. I avui al matí a Catalunya Ràdio, el president del Barça, Rafa Juste, confirmava que aviat faran oficial la renovació.
4: El que diu el Hansi, el que diem tots, el que s'està veient, farà que sigui molt senzill aquesta renovació, si més no... El que falta és tancar alguns detalls, però vaja, vull dir, quan el Deco i vulgui en Hansi, vull dir, ho farem públic.
3: Aquesta rua de celebració dels campions comença a les 5 de la tarda i està previst que s'allargui fins a les 9-10 del vespre.
1: Doncs avui és un d'aquells dies que el Catalunya Migdia obre amb els esports després d'aquesta notícia d'ahir. Aquesta rua, Laia, la podreu seguir, tothom qui vulgueu, aquestes celebracions també, a Catalunya Ràdio, amb un programa especial que començarà a les 4 de la tarda amb el Garriga, el Jordi Costa i la Sònia Salmà. Això és a partir de les 4 el programa, a partir de les 5 la rua, eh?
3: Exacte.
1: Doncs vinga, el podreu seguir tot plegat. El dia, però, ens deixa més arguments informatius. Els ciutadans australians i la resta de passatgers del creuer amb un brot d'antivirus s'evacuaran avui mateix als Països Baixos en un vol des de Tenerife. Després d'això, el vaixell salparà en part de la tripulació en direcció a Rotterdam i es desinfectarà al Port Canari. Entre els passatgers del creuer que va arribar diumenge a les Canàries s'han detectat dos positius. Els malalts són a França i als Estats Units. Els viatgers en quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid no tenen cap símptoma de la malaltia. La dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona també ha tornat a donar negatiu a la PCR. Ara podem connectar amb el port de Granadilla, a Tenerife. Allà hi tenim la Mònica Mas amb l'assistència tècnica de David Mendoza. Bon dia.
6: Bon dia, Joan. Segons ha explicat la ministra de Sanitat, els 22 passatgers que avui sortiran de Londres marxaran tots en un mateix avió, el que fretava els Països Baixos per repatriar a tots aquells passatgers de fora de la Unió Europea que no tenien manera de tornar. Entre aquests hi ha 6 ciutadans d'Austràlia i Nova Zelanda que finalment el seu govern no ha pogut fer arribar a temps un avió. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García, que ha qualificat d'èxit com està funcionant tot l'operatiu.
16: Teníamos previsto que esta tarde llegaran 2 aviones, el de Australia y el de Países Bajos. Finalmente va a ser el vuelo de Países Bajos el que se va a llevar también a los ciudadanos y ciudadanas que iban en el vuelo australiano. Y esperamos que a lo largo de la tarde, tanto que llegue ese vuelo como que podamos iniciar las labores de desembarque de estos ciudadanos.
6: L'avió marxarà abans de les 7 de la tarda i Londres abandonarà les Canàries també a aquesta hora amb 32 tripulants. Segons el govern espanyol, llavors es procedirà a desinfectar tot el port de la Granadilla seguint els protocols sanitaris. Pel que fa als positius, la ministra García ha explicat que el ciutadà nord-americà ja va sortir del vaixell amb símptomes, mentre que la ciutadana francesa va agafar febre només a pujar a l'avió. I sobre els 5 catalans i els 9 espanyols que estan en quarantena a Madrid, ha dit que estan bé.
16: Un ciudadano francés que empezó a tener síntomas durante el vuelo y que ha dado positivo y ahora mismo está en un hospital. Las autoridades americanas nos comunicaron una persona que tiene síntomas leves como un positivo débil. Los 14 españoles y españolas que están en el Gómezulla se les ha hecho una PCR y a lo largo del día de hoy tendremos el resultado de esa PCR.
6: Si tot va sobre el previst, Londres haurà estat 29 hores en aigües canàries.
1: Doncs aquesta és la situació a les Canàries, convertides aquestes illes durant tot el cap de setmana en el gran referent informatiu arreu del món. Això a les Canàries. A Catalunya avui és la vigília d'una nova vaga a les escoles. I en aquest context, la consellera d'Educació, Esther Niubó, s'ha mostrat disposada a reconduir la situació, ha dit, i revisar l'acord firmat amb els sindicats minoritaris que va posar en peu de guerra els sindicats amb més pes. Niubó manté la proposta de reunió per dijous amb tots els representants dels professors que ella mateixa vol presidir enmig d'un ambient especialment tens. Connectem amb el Palau de la Generalitat, Sara Canyete.
17: Bon dia. Si la consellera d'Educació, Esther Niubó, confia en aquesta reunió de dijous per desescalar el conflicte amb els sindicats. No parla de reobrir l'acord, però sí de veure en quins aspectes es pot revisar, es podrien ampliar partides de manera que augmenti el suport entre els sindicats.
18: Continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
17: El president de la Generalitat, Salvador Illa, també ha reiterat la mà estesa del govern per millorar aquest acord i ha reconegut l'esforç dels docents.
19: Fer un agraïment explícit als docents, als mestres i als professors. Ho dic amb tota honestedat i reconeixement per l'esforç i la resiliència que moltes vegades han d'aplicar davant les mancances o deficiències de l'entorn i les dificultats que té la seva pròpia activitat, no?
17: Els sindicats del comitè de vaga diuen que estan pendents de rebre l'ordre del dia d'aquesta reunió de dijous per decidir si hi aniran o no, un ordre del dia que des del Departament d'Educació ja avisen que serà genèric, però confien que hi aniran.
1: Doncs demà hi ha aquesta vaga. Avui, mentrestant, la infiltració de Mossos en una assemblea de professors continua provocant una tempesta política. Després d'una primera valoració a través de les xarxes, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha trencat el silenci aquest migdia, manté el suport al major Josep Lluís Trapero com a director general de la policia, però planteja revisar possibles errors de l'operatiu policial, Manel Laborda.
20: Sí, Núria Parlon creu que cal analitzar si algun responsable d'aquest operatiu es va equivocar, ja sigui en l'oportunitat o la proporcionalitat de l'acció a l'hora de destinar agents a una assemblea de professors convocats per parlar del calendari de vagues del sector. La consellera d'Interior sobre a detectar errors.
21: La confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, la confiança en el cos de Mossos d'Esquadra també, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar, i és el que farem en les properes hores, és doncs l'oportunitat l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs prendrem les decisions que siguin oportunes, sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
20: Precisament avui, el sindicat majoritari, l'USTEC, ha anunciat que portarà als tribunals la infiltració d'agents a una assemblea i ha exigit la dimissió de la consellera d'Interior. L'USTEC ho considera una vulneració molt greu del dret de reunió, del dret de vaga i de la llibertat sindical. L'Assemblea de Professors tractava el calendari de vagues del sector que demà ja té un dels plats forts amb una aturada convocada a tot Catalunya. Recordem que Junts, Esquerra, els Comuns i la CUP han exigit al govern el cessament de Trapero per aquest afer. Junts ha demanat també la dimissió de les conselleres d'Interior i d'Educació. El PP és, per ara, l'únic partit que defensa obertament la infiltració.
1: Doncs bé, aquesta polèmica per la infiltració dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de professors, avui sabem que no farà perillar la negociació dels pressupostos de la Generalitat. I és que Esquerra Republicana, el principal soci parlamentari del govern, segueix demanant, com ens explicava en Manel Laborda, la dimissió o el cessament de Josep Lluís Trapero, però ho separa dels pressupostos que estan, diu, ben encarrilats per quedar aprovats abans de l'estiu. Connectem amb Barcelona, Marta Corbalan.
0: Hola, bon dia. Esquerra segueix demanant al cap del director dels Mossos, però desvincula aquesta crisi de la carpeta dels pressupostos. El portaveu dels republicans, Isaac Albert, ha estat així de taxatiu.
2: El pressupost és un pressupost d'un govern, però és un pressupost per un país. Nosaltres el que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles.
0: Si res no es torça, el govern i Esquerra podrien anunciar les pròximes setmanes un acord per aprovar els pressupostos del 2026, després que el primer intent de negociar-los al març fracassés. La portaveu del PSC, Lluïsa Moret, també ha confirmat que les negociacions estan ben encarrilades i que la polèmica per la infiltració dels Mossos no interferirà.
22: És un tema de sentit comú, continuar treballant en relació a aconseguir uns pressupostos per Catalunya i les altres situacions s'han d'abordar on toca.
0: Tal com us vam explicar divendres, una de les principals condicions que ha posat Esquerra per aprovar els pressupostos és la construcció d'una nova línia de trens, l'Orbital, que unirà el Garraf amb el Maresme passant pel Vallès. Els Comuns, amb qui el govern ja havia tancat un acord, també aprofitaran per renegociar-lo i afegiran noves demandes. Entre aquestes, volen una partida pressupostària per integrar el nou tren llançadora de l'aeroport a la xarxa de Rodalies i connectar-lo a l'R4 Nord fins a Sabadell, Terrassa i Manresa.
1: I mentrestant, al País Valencià, primer dia de vaga, en aquest cas indefinida, a l'educació pública. I l'han seguit prop de la meitat dels docents, segons la Conselleria d'Educació, i un 85% dels professors, segons els sindicats. València, Alba Barbosa.
23: És la tercera vaga a l'educació pública del País Valencià aquest curs, i aquest cop indefinida i més seguida que la de finals de març. Reclamen els docents, sobretot, més recursos i personal a les aules, millores salarials, reducció de ràtios i l'impuls del valencià a les escoles. Maria Carmen Francia i David Murillo, professors.
24: Escola pública, igual que la sanitat, són dos pilars que no podem deixar que vagin enrere.
25: Se nota que això va de deberes, que hem d'anar tots junts i que la mesa sectorial, quan abans, millor.
23: La vaga indefinida comença amb les negociacions encallades. El portaveu del Sindicat d'Ensenyament Majoritari, Marc Candela, espera que la conselleria respongui amb propostes concretes.
26: És el primer dia de la vaga històrica i inèdita en l'educació, vaga indefinida, i el que li demanem a la conselleria és que se senti a negociar, que ens posi una proposta de tots els temes que reclamem, que no ha fet això encara, i que ens sentem a negociar per una negociació real i efectiva, que puguem tindre alguna cosa, perquè no tenim res.
23: Per ara, la setmana d'aturada comença sense cap reunió prevista entre Educació i els sindicats, que la setmana passada van rebutjar l'augment salarial de poc més de 1.000 euros bruts anuals que els proposava la conselleria. També estan enfrontats pels serveis mínims decretats a segon de batxillerat, que els sindicats ja han portat al TCJ a València perquè consideren abusius.
1: I ara tornem a Catalunya. I ho fem amb la nova estratègia de prevenció d'incendis que demà aprovarà el govern i que preveu passar per això. Per crear 14 zones de boscos gestionats, camps i espais lliures de vegetació pensats per frenar els grans incendis forestals i evitar que es propaguin entre massissos. Els bategen com a eixos de confinament i aplegaran més de 200.000 hectàrees repartides per tot el país. Anem al massís de Montserrat, Montse Poblet.
5: Bon dia. Amb el canvi climàtic i l'escalfament global, el percentatge d'incendis forestals que els bombers ja no tenen capacitat d'extingir ha passat del 0,2% de fa 20 anys a l'11% actual. Per evitar que quan hi ha un foc d'aquest tipus salti d'un massís a un altre, es crearan els eixos de confinament, com el que ja s'està dibuixant aquí a Montserrat. Paisatge en mosaic, amb camps, espais lliures de vegetació i boscos nets i ben gestionats. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura.
7: Territori no està prou ben preparat pel nou context climàtic que estem vivint i pels megaincendis. Els bombers han dit, escolteu, per evitar grans incendis cal actuar de manera urgent i prioritària en X zones del territori per evitar aquest encadenament de grans incendis en grans massissos.
5: Es comença per 5 trams prioritaris, un dels quals el que va de Manresa per a Fita passant per Montserrat. La família de Jaume Esteve és propietària dels boscos i camps on ja s'ha començat a actuar. Ens explica que a les empreses forestals no els interessa un terreny com aquest perquè no els surten els números.
8: I clar, és el que els interessa a les empreses forestals és que hi hagi fusta. Clar, en un lloc que no hi ha diners a guanyar. Per tant, clar, ha de ser l'administració doncs, que actuï, que faci aquestes franges i aquests aclariments.
5: El pla també contempla destinar 15 milions anuals per la creació de franges de protecció al voltant de pobles i urbanitzacions. Malgrat ser obligatòries, des de fa 23 anys encara hi ha 15.000 hectàrees sense executar. Passa el mateix amb els perímetres de protecció prioritària, aquells 34 espais enmig dels boscos perquè els bombers puguin accedir i treballar segurs en cas d'incendis. Es van crear el 2013 i de moment només n'hi ha un d'aprovat. Abans de l'estiu se n'hi afegiran dos més i la idea és tenir-los tots fets el 2028.
1: Ara passen 5 minuts d'un quart de 3. Tenim una informació d'última hora. Sabem les peticions de pena de la Fiscalia en el judici contra la família Pujol, que es mantenen entre 8 i 29 anys de presó pels fills de l'expresident. Una pausa i us ho detallem.
9: Catalunya migdia.
10: Només fins al 17 de maig, setmana d'internet del Cort Inglés.
11: Que no et pari res. Descarrega't l'app del Cort Inglés i compra fàcilment i amb comoditat.
10: Aprofita fins a un 30% de descompte en moda, accessoris, sabateria, llar, esports, electrodomèstics, de tot i més.
11: I fins a un 20% en electrònica.
10: Tota la nostra web i app.
11: Descarrega't la nostra app i aprofita els avantatges.
10: I els descomptes de la setmana d'internet del Cort Inglés.
12: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
27: En aquests 20 anys, a Obramat hem estat al costat dels professionals de la construcció i la reforma dia rere dia, facilitant-los la feina, evolucionant i mirant el futur. 20 anys construint junts. Obramat.
28: La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
29: A finals del 2007 desapareix un home a Terol. El cas es tanca com una desaparició voluntària.
30: Els germans expliquen que no és possible una desaparició voluntària.
29: Un any després, uns robatoris a les Terres de l'Ebre donen un gir inesperat a la història.
31: Crims, de Carles Porta. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT, últim capítol de la temporada.
1: Catalunya migdia. Us dèiem abans dels anuncis, la Fiscalia manté la petició de penes d'entre 8 i 29 anys de presó pels germans Pujol-Ferrusola. Entrant en detall, per Jordi Pujol Ferrusola, el fill gran de l'expresident, la Fiscalia demana 29 anys de presó i per la seva exdona, Mercè Gironès, 17. Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebella, bon dia.
32: Hola, bon dia. Tot i que no s'ha parlat durant tot el judici de tots els delictes pels quals acusa, la Fiscalia no ha modificat la seva petició inicial de pena. Ha retirat l'acusació contra l'empresari Carles Vilarrubí perquè va morir fa uns mesos i per la resta manté els 5 anys de presó a cadascun. Abans, els 4 empresaris que han declarat han defensat la legalitat dels negocis que van fer tant aquí com a l'estranger amb Jordi Pujol Ferrusola. Josep Cornadó, responsable de Copisa, ha parlat directament de l'aconseguidor.
33: Si llegava a un puerto le pagaves la comissió i si no salia bien no pagaves nada.
34: O sea, Jordi Pujol hacía de conseguidor.
33: Sí, tenía mucha información, era... Bueno, ya lo habéis visto, está en todas partes.
32: Luis Delso, d'Isolux, ha afirmat que la majoria d'adjudicacions d'obra pública les van fer en època del tripartit i ha negat haver pagat comissions al fill gran de l'expresident.
2: Todas las adjudicaciones importantes han sido la época y el monto en la época del tripartito.
32: El tribunal ha exonerat l'expresident Pujol, que ja estava fora del procediment pel seu estat cognitiu. L'advocacia de l'Estat també ha mantingut la seva petició inicial de penes. Demana 25 anys de presó pel fill gran de l'expresident, 17 i mig per la seva primera dona, i no acusa els 5 germans petits. Demà la sessió arrencarà amb l'informe final de la Fiscalia.
1: Doncs el judici pel cas Pujol, que encara a la recta final. El dia que comença la macrocausa del cas Innova, arrenca aquest judici que va afectar Reus, al Baix Camp, gairebé 15 anys després de l'escàndol per suposades irregularitats econòmiques del holding d'empreses municipals en la construcció de l'Hospital Sant Joan. El primer dia de la vista ja s'han anunciat pactes d'alguns dels 8 acusats. Tarragona, Manel Sastre.
3: Els primers han estat Josep Prats, director d'Innova i exdirector del CatSalut, i l'arquitecte Jorge Batesteza, que anunciava la fiscal del cas. Acceptaran delictes de falsedat, prevaricació i malversació, que inclou també un abonament de tots els calés que reclamava l'Ajuntament de Reus a través de l'asseguradora.
4: Que s'ha alcanzado un principio de acuerdo con los acusados Josep Prat Domènech y Batesteza. Por otra parte, indicar también que en cuanto a la responsabilidad civil, la misma ha sido ya satisfecha al Ayuntamiento de Reus.
3: El primer dia de la vista, el 26 de maig, s'acabaran de donar els detalls d'aquest acord en una jornada, la d'avui, en què els advocats han fet diverses sol·licituds per posar en dubte molts dels procediments de la instrucció que consideren no adequats a la normativa. En la causa hi ha 8 investigats, entre els que també hi ha l'exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez. La fiscalia també demana penes d'entre 7 i 10 anys de presó per delictes de prevaricació, falsedat documental i tràfic d'influències, entre altres. Aquesta és l'única de les 16 peces separades obertes que ha arribat a l'Audiència de Tarragona. És la que fa referència a les factures suposadament irregulars de l'arquitecte Jorge Batesteza i l'exdirector del CatSalut, Carles Manté, per valor d'un milió d'euros.
1: I atenció avui també a això, la tecnològica Indra té previst contractar fins a 1.500 treballadors a Catalunya i doblar les vendes en el seu negoci de defensa. I avui es reuneixen a Barcelona més de 200 empreses del sector i s'espera que tanquin una vintena d'acords de col·laboració. Barcelona, Jordi Canal.
6: Bon dia. Indra ja té acords i aliances amb 350 companyies catalanes i avui n'ha formalitzat 19 més en la presentació del que ha denominat Pla Catalunya, un pla per impulsar el seu negoci aquí, com dèiem, ampliant els centres, incrementant la facturació fins als 500 milions d'euros i augmentant la plantilla, que superarà així els 5.000 treballadors, i involucrant també les empreses locals en projectes de tecnologies duals, és a dir, que tant poden tenir usos civils com militars, projectes de ciberseguretat, ciberdefensa i també de l'espai. Àngel Simón, president d'Indra.
13: Catalunya tiene las condiciones para liderar la transformación de este sector de defensa, seguridad y espacio a nivel europeo. Porque la capacidad industrial, el potencial tecnológico, el talento que se encuentra en Cataluña les otorgan también la responsabilidad de asumir un papel relevante en los programas de defensa y seguridad, cosa que no ha hecho hasta la fecha.
6: Ara Catalunya vol ser-hi, ja ha de ser-hi, ha dit el president Salvador Illa en aquesta jornada d'Indra a Barcelona. Illa assegura que Catalunya té potencial industrial, tecnològic i talent per participar i ser referent en els plans de defensa europeus. Uns plans enmig d'un món convuls que han de servir, diu Illa, per garantir el model de vida i l'estat del benestar.
1: I mentrestant, gairebé la

0: Hola, bon dia. Un vídeo hiperrealista però fals, és a dir, un deepfake d'un candidat que es retirava i demanava el vot per al seu rival, es va poder veure a Buenos Aires l'any 2025. És un dels exemples que recull l'estudi de l'Observatori, que destaca especialment l'any 2024, perquè aleshores es van produir molts processos electorals i han vist com eines d'intel·ligència artificial s'utilitzen per erosionar la confiança de la ciutadania en el sistema, manipulant els votants. Sentim el seu director, Albert Sabater.
1: En un any de molts processos electorals, gairebé la meitat dels països del món van tenir algun tipus de situació on l'ús maliciós d'aquestes aplicacions d'intel·ligència artificial que comentava abans va tenir una certa transcendència. L'estudi no va sobre si van canviar el resultat electoral, però sí que el van alterar d'alguna manera.
0: Alerta que la tecnologia més nova es posa a disposició de molta gent d'una manera tan ràpida que es poden viralitzar continguts maliciosos sense ser-ne conscient.
2: Un minut i mig i seran dos quarts. I els Estats Units i l'Iran que tornen a xocar les negociacions per la fi de la guerra. Trump ha rebutjat la resposta de l'Iran a l'última proposta de pau de l'administració nord-americana, mentre que el règim de Teheran defensa que ha fet una oferta legítima. El conflicte acumula ja 10 setmanes i els temors que s'allarguin ha fet pujar avui altra vegada el preu del petroli. Jordi Baró.
3: Trump ha estat ràpid i clar a l'hora de dir no a l'últim plantejament de pau de l'Iran. Va rebre la resposta ahir i ja de matinada l'ha qualificat de completament inacceptable. En canvi, l'Iran assegura que demanava al final de la guerra l'aixecament de les sancions i la fi del bloqueig als ports iranians. Ismail Baghaei és el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià.
4: No hem exigit cap concessió. L'única cosa que hem perseguit són els drets legítims de l'Iran.
3: La guerra dura ja des de fa 10 setmanes i la preocupació que s'allargui ha fet tornar a pujar avui el preu del petroli. Israel ha continuat bombardejant el Líban i defensa que la guerra no ha acabat, amb l'argument que cal retirar primer, si cal per la força, els estocs de l'Iran d'urani enriquit. El primer ministre, Benjamin Netanyahu, ha declarat també que vol posar fi al finançament dels Estats Units al seu exèrcit en una entrevista a la CBS.
5: Vull reduir a zero el suport financer americà, el component financer de la cooperació militar que tenim. Crec que és hora que ens desprenguem d'aquest suport militar.
3: Israel rep cada any 3.200 milions d'euros d'ajuda militar de l'administració nord-americana i vol reduir-ho en un moment que la guerra a Gaza fa temps que ha fet caure el suport que hi ha als Estats Units, tant de polítics com de ciutadans, a ajudar militarment Israel.
2: I encara en crònica internacional, el primer ministre britànic promet que treballarà més i millor davant la desfeta electoral de dijous als comicis d'Escòcia i Gal·les i a les municipals parcials d'Anglaterra. El laborista Keir Starmer ha reconegut malestar social i ha anunciat més canvis per combatre-ho, entre els quals una nova relació amb Brussel·les. Anem ara a Londres, Quim Olivares.
6: Bon dia. Starmer no pensa dimitir, sap que molta gent ha estat decebuda amb ell després de la desfeta laborista a les eleccions de dijous, però creu que té un mandat democràtic per millorar la vida de la classe treballadora.
7: Sé que la gent està frustrada per l'estat de la Gran Bretanya, frustrada per la política i algunes persones frustrades amb mi. Sé que tinc gent que dubta de mi i sé que he de demostrar que s'equivoquen i així ho faré.
6: En un discurs per la seva supervivència política, Starmer ha promès millorar la vida de la classe treballadora, acostar el Regne Unit al cor d'Europa, donar un futur millor als joves amb inversions en la seva formació i nacionalitzar la siderúrgia British Steel, propietat d'una empresa xinesa. El primer ministre creu que ni el líder de l'extrema dreta ni dels verds, els grans beneficiaris de la derrota laborista, estan preparats.
7: Ni Nigel Farage ni Isaac Polanski ofereixen al nostre país el lideratge progressista seriós que aquests temps exigeixen.
6: Molts laboristes creuen que el partit no podrà remuntar la situació si Starmer continua al càrrec. Ara caldrà veure, doncs, si aquest discurs aturarà l'embat d'alguns laboristes que volen que faci un pas al costat.
2: Doncs així és com tenim el món. De tornada a Catalunya, a Vilanova de Segrià ja es pot veure una imatge encara poc habitual, arbres fruiters coberts per plaques solars. N'hi havia en finques experimentals, però ara, per primera vegada, una empresa ja les ha instal·lat per comprovar l'eficiència d'un sistema que permet alhora produir energia i protegir la fruita de l'excés de calor. Anem a Lleida, Estela Busoms, de quina extensió estem parlant?
8: Doncs de gairebé una hectàrea i mitja de pereres, propietat de l'empresa Nufri. Els panells s'instal·len a 4 metres de terra sobre els arbres i se n'aprofita l'electricitat i l'ombra. El director d'energia de la firma, Carles Grau, explica en declaracions a TV3 alguns dels paràmetres que esperen optimitzar.
9: I així millorar, doncs, l'estrès hídric, el consum d'aigua, o cop de sol que puguin tenir també, doncs, en moments oportuns, doncs, mirar de donar-los sombra, i en moments en què necessitin el sol, doncs, moure les plaques, perquè es poden moure,

0: apartar-ho perquè puguin rebre tot el sol que necessitin.
1: L'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària Eslirta aprova aquest sistema des de fa 3 anys en una finca pilot de pomeres, en aquest cas a Mollerussa. Una altra opció per no perdre terreny de cultiu és posar plaques flotants en basses de rec. Jordi Sala, de l'empresa Aigua Segarra-Garrigues.
2: I el que no voldríem és malbaratar aquest sòl agrícola. No, és un principi important, és ho posem dintre la base i el sòl agrícola pel que és la producció d'aliments.
1: Les primeres 2.800 plaques les han instal·lades a la bassa del Fes, al Segrià.
3: Això, la plana de Lleida, més al nord, punt d'inflexió important a les estratègies de prevenció d'atacs al bestiar. A la Vall d'Aran capturarà i geolocalitzarà els ossos que hagin perdut la por a la presència humana. La mesura, segons defensa el govern aranès, arriba a petició del sector ramader. Anem a Viella, Sofia Cabanes.
4: Feia 6 anys que al Pirineu s'havien deixat de rastrejar ossos amb GPS. El darrer va ser Goyat i abans que ell va ser Cachú, que va morir enverinat. Ara, a diferència d'aleshores, no hi ha ossos qualificats com a perillosos, però es volen controlar aquells que s'avesen a la presència humana. Una estratègia que replica l'experiència de la Serralada Cantàbrica, on s'aplica amb èxit. Ivan Afonso, cap de Medi Natural del Consell General.
5: No hi ha usi que per protocol que ho hem se puguin considerar problemàtics. Més sé que hi ha haver-hi usi que s'acostumen ja a acostar-se molt als pobles, això és el que s'ha d'evitar.
4: El Consell prepara ara un pla de captures que ha de ser avalat pel Ministeri de Transició Ecològica.
3: Ara farem una pausa per la publicitat, serà un minut, i a la tornada us expliquem els últims secrets de la Casa Ballons. Els han explicat avui.
6: Catalunya migdia.
7: Aquest diumenge i tots els festius...
8: El Corte Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal, i el supermercat de Francesc Macià...
7: Obren de 12 a 8 de la tarda.
8: Ara tens més temps per fer les teves millors compres...
7: Molt més fàcil i còmode.
8: Recorda, aquest diumenge i tots els festius...
7: El Corte Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal, i el supermercat Francesc Macià... Obren...

0: Ocasión Plus Fest. Més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
1: Ja m'entens.
2: Un programa d'un altre gènere.
3: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
4: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
1: Amb David Ávila.
4: A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
5: I també disponible a la plataforma 3Cat.
4: Catalunya migdia.
6: Som-hi, descobrim aquests secrets. La Casa Batlló obre al públic des d'avui l'últim habitatge original de Gaudí. És el tercer pis que, després d'una restauració de 4 anys, recupera la visió domèstica i totalment avançada al seu temps del genial arquitecte. Ho ha vist la Valèria Obereda.
7: Són 440 metres quadrats útils que demostren la visió ecològica de l'arquitectura de quilòmetre zero i reaprofitament que tenia Gaudí. Una sorpresa rere l'altra han acompanyat la feina en la que ha calgut modificar el paviment, però no les parets. Sentim l'arquitecte responsable, Xavier Villanueva.
8: Els estucs són els originals. Absolutament tots són els originals restaurats. Òbviament, han estat més de 80 anys tapats per pintures plàstiques, per tant, no ha sigut fàcil el procés de restauració. Els ganxos metàl·lics, els elements florals que han aparegut de forma sorpresiva. Aquí veieu fulles d'oliveres, a l'altra banda veureu que hi ha elements florals.
7: Aquests espais es lloguen a partir de 200 euros l'hora, amb preus dinàmics. El director general de la Casa Batlló, Gary Gauthier, suggereix usos.
9: Imagineu-vos poder convidar els vostres amics a un sopar en aquesta planta. Imagineu-vos poder despertar un dissabte al matí en una de les seves habitacions.
7: Pel que fa al mobiliari, l'ha proposat l'arquitecta i interiorista italiana Paola Navone. Són peces artesanals que reforcen la identitat de cada estança.
6: I encara a Barcelona, la Generalitat i l'Ajuntament arriben a un acord per acabar amb les llistes d'espera per aprendre català. El consistori augmentarà en 1,2 milions d'euros el pressupost que destina al Consorci per la Normalització Lingüística. Anem ara a l'Ajuntament, Anna Escura.
10: Bon dia. Això vol dir que l'aportació municipal al Consorci arribarà a un mínim de 3,1 milions d'euros anuals, cosa que es traduirà en 23 nous professors i 5.000 places més a partir del curs que ve. L'objectiu és donar resposta al 100% de la demanda i acabar amb les llistes d'espera. Jaume Collboni és l'alcalde i Francesc Xavier Vila, el conseller de Política Lingüística.
11: L'objectiu que tenim és atendre el 100% i, per tant, que les llistes d'espera, pel que fa als cursos de català, siguin història a la ciutat de Barcelona.
12: Tenim, d'una banda, cursos trimestrals, per tant, vol dir que una persona que no ha trobat el curs a l'hora, al dia concret que li va bé, hi ha edicions trimestrals i, a més, comptem amb la subvenció també a les entitats. Les entitats justament ens ajuden a cobrir aquesta demanda que és més difícil de cobrir amb un format més estàndard com és el del Consorci.
10: Aquest acord s'inscriu en el mandat del Pacte Nacional per la Llengua, al qual l'Ajuntament es va adherir el setembre passat.
6: I a la temporada alta, el Festival d'Arts Escèniques, que es celebra sobretot a Girona i Salt, ha presentat avui un avançament de la seva programació de tardor, que tindrà en total 16 produccions. Una de les més destacades és una obra, una adaptació, de La senyoreta Júlia, d'August Strindberg. Anem ara amb l'Estel Coletas.
13: El certamen referma el seu paper com a motor de la creació contemporània, amb col·laboracions entre directors internacionals i equips artístics catalans. En destaca el nou projecte de la brasilera Kristen Jatay, que adapta La senyoreta Júlia d'August Strindberg, traslladant-la a la Catalunya actual. Narcís Puig, director artístic del festival.
14: L'espectacle original de la Jatay era portar la Júlia a una realitat brasilera de fa 15 anys. Això vol dir família molt rica, amb criats negres de dintre la casa, etcètera, etcètera. I aquí es fa una adaptació a la realitat catalana o europea, jo diria que europea, ara mateix.
13: El festival també impulsa noves peces de creadors, com Pablo Masías o La Baronal, tot sota un cartell signat per la companyia Baro de Bell. A més de les estrenes, manté formats clàssics com el torneig de dramaturgia, les lectures de clàssics i el cicle de lectures llibrades.
6: I un últim apunt, la Breu Edicions celebra 20 anys convertida en una de les editorials independents més veteranes que resisteixen en un entorn de grans grups editorials. El seu objectiu és clar, prioritzar la literatura de qualitat per sobre de la rendibilitat econòmica. Barcelona, Montse Camps.
15: L'Abreu és pionera. Va néixer com una associació cultural sense ànim de lucre i juguen, diuen, no a una altra lliga, sinó a un altre esport que els ha permès consolidar-se, com explica aquesta emissora l'editora Esther Andorrà.
16: Som una associació sense ànim de lucre, però sense ànim de ruïna, però a vegades hi ha indústries editorials que tenen uns deutes molt grossos i estan tan tranquils. Nosaltres som petits, però solvents, i a partir d'aquí, sobretot, ens enamoren els llibres. L'avantatge és que ha de ser molt poca aquesta rendibilitat perquè sigui justificable la seva impressió, perquè nosaltres no anem a pel benefici, anem a per el plaer de la lectura. No?
15: En aquests 20 anys han publicat 245 títols, primer de poesia amb la col·lecció L'Abatre, després ho van ampliar amb narrativa i també la traducció d'autors internacionals que no havien estat publicats en català o ja estaven descatalogats, des d'Anaïs Nin a Henry James o Colette. Entre tots els projectes de cara a la tardor tenen previst publicar els curiosos poemaris que haurien escrit el capità Haddock i Tintín amb traducció de Marc Romera.
17: Catalunya migdia.
6: Doncs aquestes són les notícies del dia, però la notícia del dia, la notícia amb què hem començat l'informatiu, sí, són aquestes celebracions del Barça, i des d'ara i fins a les 3, tot el detall, Laia Tudel.
18: Recordarem aquesta rua dels campions que es farà aquesta tarda per celebrar el títol de Lliga del Barça. Si no heu tingut temps d'apuntar-vos al recorregut, el repassarem, i també sabrem l'última hora del Rayo Girona.
19: Davant del seu etern i màxim rival, el Real Madrid, que atònit aquí a la gespa com a espectador, és testimoni de l'alegria del Barça.
18: El Barça és campió de Lliga i aquesta tarda ho celebrarà pels carrers de Barcelona amb una rua. Fa una estona que m'ha explicat el recorregut, però com deia Ramon Salmurri, per si algú no ha tingut temps d'apuntar-se'l bé, recorda'ns on podran veure els culers els jugadors del Barça avui?
20: A veure, el recorregut de la celebració als campions començarà a l'accés 13 de l'estadi Blaugrana. Des d'aquest punt, l'autocar de la rua avançarà per la travessera de les Corts fins al carrer Numància. Continuarà pel carrer de París i baixarà per Balmes, girarà per la Gran Via i pujarà pel Passeig de Gràcia fins a arribar a la Pedrera, un dels punts centrals de la celebració. Pel que fa al trajecte de tornada al Camp Nou, la rua continuarà per Provença, Aribau i París, posteriorment passarà per l'Avinguda de Sarrià i tornarà a la travessera de les Corts fins a arribar de nou a l'estadi Blaugrana. Durant aquest recorregut hi haurà tres punts d'animació. El primer estarà situat a l'encreuament de l'Avinguda Josep Tarradellas amb el carrer d'Entença. La segona Fan Zone s'ubicarà a la cruïlla entre la Gran Via i el carrer de Balmes, mentre que el tercer espai d'animació serà al carrer del Consell de Cent amb el Passeig de Gràcia.
18: Doncs aquestes celebracions que comencen a les 5 de la tarda amb aquesta rua i que s'acabaran, Salmurri, 9-10 de la nit, previsiblement.
20: La previsió és 9 de la nit, però
18: s'allarga sempre una mica més, en funció també de la quantitat de gent que surti al carrer, que es preveu, doncs, que n'hi hagi força, perquè la gent té ganes de celebrar aquest títol.
20: No hi ha previsió de pluja, que això és important.
18: Molt important.
20: Sí, sí.
18: I hi ha moltes ganes de passar-s'ho bé, i totes aquestes celebracions les podreu seguir a Catalunya Ràdio, les explicarem en directe, amb un programa especial, una fusió que es fa entre la tarda i el Tot Costa, amb el Francesc Garriga, amb el Jordi Costa, la Sònia Gelmà, i també amb el Ramon Salmurri i el Roger Arbusà, que sereu allà al costat de la rua, fent aquests 4 quilòmetres i mig, he calculat d'anada, gairebé 8 quilòmetres potser fas avui caminant.
20: Sí, sí, sí, avui és un dia...
18: Portes bon calçat?
20: Sí, sí, sí, sí, està previst tot.
18: Bé, doncs tots ells us ho explicaran a Catalunya Ràdio. Especial perquè avui toca celebrar bé el que ahir va guanyar el Barça, Salmurri, que és la segona lliga consecutiva d'aquest Barça de Hansi Flick.
20: I és una lliga per la història, la 29a en la història del club, i com dius, la segona consecutiva de l'era Hansi Flick. Després hi entrarem, perquè ahir va ser un dia històric per Fermín i la resta dels seus companys.
21: Sí, ho sabíem, clar, era un moment històric pel club, pels culers, i ho hem donat tot, hem fet un partidàs i ens hem portat la victòria i la lliga.
20: Fermín, com Eric i la resta dels seus companys, van gaudir d'una jornada d'emocions, perquè estem parlant d'un Barça-Madrid, d'un clàssic al Camp Nou, amb la lliga per decidir.
22: Sí, sí, ho sabíem que abans del partit mai havia passat això, però bueno, no deixava de ser una anecdòtica, no? Crec que el més important avui era guanyar davant de la nostra afició i estar motivats, no? Perquè al final sempre jo contra el Madrid doncs, té aquesta motivació extra.
20: Va ser una festa grossa a l'estadi amb càntics de tot tipus, però perquè a més al minut 20 el Barça ja guanyava 2-0 amb un golaç de falta de Marcus Rashford i un altre de Ferran Torres. Dos gols que valien un títol, que valien un títol contra l'etern rival, i dos gols que significaven que el Barça domina amb mà de ferro a l'estat espanyol i en el regne d'Mbappé i Vinícius.
0: Cada título que ganas tienes que celebrarlo por todo lo alto, más una liga que es una competición de todo el año, y yo creo que este año claramente hemos sido los mejores de España. Claro que queremos ganar la Champions, ese es el objetivo, y el año que viene tenemos otra oportunidad.
20: De Jong traient pit, si hem de posar algun però a la nit, Laia, jo crec que n'hi hauria dos. Els direm amb la boca petita, però s'han de dir. Un, que vam passar de somiar amb una golejada al minut 20 a acabar el partit amb un to més aviat baix.
18: Era un somni que el Bernat Soler de seguida el va dir a la TDT que també el tenia després del segon gol del Barça. Sí.
20: I la segona, la festa postpartit a la gespa, deixem-ho amb que va ser poc lluïda. Però, en fi, això és segurament el de menys, perquè el que compta és que el Barça va guanyar la Lliga una altra vegada, dues de seguides, en un dia especial per Hansi Flick, el dia de la mort del seu pare.
2: Lo queríamos hacer por él, por todo lo que nos ha dado y por la pérdida que ha tenido hoy. Creo que bueno, va a dedicar al cielo también un poco para su padre, así que todo va por él.
20: Pedri, protagonista també d'aquestes dues temporades, dues lligues, amb un registre de Hansi Flick que iguala, per exemple, els d'Enrique Fernández, Eleno Herrera, Luis Van Gaal, Pep Guardiola, Luis Enrique i Ernesto Valverde, tècnics que van aconseguir les dues lligues en les seves dues primeres temporades com a entrenadors del Barça. I amb dos títols de Lliga ja només té per davant Pep Guardiola, que en va aconseguir 3, i Johan Cruyff amb 4.
18: La derrota al Clàssic ha estat el colofó, una temporada terrible per al Real Madrid després del segon nadaplete, la segona temporada sense aconseguir cap títol. El Madrid toca fons i busca algú que el salvi, Marcos García.
3: El Madrid surt del Clàssic pitjor del que va arribar a Barcelona, a 14 punts del Barça, amb la Lliga perduda, impotent contra un equip de Flick molt dominant. Els dubtes sobre la implicació de Mbappé es mantenen a Madrid. Ahir, amb el 2-0 al marcador, el francès va fer una piulada que posava a la Madrid, que molts allà interpreten com de jugador poc preocupat. I la setmana de les baralles al vestidor va acabar amb una desfeta al Camp Nou que encara hauria pogut ser més àmplia. Arbeloa, tècnic blanc.
23: Entendemos la frustración, el desencanto, los insatisfechos que tienen que estar con esta temporada y bueno, pues lo único que podemos hacer es trabajar, mirar al futuro, aprender de todo lo que hemos hecho mal este año. Hay que trabajar para dar la vuelta a la situación que tenemos ahora mismo.
3: El punt d'inflexió d'aquest nou curs en blanc del Madrid serà l'arribada d'un altre entrenador, i el gran candidat és José Mourinho. El portuguès ara al Benfica encara no ha donat resposta oficial als acostaments del Madrid, però ha estat tevi Mourinho a les últimes hores quan li han preguntat sobre el seu futur a Portugal. Mou encara té un any de contracte amb el Benfica i una clàusula de sortida de 3 milions d'euros.
18: I avui hi ha partit del Girona, i és partit important perquè els de Mitchell visiten el camp del Rayo Vallecano en un partit molt clau per les aspiracions que tenen per la permanència, Eduard Solà.
24: El Girona començarà el partit d'avui a Vallecas amb només un punt d'avantatge sobre el descens, però el més important és amb quina distància respecte a l'Alavés l'acabarà. En el pitjor dels casos es mantindrà un punt per sobre, i en el millor dels casos, si guanya, tindrà 4 punts més i serà 12è. El Girona jugarà avui al camp del Rayo Vallecano després d'haver encadenat 3 derrotes consecutives i d'haver guanyat l'últim partit fa més d'un mes. En una classificació amb molts equips amb els mateixos objectius, Mitchell ja va dir ahir que estan preparats i convençuts de salvar-se.
25: La responsabilitat d'estar a baix pesa, però l'equip té clar el que ha de fer, i estem en una situació que hem passat la temporada passada, i que aquest any al principi hem patit molt, més que mai en 5 anys, i penso que l'equip està preparat per fer-lo i que està convençut que ha de fer.
24: El Girona té 38 punts i el rival, el Rayo Vallecano, 42. Venen de guanyar el camp de Getafe a l'última jornada de Lliga i, sobretot, de classificar-se per la final de la Conference League. En una relativa situació còmoda a la Lliga, per la seva primera final europea, encara queden dies. El Girona ha fet avui el viatge d'anada i tornada al mateix dia. El Rayo i el Girona són els dos únics equips que jugaran 3 partits en una setmana. i en contra del Girona és que haurà d'anar dos cops a Madrid. Abel torna a la convocatòria després d'un mes de baixa i, en canvi, Brian Hill és baixa per sanció.
18: El partit del Girona, evidentment, també el podeu seguir a Catalunya Ràdio. El partit es juga a les 9. Doncs una mica abans començarà aquesta transmissió del Tot Gira. I l'Espanyol ha fet oficial la incorporació de Monchi com a nou director general esportiu del club. L'arribada de l'exdirector esportiu del Sevilla, entre altres clubs, s'interpreta com un cop d'efecte per mirar de capgirar la deriva del primer equip, que continua en caiguda lliure i té per davant tres matchball per evitar el descens. Biel Cadilla.
1: Sí, l'anunci arriba quan, a falta de tres jornades, l'Espanyol es troba a tan sols dos punts del descens. El mateix Monchi, en declaracions al club, ha explicat el perquè de la seva incorporació en aquest moment.
4: Y vengo, bueno, a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente. Y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible, porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club. Desde la modestia, desde la humildad, pero también desde la experiencia, intentar ayudar al club en lo que se pueda desde ya.
1: Monchi encapçalarà la nova direcció general esportiva, que només estarà per sota del CEO Mao Ye i del president Alan Page. La seva arribada no implica la sortida de Fran Garagarza, actual director esportiu del club, ara de baixa, ni tampoc de Manolo González, per qui Monchi demana confiança.
4: Entiendo que haya gente que hayan perdido la esperanza. Entiendo que haya gente que desconfíen del equipo, del míster, de todo, del club. Pero yo creo que no es el momento de desconfiar. Creo que es el momento de confiar. Tenemos que aparcar un poco las dudas, un poco la rencilla, un poco los miedos y generar todo un ambiente que produzca una sinergia que empuja el equipo.
1: Ramon Rodríguez Verdejo, com es diu realment Monchi, que al marge del Sevilla ha treballat també a la Roma i l'Aston Villa, mirarà d'ajudar a redreçar la situació dels pericos, que encadenen 18 partits sense guanyar i dimecres reben l'Atlètic Club a l'RCD Stadium sense Nico Williams ni Sancet.
18: Nou minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
5: És increïble. Crec que això necessitaré uns quants dies per
18: Parlarem de Paula Blasi, un dels noms d'aquesta setmana al món de l'esport, guanyadora de la Volta.
7: Catalunya migdia.
8: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa. Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
9: Doncs estava plovent i pam! Un senglar que creua.
26: Ostres.
9: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre.
26: Uf.
9: Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
27: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
28: Arriba el partit. I gràcies al televisor Samsung de 75 polzades Neo QLED Mini LED, que costava 2.399 euros, ara el viuràs com mai per només 899 euros. I amb els nostres tecnoavantatges.
29: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
7: Catalunya migdia.
30: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
31: No m'agrada aquesta sintonia.
30: És que està molt bé. Pam, pam, pam, pam. Inconfusible, però molt imitable.
32: M'ho faries tu, Elisenda?
31: Jo sempre.
30: Va. Pam, pam, pam, pam. Marc Marvà, bona tarda.
33: Bona tarda.
30: Pots fer un pam, pam, pam, pam?
33: Pam, pam, pam, pam.
31: Molt bé.
30: Com ho faries, Òscar?
32: No, jo no ho faria. Pam, no puc millorar-ho.
30: Pam, pam, pam.
32: Veus?
34: De dilluns a divendres de 4 a 7...
30: La millor hora del dia.
34: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
30: Pam, pam, pam, pam.
7: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
34: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
34: Som 3CAT.
18: I aquest cap de setmana han passat moltes coses, més enllà del títol de Lliga del Barça. Comencem per les notícies bones. Paula Blasi, ciclista d'Esplugues de Llobregat, de només 23 anys, ha guanyat la seva primera Vuelta a Espanya i ha fet història, Isabel Vilalta.
0: Doncs sí, així és. Primera ciclista catalana de la història en guanyar la Vuelta o qualsevol altra gran prova femenina per etapes. De fet, només Josep Pessarrodona, just ara fa 50 anys, i Melcior Mauri, el 1991, han guanyat una prova així, justament també la Vuelta. Paula Blasi va capgirar la general l'últim dia, superant una llegenda com Anna van der Breggen a l'Angliru.
5: Quan ha començat a baixar, que els últims 500 metres eren baixada, però abans no ho veia gens clar, m'he precipitat una mica i sí que els dos últims quilòmetres s'han fet molt, molt durs. Crec que mai havia patit tant en una pujada, però bueno, he intentat tirar de cap i simplement pensar en tot el treball que han fet les meves companyes tant avui com els darrers dies i simplement volia tornar-los a l'esforç.
0: Blasi va ser segona a l'etapa de l'Angliru i, com dèiem, primera a la general. Es consolida així com una de les millors ciclistes del món, completant una gran temporada, i això que no fa ni 2 anys i mig que es dedica al ciclisme.
18: I un altre nom propi, Marc Márquez, que ha rebut l'alta hospitalària de doble intervenció a què es va sotmetre ahir a Madrid i que el tindrà de baixa un període indeterminat, Damià Aguilar.
2: Com dissabte es va trencar un dit d'un peu, va decidir que la intervenció ja prevista però no desvelada a l'espatlla dreta la faria conjuntament. S'obre novament el capítol de les lesions del tro de Cervera. Ara això de l'espatlla és per 2 cargols moguts d'una intervenció del 2019 i un tros d'os que els metges també van enretirar i que li afectaven el nervi radial. Aquí la clau de les caigudes d'aquesta temporada i la seva falta de confiança pilotant el prototip de Ducati, malgrat els èxits, com per exemple guanyar 2 curses sprint o fer el rècord del circuit de Le Mans. No serà a la pista durant el Gran Premi de Catalunya d'aquesta setmana, però sí l'Àlex Márquez, que defensarà la victòria del 2025.
18: I no tot han estat bones notícies aquest cap de setmana, perquè tot i que el Barça ha lluitat per la Champions d'hoquei patins, no ha pogut endur-se el títol. Maria Chesena.
6: Sí, el Barça ha dit adeu al títol europeu després de perdre per 3-1 contra el Porto. El conjunt blaugrana tornava 8 anys després a una final de la Champions, però el somni de regnar novament a Europa encara haurà d'esperar. Els de Ricard Ares arribaven a la final en un bon moment, però un molt mal inici de partit va esvair aquestes sensacions. 2 gols a la primera part de la primera meitat del Porto obligaven el Barça a remuntar i, tot i el gol de penal de Labart a l'inici de la segona meitat per retallar distàncies, el conjunt portuguès va sentenciar amb el tercer quan faltaven només 5 minuts per al final. El tècnic blaugrana, orgullós de l'equip, assegurava que tornaran a ser a la final.
10: Tornarem a estar aquí i l'aixecarem. No sé quan serà, si serà la pròxima temporada, però treballant com estem en molt bona línia. És una pena perquè crec que hem culminat 3 dies molt bons en quant al rendiment. Ens ha faltat entrar bé en el partit d'avui.
6: I a la competició femenina el guanyador ha estat el Fraga, un equip que ja va eliminar el Vilassar a les semifinals de la tanda de penals i que ha vençut el Benfica per 4-1 en aquesta final.
18: I tampoc ha estat un bon cap de setmana per a l'Uni Girona, perquè l'equip ha quedat eliminat de la lluita pel títol de la Lliga Femenina de Bàsquet, Montserrat Raya.
11: A un pam, al cap dels dits, a tocar, per ben poc, pels pèls. Totes aquestes expressions resumeixen el que ha viscut l'Uni Girona en quedar-se només 2 punts d'accedir a la final de la Lliga Femenina de Bàsquet. Les de Roberto Íñiguez arribaven a la tornada de semifinal amb 1 punt en contra del partit jugat a València, i a Fontejau tothom creia en la gesta. Va ser un partit èpic, però al final empat a 73 al marcador amb un últim tir fallat per Màriam Koulibaly. I eliminació de les gironines. Ainhoa López, una de les més destacades ahir, es mostrava molt afectada.
12: Ho hem intentat, ho hem donat tot. És una llàstima perquè ho hem tingut a tocar, no? en la major part del partit. Crec que hem estat molt sòlides i molt bé, molt concentrades amb la feina que havíem fet i intentant millorar errors que havíem comès l'altre partit. Però elles també han estat molt acertades, no? I també ho han lluitat i també dignes mereixedores, no?, de passar aquesta final.
11: El premi de consolació, si es pot dir així, és que l'Espart Girona té assegurada una plaça a la fase prèvia de la propera edició de l'Eurolliga.
18: I tornant a parlar de futbol, a la primera federació, el Sabadell manté les opcions d'ascens directe i l'Europa continua també en zona de play-off quan només falten 2 jornades per al final de la Lliga. En canvi, el Nàstic, l'equip amb més opcions de pujar a categoria a l'inici de temporada, cada cop té més complicada la salvació, Carles Vila.
13: Ahir els granes van perdre el camp del Tarazona per 2-0. El Nàstic va tornar a mostrar en un desplaçament la seva pitjor imatge sense pràcticament cap opció d'emportar-se els 3 punts. De fet, ja són 5 partits consecutius fora del nou estadi que acaben amb derrota. A més, s'acumulen els problemes perquè els de Pablo Alfaro són en zona de descens i han perdut el gol a baraix amb el Tarazona, l'equip que ara marca la salvació.
1: Sí, sí, dependemos de otro resultado, por supuesto, pero lo que sí depende de nosotros es ganar, y el próximo partido lo tenemos en casa y tenemos que salir a ganarlo. Luego hay enfrentamientos directos entre equipos, que igual que hoy estamos así, porque ahora no dependemos de nosotros, pues como hace dos jornadas seguíamos sin depender y luego conseguimos revertir, ¿no? Hay que ser duro mentalmente, hay que saber que estamos ahí porque estamos haciendo cosas que no hay que hacer y que cometemos errores que nos penalizan muchísimo.
13: A la pròxima jornada, en aquesta primera federació, juga el derbi entre el Nàstic i l'Europa i el Sabadell s'enfrontarà a l'Antequera.
18: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva del dia. Avui, ja ho sabeu, a partir de les 4, programa especial a Catalunya Ràdio per seguir totes les celebracions de la Rua de Campions del Barça després d'aconseguir ahir el títol de Lliga, el segon consecutiu d'aquesta era del Barça de Hansi Flick. Comença la Rua a les 5 de la tarda, però a les 4 comença aquest programa especial amb el Francesc Garriga i també amb el Jordi Costa, la Sònia Gelmà, el Ramon Salmorri, l'Arbusà, seguint aquesta Rua dels Campions. Ho deixem aquí, seguim al Catalunya Migdia amb el Joan Buta.
3: Són les 3.
4: Catalunya Migdia.
3: Fins ara al Catalunya Migdia us hem explicat tots els detalls d'aquesta rua amb què el Barça celebrarà aquesta tarda la Lliga, que ja passarà a la història com la Lliga del Clàssic per haver estat la primera de la història a aconseguir-se matemàticament en un partit contra el Madrid. Als pròxims minuts us explicarem com serà aquesta programació. Ara hi feia referència a Laia Tudel a Catalunya Ràdio per seguir aquesta desfilada triomfal dels culers per Barcelona. També hem recollit una informació d'última hora que hem sabut durant el programa. La Fiscalia manté la petició de penes d'entre 8 i 29 anys de presó pels germans Pujol Ferrusola. Per Jordi Pujol Ferrusola, el fill gran de l'expresident, demana 29 anys de presó, mentre que per la seva exdona, Mercè Ginonès, en demana 17. I ens hem fixat en el conflicte de l'educació, perquè demà hi ha una nova vaga general a l'educació arreu de Catalunya. La consellera d'Educació, Esther Niubó, avui ha dit que està disposada a reconduir la situació i revisar aquest acord per millorar-lo, firmat amb els sindicats minoritaris de Comissions Obreres i la UGT, i que va posar en peu de guerra els sindicats majoritaris. Niubó manté la proposta de reunió per dijous amb tots els representants dels docents. A aquesta hora, què més destaquem, Natàlia Ramon?
14: Doncs una investigació periodística del The New York Times, que ha tret a la llum una campanya organitzada des de fa anys pel govern de Benjamin Netanyahu per tal de mantenir Israel a l'Eurovisió i netejar la reputació del país davant les acusacions de genocidi a Palestina. Segons el diari nord-americà, el govern hebreu té en marxa aquesta campanya diplomàtica, mediàtica i financera per utilitzar Eurovisió com una eina d'influència en la percepció internacional del conflicte a l'Orient Mitjà. En els últims mesos, els representants israelians haurien pressionat funcionaris i cadenes de televisió de tota Europa per evitar els vetos a Israel, el boicot, el concurs per la guerra a Gaza i les acusacions contra Israel d'intentar manipular els resultats. El reportatge, finalment, qüestiona l'actuació de la Unió Europea de Radiodifusió, que és l'organitzadora del concurs, perquè, diuen, intenta minimitzar el conflicte amb Israel, amagar informes interns i evitar investigacions externes. I justament el Consens Europeu per aplicar noves sancions a 7 colons a entitats jueves de Cisjordània, segons fonts diplomàtiques. La proposta tira endavant en la primera plasmació del canvi de govern a Hongria, que fins ara ho bloquejava. On es mantenen les discrepàncies entre les diplomàcies dels 27 és a imposar represàlies comercials amb productes o serveis provenents de les zones ocupades. Anem fins a Brussel·les. Bruno Fortea.
15: Hola, bon dia. França i Suècia volen aranzels per als productes de les colònies jueves a Cisjordània, però el ministre italià, Antonio Tajani, toca el violí.
16: Siamo pronti a esaminare la proposta.
17: Estem oberts a examinar la proposta, però no crec que sigui una decisió que calgui prendre avui.
15: La ministra irlandesa, Ellen McEntee, directament ho rebutja, i els Països Baixos aviat prohibiran pel seu compte tot el comerç amb les colònies jueves. En canvi, unanimitat per rebutjar la mediació de l'excanceller alemany Gerhard Schröder a la guerra d'Ucraïna d'Ucraïna, una proposta de Putin rebatuda així per la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas.
8: Crec que Gerhard Schröder ha estat lobista d'alt nivell d'empreses estatals russes. És clar, perquè Putin vol que sigui la persona.
15: Els socis europeus també han donat llum verda per reactivar l'acord comercial amb Síria un cop enterrat el règim de Bashar al-Assad.
14: I avui hem sabut que la producció d'electricitat amb gas s'ha disparat un 40% amb el model de gestió de red elèctrica després de l'apagada. Per evitar més episodis d'inestabilitat, l'operador s'ha volgat en aquesta energia de suport, que és més contaminant i més cara també per als consumidors. L'operació que es va posar en marxa a red elèctrica ara fa un any era per reforçar el sistema elèctric després d'aquella apagada i ha suposat fer un gir cap a l'ús del gas per produir electricitat. Segons un estudi que ha fet ara la plataforma Gas no és solució, aquest fort increment dels cicles combinats ha suposat un 16% més d'emissions de diòxid de carboni i sobrecostos quantiosos. Marina Gros és la coordinadora d'Ecologistes en Acció.
9: Estamos utilizando más fuentes fósiles que el año pasado para producir electricidad y el otro es el coste que esto ha tenido en la ciudadanía. Y estaríamos hablando entre 422 y 1.500 millones de euros para los consumidores.
3: Ara passen 5 minuts de les 3.
7: Catalunya migdia amb Joan Bota.
3: I avui també amb la Júlia Reguer, cap de política del Periòdico, l'Alba Alfagema, psicòloga, i en Jordi Cabré, escriptor i advocat. Bona tarda.
19: Bona tarda. Bona tarda.
3: Grau d'eufòria a aquesta hora.
19: Home, encara no.
20: Dilluns, migdia, però...
21: Jo crec que ho deia pel Barça.
20: Ah, val.
3: Oi? Ja tenim aquí un retrat. Això és la Catalunya real, d'alguna manera.
20: Sí, sí, total.
3: Perquè la Júlia, espero que no et sàpiga greu, això que fem a vegades quan parlem a través d'un llibre, ha fet allò de... Ara hem de parlar de futbol. Vocalitzant molt, perquè...
19: No, de futbol.
3: Tu he vist que, quan he dit eufòria, no ho has relacionat amb el Barça, i en canvi en Jordi ha entrat movent els braços com si tingués Marc Caçador ben a prop a la plaça Catalunya.
19: Tampoc és parlar de futbol, no? És parlar de Barça.
3: I d'alguna manera parlar també de grup, això també...
20: Sí, totalment. Això que dius el Caçador, jo crec que és realment un comportament de grup potent.
3: I també és política.
21: No, clar, i un dia va venir el Bernat Soler i vam estar parlant aquí, i la veritat és que m'ho vaig passar molt bé parlant de futbol sense tenir-ne gaire idea.
3: Doncs mira, d'aquí una estona vindran en Francesc Garriga i en Ramon Salmurri, que ens han un munt, i ens explicaran de què hem d'estar pendents aquesta tarda. Abans, un tema des de fora. Empar Moliner, bona tarda.
22: Bona tarda.
3: I ara pensava, potser li pregunto a l'Empar Grau d'Eufòria i em diu, he tastat un picapoll aquest matí?
22: També. Però, és a dir, per celebrar aquella victòria, res millor que un picapoll del Bages.
3: O sigui que tu sí que vas seguir el partit i vas estar-ne pendent i a les celebracions i aquest matí i allò de...
22: Sí, una mica per poders. M'agrada veure la gent que està contenta quan passen aquestes coses. I d'altra banda, m'emociona molt veure que el plaer és doble, no tant perquè guanya el Barça, sinó perquè perd el Madrid.
3: Clar, és que ahir...
22: És aquesta cosa.
3: L'única pega, en part... És que el 2-0 era un resultat molt bo al minut 20, però potser al minut 90 deies encara.
19: La segona part dius, va, una mica d'emoció, no? Ja humiliem una mica.
3: Acabes de dir la paraula clau, eh?
22: Ja humiliem una mica. Que això és molt bo, eh? Aquesta frase és la millor que sentirem avui. Humiliem una mica.
3: Sí. Per què ens agrada, Alba?
19: Una mica d'humiliar.
3: Alba, com a psicòloga, per què ens agrada humiliar una mica?
20: Ostres, a mi no m'agrada.
3: Estic parlant de futbol, eh?
20: No, clar, és que el futbol és un estat molt emocional, no? Realment jo crec que el que passa al futbol és com que la gent es dona un permís de les coses que tenen a veure amb el futbol, que en altres àmbits no faria mai, i ja no et dic si estàs al camp, per poder expressar alguna cosa que a més és com molt tribal, no? I que al final això, no? Com a grup, contra l'altre grup, hem d'arribar a aquest punt fins i tot d'humiliar-lo.
19: No, sobretot perquè en aquest cas o tu humilies o ets humiliat. Llavors, és una cosa o l'altra.
20: Depèn. Això és l'excusa per voler humiliar algú. Però si no
21: la pregunta és si ets més del Barça o més antimadridista.
3: No hi ha pregunta.
19: No entenc la pregunta.
3: En part, de què ens volies parlar avui?
22: Doncs de la gestió. Perquè jo estava pensant avui estem contents pel Barça, mentrestant el món s'ensorra, ara que veu de dir que no ho podia, jo no m'ho imaginava per res, que Israel havia dit que havia treballat perquè Eurovisió li anés bé. Escolta'm, extraordinari, ara que Espanya no participa. Jo pensava, respecte a això de l'antivirus, vaig a fer una frase d'aquelles de tassa, però no de Mr. Wonderful. Jo tinc una idea de negoci que és Mr. Handsomeful, no, o sigui, terribles, tasses terribles. Tota gestió s'executarà segons el record de la gestió anterior. És a dir, el record teu, naturalment. Per exemple, com que la gestió de la Dana va ser nefasta pel govern del PP, ara el govern del PP es dedica a criticar tota gestió dels rivals, que justament per això serà exageradament curosa. Fent servir l'adjectiu caòtic, naturalment, amb una naturalitat i lleugeresa màximes. Tot és caòtic, tot és caòtic. La nostra opinió sobre la gestió, evidentment, tampoc és objectiva. Tots expliquem la fira segons ens va. Que ens tanquen a casa, exagerats. Que resulta que calia, han sigut massa imprudents i arriben tard. Tot és caòtic. Amb això vull dir que el president de les Canàries em manté estupefacte, i passen els dies i estic estupefacte, sobreactuant i actuant no com un polític, sinó com un patriarca, no com un polític escollit per governar. L'home va decidir que el vaixell que venia d'aigües africanes i que havia d'atracar el primer port segur i, diguem-ne, amb musculatura europea per no trepitjar cap poll de poll, doncs no ho faria. En la vida social d'uns éssers que som els humans i que hem arribat a la Lluna, hi ha activitats agradables i desagradables, però, en tot cas, obligatòries. Que el vaixell, amb gent que pot estar malalta, greu o no, és igual, atraqui a casa teva, n'és una. Tu pots tenir por, però te l'has de fer passar. I si la por la té la població que governes, és el teu deure explicar que intentaràs no cometre riscos perquè no tinguin por. Els humans hem de cooperar. Els gossos, per demostrar quin és el seu territori, fan una cosa que tots heu vist, és clar, fan pipí. I és per això que es dona el cas absurd de gossos que fan pipí al damunt del pipí de l'anterior gos i al damunt de l'anterior i l'anterior i l'anterior, i així fins a l'extinció de la raça cànida. Els humans no hem de fer pipí per demostrar autoritat. Les Illes Canàries no són el pipicant d'aquest president. Si hi ha una cosa perniciosa en política, són els assessors. Digues això, que no ens passi com aquell altre, que no ho va dir. Els polítics s'envolten de gent que els fa la gara a gara molt, molt, molt, i això que fa que perdin tota noció de la realitat. I han perdut tant la noció de la realitat que es pensen que els altres sí, però ells no. El mal de la societat en què vivim, jo crec que és la banalitat. Una profundíssima, profundíssima banalitat en l'educació, l'alimentació, les relacions socials i, és clar, en la política. A mi, el president de les Canàries em recorda aquells sommeliers que quan fan tastos de picapolls, els protagonistes no són els picapolls, són ells, són ells. És a dir, quan el teu plaer és que el que fa la gestió d'un afer no sigui acurat, no pot ser polític. Amb això vull dir que en la nostra vida, que per sort no som polítics, podem ser més antimadridistes que madridistes, que barcelonistes. Però els polítics, això, no s'ho poden permetre, trobo jo.
3: Com heu seguit tot el que ha passat aquest cap de setmana, amb capítol especial per les rates nedadores, que si no fos perquè hi ha vides en perill, realment és paròdic.
20: Realment, és molt greu el que hem viscut. Al final, un president d'una autonomia el que ha de fer és traslladar primer tranquil·litat i després rigor, i hem vist tot el contrari. És a dir, de rigor cap en el moment en què diu això de que les rates podien anar nedant fins a Canàries i, per tant, infecta la població, quan no hi ha cap evidència, ni que sigui així, ni tan sols que al vaixell hi hagués aquest tipus d'animals. És a dir, el que s'està explicant és que ja van pujar els passatgers infectats i d'aquí el brot. Això d'una banda. I de l'altra, clar, jo crec que encara tenim molt present tot el que té a veure amb la pandèmia del Covid, i es parlava molt d'aquestes lliçons de la pandèmia, no? Jo crec que la principal lliçó van ser els protocols, com actuar, i en aquest cas s'ha actuat bé, però el que no s'ha acabat de fer bé i no s'ha entès és la part emocional. És a dir, la gent encara té un trauma quan es parla de mascaretes, d'epis, no? d'anar a aïllaments, de quarantenes... Per tant, precisament per això era encara molt més important
21: transmetre aquesta seguretat, explicar amb transparència el que estava passant i com s'havia de fer, i no pas jugar aquesta batalla política que al final qui queda en ridícul és Clavijo, és el president de les Canàries.
20: Clar, jo en aquest sentit ara una mica l'Empar, no?, posava sobre la taula que deia, no?, com s'estava analitzant tot, i crec que el que ha passat aquests dies, no?, és allò que ens ajuda realment del concepte d'humans, no?, aquesta possibilitat de cooperar, d'ajudar, de solidaritat, d'exposar-te davant d'alguna manera, no?, de fer un pas endavant sabent que potser allò pot tenir conseqüències però que tens molt clar que cal ajudar, és el que al final ens construeix com a humanitat. En un món on realment ara s'està, no?, està donant la sensació que tot és conflicte, tot és violència, tot és deshumanització, jo crec que és molt important aquestes accions perquè al final són el que ens vincula entre tots. El fet de dir quan algú està malament algú l'ha d'ajudar. És que si no, per això hem arribat on hem arribat, si no... I això és que, vull dir, som tribu perquè ens hem anat ajudant al llarg de la història. I el que és absolutament terrible és que ja no estem parlant d'una crisi sanitària, realment estem parlant d'una crisi política que s'ha utilitzat, el que molt bé deia la Júlia, que és un estat emocional amb un fort impacte traumàtic del que va ser la Covid per generar un entorn de por. I és una mica, jo crec que ho estem veient, no?, com construint seguretat constant, no?, com utilitza, per exemple, l'extrema dreta el discurs de la immigració i la inseguretat, ara com es construeix també aquest entorn de compte, perquè el risc, la por, també genera un estat d'ànim i al final també uns vots, i això és molt preocupant, perquè al final la política hauria de construir espais on valgui la pena viure, no?, dignificar aquestes relacions humanes, i dona la sensació que aquest construir la por, al final hi ha molts partits polítics que estan veient com una manera òptima i adequada de fer política, i això és molt perillós, perquè què passa? Ens està desvinculant cada cop més, no? I això realment jo crec que té derivades molt greus, perquè al final és molt fàcil apel·lar al risc a la pròpia vida, val?, per d'alguna forma tancar-nos, no? I crec que aquest alarmisme que s'ha fet a més amb tota la intencionalitat ho trobo extremadament perillós i molt dolorós també per la gent que ho està passant malament.
19: Clar, el tema és la intencionalitat, perquè el que no hauria d'estar prohibit, i a més és impossible prohibir i és... vaja, seria ingenu intentar controlar-ho, és fer servir les emocions. És a dir, la gent té por i la posa una emoció, i les emocions s'utilitzen políticament perquè responen a una inquietud ciutadana, de la mateixa manera que l'alegria o que la preocupació o que l'angoixa, etc. I, per tant, utilitzar-ho em sembla que vehicula un estat d'ànim ciutadà. Per exemple, a mi em fa por Trump, però jo puc fer servir aquesta por d'una manera honesta o constructiva, o fer-la servir de manera demagògica, populista, etc. I aquest és el tema, és a dir, una cosa és fer servir les emocions, la política són emocions, i no podem prescindir de la política amb emocions, perquè les emocions formen part de la vida. Jo penso que jo estic en contra d'intentar moderar massa això. Ara, d'aquí a més TikTok i menys biblioteques, no. És a dir, d'aquí a fer-ho servir d'una manera superficial, de pur titular, de parlar del ratolí Caneda i de simplement por per la por, por simplement descaradament, molt explícitament dirigida només al vot i no tant a traslladar una por que pot ser legítima, això no.
20: Bueno, i a part que és aquesta por des d'aquesta falta de responsabilitat que s'espera al final, no?, dels dirigents polítics, i a més com s'utilitza això que dèieu de la rata nedadora, com s'utilitza informació que l'únic que construeix són contextos de desinformació, no?, per intentar ocupar el relat, no? Llavors, això és allò que dèiem, no?, la dificultat que ja té la gent, i això Hannah Arendt ja ho deia, no?, de dir, és que jo ja no sé discriminar què és cert i què és mentida, ja no és el problema de que m'enganyen, és que ja no, estem perdent la capacitat de poder discriminar, no? Llavors, han de sortir amb informes científics, perquè al final el que deies és que sembla una broma tot plegat.
3: Hem passat d'allò de que ens sortiríem millors de la Covid a haver d'explicar si una rata dels Andes que viu en una entorn, diguéssim, de bosc pot nedar en un port a les Illes Canàries. En part, ja veus que era mentida, que ens sortirien millors, i aquí ens hem quedat. Ho deixarem aquí. Gràcies, en part. Ara canviarem d'emoció, deixarem aquesta por i aquesta angoixa, i tornarem a la que és l'emoció del dia, l'eufòria. Abans, uns anuncis.
0: Catalunya migdia.
2: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
5: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
6: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
10: Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
23: Arriba el partit. I gràcies al convertible 2-in-1 Lenovo IdeaPad Flex 5 AMD Ryzen 7, el viuràs allà on vulguis per només 699 euros i amb els nostres tecnoavantatges.
24: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
25: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda a la botiga 3CAT i als punts habituals.
26: Catalunya migdia.
27: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
28: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
29: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
30: Com volguem dir, si volien aprendre algo.
29: Sí, vaig dir que no el coneixia, ja, de res. Ja. I bueno, sí. Va quedar així.
31: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa tu. Automàticament dic que m'haig de pensar.
32: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
33: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
34: Catalunya Ràdio.
33: Som 3CAT.
34: Som 3CAT.
3: Vinga, va, som-hi, que el Barça ha tornat a guanyar la Lliga. Ramon Salmorri, quantes vegades has vist vídeos de celebracions al llarg d'aquesta...
13: Mira, encara que no volguessis, els veuries perquè el món d'avui en dia, i és una mica el que comentau ara, va per aquí, i és evident que, diguem-ne, el postpartit i la postfesta s'ha convertit també en un ítem en si mateix quan el Barça guanya un títol.
3: Amb en Ramon Salmorri, que és el periodista que habitualment cobreix la informació del Barça, avui seguirem aquesta rua de celebració dels campions a partir de les 5 de la tarda. També hi serà, òbviament, en Francesc Garriga, en aquest cas, al capdavant de la tarda de Catalunya Ràdio, i que em diuen que ja ets al Camp Nou.
35: Sí, senyor, i de fons tinc el soroll de les obres, per una banda, que això no s'atura, i que segurament també explica per què la festa no acaba dins l'estadi, però també tinc al davant unes altres obres, que són les de preparar aquests dos autobusos per poder fer aquesta rua. I el que estem veient ara mateix és com van entrant el combustible que faran servir els jugadors per aguantar aquesta tarda. Hem comptat quantes llaunes de cervesa hi ha.
3: Ara. Espera't, que no sé si tenim alguna careta d'última hora, alguna...
35: Doncs jo la faria servir, perquè això és una notícia en exclusiva pel Catalunya Migdia.
3: Pot ser allò que fas, Garriga, de... Tenim el número de llaunes. Les hem comptat.
35: Si em poses la sintonia de fons, t'ho faig.
3: Vinga, va, posa-li. Jordi, té alguna sintonia, home.
21: Ara ha generat el caos.
35: Una així, una mica d'atenció.
3: Va, el programa t'ha tirat.
35: Home, però és que amb aquesta em surt fer d'Òscar Fernández, amb aquesta.
3: Vinga, va, quantes llaunes?
35: Mira, hi ha més begudes sense alcohol que amb alcohol.
3: Això va amb l'edat, també, eh?
35: 398 aigües.
3: Carai.
35: 192 cerveses d'aquestes sense alcohol. I 480 amb alcohol.
3: He deixat pel final. Sí, pel final.
35: He deixat la dada bona pel final. 480.
3: Estem retransmetent l'entrada de begudes als autobusos de la rua del Barça.
35: Sí, sí. Ara hi ha un noi que porta 48 a sobre i les van entrant de packs de 48, de packs de 24 a packs de 24.
3: Quan dius que em porta 48 a sobre, vols dir que les està entrant, eh?
35: Sí, literalment. No, vaja, no sé si n'ha ingerit, no tenia pinta. I les estan carregant en aquest autobús, que serà el dels jugadors, on ja hi ha la Supercopa d'Espanya, Espanya, però encara no hi veig el títol de Lliga, que suposo que li hauran de col·locar al costat ben ferm i ben lligat. I ara el que és molt curiós, perquè ja comença a arribar gent, aficionats del Barça, que s'ho miren amb cara de molta il·lusió. Clar, penseu que això arrenca d'aquí una hora i mitja, per tant encara queda estona, però això ja va agafant color i embranzida.
3: Explica'ns com serà aquesta rua, què ha de passar, i això que no ha de passar, que és que avui no hi haurà cap nou obert ni al principi ni al final, no hi haurà aquells clàssics parlaments. Ara, quan parlaves de les llaunes de cervesa, m'ha vingut al cap cert crac mundial de l'època anterior dient "lo vamos a platicar todo".
35: Sí, allò ens ho perdrem. Samu, i això ja estava previst que fos...
3: I no vam platicar res, ja.
35: No, és que està tot... No, exacte, allà va començar a acabar-se tot. I diria que des d'aquell dia, Salmurri, que cada cop els parlaments públics dels futbolistes també han anat a menys, perquè diguem-ne que vam tenir dues o tres celebracions molt exagerades, i els jugadors van veure que els companyia.
13: Aquelles exhibicions etíliques, diguem-ne, han anat baixant, i crec que afortunadament els jugadors també han pres responsabilitat una mica del que representa una rua, perquè inicialment la rua era la festa dels futbolistes per celebrar-ho amb l'afició, i avui en dia és una festa tant de l'afició com dels futbolistes. És a dir, hi ha molta gent que no pot anar habitualment al Camp Nou i que sortirà avui al carrer només per veure passar els seus jugadors. I els jugadors assumeixen aquesta responsabilitat perquè no deixa de ser-ho també.
35: Però en tot cas no hi haurà aquesta festa final, sinó que serà simplement això, una rua, que no és poc, sortirà del Camp Nou, farà la volta per Barcelona, creuarà una mica les Corts cap al centre, sense acabar d'arribar a Plaça Catalunya, que també estan obres, anem d'obra en obra, i un cop arribi a Gran Via amb Passeig de Gràcia, més o menys, allà tornarà a girar i tornarà a fer el recorregut de tornada pel carrer Berlín, París-Berlín, i fins aquí al Camp Nou. Això no està clar, gaire clar, que els timings que el Barça més o menys calcula, que deien que comptaven que això fos de 5 a 9, segurament la rua avançarà amb molta més lentitud, perquè és un recorregut llarg, perquè...
13: Històricament és així, eh? Històricament sí. Sempre es va tard. Vull dir que no...
35: En tot cas, penseu que a Catalunya Ràdio ens hi posarem a la que acabeu al migdia, a les 4 ens hi posem ja des d'aquí, des del Camp Nou, i amb el Salmurri, l'Arbusà, vindrà el Bassa, tindrem també la Lloberes, a partir de les 5 s'hi sumaran Costa i Gelmà, i anirà passant tot tipus de veus al llarg de tota la tarda per explicar-vos aquesta jornada festiva. I ho volem fer també una mica a peu de carrer, perquè avui és una jornada de comunió entre la ciutat i els seus ciutadans, bona part d'ells, i els jugadors d'un equip que aquesta temporada han aconseguit un títol, i a més el dia acompanya molt, perquè ara mateix mires cap al cel i pràcticament no es veu ni un sol núvol, fa caloreta, per tant... pot ser un dia molt bonic. A la tarda tindrem també punts estratègics controlats de la ciutat, sortides d'escoles, a veure si avui els nens, les extraescolars avui potser tindran menys
3: afluència. Ja et dic que avui hi havia molta samarreta del Barça, com a mínim a l'entrada de les escoles n'hi havia força. Escolta'm, Garriga, si no hi ha parlaments i són 4 hores de rua, què explicaràs durant aquestes 4 hores? Com es fa una retransmissió d'un autobús circulant a 10 per hora?
35: Bé, home, però hi ha molts elements a jugar. El Salmurri i l'Arbusà, que seran acompanyant també aquesta rua, ens aniran explicant què fan els jugadors a l'autocar. I sobretot volem sentir també, és un dia bonic per sentir la gent. Què els genera això? Per què la gent surt al carrer? Per què aquesta eufòria col·lectiva es transforma en aquesta jornada de col·lapsar pràcticament el centre d'una ciutat? I a part d'això, anirem fent cosetes. Avui farem concurs igual. Farem un concurs de Barça, però a quarts de 6 a les 6 tindrem el nostre concurs dels dilluns. Repartirem un berenar igualment. Vull dir que anirem sentint també moltes veus del programa que han anat comentant-nos coses del Barça, o esportives, o no tan esportives, però és també una tarda per anar acompanyant la rua amb les veus habituals, i a partir de les 7 també, amb el Costa i la Gelmà i la gent del Tot Costa, jo crec que se'ns farà curt. Pensa que hem d'acabar a 8:45, perquè a més avui hi ha un partit molt important del Girona, que també s'està jugant la permanència. Per tant, res, això són, no arriba ni a 4 hores. Ni a 4 hores. Això
3: hem començat aquesta tertúlia que la Júlia ens preguntava en Jordi i a mi, a l'Alba l'ha deixat una mica de banda, si eren més del Barça o més antimadridistes. Jo he de dir que jo continuo ancorat al minut 20 del partit, quan en Bernat Soler a la TDT va dir: esteu pensant tots el mateix, oi? I tothom està pensant el mateix, i al cap de mitja hora dius: no, jo encara ho estic pensant, i aquí no està passant
13: res. Hi ha un punt de, no? De no tristesa, no és la paraula, però...
3: Els catalans sempre ens ha de passar alguna cosa.
13: Sí, tots tenim una expectativa.

0: moments. D'una banda, l'equip que tenia el Barça sobre el terreny de joc, segurament no hi eren alguns dels seus millors futbolistes. També, honestament, crec que l'àrbitre, no amb decisions polèmiques, però va optar per gestionar el partit de tal manera que no se li pogués escapar, i aleshores el que va fer va ser pitar qualsevol mena de contacte, cosa que alentia molt el joc i baixava les pulsacions del partit, que és el que li interessava, i perquè evidentment doncs el Madrid també va fer perquè no passés res.
1: Es va contenir en darrere,
0: sí.
1: No?
0: Sí, no només es va contenir, sinó que no va ser agressiu en els duels, no va anar a fer mal al Barça, o sigui, tu també veus que el teu rival, què és el que fa, i actues una mica en conseqüència. I suposo que també, però això ja és deducció, Flick duria a frenar alguns dels seus jugadors, com Gavi o Fermín, que aquest sí pensava en el mateix que pensava el Bernat Soler al minut 20. O sigui,
1: sang. Garriga.
2: Sí, és a dir, però clar, ara posar pegues el dia que el Barça guanya un títol de Lliga em semblaria estrany, però sí, clar, esperàvem tots una miqueta més, segurament, sobretot amb el que vam veure fins al minut 20, no? I, hòstia, això avui pot acabar amb un 5-0, pot acabar amb una golejada. Va ser estrany perquè és segurament dels clàssics amb el resultat més curt, però amb més tranquil·litat que s'han viscut en molts anys, i la Lliga que s'ha guanyat potser d'una forma més plàcida, de forma sorprenent, perquè la temporada tampoc ha estat tan fàcil. I, en canvi, la manera com s'aixeca el títol ahir no té èpica, tot i ser contra el Madrid. És una victòria tranquil·la i còmoda i relaxada. Bé, és una altra manera de guanyar la Lliga, segurament no com ens l'esperàvem, i, evidentment, sí, esclar, ens hauria agradat potser tots veure un 5-0 o un 6-0, o un 7-0, però escolta una cosa, avui la gent sortirà al carrer igual i ho celebrarà igual.
1: Salmurri, estem davant d'una festa, aquesta tarda hi haurà una festa, hi va haver una festa, però hi va haver una notícia tràgica a la nit de dissabte a diumenge, ja ho sap tothom, es va morir el pare de Hansi Flick. Hansi Flick, l'entrenador, serà avui també a la rua?
0: Sí, Hansi Flick serà a la rua. De fet, Flick, quan va viure la rua de la temporada passada, va quedar molt impactat del que representava la rua i de veure les imatges, i especialment de la gent gran que sortia al balcó de casa seva per veure passar els jugadors. Aquesta és una imatge que Flick té molt endins i que, de fet, sempre n'ha fet referència a la sala de premsa en les prèvies i també en el postpartit, que és un dels millors moments, un dels millors records que ell té com a entrenador del Barça, i avui serà per celebrar, entre altres coses, la seva renovació, perquè, com ja hem anat explicant, l'acord per la seva renovació fins al 2028, amb un any opcional, ja està del tot tancada.
1: Us va impactar que l'entrenador hi sigués com si fos un dia normal? Clar, penses, se t'acaba de morir el pare, potser no vols estar allà o no vols participar a la festa. També és veritat que, malauradament, la notícia ja no canviarà i al final posem molt el focus potser en el funeral o en qüestions així, i d'aquí dues setmanes la situació és la mateixa, no? Mm.
3: A veure, jo entenc que... Jo quan ho vaig sentir sí que em va impactar, perquè al final puc entendre perfectament la persona que hagués agafat i hagués dit jo no hi vaig, i també crec que hem d'entendre la persona que decideix, bueno, de totes maneres hi vaig perquè no coneixem les circumstàncies, no sé en quin procés està del dol, no sé, vull dir que hi ha molts elements aquí, no sé si va ser una mort sobtada o alguna cosa que havia anat fent ell el seu propi procés, no? Per tant, en aquest sentit, doncs, bueno, tot es pot entendre, no? Només faltaria... El que passa que, bueno, que al final també, clar, jo des de la perspectiva psicològica, no? Veus que, home, emocionalment, Hansi Flick deu estar en un moment d'eufòria, a l'hora de tristesa, de dol. Uh-huh. Segurament el fet de poder anar a la rua l'ajuda, perquè també et dona aquesta cosa, sentir-te que formes part d'algú molt bonic, molt gran, i això també segurament et dona una mica de consol. Però, evidentment, suposo doncs que tot això haurà d'acabar sortint. Però també és cert que, mira, tu, jo què sé, al final el procés de dol que has colfat com bonament pot. I si ell necessita fer-ho així, doncs, escolta, endavant.
4: A mi sí que em va generar dubtes, eh? Perquè d'una banda pensava en això, de dir... Clar, al final, quan es mor una persona propera, és igual, no?, qui sigui, el primer que penses és... Toca cuidar-se, no? Mm. Ara, després és quan entres al debat complicat. Què vol dir? Què vol dir cuidar-se?
3: Clar.
4: Per una persona pot ser anar al partit i pensar, jo necessito estar aquí, el meu pare ja està mort, segur que el meu pare voldria que hi fos, no? Allò que també es diu moltes vegades. I de l'altra, també s'ha de respectar qui considera que no, que és millor quedar-se a banda i fer el seu procés. Per tant, no ho tinc clar, però és cert que a mi em va generar tots aquests dubtes i vaig estar pensant molt, també, perquè a vegades també penso en lo important que és d'un exemple, no? I potser, si hagués passat en una altra persona i hagués decidit no anar-hi, també ho hauríem de poder

0: defensar amb la mateixa actitud que defensem, que ella es va sobreposar i va decidir anar-hi.
1: Clar, jo això és el que em feia una mica de... No? Perquè hi havia com un to d'heroïcitat en algun moment, no? Com algú que ho explicava. I jo també pensava això, a dir, s'ha de respectar la decisió que cadascú pren, però això no és més heroic que haver anat a donar suport clar al seu context familiar.
2: No, i segurament no ho és també perquè ell segurament ha trobat un cert consol aquí. És a dir, no es tracta tant de fer-se l'heroi, i que tot és legítim, les dues actituds són perfectament legítimes, però ell mateix ho va dir, jo vaig anar al vestuari prenent-m'ho com si fos una extensió de la família.
1: Clar.
2: I per tant, ho pots fer servir també com un dir, no, escolta, que és una família escollida, és un lloc on em trobo bé, i aquí puc trobar no només consol, sinó més a més un dir aquella típica expressió, no? Ell hauria volgut això. I segurament doncs això va funcionar.
0: També depèn del que a vegades necessitin de tu el teu entorn. És a dir, clar, no coneixem la situació més enllà d'això, però hi ha contextos en què en una família és molt important, per exemple, que hi siguis. Clar, depèn. Potser en aquest cas va avaluar-ho tot i ell va decidir que el millor era quedar-se.
1: No, i el que diu la Júlia també, al final, els referents, no? I jo crec que és molt important donar aquest espai i cadascú gestiona com bonament pot. Ell potser troba aquest consol, però el fet, si hagués marxat, també hagués estat igual de legítim, no? I a vegades ens ha costat molt que la societat entengui que alguns processos de dol necessita sortir d'allà, no? Llavors, bueno, hi ha aquesta cosa, per això deia, de no convertir-ho en algo heroic, sinó una decisió tan legítima com una altra.
3: Garriga, suposo que aquesta tarda estareu especialment pendents de Hansi Flick. Jo ahir, que evidentment totes les càmeres estaven buscant en tots els moments, crec que allò, l'únic moment en què es veu una cosa una mica diferent és just després del minut de silenci, que ell fa com un, aixeca un momentet els ulls i mira una mica al cel. La resta va ser un dia normal, no?
4: Sí, sí, sí. És, diguem-ne que va complir amb el perfil que exhibeix sempre en tots els elements que envolten la seva vida pública, i és que Hansi Flick és una persona molt discreta, molt tranquil·la, molt normal, deixem-ho dir així, i ahir no va voler tampoc exhibir. Tot i que sí que és veritat que...
5: Home, amb les abraçades que es va fer amb l'estaf.
4: Exactament.
5: Després del
4: les
5: partit.
4: Abraçades amb l'estaf, i quan els jugadors el van anar a buscar, i també és veritat que el públic del Camp Nou ahir, diguem-ne que especialment va fer molt costat al seu entrenador, ell sempre s'aparta d'aquests càntics i va haver un moment on va fer un gest d'agraïment al públic. Vull dir que va tenir petits detalls, petits gestos, però és veritat que no, que ho va portar més al terreny privat.
3: Garriga, ho deixarem aquí, però
5: clar, però ja t'hi quedaries, eh?
3: No, i en tota victòria hi ha una derrota, i abans parlàvem de la humiliació amb en Jordi.
2: Clar, és molt important, evitar, és que és molt important.
3: Avui era és molt dia
1: no,
3: és dia de ressaca a Can Barça. I, clar, anava a dir, a Madrid es tracta de curar ferides, potser no és la millor imatge, veient tot el que ha passat els últims dies, però aquí estan, no, Garriga?
5: És importantíssim que el Madrid prengui la decisió que està a punt de prendre, però que no la prengui avui.
3: Què t'hagués fet, o sigui, si ara et dono a triar, què tries? Que el partit d'ahir hagués acabat amb 5-0 o que aquesta setmana el Madrid anunciï Mourinho?
5: No, 2-0 i Mourinho dimecres. I si pot ser que me l'anunciïn a les 4 i 5 de la tarda. Ja, i llavors ja farem festa grossa. Sí, home, sí, farà una gran notícia pel Barça si torna, crec, Mourinho. No sé si per la nostra salut mental, però sí, crec que a nivell futbolístic demostrarà que el Madrid va d'una banda a l'altra sense saber cap on i que s'ha d'agafar gairebé que a un personatge que els generarà un cisma intern brutal. La meitat del madridisme no vol Mourinho i per tant això serà molt divertit. De fet, Florentino avui en principi es reuneix amb la seva directiva per valorar-ho, i durant la setmana voldrien prendre la determinació. No crec que la decisió arribi tan imminent, però sobretot que no arribi avui en plena rua, perquè no ho podrem gaudir com mereix.
3: Doncs a partir de les 4 de la tarda, en Francesc Garriga i la tarda de Catalunya Ràdio. No sé, Francesc, si ha acabat aquesta maniobra de fuelatge de...
5: La meitat és dins, l'altra meitat és fora. Potser s'han de repartir entre els dos busos. Hi ha un bus pels jugadors, un altre per acompanyants i la música i els DJs. Potser fan mig i mig, perquè pels jugadors sols tanta beguda potser en sobra. Per tant,
3: ningú passarà set. Ara no, jo crec que el que hauries de fer és destinar alguna persona de la tarda a fer el recompte final, quan descarreguin els autobusos.
5: Ostres, aquesta sí que és bona. A veure què baixa.
3: A veure què baixa.
5: Sabem que ha pujat, a veure què baixa.
3: Francesc, et seguirem a partir de les 4.
5: Vinga,
3: gràcies.
5: Fins ara.
3: I també moltes gràcies a en Ramon Salmurri, que avui ha posat aquest toc de coneixement. Per als altres, aquí som profans i el que fem és... Fem el mateix que Mbappé, mirar la tele. Però a partir d'aquí no en sabem més. Gràcies, Ramon. Fem una pausa i connectem amb Tenerife.

0: La nit dels ignorants s'hereda.
1: Jo tinc record del meu avi d'escoltar La nit dels ignorants.
0: Pot arribar a travessar oceans.
2: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
0: Veu com creixen els seus oients màgics.
3: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
0: I posa la pell de gallina.
4: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
5: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
4: I és que m'heu posat la pell de gallina.
6: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
7: Cinc minuts i seran tres quarts de quatre. Ens posem ara seriosos. Anem a parlar d'aquesta situació que tenim a les Illes Canàries amb aquests dos passatgers del vaixell Ondius, un dels Estats Units i una dona francesa, que han donat positiu en antivirus quan ja eren dalt dels avions que els han portat cap als seus països d'origen. Entre els nord-americans, a més, hi ha una altra persona amb símptomes lleus, segons ha anunciat el Departament de Salut dels Estats Units, i tots dos han viatjat en una unitat de biocontenció per precaució. La ciutadana francesa, que ha donat positiu per antivirus, ja és a París, ingressada en un hospital de malalties infeccioses. Segons la ministra de Salut francesa, aquesta nit la pacient ha empitjorat. Ahir es van repatriar la majoria de persones que viatjaven a bord d'aquest vaixell i aquesta tarda continuarà i ha de culminar l'operatiu amb els últims passatgers, que són poc més d'una vintena, que aniran tots cap als Països Baixos i des d'allà els repatriaran cap als seus països. Això és així perquè aquest vaixell portava bandera dels Països Baixos. Després, de fet, el vaixell anirà cap al port de Rotterdam, en aquest país, només amb una part de la tripulació. Ara podem connectar amb la Mònica Mas, que és a Tenerife. Mònica, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
7: Clar, tu has seguit durant tot el cap de setmana, d'una banda, el desembarcament, de l'altra, tota aquesta polèmica amb què començàvem el programa, amb aquesta imatge que ja ens hem fet tots d'aquestes rates nedadores que en realitat no existeixen, però que en un moment determinat les autoritats havien insinuat que podien provocar un risc. Suposo que l'objectiu era dir que el risc zero no existeix. De cara a la tarda, què queda? Perquè avui, en principi, això s'ha de tancar tot, no?
8: Exacte, sí. Queda ara el desembarcament d'uns 22 passatgers. Són 6 ciutadans d'Austràlia i Nova Zelanda i un ciutadà britànic, i la resta són tripulants de l'Ondius, que són de nacionalitats diferents i que els seus països no podien posar-los als mitjans per poder tornar des d'aquí, des de Tenerife. I la novetat és que ho faran tots des d'un mateix avió. És el segon avió que posava als Països Baixos, ahir ja en va posar un pels seus ciutadans, doncs posava aquest segon avió per tots aquests passatgers. I és que el govern australià ha dit última hora que no podia garantir que abans de les 7 de la tarda, hora canària, tingués a la pista de l'aeroport de Tenerife Sud l'avió per repatriar aquests ciutadans d'Oceania. Ara tots junts, per tant, volaran cap als Països Baixos i des d'allà els repatriaran. Un cop finalitzi aquest desembarcament dels més de 120 passatgers, es procedirà a desinfectar tota la zona del port de Granadilla seguint els protocols sanitaris específics per fer-ho.
7: I quan hagi desembarcat tothom, com dèiem, el vaixell ja marxa de les Canàries.
8: Exacte, o sigui, ara mateix, durant tot el matí, l'han estat carregant de combustible. Ara estem veient que estan portant aliments per la tripulació i se'n torna com a màxim a les 7 de la tarda cap al port de Rotterdam, com deies, on també faran totes les tasques de desinfecció. I no ens en oblidem, a banda de desembarcar la resta de tripulació, hi ha el cos, el cadàver d'un ciutadà alemany que continua en el vaixell i que, per tant, allà l'hauran de desembarcar. Un motiu de per què aquesta pressa, no?, de que tot s'ha de fer abans de les 7 de la tarda. Doncs s'ha de fer abans de les 7 de la tarda perquè aquí al port de Granadilla arriba mal temps. A partir de demà ve mal temps i l'Ondius doncs, tindria problemes per sortir en condicions d'aquí. També, com deies, perquè hi ha tota la polèmica amb el govern canari, s'havia pactat complir uns tempos que eren, com a màxim aquesta tarda, haver acabat amb tot aquest operatiu de desembarcament i repatriament de tots aquests passatgers. I una curiositat, Joan, que he tingut. He anat a mirar la web d'Ocean White, que és d'on es fan aquests viatges amb el vaixell d'Ondius. Doncs té prevista una sortida a l'Àrtic el 29 de maig, és a dir, no falta tant. Una travessa de 23 nits, he vist, fins al 20 de juny, i que costa entre 6.000 i 12.000 euros per persona, però segons la categoria dels camarots i les suites que puguis agafar. Per tant, té data de sortida com a mínim al web.
7: Per tant, t'imagines ara alguna d'aquestes persones que ha pagat una fortuna per anar a un d'aquests creuers?
8: Exacte, qui anirà, no?
7: M'ha semblat a la primera part del Catalunya Migdia que ens parlaves que el vaixell havia estat 29 hores fondejat.
8: 39
7: hores.
8: O sigui, sí, ho he dit malament jo. Eren 39.
7: En tot cas, és un procés ràpid, però ara ens especifiques que no és perquè com més hores més risc hi hagi, sinó que és una qüestió purament meteorològica.
8: A veure, són les dues coses. Com més temps, evidentment, més risc, però el que deien és que a partir de demà farà mal temps. De fet, aquí, ens diuen aquí a Granadilla, que normalment aquesta zona de l'illa sempre fa mal temps. Nosaltres estem en un hotel que està just davant del mar, just davant, vull dir, davant piquen les onades, i aquests dies el mar està tranquil, però la gent d'allà ens ha dit no, això és insòlit, o sigui, aquests dies tan tranquils, això no passa mai. Per tant, lo normal és que aquí faci molt mal temps. Un altre tema que també s'han explicat aquests dies és que és la inexplicable de per què es va construir aquest port aquí. És una zona que no és, té unes bones condicions meteorològiques per tenir un port. Per això està en desús, pràcticament. Doncs tot, és una mica tot.
7: És inexplicable, però segur que hi ha alguna explicació i coneixent-te, segur que com a mínim alguna intuïció ja t'has format amb els dies que portes aquí.
8: Fons europeus, només dic això.
7: Això donaria també per hores de tardor.
8: Però no ho tinc confirmat.
7: El nas de la Mònica la sol encertar. Escolta, Mònica, fes-nos una mica de retrat de quin és el seguiment que s'està fent d'aquesta notícia, perquè estàs ara mateix, ara deixarà de ser-ho, però a la que durant tot el cap de setmana ha estat allò, la zona zero de la informació mundial.
8: Exacte.
7: Aquí deu haver-hi periodistes de tot el món.
8: 400 periodistes acreditats aquí dins. Estem envoltats de unes valles que
7: seguint
8: posen la Guàrdia Civil.
7: On no us han deixat acostar-vos. Com heu fet aquest seguiment, doncs?
8: A veure, t'he de dir que estem al moll, pràcticament. Per tant, veiem des de l'altra banda del moll, ho veiem bastant bé. Vull dir, tenim una bona perspectiva. Hem pogut veure tot el desembarcament, com les embarcacions de la Guàrdia Civil... O sigui, el que no podíem veure és com sortien del vaixell, perquè el vaixell s'ha posat de tal manera que la porta per on sortien els passatgers està a l'altra banda. Per tant, nosaltres només veiem la banda contrària, diguéssim. Per tant, no hem vist com sortien, però sí que veiem exactament totes les embarcacions, com arribaven al port, al moll baixaven, els esperaven aquells minibusos, i els minibusos sí que ens passaven just pel costat. Per tant, els teníem res a 10 metres.
7: I, per tant, el que us queda per veure ara és com fa els últims desembarcaments i com aquest vaixell ja marxi. I un cop marxi, aquí s'ha acabat la notícia.
8: Aquí s'ha acabat tot.
7: Doncs sí, sí. Ho anirem seguint. Gràcies, Mònica. Bona tarda.
8: Adéu, bona tarda.
7: I no sé si teniu algun comentari a afegir del circ general o fins i tot d'aquest apunt que ara ens feia la Mònica, que ja us dic que normalment ha estat molt prudent, però quan ha dit fons europeus, si no ho pogués dir, no ho diria. M'explico?
9: Ja. Sí. S'entès tot.
10: Bueno, jo crec que, a veure, és que és el que dius, no? O sigui, per un costat hi ha hagut tot aquest circ polític que al final, no? Hi ha hagut com aquest intent de desgast, intent d'erosionar, d'atacar el govern espanyol. El que passa que, per contrapart, el que deies, no? Mediàticament, tu veies aquelles imatges i veient, no?, persones amb aquests trajos, amb aquests epis que portaven... Bueno, generava realment una sensació d'inseguretat i deies ai, ai, ai, no? I sort que hi havia mitjans que anaven parlant amb experts i repetia molt, no, això no és una Covid, no? És difícil el tema, doncs, del contagi. Això ajudava a calmar, no? Però jo crec que realment, el que dèiem, realment hem estat davant no tant d'una crisi sanitària, sinó política, i al final també crec que ha anat més de governança, d'aquesta qüestió de confiança institucional, que jo crec que tant de bo tot acabi bé, no, ja no en qüestió política, perquè crec que abans, fa uns anys enrere, hi hagués hagut tota aquesta part de responsabilitat dels dirigents polítics en el sentit de dir què és el que preval, no? Un tema, el dret a la salut i, per tant, a més, com a país receptor des d'aquesta perspectiva de la solidaritat, hem de fer el que tots puguem perquè això vagi bé, no? En aquest moment, tot aquest relat està absolutament desaparegut, fins i tot per alguns seria un relat naïf, que és terrible, però jo crec que davant de que l'operatiu no ha generat incidents, que sembla que la coordinació internacional ha anat prou bé, sembla que al final, no?, potser el que acabi, no?, les conclusions que n'acabin sorgint, és que esperem que no hi hagi aquest contagi comunitari, per tant, el relat canvi, no? Però clar, ja com que hi ha tota la memòria de la Covid, és una eina molt poderosa, no?, de fer mal, llavors... Jo tinc la sensació, d'alguna manera, això que dèiem, no?, que al final ja és un tema de guanyar la batalla, això que diu tan típic del relat, però aquí jo crec que hem tornat a veure la importància de la veu dels experts, la importància dels mitjans tradicionals que verifiquen i que posen la informació necessària al centre, i sobretot jo crec que aquí també tota la campanya andalusa, no? tota aquesta cosa de tensionar políticament, ha intentat ocupar, no?, ple d'escombraries i de bessura tot el que anava passant, però espero i confio que tot acabi anant bé, i això també ajudi una mica a recuperar també un sentiment de tranquil·litat.
7: No sé si voleu afegir alguna cosa, si no, tinc un altre tema que crec que també us enganxareu.
9: D'acord, no, només que això, que a nivell de relat o de saber on som, els experts et diuen, per una banda, això no és gaire contagiós, però per altra banda, l'OMS mateixa ha hagut d'aturar el recorregut del vaixell que havia d'anar fins als Països Baixos per aturar-ho a les Canàries. Llavors, és normal que el públic digui, escolta, és seriós o no és seriós? Simplement ho trobo normal.
7: I a més tenim aquest precedent que, tot i que sabem per tots els experts que això que estan dient és fidedigne i comprovat i és ciència, que no pot passar el mateix que la Covid, com que amb la Covid ens deien que tampoc havia de passar, et genera un punt de por al paral·lelisme, tot i que és veritat que aquest antivirus està estudiadíssim i ja se sap que això no ha de passar. Va, ens falten 10 minuts de programa, però encara us vull donar un últim tema de conversa. I és que ja ho sabeu, l'USTEC, el sindicat majoritari entre els mestres, emprendrà accions legals arran d'aquesta infiltració d'agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents. El sindicat assegura en un comunicat que ho considera una vulneració gravíssima del dret de reunió, del dret de vaga i de la llibertat sindical. Per tot plegat, com dèiem, ho portarà davant la justícia. Demà ha de començar aquest nou cicle de vagues amb una vaga general educativa arreu del país, que donarà tret de sortida a 17 dies de vagues territorialitzades. Justament aquest matí la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha parlat per primera vegada d'aquests fets, d'aquesta infiltració que denuncien els sindicats i que el govern admet i que divendres defensava. Parlon ha assegurat que manté la confiança en el major Josep Lluís Trapero, de qui demana la destitució, Esquerra, els Comuns, la CUP i també Junts per Catalunya.
11: La confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, la confiança en el cos de Mossos d'Esquadra també, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar, i és el que farem en les properes hores, és doncs l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs prendrem les decisions que siguin oportunes, sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
7: Des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió, i defensant Trapero fa pensar que els plats trencats els pagarà algú d'un nivell inferior.
12: Totalment.
7: Però que algú els pagarà.
12: Sí, té tota la pinta. De fet, avui, sentint aquestes paraules de la consellera Parlon, el que estem veient és una reculada. És a dir, la setmana passada, si no recordo malament, el divendres o el dijous al vespre, perquè ja treballem tantes hores que ja no sé quin dia era.
7: Dimecres és l'assemblea, dijous salta la polèmica i el divendres...
12: Ella mateixa, via X, diu que tot és correcte, que dona tot el suport a Trapero, i avui ja no estem veient això. Avui el que estem veient és mirarem si ha sigut proporcional i si calia o no fer aquesta infiltració en una assemblea. A mi, sincerament, em sembla una barbaritat que s'infiltrin policies en una assemblea, a més, una assemblea oberta, és a dir, no era cap cosa ni delictiva ni criminal. Puc entendre que hi hagi una vessant policial per la qual es vol, m'ho invento, saber si hi haurà talls de carrers, però és que crec que, tot i així, no cal aquest tipus de mesura. Els Mossos d'Esquadra és una policia molt ben formada com per necessitar enviar dues agents a mentir, dues agents infiltrades,
7: Julià,
12: per anar en aquesta assemblea.
7: Segur que el periódico, sabeu perfectament on enviareu demà els periodistes a cobrir aquesta vaga. Nosaltres sabem perfectament on Catalunya Ràdio tindrà unitats mòbils i no ens hem infiltrat en cap.
12: No, i de fet sorprèn més tenint en compte com estan les coses entre el govern i els professors. És que encara em sembla una escala pitjor. Si les coses ja estaven malament des d'aquest acord que van firmar amb sindicats minoritaris, venent-ho com un acord de país, tenint en compte que es convoquen 17 vagues i després a sobre es coneix aquesta infiltració de policies, crec que encara més gent sortirà al carrer demà. De professors que potser no ho tenien del tot clar, i aquest motiu ja és... Bueno, i s'assuma la polèmica, perdó, dels Mossos de paisà als claustres. Clar, tot ho trobo molt, molt... no ho sé, molt maldestre, crec. I, de fet, aquesta tarda hi havia un comitè de seguretat i justícia on ja es farà, hi ha aquesta reunió, però ja no tenim aquest briefing que teníem amb els periodistes de la consellera Parlon. Per tant, aquí estan passant coses. I, bueno, ja sabrem quines, no? Ja ens informarem, però s'està movent alguna cosa dins del cos. Jo crec que és evident.
9: Confio que això també sigui traslladable a altres àmbits de participació ciutadana i social i sindical i associativa, no? Que és, escolti, no, vostès no hi han de fer res aquí, res. És a dir, si no hi ha una amenaça per la seguretat pública, vostès no hi han de fer absolutament res. I em sembla de país de vergonya que haver de dir ara que pertany a un país pel qual, en el qual la policia s'infiltra a les reunions de mestres que s'han de manifestar. Per tant, si dimissions, si no són de la consellera, doncs hauran de ser del director general de la policia, que no és la primera vegada que demostra haver adoptat els últims anys una actitud molt autoritària i molt contrària als principis democràtics. I em sembla que algú, si algú ha de pagar, bàsicament per vergonya de país i bàsicament perquè això indica que el país no pot funcionar democràticament, una cosa tan greu com aquesta, que ja sabíem, des del 2017, però ho sabem encara més, demanar dimissions, això no és intolerable.
12: I des d'abans també, Jordi, que no tot va començar el procés.
9: Sí, sí, sí. Clar. Però aleshores va ser molt
12: explícit. Aquí hi ha hagut vagues generals, hi ha hagut moltes mobilitzacions a Catalunya abans de tot això, on també hi havia aquest tipus de pràctiques.
10: Bueno, clar, és el que, no, el que la consellera parlava d'aquesta oportunitat, proporcionalitat, això, no? Aquests bàsics que té la policia, la congruència, l'oportunitat, la proporcionalitat, suposo que quan posa això sobre la taula és com reconèixer allò que deies, no? Per què pot haver passat? Perquè al final, en aquestes assemblees, avui parlava just amb una professora, en aquestes assemblees, podria estem decidint de quin color serà la pancarta. Sí. És que al final, no, són uns espais que dius, però quin nivell de risc hi ha, no? Llavors, en aquest sentit, i el que deia la Júlia, és que a més Mossos d'Esquadra tenen aquests equips de mediació que són els que pacten i els que parlen, perquè si realment hi ha la por que et facin un tall, que et col·lapsin la ciutat de Barcelona, per això hi ha aquests equips especialitzats de la policia en mediació per poder esbrinar i estar sempre en contacte amb la gent que, al final, tu has de demanar també, a través de, per fer una manifestació, una sèrie com de permisos, com si diguéssim, i allà marques quin serà el teu circuit, vull dir, que al final, quin és l'objectiu que hi ha al darrere, no? I em sembla absolutament normal, no?, al final, que la pròpia USTEC vulgui tenir la informació del que ha passat, no? I com deia el Jordi, perquè són unes línies molt fines, no?, les que no hem de permetre realment que es trepitgin, perquè al final entenc que les persones infiltrades s'han d'infiltrar per temes realment greus. No? Podríem tenir en ment tots plegats amb quin tipus de perill estem parlant o de risc.
7: També t'agafa la prevenció de dir, i amb el màxim respecte i que ningú se m'enfadi, però si en una assemblea de docents desemmascaren dues persones que en principi estan entrenades per fer això, tampoc et genera els serveis secrets. Vull dir que els mestres i professors tenen moltes habilitats, però identificar un policia de paisà probablement no forma part.
12: És que en aquest cas, a més d'aquestes dues persones, aquestes dues agents, ja havien anat uniformades a un espai proper a aquest tipus de mobilitzacions. Per tant, tampoc eren les millors persones que infiltrar en aquest espai. Per tant, per això deia que tot em sembla una mica maldestre, mal fet, mal... no ho sé.
9: I només s'explica, perquè si no hi ha una raó de seguretat pública, només s'explica per un tema d'espionatge, per un tema d'obtenir informació, de què pensen, de què diuen, de per on aniran. Això és que no és... És que m'ofego.
7: No, no podia fer altra cosa, però avui la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha negat taxativament que l'objectiu d'aquesta operació, que ella diu que no en tenia cap coneixement, fos obtenir informació. I, de fet, aquí és on acabarem anant. Tot això té un impacte en el conflicte de fons.
10: I clar, és que el problema és aquest. Al final, el conflicte de fons és el que és, no? I al final, també, tot això que està passant, no? Tens la sensació una mica que és com que van posant, no?, pedaços a sobre del conflicte de fons. I amb això que dèieu del tema de la infiltració, clar, evidentment, Mossos d'Esquadra té, no?, tots aquests equips de persones infiltrades, i crec que és una policia de referència a molts nivells que segurament no treballen. O sigui, no crec que sigui el seu estàndard de qualitat pel que fa a persones infiltrades amb determinats fenòmens tan complexes que no seria aquest cas.
7: Doncs ho haurem de deixar aquí. Avui hem fet tertúlia del Barça, de l'antivirus i ara també del conflicte a l'educació. Per tant, hem demostrat allò que les tertúlies s'hi pot parlar de tot, amb la Júlia Reguer, cap de Política al Periòdico, l'Alba Alfagema, psicòloga, i en Jordi Cabré, escriptor i advocat. Gràcies a tots tres.
9: Gràcies.
7: Nosaltres ho deixarem aquí, farem 2 minuts i mig de publicitat i a partir de les 4, com us hem anat explicant, la tarda de Catalunya Ràdio, amb aquest seguiment especial d'aquesta rua dels campions, aquesta rua del primer equip del Barça per celebrar la Lliga i també la Supercopa. Això a Catalunya Ràdio. A 3Cat Info estareu informats de tot el que vagi passant al llarg de la tarda als blocs informatius habituals. Nosaltres hi tornem demà a partir de les 2. Que vagi molt bé.
5: Catalunya migdia.
13: Amb Joan Bota.

0: Catalunya migdia.
1: Al Munt.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al Munt.cat.
2: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
3: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
4: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
5: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
6: A finals del 2007, desapareix un home a Terol. El cas es tanca com una desaparició voluntària.
7: Els germans expliquen que no és possible una desaparició voluntària.
6: Un any després, uns robatoris a les Terres de l'Ebre donen un gir inesperat a la història.
8: Crims, de Carles Porta. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat, últim capítol de la temporada.
9: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
10: I després a la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
11: Molt bé.
10: Arribarem a tot?
11: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
12: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
13: Catalunya Ràdio.
14: Som 3Cat.

Ràdio Maricel, 107.8 FM. Yes.

En aquest dilluns 11 de maig de 2026 se toca fer crònica del cap de setmana esportiu en aquesta nova edició del Temps de Descompte. Moltes coses que els hem d'explicar, a veure si posem una miqueta d'ordre. En futbol base, ha estat aquest un cap de setmana ple d'èxit a la Blanca Subur. Dos equips campions de Lliga, amb el juvenil C i també el Benjamí Sub-10. Tots dos equips jugaran a la primera divisió la temporada que ve, i el juvenil A, que encara no renuncia a jugar a la preferent la temporada que ve, va guanyar el seu partit al camp de la Floresta i es va veure beneficiat també per l'empat entre el Cambrils i la Rapitenca. Per tant, queda una única jornada. Continua estant complicada l'empresa, però vaja, queda aquesta última bala, que és la que intentarà aprofitar el conjunt de Sergi Escofet aquest proper cap de setmana. En matèria futbolística també destacarem, òbviament, la victòria de la Unió Esportiva Sitges per 3-0 en un bon partit, en un partit convincent dels homes de Manel Rodríguez el passat dissabte al Municipal d'Aiguadols davant la Natació Terrassa, un Sitges que aspira a quedar cinquè. En aquest bon raig final de temporada, acabarà la temporada al camp d'un Cubelles que, malauradament, acaba de perdre categoria després d'aquesta penúltima jornada. Farem repàs també de la tercera catalana, d'aquest Sitges B, que ha fet una negativa i dolentíssima segona volta. Va perdre 1-0 al camp del Baix Espirall. Compte, perquè està allò flirtejant amb el descens. És cinquè per la cua i, com marca la classificació, està en zona de possible descens. Veurem què passa en l'últim partit que tenen a casa, precisament davant un Cubelles B que no podrà jugar la promoció, perquè, evidentment, si el primer equip acaba de perdre categoria, doncs el Cubelles B queda ja, diguem-ho així, eliminat de la possibilitat de poder jugar la promoció d'ascens a segona catalana. En bàsquet parlarem de la derrota del bàsquet de Sitges a la pista del Cerdanyola. Escoltarem la valoració que des del club es fa del descens del sènior A, a través de les paraules del seu president, Pau Simó. Parlarem també de rugby, de la bona victòria del Rugby Club Sitges, que es va imposar amb el Buc el passat dissabte aquí a Pinsbens, i moltes altres coses. Comencem.

0: Avui que el futbol és protagonista en aquesta primera part del temps de descompte i avui que la nostra primera felicitació va cap a algú que ara mateix està a la Seu d'Urgell. Allà, el seu equip de futbol ha pujat a primera catalana i un dels seus jugadors és un sitgetà, en Miquel Sella. Miquel, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què dius?
1: Estic aquí, assimilant-ho tot una mica.
0: Quina passada, no?
1: Totalment, sí, sí, encara no m'ho crec.
0: Escolta'm, algú es preguntarà, què coi fa el Miquel a la Seu d'Urgell? Això d'entrada.
1: Sí, bueno, primer de tot, fa 2 anys ja que estic aquí i vaig vindre sobretot per estudis, que estic cursant INEF Pirineus aquí dalt.
0: Molt bé. I han passat 2 anys?
1: Sí, sí.
0: I continues a la Seu, vull dir, amb la idea de tornar o d'estar-s'hi uns quants anys més, Miquel?
1: De moment encara em queden 2 anys més de carrera, així que això com a mínim. Mm. Després ja ho veurem.
0: Estàs estudiant i també estàs compaginant els estudis amb la feina, no?
1: Sí, vaig treballant una miqueta i també jugant a futbol.
0: Uh-huh. Escolta'm, com sorgeix la possibilitat d'incorporar-te a l'equip de la Seu?
1: Doncs mira, jo vaig vindre amb la idea de deixar el futbol aquí dalt i tindre altres objectius, perquè m'agrada molt la muntanya i així volia ser, però vaig trigar res. Ni 3 mesos em preguntar a l'equip si podien entrenar un cop a la setmana, i a la que vaig fer un parell o tres de setmanes, l'entrenador ja em va preguntar si em volia incorporar amb l'equip, que els hi faltava un central i que em veiem prou bé per jugar, així que no vaig poder dir no.
0: Molt bé. Recordem que el Miquel havia estat jugador de la Unió Esportiva Sitges, bàsicament del seu filial, que tenia molts números de jugar al primer equip. Va jugar, si no recordo malament, Miquel, algun partit sí que vas arribar a jugar amb el primer equip, oi que sí?
1: Jugar no. Vaig anar a 2 convocatòries amb el primer equip.
0: Hòstia, no vas arribar a debutar, aleshores?
1: No.
0: Ah,
1: no,
0: vale.
1: No em van fer debutar, em vaig lesionar just quan em tocava, però bueno, sí que vaig entrenar...
0: Sí, senyor. Sí, senyor. Però bé, el Miquel era un jugador que apuntava al primer equip, però bé, sorgeix aquesta oportunitat d'anar fins a la Seu. I com són les coses, no? Amb aquest equip aconseguiu l'ascens a primera catalana. No sé si preguntar-te, és històric? És el primer cop que passa això?
1: No és el primer cop, però
0: val.
1: Fa 30 anys van comprar la plaça per jugar primer, o sigui, l'ascens sí que és històric.
0: Molt bé. Heu estat campions del grup 5è de segona catalana, a manca d'una jornada. Us queda l'últim partit al camp de l'Alcarràs. Estava repassant una miqueta la vostra trajectòria. Fixa't que la temporada no comença massa bé. Perdeu els 3 dels primers 4 partits. El que passa, sí, que aquí teniu una bona ratxa de 7 victòries consecutives a principis del mes de març, que és una miqueta el que us dona aquesta empenta.
1: Sí, correcte. Comencem amb mal peu, potser, però després li donem la volta i aquesta ratxa doncs ens ajuda a situar-nos en la part alta, i després d'aquesta ratxa també més tard n'hi ha una altra que és la que ens fa guanyar la Lliga, no? Al final van ser 18 o 19 partits sense perdre, la qual, bueno...
0: Sí, sí, és el que us acaba donant aquest ascens. Us faltava un puntet, Miquel, i el vau aconseguir l'altre dia empatant a casa amb l'Almacelles.
1: Sí, vam anar a Artesa de Segre, que també ens valia l'empat perquè jugàvem jornada unificada, però vam tindre molt mala sort, ens va lesionar el nostre capità... Vam estar més de 30 minuts parats perquè va haver de vindre l'ambulància. Tot ens va afectar una mica i 3 pals no ens van donar ni que sigui l'empat per guanyar la Lliga, així que ha tocat aquesta setmana a fer-ho a casa, que al final, mira, potser estava escrit així, no?
0: Sí, una miqueta allò de celebrar-ho amb la teva gent, no? Com es va viure aquest ascens allà, Miquel?
1: Brutal, vam omplir el camp, mai havia vist un camp tan ple, almenys en Joan i jo, i va ser molt emocionant. Al principi ja va baixar tota la família al vestidor i vam fer un crit super unit i fort que ens va ajudar doncs, encara el partit amb moltes ganes, i va ser espectacular.
0: I en el teu cas, Miquel, també hem recolzat per la família, oi?
1: Sempre, sí, sí. Han sigut uns fidels seguidors que m'han acompanyat allà on hem anat, sobretot els partits de fora, que són els que queden potser més a prop de casa, d'aquí Sitges, i sempre m'han donat aquest suport que m'han ajudat moltíssim.
0: Ui, tant que sí, ui, tant que sí. Escolta'm, això del futbol és universal, no? com aquell qui diu, però és un futbol diferent al que es juga en aquest grup o similar al que es pot jugar aquí?
1: Bueno, si més no és similar, però sí que trobes una mica més futbol de casa, no? Tothom amb qui jugues acostuma a ser del poble.
0: D'acord.
1: No hi ha tanta fitxatge, no hi ha tanta gent de fora, tot i que sí, i també hi ha moviments, eh? Però sí que potser el sentiment de club és més potent.
0: Sí, sí. Clar, agafeu aquesta zona de Lleida, també, vull dir...
1: Sí.
0: Com
1: sí.
0: Dius, tampoc hi ha masses moviments, no?
1: Correcte, correcte. I sobretot en aquesta divisió, que encara, doncs, segona permet jugar... Bueno, amb més gent de casa.
0: Molt bé, i et faig l'última, la temporada que ve, primera catalana.
1: Sí, sí, amb moltes ganes, la veritat. Ara, per fi ja poder estar en aquesta categoria i res, a gaudir-la moltíssim.
0: Ets jove, per tant, encara tens recorregut, Miquel. Et pregunto, algun dia t'agradaria tornar i poder jugar amb els Sitges, al primer equip?
1: Ostres, és una pregunta que m'he fet i m'han fet moltes vegades. No et sabria respondre, però bueno, clar que m'agradaria tornar a jugar a casa, no? Al final és on m'he criat i on he crescut i d'on és la meva gent, però he de dir que estic molt bé aquí a la Seu, estic formant ja part d'una família molt, molt i molt maca, així que també m'ho sento com a casa.
0: Ui,
1: no
0: tant.
1: Sé què serà, però estic ja molt content.
0: Molt bé, sí senyor. Miquel, moltíssimes gràcies per haver atès la nostra trucada. Moltíssimes felicitats per aquest èxit col·lectiu i personal, podem dir-ho així, i que vagi molt bé, a gaudir-ho.
1: Moltes gràcies. Adéu.

0: Bé, doncs aquest ascens amb accent sitgetà, amb la presència d'en Miquel Sella com a part d'aquest equip de futbol de la Seu d'Urgell, que ha aconseguit aquest històric ascens a la primera catalana després d'aquest empat a un amb l'Almacelles, si faltant només una jornada per acabar amb el campionat. I com apuntàvem fa uns moments, seguim parlant de futbol, perquè en matèria de futbol base, aquest ha estat un cap de setmana especialment interessant a la Blanca Subur. Dos dels seus equips han estat campions de Lliga i el seu pal de paller, diguem-ho així, el juvenil, ha aconseguit assegurar-se ni que sigui una última bala aquest proper cap de setmana en el partit que jugarem aquí a casa contra el Sant Feliuenc. Saludem a l'Isidre Gómez. Isidre, bon dia, bona hora.
1: Hola, molt bon dia.
0: Bé, d'entrada, felicitats d'entrada per aquest títol del juvenil C, que, com dèiem, divendres estava al caure. S'ha proclamat campió de Lliga i, per tant, l'any que ve jugarà la primera divisió. I felicitats també a la gran temporada, grandíssima temporada del Benjamí Subdeu, que també ha estat campió de Lliga. Estava repassant els números.
1: Espectaculars.
0: Però és de bojos. 25 victòries, cap empat, cap derrota, 202 gols. 202 gols. Han escoltat bé. I només 33 en contra. Clar, amb aquests números, fillet, què vols?
1: El Rafa s'està convertint en el nostre home ascensos.
0: Sí, senyor, sí, senyor. L'equip que entrenen el Rafa Porras, no ho hem dit, però...
1: Ahir li preguntava quants en porta ja seguits i diu, ja he perdut la compte. Diu, això és bo per la Blanca, però jo diria que en porta uns quants, ja, sí, 4 o 5 almenys.
0: Gran temporada, per tant, per aquest sub-10. Gran temporada també, Isidre, del juvenil C, eh?
1: Bueno, també, si mires els números, només porten un empat de 26 partits guanyats, 160 gols a favor, 22 només en contra, 79 punts. Bé, i cuidado, que la segona divisió juvenil d'aquestes contrades, per nanos que comencen, o sigui, tenen 16 anys, costa, eh?
0: Sí, sí, sí.
1: Amb la Blanca li ha costat molt pujar moltes vegades aquesta de categoria de segona a primera, i després, quan si s'ha baixat, pues, clar, perquè ara els nanos aquests de primer any estaran a la primera divisió, i també trobes ja equipets que déu-n'hi-do. Bueno, bé, així, això és el futbol, aquí hem d'estar feliços aquesta setmana, i ja diu, com dius tu, tenim encara un últim match ball amb el juvenil A.
0: Mira que si s'aconsegueix la permanència. serà també, vaja, un final de temporada increïble. De moment, aquest darrer cap de setmana s'han donat els resultats que s'havien de donar, és a dir, victòria de la Blanca. No oblidem que si la Blanca no guanyava aquest partit, adeu.
1: Ja estava.
0: Però sí, saps que dissabte Cambrils i Rapitenca han empatat el seu partit 1-1 i, per tant, has d'anar a guanyar al camp de la Floresta, que no és un camp, precisament, dels senzills. I te'n vas...
1: Te'n vas
0: amb un 1-5.
1: No, I amb un gol anul·lat.
0: Sí, sí. No només guanyes el partit, sinó te'n vas amb un 1-5.
1: Els nanos s'estan deixant la pell.
0: Sí, sí.
1: Saben que durant la temporada pues, no han tingut sort o no han fet prou bé, i ara, pues, ara que estan tots els efectius el barco, pues, ho estan intentant. O sigui, xapó pels nanos, i aviam si aquest proper cap de setmana, que a part tindrem l'avantatge de que sabrem els resultats abans, perquè nosaltres jugarem a les 8 el dissabte i els altres dos, una a les 5 i mitja, l'altra a les 6, aviam si allò, los astros ens donen l'oportunitat de poder-ho aconseguir pels nostres mèrits.
0: I fet els números així una miqueta per sobre, Isidre, Cambrils i Rapitenca, un juga a casa, l'altre juga fora, crec, i no tenen rivals, diem, massa complicats, no?
1: No, el Cambrils em sembla que juga contra el penúltim, l'Sporting Gavà.
0: Sí, senyor.
1: I l'altre, la Rapitenca, és contra l'Escola de Valls, em sembla.
0: Sí, sí, sí, correcte, correcte.
1: Com que estic fora de casa, no tinc l'ordinador.
0: La paperassa, però vaja, hem d'esperar que no tinguin resultats positius, no? I que la Blanca guanyi el seu partit, això és incontestable.
1: Bueno, això la Blanca, ja dic, ha de guanyar, ha de fer la seva feina, i veiem si els altres equips ens donen un cop de mà. no parlarem de carteres ni aquestes coses.
0: Ni de maletins.
1: Però bueno, esperem.
0: Molt bé.
1: Està complicat, eh? Sí, perquè diguem...
0: No ho hem amagat mai, eh? Vull dir, de fet, que portem cada setmana amb aquest matís, de que sí, ja els números encara donen aquesta possibilitat, però continua sent molt difícil.
1: Perquè, a part, em sembla que portem el gol a baraix particular entre nosaltres i ells, em sembla que els tenim perduts. Mm. O sigui que s'ha de donar que perdin i nosaltres guanyem. O sigui, quasi... Bueno... Fa quantes setmanes fa allò que ens agafem allò el ferro roent?
0: Doncs unes quantes.
1: Érem pessimistes, i aquí estem.
0: Fixa't que crec que són sis jornades seguides puntuant.
1: Exacte.
0: Entre victòries i empats. I per tant, això és el que t'acaba donant aquesta possibilitat, acompanyat, si més no, amb algun que altre resultat favorable en partits que no són els pròpiament teus, però en qualsevol cas, doncs, hi ha aquesta última oportunitat. Dit això, Isidre, què hi afegim més, si és que hem d'afegir alguna cosa?
1: Doncs mira, un parell de anotacions més que m'he apuntat, el S14A, que ahir també jugava un partit important, jugava a casa contra la Fundació Atlètic Sant Just, va guanyar 4-2 i ara ja té el títol, també segurament la propera setmana l'assoliran. I després l'S12A, que ha volgut lluitar fins al final per no quedar últims a la categoria, i ahir va guanyar el Camp de l'Europa per 2-4. I en tema femení, doncs ahir, el dissabte, les nenes petites van participar en les finals territorials dels Consells Esportius de la província de Barcelona. Vam participar tres equips, es va fer un triangular i les nenes ho van passar força bé i, bueno, tot molt bé. I, bueno, i com que tots els resultats han acompanyat, l'estadística avui ara me l'estava sumant i dic, joder, 15 victòries i 8 derrotes dels 23 partits que es van jugar aquest cap de setmana. O sigui que
0: tot
1: espectacular. Tot espectacular.
0: Ha estat un cap de setmana especialment prolífic, amb bons resultats a la Blanca Subur. Isidre, ho deixem aquí. Moltes gràcies. Enhorabona per la part que us toca.
1: Gràcies a tots. Adéu-siau.
0: Ara mateix les 11:21 minuts del matí, mirem cap a la primera catalana, perquè hem de parlar de la victòria que va aconseguir aquest passat dissabte a Aiguadols la Unió Esportiva Sitges, 3-0 davant la Natació Terrassa en el comiat de la temporada aquí a casa. Aiguadols queda un últim partit, el que jugarà al camp del Cubelles, però Toni, bon dia.
2: Bon dia, Pitu.
0: És un Sitges, no sé si digui, el que li ha faltat una mica de temporada, no? Potser?
2: Sí, se l'ha fet curt.
0: Perquè si acaba curiós, de durar un parell o tres més de setmanes, escolta'm, cap amunt, eh?
2: Sí, se l'ha fet curt, i de fet, això ho diu molt en Manel Rodríguez, s'ha fet curta la temporada perquè ens falta tres o quatre jornades més i compte, que ja diríem, ja veuríem el que passaria, no? Però bé, s'ha fet curt, però bé, una bona recta final de campionat, un bon final, queda un partit tan sol, assegurar el cinquè lloc, el quart ho tenien gairebé a la mà, però la victòria de la Fundació Leti Vilafranca ja fa impossible que el Sitges...
0: Bona temporada, dels vilafranquins.
2: Molt bona
0: temporada,
2: molt bona,
0: de la Fundació.
2: Queden quarts.
0: Molt de mèrit, amb un equip jove, també.
2: El quart jo no se lo treu ningú. Sitges encara tindrà que lluitar, el Sitges li aniria molt bé guanyar a Cubelles, però que pugui fer l'escó, no? Perquè són els dos equips que s'estan jugant
0: que la cinquena plaça. Toni, la mala notícia és el descens del Cubelles.
2: Sí, la mala notícia és el descens, es veia venir,
0: Va perdre 3-0 amb el Sant Boià, per tant, certifica ja el descens aquesta penúltima jornada.
2: Ho tenia molt complicat i, de fet, se la jugava a Sant Boi. Va aguantar la primera part, però la segona part el Sant Boi ja va marcar 3 gols i va certificar la pèrdua de categoria del Cubelles.
0: És una prova difícil, pel Cubelles.
2: Molt difícil.
0: Canvi d'entrenador. Això va arrossegar també una miqueta el cos tècnic del filial, que finalment no podrà acabar jugant la promoció de descens a segona catalana, òbviament, per al descens del primer equip. Però, el que deia, temporada difícil,
2: Sí, de fet, el Cubelles ha tingut uns quants anys en Temporada difícil, no? Perquè te recordes quan el Cubelles tenia molt bé, tu l'ascens també a la primera catalana fa 3 temporades, si no recordo malament, i la va acabar perdent amb la Fundació Atlètic Vilafranca.
0: Sí, sí, sí.
2: Ara ha tingut aquesta temporada en què el Cubelles, el primer equip, ha anat fent la seva competició. Javi Pardo, doncs, lo van destituir quan faltava unes jornades. Ell no estava molt content quan lo van destituir, perquè ell pensava que amb ell l'equip aguantaria categoria. Al final no l'ha aguantat. I bé, això ha arrossegat el segon equip, que aquest sí que ha fet una magnífica temporada, sí. Però, clar, no poden jugar tots dos equips a la mateixa categoria.
0: És evident.
2: I això fa que, doncs, no jugui la promoció.
0: El gran beneficiat, després ho explicarem, és el Canyelles, que finalment, si no hi ha un delta baix, serà l'equip que acabarà jugant aquesta promoció de sense segona catalana. Déu-n'hi-do el Canyelles, també, quina temporada.
2: Sí, molt bona, molt bona, molt bona. S'ha aprofitat bé de les seves opcions,
0: Toni, el partit de dissabte, Aiguadols, un Sitges molt sòlid, que va començar a marcar molt aviat, amb aquest gol de Geri, al minut 2, vaja, que se li posava el partit bastant bé.
2: Sí, va jugar un partit bastant seriós. Mira que no era fàcil, de jugar, perquè...
0: Plovia molt.
2: Estava plovent.
0: Sí, sí,
2: va començar una hora abans de començar el partit i no se va aturar fins que no va acabar el partit, perquè me recordo que quan jo vaig anar a parlar amb el Manel començava a fluixar i aquí va acabar de ploure. Això va perjudicar una miqueta el joc, però va haver un partit intens, un partit ben jugat pels dos equips, perquè Natació Terrassa va tenir les seves solucions també. El que passa que estava molt acertat el porter Àlex García, el porter dels Sitges, que va fer 2 aturades molt bones, perquè si no ells haguessin entrat al partit. I després arriba el gol del Sol Aguado, una molt bona jugada de Pau Félix, li posa la pilota al cap i Sol Aguado remata el 2-0, i ja a les acaballes del partit, quan els Sitges potser estava arribant més i això ja el partit estava molt ben controlat, doncs Alejandro Pascua, que ja porta 15 gols, marcava el tercer gol dels Sitges i s'acabava el partit.
0: Gran final de temporada també d'un Alejandro Pascua que ha obert una miqueta el seu, diguem-ho així, bagatge golejador, i marcant gairebé cada jornada. Escoltem Manel Rodríguez en la conversa que mantenia amb el Toni després del partit.
3: Sí, penso que hem estat molt bé. La primera part penso que a tots els equips ens hem sortit a jugar i ja s'ha vist un partit molt xulo i crec que hem estat molt bé. Hem fet un parell de gols i haguéssim pogut fer algun altre. I content del nivell de l'equip, content del rendiment, content de l'actitud. Sabem que no juguen res, l'equip ha donat la cara en tot moment, avui amb moltíssimes baixes, però els que han jugat ho han fet molt bé. I ja dic, molt, molt content i molt, molt orgullós de l'equip i de com està acabant.
2: La llàstima ha sigut això, no? El camp, que ha aguantat bastant, però clar, és que no s'ha aturat la pluja en tot el partit. La llàstima ha sigut perquè al final costava de moure la pilota, no?
3: Bueno, però a vegades plou i s'ha de jugar. S'han d'adaptar, aquestes coses passen, el futbol no... Després si perds i dius que és la pluja, diuen que són excuses, no? No, la pluja s'ha de jugar i s'ha de jugar. I penso que la primera part del camp sí que hi havia algunes zones que no estava gaire bé, però estava el camp bé per jugar i així ha sigut. I la segona part estava una miqueta més pesat, però ho sabíem, ho hem parlat i hem respost la merda bé.
2: L'equip l'ha donat tot, Te pots quedar amb això, no? Que l'equip plogui o faci el que vulgui el temps, l'equip està allà, treballa bé, han jugat pràcticament tots els jugadors que tenia a la banqueta, bé, no?
3: Sí, no, molt content, ja et dic, l'equip ja ho venim dient fa temps, no se'ls pot recriminar gaire cosa, vull dir, al final els xavals... Els entrenos, els partits, jo els estic apretant, que no s'adormin, que no passa res, que de seguir, que l'objectiu nostre és si podem quedar quarts millors que cinquers, i ja ho veus, juguen com si estiguessin jugant la final. I al final hem d'intentar sumar el màxim de punts possibles i quedar el millor possible, és la nostra obligació, i ara queda un altre, l'últim, i intentarem també acabar amb el millor regust de boca possible.
2: Potser feia falta un partit com aquest a casa, no? Venien de dos derrotes, un empat, al final s'ha guanyat avui, i queda un partit a fora, que és on millor l'ha anat el Sitges d'aquesta segona volta, al camp del Cubelles, i l'objectiu de quedar cinquè no està molt lluny,
3: No, de fet, si punxa l'escó ja serem cinquers. I si punxa el Vilafranca, bueno, encara tenim l'opció de quedar quarts. I, no sé, nosaltres intentarem arribar el més real possible i ens és igual el rival, ens és igual el camp, ens és igual tot, anem a jugar, a disfrutar el que ens queda, perquè estem bé i estem disfrutant, doncs val la pena sortir a jugar i a disfrutar, és el que estem fent tots i comptem del rendiment de tothom.
2: Sí, que era un partit satisfet de com ha anat tot, Manel?
3: Bueno, aviam, si fem un anàlisi de la temporada completa no podem estar satisfets. Parlem ara com a club. Han hagut moltes coses que no han sortit bé i ja està. A vegades passa, tot se n'aprèn i el bo és que ho hem redreçat a temps i no hem patit per mantenir ni la categoria ni res. És cert que veient el nivell de l'equip ara mateix, pues, home, si estiguéssim al mes d'octubre o novembre, pues, pensaríem en poder estar a dalt, no? Ara ja no estem a temps, però l'anàlisi que hem de fer és que el Sitges a la categoria és un dels equips temibles i és un dels equips que realment penso que fa millor futbol, perquè té jugadors que realment ho poden fer, i potser aquest any ens ha faltat potser una mica de regularitat en les coses. No hem tingut mai la sort de poder assentar-nos del tot. Potser ara, que és quan més assentats estem, doncs s'acaba, però bueno, al final les temporades no totes estan en rodones, és molt difícil. Si acabem cinquers o sisers o quarts, és igual, al final voldrà dir que hem fet una temporada molt digna i el resultat bo. El fet és que hem d'analitzar de cara al futur, doncs, bueno, fer les coses millor si es pot i que això ens doni la possibilitat de poder aspirar a alguna cosa més, no?
2: L'última, jo miro també de cara al futur, aquest final també pot anar molt bé de cara al futur, no? Per jugadors que poden continuar, perquè es pot treballar, i com es té que treballar de cara a la propera temporada per final mirar d'aconseguir l'objectiu, no?
3: Bueno, ells ara saben quina és la nostra idea, saben quina és la nostra manera de treballar, saben quina és la nostra intenció, i ara dependrà de cada jugador analitzar bé les coses i pensar que és el que més li convé. Nosaltres pràcticament a tota la plantilla li oferirem continuar. Pot saber algun cas que potser pues, hi hagi alguna situació personal o alguna situació que puguem valorar com que potser no es pot fer, però intentarem mantindre el bloc, això ho vam parlar la setmana passada, sí. I a partir d'aquí anar a buscar aquelles dues o tres peces que pensem que ens fan falta per acabar de rodonir l'equip i l'any que ve preparant temps una temporada que pugui ser, si pot ser, millor que aquesta.

0: icones de la Unió Esportiva Sitges, de la història del futbol de la Unió Esportiva Sitges, 12 temporades defensant els colors sitgetans. Per tant, aquest homenatge que li va fer el club amb aquest respectuós minut de silenci a la memòria, repetim, de Jaume Aguilera. Parlem, Toni, de la tercera catalana.
1: Parlem.
0: D'aquesta derrota del Sitges B, quina segona volta més dolenta que t'ha portat a estar mirant el descens allò de reull, eh?
1: Sí, es patirà fins la darrera jornada, no? Compte, una darrera jornada que seria molt bo que el Sitges guanyés al Cubelles i que el Rodivilles no guanyés, perquè el Rodivilles és l'equip que li treu 2 punts als Sitges i és l'equip que quedaria ara, que ara està en una zona tranquil·la. Vull dir, no perilla, sempre quan guanyi el seu partit. En canvi, el Sitges no depèn d'ell, depèn del Rodivilles, per sortir d'aquí, que després baixarà o no baixarà en el lloc on realment està ara el Sitges, perquè aquest lloc baixaria en cas
0: d'aquelles combinacions
1: estranyes, no?
0: Dels compensats.
1: Conceptes,
0: diguem-ho així, dels compensats. Si miren vostès la classificació de la Federació Catalana, al lloc on està el Sitges, ja al costat hi ha un color taronja i miren i el color taronja diu possible descens.
1: Sí,
0: possible descens. Per tant, que has d'estar una miqueta a la white.
1: A la white, per això.
0: No cal que diem que seria un desastrós.
1: Seria molt desastre.
0: Sí, sí.
1: Seria
0: acabar molt baixant de categoria.
1: Que perdés categoria el Sitges seria tot un desastre, no?
0: Sí.
1: Bé, doncs no ha fet una bona segona volta, ha fet una segona volta molt dolenta. S'esperava una miqueta més d'aquest Sitges a l'Espirall. Sabien que l'Espirall era un camp molt complicat. El Sitges no ha guanyat cap partit de la segona volta a camp contrari, no ha guanyat cap, i ha perdut molts a casa, i tot això doncs,
0: sí, sí,
1: l'ha penalitzat molt.
0: T'ha portat on estàs.
1: On estàs, no?
0: Sí, sí.
1: Bé, ara de queda el Cubelles. El Cubelles és conscient de que ja pràcticament no es juga res,
0: no.
1: I en canvi el Sitges sí que es juga. El Sitges té que guanyar aquest partit i esperar a veure què passa al Rodivilles.
0: Les coses com siguin, llàstima per al filial del Cubelles, que no podrà jugar aquesta promoció, i no la podrà jugar no per res, sinó perquè per mèrits esportius ho ha fet tot.
1: Sí, sí.
0: Però clar, evidentment, el descens del primer equip doncs ha motivat que el filial, per tant, no pugui disputar la promoció, i per tant Toni, el gran beneficiat hagi estat el Canyelles que
1: sí,
0: ve
1: sí.
0: de golejar el seu partit amb el Castelldefels i que per tant està fent un final de temporada també digne d'un equip que també, doncs, per què no dir-ho, mereix aquesta segona plaça.
1: Sí, sí, jo penso que té un bon equip, que ha fet una magnífica campanya, una recta final molt bona, sobretot una segona volta molt bona. Era conscient de lo que podia passar, perquè clar, es veia venir, no?, que podia passar això, de que al final no pugés el Cubelles i ells sortissin beneficiats, no? I surten beneficiats fent la feina, no?, perquè ells han fet la seva feina. Ara per ara, doncs, ells ja són equip de promoció, perquè el Cubelles no pot pujar. I com li treu 3 punts a l'equip que va per darrere d'ell, que és el Sant Esteve Sarrovira, per molt que el no guanyi el Canyer la propera jornada, l'última,
0: sí, sí,
1: i en canvi el Sant Esteve sí, el Canyer seria l'equip que jugaria.
0: Els números fins i tot li són favorables al Canyer en
1: molt,
0: aquesta última
1: molt,
0: jornada. Per
1: sí,
0: tant,
1: sí, totalment.
0: Serà l'equip que finalment acabarà jugant la promoció de sense segona catalana. 11:36, deixem el futbol. Toni, gràcies.
1: Molt bé, Pitu.
0: Deixem el futbol perquè ara hem de parlar de bàsquet. El bàsquet Sitges, que va disputar el passat dissabte el seu penúltim partit a Copa Catalunya, i ho va fer amb derrota 60-52 a la pista d'un Cerdanyola que al descans ja duia un avantatge de 10 punts amb un marcador de 30-20. Els sitgetans, que tancaran temporada jugant dissabte a Pinsbens, on rebran a un Barça que és campió de la fase regular. Com s'ha viscut el descens des del club? Hem pogut parlar fa uns dies amb Pau Simó, president del bàsquet Sitges. Simó, que ha reconegut sentir-se decebut per la temporada i ja ha avançat que estan buscant un entrenador per la propera. Entrenador que serà de fora, és a dir, que no serà del club. I, per tant, doncs, encara estan allò a la recerca d'algú que dirigeixi el sènior A la temporada que ve. Tot plegat amb l'objectiu de tornar el més aviat possible amb la Copa Catalunya. Escoltem Pau Simó.
2: Sí, sí. A veure, vols que digui la veritat, per part meva, i del club, doncs també decepció, decepció. Per què? Perquè hi ha bons elements, bona gent, principalment, i després bons jugadors. I el que jo no entenc...

0: entenc és de que hem baixat. Això no ho entenc, perquè qualitat en tenen. I quan en tenen, i bé, i sé que els entrenos no hi era, però vull dir, m'ho deien, i es feien bé, o saps, i arribades, i a l'hora del partit no es feia el que es diia entrenat. Que sempre es diu, jugues segons entrenes. El partit de final. I no ha estat així. Bueno, doncs, no ho sé, potser alguns ho tindrà que explicar, a veure què ha passat pel cap dels jugadors.
1: Per tant, tens la sensació, Pau, que l'equip hauria pogut fer més del que ha fet?
0: Sí, per mi sí. Inclús, te diria, estar dintre dels primers per pujar de categoria. No, què dic?
1: Caram!
0: Sí, perquè veig que els nanos tenen qualitat. Vull dir, n'han tingut sempre, vull dir, ho han demostrat, han estat a la segona, segona l'any passat primera, han pujat a Copa, l'any passat ja hi érem, va ser molt just i ens han salvat com ens han salvat, però bueno, però és igual, però ja estàvem, jo crec que qualitat n'hi ha.
1: Primer moment, diem així, complicat de la temporada és que quan arriba el relleu a la banqueta, no? L'Edu decideix fer un pas al costat i l'equip l'agafa el Jordi. Aquest, podem dir, Pau, que és la primera crisi, entre cometes, no?
0: A la vista sí, però jo crec que amb el joc ja hi era la crisi. Vull dir, jo crec que hi ha hagut partits que s'han pogut fer més que no s'ha fet. Hi ha hagut moltes vegades que els jugadors han estat allà, evidentment, i s'ha de lluitar com a totes les coses, vull dir, ningú no regala res, i en aquestes categories te baixes els braços dos minuts i fan un traje a mida, ¿vale? I això ha passat, i llavors ha passat diverses vegades, per això, vull dir, estem on estem.
1: I aquí hi poso també i que se m'entengui una miqueta el que li ha tocat viure també a l'equip, amb el tema lesions, amb el tema jugadors que de cop i volta ara hi són i després no hi són. Poso exemples, la lesió del Bubu sense anar més lluny, el cas del Randy, que al final és un jugador que acaba desapareixent, ara fa unes setmanes també el Roger decideix posar punt i final. Ha estat una temporada difícil també en aquest sentit, no? A nivell gestió de vestidor, entenc.
0: Sí, diríem això. I els entrenadors també m'ho han dit, m'ho han transmès. Però bueno, però ha estat motivat per situacions internes dels jugadors. No per el que diguem, el que tenia que aportar el club.
1: Ja.
0: Jo crec que ha posat als seus mitjans els millors entrenadors en cada moment, el millor per ells, vull dir, si va buscar un reforç que era una persona que havia estat amb nosaltres, vull dir, que no d'allò, i que va vindre molta il·lusió, ha plegat abans, vull dir, potser ells ho han d'explicar. Vull dir que el primer també sorprès és jo, perquè, bueno, i la Junta, perquè una persona que ve de fora, evidentment, que havia estat al club, evidentment que al principi es va lesionar i no va entrar de seguida a jugar. Vull dir, quan jugava, doncs, Déu-n'hi-do els punts que feia. ¿Vale? I de repent decideix que aquí no aguanto més i marxo, ¿vale? Ha passat alguna cosa.
1: Sí.
0: Això encara s'ha d'acabar de desvirinar.
1: Té un punt de sabador tot plegat, probablement. Exacte. Té un punt de sabador. Com que, Pau, ja no hi ha marxa enrere, clar, cal mirar el futur, no? I el futur es diu temporada que ve. Quina idea té el club pel que fa al seu sènior A? Calen molts canvis, cal una reestructuració...
0: Sí, hi haurà canvis, evidentment. Vull dir, el primer que hi haurà serà el canvi d'entrenador.
1: Sí.
0: Vull dir, se n'està buscant un i hi haurà canvi d'entrenador. Vull dir que no serà de la casa, ¿vale? Vull dir que no serà els que ara coneixem.
1: És a dir, la idea del club és anar a buscar algú de fora.
0: Sí, per veure si, ostres, remous una mica la...
1: Sí.
0: S'exiges una mica d'això. I llavors que aquest entrenador, doncs dels que hi ha, doncs que agafi aquells que ell creu que li poden anar bé. Ara, això sí, també pensant després de que hi ha jovens a la casa, vull dir que potser també poden fer el salt al primer equip o ajudar al primer equip.
1: Està clar que una miqueta la confecció de la plantilla dependrà, tal i com dius, Pau, una miqueta del que vegi aquest nou entrenador, no?
0: Exacte. I home, i suposo que en aquestes categories, més o menys, l'entrenador que anem a buscar sabrà qui són cada jugador, els coneixerà. I si no, bueno, ja avisarem nosaltres. Uh-huh. Vale? Però vull dir, sí, s'ha de canviar.
1: D'acord, jo em quedo amb unes paraules del Jordi Mateo en l'última entrevista que li vaig fer, que va ser molt, molt clar en aquest sentit, no? Dient, escolti'm, qui no vulgui ser, que no hi sigui, però donant a entendre que també hi ha jugadors que ja han tingut uns quants minuts al primer equip, que venen de les categories inferiors, vull dir que hi ha gent disposada, no? a adquirir aquest compromís.
0: Sí, no, jo estic d'acord amb tu. Jo el que no entenc, t'ho dic de veritat, que són nanos que venen a entrenar 3 dies a la setmana i després van a jugar el diumenge, vale? I tot aquest esforç que han fet durant la setmana, al cap de setmana desapareix. Hòstia, això no ho entenc. M'explico?
1: Sí, sí, aquest canvi, no? Diguéssim...
0: Aquest canvi, que, hòstia, què ha passat aquí? O hi ets o no hi ets, però això, ara hi soc pels entrenaments i després n'hi soc pel partit, no ho entenc. Vull dir, i a més, vull dir, hòstia, hem guanyat 6 partits, sempre s'hem pogut guanyar més, hi ha hagut moments crítics amb els partits que, vull dir, és quan han agafat els altres l'avantatge o ha passat alguna cosa, i allò, no ho entenc. Ara, també hi ha una altra cosa que em dol moltíssim, vull dir, perquè amb aquestes persones que jo crec que són vàlides per estar en aquesta categoria, o inclús te diria que poden estar a Supercopa, no ho sé, vull dir, potser no, es valora massa, i a la veritat passi el que passi. Uh-huh. Han quedat últims. Mai, repassant la història del bàsquet Sitges, l'equip sèniors mai havia baixat de categoria sent l'últim.
1: Mira, aquesta dada no la sabia, Pau.
0: Vale?
1: No la sabia.
0: L'últim, hòstia, encara a sobre, i a més, veient que tens bons elements.
1: Sí.
0: Hi ha bona... Dius, què ha passat? Algú ha passat. Uh-huh. Bueno, doncs potser una persona vindrà, potser des de la casa no ho sabem veure, perquè ja estem massa acostumats, i potser val la pena agafar una persona externa que... ho pugui veure amb més imparcialitat que ho veiem nosaltres. Mm-hmm.
1: No sé si dir, i amb això acabo, Pau, que l'equip ha estat jugant una miqueta en foc a les últimes temporades.
0: Sí, hem anat, però ojo, però hem estat a dalt.
1: I t'has anat salvant, com l'exemple més clar, el de la temporada passada, no? Que gràcies a la reestructuració de Supercopa doncs tens la possibilitat de quedar-te a Copa, no? Vull dir, però havies fet una temporada així una miqueta complicada.
0: Però també hi va haver alguns partits d'aquells desafortunats,
1: sí.
0: Que les veces puc guanyar i no els vas guanyar, i per això estàvem al lloc que estàvem. Uh-huh. Vale? Però vull dir, tu imagina't, els mateixos jugadors te pugen des de segona, passen a primera i passen a Copa.
1: Sí, sí.
0: Els mateixos, i tots sempre han estat, i ojo, que després, vull dir, se podria analitzar moltes d'allò, sempre mai hem quedat primers, sempre hem estat segons o tercers, segons, crec, vull dir, sempre hem estat allà, i per això com hem estat allà han pogut pujar de categoria. Uh-huh. Vale? Però bueno, per això dic, vull dir, potser nosaltres estem massa enfoscats amb la gent, i perquè la coneixem des de sempre, és bona gent i són bons jugadors, però aquests bons jugadors de sobte desapareixen, no saps per què, i potser algú de fora ho sabrà portar, o enfocarà de diferent forma, o tindrà més psicologia que nosaltres, o com és extern, no està tan influenciat, perquè els coneixem des de tota la vida.
1: Volíem conèixer de primera mà què en pensava el president del bàsquet Sitges després d'aquest descens del seu sènior A. Per tant, Copa Catalunya ja és història, i esperem que sigui per un període curtet de temps.
0: Per una temporada. Pugui ser per una temporada.
1: Molt bé.
0: Vull tornar a estar a Copa, que jo crec que és una categoria
1: molt maca,
0: i jo crec que Sitges se mereix estar a Copa, vale? Que és el posto que hem estat durant els últims anys, molts anys.
1: Sí, sí.
0: El que va ser que per circumstàncies hem baixat a baix, però després hem tornat a pujar i ens hem tornat a col·locar a la categoria que crec que ens toca estar. Però bueno, si l'altre... I és el que va dir el Jordi, qui vulgui ser, que d'entrada digui sí, jo vull ser. I aquell que no vulgui ser, vull dir, cap problema, vull dir, a mi com sempre. Però vull dir que si te quedes, saps el que et compromets i a qui s'ha de fer.
1: Pau, moltíssimes gràcies per aquests minuts, que vagi molt bé.
0: A vosaltres.
1: Les paraules de Pau Simó, president del Bàsquet de Sitges, valorant aquest descens del sènior. No deixem encara el món del bàsquet i parlem també de la victòria del sènior femení que el passat dissabte es va imposar 68-47 al Centre Catòlic de l'Hospitalet. Gran victòria de les ciutadanes, de les noies de Dani Ventosa, i menció especial per a una Lucía Flores espectacular, amb autora de 25 punts, anotant 5 triples. Amb ella vàrem poder parlar al final del partit i aquestes van ser les seves impressions després d'aquesta victòria en el comiat de la temporada a Pinsbens.
2: Sí, hem tingut un bon partit, ens esperàvem un rival molt dur, però que teníem les ganes de guanyar-lo perquè també tenim un petit objectiu de poder quedar tercera si guanyem aquests dos partits i a l'equip que va tercer per tot.
1: I fixa't que elles s'estaven jugant també al poder pujar.
2: Sí, elles s'estaven jugant a assegurar el segon lloc, però no teníem més força. I a partir d'aquí hem construït l'atac on per trobar opcions i doncs avui he estat encertada, però podria ser una altra companya.
1: Crec, si no m'equivoco, que han estat 25 punts.
2: Sí,
1: 25 punts. Bueno, increïble l'anotació. Tenies la mà caleta, com es diu en aquests casos.
2: Sí, una vegada començo, normalment doncs tinc aquesta sort i avui era el dia i necessitava l'equip això i jo... Sempre faig tot el que puc per l'equip.
1: Parlem de la teva gran actuació, és evident, és obvi, però l'equip avui ha estat a un molt bon nivell, Lucía?
2: Sí, també afrontàvem el partit que la setmana passada va marxar la victòria, ahir a la Clàudia l'entrenador es va lesionar i arribàvem al partit amb 8 sèniors i una júnior i després han arribat 2 sub-20 que gràcies a la seva ajuda hem tret un partit que jo crec que ha sigut molt difícil, però la unió d'equip s'ha notat i hi ha un gran resultat.
1: Per com ha anat la temporada, i ara feia referència, el tema de les lesions ha sigut increïble.
2: Sí, aquesta temporada...
1: Més mala sort, impossible.
2: No hem pogut tenir, i més a sobre la victòria ha hagut de marxar, però bueno, tot i les lesions hem continuat endavant, no tenim una altra opció i així ho hem tret.
1: Quina valoració? Sé que encara queda un partit, el que jugueu la setmana que ve, però quina valoració fas avui que precisament jugueu aquí l'últim partit a casa?
2: Doncs, valorant tota la temporada, crec que hem fet una molt bona temporada, ja que havia canvi d'entrenador, una mica canvi de dinàmiques, ens hem adaptat molt bé i ens ha donat bons resultats, i tot i les lesions hem continuat endavant i tot i així estem a la quarta posició amb opcions de poder estar a terceres i opcions de poder pujar de categoria amb molta sort.
1: I com afronteu l'últim partit? Amb el Xamba, crec que és, no?
2: Sí, juguem al Xamba ja la setmana que ve. Doncs la mateixa idea que avui, anar a guanyar, a deixar-nos la pell i tot el que estigui a les nostres mans, fer-ho tot el millor possible.
1: Si no hi ha cap cosa extraordinària, us quedareu una miqueta, com es diu, a les portes.
2: Sí, si no tenim aquesta sort de que puja un tercer i l'Esparreguera perd un, doncs ens quedarem amb les ganes d'haver guanyat algun partit que hem perdut. I si no, doncs la temporada que ve ja tindrem un objectiu amb més ganes.
1: Mira, ara t'ho volia dir, no sé si el d'aquesta temporada ha estat, podríem dir, la primera pedra per aconseguir l'objectiu la temporada que ve.
2: Sí, sí, al Nadal ja ens veiem primeres, no ens ho creiem, perquè l'any passat vam patir per mantenir la categoria i si no ho aconseguim ens quedarem amb les ganes i l'any que ve serà l'objectiu que intentarem aconseguir i jo crec que podem aconseguir.
1: Molt bé, Lucía, repeteixo, enhorabona, gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: Lucía Flores, autora de 25 punts en aquesta victòria, boníssima victòria del sènior femení del bàsquet Sitges el passat dissabte contra el Centre Catòlic de l'Hospitalet, un equip que, com molt bé apuntava la Lucía, s'està jugant al poder jugar o pujar de categoria. Les sitgetanes, doncs, pendents, òbviament, de guanyar l'últim partit a la pista del Xamba amb la Vilafranca.

0: que aquest proper cap de setmana, que l'Esparreguera perdi, acaba terceres i a veure si es pot rascar alguna petita opció de poder ser la temporada que ve a la nova categoria. Però, en fi, està complicat, no ens hem d'amagar. 11 i gairebé 53 minuts del matí, seguim endavant. I seguim endavant perquè el rugby també ha estat protagonista en aquest cap de setmana. Dissabte passat, al camp de rugby de Pinsbens, el Rugby Club Sitges, que es va imposar 24-17 al Buc, en el que fou el penúltim partit de la fase de permanència. Bon partit dels homes de Diego Godoy i Paco Baena, que marxaven al descans amb un desavantatge de 5-7 al marcador. A la represa, tres marques que van protagonitzar Abel Viana, Facundo Luque i Eric Romero posaven els Sitges per davant amb un 24-12, fins que el Buc, a l'última acció del partit, feia una marca que deixava el marcador final en aquest 24-17. Victòria que dona la possibilitat al Rugby Club Sitges de poder quedar en la primera posició d'aquesta fase de permanència si guanya en bonus el Palma a l'últim partit d'aquí un parell de setmanes, a finals d'aquest mes de maig. Vam poder parlar al final del partit uns minutets amb Fede Garona. El president del Rugby Club Sitges es mostrava molt satisfet i considerava aquesta una molt bona temporada per tot el club en general, el que assegura també un molt bon futur.
1: Un día redondo, completo, emocionados, año duro, pero lo dimos todos, el equipo funcionó, el staff está compenetrado, está con ganas de seguir, no sé, es como que esto recién empieza, ¿no? Hicimos un año que cuando empezó no sabíamos qué iba a suceder, era una categoría nueva, habíamos entrado por un par de rebotes, de carambolas, y aquí estamos, hemos hecho una segunda ronda fantástica, lo que hablamos a principio de año, que la posibilidad que nos daba a tomar ritmo sin tener que competir por puntos, nos vino muy bien, los chicos son muy jóvenes, el equipo está equilibrado y nada, y le hemos ganado a todos con los que jugamos, hoy nos faltaba el Buc, o sea que esta realmente es nuestro nivel y viniendo de abajo es mucho decir.
0: Queda un último partido aquí con Palma, que de ganarlo con bonus, pues fíjate, primeros de esta fase de permanencia.
1: Bueno, ya eso
0: es la guinda ya.
1: Ya sería la guinda, exactamente, ya estamos felices con lo que hemos...
0: Pero el equipo está muy bien, se le ve muy bien, aunque el otro día Diego ya nos comentaba que han pasado muchos meses, hay mucha carga de trabajo, los chavales también están cansados, pero bueno, se les ve muy, muy bien.
1: Sí, la verdad que sí, y el último partido, en casa, yo creo que el cansancio ya, creo que se lo van a sacar de encima, por ahí, al menos esos dos tiempos que jugaremos...
0: Es el último esfuerzo.
1: Y creo que lo darán todo, no me cabe ninguna duda, pero bueno, el objetivo está más que cumplido y podemos mirar de cara a futuro con ilusión, que es lo más importante.
0: Bueno, a punto de finalizar la temporada, presidente, y bueno, ahora que vemos aquí las chicas jugando Copa Catalana, los equipos de formación también a lo más alto...
1: Te digo, ha sido un año muy bueno. Hemos consolidado el femenino junto con el Hospitalet, ha funcionado, llegamos a semifinales, la división de honor B del señor masculino que es lo que acabamos de comentar, mantuvimos categoría, las tres categorías intermedias, sub-14, 16 y 18 jugando en primera, y la escuelita, la mayor cantidad de fichas de Cataluña. Entonces tenemos mucho futuro, estamos, el club está unido, remamos todos en la misma dirección. Palabra de agradecimiento hacia todos y con mucha ilusión a seguir trabajando y a lo que viene en el futuro, porque somos un club joven y estamos ahí dando guerra.
0: Presidente, gracias y enhorabuena.
1: Muchas gracias, Pitu, como siempre, gracias por estar acá con nosotros.
0: Paraules de Fede Garona, el president del Rugby Club Sitges, no només valorant aquest èxit de la permanència del sènior a la divisió d'honor B, sinó parlant a línies generals del bon estat de salut dels equips de formació, dels equips de l'escola, l'escolita, com li diuen ells, amb aquest nombre de fitxes que fa que el Rugby Club Sitges sigui l'equip que més fitxes a nivell d'escola té a Catalunya, superant grans clubs com Sant Cugat o Unió Esportiva Sant Boiana. En rugby també destaquem que el sènior femení va perdre precisament la semifinal de Copa Catalana aquest passat dissabte amb l'equip Pinsbens, 10-56 davant l'INEF de Lleida. En canvi, el sub-16 sí que s'ha classificat per la final d'aquesta Copa Catalana, va guanyar amb el seu partit 15-34 amb el Castelldefels, la final que l'enfrontarà el potent Sant Cugat el cap de setmana del 23 i el 24 de maig. A punts finals del temps de descompte d'aquest 11 de maig, el Club Futbol Sala Sitges, que s'ha col·locat líder després de guanyar 3-0 al Cervelló, 3 punts que el situen al més amunt de la classificació quan falta només una jornada, tot i que en realitat queden 2 partits, contra l'Storm aquest proper cap de setmana i el pendent contra el Sant Feliu el 24 de maig. Ens apunten que si el Sitges guanya el seu partit contra l'Storm i el Vegas no guanya el seu, doncs ja serà matemàticament campió i, per tant, podrà jugar la temporada que ve a la primera divisió. Per tant, una última jornada espectacular, la que ens espera a la tercera divisió catalana del futbol sala. Notícia també referent al món de les bitlles, perquè el Sitges Bowling Club ha assolit l'ascens a la segona divisió catalana després de quedar primer de grup d'ascens. Enhorabona, per tant, als integrants d'aquest equip del Sitges Bowling Club. Ells són el Sasha Maldonado, el David Morató, el David Pip, el Sebi Durany, la Núria Montaner i el Xenxo López. I amb aquesta bona notícia del món del bowling, de les bitlles, posem ja a punt i final a l'edició del temps de descompte d'aquest 11 de maig. Per tant, tanquem paradeta. Gràcies, com diem sempre, per la seva atenció, que acabin de passar molt bon dilluns i tornem demà. Adéu-siau.

El guitarrista de Temple of the Dog i que també apareix en aquest projecte anomenat Mad Season. Un dels objectius d'aquesta formació va ser entretenir-se per ajudar a desenganxar-se de les drogues d'alguns dels seus components, com per exemple el baixista John Baker Saunders. També hi havia una veu impressionant a dins d'aquesta formació, la de Lane Staley d'Alice in Chains. També hi ha una part essencial d'aquesta formació, Barrett Martin, que era el bateria de la formació Screaming Trees. Així doncs, teníem una alineació bastant espectacular que va portar-nos només un disc a l'any 1995 que es titulava Above. Un disc que portava algunes cançons realment increïbles. Hi ha registres de tot tipus, comencem amb aquest registre més balada, amb aquesta cançó tan bonica que es diu River of Deceit.

0: Esteve Llop.
1: Seguim en aquesta segona part d'aquest especial Temple of the Dog Mad Season. Estem revisant ara algunes cançons d'aquest projecte anomenat Mad Season, que l'any 95 va publicar al llarga durada Above. Anem amb un altre tema molt més rocker, més elèctric, que es diu Life Less Dead.

Quina és la millor cançó de la història? Rock and Classics.

Evolve, un projecte musical que va néixer l'any 1995, que va seguir al llarg del temps amb algunes aparicions en viu i després també amb alguns homenatges després de la mort del vocalista Layne Staley. Anem a escoltar una altra cançó d'aquella llarga durada que es diu I Don't Know Anything, No Sé Res.

0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Amigues i amics, estem enfilant ja la recta final d'aquest Rock and Classics d'avui, que hem dedicat a aquest projecte musical d'una banda, Time Below the Dog, al principi del programa, i aquesta segona part que hem dedicat al projecte Mad Season. Anem ara amb una versió molt interessant d'aniversari que es va publicar l'any 2013, una edició de luxe que ens portava alguns temes inèdits de Mad Season no publicats i també algunes versions enregistrades en viu, com és el cas de les dues cançons amb les quals acabarem el programa d'avui, en un recital que va tenir lloc a la sala The Moor. Un recital que es va anomenar Live at the Moor, que ja l'havíem vist en vídeo, però que va aparèixer amb àudio remasteritzat en aquesta deluxe edition d'aquest treball anomenat Above. Per començar, us portarem Wake Up, el tema que obria originalment el treball Above, i després escoltarem una versió llarguíssima que van fer d'un clàssic de John Lennon, I Don't Wanna Be a Soldier. Espero que gaudiu fins al final del programa d'avui d'aquesta selecció musical que avui us hem ofert, i recordeu que seguim disponibles a les xarxes socials amb les principals novetats sobre el programa, i també teniu el nostre podcast disponible a les principals plataformes de podcasting. Gràcies per escoltar-nos, que vagi molt bé.

0: Bona nit, són les 9. I avui comencem als carrers de Barcelona perquè continua en marxa la Rua del Barça per celebrar el títol de Lliga.
1: Es marxa amb retard perquè tot just ara a les 9 s'hauria d'haver acabat de retorn a les instal·lacions del Camp Nou. La Rua, això sí, ja ha enfilat el camí de tornada des de fa mitja hora aproximadament i superat el tram del Passeig de Gràcia. Ja fa uns minuts que la Rua, l'autobús dels campions, transcorre pel carrer de Provença de Barcelona a mitja encara d'un nombrós grup d'aficionats blaugranes que acompanyen el recorregut d'aquesta Rua del Barça per festejar el títol de Lliga assolit ahir de manera matemàtica en derrotar el Madrid. Una Rua, doncs, que enfila el camí de tornada cap al Camp Nou amb nombrós retard, com destacàvem.
0: I més titulars d'aquesta hora. L'Ondius ja ha salpat en direcció als Països Baixos després de desembarcar el passatge a les Canàries. El vaixell ha estat amarrat durant una hora al port de la Granadilla per agilitzar l'operació enmig del mal temps. La consellera d'Educació, Esther Niubó, demana als sindicats convocants de la vaga general d'aquest dimarts que es pugui reconduir la situació en la propera mesa sectorial. Està prevista per aquest dijous i USTEC, el sindicat majoritari, avisa que només hi assistirà si el govern posa sobre la taula propostes per millorar les condicions salarials i laborals. I augmenta la pressió interna sobre el primer ministre britànic, Keir Starmer, perquè abandoni el càrrec després dels mals resultats dels laboristes en les eleccions locals de la setmana passada. Més de 50 diputats del seu partit han demanat la dimissió i 3 d'ells han renunciat al càrrec d'assessor ministerial. Donald Trump diu que l'alto el foc de la guerra contra l'Iran és extremadament fràgil després de la resposta de Teheran a la proposta nord-americana per reprendre les negociacions, que qualifica d'estúpida i inacceptable. El règim dels ayatollahs considera que la seva resposta és raonable. El preu del petroli torna a pujar per la falta de perspectives d'acord. L'ERO de Nissan vol acomiadar 211 persones, un 37% de la plantilla que la multinacional nipona té a Catalunya, i suposa gairebé el desmantellament del magatzem de recanvis del Prat de Llobregat. La direcció i els sindicats estan citats a una mediació del Parlament d'Empresa i Treball aquest dijous. La Fiscalia manté la petició de 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrussola per l'associació il·lícita, blanqueig de capital i 3 delictes de frau fiscal, entre d'altres. A la seva exdona, Mercè Gironès, li demana 17 anys. Per a Josep Pujol Ferrussola en sol·licita 14 i per la resta de germans 8. El judici de la família Pujol ha entrat ja en la recta final. Aquest dimarts serà el torn dels informes finals de les acusacions. I la resta d'actualitat esportiva, David Ubach.
1: Que ve encapçalada pel partit que acaba de començar a l'estadi de Vallecas, un Rayo Vallecano-Girona. Doncs transcendental per als gironins, que tenen només un punt de coixí respecte dels llocs de descens. Ara mateix, primer minut de partit, es manté l'empat a 0 en el marcador, en un duel que el Girona afronta amb aquest 11 titular. Gazzaniga a la porteria, Arnau, Francesc, Vitor Reis i Àlex Moreno en defensa, Fran Beltrán, Witsel, Sigankov, Ounahi, Joel Roca al mig del camp, i amb Lemar com a davanter. El partit, com sempre, amb transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio i a 3CAT. I l'Espanyol, per la seva banda, ha fet oficial la incorporació de Monchi com a nou director general esportiu de l'entitat. Les diferents àrees esportives mantindran les direccions executives actuals.
0: I només ens queda el temps d'aquest dimarts, que es mourà de la tranquil·litat al matí amb sol i algunes boires, a l'enrenou de la tarda amb ruixats i tempestes. Poden presentar-se en qualsevol comarca, si bé els ruixats més intensos seran, això sí, al prelitoral. Les temperatures al migdia baixaran lleugerament. Passen tot just 4 minuts de les 9. Soc la Txell Garriga i us acompanyaré fins les 10. Comencem.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I avui, des de les 5 d'aquesta tarda, amb totes les mirades posades a la Rua del Barça, que celebra el títol de Lliga pels carrers de Barcelona, David Tubach.
1: Doncs una Rua que segueix en marxa, amb retard ja, perquè estava previst que s'acabés a l'inici, a les 5 de la tarda. Doncs ara, a les 9, superada ja aquesta hora per 5 minuts, la Rua ha enfilat, això sí, el camí de tornada, ara en ple eixample de Barcelona, i l'està seguint en Roger Arbusà, amb qui connectem perquè ens n'apropi l'última hora. Roger, bona nit.
3: Bona nit. Com deia, és una rua que va amb retard, arribarà, evidentment, més tard de les 9 de la nit. De fet, ja són les 9 i 5 minuts. L'autobús del Barça ara mateix a punt d'enfilar l'avinguda Sarrià. Ve des del carrer París en direcció contrària i ara ja de seguida enfilarà l'avinguda Sarrià i fins al final, que girarà cap a l'esquerra ja per agafar la travessera de les Corts i tornar al Camp Nou. És on ha començat aquesta rua de celebració, una rua molt festiva, molta mainada, molts nens i nenes, amb molta afició desplaçada i banda dels carrers, amb moltes samarretes que han volat, amb moltes bufandes i els jugadors des de dalt gaudint-la d'allò més, això sí, en una jornada avui continguda per part dels jugadors a dins de l'autocar. Han gaudit molt, però sí que han tingut un to més baix que potser en altres rues de celebració. Protagonistes els polonesos Robert Lewandowski, també Wojciech Szczęsny, que han presidit aquesta rua, aquest autocar, i també protagonisme per Lamine Yamal, que ha fet volar ja una bandera de Palestina, igual que Robert Lewandowski ha aixecat una estelada. Com dèiem, la rua està a punt d'acabar, encara queda segurament més de mitja hora perquè arribi el Camp Nou, però ara sí ja veiem com l'autocar del Barça enfila l'avinguda Sarrià.
1: Doncs la rua, que tal com ens apropa el nostre company en Roger Busà i tal com transcorre ara mateix, s'acabarà, sembla ser, passades les 10 de la nit, amb més d'una hora de retard. Això de moment és el que ha donat de si.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Passen 6 minuts de les 9, continuem amb més qüestions. L'Ondius, el vaixell infectat pel brot d'antivirus, ja navega rumb als Països Baixos després de desembarcar el passatge a les Canàries. El vaixell ha atracat durant una estona al port de la Granadilla per facilitar l'operació de desembarcament en unes condicions meteorològiques que han empitjorat. Port de la Granadilla, Tenerife, Mònica Mas, amb el suport tècnic de David Mendoza.
4: Els 28 passatgers de l'Ondius són de tornada a casa. Els minibusos de l'UME ja els han deixat a l'aeroport, on els esperen dos avions per tornar primer a Eindhoven, als Països Baixos, i després al seu destí final. L'Ondius, finalment, contra tot pronòstic, ha atracat al port de Granadilla a les 7 de la tarda. S'ha optat per aquesta opció perquè les condicions meteorològiques han canviat a primera hora. S'ha girat un vent molt fort i ha fet impossible la maniobra d'evacuar els passatgers mentre el vaixell fondejava, és a dir, en moviment. Sentim la ministra de Sanitat, Mònica García, que ha qualificat tota l'operació d'èxit rotund del govern espanyol, de l'OMS i de la Unió Europea.
5: Nos ha trasladado la necesidad de atracar para hacer este desembarco con seguridad y así lo hemos decidido, así lo hemos hecho. El atraque ha debido durar en torno a una hora. Se han puesto todas las medidas de seguridad, como han podido ver, y el barco acaba de zarpar, acaba de ir rumbo a Países Bajos.
4: El director de l'OMS, Tedros Adhanom, ha donat les gràcies per la solidaritat de tots els països implicats i s'ha adreçat així als seus ciutadans.
6: Als ciutadans dels països que reben els seus passatgers, no heu de témer res. El risc és baix. Això no és una altra Covid. Així que moltes gràcies de nou a Espanya.
4: L'Ondius ja ha salpat del port de Granadilla a les 8, a les 7 aquí a les Canàries, tal i com estava previst d'aquesta manera, i amb la sortida també dels dos avions, amb aquests últims 28 passatgers, culmina tota aquesta operació que està al punt de mira de tot el món els dos últims dies.
0: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, es reuniran demà al Palau de la Moncloa per analitzar la situació que ha provocat aquesta crisi.
2: 3CAT Info.
0: Més qüestions. La consellera d'Educació, Esther Niubó, intenta calmar les aigües hores abans de la vaga que els sindicats majoritaris, contraris a l'acord, han convocat demà a totes les aules de Catalunya. És la primera jornada del cicle d'aturades en escoles i instituts, que s'ha d'allargar fins al 5 de juny i que ja va tenir un preàmbul la setmana passada amb la vaga a les escoles Bressol. Precisament aquest dijous hi ha convocada també una taula sectorial que presidirà la consellera d'Educació, Esther Niubó, que ha estès la mà als sindicats convocants per poder desenrocar el conflicte.
7: Continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
0: Els sindicats de la vaga, però, creuen que la convocatòria de la taula arriba tard. A més, exigeixen garanties perquè a la trobada hi hagi propostes de millora de l'acord pactat fins ara amb Comissions Obreres i la UGT. Ho ha dit un dels portaveus d'USTEC, Andreu Mumbrú, en una entrevista a aquesta emissora.
8: Veiem la convocatòria amb escepticisme. El que ens trasllada la conselleria per això és que vol abordar el conflicte i que vol trobar solucions al conflicte. I nosaltres llancem un missatge molt clar al govern, que és que en aquesta mesa s'hauria de presentar amb propostes concretes. Una nova proposta de millora de retribució, qüestions i cal que el departament vingui dijous amb una proposta clara, amb un pla de xoc en matèria d'educació inclusiva per poder atendre l'alumnat.
0: Els serveis mínims de la vaga de demà són d'un docent per cada 3 aules i una persona de l'equip directiu als centres infantil, primària i secundària. A les escoles Bressol, un membre de la direcció i el 33% de la plantilla, i als centres d'educació especial i els menjadors i activitats de lleure s'haurà de garantir el 50% del personal. Doncs bé, la polèmica per la infiltració de Mossos en una assemblea de professors continua escalant en l'àmbit polític. La consellera d'Interior, Núria Parlon, manté el suport al major Josep Lluís Trapero, però planteja revisar ara possibles errors de l'operatiu policial. Creu que cal analitzar si algun responsable d'aquest operatiu es va equivocar, ja sigui en l'oportunitat o en la proporcionalitat, ha dit, a l'hora de destinar agents en una assemblea de professors convocats per parlar del calendari d'aquestes vagues del sector.
9: La confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, la confiança en el cos de Mossos d'Esquadra també, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar, i és el que farem en les properes hores, és doncs l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí doncs prendrem les decisions que siguin oportunes sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
0: Precisament avui el sindicat majoritari USTEC ha anunciat que portarà als tribunals la infiltració d'agents en una assemblea i ha exigit la dimissió de la consellera d'Interior. Així ho ha explicat Andreu Mumbrú, portaveu del sindicat a 3Cat Info.
8: Demanarem tota la informació per saber si en aquest país s'està obrint fitxers i recollint informació de sindicalistes per després aplicar persecució política. Per tant, és d'una gravetat majúscula i demanem que hi hagi assumpció de responsabilitats.
0: L'USTEC ho considera una vulneració molt greu del dret de reunió, del dret de vaga i de la llibertat sindical.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: 9 i pràcticament 12 minuts, obrim plana internacional. Augmenta el nombre de diputats laboristes que reclamen la dimissió de Keir Starmer com a primer ministre després dels mals resultats del partit en les eleccions locals de dijous passat. Fins ara, 55 membres del Parlament han expressat la necessitat d'un canvi davant de l'executiu. A més, 3 d'ells han abandonat les seves funcions com a assessors del govern. Starmer, però, defensa la seva continuïtat i assegura que els canvis continuats del primer ministre dels conservadors van perjudicar les classes treballadores. El primer ministre reconeix el malestar social, però anuncia més canvis per combatre'l, entre els quals una nova relació amb Brussel·les. Londres, Quim Olivares.
10: Starmer no pensa dimitir, sap que molta gent ha estat decebuda amb ell després de la desfeta laborista a les eleccions de dijous, però creu que té un mandat democràtic per millorar la vida de la classe treballadora.
11: Sé que la gent està frustrada per l'estat de la Gran Bretanya, frustrada per la política i algunes persones frustrades amb mi. Sé que tinc gent que dubta de mi i sé que he de demostrar que s'equivoquen i així ho faré.
10: En un discurs per la seva supervivència política, Starmer ha promès millorar la vida de la classe treballadora, acostar el Regne Unit al cor d'Europa, donar un futur millor als joves amb inversions en la seva formació i nacionalitzar la siderúrgia British Steel, propietat d'una empresa xinesa. El primer ministre creu que ni el líder de l'extrema dreta ni dels verds, els grans beneficiaris de la derrota laborista, estan preparats.
11: Ni Nigel Farage ni Isaac Polanski ofereixen al nostre país el lideratge progressista seriós que aquests temps exigeixen.
10: Molts laboristes creuen que el partit no podrà remuntar la situació si Starmer continua al càrrec. Ara caldrà veure, doncs, si aquest discurs aturarà l'embat d'alguns laboristes que volen que faci un pas al costat.
0: Donald Trump diu que l'alto el foc amb l'Iran es troba en una situació extremadament fràgil després de la resposta de les autoritats de Teheran a la proposta de pau que havien plantejat els Estats Units. El president nord-americà ha qualificat d'estúpida i de totalment inacceptable la proposta iraniana en el seu document Marc i adverteix que això debilita enormement la treva que es troba, segons diu literalment, a la unitat de cures intensives.
12: Jo diria que l'alto el foc és a l'UCI, on el metge entra i diu: senyor, el seu familiar té aproximadament una probabilitat de l'1%.
0: L'Iran, en canvi, considera que ha fet una oferta legítima als Estats Units, en la qual demana el final de la guerra, l'aixecament de les sancions i la fi del bloqueig als ports iranians. Ismail Baghaei és el portaveu del ministre d'Afers Estrangers iranià.
13: No hem exigit cap concessió. L'única cosa que hem perseguit són els drets legítims de l'Iran.
0: La guerra ja fa 10 setmanes que dura i la preocupació que s'allargui ha fet tornar a pujar avui el preu del petroli. Israel ha continuat bombardejant avui el Líban i defensa que la guerra no s'ha acabat, amb l'argument que cal retirar primer, si cal, per la força, els estocs d'urani enriquit que té l'Iran. Més qüestions. L'activista palestino-espanyol Saïf Aboukesheb, que ha passat 10 dies detinguts a Israel, diu que utilitzarà totes les vies judicials possibles per denunciar el seu segrest en aigües internacionals quan participava en la flotilla Global Sumut.
14: Lo que hace Israel quiere dejar la ley internacional, el derecho internacional en evidencia, que es inútil. Nosotros no vamos a permitir. Vamos a utilizar todas las vías posibles que existen. Entonces, incluso estamos tramitando otra guía en el Corte Europeo que está haciendo nuestro equipo legal y no vamos a dejar ninguna posibilidad de denuncia.
0: Ho ha dit en una compareixença a Barcelona, on va arribar ahir després de ser alliberat. L'activista també ha anunciat que viatjarà demà a Turquia per reunir-se amb la resta de membres de la flotilla per coordinar la seva estratègia legal. També té previst un viatge el 18 de maig per reunir-se amb grups parlamentaris. Aboukesheb ha insistit que l'acció d'Israel, que va interceptar la flotilla a prop d'aigües de Grècia, ha vulnerat moltes lleis, per exemple, amb la detenció il·legal dels 180 membres de la tripulació o amb les agressions físiques a algunes d'aquestes persones.
2: El temps.
0: Moment per la crònica d'en Néstor Gómez.
15: La tarda d'avui ens ha deixat alguns ruixats només a l'estrictament al sector del Pirineu, especialment cap al Ripollès, Alta Garrotxa i a l'Alt Empordà, amb unes precipitacions a l'entorn dels 5 litres per metre quadrat a Darnius, a Molló o també a la Jonquera. A la resta del país el dia ha estat assolellat, amb unes temperatures ben altes. Avui han arribat gairebé als 28 graus a Vinebre o a Benissanet, 27 graus, les temperatures més altes assolides avui a Catalunya. De cara a demà, matí similar al d'avui, amb molt de sol, amb bancs de boira a primera hora cap a les planes interiors i amb alguns núvols baixos o boires costaneres cap a la Costa Brava. Aprofitem el matí assolellat perquè a partir del migdia ja creixeran nuvolades arreu del país. Els ruixats ja començaran cap a primera hora de la tarda a qualsevol punt del prelitoral, des del sector de la Garrotxa i l'Alt Empordà fins a la Terra Alta i també al Montsià, i també s'esperen que apareguin a l'àrea del Pirineu. Uns ruixats que cap al migdia, primera hora de la tarda, cap allà a les 4, a les 5 de la tarda poden ja ser intensos a l'àrea del Penedès, del Vallès, seria l'interior de Barcelona, el sector del prelitoral, però també plourà amb certa intensitat fins i tot a les comarques de Girona. I ja cap al vespre, aquestes pluges quedaran ja només concentrades a les comarques gironines, de manera que tindrem un dia en el qual, sobretot la tarda, serà ben passada per aigua a la meitat nord del país. Tot això amb unes temperatures que tendiran a quedar-se una mica més curtes. Ja no assolirem els 28 graus d'avui, però sí que assolirem encara valors de 23, 24 i 25 graus a les Terres de l'Ebre i a Ponent.
16: Evitem el soroll.
17: Ens allunyem de les estridències.
16: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
17: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
2: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
16: Un informatiu sense presses.
17: Per donar context als grans titulars.
2: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
0: Doncs això serà a partir de les 10, però a aquesta hora ja tenim a dins l'estudi de 3Cat Info amb Marc Güell. Marc, bona nit.
18: Hola, bona nit.
0: I això vol dir que comencem a desvelar ja tots els continguts del Catalunya Nit avui.
2: L'aposta.
0: Marc, em sembla que hem de començar parlant avui d'una última hora sobre l'antivirus, no?
18: Sí, una notícia d'última hora que acabem de saber. Un passatger espanyol que es troba aïllat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional en la prova PCR que s'ha fet a l'arribada d'aquests passatgers en aquest hospital. Des del Ministeri de Sanitat asseguren que ara com ara no presenta símptomes, que el seu estat de salut general és bo. En les pròximes hores s'han de saber els resultats definitius. De moment és un positiu provisional d'una de les 14 persones aïllades en aquest hospital de Madrid. Les altres 13 persones sí que han donat negatiu. Per tant, és un dels temes que centrarà la nostra atenció a partir de les 10.
0: I a banda d'aquest tema de l'antivirus, de què més podreu parlar avui?
18: Doncs mira, farem una ullada al que ha de passar demà, perquè hi ha convocada la primera jornada de vaga a tot Catalunya de mestres i professors en aquesta quinzena de jornades de protesta que van anunciar els sindicats majoritaris. Dues més seran també a tot Catalunya, de caire general. La resta es faran persones o comarques. D'això, però també d'altres polèmiques dels últims dies, com la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents a Barcelona, o del pla per desplegar Mossos a les escoles i instituts, doncs en podrem parlar amb l'Idon Gasull, que és la directora de l'Associació de Famílies AFAC. Per tant, d'això també en parlarem molt a partir de les 11. I, evidentment, també pendents dels carrers.
0: Continuen, tota la tarda,
18: continuen aquestes celebracions del títol de Lliga del Barça amb milers de seguidors als carrers de Barcelona en una tarda i vespre molt festius. Ens ho explicaran Ramon Salmurri, que ha seguit i segueix aquesta rua. També viurem, resumirem com ho hem viscut aquí a Catalunya Ràdio durant tota la tarda. I com que és dilluns, avui ens visita Antoni Padilla i precisament ens explicarà d'on ve això de fer rues de celebració. No és una cosa nova, se n'ha fet des de fa molts i molts anys, però això sí, a casa nostra ens hem de remuntar als anys 50 perquè s'hi comenci a posar ordre. Ho repassarem amb Padilla, però també sabrem com ho fan a la resta del món i, evidentment, també pendents d'aquest Rayo Girona, partit important pels gironins de cara a la salvació, però d'entrada també molt pendents d'aquest cas d'antivirus, aquest positiu detectat en els 14 aïllats a l'Hospital de Madrid. A més, també anirem a Tenerife amb els enviats especials d'aquesta casa, on el creuer ja va camí ara dels Països Baixos.
0: Un programa ben carregat. Us esperarem a partir de les 10. Gràcies, Marc.
18: Bona nit.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Un quart i mig de 10, continuem amb més qüestions. Nissan vol acomiadar 211 treballadors del més de mig miler que la companyia té a Catalunya, un 37% de la plantilla, i això suposarà pràcticament la clausura d'un magatzem de recanvis del Prat de Llobregat. Aquí, l'ero de la multinacional japonesa preveu retallar 110 llocs de treball, 9 de cada 10 empleats. A la resta de les seus d'enginyeria i compres a la zona franca i de les àrees funcionals del Prat, la retallada és menys dràstica i afectaria un de cada 4 treballadors. Raül Ocon, del sindicat Comissions Obreres, es pregunta quin futur espera a les altres plantes si desmantella gairebé del tot el magatzem de recanvis.
19: Deixin 22, deixar només 12 persones, n'hi ha sospites de clar, que no sabem si volen mantenir d'alguna forma aquí l'activitat subcontratada o tal, perquè es deixen aquestes 12 posicions i després saber si té la intenció ni s'han de continuar amb l'activitat aquí.
0: Els sindicats denuncien la manca d'informació de la companyia, que ja va deixar 2.500 persones sense feina ara fa 5 anys. Avisen que els 30 dies per negociar no poden començar a comptar a partir d'avui perquè asseguren que s'han vulnerat els seus drets. La direcció i els representants dels treballadors estan citats a una mediació del Departament d'Empresa i Treball aquest dijous. Més qüestions. Nestlé és una altra de les empreses que han anunciat un ERO en els darrers dies. Els treballadors volen evitar l'acomiadament de gairebé 180 persones a Catalunya i per aquest motiu el sindicat Comissions Obreres ha convocat concentracions mentre duri la negociació a les portes dels centres de treball d'Esplugues de Llobregat, Reus i també de Girona. Les protestes tindran lloc cada divendres al migdia a partir del 15 de maig. I la multinacional espanyola de defensa Indra vol convertir Catalunya en un referent europeu del sector. Obrirà un nou centre a Barcelona, contractarà 1.500 empleats més i potenciarà la col·laboració amb la indústria i les empreses tecnològiques catalanes. Avui n'ha reunit 200 a Barcelona. Àngel Simó, president d'Indra.
20: Cataluña tiene las condiciones para liderar la transformación de este sector de defensa, seguridad y espacio a nivel europeo. Porque la capacidad industrial, el potencial tecnológico, el talento que se encuentra en Cataluña les otorgan también la responsabilidad de asumir un papel relevante en los programas de defensa y seguridad, cosa que no ha hecho hasta la fecha.
0: Indra ja té acords i aliances amb 350 companyies catalanes i avui n'ha formalitzat 19 més en la presentació del que ha denominat Pla Catalunya, un pla per impulsar el seu negoci aquí, com dèiem, ampliant els centres, incrementant també la facturació fins als 500 milions d'euros i augmentant la plantilla, que superarà així els 5.000 treballadors, i també involucrant les empreses locals en projectes de tecnològiques duals, és a dir, que tant poden tenir usos civils com militars i projectes de ciberseguretat, ciberdefensa i de l'espai.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La Fiscalia manté la petició de 29 anys de presó per a Jordi Pujol Ferrusola en la recta final del judici contra ell i els seus germans. El fill gran de l'expresident el fa responsable dels delictes d'associació il·lícita, blanqueig de capital i tres delictes de frau fiscal, entre d'altres. A la seva exdona, Mercè Gironès, li demana 17 anys, a Josep Pujol Ferrusola n'hi sol·licita 14 i a la resta de germans 8. Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebetlle.
3: A tots els germans Pujol Ferrusola els acusa dels delictes d'associació il·lícita i blanqueig de capitals. Més greus són les peticions de pena de Mercè Gironès i Josep Pujol Ferrusola, perquè també els atribueix els delictes de falsificació de document mercantil i frau fiscal en diversos exercicis. El tribunal ha exonerat l'expresident Pujol, a qui ja s'havia apartat del procediment, pel seu estat cognitiu. Els nou empresaris encausats s'enfronten a penes de 5 anys de presó cadascun i s'ha retirat l'acusació contra Carles Vilarrubí perquè va morir fa uns mesos. L'advocacia de l'Estat no acusa els 5 germans petits Pujol Ferrusola. Abans que s'hagi conegut la petició definitiva de les penes, han declarat els 4 empresaris que faltaven. Tots han defensat la legalitat dels negocis que van fer, tant aquí com a l'estranger, amb Jordi Pujol Ferrusola. Josep Cornador, exresponsable de Copisa, ha parlat directament de l'aconseguidor.
21: Si llegava a un puerto le pagábamos la comisión y si no salía bien no pagábamos nada.
22: O sea, Jordi Pujol hacía de conseguidor.
21: Sí, tenía mucha información, era... Bueno, ya lo habéis visto, está en todas partes.
3: Luis del Sol, d'Isolux, ha afirmat que la majoria d'adjudicacions d'obra pública les van fer en època del tripartit i ha negat haver pagat comissions al fill gran de l'expresident.
23: Todas las adjudicaciones importantes han sido en la época y el monto en la época del tripartito.
3: Demà la sessió arrencarà amb l'informe final de la Fiscalia.
0: 4 minuts i 2 quarts de 10, moment pels esports.
2: Esports.
0: David Ubach, bona nit.
1: Bona nit. Informació esportiva una vegada més centrada en dos fronts. L'un, la rua de celebració del Barça, encara en marxa ja el tram final ben a prop del Camp Nou per la zona de la travessera de les Corts, i a banda el partit que el Girona està jugant a la primera divisió. Pel que fa a la rua, anem destacada a l'última hora a l'inici d'aquest bloc informatiu, com dèiem, arribant ja a la zona del Camp Nou, al tram final de la travessera de les Corts, després d'haver arrencat a les 5 de la tarda i, de moment, marxa ja amb mitja hora de retard respecte de l'horari previst de finalització a les 9 del vespre, ara amb focs artificials, a mesura que l'autocar dels campions s'apropa al Camp Nou. I pel que fa al partit del Girona, doncs marxa, de moment, empatat a 0, un Rayo Vallecano 0, Girona 0, al llindar de la mitja hora de partit a Vallecas, minut 25 de joc, de moment sense gols, el Girona, que amb aquest marcador provisional sumaria un punt més que allunyaria a 2 de les places de descens en el partit que tanca la jornada 35 a primera, abans de jugar el partit al Girona només amb un punt de coixí respecte als equips que baixarien a segona i sent el conjunt que marca, per tant, la zona de permanència. Aquest Rayo Vallecano 0, Girona 0, al minut 25, l'estem transmetent al Tot Gira de Catalunya Ràdio i també a 3CAT. Per cert, de l'11 del Girona, de l'equip titular que ha disposat Michel Sánchez, destaquen les novetats d'una banda d'Àlex Moreno en lateral esquerra i de l'altra de Lemar ubicat a la davantera. Afegim també informació esportiva en relació a l'Espanyol, que avui ha fet oficial l'arribada de Ramon Rodríguez Verdejo, Monchi, com a nou director general esportiu del club. Monchi encapçalarà, doncs, la nova direcció general esportiva, que només estarà per sota del director general de l'entitat, Mau Iogu, i del seu president, Alan Peix. L'arribada de Monchi no implica la sortida de Fran Garagarza, l'actual director esportiu, tot i que està de baixa i al qual li queda un any més de contracte. Monchi, en declaracions als mitjans de l'Espanyol, creu que l'equip se salvarà, fa una crida a la unitat i ha explicat el perquè de la seva incorporació tot just ara.
24: Y vengo, bueno, a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente. Y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible, porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club. Desde la modestia, desde la humildad, pero también desde la experiencia, intentar ayudar al club en lo que se pueda desde ya.
1: Monchi, al marge del Sevilla, també ha treballat a la Roma i a l'Aston Villa. Recordem que en clau Barça femení, doncs hi ha una baixa destacada a les files de l'Olímpic de Rio, de Lió, el rival blaugrana a la final de la Lliga de Campions del 23 de maig a Oslo. Es tracta de la jugadora de les lioneses, Diani, a qui han operat en les últimes hores dels lligaments del genoll, tal com han format el seu club, i per tant això la fa ser baixa de cara a aquesta final Barça-Olímpic de Lió, final de la Lliga de Campions femenina de futbol.
2: 3CAT Info.
1: Afegim un apunt en clau poliesportiva i és que en ciclisme el Giro d'Itàlia ha viscut avui la primera jornada de descans per fer el trasllat des de Bulgària cap a Itàlia. Demà reprèn la competició amb la quarta etapa i amb el líder de la general, que continua sent l'uruguaià Guillermo Silva, amb 4 segons d'avantatge respecte de Florian Storck i Degan Bernal. Ahir el francès Magny es va imposar l'esprint i sumejar 2 victòries en 3 etapes.
2: 3CAT Info.

0: Són 9:15 i aquesta tarda hem estat molt pendents de la rua del Futbol Club Barcelona, que encara recorre els carrers de Barcelona, de fet, per celebrar el títol de Lliga, David Ubach.
1: Sí, va a mitja hora de retard, s'havia d'acabar a les 9 a les instal·lacions del Camp Nou, però ja l'autobús dels campions de Lliga i de Supercopa també, ben a prop d'aquestes instal·lacions de l'estadi Blaugrana, ja en final, enfilant el tram final de la travessera de les Corts, en una rua que ha arrencat a les 5 de la tarda del Camp Nou, ha anat fins al centre de Barcelona i ha agafat ja el camí de tornada davant de milers d'aficionats que s'han apropat per festejar aquest títol de l'actualitat esportiva. A banda d'aquesta rua que ja s'està acabant, doncs destaquem el partit que el Girona està jugant a la primera divisió al camp del Rayo Vallecano, duel transcendental per als gironins, que de moment estan empatant a 0 al camp del Rayo al minut 29 de partit, en un duel que estem transmetent al Tot Gira de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
0: I més titulars d'aquesta hora. El Ministeri de Sanitat ha confirmat fa una estona que un passatger espanyol aïllat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus en la prova PCR.

0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, demana als sindicats convocants de la vaga general d'aquest dimarts que es pugui reconduir la situació en la propera mesa sectorial. Està prevista per aquest dijous i l'USTEC, el sindicat majoritari, avisa que només hi assistirà si el govern posa sobre la taula propostes per millorar les condicions salarials i laborals. I fins a les 10 en punt, que com sempre començarà el Catalunya a nit, us explicarem altres notícies com que Vilanova de Segrià ja es pot veure una imatge encara poc habitual. Arbres fruiters coberts per plaques solars. N'hi havia en finques experimentals, però ara per primera vegada una empresa ja les ha instal·lat per comprovar l'eficiència d'un sistema que permet alhora produir energia i protegir la fruita de l'excés de calor. I el punt d'inflexió de les estratègies de prevenció d'atacs de bestiar a la Vall d'Aran capturarà i geolocalitzarà els ossos que hagin perdut la por a la presència humana. La mesura, segons defensa el govern aranès, volem dir, arriba a petició del sector ramader. El temps de dimarts es mourà de la tranquil·litat del matí amb sol i algunes boires. A l'enrenou de la tarda, amb ruixats i tempestes, poden presentar-se en qualsevol comarca. Si bé els ruixats més intensos seran al prelitoral. Les temperatures al migdia baixaran lleugerament. Us ho avançàvem, els carrers de Barcelona continuen de moment plens de culers celebrant el títol de Lliga del Barça en una rua que ha arrencat a les 5 de la tarda, però que de moment continua en marxa. David Tobac.
1: Ho fa amb retard, però encara ja el tram final a la zona de la travessera de les Corts, l'autocar dels campions amb els jugadors i el cos tècnic del Barça festejant el títol de Lliga. Ha assolit ahir una rua que ha començat a les 5 de la tarda i que doncs ja és a les acaballes, encara però amb força públic animant i festejant aquest títol en un tram final que està seguint com tota la rua en Roger Bosach, i podem saludar de nou. Roger, bona nit.
2: Bona nit. Com deies, recta final ja d'aquesta rua, ara mateix travessera de les Corts. Som a l'alçada de la plaça de les Corts. Ja pràcticament veiem el Camp Nou de fons, és on s'acabarà aquesta rua i és on ha començat poc més tard de les 5 de la tarda, en un dia molt festiu, amb molta gent, amb molta afició, a banda i banda dels carrers de Barcelona. Molta mainada, els jugadors festejant aquesta 29a Lliga amb la seva gent, amb la seva afició, protagonisme absolut pels dos polonesos del Barça, per Robert Lewandowski i Wojtek Szczęsny, que han presidit des del principi fins al final aquest autobús en aquesta rua. Per cert, Lewandowski ha fet una estelada, igual que ho va fer Íñigo Martínez la temporada passada en la celebració de la Lliga de l'any passat, i també protagonisme, imatge també del dia per Lamine Yamal quan ha fet volar una bandera de Palestina. Són els moments més icònics d'aquesta rua de celebració que ha començat poc més tard, a les 5 de la tarda, i que s'acabarà d'aquí a uns minuts. Ara els jugadors, com dèiem, enfilant ja la travessera de les Corts.
1: Doncs ja cavalles d'aquesta rua que s'acabarà, si fa no fa, a vora les 10 de la nit, amb gairebé una hora de retard, i ha anat des de les instal·lacions del Camp Nou fins al centre de Barcelona per enfilar aquest camí de tornada, on és ara a la zona final de la travessera de les Corts, ben a prop de l'estadi del Barça del nou Camp Nou.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Passen 5 minuts de 9:45. A Madrid, un dels 14 espanyols que fan quarantena a l'Hospital Gómez Ulla, entre els quals hi ha 5 catalans, han donat positiu per antivirus. La resta dels passatgers ingressats han donat, però, negatiu. Anem, doncs, ara fins a Madrid. Cristian Roldán, molt bona nit.
4: Bona nit. Doncs, Itxell, segons el Ministeri de Sanitat, la persona que ha donat positiu a la prova PCR no presenta cap símptoma de moment i asseguren que el seu estat és bo. Tot i això, se li aïllarà un espai de màxima seguretat per precaució i en les pròximes 48 hores se li faria una nova PCR, seguint el mateix protocol que va marcar Sanitat. Pel que ens informen, els 13 passatgers espanyols restants, que també viatjaven en aquest creuer Ondius, han donat negatiu i tampoc presentarien a hores d'ara símptomes. Aquest cas que us explicava s'ha suma els 7 casos que havia destacat fins ara l'Organització Mundial de la Salut, mentre estudia, això sí, 2 casos sospitosos més. De fet, l'últim positiu confirmat és, a banda d'aquest ciutadà espanyol, aquesta ciutadana espanyola, és el d'una passatgera de l'Ondius també, que es va començar a trobar malament durant el vol de repatriació des de Tenerife. Nick Alexander és la responsable de comunicacions d'emergència de l'OMS.
5: The latest person who's counted as a case was reported by the French. We usually don't mention nationalities, but because there might be a bit of confusion, we are mentioning that the person is French and was announced by the French Ministry of Health. So that brings the case count to 9, and then there's one inconclusive that we haven't put.

0: in that case count at this point.
1: Aquesta persona, estaven explicant des de l'Organització Mundial de la Salut que encara faltava saber més detalls sobre, sobre el procediment que se seguiria d'aquesta persona i sí que confirmava aquest positiu. Recordem que aquesta persona està ingressada en un hospital especialitzat a França i que als Estats Units també hi ha un altre passatger ha donat un resultat lleument positiu. Però l'OMS diu que la prova encara no és concloent i espera una confirmació definitiva. Recordem també que de moment 3 persones han mort per antivirus.
2: Gràcies, Cristian. Bona nit.
1: Bona nit, gràcies.
2: Doncs bé, l'Ondius, el vaixell infectat pel brot d'antivirus, ja navega rumb als Països Baixos després de desembarcar al passatge a les Canàries. El vaixell ha atracat durant una estona al port de la Granadilla per facilitar l'operació de desembarcament en unes condicions meteorològiques que han empitjorat. Port de la Granadilla, a Tenerife, Mònica Mas, amb el suport tècnic de David Mendoza.
3: Els 28 passatgers de l'Ondius són de tornada a casa. Els minibusos de la UME ja els han deixat a l'aeroport, on els esperen 2 avions per tornar primer a Eindhoven, als Països Baixos, i després al seu destí final. L'Ondius, finalment, contra tot pronòstic, ha atracat al port de Granadilla a les 7 de la tarda. S'ha optat per aquesta opció perquè les condicions meteorològiques han canviat a primera hora. S'ha girat un vent molt fort i ha fet impossible la maniobra d'evacuar els passatgers mentre el vaixell fondejava, és a dir, en moviment. Sentim la ministra de Sanitat, Mònica García, que ha qualificat tota l'operació d'èxit rotund del govern espanyol, de l'OMS i de la Unió Europea.
4: Nos ha trasladado la necesidad de atracar para hacer este desembarco con seguridad y así lo hemos decidido, así lo hemos hecho. El atraque ha debido durar en torno a una hora. Se han puesto todas las medidas de seguridad, como han podido ver, y el barco acaba de zarpar, acaba de ir rumbo a Países Bajos.
3: El director de l'OMS, Tedros Adhanom, ha donat les gràcies per la solidaritat de tots els països implicats i s'ha adreçat així als seus ciutadans.
5: Als ciutadans dels països que reben els seus passatgers, no heu de témer res. El risc és baix. Això no és una altra Covid. Així que moltes gràcies de nou a Espanya.
3: L'Ondius ja ha salpat del port de Granadilla a les 8, a les 7 aquí a les Canàries, tal i com estava previst d'aquesta manera i amb la sortida també dels 2 avions. Amb aquests últims 28 passatgers culmina tota aquesta operació que ha estat al punt de mira de tot el món els 2 últims dies.
2: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el director general de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom, es reuniran demà al Palau de la Moncloa per analitzar la situació que ha provocat la crisi.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: La consellera d'Educació, Esther Niubó, intenta calmar les aigües hores abans de la vaga que els sindicats majoritaris, contraris a l'acord, han convocat demà a totes les aules de Catalunya. És la primera jornada del cicle d'aturades en escoles i instituts que s'ha d'allargar fins al 5 de juny i que ja va tenir un preàmbul la setmana passada amb la vaga a les escoles Bressol. I precisament aquest dijous hi ha convocada una taula sectorial que presidirà la consellera d'Educació, Esther Niubó, que ha estès la mà als sindicats convocants per poder desenrocar el conflicte.
7: Continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
2: Els sindicats de la vaga, però, creuen que la convocatòria de la taula arriba tard. A més, exigeixen garanties perquè a la trobada hi hagi propostes de millora de l'acord pactat fins ara amb Comissions Obreres i la UGT. Ho ha dit un dels portaveus d'USTEC, Andreu Mumbrú, en una entrevista a 3CAT Info.
8: Veiem la convocatòria amb escepticisme. El que ens trasllada la conselleria per això és que vol abordar el conflicte i que vol trobar solucions al conflicte, i nosaltres llancem un missatge molt clar al govern, que és que en aquesta mesa s'hi hauria de presentar amb propostes concretes. Una nova proposta de millora de retribucions, i cal que el departament vingui dijous amb una proposta clara, amb un pla de xoc en matèria d'educació inclusiva per poder atendre l'alumnat.
2: Els serveis mínims de la vaga de demà són d'un docent per cada 3 aules i una persona de l'equip directiu als centres d'infantil, primària i secundària, a les escoles Bressol un membre de la direcció i 33% de la plantilla, i als centres d'educació especial i als menjadors i activitats de lleure s'haurà de garantir el 50% del personal. Esquerra separa la petició de dimissió de Josep Lluís Trapero de les negociacions per als pressupostos. Els d'Oriol Junqueras tenen encarrilades les converses amb el govern i tancaran un acord molt aviat, al marge del fet que continuen demanant al director general dels Mossos que plegui per les infiltracions en una assemblea de professors. Isaac Albert, portaveu dels Republicans.
9: És un pressupost d'un govern, però és un pressupost per un país. Nosaltres el que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles.
2: després que les parts fossin incapaces d'assolir un acord al març. Els socialistes també apunten a una entesa pressupostària molt propera. La número 2 del PSC, Lluïsa Moret, ha afirmat que la polèmica policial no interferirà.
10: És un tema de sentit comú, continuar treballant en relació a aconseguir uns pressupostos per Catalunya i les altres situacions s'han d'abordar on toca.
2: El desllorigador per als nous comptes serà, com us va avançar divendres aquesta emissora, la construcció d'una línia de trens orbital que ha d'unir el Garraf amb el Maresme passant per el Vallès. Els comuns, per la seva banda, aprofitaran la situació per afegir noves demandes a l'acord pressupostari que ja havien tancat amb el govern. Els de Jessica Albiach volen, entre d'altres, començar a finançar la integració del nou tren llançadora de l'aeroport a la xarxa de Rodalies i connectar-lo a l'R4 Nord fins a Sabadell, Terrassa i Manresa.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: La Unió Europea acorda noves sancions contra un grup reduït d'entitats i de colons jueus de Cisjordània ocupada. Ho ha facilitat el canvi de govern a Hongria perquè l'anterior executiu de Viktor Orbán bloquejava la mesura. És el principal resultat d'una reunió de ministres europeus d'afers estrangers. Brussel·les, Bruno Forte Amiras.
11: Fonts diplomàtiques expliquen que les sancions s'aplicaran contra 4 entitats i 3 persones. L'acord final descarta castigar 2 ministres de l'ala dura del govern israelià, que sí que formaven part de la proposta inicial de sancions. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, n'està satisfeta.
12: I'm happy that we were able to put sanctions on the violent settlers and agree on that today because it has been on the table for quite some time.
11: Però el govern israelià assegura que continuarà defensant, diu, el dret dels jueus d'instal·lar-se a Cisjordània. En paral·lel, els socis europeus continuen dividits per si cal imposar represàlies comercials contra Israel.
12: Many member states,
13: molts estats volen fer alguna cosa més i molts altres no. Així és com estem.
11: Kallas ha estat desafiada pel ministre espanyol d'Afers Estrangers. José Manuel Álvarez ha demanat a la cap de la diplomàcia comunitària que deixi votar la suspensió de l'acord comercial entre la Unió Europea i Israel.
14: Pasemos a un voto. Constatemos cuántos somos. No vale simplemente no traer las decisiones a la mesa o simplemente decir de manera vaporosa que no se constata que haya mayoría cualificada.
11: A part d'això, els socis europeus també han aprovat sancions contra els responsables de deportar per la força milers de nens ucraïnesos cap a Rússia.
2: El sospitós de l'intent d'assassinat de Donald Trump durant el sopar de corresponsals de la Casa Blanca s'ha declarat no culpable dels 4 càrrecs federals que li imputen. Cole Allen, que està detingut des de la nit de l'atac, ha comparegut en un jutjat de Washington. Està acusat d'intent de magnicidi, un delicte que comporta pena de cadena perpètua, d'agressió a un agent i de 2 delictes més per utilització i transport d'armes de foc. Cole Allen, un enginyer i professor californià de 31 anys, va ser detingut el 26 d'abril després d'assaltar-se un control de seguretat i d'intentar entrar amb diverses armes al saló de l'hotel on es feia aquest sopar. A l'acte hi assistia el president dels Estats Units, la seva dona, Melania Trump, i una gran part del govern nord-americà. Allen va ser interceptat després d'un tiroteig on va resultar ferit un agent de seguretat. Com a conseqüència de l'atac, Trump i els membres del govern van ser evacuats de l'hotel.
6: El temps.
2: Néstor Gómez.
15: Avui hem tingut un dia prou suau arreu del país i molt assolellat. Unes temperatures que, on més calor ha fet, ha pujat fins als 28 graus a Vinebre i amb una tarda molt agradable tret del sector del Pirineu, on han caigut alguns ruixats i algunes tempestes, preferentment cap a l'àrea del Ripollès, Alta Garrotxa i també l'Empordà, amb unes precipitacions a l'entorn dels 4 a 6 litres per metre quadrat. Aquesta situació d'avui no es repetirà demà dimarts. El matí serà similar, amb molt de sol arreu del país, amb algunes boires a les planes interiors i amb alguns núvols baixos cap a la Costa Brava, de curta durada, i serà a partir de mig matí, migdia, quan apareixeran els núvols i a partir ja de primera hora de la tarda s'esperen els ruixats i les tempestes a qualsevol punt del prelitoral, alguns punts del litoral, punts de la Catalunya central i sobretot també a l'àrea del Pirineu. Les pluges més intenses poden caure cap a les 4 de la tarda aproximadament a l'àrea del Vallès, del sector també del Penedès, àrees del prelitoral de Barcelona i també també a punts de les comarques de Girona. En el cas de les comarques de Girona, aquestes precipitacions es mantindran actives fins al vespre o primera hora de la nit. Tot això farà que tinguem una davallada de les temperatures màximes. Si avui les màximes han pujat fins als 28 graus, demà les màximes no passaran dels 25, unes temperatures que es donaran sobretot cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre.
6: 3CAT Info.
16: Arriba el moment més esperat de la temporada. La quinzena festa del futbol català t'espera a Vilafranca del Penedès, els dies 13 i 14 de juny.
17: Les finals dels Campionats de Catalunya de futbol i les finals de la Copa Catalunya de futbol sala, reunits en un cap de setmana únic.
16: Els millors equips, els millors jugadors i jugadores i la millor afició a Vilafranca del Penedès.
17: Vine i forma part de la festa del futbol català.
6: Futbol català al dia.
18: Aquí comença Futbol Català al dia, la cita setmanal amb el futbol de casa nostra a 3CAT Info. El Sabadell perd el camp del filial de l'Atlètic de Madrid 4-3 i és segon a un punt de l'Aldenc, el líder. L'Europa empata a 3 contra el Villarreal B en un partit boig. De fet, els graciencs han fallat un penal al descompte. Continuen en zona de play-off, però amb el Cartagena i l'Algeciras ben a prop. I el Nàstic perd a Tarassona i es complica la vida de Valent. Cauen en zona de descens a falta de dues jornades. A l'anada de les semifinals dels play-offs descens a Primera Federació, el Reus Redis empata 0 davant l'Orense i haurà de guanyar a Galícia per passar a la final. I ja s'ha acabat la Lliga regular a la Tercera Federació. S'han confirmat els quatre equips que faran play-off: el Badalona, el Cornellà, l'Hospitalet i el Vilanova, que ha remuntat el descompte al camp del Lleida. Els de la Terra Ferma, que ja han vessat, jugaran a la Lliga Elite la temporada que ve, juntament amb el Camp Vidalet i el Vic. I el Martinenc i el Sant Juan de Montcada desaprofiten una oportunitat per pujar a Tercera Federació. Tots dos perden contra la Pobla de Mafumet i el Sant Mauro, respectivament, tot i que ho continuen tenint tot de cara. La nota negativa és pel Sant Feliuenc, que empata un davant el Vilafranca i perd la categoria. L'Ona Sant Adrià goleja a la Saragossa 5-0 i és a la final del play-off d'ascens a la Primera Federació Femenina. Qui ja té un ascens al sac és el Barça C, després de superar per 2-0 Gijón en el partit de tornada del play-off d'ascens a Segona Federació.
6: Futbol català a 3CAT Info.
19: I ara repassem el que donarà de si esta pròxima jornada. En primera ref se disputa la penúltima. El Sabadell rep l'Antequera 8è i estarà molt pendent també del que passi entre el líder, l'Eldenc, i l'Atlètic madrileny tercer. Un empat entre ells i una victòria dels arlequinats els permetria situar-se com a líders. D'altra banda, duel fratricida entre l'Europa i el Nàstic. En el Nou Sardenya, amb els graciencs lluitant per mantindre's en zona de play-off d'ascens i els tarragonins necessitats de punts per eixir del descens. En el play-off d'ascens a Primera Federació, el Reus Redis juga la tornada de la primera eliminatòria en el camp de l'Ourense amb l'empat a 0 de l'anada. Pel que fa a la tercera ref, comencen els play-off d'ascens. En els partits d'anada, el Vilanova rebrà el Cornellà, mentre que l'Hospitalet rebrà el Badalona. I per últim, en la competició masculina, la Lliga Elite, se disputa l'última jornada amb el títol en joc. El Martinenc visita el camp de l'Atlètic Sant Just, que necessita puntuar per assegurar-se matemàticament la permanència, mentre que l'altre aspirant, el Sant Joan de Montcada, juga en casa contra el Prat, que ja té garantit el play-off d'ascens. En la part baixa, l'Horta i el Vilafranca s'enfronten en un duel que condemnarà a un dels dos a baixar. Un altre històric, el Júpiter, visita Castelldefels amb opcions molt remotes d'evitar el descens. En la competició femenina, l'Ona Sant Adrià jugarà el partit d'anada de la final del play-off d'ascens contra la Reial Societat B.
6: Futbol català a 3CAT Info. Si voleu saber més sobre el nostre futbol, cada dilluns podeu trobar el podcast Futbol Català amb Marc Marvà a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I també a l'espai del Tot Gira, el Melic del Futbol, amb Jordi Mèlic, disponible al web del programa. Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Volem negociar! Volem negociar! Volem negociar! Mig centenar de treballadors de Pascual s'han concentrat davant la planta de Gurb, a Osona, per reclamar una negociació col·lectiva amb l'empresa lletera que ha venut la fàbrica a Casa Tarradellas. La plantilla fa vaga fins les 12 de la nit, tot i que els ofereixen continuïtat laboral, reclamen garanties i que es concretin les condicions. Gurb, Nàtia Dell.
20: Casa Tarradellas els ofereix de manera individual un lloc de feina mantenint sou i antiguitat, però sense saber ni què faran, ni horari, ni condicions. La plantilla diu que cegues no volen firmar res. La Lídia diu que se senten maltractats.
21: Em trobo sense saber res, amb 22 anys aquí, i tenir-me que buscar la vida, o què? És que no ho sé, no sabem res del nostre futur. Quan ells ho saben des del setembre, que ens podrien haver dit alguna cosa. Per mi és com un maltractament, i la salut mental en aquest aspecte ens està afectant molt.
20: I l'Eric està indignat.
22: La situació és que no ens volen informar prou de les coses, ens ofereixen solucions, però no tenen cap garantia, i doncs estem molt indignats.
20: La Cristina, per la seva banda, no se'n refia.
23: Se nos ha roto un futuro. Solamente un final que merecemos, nada más. Por todo lo que hemos aportado a esta empresa.
20: Els treballadors creuen que l'empresa busca baixes voluntàries per evitar pagar un acomiadament col·lectiu. I fonts de Pascual diuen que si no s'ha obert cap procediment d'extinció col·lectiva és perquè Tarradellas ja ofereix continuïtat laboral a la plantilla.
2: 8 minuts i les 10. A Vilanova de Segrià ja es pot veure una imatge encara poc habitual. Arbres fruiters coberts per plaques solars. N'hi havia en finques experimentals, però ara per primera vegada una empresa ja les ha instal·lat per comprovar l'eficiència d'un sistema que permet alhora produir energia i protegir la fruita de l'excés de calor. Lleida, Estela Bosoms.
24: Estem parlant de gairebé una hectàrea i mitja de pereres propietat de l'empresa Nufri. Els panells s'instal·len a 4 metres de terra sobre els arbres i se n'aprofita l'electricitat i l'ombra. El director d'energia de la firma, Carles Grau, explica en declaracions a TV3 alguns dels paràmetres que esperen optimitzar.
25: I així millorar doncs, l'estrès hídric, el consum d'aigua, el cop de sol que puguin tenir també, doncs, en moments oportuns doncs, mirar de donar-los sombra, i en moments en què necessitin el sol doncs, moure les plaques, perquè es poden moure, doncs apartar-ho perquè puguin rebre tot el sol que necessitin.
24: L'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, l'IRTA, prova aquest sistema des de fa 3 anys en una finca pilot de pomeres a Mollerussa. Els quilos de collita baixen una mica, però l'investigador Luis Asín apunta un altre avantatge.
26: El fet de que durant l'hivern, quan hi ha gelades, la temperatura sota les plaques és entre un grau i un gran i mig superior a l'exterior. De manera que quan hi ha gelades no et salva tenir que tenir sistemes de protecció, però bueno, diguem, tens un ajut que pot ser benvingut.
24: Una altra opció per no perdre terreny de cultiu amb plaques solars és posar-ne de flotants en basses de rec. Jordi Sala, de l'empresa Aigua Segarra-Garrigues.
27: És que estem voltats d'un sòl agrícola amb un alt valor afegit, perquè estem en zona de regadiu. I el que no voldríem és malbaratar aquest sòl agrícola. Llavors, un principi important és ho posem dintre la base i el sòl agrícola pel que és la producció d'aliments.
24: Les primeres 2.800 plaques les han instal·lades a la bassa del Fes, al Segrià.
2: I us ho destacava amb el sumari. La Vall d'Aran capturarà i geolocalitzarà els ossos que hagin perdut la por a la presència humana. Es tracta d'un canvi en les estratègies de prevenció d'atacs al bestiar i la mesura, segons el govern aranès, arriba a petició del sector ramader. Viella, Sofia Cabanes.
28: Feia 6 anys que al Pirineu s'havien deixat de rastrejar ossos amb GPS. El darrer va ser Goyat i abans que ell va ser Cachú, que va morir enverinat. Ara, a diferència d'aleshores, no hi ha ossos qualificats com a perillosos, però es volen controlar aquells que s'avesen a la presència humana, una estratègia que replica l'experiència de la Serralada Cantàbrica, on s'aplica amb èxit. Ivan Afonso, cap de Medi Natural del Consell General.
29: No hi ha usi que pel protocol que ho hem se puguin considerar problemàtics. Més sé que hi ha veri usi que s'acostumen ja a acostar-se molt als pobles, això és el que s'ha d'evitar.
28: El Consell prepara ara un pla de captures que ha de ser avalat pel Ministeri de Transició Ecològica.
2: La 28a edició del Festival Tàrraco Viva comença avui a escalfar motors amb els primers 500 actes que s'han programat al llarg de 2 setmanes. Enguany, el certamen fa una mirada retrospectiva, reflexionant sobre la influència de Roma en la nostra civilització, però també per reflexionar sobre la utilitat de festivals com aquest. Clara Chavarría Domingo.
30: En l'intent de buscar respostes sobre aquestes qüestions, el festival es formula aquesta pregunta. Per què Roma? És el lema sobre el qual s'ha dissenyat la programació que arrenca avui. Si bé s'han previst alguns actes al llarg de la setmana, l'activitat més intensa es concentra els caps de setmana fins al 24 de maig. A més de les recreacions històriques, hi ha activitats per a tots els públics que parlen d'aspectes del món antic, com ara la vida quotidiana, l'exèrcit, la justícia, el món funerari o les relacions socials. El segon i últim cap de setmana del festival, jardins del Camp de Mart acolliran la majoria d'activitats. El director del festival, Magí Serritjol, per qui aquest és l'últim any al capdavant del projecte, destaca algunes novetats.
0: Són 10 converses sobre el llegat del passat, si encara ens influeix en la gastronomia, en la literatura, en la política. Una de les converses, aprofitant que hi haurà l'eclipsi, sobre què sabien els antics, els eclipsis, i de l'astronomia antiga. Hi ha la recreació històrica aquest any, novetat, un espectacle que es va estrenar al Coliseu de Roma, que és Dies in Arena, Dies a l'Arena.
30: Paral·lelament, també s'han previst més propostes a altres municipis de la zona, com ara Reus, Constantí, Vila-rodona o Altafulla.
2: 4 minuts i les 10, moment pels esports.
6: Esports.
2: David Ubach, bona nit.
1: Bona nit, estem ben pendents. Com hem destacat a l'inici d'aquest bloc informatiu, de la rua de celebració del títol de Lliga del Barça assolit ahir en guanyar el Madrid 2-0, títol de Lliga matemàtic del conjunt blaugrana, 3 jornades perquè s'acabi el campionat, i aquesta rua de celebració que ja encara amb una hora de retard, doncs els seus darrers metres abans d'arribar al que ha estat el seu punt de partida a les 5 de la tarda, les instal·lacions del Camp Nou, on s'acabarà, i encara amb molta gent acompanyant l'autocar dels campions en aquest tram final, en què ara mateix doncs l'autocar gira a la cantonada de Travessera de les Corts amb el carrer d'Arístides Maillol per tornar a entrar dins del recinte de l'estadi blaugrana, on en aquest tram final també s'hi ha apropat moltíssima gent, centenars d'aficionats del Barça festejant aquest títol en una rua que és a punt de finalitzar, com dèiem, i a punt de que l'autocar retorni ja al que ha estat el seu punt d'origen al Camp Nou, on el Barça va derrotar 2-0 el Madrid i va assolir matemàticament, com dèiem, el títol de Lliga. A banda d'aquesta rua, però, hi ha altres focus d'informació esportiva que cal remarcar avui mateix.
6: 3CAT Info.
1: I el més destacat és el que està jugant el Girona, un partit de Lliga dels gironins al camp del Rayo Vallecano, que és transcendental per al partit per a l'equip de Michel Sánchez. És un duel de la jornada de 35 encara, en què el Girona, doncs, al descans està empatant a 0 al camp del conjunt madrileny. Un Girona que ha tingut probablement en el seu porter Gazzaniga el seu millor futbolista en aquesta primera meitat, que s'ha saldat, com dèiem, amb empat a 0, però amb un Girona que principalment s'ha vist superat pel rival, sobretot en els duels directes, en què el Rayo, doncs, principalment en sortia victoriós i acabava assolint el control de la pilota. Un Girona que s'ha vist superat, doncs, en intensitat pel conjunt madrileny. El Girona, això sí, amb aquest empat provisional, que s'enfilaria fins als 2 punts de coixí respecte dels llocs de descens quan quedaran 3 jornades de Lliga, insistim, però queda tota la segona meitat a Vallecas. El Girona ha començat aquest partit només un punt per sobre de les places que fan baixar a segona. Ara en tindríeu més 2 amb aquest empat que està assolint l'equip de Michel Sánchez, que de tota manera ha acumulat 3 jornades amb derrota i buscar un millor resultat per escapolir-se una mica més d'aquesta zona de perill. La segona meitat del Rayo Girona, com sempre, la transmetrem, com hem fet amb la primera i amb la prèvia, al Tot Gira de Catalunya Ràdio i també a 3CAT.
6: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: Mig minut per afegir encara que l'Espanyol ha fet oficial l'arribada de Ramon Rodríguez Verdejo, Monchi, com a nou director general esportiu del club. Monchi encapçalarà la nova direcció general esportiva, que només estarà per sota del director general, Mau Yogú, i del president de l'Espanyol, Alan Peix. L'arribada de Monchi no implica pas la sortida de Fran Garagarza, l'actual director esportiu, tot i que està de baixa, i al qual li queda un any més de contracte. Alan Peix ha donat la benvinguda a Monchi amb una publicació a les xarxes socials.

0: Comunió als carrers de Barcelona entre el Barça i una multitud de seguidors de l'equip. Avui no ha calgut entrada per tenir-los més a prop. Els aficionats han sortit als balcons, han trepitjat l'asfalt a les voreres de la ciutat per celebrar que l'equip ha guanyat la Lliga amb autoritat i contra el gran rival, el Madrid.
1: Val la pena i vull que el meu fill ho vegi, que té 6 anys i li fa molta gràcia.
2: A Lewandowski, a Gavi, a Rafinha...
3: Sí, avui el Levinha, avui el Sport Barça, pesca Barça.
4: Últimament, amb el Hansi Flick, ens guanyem molt i el pròxim objectiu és la Champions.
0: Doncs una de les persones més estimades pels seguidors està vivint un moment emocionant extrem i ambivalent, Hansi Flick. Aquest gran triomf esportiu ha coincidit amb una notícia trista per ell, la mort del seu pare, la vida amb els seus alts i baixos, concentrada en poques hores. Així acostuma a ser també un informatiu de ràdio, els alts i baixos de l'actualitat, comprimits en dues hores.
5: Catalunya nit.
0: Un dels passatgers espanyols del creuer Ondius que han estat traslladats a Madrid ha donat positiu en el primer test d'antivirus. De les 14 persones que són a l'Hospital Gómez Ulla, aïllades i en quarantena, només una ha donat positiu en la prova PCR i es considera un positiu provisional. Avui el creuer Ondius ha tancat la seva etapa a Tenerife, on durant uns minuts ha hagut d'atracar el port per culpa del temporal de vent. De seguida, l'última hora d'aquest positiu provisional des de Madrid i també connectarem amb els nostres enviats especials a Tenerife. Demà al matí hi ha vaga del professorat als centres educatius de tot Catalunya. És la primera d'una quinzena de protestes previstes que poden marcar el tercer trimestre. La consellera Esther Niubó, però, té l'esperança que la reunió que ha de mantenir amb els sindicats dijous pugui ser un punt d'inflexió. En el que sembla un canvi de to, avui s'ha mostrat disposada a buscar vies per reconduir la situació.
6: Continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
0: També escoltarem la posició del sindicat majoritari, l'USTEC.
7: Si se'ns convoca per negociar i per millorar les nostres condicions laborals i per millorar la inversió en l'educació pública, nosaltres hi serem.
0: I a partir de les 11 entrevistarem en directe l'Idon Gasull, que és la directora de la FAC, l'organisme que agrupa les associacions de les famílies d'alumnes. La situació a l'Iran es complica. A Donald Trump no li han agradat gens les propostes de Teheran per firmar un acord de pau i ha comparat l'alto el foc amb un malalt terminal.
8: Jo diria que l'alto el foc és a l'UCI, on el metge entra i diu: senyor, el seu familiar té aproximadament una probabilitat de l'1%.
0: El judici dels Pujol ha entrat en la recta final amb la fiscalia, que manté la petició de pena de 29 anys de presó per al fill gran de l'expresident, de 17 per la seva exdona, de 14 per a Josep Pujol Ferrusola i de 8 per a la resta de germans. Són les 10 i 4 minuts i ets a 3Cat Info. Des d'ara i fins a la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
5: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: El Ministeri de Sanitat ha confirmat fa una estona que un passatger aïllat de l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus. El passatger, que a hores d'ara encara no se sap qui és i per tant no sabem si és un dels catalans que hi ha en aquest hospital, es troba bé i no té símptomes. Els altres 13 ingressats també han donat negatiu de manera provisional. Són els passatgers que estaven a l'Ondius, que ja ha salpat en direcció als Països Baixos després de desembarcar al passatge a les Canàries. Comencem anant a Madrid. Cristian Roldán, bona nit.
1: Bona nit, Manel. Doncs sí, com deies, fa pocs minuts, tot just a un quart de deu ens han donat aquesta darrera informació. De fet, segons el Ministeri de Sanitat, la persona que ha donat positiu a la prova PCR no presenta, com deies, cap símptoma i asseguren que el seu estat és bo. Tot i això, s'ha aïllat en un espai de màxima seguretat per precaució i en les pròximes 48 hores se li faria una segona prova per confirmar aquest positiu seguint el protocol. Des del Ministeri també ens expliquen que la resta de ciutadans espanyols que viatjaven en aquest creu Ondius han donat negatiu i que tampoc presentarien en aquests moments símptomes. Aquest nou positiu, recordem, se suma als 7 casos que havia confirmat fins ara l'Organització Mundial de la Salut, mentre que també, això s'ha de dir, s'estudien 2 casos sospitosos més, però que encara no estan confirmats. Tret del ciutadà espanyol que us explicàvem, el darrer positiu que s'ha conegut al llarg d'aquesta tarda és el d'una passatgera francesa que es va començar a trobar malament justament durant el vol de repatriació des de Tenerife, com explica la responsable de comunicacions d'emergència de l'OMS, Nick Alexander.
2: L'última persona comptabilitzada com a cas està notificada per les autoritats franceses. Normalment no mencionem nacionalitats, però com que hi pot haver una mica de confusió, diem que aquesta persona és francesa i que el cas l'ha anunciat el Ministeri de Sanitat de França. Això eleva el nombre total de casos a 9. A banda, hi ha un cas inconclús que de moment no hem inclòs en aquest recompte.
1: Aquesta persona francesa està ingressada en un hospital especialitzat a França. Mentrestant, també als Estats Units, un altre passatger del creuer Ondius ha donat un resultat positiu, això sí, lleu, segons les autoritats nord-americanes. L'OMS, però, considera que la prova encara no és concloent i espera una confirmació definitiva. Recordem que a hores d'ara, de moment, ja hi ha hagut 3 persones que han perdut la vida per antivirus des de l'esclat d'aquest brot.
0: I l'últim cas positiu, tot i que provisional, és aquest que expliquem, que es trobaria aïllat en aquest hospital de Madrid. Per això hem començat per aquí. Gràcies, Cristian. Bona nit.
1: Bona nit, Manel.
0: Però també hem tingut el focus posat tots aquests últims dies a Tenerife, i per això ara anirem també cap allà. Tot i que l'Ondius, el vaixell infectat per aquest brot d'antivirus, ja navega ara rumb cap als Països Baixos després de desembarcar el passatge a les Canàries. El vaixell finalment ha atracat durant una estona al port de Granadilla per facilitar l'operació de desembarcament en unes condicions meteorològiques que han empitjorat durant aquesta tarda. Anem, com deia, en directe cap al port de Granadilla, a Tenerife. Allà hi tenim el David Mendoza fent el suport tècnic i la periodista Mònica Mas. Mònica, bona nit.
3: Hola, bona nit. Eren les 8 del vespre quan l'Ondius feia sonar aquesta sirena per indicar que salpava definitivament el port de Granadilla per arribar a Rotterdam d'aquí uns 5 dies. Abans ha desembarcat els 27 passatgers que quedaven per evacuar del vaixell afectat per aquest brot d'antivirus. El procés ha estat el mateix d'ahir. Han baixat de l'embarcació equipats amb EPIs, aquestes proteccions contra les infeccions. Han pujat els minibusos de la Unitat Militar d'Emergències i s'han dirigit a l'aeroport de Tenerife, on volen ara en 2 avions cap a Indover, als Països Baixos, i després cap als seus països respectius. Són 21 passatgers entre tripulació i 2 metges de l'OMS, d'una banda, en un avió, i 6 ciutadans australians i neozelandesos en una altra. Una operació que ha obligat, com deies, a última hora, a l'Ondius, a atracar el port de Granadilla perquè el fort vent feia impossible fer-ho fondejant. Mònica García és la ministra de Sanitat.
4: Nos ha trasladado la necesidad de atracar para hacer este desembarco con seguridad, y así lo hemos decidido, así lo hemos hecho. El atraque ha debido durar en torno a una hora. Se han puesto todas las medidas de seguridad, como han podido ver.
3: Tant la ministra com el director de l'OMS, Tedros Adhanom, s'han felicitat per l'èxit, diuen, d'aquesta operació que es va iniciar diumenge sobre les 7 del matí amb la repatriació dels 5 catalans i els 9 espanyols. El responsable de l'OMS demanava als ciutadans dels països afectats solidaritat i calma.
5: Als ciutadans dels països que reben els seus passatgers, no heu de témer res. El risc és baix. Això no és una altra Covid. Així que moltes gràcies de nou a Espanya.
6: Spain. Muchas gracias.
3: Ara es desinfectarà el port de Granadilla i es posarà punt final a aquest periple dels 147 passatgers de l'Ondius, que ha sigut l'epicentre informatiu del món els últims dos dies.
0: I punt final també, efectivament, aquesta cobertura que heu fet amb el David Mendoza i tu mateixa, Mònica Mas. Moltíssimes gràcies als dos per la feina d'aquests dies i aquesta nit en concret. Una abraçada.
3: Gràcies a tu.

0: 4 minuts i mig i arribarem a un quart d'11 de la nit. Parlem ara de l'altre gran titular de la jornada, el que serà segurament el gran titular de la jornada de demà, quan hi ha convocada vaga general al sector educatiu català. La de demà és la primera del cicle d'aturades de mestres i professors que s'ha d'allargar fins al 5 de juny. Un clima de mobilitzacions que ja va tenir un preàmbul de la setmana passada amb la vaga a les escoles Bressol. Maria Costa.
1: Aquesta setmana n'hi haurà 3, demà la vaga general a tota l'educació obligatòria, i n'hi ha previstes, com dèiem, 3 més de territorialitzades al llarg de la setmana. Hi haurà demà una manifestació principal a Barcelona que començarà a 11:15 del matí des de 2 columnes que confluiran a plaça Urquina 1 fins a plaça Sant Jaume. La vaga l'han convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical, amb les mateixes reivindicacions que a la darrera tongada de vagues: increment del complement salarial, baixada de ràtios i més recursos per la escola inclusiva. Els serveis mínims de la vaga de demà són d'un docent per cada 3 aules i una persona a l'equip directiu, als centres d'infantil, primària i secundària, a les escoles Bressol, un membre de la direcció i el 33% de la plantilla, i als centres d'educació especial i dels menjadors i activitats de lleure s'haurà de garantir el 50% del personal.
0: Per tant, aquesta setmana tenim aquestes aturades i dijous hi ha prevista la mesa sectorial entre govern i sindicats. La presidirà la consellera d'Educació, Esther Niubó, davant del clima de mala maror accentuat en els darrers dies pel pla pilot dels Mossos i la infiltració dels agents a l'assemblea de docents. Niubó ha estès la mà als sindicats convocants per reconduir la situació, que, com dèiem, hi ha aquesta trobada prevista per dijous. Els sindicats, però, demanen garanties perquè la trobada hi hagi propostes reals, diuen, sobre la taula, Maria.
1: Sí, ha estat un gest de la consellera Niubó per intentar, d'alguna manera, calmar les aigües.
2: Continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
1: Però els sindicats convocants de la vaga demanen garanties. Un dels portaveus d'USTEC, Andreu Montbrú, no se n'acaba de refiar i demana que dijous a la tarda hi hagi propostes per millorar les condicions salarials i mesures concretes per l'escola inclusiva, unes millores que haurien d'anar, això sí, més enllà, diuen, de les firmades amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT. Ho ha dit en una entrevista aquesta tarda a 3Cat Info.
3: Veiem la convocatòria amb escepticisme. El que ens trasllada la conselleria per això és que vol abordar el conflicte i que vol trobar solucions al conflicte, i nosaltres llancem un missatge molt clar al govern, que és que en aquesta mesa s'hi hauria de presentar amb propostes concretes. Una nova proposta de millora de retribucions, i cal que el departament vingui dijous amb una proposta clara, amb un pla de xoc en matèria d'educació inclusiva per poder atendre l'alumnat.
1: El Departament d'Educació ja assegurava que l'ordre del dia de la trobada serà genèric.
0: Gràcies, Maria. Doncs a partir de les 11 hi afegirem també la veu en directe de la directora de la FAC, que és la representant de les associacions de famílies. A la polèmica per la infiltració de Mossos en una assemblea de professors hi hem d'afegir una, aquesta polèmica, deia, que continua escalant també en l'àmbit polític. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha trencat el silenci aquest migdia després d'una primera valoració divendres a través de les xarxes socials. Cèlia Forment, bona nit. Quina és la posició del Departament d'Interior?
4: Bona nit. Parlon manté el suport al major Josep Lluís Trapero, però planteja revisar possibles errors de l'operatiu policial. La consellera creu que cal analitzar si algun responsable d'aquest operatiu es va equivocar, sigui en l'oportunitat o en la proporcionalitat, ha dit, a l'hora de destinar agents a una assemblea de professors convocats per parlar del calendari de vagues del sector.
5: La confiança en el major Trapero existeix, ja ho vam dir, la confiança en el cos de Mossos d'Esquadra també, però també és cert que probablement aquí el que hem de valorar, i és el que farem en les properes hores, és, doncs, l'oportunitat d'aquesta mesura, la proporcionalitat, i a partir d'aquí, doncs, prendrem les decisions que siguin oportunes, sempre des del punt de vista operatiu, que és on s'ha pres aquesta decisió.
4: Precisament avui el sindicat majoritari, l'USTEC, ha anunciat que portarà als tribunals la infiltració d'agents en una assemblea i ha exigit la dimissió de la consellera d'Interior. Andreu Montbrú és un dels portaveus.
3: demanarem tota la informació per saber si en aquest país s'està obrint fitxers i recollint informació de sindicalistes per després aplicar persecució política. Per tant, és d'una gravetat majúscula i demanem que hi hagi assumpció de responsabilitats.
4: Aquestes han estat unes declaracions a 3Cat Info i l'USTEC ho considera una vulneració molt greu del dret de reunió, diuen, del dret de vaga i de la llibertat sindical.
0: Gràcies, Cèlia. Hem sentit dues conselleres, Parlon i Niubó, que canviaven una mica el to, segurament, respecte al que havien dit dies enrere. I el País Valencià avui ha començat una vaga indefinida a l'educació pública. Segons la conselleria, l'han seguit la meitat dels professors que ara esperen que reobrin les negociacions. Els sindicats parlen d'una aturada amb més del 85% del seguiment. És una vaga que ha començat amb manifestacions massives. València, Alba Barbosa.
6: Sí, a València han sortit als carrers més de 20.000 docents que s'aturen per exigir millores salarials, menys alumnes per aula, per defensar l'escolarització en valencià, però sobretot per reclamar més recursos i personal per atendre l'alumnat. Clara Pausa i Maria Carmen Francia són dues de les professores que s'han manifestat a València.
7: Per l'escola pública, per la nostra dignitat, lluitem pels xiquets, per un sou digne, i esperem que la conselleria ens escolte i no passi de nosaltres com ha fet fins ara.
8: L'escola pública, igual que la sanitat, són dos pilars que no podem deixar que vagin enrere.
6: Les negociacions no han avançat en els últims dies i el portaveu del sindicat majoritari de l'ensenyament al País Valencià, Marc Candela, espera que la mobilització pressioni el govern perquè s'assegui amb propostes.
9: És el primer dia de la vaga històrica i inèdita en l'educació, vaga indefinida, i el que li demanem a la consellera és que se senti a negociar, que ens posi una proposta de tots els temes que reclamem, que no ha fet això encara.
6: Les posicions entre sindicats i conselleria estan allunyades. La setmana passada els van oferir un augment salarial de poc més de 1.000 euros bruts anuals que els sindicats van rebutjar.
10: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Doncs passen 2 minuts i mig d'un quart d'11 de la nit. Hem vist persones i hem escoltat persones que sortien al carrer per protestar, però ara parlarem de milers de persones que han sortit al carrer amb un altre ànim. Això ha sigut a Barcelona. Els aficionats del Barça per celebrar el títol de Lliga aconseguit ahir i davant del gran rival del Real Madrid. Això s'havia de celebrar fort i així ha sigut. I ho ha estat seguint tota aquesta tarda el nostre company d'esports, el Ramon Salmurri, que no sé si encara té moviment per aquí la vora o què. Ramon, bona nit.
11: Què tal, Manel? Bona nit. Sí, sí, a poc a poc es va apagant ja, tot i la gentada que hi ha als voltants del Camp Nou, que és on el punt, diguem-ne, inicial i el punt final d'aquesta rua dels campions, que ha aglomerat una autèntica gentada als carrers de Barcelona i que ha fet les delícies de tots aquells aficionats del Barça que avui han pogut seguir de ben a prop els seus ídols.
0: Clar, sento que encara hi ha algun de bastant motivat per aquí al fons. Suposo
11: sí,
0: que ja
11: sí,
0: deuen quedar poquets.
11: Saps què passa? Que nosaltres estem amb la unitat mòbil i ja hem abandonat, diguem-ne, la zona més pròxima a l'estadi del Camp Nou. Aquest és el motivat que senties de fons. Són un parell d'aficionats del Futbol Club Barcelona que van amb un ciclomotor i van a prop nostre i, bueno, aprofiten per acabar de fer els últims esgargamells a la gola.
0: Sí, sí, si ha arribat fins aquí ja acabar-ho d'entregar tot. Escolta, tu en deus haver fet unes quantes ja de rues d'aquestes. Avui amb què et quedes? Què és el que t'ha cridat l'atenció a tu personalment, Ramon?
11: Mira, jo tinc la sensació, Manel, que la rua i les celebracions en forma de rua, perquè històricament, diguem-ne, que el Barça anava a la plaça Sant Jaume a celebrar el títol amb l'afició i després es va abandonar aquest format i es va instal·lar el format de la rua. Era inicialment una festa dels futbolistes de l'equip que, diguem-ne, es passejaven pel centre de la ciutat. I jo crec que això, amb els anys, ha canviat i ara el que tenim és una festa de totes dues bandes, d'un costat els jugadors, però també de la gent que pot sortir al carrer i sobretot veure de prop els seus jugadors. Nosaltres com a periodistes i molta gent que va habitualment al Camp Nou estan acostumats a veure els jugadors de prop, però això no passa i és un privilegi per part d'un seguit de gent. I en un dia com avui, doncs Barcelona o molts aficionats del Barça arreu de Catalunya s'acosten per poder-los veure i celebrar amb ells aquest títol de Lliga i la Supercopa en el cas d'aquesta temporada.
0: Clar, vosaltres tot aquest recorregut l'heu de fer a peu? Heu pogut fer-ho amb la unitat mòbil de Catalunya Ràdio circulant, o com has anat tu?
11: Mira, normalment, diguem-ne, hi ha dues formes. Una a peu, diguem-ne, a prop de l'autocar dels futbolistes, que en aquest cas és la posició que tenia el Roger Busà, i jo, juntament amb el Francesc Garriga, hem anat a la unitat mòbil, que està situada uns metres més endarrere, darrere el cordó de seguretat, i vaja, perquè també hi ha un tema de connexions, perquè amb les aglomeracions Clar. De tanta gent no és fàcil que sempre pugui funcionar tot, però en aquest cas la bona feina dels tècnics de Catalunya Ràdio han permès que tot sonés a la perfecció.
0: Clar, ara comparaves amb el que passava fa uns anys i aquesta festa que ara surt al carrer i que va movent-se per diversos punts del centre de la ciutat. Nosaltres que ho seguim des de l'estudi per la tele es veu perfecte. Aquí al carrer els seguidors que surten realment tenen els jugadors a prop o què? Els poden veure bé?
11: Sí, els poden veure bé. I perquè també és veritat que els jugadors, diguem-ne, no s'amaguen, o sigui, ells volen viure el dia amb la gent i amb els aficionats que surten al carrer i es produeix una interacció molt, molt divertida. És veritat que hi ha moments d'aglomeracions, que hi ha certs moments de tensió, perquè no deixa de ser una rua amb diferents autocars i cotxes i unitats mòbils i tot el que tu vulguis, i molta gent caminant al voltant, més pendent del que passa dalt d'un autocar en concret, i per tant a vegades no veuen ben bé què tenen al davant, però en qualsevol cas sí que és un dia on es veuen imatges que impacten, imatges molt boniques.
0: Clar, i finalment, va, l'última que et faig, he vist que de tant en tant volen coses, és a dir, que no sé si tens, per exemple, una samarreta o una gorra o alguna cosa, penses, la tiro i a veure si me la firma algun jugador o el que sigui.
11: Sí,
0: això
11: sí,
0: acaba,
11: sí.
0: Acaba amb èxit o què, aquest tipus d'operacions?
11: És una pràctica molt habitual, que jo et diria que acaba amb més intents fallits que intents aconseguits, diguem-ne, que quedaria la signatura suspesa. Els grans ítems de la jornada d'avui, si vols, són pilotes de platja, per allò de Vinícius i pilota de platja, fuets, s'han llançat en aquesta ocasió excepcionalment molts fuets, i el que és un recurrent, samarretes i sostenidors, molts sostenidors també.
0: Veus? Déu-n'hi-do. Doncs heu fet una feina de moltes hores que nosaltres resumim tot seguit en 1 minut 44 segons. És un resum que ens ha preparat el Marc Presseguer. Moltíssimes gràcies, Ramon Salmurri, per aquesta connexió. Una abraçada.
11: Que vagi bé, bona nit.
12: Des del Camp Nou, amb la policia a cavall, flanquejant dos autocars, i es posarà en marxa aquesta rua.
13: Una bogeria, tot és ple de confeti, els jugadors entusiasmats amb aquesta rua que acaba de començar.
14: Últimament, amb el Hansi Flick, ens guanyem molt, i el pròxim objectiu és la Champions.
15: Val la pena, i vull que el meu fill ho vegi, que té 6 anys i li fa molta gràcia.
16: Que lleva la mano.
17: Ay, ay, ay. Una mano para Chendi.
16: Una mano, un puro cubano.
17: Un puro cubano. Una mano.
18: Mira, ara mateix.
19: I'm from Morocco. Yeah, I'm socio.
20: Hey, we are living here. We are support Barça. Vesca Barça.
21: Compte que us atropellem.
18: Calma, calma. Calma, aquesta... Aquesta joventut abrandada que està vivint amb eufòria. Està vivint amb eufòria.
22: És que ara ens en sabeu, que sí. Aquesta canalla, demà no en té.
10: Catalunya Nit. Les notícies pensades. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: 5 minuts per arribar a 11:15, els contrastos de la vida que ens porten d'una celebració a una guerra, tot i que és una guerra una mica en pausa, podríem dir, però de nou avui Donald Trump ha fet unes advertències que tornen a sonar a amenaces. Ha alertat que l'alto el foc amb l'Iran es troba en una situació d'extrema fragilitat després de la resposta de Teheran al pla de pau dels Estats Units. El president nord-americà qualifica d'estúpida la contraproposta iraniana i assegura que és totalment inacceptable perquè ni tan sols assumeix que la República Islàmica no pot tenir armes atòmiques. Ignasi Abad, bona nit.
1: Bona nit. Fa cosa gairebé d'un mes que aquest alto el foc va entrar en vigor, sí, després del fracàs de les últimes negociacions al Pakistan. Recordem que havien d'anar-hi les diverses delegacions, al final no van fer-ho, i durant tota aquesta setmana s'ha intentat reprendre aquestes negociacions. No hi ha hagut manera, però hi ha hagut intercanvi de papers, no? I l'últim paper que ha rebut de Teheran Donald Trump, doncs no li ha fet gens el pes, i ha fet, ara l'escoltarem, una comparació directament com si la treva fos un malalt. Diu que Trump, que aquest alto el foc es troba a la unitat de cures intensives.
2: Jo diria que l'alto el foc és a l'UCI, on el metge entra i diu: senyor, el seu familiar té aproximadament una probabilitat de l'1%.
0: Malalt terminal, eh?
1: Sí, sí, un 1%. Un 1% de possibilitats de tenir èxit, aquesta treva, aquest alto el foc. L'Iran defensa que ha fet una oferta legítima als Estats Units, en la qual demana el final de la guerra, l'aixecament de les sancions i la fi del bloqueig als ports iranians. Podem escoltar el portaveu del Ministeri d'Afers Estrangers iranià, que és Ismail Baghai.
3: No hem exigit cap concessió. L'única cosa que hem perseguit són els drets legítims de l'Iran.
1: I amb aquestes posicions tan oposades, la preocupació perquè la guerra s'allargui creix als mercats financers, i avui mateix el barril de Brent, el de referència a Europa, s'ha tornat a enfilar per sobre dels 104 dòlars. Això és un 3% més que els preus amb què va tancar divendres.
0: Gràcies, Ignasi.

0: La Unió Europea acorda noves sancions contra un grup reduït d'entitats i de colons jueus a Cisjordània, a la Cisjordània ocupada en concret. Ho ha facilitat el canvi de govern a Hongria perquè l'anterior executiu de Viktor Orbán bloquejava la mesura. És el principal resultat de la reunió d'avui de ministres europeus d'Afers Estrangers. Anem cap a Brussel·les. Bruno Forte a Mires, bona nit.
1: Hola, bona nit. Fonts diplomàtiques expliquen que les sancions s'aplicaran contra 4 entitats i 3 persones. L'acord final descarta castigar 2 ministres de l'ala dura del govern israelià, que sí que formaven part de la proposta inicial de sancions. La cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, n'està satisfeta.
2: I'm happy that we were able to put sanctions on the violent settlers and agree on that today. Because it has been on the table for quite some time.
1: Però el govern israelià assegura que continuarà defensant, diu, el dret dels jueus d'instal·lar-se a Cisjordània. En paral·lel, els socis europeus continuen dividits per si cal imposar represàlies comercials contra Israel.
2: Many member states,
3: molts estats volen fer alguna cosa més i molts altres no. Així és com estem.
2: This is where we are.
1: Kallas ha estat desafiada pel ministre espanyol d'Afers Estrangers. José Manuel Álvarez ha demanat a la cap de la diplomàcia comunitària que deixi votar la suspensió de l'acord comercial entre la Unió Europea i Israel.
4: Pasemos a un voto, constatemos cuántos somos. No vale simplemente no traer las decisiones a la mesa o simplemente decir de manera vaporosa que no se constata que haya mayoría cualificada.
1: A part d'això, els socis europeus també han aprovat sancions contra els responsables de deportar per la força milers de nens ucraïnesos cap a Rússia.

0: Dos quarts d'onze en punt. I encara hi afegirem que l'activista palestino-espanyol Saif Aboukeshek, que ha passat 10 dies detingut a Israel, diu que utilitzarà totes les vies judicials possibles per denunciar el seu segrest en aigües internacionals quan participava en la flotilla Global Summit. Ho ha dit en una compareixença a Barcelona, on va arribar ahir després de ser alliberat.
1: Lo que hace Israel quiere dejar la ley internacional y el derecho internacional en evidencia, que es inútil. Nosotros no vamos a permitir. Vamos a utilizar todas las vías posibles que existen. Entonces, incluso estamos tramitando otra vía en el Corte Europeo que está haciendo nuestro equipo legal y no vamos a dejar ninguna posibilidad de denuncia.
0: L'activista ha anunciat que viatjarà demà a Turquia per reunir-se amb la resta de membres de la flotilla per coordinar la seva estratègia legal. També té previst un viatge el 18 de maig per reunir-se amb grups parlamentaris.

saluden des de Londres perquè Keir Starmer es mostra disposat a resistir al capdavant del govern britànic malgrat les demandes de dimissió dins del Partit Laborista després de la desfeta en les eleccions de la setmana passada. Una setantena de diputats li han reclamat públicament

0: de diversos diputats laboristes perquè ho faci. Defensa que ha de continuar en el càrrec per complir el mandat de les eleccions generals del 2024 i aplicar els valors laboristes. Ha promès millorar la vida de la classe treballadora i dels joves i acordar una nova entesa amb Europa. Sentim-lo.
1: L'últim govern es va definir per trencar la nostra relació amb Europa. Aquest govern laborista es definirà per reconstruir la nostra relació amb Europa posant Gran Bretanya al cor del continent.
0: Ara per ara, Starmer ha frenat l'amenaça interna que va llançar el cap de setmana la diputada laborista Catherine West d'iniciar unes primàries per canviar de líder. Starmer no vol cedir el pas per no repetir, diu, el caos conservador de tenir 5 primers ministres en 6 anys.
1: Crec que el que vam presenciar amb l'últim govern va ser el caos de canviar constantment de líders. I a aquest país li va costar un preu enorme. I us diré que qui va pagar aquest preu va ser la gent treballadora. I encara l'estan pagant. Un govern laborista no tornarà a castigar així el nostre país.
0: Starmer té un avantatge tàctic per sobreviure políticament. Un dels aspirants més ben situat a substituir-lo, Andy Barham, alcalde de Manchester, no és diputat al Parlament i, per tant, ara mateix no pot forçar unes primàries.
2: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
3: El cas Pujol ha entrat a la recta final. La Fiscalia manté la petició de pena de 29 anys de presó per al fill gran de l'expresident, de 17 per a la seva exdona i de 14 per a Josep Pujol Ferrussola. A la resta de germans, els quals no acusa l'advocacia de l'Estat, els sol·licita 8 anys de presó. Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebelle, bona nit.
4: Hola, bona nit.
3: Quins són els arguments de la Fiscalia?
4: Considera que tots els germans, un cop han quedat fora, els pares formaven una associació il·lícita que cobrava comissions il·legals als empresaris i d'aquesta manera van enriquir els comptes familiars a Andorra. El primogènit de l'expresident, la Fiscalia l'acusa també de blanqueig de capitals, frau fiscal i falsedat en document mercantil, entre d'altres delictes. A la seva exdona, Mercè Gironès, li demana 17 anys de presó, per Josep Pujol Ferrussola 14. A la resta de germans, els quals no acusa l'advocacia de l'Estat, la Fiscalia els demana 8 anys de presó. Els 9 empresaris encausats s'enfronten a penes de 5 anys de presó cadascun. Les defenses han demanat l'absolució dels processats.
3: El Tribunal, Maria Núria, avui també ha sentit la versió dels 4 empresaris que encara no havien declarat. Què han dit?
4: Que els negocis que van fer amb Jordi Pujol Ferrussola aquí i a l'estranger van ser legals, sovint per feines d'intermediari. Josep Cornadó, exresponsable de Copisa.
5: O sea, Jordi Pujol hacía de conseguidor.
6: Sí, tenía mucha información, era... Bueno, ya lo habéis visto, está en todas partes.
4: Han deixat clar que els Pujol no els van afavorir per obtenir obra pública. Luis Delso, expresident del Consell d'Administració de la constructora Isolux.
7: Todas las adjudicaciones importantes han sido la época, la del tripartito.
4: Demà serà el torn dels informes finals de les acusacions.
3: I aquest dilluns ha arrencat a l'Audiència de Tarragona el judici per la macrocausa del cas Innova de Reus. El procés ha començat gairebé 15 anys després de l'escàndol per suposades irregularitats econòmiques detectades en aquest holding d'empreses municipals durant la construcció del nou Hospital Sant Joan de la capital del Baix Camp. Hi ha 8 imputats, entre els quals l'exalcalde socialista Lluís Miquel Pérez. En les qüestions prèvies s'ha anunciat un principi d'acord entre la Fiscalia i les defenses de Josep Prat, expresident de l'Institut Català de la Salut i exdirector d'Innova, i també de l'arquitecte Jorge Betesteza. Les defenses de la resta d'acusats denuncien vulneració del dret de defensa i qüestionen la investigació. La Fiscalia els demana entre 7 i 10 anys de presó per delictes de prevaricació, falsedat documental i tràfic d'influències. I Esquerra descarta supeditar les negociacions per als nous pressupostos al cessament de Josep Lluís Trapero. Republicans i socialistes asseguren que les converses avancen i s'encaminen cap a un acord molt proper, diuen. Àlex Giral Robert.
8: Sí, que permetria tenir els comptes aprovats abans de les vacances d'estiu. Perquè no descarrilin, com ja va passar fa 2 mesos, els d'Oriol Junqueras han optat per deixar al marge la polèmica per les infiltracions de Mossos en assemblees de docents. Isaac Albert, portaveu dels Republicans.
9: És un pressupost d'un govern, però és un pressupost per un país. Nosaltres el que no farem és que el senyor Trapero acabi hipotecant el finançament dels hospitals o de les escoles.
8: El PSC també apunta que la

0: controvèrsia policial no afectarà les negociacions dels nous números. Així s'hi ha referit la número 2 del partit, Lluïsa Moret.
1: És un tema de sentit comú continuar treballant en relació a aconseguir uns pressupostos per Catalunya i les altres situacions s'han d'abordar on toca.
0: Com us va explicar divendres Catalunya Ràdio, la clau de volta és el tren orbital, una nova línia ferroviària que doni el cinturó metropolità sense passar per Barcelona. Això mentre els comuns miraran d'aprofitar la situació per incloure més condicions a l'acord pressupostari que ja van signar amb el govern d'Illa. Per exemple, volen que es comenci a finançar la integració del nou tren llançadora de l'aeroport a la xarxa de Rodalies i connectar-lo a l'R4 Nord fins a Sabadell, Terrassa i Manresa.
2: I atenció a aquest percentatge. Gairebé la meitat dels països del món ja han patit desinformació i manipulacions amb intel·ligència artificial durant processos electorals. És el que ha conclòs l'Observatori d'Ètica en Intel·ligència Artificial de Catalunya amb un estudi encarregat pel Departament de Justícia amb la mirada posada en les municipals de l'any que ve aquí a Catalunya. Aquest observatori té la seu a Girona, per això anem cap allà. Núria Paraire.
3: Un vídeo hiperrealista però fals, és a dir, un deepfake d'un candidat que es retirava i demanava el vot per al seu rival, es va poder veure a Buenos Aires l'any 2025. És un dels exemples que recull l'estudi de l'Observatori, que destaca especialment l'any 2024, perquè aleshores es van produir molts processos electorals i han vist com eines d'intel·ligència artificial s'utilitzen per erosionar la confiança de la ciutadania en el sistema, manipulant els votants. Sentim el seu director, Albert Sabater.
4: En un any de molts processos electorals, gairebé la meitat dels països del món van tenir algun tipus de situació on l'ús maliciós d'aquestes aplicacions d'intel·ligència artificial va tenir una certa transcendència. L'estudi no va sobre si van canviar el resultat electoral, però sí que el van alterar d'alguna manera.
3: Alerta que la tecnologia més nova es posa a disposició de molta gent d'una manera tan ràpida que es poden viralitzar continguts maliciosos sense ser-ne conscient.
2: Les següents tres notícies tenen a veure d'alguna manera en la forma en com ens relacionem amb la naturalesa. El govern impulsa una nova estratègia per frenar els grans incendis forestals amb la creació de 14 eixos de confinament arreu del país. L'objectiu és evitar que el foc salti d'un massís a un altre en un context de canvi climàtic i augment dels megaincendis. En què consisteix aquesta nova estratègia forestal? Ens ho explica la Cèlia Fornem. Bona nit.
5: Bona nit. La Generalitat ha volgut actuar per evitar la propagació de grans incendis forestals, com vam veure l'estiu passat al Baix Ebre, a la zona de Paüls, per exemple. Per fer-ho s'han dissenyat grans zones de tallafocs amb camps, espais sense vegetació i boscos gestionats i nets. Per fer-ho s'ha calculat que cal talar 35.000 hectàrees de boscos. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, defensa actuacions urgents.
6: Hem de fer canvis estructurals, o sigui, el territori no està prou ben preparat pel nou context climàtic que estem vivint i pels megaincendis. Els bombers han dit, escolteu, per evitar grans incendis cal actuar de manera urgent i prioritària amb X zones del territori, conjuntament amb la Direcció de Boscos, per evitar aquest encadenament de grans incendis en grans massissos.
5: En total, aquests tallafocs es dividiran en 14 eixos. La primera fase començarà en 5 trams prioritaris: Igualada, Martorell, Santa Coloma de Cervelló, Perafita, Manresa, Girona, Celrà, Argentona, La Roca i Rasquera, El Perelló. El pla també preveu reforçar les franges de protecció al voltant de pobles i urbanitzacions i accelerar els perímetres de protecció prioritària perquè els bombers puguin treballar amb més seguretat.
2: I a la Vall d'Aran capturaran i geolocalitzaran els ossos que hagin perdut la por a la presència humana. Feia 6 anys que el Pirineu s'havia deixat de rastrejar els ossos amb GPS, que és un dels darrers, va ser el catxú, ho recordareu. Doncs ara no hi ha ossos qualificats com a perillosos, però es vol controlar els que estan acostumats a la presència humana. Ivan Afonso és cap de Medi Natural del Consell General d'Aran.
7: S'intentarà capturar ossos, s'actualitzaran els protocols d'estar premanidi per si cau capturar vetus abans de que arribi aquest estadi de familiarització.
2: És una mesura que, segons defensa el govern aranès, arriba a petició del sector ramader. El Consell prepara ara un pla de captures que ha de ser avalat pel Ministeri per a la Transició Ecològica. I a Vilanova de Segrià, una empresa posa a prova per primera vegada la instal·lació de plaques solars sobre fruiters, amb un doble objectiu: generar energia i alhora protegir els arbres de l'excés de calor. Per tant, si fins ara era una tria o una cosa o l'altra, això podria canviar. Ens ho explica des de Lleida la Júlia Albacar.
8: Les plaques es troben sobre una hectàrea i mitja de pereres, una finca propietat de l'empresa Nofri. Els panells, situats a 4 metres de terra, garanteixen ombra i electricitat. El director d'energia de la firma, Carles Grau, explica en declaracions a TV3 alguns dels paràmetres que esperen optimitzar.
9: I així millorar, doncs, l'estrès hídric, el consum d'aigua, el cop de sol que puguin tenir també, doncs, en moments oportuns, doncs, mirar de donar-los sombra, i en moments en què necessitin el sol, doncs, moure les plaques, perquè es poden moure, doncs apartar-ho perquè puguin rebre tot el sol que necessitin.
8: L'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries, l'IRTA, fa 3 anys que prova este sistema en una finca de pereres a Mollerussa. Els quilos de collita baixen una mica, però durant els mesos d'hivern les plaques funcionen com a sistema de protecció dels arbres.
2: I França reforça els controls policials al pas fronterer entre Cervera de la Marenda, la Catalunya del Nord i Portbou per lluitar contra la immigració il·legal i el tràfic de drogues. El prefecte dels Pirineus Orientals ho desvincula de la regularització d'immigrants del govern espanyol. Corresponsal a la Catalunya del Nord, Laura Bertran.
10: Per primera vegada, les oficines del Servei de la Policia a les Fronteres, situades a l'estació de Cervera de la Marenda, podran funcionar les 24 hores. Fins ara, aquesta agència policial francesa tancava durant la nit. Aquest reforç dels controls i de les hores de presència és possible gràcies a un augment dels efectius en aquest pas fronterer secundari. Fins fa poc eren 30 agents, actualment ja en són 36 i la previsió és que al mes de setembre en siguin 45. Ho ha anunciat avui el prefecte dels Pirineus Orientals, Pierre Rognaud de la Motto.
11: Hem volgut reforçar la resposta aquí a Cervera de la Marenda perquè hem identificat que podia ser una zona de pas alternatiu pels traficants, tenint en compte que la frontera està totalment controlada, el Bolo i el Pertús.
12: Totalment étanche au Boulou et au Pertús.
10: El prefecte afegeix que quan augmenten els controls, sempre augmenta la detecció d'infraccions. També ha volgut desvincular aquest anunci de la llei de regularització engegada pel govern espanyol i destaca la bona cooperació entre els dos estats.
13: Catalunya nit.
2: En punt 3:15 de la nit, Indra aposta perquè Catalunya lideri el sector de la defensa a nivell europeu. La multinacional espanyola obrirà un nou centre a Barcelona i contractarà 1.500 persones a Catalunya, on espera augmentar un 40% el seu negoci en aquest àmbit. Rafael de Ribot.
14: Doncs sí, Indra ha formalitzat avui una vintena de nous contractes amb diferents empreses catalanes per desenvolupar projectes de tecnologies duals, és a dir, que tant poden tenir usos civils com militars, i projectes de ciberseguretat, ciberdefensa i també de l'espai. Àngel Simón és el president d'Indra.
15: Catalunya tiene las condiciones para liderar la transformación de este sector de defensa, seguridad y espacio a nivel europeo. Porque la capacidad industrial, el potencial tecnológico, el talento que se encuentra en Cataluña les otorgan también la responsabilidad de asumir un papel relevante en los programas de defensa y seguridad, cosa que no ha hecho hasta la fecha.
14: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha negat que la inversió en les indústries de seguretat estigui renyida amb l'estat del benestar i s'ha compromès a acompanyar el teixit industrial català en l'àmbit de la defensa.
16: Garantir als ciutadans que hem de desenvolupar les polítiques i posar els recursos per garantir la nostra seguretat. I Catalunya hi vol ser-hi, en aquest esforç i en aquestes polítiques. Catalunya hi vol ser-hi. No cal que perdem massa temps en dir si històricament hi hem sigut més o menys, és igual, Catalunya hi vol ser-hi i Catalunya hi ha de ser-hi.
14: Segons la Cambra de Comerç, potenciar la indústria de defensa i els usos duals pot suposar uns ingressos de 1.000 milions d'euros per l'economia catalana i la creació de 10.000 llocs de treball en els pròxims 5 anys.
2: Gràcies, Rafael. Doncs aquí parlàvem de fins a 1.500 llocs de treball. Per tant, en el pla de la contractació, com a mínim, seria una bona notícia. I ara ve l'altra cara de la moneda, perquè Nissan preveu acomiadar 211 treballadors dels seus centres de la zona franca i el Prat de Llobregat, que és gairebé el 40% de la seva plantilla actual catalana. La planta més afectada és el magatzem de recanvis al Prat, Roger Santaló.
17: Sí, amb diferència. En aquest centre, l'Aero de Nissan preveu retallar 110 llocs de treball, 9 de cada 10 empleats. Pels sindicats és un desmantellament progressiu del magatzem de recanvis. Joan Carlos Yepes és el representant sindical de la UGT.
18: Són 122 i deixa un petit escenari on hi ha 12 persones. Això estan parlant d'un tancament encobert.
17: A més, alerten del panorama dels treballadors del magatzem afectat, que tenen una mitjana de 53 anys. Per Raül Ocon, de Comissions Obreres, l'ERO és una pròrroga de la situació del 2021, quan Nissan ja va deixar sense feina 2.500 persones a Catalunya.
19: Quan va tancar fàbrica, es va fer com un acte de continuïtat, perquè si en un futur, a 2 anys, va acabar això al juny del 2025, es garantien les mateixes condicions de sortida. Entenem que és mala fe de l'empresa que justament ha esperat a que acabi aquest termini i presentar aquest expedient.
17: A la resta de seus d'enginyeria i compres de la zona franca i de les àrees funcionals del Prat, la retallada és menys dràstica i afectaria un de cada 4 treballadors. Demà els empleats de Nissan es reuniran en assemblea per decidir les mobilitzacions contra l'ERO.
2: I encara un darrer apunt econòmic, i és que la Comissió Nacional del Mercat de Valors ha multat l'exfutbolista del Barça, Gerard Piqué, i l'empresari José Elías per infraccions molt greus en operacions amb informació privilegiada.
14: La sanció a Piqué és de 200.000 euros i la del fundador d'Audax Renovables i propietari de la cadena de congelats La Sirena és de 100.000 euros. Segons la comissió, Elias, màxim accionista d'Aspi, hauria informat Piqué que la seva companyia estava en negociacions a Matrix Hilt per llançar un OPA que les fusionés. Amb aquesta informació, Piqué hauria comprat accions de l'empresa de prevenció de riscos per obtenir un benefici econòmic quan l'operació es va fer pública.
2: Onze minuts per arribar a les 11. Acord entre la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona per acabar amb les llistes d'espera per aprendre català. L'aportació municipal anual al Consorci per a la Normalització Lingüística s'incrementarà en 1,2 milions d'euros. Montse Pujol.
20: Un increment que es traduirà en 23 nous professors i 5.000 places més a partir del curs que ve. L'objectiu és donar resposta al 100% de la demanda. Jaume Collboni és l'alcalde de la ciutat i Francesc Xavier Vila, el conseller de Política Lingüística.
21: L'objectiu que tenim és atendre al 100% i, per tant, que les llistes d'espera pel que fa als cursos de català siguin història a la ciutat de Barcelona.
22: Tenim, d'una banda, cursos trimestrals, per tant, vol dir que una persona que no ha trobat el curs a l'hora, al dia concret que li va bé, hi ha edicions trimestrals i, a més, comptem amb la subvenció també a les entitats. Les entitats justament ens ajuden a cobrir aquesta demanda que és més difícil de cobrir amb un format més estàndard com és el del Consorci.
20: L'aportació municipal al Consorci serà d'un mínim de 3,1 milions d'euros anuals que passaran a ser part del finançament estructural de l'entitat. La Generalitat es farà càrrec dels futurs increments retributius dels nous treballadors.
2: I parlem ara d'una investigació del New York Times que denuncia que la campanya organitzada des de fa anys pel govern de Benjamin Netanyahu per mantenir Israel a Eurovisió i netejar la reputació del país. La Unió Europea de Radiodifusió minimitza el contingut de l'article i defensa el sistema de vot. Marc Ruiz.
23: El diari nord-americà defensa que el govern israelià té en marxa una campanya diplomàtica, mediàtica i financera per fer servir Eurovisió com a eina d'influència en la percepció internacional del conflicte de l'Orient Mitjà. Segons l'article, en els últims mesos, els representants israelians haurien pressionat funcionaris i cadenes de televisió de tota Europa per evitar els vetos a Israel, el boicot, el concurs per la guerra a Gaza i les acusacions contra Israel d'intentar manipular els resultats. Pel que fa a la polèmica del televot, el diari reconeix que no ha trobat proves de l'ús de vots ni de manipulació informàtica il·legal. De fet, el resultat d'Israel l'any passat, amb la puntuació de televot més elevada de totes, amb diferència, va provocar protestes. I el mes passat, els organitzadors del concurs van anunciar que en revisarien les normes. Demà comencen les semifinals i la gran gala final es farà dissabte, però Espanya, Irlanda, Eslovènia, els Països Baixos i Islàndia no hi participen ni transmetran el concurs com a protesta per la participació d'Israel a Eurovisió.
2: El còmic La separació, de l'autora gallega Uxía Larrosa, publicat per Finestres, és una reflexió sobre la monotonia i la capacitat de fer-hi front i canviar. Ho fa amb una estètica poètica i elegant que va aconseguir la menció al talent jove del Premi Finestres de Còmic en català. Valèria Obareda.
0: La Carme viu una vida tan tranquil·la com monòtona. No hi passa mai res. De casa a la feina, de la feina a casa, la vida en parella, sense estridències, i punt. Fins que un dia veu com la seva ombra se li desprèn. La història li ve l'Uxía Larrosa anant a la feina. Una feina que no l'apassionava.
1: Al principi, quan t'insertes a la vida laboral, estàs com molt il·lusionada, no? Creus que allò no sé què et realitzaràs, o almenys és el que jo pensava, no? La cosa és que m'avorria molt a la feina, i quan estava anant cap allà tenia com aquesta pulsió de fugida, i crec que la història ve d'aquí.
0: La Carme s'hi acostuma a viure sense l'ombra i el seu entorn s'adapta a veure-la així. Però un dia torna i parlen d'on ha estat aquest temps. No ha marxat lluny.
1: Em vaig adonar que no calia. I fins i tot que tenia més sentit si es quedava com a la mateixa ciutat. O sigui, és com que volte molt, però en cap moment surt d'un radi de 10 quilòmetres d'on vivíem. I això em semblava que tenia molt de sentit, que en realitat tampoc fos capaç de marxar tan lluny, no?
0: El còmic desprèn aquesta sensació de no estar bé dins la pròpia pell i analitza com ens afecta la falta de sentit al dia a dia.
1: Com quan res va malament, però tampoc hi ha cap il·lusió, no? És com una mica quan estàs adormit o quan res t'agrada especialment i això com està neutre. I també hi ha una tristesa dins d'aquesta neutralitat.
0: Una tristesa que és tot el contrari del que ha experimentat Uxía Larrosa fent aquest primer còmic llarg com a guionista i dibuixant.
2: És dilluns i ja sabeu que contem sempre aquest dia de la setmana amb la mirada de la periodista i col·laboradora d'aquest programa, la Marta Riezu.
3: Doncs mireu, al meu home li dic que no em porti flors, que em fa molta pena veure-les pensar. Però, a canvi, fa una cosa millor, que segur que la gent que us estima també fa per vosaltres, i és m'envia articles de coses que m'interessen. Bé, doncs em va enviar un article apassionant de trasllat d'obres d'art, per exemple, del Prado a la National Gallery. I jo anava llegint i em sortia una gota de suor freda només de pensar la responsabilitat de tenir un Goya amunt i avall. I vaig descobrir una figura apassionant, a banda de les asseguradores, comissaris, enginyers, transportistes, etc., que és el correu, que sona a Miguel Strogoff i és tal qual, una persona que no se separa del quadre en cap moment. I si ha d'anar a pixar, és igual, pixa una garrafa, no es pot separar del quadre fins al destí. I em va semblar una imatge nocturna molt tendra, el pobre quadre, el camió, marejat de tanta carretera i el correu al costat, acotxant-lo com un bebè.
4: Iñigo, que la pengin i que s'acabi aquí el partit.
24: Però és que serà l'última.
25: Serà l'última, anem a defensar bé.
4: Doncs anirà la gent. Creieu que d'aquí xutarà, no? No,
25: d'aquí no, s'entrarà.
2: Serà l'última i l'última serà pel Rayo Vallecano. David Ubach, bona nit.
26: Bona nit. En un partit que el Girona està empatant a una a Vallecas ja pràcticament amb el temps complet, els 6 d'afegit que s'havien afegit a l'àrbitre estan a punt d'esgotar-se amb una falta lateral molt perillosa favorable al Rayo. El Girona que ha salvat els mobles perquè ha encaixat un gol, l'1-0 en contra, al minut 86, obra de Lemau, però Estuani, que havia entrat als últims minuts pràcticament fent de Istuani i ha empatat al 90 tot just amb el temps complet. I ara pendents d'aquesta última jugada.
4: Gazzaniga rebutja la pilota amb els punys. I pot haver segona
26: jugada. Rebutja Gazzaniga, un dels millors del Girona durant el partit, especialment a la primera meitat. I el Girona que salva un punt a la seva visita a Vallecas.
4: Un
2: punt importantíssim perquè
26: sí, el deixa
2: jugant...
26: dos per sobre del descens. Exacte. Una derrota al Girona marcava la permanència abans de jugar aquest partit. Ara té dos punts a cogir sobre el descens quan queden tres jornades de Lliga. Li tocarà patir encara l'equip de Mitchell, com haurà de fer també l'Espanyol.
2: Molt bé, i ara escoltem a Rafa Juste, és el president en funcions ara mateix del Barça, sobre el futur de l'home del cap de setmana, podríem dir, o d'un dels homes del cap de setmana, Hansi Flick.
5: El que diu el Hansi, el que diem tots, el que s'està veient, farà que sigui molt senzill aquesta renovació. Si més no, el que falta és tancar alguns detalls. Quan el Deco hi vulgui en Hansi, vull dir, ho farem públic.
26: Per tant, un Hansi Flick que a dia d'avui té contracte fins al 2027 és molt a prop, atenent les paraules de Rafa Juste al matí de Catalunya Ràdio, d'allargar aquest vincle amb el Barça.
2: I acabem amb les paraules del nou director general esportiu de l'Espanyol, Monchi.
6: Entiendo que haya gente que hayan perdido la esperanza. Entiendo que haya gente que desconfíen del equipo, del míster, de todo, del club. Pero yo creo que no es el momento de desconfiar. Creo que es el momento de confiar. Tenemos que aparcar un poco las dudas, un poco la rencilla, un poco los miedos y generar todo un ambiente que produzca una sinergia y empuja al equipo.
26: Monchi, doncs, a qui han oficialitzat ja avui com a nou màxim responsable de l'àrea esportiva de l'Espanyol, que demana unitat i, per tant, es veig dubte sobre la continuïtat a la banqueta de Manolo González quan queden només 3 jornades de Lliga. Recordem-ho, l'Espanyol, 18 partits seguits sense guanyar i també lluitant per evitar el descens. Un Monchi que, per tant, s'incorpora ja i només estarà per sota en l'organigrama del president Alan Pace i del director general Mau Yegu. També continuarà Fran Garagarza, el director esportiu que està de baixa actualment des de fa uns mesos.
2: Gràcies, David. Parlem d'aquí una estona.
26: Molt bé, fins ara.

0: No sé quant temps ha de passar perquè una cançó puguem dir que és un clàssic, però vaja, jo aquesta diria que pràcticament no és, i és la que ha escollit la Gemma Puig per fer-nos la previsió per demà, o sigui que intuïm que demà plourà. Gemma Puig, bona nit.
1: Bona nit. Doncs sí, sí, tindrem una setmana mogudeta. Avui ja ha plogut, és una cançó de Supertramp que es diu It's Raining Again. Avui ha plogut, ho ha fet sobretot cap a l'extrem nord, cap al Pirineu, cap a l'Alt Empordà, nord de la Garrotxa, i demà tindrem més inestabilitat. Demà hi ha més aire fred i això ens portarà, doncs, un dia més mogudet. Al matí no, al matí tornarem a tenir moltes estones de sol, alguna boira matinal, les temperatures no variaran gaire, però això sí, de cara al migdia i tarda tindrem roixa, tempestes que podran ser localment intenses, sobretot cap a aquest sector del prelitoral, des de l'Ebre fins a les comarques de Girona, però també cap al Pirineu, Prepirineu, localment acompanyats de tempesta o calamarsa, i en aquests avisos activats en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, les més significatives o potser les més intenses entre l'Anoia, Vallès Oriental i també cap a punts del Baix Llobregat. Per tant, en aquest sector central del prelitoral i Catalunya central és on s'espera que aquests roixats descarreguin amb una mica més d'intensitat. I això també farà que demà la temperatura no s'enfili tant com avui.
0: Doncs molt ben escollida la cançó, perquè ens ha quedat perfectament clar què és el que ens espera demà. I a la nit tornarem a parlar. Gràcies, Gemma. Bona nit.
1: Bona nit.

0: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: Dilluns 11 de maig del 2026. Un bon dilluns pels culers en general i encara més pels socis de la penya barcelonista de Sitges en particular, que ja tenen un motiu més per celebrar com cal el seu 50è aniversari. Avui que encetem setmana amb agenda prou carregada amb activitats esportives cada dia, la presentació de la Festa per una Societat Inclusiva, la visita del president Quim Torra, l'Aplec de la Sardana, la iniciativa de l'Associació d'Au Ferrat, Juguem Tots per l'Ela, el Fotomatx i els seus 11 espais expositius amb activitats diverses, la celebració de la Nit dels Museus i del Dia Internacional dels Museus o les portes obertes a l'Escola Municipal de Música i, òbviament, la vaga del sector de l'educació demà dimarts. Tot això ha d'anar passant aquesta setmana, a més de qui vulgui rematar-ho amb el Festival d'Eurovisió a través de YouTube. O sigui que déu-n'hi-do. I ha mort Carmen Sánchez, la muñeca de l'espacio, desafiant les lleis de la vida, com ho podem dir, de tots aquells que travessen els 100 anys amb una vitalitat que molts voldrien als 60, per posar un exemple. Potser sí, doncs, que allò que més s'escava avui és desitjar-li a l'única trapecista que ha donat Sitges un vol ben alt en el seu comiat. La història de la Carmen la coneixen prou bé, la dona que, sent cega, hi veia molt més que molts altres, un exemple de resiliència, de vitalitat i d'optimisme, sense artificis, enmig d'una quotidianitat sense cap mena de luxe, però això sí, amb un punt de coqueteria que mai no va faltar. Al carrer, a la seva inseparable platja de Sant Sebastià o a les interminables tardes de ball i ballaruga al Casal. El darrer bany de masses de la Carmen fou encara no fa un any, el 16 de maig del 2025 al Prado, en ocasió de la projecció de Muñequita Linda, el documental de David Moncasi que fou premiat al Festival de Màlaga. D'alguna manera, en David està per la Carmen més família que la pròpia família, amb permís de la família. La seva història és l'espin-off dels dos documentals que hi ha dedicat i que són el millor testimoni que tenim avui. Qui sap si d'aquí 5 anys la comissió de toponímia tindrà sobre la taula la petició d'un carrer, un carreró, una placeta, o qui sap si un racó de la seva estimadíssima platja de Sant Sebastià per Carmen Sánchez, la muñeca de l'espacio.
0: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
1: En uns moments la recordarem, avui que és el dia, el primer dia feinem rodalies de pagament, i avui que en els titulars dels diaris, com a, diguem-ne, punt o ingredient de l'acord per possibilitar uns pressupostos a la Generalitat, anuncien els diaris que el Partit Socialista i Esquerra Republicana han desbloquejat el quart cinturó ferroviari. Se'n recorden del tren orbital? El tren orbital, que ens semblava que ja estava enterrat en algun calaix d'algun despatx de vés a saber on. Bé, doncs avui és protagonista en alguns titulars dels diaris el tren orbital. Ja intentarem fer memòria perquè no sabem quan ho vam deixar, però diríem que com a mínim fa uns 15 anys enrere, més o menys. Aquells terrenys que s'havien de reservar per si el tren orbital es posava en marxa, etc. Avui que s'ha fet clar a les 6 i 7 minuts, el sol ha sortit a les 6 i 38, el sol es pondrà a les 9 del vespre i es farà fosc a les 9 i 31 minuts. El dia s'allargarà 2 minuts i 6 segons, tindrem 14 hores i 21 minuts de llum i 9 hores i 38 minuts de foscor. Comença avui la setmana de l'esport. Durant tota aquesta setmana, fins al diumenge 17 de maig, activitats esportives a molts indrets i al cap de setmana en la qual se celebrarà la Fira de l'Esport Femení i, diguem-ne, que havia de celebrar-se un esdeveniment que era nou, que era important, que era destacat a la nota de premsa. Una de les grans novetats que era la jornada de la cursa Dona Pas Sitges, aquesta cursa que havien posat en marxa dues esportistes sitgetanes que estudien comunicació a la Universitat Blanquerna i que sembla que s'ha cancel·lat del calendari. S'ha cancel·lat perquè, pel que ens expliquen elles mateixes, aquestes tanques del passeig marítim que delimiten la zona d'obres dels talusos de la platja de la Riera Xica, es veu que per mort de l'espai que queda, vaja, es veu que no es pot fer de cap altra manera que bueno, que total, que la cursa ha quedat suspesa, aquesta cursa Dona Pas, que s'havia de celebrar el diumenge. Avui, en el marc de la Setmana de l'Esport, a 9:45 i a les 7 de la tarda a la piscina municipal, cicle indoor i zumba, cicle indoor, força bici, a partir de 9:45 i a partir de les 7 de la tarda, zumba. Aquestes són les activitats de la Setmana de l'Esport per avui dilluns a la piscina municipal. Aquesta setmana, que és també setmana de portes obertes a l'Escola Municipal de Música Montserrat al Mirall, avui dilluns 11 de maig, a partir de les 7 de la tarda, classes obertes d'instrument i combo per adults, per majors de 12 anys. Avui dilluns 11 de maig, a partir de les 7 de la tarda, en el marc de les diferents jornades de portes obertes que farà l'escola. Avui dilluns, per majors de 12 anys, demà dimarts, per infants d'I3 a I5 i el dijous dia 14, per infants a partir de primer de primària. Per tant, avui, els qui s'acostin a l'Escola Municipal de Música Montserrat al Mirall, a partir de les 7 de la tarda, portes obertes, activitats per adults a partir de 12 anys, classes obertes d'instrument i combo. I avui també comença una campanya de l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, una campanya informativa sobre els requisits bàsics de consum. Una campanya que es durà a terme a 60 comerços de Sitges a partir d'avui dilluns dia 11 i fins al dimecres dia 13 per assessorar els comerciants sobre la normativa vigent. Visitaran una 60ena d'establiments comercials amb la finalitat d'informar i assessorar els comerciants sobre la normativa aplicable, així com detectar possibles aspectes de millora en el compliment dels requisits mínims exigibles pel que fa a la informació que es dona a les persones consumidores. Es revisarà si hi ha disponibilitat de fulls oficials de reclamació i la seva correcta senyalització, la indicació clara i visible dels preus dels productes, l'exhibició dels horaris d'obertura, fins i tot quan l'establiment és tancat, i el lliurament del tiquet o factura amb totes les dades necessàries. Una campanya, com els deien, que comença avui dilluns i fins al dimecres, que impulsa l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor. I els qui no l'hagin vista encara, avui, darreres projeccions de Michael, la pel·lícula basada en la biografia de Michael Jackson, al Prado, a partir de les 5 de la tarda en castellà i a partir de les 8 en versió original, subtitulada en castellà. Una setmana que ens donarà molt de sí, eh? Com els deien, demà, vaga al sector de l'educació. El dimecres 13 de maig es presentarà al Miramar la 23ª edició de la Festa per la Societat Inclusiva, que tindrà lloc el dissabte 23 de maig a la plaça Catalunya. Aquesta setmana, el dijous, que serà a Sitges, el president Quim Torra, a partir de les 7 de la tarda, ho retiro amb una conferència que organitza l'Assemblea i el Consell de la República i la Plataforma per la Llengua, una conferència que es titula Si la llengua falla, falla tot. Aquest dijous, dia 14, a les 7, ho retiro amb el president Quim Torra. Aquesta setmana, en què el dijous a l'Espai Jove tindrà lloc una xerrada sobre els ajuts a l'habitatge. Aquesta setmana, en què la sardana serà protagonista, el divendres dia 15, al concert de primavera, Rosa de les Roses, als Jardins del Retiro, i el diumenge dia 17, a Can Fals, l'aplec de la sardana amb les cobles Maricel, Marinada i Juvenívola de Sabadell. Aquesta setmana, en què també se celebra el fotomaig, setmana sencera de fotomaig. Saben que el fotomaig, fins a finals del mes de maig, doncs també hi ha activitats vinculades amb el fotomaig, o aquesta setmana, que se celebrarà el dia 16 la nit dels museus i el dia 17 el dia internacional dels museus. Per tant, aquesta exposició que us hem vingut comentant de al fons del Banc de Sabadell, aquesta exposició titulada Absències i presències al Museu Maricel, es podrà veure gratuïtament el diumenge dia 17. Hi ha tot un seguit d'activitats el dissabte dia 16 per mort de la nit dels museus i el diumenge dia 17 jornada de portes obertes. O sigui que és una setmana amb molta activitat de tota mena. També recordar que el dissabte dia 16 se celebra el Marnatón, aquesta competició aquesta competició marítima amb una travessa des de la platja de Sant Cristòfol de Vilanova a la platja de Terramar, amb una altra travessa des de la platja de la Fregata a la platja de Terramar, amb tot un seguit de proves pels més menuts de la casa a la platja de les Enquines i també proves de relleus a la platja de les Enquines. Això serà el proper cap de setmana, concretament el dissabte dia 16, el Marató en Sitges 2026. O sigui que, com es diguem, ple, es presenta aquesta setmana amb tot un seguit d'activitats de tota mena. Bé, com els comentàvem, ha estat una de les notícies del cap de setmana la mort de Carmen Sánchez, la mort de la muñeca de l'espacio. Aquest era el reclam de... És que no acostuma... No és que cada poble tingui una trapecista, precisament, però Sitges sí que ha tingut una trapecista, i una trapecista en el seu moment, molt popular, molt famosa, a través del circ Rodillat. Bé, la història de la ceguesa de la Carmen la coneix tothom, aquesta història de resiliència personal magnífica. La Carmen, que sobretot en aquests darrers anys està protagonista de dos documentals dirigits per David Moncasi. El primer, La muñeca de l'espacio, que es va emetre per primer cop, era un documental que s'havia d'emetre per Televisió Espanyola, però al final es va emetre primer pel Canal 33 l'any 2012, l'agost de l'any 2012, i després aquest segon reportatge titulat Muñequita linda, que varen poder veure al Prado l'any passat, el maig de l'any passat, després d'haver passat pel Festival de Màlaga i mereixer un dels reconeixements d'aquest certamen. Hem parlat amb la Carmen diverses vegades, hem assistit a alguns dels esdeveniments que ha protagonitzat, l'acte del centenari que va tenir lloc al casal d'avis de la Caixa Penedès, el casal d'avis del carrer Joan Maragall, actualment carrer Joan Maragall, amb aquell cent fet en globus, aquella festassa, aquell pastís, en fi. I també l'any passat, que va ser un bany de masses al Prado, un Prado ple de gom a gom, per poder veure aquest reportatge. Però anem una miqueta més enrere en el temps. Anem a l'agost del 2012, quan vàrem tenir la Carmen aquí abans de punt de fer els 90 anys. Aquesta història personal que començava amb una nena de Sitges de 15 anys, a la qual la varen convidar per anar al circ. I a casa seva, de cap manera, volien que posés els peus al circ.
2: I eren 5 germans. I jo era diferent a tots, eh? Uh-huh. Jo era diferent. I mira, hi va venir un circ. Jo estava tirant-me, fent salts d'allà, de la palanca, no, més amunt de la palanca.
1: De la piscina. Perquè, Maria Teresa?
2: Sí, hi havia, ara no sé si és, hi havia un quadrant a dalt de tot, de fusta. I allà estava prohibit tirar-te, perquè no hi havia bastanta profunditat d'aigua. I jo sí que em tirava. Si encara fa poc anava pel carrer Parellades, i encara gent de la meva edat, més o menys, també me deia, Carmen, te'n recordes quan es tiraves d'allà dalt? Oh, quin dimoni!
1: I algú del circ et va descobrir?
2: I llavors els circs es posaven allà davant de Calípoli, sí, a l'avenida Sofia,
1: sí, en aquell...
2: on era el camp de futbol.
1: Ah, exactament.
2: Llavors els artistes, quan anem a treballar en un poble, si hi ha piscina, ens agrada anar pels salts. I llavors els artistes van anar a la piscina. Hi havia un matrimoni, ell era català i ella era holandesa. I llavors van venir i me van dir si m'agradaria anar al circ perquè jo podia ser una gran trapecista.
1: Quants anys tenies, Carmen?
2: Llavors tenia 15 anys.
1: 15 anys.
2: I jo vaig dir, oh, ara mateix, però si jo li dic a la meva mare o al meu pare que me'n vull anar a un circ...
1: Almenys em passa una de grossa.
2: Oh! I ella diu, vols que anem amb Ronan Bells? Dic, no. Però mira, per la tarda... Ells van anar-hi.
1: D'acord, els teus pares van anar o...
2: A casa meva.
1: A casa teva.
2: Van anar-hi, van enronar la meva mare, el meu pare no hi era, menys mal. I la meva mare va dir que no, que era. Llavors, bueno, es van donar unes invitacions per anar...
1: Al circ?
2: Al circ, sí. I quan ens van despedir, ella me va donar l'adreça de Barcelona,
1: sí,
2: que es deia Cristina, i ella es deia Sebastià. Diu, mira, diu, si un dia la teva mare te deixés venir...
1: Ens avises.
2: Ens avises, sí. Jo anava a cosir a llavonses a carrer Sant Domingo, a Cala Marta. I cada dia hi ha la meva mare. Ai, mama, que vols que vagi a la fàbrica? Perquè aquí tot era fàbrica de sabates.
1: Sí, està clar.
2: Que vols que vagi a la fàbrica? Quan jo m'agrada el circ, quan jo, i la meva mare, calla, calla, que et donen una pallissa, calla, que... no em ronis mai davant del teu pare d'això. Mira, i un dia, a les bones,
1: sí,
2: me diu la meva mare, perquè veus que és el destí.
1: Home, un dia a les bones, perquè la Carmen devia insistir fins que no va poder més, eh? Però la teva mare et va dir...
2: M'ha dit la meva mare, escríbele a la Cristina que venga a buscar-te. La meva mare era castellana.
1: Sí.
2: Vaig escriure, jo estava cosint a Cala Marta, ve la meva germana petita i diu, Carmen, Carmen, han venido los del circo a buscar-te, han venido... Agafo, deixo el didal, l'agulla, el que estava cosint i me'n vaig.
1: A veure si ara la Carmen... M'escoltes a mi, Carmen?
2: Ara sí.
1: Sí, doncs a veure si escoltes a un altre amic. David Moncasi, bon dia, bona hora.
3: Carmen, què tal? Com
2: oye,
3: estàs?
2: Oye, tío. Oye, tío. A veure, eh?
3: Ja em sap greu no estar amb tu aquí amb el Vicenç i la gent de Sitges, eh, Carmen?
2: Sí, mira què te digo, tío. Que ahora tienes que ser más serio, eh?
3: Sí, sí, però...
2: Porque vas a ser padre, eh? tío?
3: Sí. Pues és un prodigi, cada cop que parles amb ella és com energia a la vena directa i és un exemple, ja ho heu sentit tots, com es pren la vida amb tot el que ha viscut, aquestes ganes de viure, de fer coses, bueno, és una meravella.
1: Aquest reportatge de La Muñeca de l'Espacio ha estat pels calaixos de Televisió Espanyola un munt de temps, no?
3: Bueno, encara hi segueix, sí, ja,
1: encara hi segueix.
3: Ja, que porta allà. I bueno, no l'han arribat a emetre encara... mai, i mira, per sort, coincidint amb el 90 aniversari de la Carmen, la passaran al canal 33 demà. O sigui, estem molt il·lusionats, no, Carmen?
2: Hombre, yo no tengo que faltar, eh?
3: No, està molt bé. Vicenç, hi ha una cosa que no t'ha contat ella, que és quan me vaig quedar parat, que és que quan vam acabar el documental, que vam fer una tournée amb bolos perquè tenia que fer rodes de premsa i tot això, ella va venir a Madrid, va fascinar a tots els mitjans de comunicació perquè en aquell moment de tenir 87 anys, 86...
1: En aquella roda de premsa sensacional que va pujar un trapezi, etcètera, etcètera, no?
3: I tots me deien el mateix, és que era un artista, estava a la seva salsa, mitjans de comunicació al voltant, ella amb el seu vestit, les seves sabates de taló de 20 centímetres, i, bueno, que és com és ella, és un artista.
1: D'això fa 14 anys, l'agost de l'any 2012, quan, com els comentàvem, pel canal 33 era a punt de metres aquest reportatge de La Muñeca de l'Espacio. Era el primer documental que va fer David Moncasi amb Carmen Sánchez i el darrer, que ha trigat molts anys a veure la llum, aquesta muñequita linda que varen veure l'any passat. L'enxampem al tren, però en qualsevol cas, a veure si la cobertura ens facilita les coses. David Moncasi, bon dia i bona hora.
3: Bon dia i bona hora, Vicenç, i gent de Sitges, què tal?
1: En David, que ha estat gairebé, com dèiem, més de la família que la pròpia família de la Carmen, amb permís de la família.
3: Hosti, Vicenç, pues mira, ara estava escoltant aquí aquesta trucada telefònica que acabes de mostrar, de no sé quants anys fa, que ha estat emocionantíssim. Jo no la recordava.
1: Només 14, David, només 14.
3: Oh, sí,
1: només 14. Què li ve a la memòria? Perquè jo entenc que com molts altres, però probablement en David pot dir que passa un petit gran dol, o com a mínim, esclar, la pèrdua és més pèrdua per algú que ha viscut al costat de la Carmen durant tants anys i amb tantes experiències, eh?
3: Pues sí, Vicenç, però saps què passa? Que evidentment tinc un punt de tristor aquí guardat dins que no acaba de sortir, però d'altra banda, ella, la forma que tenia de ser, i quan parlava de l'amor, sobretot quan parlava de la vida, i seia que jo sé que no tenia por a l'amor i que no li agradaria que es visqués quan ella deixi d'estar amb tristor. Aleshores jo me quedo amb el tall, per exemple, que has posat tu, una dona energètica, vital, amb una força de voluntat increïble i que estimava la vida i que la va gaudir fins a l'últim moment.
1: Vaja, la dona que ha viscut la vida com l'ha volguda viure, no?
3: Exacte, tenia aquest punt que crec que tu i jo hem parlat moltes vegades, sí. amb la vida que va tenir plena de desgràcies, de quedar-se cega quan es va quedar cega, després va tenir un tumor cerebral, va tenir un munt de problemes físics, però ella no es quedava en això, ella mirava cap endavant i, com tu ben bé saps, gaudia de les petites coses de la vida. I a mi això és el que em va enamorar ben bella i que jo estic molt agraït perquè m'ha donat tant que m'he guardat i m'ha servit a mi per la meva vida quotidiana, el camí que no has fet. No?
1: Doncs recordem mal que sigui, perquè nosaltres ho vàrem veure com a testimonis, però en David sí que va viure l'experiència més propera, fa encara no un any. Com comentàvem a l'inici del programa, la Carmen va viure el seu darrer bany de masses amb la projecció al Prado de Muñequita Linda. Com va viure en David aquesta experiència que, suposo, també es movia dins d'aquell àmbit de dir, bé, segurament no tornarem a tenir la Carmen enmig d'un acte tan multitudinari i on la gent li pugui donar aquell escalf que a ella li agradava tant.
3: Exacte, ho has dit molt bé, Vicenç. Jo anava gravant a la Carmen per fer Muñequita Linda, i però havia una cosa que la tenia molt al cap, i a veure si podem estrenar mentre ella encara estigui bé, no? I tingui, pues, que ella se senti estimada per la gent. I així va succeir. Jo el recordo com un dia molt bonic, perquè ella ja començava a estar malament. El dia abans havia estat així una mica que no es trobava bé, però ja ho vas veure tu, va ser entrar al Prado, sentir l'escalfor de la gent, i ella aquell dia estava contenta. Allò li va donar, jo crec, uns quants mesos d'energia.
1: Doncs per posar el punt i final anem al punt de partida. Quan va conèixer en David Moncasi la Carmen Sánchez?
3: Pues mira, també ho saps tu molt bé, Vicenç, perquè jo crec que era als vols de 1999-98, no ho sé, igual una mica abans, igual al 97-96, però era mentre jo estava a Ràdio Maricel, que baixava a esmorzar algun dia a buscar un cafè a la penya espanyolista, i va ser allà. La vaig veure un dels dies seguits a la penya espanyolista fent el seu famós cafè en llet amb pa amb oli, i vaig dir, qui és aquesta senyora que va vestida així? I a partir d'allí, de la curiositat, va sorgir tot el que ha vingut després. Mm-hmm.
1: Per tant, han estat a la vora de 30 anys, eh?
3: Sí, sí, exacte. Mm-hmm. Així, jo crec que als vols de 30 anys, un camí ha hagut una part, diguem-ne, professional de fer dos documentals amb ella, però jo sobretot me quedo en la personal. La Carmen m'ha acompanyat aquests últims 30 anys de la meva vida en tot el que m'ha passat, i ha estat molt bonic.
1: Mm-hmm. Volíem aquest testimoni avui, el cap de setmana en el qual el propi David Moncasi ha estat qui ha donat a conèixer la mort de la Carmen Sánchez, de la Muñeca de l'Espacio, protagonista d'aquests dos documentals i protagonista d'una lliçó de vida per tots aquells que diguin, bé, és que la vida, doncs sí, sí, la resiliència probablement s'expressa molt bé en la vida de la Carmen Sánchez. David, gràcies una vegada més.
3: A vosaltres, Vicenç, gràcies. Una forta abraçada.
1: Adéu-siau, bon dia. Adéu,
3: adéu.
1: Carmen Sánchez, que serà incinerada avui en una cerimònia familiar i sense cap altre. Bé, doncs allò, aquesta forma de viure tan sòbria, però també, com els dèiem, amb aquest punt de coqueteria en molts àmbits. Eh? Ens havíem quedat la setmana passada diguem-ne amb un tema d'aquells que va quedar al calaix perquè ja no teníem més temps, i val la pena, val molt la pena per dues qüestions. Primera, per l'acte en si, Aquest acte que va organitzar l'Ajuntament de Sitges amb els representants de la família de Josep Carbonell i Gené per descobrir el plafó de Sant Bartomeu i Sant Jordi al jardí de Can Milà, aquest plafó de 3 metres per metre i mig de Josep Obiols que va encarregar en el seu dia la família Carbonell i Gené com a un dels 3 plafons que es varen encarregar pel Mas Sant Bartomeu. Bé, doncs, la passada setmana es va incorporar, diguem-ne, el nostre paisatge urbà, aquest plafó al jardí de Can Milà. Per tant, si vostès van a Can Milà, la regidoria de turisme, o si passegen per allà al jardí, trobaran el plafó, que llueix, òbviament, llueix infinitament millor que no com ha estat aquests darrers 35 anys de cara a la paret a l'Hort dels Avis. Bé, l'acte, que va ser presidit per l'alcaldessa Aurora Carbonell, al costat del regidor de Cultura, Albert Oliver Rodés, i també el net de Carbonell i Gené, Carles Carbonell Bamfort, i el nebot net, Raimon Soldevila Carbonell. Anem per la primera part i després anirem per la segona, perquè al cap i a la fi tot això ho va sacsejar la Bèlia Artigues a través del seu blog, a través del blog Critic Art, comentant precisament en quin estat estava aquest plafó, en quin estat de deixadés estava allà de cara a la paret i ningú en feia res. Doncs bé, aquella sacsejada probablement també ha estat al darrere de tot això. Benvingut sigui. Però, en aquest cas, anem pel començament i escoltem aquest petit acte formal que va tenir lloc la setmana passada amb la inauguració, aquest acte íntim del plafó amb la imatge de Sant Bartomeu i Sant Jordi amb els familiars de la família de Carbonell i Gené.
4: Avui és el dia, no?, que ens hem citat amb la família Carbonell, després de tots aquests mesos de restauració i de portar el plafó aquí a Can Milà, per donar a conèixer i agrair el gest que va tenir en el seu moment la família, els descendents de Carbonell i Gené, de cedir aquests 3 murals ceràmics que avui aquí a Can Milà està exposat a Sant Bartomeu i Sant Jordi, que és el més important d'ells. Com sabeu, aquesta peça va estar durant molts anys, masses anys, als Horts dels Avis, i ara fa pocs mesos es va portar aquí amb una empresa especialitzada, amb supervisió dels tècnics i l'Oriol Pasqual dirigint aquesta obra. I la veritat és que el que s'ha pretès és, amb aquest marc i aquest banc, donar la màxima presència i importància a l'obra i que purament aquest marc acompanyés i assegurés la peça. I sí, això ja forma part del Parc Escultòric de Sitges, que aprofito per dir que estem actualitzant amb la incorporació d'aquesta peça i alguna altra al catàleg.
5: Entenc que tot plegat, d'alguna manera, en aquest treball de recuperació de memòria històrica, no?, també de la vila.
4: Segur, de recuperació de memòria històrica, i insisteixo, i d'agraïment a les famílies, com en aquest cas a la família d'en Carbonell, que generosament va cedir en el seu moment aquestes peces.
6: Jo sóc el net d'en Josep Carbonell i Gené.
5: Uh-huh. I heu vingut expressament d'Anglaterra, aquí?
6: Sí, perquè ara estem vivint allà. Uh-huh. I hem vingut fa un parell de dies, i la meva germana ahir.
5: Explicaves ara al regidor i a l'alcaldessa la història una mica d'aquest plafó, sí. No? Què representa, ens ho expliques?
6: Ho va encarregar el meu avi, l'Obiols, a l'any 42, quan va morir el meu oncle, el fill gran de Josep Carbonell i Gené, que va morir, els 4 fills del Josep Carbonell i Gené tenien tifus, van agafar el tifus, estaven a l'hospital d'aquí Sitges, i el gran va morir amb 17 anys. I el meu avi va encarregar a l'Obiols que fes aquest plafó. I la imatge del Sant Jordi, la cara, és la cara del meu oncle, d'en Jordi Carbonell Muntanyà. Uh-huh. I ho van ficar a la casa, a l'entrada de la casa.
5: Uh-huh. Clar, des d'aleshores després ha estat allà als Horts. Què significa per vosaltres que avui d'alguna manera que es faci aquest acte, que alguna vegada es recuperi, es tregui d'aquell espai probablement poc digne, no? Sí. I que se'l dignifiqui, no?, d'alguna manera.
6: Nosaltres estem molt contents perquè això és una obra d'art i ara ho pot gaudir la gent de Sitges i els visitants que venen aquí a Sitges. Uh-huh. Sí, estem molt contents de que s'hagi recuperat.
5: I no sé si també d'alguna manera com recordar, no?, la figura d'en Carbonell aquí, el seu vincle amb el municipi,
6: sí,
5: no?
6: Sí, sí, sí, sí.
5: Sentiu que, no sé, que és prou coneguda, és a dir, que se li fa... No sé si encara se li podria donar com més valor a aquesta figura de Carbonell, no només a la institució, sinó del municipi en general.
6: Bé, jo crec que la figura de Josep Carbonell i Gené està ben reconeguda, no solament aquí en aquest poble, sinó a Catalunya i altres llocs.
5: Clar, i a Anglaterra, si ho dius això, no sé si ho has d'explicar molt o no. És a dir, jo soc família d'en Josep Carbonell i Gené, que no deuen saber qui és, o sí?
6: No, a Anglaterra me sembla que no saben qui és.
5: Vull dir que al final que poder explicar la història de no, jo vinc d'algú, no? És a dir, és un familiar meu que és algú que va ser un referent al país, a sí, Catalunya, sí. A nivell de literatura, d'escriptura, sí. No? A nivell de país, de pàtria, tot plegat.
6: Sí,
5: no?
6: Sí, jo ho explico moltes vegades amb els amics i això.
5: Quants heu vingut d'allà? Quants heu vingut d'Anglaterra?
6: Quan hem vingut?
5: Quants?
6: La meva germana, la meva mare i jo.
5: Què diu la mare?
6: La mare està molt contenta de que estigui ara aquí al plafó. No ha pogut vindre avui perquè està una mica fluixeta i jo crec que amb el viatge pues, tenia que descansar una mica.
5: Ja la portareu a passejar per
6: sí,
5: aquí, no?
6: Sí, sí, clar.
5: Molt bé.
7: Va ser una persona que va moure molt el tema cultural perquè la revista Amic de les Arts, que la va potenciar ell, hi ha una foto molt coneguda aquí a Sitges que es veu el Dalí, el García Lorca, el Utrillo, el tiet avi, en aquest cas, perquè era tiet avi nostre,
8: també. Amb el Jordi.
9: Amb el Jordi.
7: En el Jordi, el braç que està, encara tenia, no sé, tenia 2 anys, si eres molt petitó. Tot això ha remogut molt el tema cultural, m'imagino. És bastant conegut en aquest sentit. Jo crec que ha sigut un gran referent. A Sitges i suposo que a Catalunya, també.
5: Clar, per vosaltres era l'avi, el tiet avi, era el familiar, però com es viu això, també, sabent que després és una persona doncs, que ha deixat aquesta petjada, no?, al país, no només al municipi, sinó al país. Com ho viviu ara? També tenint en compte que ja no sou nens petits, no?, que us poden explicar històries, sinó que ja teniu la capacitat de madurar i de donar-vos de la importància de la figura d'ell.
7: Bueno, a mi em fa il·lusió, personalment, i sobretot si la meva mare hagués estat aquí.
5: No, que se m'emociona, és un moment emotiu. Sí. Molt bé, doncs a gaudir-ho, gràcies.
6: Gràcies a vosaltres.
9: Alcaldessa, per acabar.
10: Jo diria que molt contents estem de poder fer avui aquest acte. Per una banda, com deia el regidor,

0: diguem, ja la vida sitgetana, aquí ve molta gent de fora, molts nens també, moltes escoles, i per tant que això es conegui. I com dèiem, amb la família, que es coneguin personatges com aquest, i com a vegades d'altres, que potser han caigut més en l'oblit i que s'ha d'anar recuperant i s'ha d'anar explicant qui eren i què van fer pel país i per Sitges també, sobretot, no? I crec que això és molt important. I aquí, per mi, penso que és el lloc perfecte per precisament per tenir-ho, no? Perquè ho dèiem, aquí ve gent i segur que es preguntaran qui era aquest senyor, què representa per Sitges, i si pots anar explicant la història de Sitges, pots preservar el patrimoni, i per tant és un conjunt, no?, que al final doncs, és molt satisfactori tenir-ho aquí. I agrair moltíssim, evidentment, a la família per la seva generositat, perquè hi ha moltes altres coses que no les sabem, perquè potser no són tan generosos, no?, i estan tancats en alguna casa, però en aquest cas és molt d'agrair a la família que ho pugui compartir amb tot el poble.
1: I 34 minuts va ser el juny del 1990, quan l'Ajuntament va treure els tres plafons ceràmics de Josep Obiols de la casa del Mas Sant Bartomeu, l'hotel Aiguadols. Situat més o menys, perquè vostès ens entenguin i perquè tinguin més o menys una referència, en aquest jardinet que hi ha a les Cases Noves, ben a prop del supermercat i ben a prop de la llar d'infants, on hi ha un petit plafó enmig d'aquest jardí, d'aquest espai verd. Allà hi havia el Mas Sant Bartomeu. Com els dèiem, l'Ajuntament va treure aquests tres plafons. Un està allà, el segon és a l'entrada de l'Arxiu Històric de Sitges, i el tercer és aquest dels Sants Bartomeu i Sant Jordi, que ho poden veure ara al jardí de Can Milà. Aquest Sant Jordi és el fill gran dels quatre germans que varen tenir el matrimoni Carbonell i Gené. Com ha comentat el seu familiar, els quatre van tenir el tifus i el gran va morir el 25 de juliol del 1942. El Sant Jordi de Josep Obiols, gran ceramista, gran artista, va agafar les faccions d'en Jordi, fill de Josep Carbonell i Gené. Aleshores, des de l'any 90 fins fa 4 dies, aquest plafó ha estat de cara a la paret en el mur que delimita els horts dels avis, que vostè segurament o s'hi han passat o hi han anat, bé, doncs, tot, sota el dipòsit de l'aigua de la carretera de Ribes a la zona de Santa Bàrbara, doncs allà hi ha l'hort dels avis. Bé, doncs aquest plafó ha estat allà de cara a la paret més de 30 anys. Afortunadament, com que aquesta ceràmica està tan ben feta, ha suportat el pas del temps, no cal ni dir-ho. La ceràmica ja ho saben, com les excavacions romanes, que es troben peces de ceràmica, doncs si la ceràmica està ben cuita, ho aguanta gairebé tot. Bé, doncs aquesta també ho ha aguantat gairebé tot i el poden veure ja al jardí de Can Milà. Sants patrons d'aquest casal, pregueu per nosaltres. Aquest és el lema que hi ha al peu d'aquest plafó de 3 metres d'alçada per 1 metre i mig d'amplada. Belgui Artigues, el desembre de l'any passat, ens explicava la història d'aquests tres plafons, precisament a partir de l'article que va fer el seu blog denunciant precisament com encara aquell plafó estava amagat allà i no se'l dignificava com s'ha fet ara. Bé, doncs la història d'aquests tres plafons que van carregar la família Carbonell i Gené i Josep Obiols és aquesta. És a dir, aquest plafó li encarreguen Obiols un cop ha mort
2: al seu fill, sí. D'acord. Perquè n'encarreguen tres més, val? Encarrega un que posa...
1: Aquest, entenc, Beli, és el més gran de tots.
2: Aquest és
1: tots,
2: enorme,
1: eh?
2: És el que fa 3 metres per 1 metre i mig.
1: El que poden veure
2: que
1: a Can Milà.
2: Que es podrà veure a Can Milà. Però els altres dos també els haurem vist diverses vegades i potser han quedat una mica descontextualitzats, tot i que n'hi ha un que està contextualitzat. Ara el més descontextualitzat és el nou, que per això el volem posar en situació.
1: Uh-huh.
2: El primer el trobem al mateix lloc on hi havia el Mas Sant Bartomeu,
1: sí.
2: Els jardins que diríem d'Aiguadols, els jardins de les Cases Noves.
1: Sí.
2: És un petit...
1: És a dir, aquells jardins que estan tan a prop perquè tothom ens entengui. Just abans d'arribar a la llar d'infants...
2: Sí.
1: aquells jardins...
2: Just passat, no?
1: Passat.
2: Val, això, passat, que tens les cases noves...
1: Sí, sí, sí.

0: I allà hi ha un que no queda gaire,
1: un petit monòlit,
0: un petit monòlit on que està encastat, que es va també salvar gràcies a la donació de la família, que posa tornaran a florir els ametllers. I a sota posa Bartomeu 1842-1929, que he dit que el 28, i Maria, que pensem que la Maria és la Maria Vinyet, que no es podien posar en aquell moment i estava batejada com a Maria, 1862-1930. En record dels pares, dels propietaris de la
1: del
0: casa.
1: Mas Sant Bartomeu.
0: I és bonic que el tornaran a florir els ametllers pensant que acaba de morir un fill que té tres nens molt petits per tirar endavant, acaben de sortir d'una guerra, d'un exili, és a dir, tornaran.
1: És a dir, allà és on hi havia el mas Sant Bartomeu.
0: Bartomeu. I allà estava ple d'ametllers. Ara ja no ens en queda en cap, però entre allà se sap que hi havia molts ametllers i per això aquest tema. Després tenim
1: tant,
0: el segon.
1: Un plafó allà, tenim a en aquells jardins.
0: L'altre el tenim a l'Arxiu Històric, que posa Mas Sant Bartomeu, any 1942, amb dos, com es diuen això, el que els diuen els nens ara, unicorns,
1: sí.
0: amb un, és a dir, el símbol religiós, el símbol, unes iconografies que es barregen, que és magnífic, es conserva perfectament, encastat en una de les parets de l'arxiu.
1: Aquest és el segon.
0: I el tercer és el que, a partir de, no sé, ara ja, o quan l'inauguri l'Ajuntament...
1: Però en qualsevol cas ja ho poden veure,
0: ja
1: perquè és visible.
0: Està visible, perquè és enorme. Està posat allà, amb aquest Sant Jordi i aquest Sant Bartomeu, que és aquest homenatge als nens. Com desapareix la casa? Pues la casa l'any 1951, aquesta casa, que havia estat una casa particular, es reconverteix per ells mateixos, per la família Carbonell, Montanyà, comença el boom del turisme, ja havíem parlat d'aquelles cases del passeig,
1: sí.
0: Doncs el mateix, l'any 1951, decideixen convertir-la en residència turística, es dirà residència Aiguadols, la mantindran fins l'any 72, perquè el 71 mor la Rosa. Al morir la Rosa, ell queda molt tocat i no vol seguir, també és una persona gran,
1: el negoci, no vol seguir amb tanta casa.
0: No vol seguir amb tanta casa i no vol seguir aquest negoci de les residències turístiques. També l'any 72 a Sitges és un moment, m'imagino, també molt bèstia, que amb ell no té cap interès. Ell morirà al 79, amb ell s'acaba també una d'aquestes, no encara quedarà en Ramon Planes, però d'aquestes primeres generacions que hem dit abans de la generació jove, que moriran 80s i 90s, s'acaba aquesta història d'una generació intel·lectual molt important a Sitges, però el Mas Sant Bartomeu encara el teníem allà durant uns anys, fins que es va degradant i l'any 1990 l'enderroquen quan Vèrtix adquireix tots aquells terrenys per fer els plans d'Aiguadols i quan anava a terra, tornem a Jordi Sorià, aquí hi ha uns plafons, si us plau, evidentment la família accepta regalar-los al poble, ja es comença des d'aquell primer moment a pensar on aniran, com es recol·locaran.
1: Però és a dir, en aquell moment es treuen els plafons de la casa, se salven els plafons.
0: Dos es col·loquen o recol·loquen quan es fa el pat al fer la urbanització, posen allà, l'altre i l'altre el gran, no sabrem on anirà, però sí que hi havia des del primer dia una idea de posar-lo perquè l'Agustí Albors, que estava treballant a l'Ajuntament, va presentar un projecte que per què vist s'assembla molt al que s'està fent ara, perquè no està acabat, ara el teniu allà a Can Milà.
1: No sabem quin serà, veritablement, vist aquest marc...
0: S'assembla molt a la idea
1: que va plantejar
0: l'Agustí Albors i que ningú va fer cas i va seguir allà anys i anys.
1: És una idea molt bonica, perquè és una idea...
0: Molt neutra, molt simple.
1: Exacte, molt Agustí Albors.
0: Molt bonica.
1: Amb poc fas molt.
0: I crec que, no sé qui, l'ha agafat. On el recol·loquen? El recol·loquen a Can Milà. Can Milà és una altra masia de Sitges que poc, per no dir res, té a veure amb els Carbonell i Jané. Haig de ser crític amb mi i no i amb tothom o no, perquè clar, dius, què vols? Jo l'altre dia era com posar la Coca-Cola
1: a casa de la Pepsi.
0: A casa de la Pepsi.
1: Però anava a fer una cosa. Si no, on l'haguessis posat?
0: Jo l'hagués posat més en un lloc on ell tingués més relació. No es vol renovar l'Hort de Can Fals, ja no venia de 4 o 5 anys. Si es fa una renovació, què va ser, a part de periodista, com a historiador, Primer, que per darrere de casa seva era l'hort de Can Fals. Segon, que va ser el gran estudiós de la família Fals i dels del Mau. Ell va passar-s'hi moltes hores a l'arxiu i sempre publicava l'Eco sobre aquesta família.
1: Per tant, vincle, diguem-ne...
0: Què tenim? El Vinyet. Tenim... Ja, ara, que en Milà, bueno, és un lloc que s'ha triat, ell sí que sabem que quan Can Milà, que és també una de les masies que es recorden més antigues, relacionades amb la troballa de la mare del Vinyet, que era el que se sap, es diu, la tradició diu que l'any 878 la família Milà, que eren els propietaris d'aquesta masia, van enviar el seu esclau a l'Elí a cavar unes terres, a unes vinyes
1: i
0: que tenia allà.
1: Una
0: mare va tornar, la família no se'l creia, i a partir d'aquí aquesta família Milà decideix construir la que seria el santuari actualment del Vinyet per rebre aquesta Mare de Déu. És a dir, sí que té un significat potser amb Sitges per aquesta unió amb la Mare de Déu del Vinyet, que també Carbonell i Jané n'havia parlat, n'havia escrit. Jo vaig buscant-me, perquè a vegades arriba un moment que també m'haig de convèncer de mi, dic, jo seguiré dient la Coca-Cola i la Pepsi, però Carbonell i Jané amb els Robert, que tornem a dir, no són els planes Robert, sinó amb els planes A del carrer Sant Isidre i de tots els Robert, amb el farmacèutic, també tenien relació d'amistat amb aquesta família de joves, de teatre, de... Bueno, i també havia escrit, que és el que he estat buscant, a veure com jo puc dir, va, sí, que estigui allà, sobre aquesta casa pairal, que també s'havia... s'ha parlat de que potser se sabia que Bernat de Fonollà tenia una casa pairal en algun punt d'aquest gran terreny, que a més el divideixen entre Santa Bàrbara, Masià Can Milà, el Vinyet, el Sallarot, clar, jo ho veig
1: enorme.
0: Enorme. Però, bueno,
1: per localitzar una
0: casa. Però clar, salta en un estudi Josep Carbonell i Jané i diu, i si suposadament mirant aquestes finestres neogòtiques o gòtiques, ja ho estudiaran, i si fos Can Milà? I ell diu que fa una suposició de que Can Milà potser era el castell o aquesta masia de Bernat de Fonollà. Bueno, pues mira, què vols que et digui? Pues mira, si s'hi acosta,
1: quedem-nos
0: amb això, que com historiador, mira, ara està sobre el terreny que es diu, des d'on sigui, que vagi estudiant-ho i que algun dia ens inspiri i sapiguem l'origen, també on es trobava aquesta masia d'aquest caserot o aquest caserot de Fonollà.
1: Sigui Can Fals, sigui Can Milà, el cas és que als jardins de Can Milà trobaran aquest plafó, la veritat és que fa bonic, fa molt bonic, i poden entrar quan vulguin, perquè l'avantatge és que el jardí és un tancat, però està obert vivent en les hores en què l'oficina de turisme està a ple rendiment, per tant, poden entrar-hi sense cap problema, o poden estar-se per allà, o poden mirar de ben a prop, i queda protegit de l'àmbit públic per si mai... allò, alguna mala nit o algun brètol decidís fer alguna cosa. Per tant, diguem-ne que ha quedat en un lloc molt bonic, en un entorn molt, molt maco, i fa goig de veure, perquè per descomptat que és una obra d'art magnífica. Sant Bartomeu i Sant Jordi, els sants patrons encarregats en el seu dia per la família Carbonell i Jané per decorar la façana del mas Sant Bartomeu, després Hotel Aigua Dols, que va ser enderrocat el 1990 i l'Ajuntament va extreure aquests plafons. Bé, què tenim per avui després del repàs als principals titulars dels diaris, que com vostès poden imaginar hem passat un cap de setmana entre el Barça-Madrid i l'antivirus, entre el vaixell i tot el trasllat de les persones del vaixell, els seus països respectius i el futbol. Mano a mano entre una cosa i una altra. Bé, després del repàs als titulars dels diaris, tres històries que ens sembla que us interessaran molt. Bé, tot plegat va venir perquè fa uns quants dies taxistes de la comarca es varen reunir al restaurant La Masia per homenatjar a la primera taxista sitgetana, a la Olga Angaril. Bé, doncs, a partir d'aquí, avui una conversa amb Carola Fernández, amb l'Olga Angaril, la Sònia Bages i la Carla Delgado. Tres taxistes sitgetanes. Tres dones en un món d'homes. Tres dones en el món del taxi. Bé, doncs, sens dubte que la conversa d'avui serà, com a mínim, molt interessant per les experiències de cadascuna d'elles, des de la més veterana fins a les que, òbviament, encara treballen en el món del taxi. Tres dones taxistes a la segona hora de programa i després a la tercera, com sempre és dilluns, al temps de descompte. La Unió Esportiva Sitges va guanyar natació a Terrassa en la recta final d'aquesta temporada, 3-0. El rugby Sitges també tanca temporada en aquesta recta final amb un boníssim resultat davant del Buc, 24-17. El bàsquet Sitges, sort que s'acaba també la temporada perquè va perdre a casa del Cerdanyola, Cerdanyola 60, bàsquet Sitges 52, i el juvenil A de la Blanca Subur, que encara té opcions per mantenir-se a preferent. Bé, de tot això, amb en Pitu Valera i en Toni Muñoz en parlarem en el temps de descompte, que ens portarà fins a les 12 del migdia.

Vinga, una efemèride per ahir i una efemèride per avui. Un 10 de maig del 1937 arribaven a Sitges 25 guàrdies d'assalt i uns quants centenars de refugiats. Pocs dies després, els guàrdies d'assalt varen dissoldre les milícies antifeixistes que existien des de l'inici de la Guerra Civil Espanyola, tal dia com ahir de l'any 1937. I tal dia com avui de l'any 1869, l'Ajuntament, presidit per Josep Miquel Ribot, acordava donar el nom de plaça de la Torre a l'eixamplement, no se n'ha dit més, a l'eixamplament de la part alta del carrer Major. Aquest eixamplement de la part de dalt del carrer Major, això és la plaça de la Torre, o en el seu dia, així la va denominar l'Ajuntament, un 11 de maig del 1869. Vinga, les nostres efemèrides musicals comencen avui amb un home que va néixer l'11 de maig del 1888 i que passa per ser un dels compositors d'estàndards americans més coneguts de la història. El cas és que hi hauria un llistat ben llarg de cançons, però n'hem agafat una de les més maques, que si no recordem malament, es va estrenar això mateix. Va ser registrada com a cançó inèdita, atenció, el dia de la Festa Major, un 24 d'agost del 1927. I és que avui fa anys que va néixer Irving Berlin, i aquí tenim aquest Putin on the Ritz. Have you seen the well-to-do upon Lenox Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air, high hats and narrow collars, white spats

I el cas és que Irving Berlin no va néixer pas als Estats Units, va néixer a Bielorússia. Israel Isidor Balin ha emigrat als Estats Units, va fer tota la seva carrera musical als Estats Units i la va fer de forma autodidacta. Entre elles, de totes les cançons segurament, el Blanc Nadal, el White Christmas, és una de les més populars d'Irving Berlin, però per no posar White Christmas en ple mes de maig, doncs sempre ens hem agafat aquest Putin on the Ritz. Avui, que fa 99 anys, 99, l'any que ve farà 100 anys de la fundació de l'Acadèmia de les Arts i Ciències Cinematogràfiques de Hollywood, l'acadèmia que atorga cada any els Premis Òscar. Per tant, els Òscars també estan a punt de fer el centenari. El faran l'any 28, però l'any que ve, 2027, l'Acadèmia de les Arts i Ciències Cinematogràfiques de Hollywood complirà 100 anys. Avui en fa 99. Avui, que fa anys, un 11 de maig del 1916, que va néixer en la Casa del Paso a Nivel de Iria Flavia, Camilo José Cela. Un 11 de maig del 1916, un dels grans escriptors i també polemista, provocador, que han donat les lletres espanyoles al segle XX. Tal dia com avui de l'any 2020, que s'inaugurava la Tate Modern Gallery a l'antiga central de Bankside de Londres. Tal dia com avui de l'any 1717 es fundava la Universitat de Cervera. Tal dia com avui del 1947, l'empresa Goodrich anunciava el pneumàtic per automòbil sense càmera, una gran invenció en seguretat. O tal dia com avui de l'any 1985, que 56 persones van morir en un incendi a la graderia del camp del Bradford. 265 ferits, un camp d'un equip de la tercera divisió del futbol anglès. Es disputava el partit Bradford City, Lincoln City, i la graderia de fusta, una cigarreta mal apagada, la graderia de fusta va cremar tota ella i, com els dèiem, 56 persones varen morir. 1985. Des d'aleshores, les graderies de fusta, òbviament, varen ser absolutament eliminades de tots els camps de futbol de la Gran Bretanya. Tal dia com avui de l'any 1997, l'ordinador Deeper Blue va guanyar a Garry Kasparov, el primer ordinador que va derrotar a un campió del món d'escacs mentre, diguem-ne, aquesta distinció era vigent. Deeper Blue, 11 de maig del 1997, va guanyar a Garry Kasparov. I en què acabem? Avui que fa anys, i en fa ja 45 exactes, 11 de maig del 1981, moria Bob Marley. I de Bob Marley, òbviament, ens agafem aquest himne reggae, Els tres petits ocells.

Aquí que un anunci publicitari va rebatejar aquesta cançó, la va rebatejar, li va tornar a posar una lletra i aquell No importa què m'has de, que es va fer extraordinàriament viral. Bé, un home que en si mateix és un inici i un final d'un gènere musical, diem un final pel que fa referència a la popularitat. Després, òbviament, molts han seguit l'estela del reggae, però un dels seus àlbums, Exodus, el 1977, Uprising, el 1980, àlbums fonamentals per entendre no només un estil de música, sinó una forma de vida. Avui que hem recordat la mort de Bob Marley, tal dia com avui del 1981.

0: 9 i 56 minuts, demà a aquesta mateixa hora tornaran les efemèrides. Avui que és Sant Anastasi, també Sant Eudald, Sant Fabio, Sant Florenci i Sant Il·luminat. A l'edat de 91 anys ha mort la senyora Juana Regidor Ibáñez. Juana Regidor Ibáñez ha mort a l'edat de 91 anys. La cerimònia funerària tindrà lloc a les 12 del migdia a l'oratori del tanatori. Juana Regidor Ibáñez ha mort a l'edat de 91 anys. Cerimònia funerària avui a les 12 del migdia a l'oratori del tanatori. La cantant Sabrina Carpenter, 26 anys, celebra avui. L'exfutbolista del Barça, Andrés Iniesta, en fa 42. El nedador de natació sincronitzada, Denis González, 22 anys, celebra avui. El futbolista Thibaut Courtois, 34 anys, celebra avui, poc podrà celebrar. I l'entrenadora de futbol, Montse Tomé, 44 anys, celebra avui. Atenció, aquesta setmana traïdora. Diem traïdora perquè els meteoròlegs anuncien que a partir de dijous tindrem unes temperatures d'inici de primavera. No pas temperatures del mes de maig, és a dir, que passarem la setmana agradable, amb temperatura agradable, estem a 20 graus avui, a aquesta hora, amb un 58% d'humitat, però de cara a dijous, divendres, dissabte, diumenge, temperatures cap avall. No molt cap avall, però temperatures que, com diuen els meteoròlegs, ens situaran a inici de la primavera més que a ple mes de maig. O sigui que, atenció, no amaguin del tot la jaqueta, la caçadora, la màniga llarga, perquè probablement a finals de setmana la poden necessitar. Previsió per les properes hores a la crònica del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Comencem la setmana i ho fem parlant d'una temperatura que és suau, sobretot cap al sector central del litoral. Sí que cap a la resta del territori català la temperatura és més baixa, sobretot cap a l'interior i especialment cap al Pirineu, on a més hi trobem alguns bancs de boira que s'han d'anar trencant ràpidament. Durant el dia d'avui s'espera un ambient estable, sí que a la tarda parlarem d'alguns ruixats, però en conjunt dominarà l'ambient assolellat, arribaran alguns núvols prims, però que com a molt deixaran el cel enterbolit. I atenció, perquè de cara al migdia parlarem d'una temperatura màxima que podrà pujar fins als 25-26 graus, i aquesta més alta s'ha de registrar a punts de la costa, i és que també s'ha de deixar de notar aquest vent de component oest, que el que farà és fer pujar una temperatura una miqueta més alta cap a aquest sector del litoral. Cap a l'interior la temperatura podrà pujar fins a valors de 23 i 24 graus. I com dèiem, s'esperen alguns ruixats a punts del Pirineu de cara a la tarda, força localitzats, no molt intensos i fins i tot algun acompanyat de tempesta. Atenció, perquè demà sí que s'espera un temps força més inestable. Això és tot de moment.
2: A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

0: 10 i 3 minuts del matí, que és Laura Pausini. Quin dilluns, eh? Que hi ha una part que no, com sempre, perquè quan escolten allò, tothom no, perquè no, ja ho saben, no tothom és del Barcelona, ni no tothom viu el futbol amb aquesta passió desfermada. Per tant, però avui ja ho saben que és d'aquells dies que, agradi o no, pel mateix adreçador és difícil no passar-hi, perquè a les 5 de la tarda hi ha la rua, hi ha la rua dels campions, que ara ja fa un recorregut diferent, que el Camp Nou estarà tancat, que no s'obre el Camp Nou, que ja no acostuma bé tots aquells discursos plens d'enteniment al final, sinó que es veu que només parla Hansi Flick i el capità, i en principi no ha de parlar ningú més. Aleshores, aquelles imatges...
1: Però ja van parlar ahir, avui tornen a parlar?
0: Es parla cada dia.
2: Ahir van parlar, sí, ahir sí, parlar. Sí, ahir
0: van parlar. Doncs tornaran a parlar.
2: Araujo i Hansi Flick, sí, i ja està.
0: No, no sé, d'allò. Ahir que es va viure aquesta barreja per primer cop, el Barça guanyava la Lliga amb un clàssic, amb un Barça-Madrid, que a la vegada vivia el dol de Hansi Flick per la mort del seu pare, a la megafonia del Camp Nou, aquesta barreja, aquesta trinitat entre el cant dels ocells, els segadors i l'himne del Barça, tots tres, a tota pastilla, tota potència, perquè si alguna cosa sembla que deu funcionar molt bé, el Camp Nou és la megafonia. Perquè escoltant qualsevol transmissió de ràdio, una escandalera de fons, que deu estar allà la megafonia tota aquest any.
1: Bueno, per cert, em sembla que el Barça va tenir, diria que va ser el compte del Barça, va tenir un record per Manel Vic, ahir.
0: També?
1: Sí, diria...
2: No ho vaig veure.
1: Ho vaig veure, però no...
0: Total, com poden suposar, titulars avui superlatius en tota regla, eh? Un èxtasis jamás vivido.
1: Bueno,
2: això d'èxtasis,
0: home,
2: ho trobo
1: entre poc i massa.
0: És el que va viure Santa Teresa.
2: Estem acostumats a titulars del tipus èxtasis, apoteosis i tot això.
0: Què us ha passat?
2: Jo trobo un punt exagerat. Sí? És una opinió molt personal. I
1: èxtasis pots definir...
0: Què haguessis posat? El Barça guanya la Lliga davant del Madrid.
2: No sé quin titular. Ara me l'hauria de pensar, però...
1: Per definir-ho bé, Vicenç, és a dir, el d'ahir es veia venir. Èxtasis és el gol d'Iniesta, que és l'últim minut, o el gol de Vaquero, a queixar-la, saps? Però ahir, ostres...
2: Mira, l'Esport fa servir un campeones i fiesta històrica. Mundo Deportivo diu, saluda el campeón. Fent referència a aquell càntic famós, saluda campeón Madrid. Després el diari es diu Alirón per a la història, el Marca Alirón sin rival i l'Esportiu campions incontestables.
1: Que ahir no parava la megafonia de demanar, si us plau, perquè clar, aquest del Madrid, saluda el campió.
0: Ah, que la megafonia demanava que sobretot...
1: Que sí, cada dos per llavors la gent xiulava.
0: Que hi hagués mesura.
1: Sí, sí.
0: Bé, ara hi anirem a tot això, cap de setmana, aquest per un costat. Després, l'assumpte de l'antivirus i del vaixell. Avui han de sortir ja del vaixell i pujar a l'avió els turistes novazelandesos, que seran els darrers, en queden d'americans i de novazelandesos, i així s'haurà acabat, per dir-ho així, aquest episodi que ha protagonitzat hores de televisió en directe. Veiem el vaixell allà i com baixen, un, sembla que era un psiquiatre, un psicòleg, que es va treure la mascareta i ha caigut en pecat mortal literal, o sigui que bueno, en fi... Hi ha un reportatge al diari ara interessant pel que té de cara al futur. Ahir i abans d'ahir, durant aquests dies, més d'un especialista, no tant amb l'assumpte del virus i com s'encomana i tal, deia en veu alta el que també és una evidència: el món cada vegada és més petit perquè cada vegada tothom pot anar a tot arreu, incloent-hi els llocs més remots del món, a llocs on abans el turisme no hi arribava. Per tant, també és molt probable que quan el món és obert a tothom i tothom pot anar a viatjar a tot arreu, als llocs més exòtics, als indrets més, més recòndits del globus terraqui, bé, pugui trobar-se amb situacions inesperades en el nostre món, com malalties transmeses per animals, que aquí és difícil que ens pugui passar, però que en un altre racó de món sí que poden passar. Viatgem amunt i avall i el que, diguem-ne, ens encomanem a quilòmetres de distància ho portem a casa. Bé, doncs, aquí ha passat més o menys això. Aquests turistes o afeccionats interessats en anar a conèixer una determinada part de la nostra humanitat, del nostre globus terraqui, bé, doncs, s'han infectat d'un virus que, en principi, diguem-ne, en el nostre entorn més quotidià, és difícil de trobar. Perquè no es tracta de les rates de claveguera, eh? No, o sigui, quan els parlen de rates no és aquests ratots a vegades que veiem, sinó que és un tipus de roedor molt, molt més petit, amb una raça, una espècie de determinada. Bé, doncs avui Diari Ara, precisament, fa un reportatge sobre això. Cada cop més malalties transmeses per animals. De l'antivirus, d'aquesta varietat de l'antivirus, no hi ha vacuna. Hi ha un laboratori que ara començarà a treballar en una vacuna. Per tant, hem viscut i vivim un cas d'un virus que no té vacuna, que té tractament, en alguns casos, si es tracta com s'ha de tractar i no es perd el temps i es va ràpid, l'assumpte soluciona, o en altres casos, malauradament, es pot donar com a resultat la mort. Però el que se'n diuen les zoonosis, o sigui, les malalties encomanades per animals, cada vegada seran més presents perquè el món es mou i la humanitat viatja i se'n va a tot arreu. El canvi climàtic i la mobilitat internacional afavoreixen l'augment de les zoonosis. Per tant, això que ha passat i que hem viscut és probable que en algun altre moment ho vivim d'alguna altra manera.
1: I com els períodes d'incubació són els que són,
0: exacte.
1: És fàcil que una persona
0: torni a casa.
1: Torni a casa, agafi un avió. Un avió és un lloc
0: petit,
1: aïllat, però evidentment que tothom està en contacte.
0: Exacte.
1: I si es transmet per via aire,
0: arribi a casa seva es comenci a trobar malament una setmana després, i què ha passat, i què ha deixat de passar.
1: És el que, de fet, és el que s'està...
0: Doncs tot ara. Això. I després tindríem la tercera derivada del cap de setmana, que segurament serà molt protagonista demà, i serà molt protagonista el dijous, quan la consellera d'Ensenyament es reuneixi amb els sindicats majoritaris, que ha estat aquest assumpte dels Mossos d'Esquadra infiltrats en aquesta assemblea de mestres, i això ha generat... Bé, hi ha un article d'en Xavier Bosch Lara que també parla de Trapero, d'aquell Trapero de l'any 17, que va mereixer una consideració general per com va tractar els atemptats a Barcelona i Cabrils, amb com va contestar aquell periodista que li va comentar en castellà, diu, bueno, vale, de deu-siau tal, que se'n va fer samarretes de tot això, de com la imatge de Trapero ha anat minvant i ara és un home en el punt de mira pel fet del que ha succeït i de com es pot defensar la presència infiltrada de Mossos d'Esquadra dins una assemblea de mestres per mort de tenir informació sobre el que pot o podria passar en una manifestació o en aquestes jornades de manifestació que han de venir. Per tant, el govern de la Generalitat tindrà una patata ben calenta per poder justificar, si és que es pot justificar, en la presència d'aquests Mossos d'Esquadra que els mestres van enxampar. Perquè, és clar, això és com tot. Com que les assemblees, més o menys, tothom es coneix. De quina escola veniu? I es veu que no els hi van saber dir. Si venien, jo què sé. I aleshores, és clar, es va començar allò a estirar el fil, d'on veniu, d'on sou, no sé què, i es veu que no va, que també té un punt això, perquè suposo que surts de la comissaria més o menys amb una lliçó. Si us pregunten per quina escola veniu, digueu que veniu, jo
1: sí,
0: que sé.
1: Sí, això és de primer d'infiltració. Sí.
0: No ho sé, però es veu, o els testimonis de l'assemblea diuen que van així, que els van preguntar amb els Mossos de quina escola venien i no els van saber contestar.
1: Bé. És més fàcil colar-se en un casament que en una assemblea.
0: En els llocs festius sempre, m'entens, tal. Bé, total, que és allò, com que tothom es coneix, doncs van tenir la sensació que allà hi havia persones que no els havia vist mai. Ja passa això, amb els actes, com si anessin vostès a qualsevol conferència aquí Sitges, que sempre hi ha més o menys... què hi fas aquí? Bé, doncs, sí, però
1: no hi ha els Mossos,
0: no? No hi ha els Mossos en una conferència. Vaja, almenys que sabem fins ara. A veure com s'arregla aquest assumpte dels mestres. Demà, jornada, vaga de mestres, arreu de Catalunya, molts temes sobre la taula i, sobretot, la necessitat de parlar més enllà de Comissions Obreres i UGT amb l'USTEC, que és el sindicat que va quedar fora d'aquestes converses i d'aquests acords inicials i que ara torna a fer-se present en aquesta setmana en la qual comencen les protestes. O sigui que déu-n'hi-do. I ahir Eric Clapton al Palau Sant Jordi, afortunadament, li va anar molt més bé que a Madrid. Em diran, per què? Què va passar? Bé, doncs que a Madrid algú va tenir l'ocurrència, perquè en això dels concerts també hi ha... Això també és un altre. Està canviant molt tot això dels concerts. Veus que en el concert de Madrid li van tirar, des del públic, no sé si amb el disc a dins o no, la funda d'un LP. En el final del concert, allò li van llançar a l'escenari, però no sé si és perquè volien que la signés, o el cas que li van llançar. I li va picar el pit. I li va fer mal. Bé, doncs s'han acabat els visos. I a Madrid el concert d'Eric Clapton va acabar així, a la valenta, perquè des del públic van llançar un disc. O la funda d'un disc. Jo crec més un disc, perquè la funda, si la llences amb d'allò, l'aire... són d'allò. Bueno, total. Ahir va anar molt més bé. Eric Clapton hipnotitza el Sant Jordi de la mateixa manera que el Barça va hipnotitzar a l'afició. Uns quants titulars d'avui, abans no anem al futbol.
1: Bueno, bàsicament els titulars principals van relacionats amb tot el serrell al voltant de l'antivirus, per una banda, i en el cas dels diaris de Madrid també afegeixen les enquestes de les eleccions andaluses. Moreno apuntala la majoria absoluta mentre PSOE i Vox s'atasquen, diu al Mundo.
0: Deixem amb un s'encallen.
1: Sí, sí, és que dius...
0: O s'embussen. S'embussen,
1: sí, és que s'hi atasquen. Vale. És del Mundo el titular i no he pogut traduir tan ràpid. Però més enllà d'això, doncs, com comentes, el País, per exemple, ho titula com un gran operatiu desactiva la crisi del buc Ondius. De fet, La Vanguardia ens destaca que els Països Baixos ha avalat el treball desenvolupat per Espanya com a molt professional. També ha sorgit allò de que si el president de Canàries li va preguntar a la IA allò de les rates, de que si...
0: Perquè clar, el president de Canàries feia valer que potser un ratolí dins del vaixell podia arribar a port...
1: Nadant a la costa.
0: Nadant a la costa, i a partir d'aquí...
1: Estendre la malaltia.
0: Que és una, diguem-ne, una lucubració potent, eh?
1: Sí.
0: Que no diguem que no, en aquesta vida no sabem què és possible i impossible, no sabem si els ratolins poden nadar fins
1: a... Home, nadar neden, però clar, depèn de quants metres.
0: És el que anava a dir,
1: idea.
0: El cas és que va deixant això en una entrevista a La Sexta, hores abans que arribés el vaixell, i també això va generar una tensió afegida. Però en general, aquest procediment, aquest protocol que s'ha establert, ha estat un protocol ben valorat pels especialistes.
1: Per tothom, els primers, com dèiem, els espanyols, hi ha imatges també del seu trasllat, i doncs mentre van començant sortint en comptagotes també casos de positius, especialment de la passatgera francesa, que el seu estat ha empitjorat, ens diu la darrera hora, i està greu, segons se'ns ha explicat. Recordin que, com comentava en Vicenç, no hi ha el tractament, es tracten els símptomes, però no la malaltia en si, uh-huh. I hi ha un percentatge de mortalitat en aquests casos. Per tant, és...
0: Sí, sí. I per això s'està buscant una vacuna. Uh-huh. Perquè per molt que es digui, també hi haurà d'haver vacuna en el futur per situacions d'aquesta mena, eh?
1: I després, més enllà d'això, aquest cap de setmana...
0: Anava a dir que aquest ha estat un vaixell, perdó. Però hi ha hagut un altre vaixell també en què hi ha hagut una passa de norovirus, que és, en diuen, el virus dels creuers, dels transatlàntics, però aquest ja és un virus d'aquells que et remou l'estómac. no em facin dir quin creuer, però es veu que hi ha hagut també un munt d'infecciosos amb norovirus.
1: Clar, perquè tothom menja el mateix.
0: Llavors, clar, amunt, avall, tal, i vinga, anar al vàter...
2: Sí. Vas unes quantes vegades, en dono fe.
0: Amb norovirus. Sí. Bueno, doncs això, no es mor, ni, no es mor ningú.
2: No.
0: Però no li desitgin a ningú. Doncs això, tanco el parèntesi, diguem-ne, de malalties i de situacions escatològiques que en hora d'esmorzar potser no es convenient comentar.
1: I fora d'això, doncs, aquest cap de setmana també hi ha hagut la resposta iraniana a l'oferta de Donald Trump, una resposta que sembla que no ha agradat gens al president dels Estats Units, però tampoc de moment no hi ha hagut més moviments.
0: El Barcelona ha guanyat la Lliga, eh?
2: Sí, noi.
1: Què dius ara?
0: Digueu-me dos, ja us en poso dos, dels millors jugadors del partit d'ahir.
2: Jo, un, Ferran, segur.
1: Sí, Pedri.
2: Ferran i Pedri, diria.
0: A l'avantguàrdia, els dos deus,
1: Deus i tot, posa.
0: Sí, deus. Un deu per Cubarsí,
1: també va jugar
0: i un 10 per Pedri, 9 per Ferran Torres, 9 per Fermín, 9 per Rashford i 9 per Eric García.
1: A Rashford un 9 no, va marcar un golaç de falta, però és que la resta...
2: De debò, eh? Això
0: de diu Rashford, diu... Ara, atenció, que ara anem pel que li agrada
1: pitjor.
0: Els qualificatius. Joan García, fiestero. Eric García, heroico. Cubarsí, majestático. Gerard Martín, valioso. Cancelo, perenne. Pedri, eterno. Gavi, auténtico. Dani Olmo, entregado. Rashford, preciso.
1: Sí,
0: Ferran Torres, insaciable. I Fermín, contagioso. Després hi ha De Jong, eh? Implicado.
1: Sí.
0: Rafinha, reaparecido. Bernal, colaborador. Lewandowski, ambicioso. I Valde, tardío.
1: Tardío, clar,
2: tardío, no va treure
1: tard, però això no és culpa d'ell, home.
0: Tardío diu, salió al final, al final.
1: Però això no és culpa d'ell, no
0: Hansi Flick
1: valorar.
0: Que ha dit, entre altres coses, que mai no oblidarà aquest dia, per raons òbvies, aquesta combinació de felicitat i tristesa.
2: És allò de que algunes morts en segons quines dates queden marcades per sempre,
1: és
2: no?
1: Ja és casual, ja és casual.
2: Sí, perquè d'entrada que se't mori directament un pare ja és prou...
0: La vida mateixa.
2: Dramàtic, com per dir-ho d'alguna manera, si això li afegeixes aquesta data de que, clar, tu professionalment et pots jugar un campionat de Lliga. Jo pensava, molta estona vaig estar pensant, ostres, què li passa pel cap a Hansi Flick mentre estàs allà al camp?
0: Segur que el pare no. Mentre estàs en el partit, segur que el pare no li passa pel cap.
1: És un professional.
2: Sí, però per molt professional que
0: siguis. Que quan acaba el partit surt el pare i abans del partit, però mentre hi ha el partit, segur que el pare no surt massa, perquè hi ha massa nervis per poder...
1: Se'l va notar emocionat en el minut de silenci. Val a dir que el partit d'ahir va ser molt clarament... no va ser pactat, però gairebé.
2: Semblava de guante blanco en alguns moments.
1: El Barça sabia el que anava, el Madrid també sabia el que anava, llavors el Barça va decidir no fer sang amb el Madrid va ser respectuós amb el que venia a representar i de fet també van ser molt esportius també amb Hansi Flick, per exemple.
0: Parèntesi aquí també, perquè ha estat el cap de setmana, saben de la discutida del vestidor del Madrid? Que se n'ha parlat molt, però si volen aquest moment vagin a buscar a YouTube o al web de RAC1 aquest moment de la competència de l'Òscar Andreu i l'Òscar Dalmau, que és una filigrana radiofònica, és una meravella de l'humor absurd, és un sketch absolutament sensacional de la recreació amb una suposada IA de la baralla entre els dos jugadors del Madrid i la intervenció de l'entrenador. Ho ha escoltat tothom, però per si no ho han escoltat, més enllà de que es pugui ser del Barça o del Madrid, és una peça mestra de l'humor absurd,
2: sí.
0: però és una peça mestra de l'humor absurd en la qual ni els propis autors diguem-ne, se'n poden salvar, perquè ells mateixos acaben enduts per bé pel que provoca aquest sketch còmic d'ahir a la competència, em sembla que va ser divendres, si no recordo
2: molt bé.
0: Sí,
2: crec que va ser divendres,
0: Allò va ser de por. Bé, sobre el partit, sobre el campionat, sobre tot plegat.
2: Sí, el Barça és campió, li acaba traient 14 punts al Madrid, un Madrid que celebrava la victòria en el clàssic del mes d'octubre com si gairebé haguessin guanyat la Lliga. Aleshores li treia 7 punts al Barça, no oblidem, i estem al mes de maig i el Barça t'acaba traient 14 punts, és a dir, et doble la diferència que tu tenies al mes d'octubre. I vaja, al Madrid no cal que digui, temps de canvis, ara estarem pendents de qui serà el nou entrenador, jugadors assenyalats, un d'ells, Kylian Mbappé, que ahir no va ser ni al camp, es va quedar a casa mirant el partit.
1: I a sobre se li acudeix, quan anaven ja 2-0, a fer una piulada a l'Instagram que posava a la Madrid.
2: A la Madrid, sí. La gent està bastant catrina amb l'actitud de Kylian Mbappé en aquestes últimes setmanes. Veurem com acaba tot plegat, però bé, el Barça que celebrarà avui la Rua dels Campions a partir de les 5 de la tarda, i ja va bé, celebració al camp.
0: No va ser el qui es va treure del damunt Luis Enrique,
2: sí,
0: Mbappé?
2: Sí.
0: Que intel·ligent, Luis
2: va
0: Enrique.
2: Va ser, hi ha una imatge també que circula per les xarxes, que s'ha fet bastant viral, que és Luis Enrique, que ahir jugava amb el PSG, i quan acaba el partit
0: va preguntar pel resultat del Barça.
2: Un periodista diu com ha quedat el Barça, diu 2-0, i se'n va dient un toma. Sí. I això també s'ha fet bastant viral. Bé, doncs avui, com dèiem, la Rua dels Campions a partir de les 5 de la tarda, després de veure algunes imatges sobre la celebració d'ahir, vam veure de nou Marc Casador barrejat entre la multitud en un dels... No recordo ben bé on era, de Barcelona, perquè a Canaletes no s'hi podia anar.
1: Van anar a Plaça Catalunya.
2: Plaça Catalunya, crec que era.
0: Van agafar el Bagui, el Bicing...
2: El Bicing eren tres. Pedri, Eric i Olmo.
1: Sí.
0: El president Laporta, Luz de Gas, els jugadors a una discoteca de la part alta de Barcelona. O sigui que tothom...
1: Valla la Rosalia.
0: Bueno...
2: Bé, Olivia Rodrigo, que també va ser present al camp ahir. Olivia Rodrigo, que és aquesta cantant de la qual s'emportava el logo i a les samarretes, va voler fer una fotografia amb la Minya Mal. Aquesta noia hauria al·lucinant ahir al Camp Nou, perquè, clar, si no has vist mai un partit de futbol, el primer que tant foren és un Barça-Madrid, allò amb tota la bogeria col·lectiva. En fi, anècdotes que en són unes quantes les que ens deixa aquest Barça campió. Tot i que la Lliga encara no ha acabat, el Barça recordem que juga aquest dimecres al camp de l'Alavés. Avui, per cert, Rayo Girona a partir de les 9, compta el Girona perquè està només un punt del descens, i compta també l'Espanyol, quin final de temporada per l'Espanyol, que està a dos punts del descens després de la derrota amb la Sevilla, cruel derrota a l'últim instant, i l'Espanyol que s'haurà de posar les piles per intentar redreçar una situació que ara mateix preocupa i molt als periquitos. El Mundial de MotoGP, victòria de Jorge Martín en el Gran Premi de França. Es col·loca, per tant, segon a un punt de l'italià Marco Bezzecchi. Marc Márquez, que va ser operat ahir mateix de la fractura del cinquè metatarsià del seu peu dret, arran de la caiguda que va patir el passat dissabte. I acabem amb un apunt d'hoquei, perquè el Barça va perdre ahir la final de la Lliga de Campions. Va perdre 3-1 contra l'Oporto. Diuen les cròniques i apunten les cròniques, fins i tot en declaracions dels mateixos jugadors del Barça, que amb un arbitratge bastant...
1: Ho puc certificar. Sí. Va ser un
2: no vaig veure el partit, però...
1: Sí. Va ser un desastre, és a dir, sembla mentida. Va sortir al final el Sergi Fernández dient, m'he tret el títol d'àrbitre.
2: Això mateix. I sé del que parlo.
1: Sí.
0: Perquè ara ho deixa i deia, cada vegada que anem a Portugal, cada vegada...
1: Sí. Passa el mateix.
0: Bé. Pitu, gràcies, Joan, gràcies.
1: Adéu-siau. Gràcies, Vicenç.

0: Amb aquest incendi ara no sé si podré arribar a la casa rural. Truca al 112 a veure si la carretera està tallada.
1: Això no és una emergència. El 112 és només per a situacions de perill. Per si cal una ambulància, policia, bombers... No per demanar informació.
0: Ah, o sigui que el 112 només s'hi ha de trucar quan el risc sigui real i imminent o la teva vida estigui en perill.
1: Exacte.
2: El 112 és un número únic d'emergències. Està disponible les 24 hores, és gratuït i opera a tot Europa. 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
3: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Boris, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
4: Us espero el dilluns, a les 8 del vespre, a Ràdio Maricel.
3: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

0: Espanya va ser Dolores Trabado, qui va obtenir la llicència el 1923. Han passat més de 100 anys i, tot i que ja no ens estranya tant veure una dona conduint un taxi, encara és un món altament masculí. A Sitges, la primera dona taxista va rebre fa uns dies un homenatge, i justament arran d'aquesta publicació que vam veure a les xarxes, nosaltres avui volem repassar amb ella la seva història, també la història de les dones i el taxi en aquesta vila. I ho fem amb ella i també amb dues dones taxistes més, una veterana en actiu i una altra que s'acaba d'incorporar i a més ho ha fet deixant enrere una trajectòria al món de la banca, per tant fent un canvi important de vida. Avui parlem amb dones taxistes de Sitges. Olga Angaril, primera dona taxista de Sitges. Què tal? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Apropa't bé el micròfon.
1: Bon dia.
0: Vas obtenir la llicència quin any?
1: Jo vaig començar el 91. Treballant
0: al taxi,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, per un altre...
0: I va ser la primera dona taxista?
1: Sí.
0: I durant quant de temps va ser l'única dona taxista?
1: Pues 9 anys, fins al 2000, que va vindre la Sònia.
0: Que va arribar la Sònia. La Sònia Bages, què tal, Sònia? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Que et vas incorporar el 2000, la Sònia encara és en actiu, per tant, més de 25 anys treballant, conduint el taxi?
2: Sí, porto uns 25, el que passa que, bueno, vaig tindre també, bueno, un petit...
0: Una aturada.
2: Ensurt, un partit ensurt, i em vaig posar a treballar portant ambulàncies.
0: La Sònia, ara parlarem, perquè la Sònia ha conduït una mica de tot, em sembla, eh? Ara sí. Parlarem, és a dir, sí, que el seu és la conducció. I l'altra taxista que tenim aquí, que deia, és la tercera, s'acaba d'incorporar, Carla Delgado, què tal, bon dia?
3: Hola, bon dia.
0: Com fa que estàs al taxi?
3: Pues, una setmana.
0: La Carla fa una setmana que és al taxi, però a més és que... La Carla és jove, però no tant, és a dir, no acaba d'incorporar-se al món laboral, ja ve d'una trajectòria més o menys llarga al món de la banca i has decidit fer un canvi de rumb.
3: Un canvi de vida total, 23 anys a la banca i al final, mira, ja portava temps donant-hi toms a fer un canvi, no? Perquè al final la banca d'ara no és la que a mi m'agrada i dic, bueno, doncs què faig? Tinc un plan B... dona-li una oportunitat, sóc jove i ara mateix 18 anys més de la meva vida a la banca no m'hi veia.
0: No t'hi veies.
3: I aleshores dic, bueno, pues anem a provar i si no, pues bueno, sóc jove i tinc més temps per endavant.
0: Aquesta setmana primera bé, contenta.
3: Contenta, molt.
0: Satisfeta.
3: Sí.
0: Olga, dèieu abans, quantes dones sou de taxistes ara?
1: Ara 7.
0: Set.
1: Ara 7.
0: 7. Tu vas
1: bueno,
0: començar...
1: 7.
0: 7?
1: Que 7.
0: Set en actiu,
1: sí,
0: set
1: sí.
0: En actiu. D'un total d'unes 70 aproximadament, no? Em comentàveu abans, per tant, no són ni un 10%, dèiem. La primera dona taxista a Espanya és de fa més de 100 anys. Encara no s'ha normalitzat tant, això, eh?
1: No, ni es normalitzarà.
0: No? Per què?
1: No, perquè...
0: És un món d'homes, això.
1: Sí, ho és. És més d'homes que de dones.
0: Però per què?
1: Pues, no sé. No sé per què, però... Tenen més tirada els homes que les dones.
0: Com va anar que tu vas decidir entrar al taxi?
1: Perquè el meu marit va començar l'any anterior, va començar a treballar aquí a Sitges al taxi. I llavors vam dir, pues, perquè jo no puc anar.
0: I vas tenir algun problema, alguna reticència d'algú?
1: Cap.
0: Cap ni una,
1: cap
0: eh?
1: Ni una. Ja per començar, el propietari, que jo vaig
0: sí?
1: començar a treballar, jo vaig anar a preguntar-li, perquè jo no tenia el BTP que en aquell moment feia falta. Jo només tenia el carnet de conduir.
0: I ja està.
1: I dic, no me'l cal treure si no m'han d'agafar. Vam anar a parlar amb ell i diu, ui, per què no? Diu, treu-te'l i vine a treballar. Ah, dic, vale, pues mira, ja em veus, corrents a treure'm el BTP.
0: I no et va fer cosa el fet de saber que entraves en un món d'homes i en un món en què et series l'única dona?
1: No, jo no ho veia així. Vull dir, jo veia que era una feina que podia fer, que m'agradava conduir, i quan vaig arribar, la veritat, que tothom, en aquell moment, la gent... que hi havia en aquell moment, que ja són tots molt grans,
0: sí.
1: O ja no són... Vull dir,
0: tots els senyors et van rebre bé, eh?
1: Molt bé.
0: Ningú va dubtar de les teves capacitats.
1: Ni em van ajudar i m'ajudaven.
0: Però m'imagino, tot i que això ho hem de... És a dir, que està bé que això passi, és el que hauria de passar. És a dir, el que no hauria de passar seria el contrari. Però m'imagino que els clients sí que es deurien sobtar, no?
1: Els clients, sí. Clients que em deien que...
0: Ui, és una dona?
1: Que m'has de portar tu.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí. Diu, si jo no deixo conduir ni a la meva dona...
0: Et deien això?
1: Sí, jo no.

0: No hi ha cap problema. Vol un altre taxi? Tot el més són homes. Vindrà un home, no es preocupi.
1: I canviaven de taxi?
0: No. No,
1: no però usaven,
0: primer,
1: eh?
0: No s'atrevien, però el primer moment...
1: Però la reflexió en veu alta la feien,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: és a dir, ja ho havien deixat anar,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, el primer moment ho deien. Bueno, a veure com es portaràs.
1: I quan arribaven a puesto...
0: Ah, doncs... Pues, no,
1: què?
0: No, sí, ho fas bé, eh? No, jo no pensava que...
1: Ah, mira, doncs...
0: Sí, no ho sé, vull dir...
1: La... Escolta'm una cosa, i com ho gestionaves això per dins? Perquè dic jo que hi hauria moments que hauries pensat quina rabia,
0: sí,
1: com aquest, ara li obria la porta i que anés caminant.
0: Sí, hi havia coses que sabien greu, que d'allò, però, bueno, després quan te deien que estava bé, que bueno, que sí, que havia conduït bé, que d'allò, dic, pues, mira, dic, toma, per tu. Ja està, vull dir...
1: Clar, en aquell moment... Imagino que, clar...
0: Sí. Però
1: que...
0: no era tothom, eh?
1: No era tothom.
0: No era tothom. Vull dir, no és que cada servei que fessis et passés una cosa així, no. Vull dir, era puntuals.
1: Clar, jo no sé si en quin moment ho vas tenir, en algun moment, sobretot en aquell inici, vas tenir la sensació de que d'alguna manera estaves convertit en un referent al municipi, també.
0: No.
1: No has tingut mai aquesta sensació,
0: no,
1: eh?
0: No, ni encara ara, després de tot el que m'han fet.
1: Però,
0: i que van d'allò, jo no ho considero tant.
1: Però d'alguna manera ets conscient,
0: sí,
1: que has obert,
0: sí,
1: un camí, una porta,
0: sí,
1: a altres
0: però,
1: dones,
0: però,
1: no?
0: Però és que no, jo no em semblava que fos això. Jo vaig començar a treballar, vaig fer la meva feina, que jo dic, pues, si puc fer la mateixa que fan ells, i per què no? I et dic, i la veritat, que ara, en aquest moment, potser no passa. Però en aquell moment, quan si jo no sabia anar a un puesto, agafaves l'emissora i preguntaves, escolta, que he d'anar al puesto, per on vaig? O quin és el millor camí? I t'ho deien.
1: És
0: perquè
1: a dir...
0: abans no portàvem ni taxímetre. I llavors...
1: Ara podies... parlarem això, eh? Que diferent, podies... lo d'anar en taxi abans.
0: És que, sí, era molt diferent. Podies anar per una banda per l'altra, saps que cobraves el que hi havia estipulat i punt. Podies fer tres voltes, si volies. I dic, era molt diferent, però te deien, sí, mira, ves per aquí o ves per allà, que... Ara no. Per lo que jo tinc entès, ara no funciona així.
1: Ara ens ho explicarà.
0: Hi ha de tot, eh?
1: Sí.
0: Ojo, hi ha de tot. Hi ha gent que sí que ajuda.
1: Que són bons companys,
0: però
1: no?
0: Però hi ha gent que no li agrada ajudar. No, n'hi ha que no.
1: Hi ha més competència, penses? O més rivalitat?
0: Sí, però és que jo no entenc per què, si el taxi al final cap és el mateix. És que et donen un servei, tu el vas a fer i punt, ja està. Per què hi ha d'haver aquesta rivalitat? El problema és que com que cada un treballa per ell, pues és una manera de dir, és que si tu fas aquest servei jo no el puc.
1: Olga, quan tu vas entrar, quants taxistes éreu a Sitges?
0: 36.
1: Els mateixos que ara? Les llicències, és a dir, 36, estem parlant de 36 cotxes, eh? De 36,
0: sí, 36
1: llicències.
0: Cotxes.
1: Que això són més conductors, no? És a dir,
0: sí,
1: que no...
0: No, igual, llavors també tenia...
1: Eren els mateixos?
0: Els mateixos.
1: No ha crescut, cotxes. Això?
0: Un que estava fora de l'associació,
1: sí,
0: que feia els col·legis i feia això, i ara fa no sé quants anys que va entrar a l'associació. Per això són 37. Però els taxis són els mateixos.
1: Caram, però Sitges ha crescut molt, no?
0: Sí, però els taxis no. Els taxis, els mateixos. Allà abans, és veritat.
1: Que curiós.
0: Que a l'estiu hi havia molta feina, però a l'hivern estava molt parat.
2: Com ara.
0: estava molt parat, i llavors l'ha estat tan parat, doncs a l'hivern sobraven cotxes.
1: Clar. Clar.
0: A l'estiu sí que... Sí, i a més que llavors no hi havia ni... Quan jo vaig començar, l'any que vaig començar, no, encara no hi havia ni l'autopista feta. Anava i tornava per...
1: Les costes.
0: Per les costes. El meu cotxe que jo tenia no tenia ni aire condicionat.
1: Clar, vull però... No, és que és un món que a més fins i tot devia ser de les... És a dir, tampoc hi havia tantes dones que tinguessin carnet de conduir en aquella època. És a dir,
0: no,
1: ja estava més normalitzat,
0: no,
1: però...
0: No, carnet de conduir sí que tenia... Sí, moltes dones tenien carnet... Jo em vaig treure...
1: Però que el conduïssin habitualment, que el tinguessin, sí. Però, vaja, casos de dones que es traien el carnet de conduir i després no agafaven el cotxe durant anys i l'han agafat tres vegades, també era bastant habitual en aquella època. Perquè aquí costum de que sempre qui conduïa era l'home, no? Quan anaves amb la parella...
0: Sí, però... Jo em vaig treure el carnet de conduir amb una dona, ja.
1: Ah, sí? De professora?
0: Sí. Vull dir, no sé, no, jo no ho veia una cosa tan, tan rara que volgués a fer una feina que estava sola, no sé. No...
1: Ho estàs veient ara, no?
0: Sí, ara
1: ara amb el pas dels anys...
0: M'ho feu veure d'una altra manera, jo en aquell moment...
1: Pues, ho veies normal.
0: Em vaig posar a treballar i punt.
1: Bé, però això també està bé. Sònia, tu com arribes al món del taxi? Perquè abans explicava que la Sònia va començar sent camionera...
0: No.
1: O sigui, amb el carnet de camió? No, a veure.
2: Aviam, jo que volia, jo em vaig treure el carnet de camió.
1: Sí.
2: Perquè a mi m'agrada.
1: Però abans de que continuïs. Ah, és a dir, per què volies treure el carnet de camió? És a dir, com una dona, que també és un món supermasculí, supermasculinitzat, a més un món bastant estigmatitzat, com entres? És a dir, en quin moment dius, jo em vull treure el carnet de camió?
2: Aviam, jo és que de molt joveneta, vale, em vaig tindre que posar a treballar,
1: sí.
2: Vaig tindre que sortir de l'escola. Jo sóc de les petites del desembre,
1: sí.
2: Va ser la crisi del 82, sí. El meu pare es va trobar sense feina, nosaltres eren quatre germans, la mare no treballava perquè era la que es feia càrrec de tots nosaltres, i bueno, vaig començar a treballar pues, en el món de l'hostaleria.
1: Uh-huh.
2: Vale? I clar, el món de l'hostaleria és un món que són moltes hores també i en el qual estàs en un mateix lloc, i a mi, jo per la meva forma de ser, a mi m'agrada molt conduir, sempre m'ha agradat, eh?
1: Uh-huh.
2: I després m'agrada viatjar. I llavors un amic em va dir, que treballava, era camioner, i em va dir, pues per què no et treus el carnet de camió? I jo hi vaig dir, pues,
1: ah, doncs vinga.
2: Pues bueno, i per què no? I em vaig treure el carnet de camió, de fet tinc el tràiler. Però en aquella època, clar, una dona que tenia 24 anys amb un carnet de camió, si no ets filla de un
1: camioner
2: o sí, o la dona de un camioner,
1: si no tenies un padrí, per dir una manera, alguna
2: exacte.
1: Referència era difícil,
2: sí.
1: No?
2: Però em van agafar pues a Sant Pere de Ribes, a les grues Garcia.
1: Uh-huh.
2: I portava una grua que ell treballava molt amb el RAC. I vaig estar treballant 3 mesos fins que vaig fer pues al diari de Vilanova vaig posar per buscar una millora de
1: feina,
2: de feina,
1: sí.
2: I llavors un taxista d'aquí de Sitges es va posar en contacte amb mi, em va trucar i es va posar en contacte amb mi. I arrel del Pablo, que era la llicència 36 d'aquest municipi, pues vaig començar en el món del taxi sense saber. O sigui, jo no sabia...
1: No sabies ben bé el que anaves a fer, eh?
2: No.
1: Tu sabies que conduiries i prou, o
2: què? Sí. Ella em va explicar més o menys com anava el món del taxi, molt bé, perquè la veritat... que quan jo vaig entrar, la gent que hi havia t'acollia molt bé.
1: Va ser la segona dona?
2: Bueno, jo sé que la Vinyet, la dona del Julio, que va ser un dels presidents d'aquí dels taxis...
1: Em van parlar amb ell alguna vegada, sí.
2: Vale, doncs ells, jo no sé si la Vinyet va treballar amb la mateixa llicència 10, jo sé que va estar treballant, però...
0: Va estar una temporada.
1: Va estar una temporadeta, d'acord.
2: Però no sé quant
1: de temps. Després de l'Olga, de les primeres.
2: Jo que sí que sé que sóc la primera dona taxista de Vilanova i la Geltrú, perquè també vaig fer el taxi a Vilanova i la Geltrú 5 anys.
1: I entrar en aquest món, bueno, clar, en el teu cas entenc que això no et va imposar en cap moment, no? És a dir, entrar a formar part o treballar en un món tan masculí mai et va fer tirar enrere, ni mai et va fer dubtar, perquè d'entrada volies agafar un camió, que fins i tot diria que és un món encara més masculinitzat que el del taxi, no? Però no t'ha fet mai tirar enrere això, eh?
2: No, que va, al contrari. No, a mi m'agrada. Jo el dia que tinc festa, faig festa, però... És com que...
1: Ah, sí. I ara què fas? Agafes el cotxe i vas a fer toms o què?
2: No. I te diré per què. Perquè el meu cotxe és molt antic, té 21 anys, que té l'edat de la meva filla, i clar, és de marxes.
1: De marxes. I el taxi no.
2: I llavors el cotxe li dic al meu home que el condueixi ell. I jo vaig com de copiloto. Allà vaig fer de copiloto.
1: Home, però potser que tu mereixes, no? Si passes la jornada laboral conduint, no? Que
2: no, però ell també és taxista.
1: Ah, també és taxista!
0: El meu home també ho és.
2: Sí, i el vaig conèixer a la fira del taxi.
1: Ah, sí?
2: Sí, mira.
1: És a dir, que el taxi t'ha portat l'amor, també.
2: El taxi, jo li vaig dir... Mira, vam fer una entrevista també amb la Mari i li vaig dir que el taxi m'ho ha portat tot, però clar, també et treu coses, et treu temps. Perquè jo la meva filla, gràcies a ma mare, perquè jo no l'he... Bueno, ara m'ho tira encara, no? Que clar, no he pogut estar amb ella, perquè jo em vaig separar del seu pare quan la meva filla tenia un any i mig. I clar, el taxi...
1: Són moltes hores.
2: Són moltes hores. Moltes hores. I llavors, pues claro, però jo és el que li dic a ella. Dic, però a tu no t'ha faltat res, no? però bueno, és la part més negativa que
1: quants
2: jo
1: anys portes treballant de taxista?
2: Pues, aquí a Sitges ara mateix ja porto 15 anys amb el mateix jefe. Porto 15 anys.
1: És la feina que t'agrada?
2: Molt. La veritat és que sí. Jo crec que estic com els fumadors, enganxada al taxi.
1: Enganxada al taxi. A la Carla també li agrada aquesta feina. Per què?
3: No sé, el contacte amb la gent. Clar, jo vinc de la banca i allà sempre hi havia, doncs, treballant en oficina, sempre tenies el contacte aquest presencial, no? Doncs és una mica el mateix, que és el que trobo falta de la banca d'ara, no? Ara és molt, molt més digital, no tens gairebé, bueno, no veus mai la persona, passes molta estona al telèfon, i això a mi no m'acaba d'agradar. Aleshores era fer un pas, ja portava molt de temps donant-hi toms, fins que ha arribat el moment, i dic, bueno, doncs fem un canvi de vida. Que...
1: En el cas de la Carla ja té la llicència, no? Tu ja, exacte, ets propietària de la llicència, i el que has fet és dir, doncs ara m'hi poso jo també a portar el taxi. Mm-hmm. Clar, d'entrada ho pot pensar, oh, però un taxista s'ho pot organitzar ell, no sé què, però ara deia la Sònia, però has de fer moltes hores, no? És a dir,
3: has de ser treballador, sí, perquè si no poses hores, pues els números no surten. I és el que deien, al final, a l'estiu sí que pots, hi ha més turistes, hi ha més feineta, però a l'hivern... és molt més complicat, clar. Ja sabem com és Sitges a l'hivern, tothom ho sap, no és per tirar-hi coets. Aleshores, doncs, bueno, hem de treballar molt a l'estiu per a l'hivern, doncs, anar-les passant.
1: Carla, clar, tu entres ara al taxi, sou 7 dones, és un 10%, de dones taxistes a Sitges, vull dir que és una xifra, tenint en compte que fa 100 anys de la primera, més de 100 anys de la primera dona taxista, el tema no s'ha normalitzat gaire encara, trobo. Que, no sé, per què és això? És a dir, és una feina que fa que les dones no vegin el taxi com una sortida laboral més comuna, tenint en compte que vaja, que òbviament ho poden fer exactament igual. Què creieu que és? No sé si és l'estigma, és el pes de la història...
3: Jo crec que és això, és més el pes que una altra cosa, perquè és una feina...
0: No, jo crec que no, jo crec que també és una feina que, com que requereix...
3: Bueno, estar requereix moltes hores, clar,
0: moltes hores si fora de casa...
1: La conciliació si no existeix, tens, no?
0: Sí, clar, si tens, aquest, ara... Clar,
3: això costa més.
0: Això es mira d'una altra manera. Abans, vull dir, jo, els nens, doncs, anaven al col·le, anaven aquí al Miguel Utrillo, sí, i després s'havien d'esperar que jo plegués per marxar cap a casa, vull dir... No sé,
3: bueno,
0: en aquell moment
3: malalts,
0: potser era d'una altra manera.
3: Tu deixes de treballar durant aquells dies, doncs, que els nens els tens malalts i de més. Clar, ara ja el meu fill té 14 i és diferent. No tinc bebès, sí, sí, no, que tinguis que estar més pendent d'ells. Uh-huh. Jo crec que és més per això, perquè de fet també la mitja d'edat no és de 30 anys.
1: Ets la més jove? Ets la taxista més jove?
3: Sí, jo crec que sí. De nois potser no.
0: No.
3: Potser el Juanjo. Però...
2: De noies, crec que sí.
3: De noies, sí.
2: Sí, perquè les altres noies noves que han entrat, jo no penso que conec. Són de la meva edat.
0: No les conec.
2: Sí, clar, tu no les és que acaben d'entrar.
3: Sí,
1: clar,
3: no,
1: perquè,
3: la major.
1: Evidentment, pel tema de la conducció, no és. I avui en dia, dones conduint és una cosa normalíssima, vaja. És a dir, no, ningú ho posa en dubte, això. Però és veritat que, clar, que encara és un món, no?, molt masculinitzat. I jo no sé, deies abans la càrrega, encara fins i tot encara trobes ara amb clients que se sobten de que siguis una noia, i no sé si quan veuen que ets jove encara més diuen, ah, ets tu la taxista, no?
3: Sí, a vegades sí que se sorprèn. Clar, la Sònia té més experiència amb això, però sí que és cert que durant aquests dies que hi he estat, i no és que siguin reticents, però clar, és sobte, perquè ja no és una cosa d'aquí de Sitges, sinó és que és generalitzat. És, pues, jo crec que és a nivell estatal, sí, ja, bueno, a tot arreu, no? Jo, si viatges, poques dones taxistes.
1: Molt
3: jo crec
1: poques.
3: Que,
1: bueno, hi ha països en què és impensable.
3: Impensable.
1: Clar.
3: Clar, aleshores, pues, potser també això és un, ja és el que diguem, no?, que a nivell... ja d'enrere, d'anys enrere, ja porta molts anys així. Uh-huh.
1: Sònia, t'ha portat algun... Tens anècdotes en aquest sentit, amb el fet del fet de ser dona taxista i que la gent se sorprengui o que et qüestionin, o al contrari, o que se n'alegri, no? Fins i tot que digui, oh, que bé, una dona taxista, o que diguin, és la primera vegada que em porta una dona al taxi.
2: Bueno, de tot.
1: De tot.
2: De gent que es sorprèn, gent que els hi fa gràcia, ah, mira que bé que ets dona, ai, millor.
1: Una mica paternalista, això, no?
2: Sí, i hi ha altra gent que es puja i et veu dona, et diu porta'm aquí, i a sobre et fan de GPS tot el trajecte, no?
1: Per si de cas tu sí, no saps sí, arribar, sí, no?
2: Jo Astres. Suposo que això us ha sí. passat a vosaltres.
0: Sí, claro.
2: Jo arriba un moment que els dic, perdoni'm, està en un taxi i sóc taxista d'aquí, no es preocupi,
1: que jo el portaré,
2: jo el
1: no?
2: portaré. Però bueno, te trobes de tot.
0: Les senyores grans són les quines més ho agraïven.
1: Sí?
2: Sí. La gent...
1: Els donava més confiança, potser, sí. El fet que fos sí. una dona,
0: I,
1: no?
0: I sempre era la nena. Nena, ajuda'm, o mira, nena. Vull dir, per ells...
1: Però si no passava això, no? Dels homes que anaven guiant, no? No fos cas que tu no sabessis arribar, eh?
0: Sí, claro.
3: Jo crec per això que anirà més. I cada vegada hi haurà més dones que seran taxistes.
1: Home, clar, la lògica ens porta a pensar que això ha de ser així. És a dir, un 10% de dones en aquest món en el que les dones conduïm des de fa ja molts, molts, molts anys i d'una manera tan habitual, es fa estrany, la veritat, no? Pensar que hi ha tan poca dona. És veritat que el paper de la conciliació amb les dones ens
3: pesa
1: molt, no?
3: Jo crec que és el més important,
1: clau, no?
3: És la clau. De fet, també la nit, a vegades la nit són complicades, treballar de nit tal com estan les coses
1: avui en dia.
3: Ai, la Sònia
1: es posa la malca.
3: Clar, hi ha certs horaris que són més conflictius que altres, aleshores això tampoc no ajuda, depèn del caràcter de cadascuna. Si tens una persona pues, que, bueno, pues,
1: si ets molt poruga i
3: molt
1: això
3: poruga,
1: malament, no?
3: Exacte.
0: Sí. Jo de nit, per exemple, no he treballat mai.
1: Perquè no vas voler mai?
0: No, jo treballava de dia, tenia un conductor que feia la nit, vull dir, de nit, no, però els que ens han treballat de nit...
1: Tu pues... sí, Sònia, has fet nit? De tot. La Sònia crec que ha fet de tot.
2: Jo com que tinc el cotxe per mi, pues, faig l'horari que vull i el cap de setmana, clar, per exemple, el divendres pues, vinc aviat, plego al migdia, me'n vaig a casa, dino, i faig tot. Una bona migdiada i després surto a les 8. Clar, jo veig tot i veig el canvi que ha hagut. Hòstia, hasta me'n recordo de quan l'Atlàntida.
1: Hombre,
2: mare meva, ja
1: igual
2: era...
1: Igual em vas portar algun dia, Sònia, també t'ho dic, eh?
2: Pot ser. No, però jo, per exemple, per mi va ser molt trist que tancaren allò, per exemple. Bueno, jo ara...
1: Home, deuria riure, deuria haver...
2: Hi havia de tot.
1: Algunes entenc que no, però d'altres deurien ser divertides.
2: Bueno, ara el que està és l'únic que... Clar, sí. Hi ha molta gent jove, molt jovent, estan anant allà. I, bueno, clar, una vegada quan els portes, bé. Però quan els tens que anar a buscar, ja em costa a mi. Em costa perquè, clar, et trobes de tot.
3: Estan més perjudicats.
2: Clar, i la gent
1: ja
2: no...
1: Ja estan clar.
2: I la gent no s'ho pensa, però clar, tu penses, ostres, si algú va tan malament i m'embruta el cotxe, a mi el que em fan és tindre que deixar de parar de treballar.
1: Clar, home, a la idea de la gràcia, que,
2: sí,
1: que et vomitin
3: bueno,
1: el cotxe.
3: El divendres amb el David, el meu company, li va passar, clar, li van vomitar el cotxe. Aleshores, clar, això
1: que entenc,
3: també és
1: i mira
3: la part
1: que aneu
3: negativa.
1: Preparats, ara, per moment els cotxes, els taxis, ja porteu sempre bosses i coses,
3: sí,
1: però clar, en aquell moment no hi ha cotxe.
3: Ni bossa, no m'arribava la bossa.
0: I unes fundes. Sí, perquè si es roba, malament. Amb una funda es llimpia molt
1: indispensable,
0: millor,
1: Però, clar, això segurament no ha canviat gaire, sí. Això també devia passar als 90,
0: sempre.
1: Això també passava als 90. El que sí ha canviat és que, clar, la conducció ha canviat molt. D'entrada, els taxis ara són tots automàtics, no? Entenc, ja no anem en marxa.
3: Bueno, jo
1: no?
3: Sí, eh?
1: Tu vas en marxes?
3: Marxes, sí.
1: Ella és una romàntica. Però el que segur que porteu tots és el Google Maps o el navegador. Vaja, claro. Porteu un navegador, no?
2: Sí.
1: Clar, Carla, tu no ho has fet sense navegador. Però clar, Sònia, Olga, vosaltres... La Olga, no sé si has conduït mai amb navegador al taxi.
0: Sí, però...
1: Vas arribar a portar navegador, al taxi.
0: Sí, sí.
1: Clar, és que
0: tenia,
1: això és un canvi...
0: I tenia telèfon mòbil, sí.
1: Home, jo me'n recordo dels taxis a Barcelona amb aquell llibret groc.
0: El,
1: no?
0: Meu,
1: el, callejero,
0: era, aquí, el meu era un plano així de gran. De Barcelona. Jo i el meu...
1: Ocupava tot el capó.
0: Era molt fàcil.
1: Era fàcil.
0: Sortia el client i et deia, vaig a Barcelona. A on de Barcelona? Al carrer tal. Buscava el carrer tal, aquí. Pues ja sé on és, ja està.
1: I arribaves, eh?
0: I jo
1: a mi m'al·lucina això. A mi m'al·lucina.
0: Jo ja sabia, jo sapia on era. Només tenia que saber si era la part de mar, la part de muntanya, o estava per Mis de Gràcia, o per on n'era. Perquè els carrers principals, més o menys, ja te'ls coneixies. Doncs per saber per on tenia que anar per anar més ràpid, més fàcil.
1: Però clar, és que ara només ho poses al navegador i el navegador diu, no? És a dir, la
0: sí,
1: feina...
0: però a vegades no et porta...
1: Ho fa malament.
0: Jo penso que sí.
2: Però, aviam...
0: Però bueno...
1: Home, us ha facilitat la feina,
0: no? Sí.
2: Aviam, sí. El que passa que, per exemple, a Sitges ens la coneixem.
1: Home, a Sitges entenc que potser no fa
2: falta. A excepció de tot el que estan fent nou, hi ha carrers que encara
1: costa. Tota zona de la plana, no? Us heu de prendre els nous carrers.
2: Sí. Yeah.
1: Però vaja, és més o menys reduït.
2: Sí, però aquí, per exemple, el que surt molt és serveis a l'aeroport, serveis a Barcelona, l'estació de Sants, els hospitals... I clar, tot això, pràcticament...
0: Ja ho
2: no?
0: coneixes.
2: Jo crec que tothom... més o menys tothom ens ho coneixem.
0: Claro.
1: Però creieu que és més fàcil fer de taxi ara que abans?
2: No, home, jo crec que és més fàcil.
1: Sí?
2: Claro.
3: Sí, perquè a vegades també t'entra un servei i et diu ja a on l'has d'anar a recollir i a on l'has de portar. Aleshores ja directament al UACE ja t'envia directament a la direcció, jo crec que
1: I
3: sí.
1: I és més segur?
3: Bueno.
2: Ai, això és un altre tema. És un altre tema.
3: Depèn segur, les hores, jo crec, també.
0: Segur, al final... doncs, abans també passaven coses, perquè aquí a Sitges han passat moltes coses, han robat taxis, han deixat els conductors lligats en un arbre i se li han endut el cotxe. Vull dir, el meu xòfer se'l van deixar tirat allà a la vaquita
1: sí.
0: i es van endur el cotxe, fins dos o tres dies després no va aparèixer. Vull dir...
1: Que en surts n'hi ha hagut.
0: N'hi ha hagut sempre. O robar-los els diners o...
3: Però... Estàs més exposat a això, no?
0: Sí,
3: perquè al final
0: això és
3: tu
0: una
3: estàs
0: feina.
3: Conduint i jo... tens gent darrere. Clar, no, li, no el
1: no
3: veus,
1: qui és,
3: no saps
1: que no
3: qui
1: tens ni idea d'on ve.
3: Tu t'has de refiar i bueno, pues que vagi tot bé. Intentar també pues, tindre una relació, no? Que sigui almenys que qualsevol cosa bueno, pues,
0: jo
3: que tingui
0: perquè,
3: un efecte.
0: Jo, per aquesta part, l'únic que hem fet és marxar sense pagar.
3: Sí.
0: Vaig a buscar diners. Encara espero que torni. Vull dir, no. Vull dir, han marxat i han desaparegut i no m'han pagat. Vale.
1: I ara gairebé tu però, paga amb targeta o amb telèfon, no?
0: Però per lo de més, per prendre-m'ho, estirar-m'ho, o vulguem treure l'anell, o el que sigui, mai a la vida.
1: Enyores el taxi?
0: No, ara ja no. Ara no, ara ja m'he acomodat bastant. Ara ja... Però al principi sí.
1: Al principi l'enyorava.
0: Sí.
1: T'imaginaries fer alguna altra cosa que no fos el taxi, Sònia?
2: Ui, ara ja no. No. No, no. Vaig estar fent, intentant fer l'accés per fer un grau superior i em va agafar amb la pandèmia i bueno, em vaig vindre cap avall perquè, clar, amb la pandèmia
1: sí.
2: no podíem sortir...
1: Sí.
2: molt a treballar, encara que jo no vaig deixar de treballar, però fèiem horaris, ens compartíem la feina els que estàvem treballant i fèiem, treballaves a lo millor un dia sí, un dia no i a mi tot això el fet de saber que surts a treballar i que no faries diners bueno, això a mi em va i jo ja ho vaig deixar, vaig dir mira aquí s'ha acabat
1: i el meu és el taxi
2: ja d'aquí no em moc ja.
1: Carla, i t'hi veus amb el taxi? En un termini llarg?
3: Home, això espero. Sí, la veritat que sí, m'agrada molt. No sé, potser també és la novetat, no? De fer
1: el canvi,
3: una,
1: no?
3: una cosa diferent. Però tinc moltes ganes, vinc molt contenta, que això també fa molt, perquè ara anava a treballar així.
1: Sí.
3: Aleshores, només per això ja val la pena.
1: Molt bé. Doncs Carla, Sònia, Olga, moltíssimes gràcies. Tres dones taxistes a Sitges, tres dones, aquest 10% de dones taxistes a Sitges, que esperem que amb el temps es vagi creixent i això es normalitzi. Encara més gràcies per venir a explicar la vostra història i que per molts més anys de dones i taxi a Sitges.
0: Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
2: Gràcies, merci.

0: Els teus pares són dependents i l'administració no t'ofereix cap recurs? No reps resposta de l'administració? El soroll del carrer no et deixa dormir i l'Ajuntament no actua? La síndica de Greuges de Catalunya defensa els teus drets davant de l'administració. S'hi pot adreçar qualsevol persona, sigui quina sigui la seva nacionalitat i edat, i també empreses i associacions. Resol queixes i consultes d'àmbits com salut, habitatge, educació, i t'hi pots adreçar via web, telèfon o presencialment. Queixa, transforma. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. Yo, hey,
1: check this out. Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps i Pipi cantes largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc. Hit Parade. Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL. Accelera amb la Vespino fins a l'infinit. I deixa que els bicis et facin ballar sota les boles de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada dia. Hi, this is Michael Jackson. Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila.

Ràdio Maricel, 107.8 FM. A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.

En aquest dilluns 11 de maig de 2026 se toca fer crònica del cap de setmana esportiu en aquesta nova edició del Temps de Descompte. Moltes coses que els hem d'explicar, a veure si posem una miqueta d'ordre. En futbol base, ha estat aquest un cap de setmana ple d'èxit a la Blanca Subur. Dos equips campions de Lliga, amb el juvenil C i també el Benjamí Sub-10. Tots dos equips jugaran a la primera divisió la temporada que ve, i el juvenil A, que encara no renuncia a jugar a la preferent la temporada que ve, va guanyar el seu partit al camp de la Floresta i es va veure beneficiat també per l'empat entre el Cambrils i la Rapitenca. Per tant, queda una única jornada. Continua estant complicada l'empresa, però vaja, queda aquesta última bala, que és la que intentarà aprofitar el conjunt de Sergi Escofet aquest proper cap de setmana. En matèria futbolística, també destacarem, òbviament, la victòria de la Unió Esportiva Sitges per 3-0 en un bon partit, en un partit convincent dels homes de Manel Rodríguez el passat dissabte al Municipal d'Aiguadols davant la Natació Terrassa, un Sitges que aspira a quedar cinquè. En aquest bon raig final de temporada, acabarà la temporada al camp d'un Cubelles que, malauradament, acaba de perdre categoria després d'aquesta penúltima jornada. Farem repàs també de la tercera catalana, d'aquest Sitges B, que ha fet una negativa i dolentíssima segona volta. Va perdre 1-0 al camp del Baix Espirall. Compte, perquè està allò flirtejant amb el descens. És cinquè per la cua i, com marca la classificació, està en zona de possible en descens. Veurem què passa en l'últim partit que tenen a casa, precisament davant un Cubelles B que no podrà jugar la promoció, perquè, evidentment, si el primer equip acaba de perdre categoria, doncs el Cubelles B queda ja, diguem-ho així, eliminat de la possibilitat de poder jugar la promoció d'ascens a segona catalana. En bàsquet parlarem de la derrota del bàsquet de Sitges a la pista del Cerdanyola. Escoltarem la valoració que des del club es fa del descens del sènior A, a través de les paraules del seu president, Pau Simó. Parlarem també de rugby, de la bona victòria del Rugby Club Sitges, que es va imposar amb el Buc el passat dissabte aquí a Pinsbens, i moltes altres coses. Comencem.

0: Avui que el futbol és protagonista en aquesta primera part del temps de descompte i avui que la nostra primera felicitació va cap a algú que ara mateix està a la seu d'Urgell. Allà el seu equip de futbol ha pujat a primera catalana i un dels seus jugadors és un sitgetà, en Miquel Sella. Miquel, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què dius?
1: Estic aquí assimilant-ho tot una mica.
0: Quina passada, no?
1: Totalment, sí, encara no m'ho crec.
0: Escolta'm, algú es preguntarà, què coi fa el Miquel a la seu d'Urgell? Això d'entrada.
1: Sí, bueno, primer de tot, fa 2 anys ja que estic aquí i vaig vindre sobretot per estudis, que estic cursant INEF Pirineus aquí dalt.
0: Molt bé. I han passat 2 anys?
1: Sí, sí.
0: I continues a la seu, vull dir, amb la idea de tornar o d'estar-s'hi uns quants anys més, Miquel?
1: De moment encara em queden 2 anys més de carrera, així que això com a mínim. Després ja ho veurem.
0: Estàs estudiant i també estàs compaginant els estudis amb la feina, no?
1: Sí, vaig treballant una miqueta i també jugant a futbol.
0: Escolta'm, com sorgeix la possibilitat d'incorporar-te a l'equip de la seu?
1: Doncs mira, jo vaig vindre amb la idea de deixar el futbol aquí dalt i tindre altres objectius, perquè m'agrada molt la muntanya i així volia ser, però vaig trigar res. Ni 3 mesos en preguntar a l'equip si podien entrenar un cop a la setmana, i a la que vaig fer un parell o tres de setmanes, l'entrenador ja em va preguntar si em volia incorporar amb l'equip, que els hi faltava un central i que em veiem prou bé per jugar, així que no vaig poder dir no.
0: Molt bé, recordem que el Miquel havia estat jugador de la Unió Esportiva Sitges, bàsicament del seu filial, que tenia molts números de jugar al primer equip. Va jugar, si no recordo malament, Miquel, algun partit sí que vas arribar a jugar amb el primer equip, oi que sí?
1: Jugar no, vaig anar a 2 convocatòries amb el primer equip.
0: Hòstia, no vas arribar a debutar aleshores?
1: No.
0: Ah, vale.
1: No em van fer debutar, em vaig lesionar just quan em tocava, però bueno, sí que vaig entrenar.
0: Sí, senyor, sí senyor. Però bé, el Miquel era un jugador que apuntava al primer equip, però bé, sorgeix aquesta oportunitat d'anar fins a la seu. I com són les coses, no? Amb aquest equip aconseguiu l'ascens a primera catalana. No sé si preguntar-te, és històric? És el primer cop que passa això?
1: No és el primer cop, però
0: val.
1: Fa 30 anys van comprar la plaça per jugar primera, o sigui, l'ascens sí que és històric.
0: Molt bé. Heu estat campions del grup 5è de segona catalana, a manca d'una jornada. Us queda l'últim partit al camp de l'Alcarràs. Estava repassant una miqueta la vostra trajectòria. Fixa't que la temporada no comença massa bé. Perdeu els 3 dels primers 4 partits. El que passa, sí, que aquí teniu una bona ratxa de 7 victòries consecutives a principis del mes de març, que és una miqueta el que us dona aquesta empenta.
1: Sí, correcte. Comencem amb mal peu, potser, però després li donem la volta i aquesta ratxa doncs ens ajuda a situar-nos en la part alta, i després d'aquesta ratxa també més tard n'hi ha una altra que és la que ens fa guanyar la Lliga, no? Al final van ser 18 o 19 partits sense perdre, la qual, bueno...
0: Sí, sí, és el que us acaba donant aquest ascens. Us faltava un puntet, Miquel, i el vau aconseguir l'altre dia empatant a casa amb l'Almacelles.
1: Sí, vam anar a Artesa de Segre, que també ens valia l'empat perquè jugàvem jornada unificada, però vam tindre molt mala sort, ens va lesionar el nostre capità. Vam estar més de 30 minuts parats perquè va haver de vindre l'ambulància. Tot ens va afectar una mica i 3 pals no ens van donar ni que sigui l'empat per guanyar la Lliga, així que ha tocat aquesta setmana a fer-ho a casa, que al final, mira, potser estava escrit així, no?
0: Sí, una miqueta allò de celebrar-ho amb la teva gent, no? Com es va viure aquest ascens allà, Miquel?
1: Brutal, vam omplir el camp, mai havia vist un camp tan ple, almenys en Joan i jo, i va ser molt emocionant. Al principi ja va baixar tota la família al vestidor i vam fer un crit super unit i fort que ens va ajudar doncs encara el partit amb moltes ganes, i va ser espectacular.
0: I en el teu cas, Miquel, també hem recolzat per la família, oi?
1: Sempre, sí, sí. Han sigut uns fidels seguidors que m'han acompanyat allà on hem anat, sobretot els partits de fora, que són els que queden potser més a prop de casa, d'aquí Sitges, i sempre m'han donat aquest suport que m'han ajudat moltíssim.
0: Ui, tant que sí, ui, tant que sí. Escolta'm, això del futbol és universal, no? com aquell qui diu, però és un futbol diferent al que es juga en aquest grup o similar al que es pot jugar aquí?
1: Bueno, si més no és similar, però sí que trobes una mica més futbol de casa, no? Tothom amb qui jugues acostuma a ser del poble.
0: D'acord.
1: No hi ha tanta fitxatge, no hi ha tanta gent de fora, tot i que sí, i també hi ha moviments, eh? Però sí que potser el sentiment de club és més potent.
0: Sí, sí. Clar, agafeu aquesta zona de Lleida, també. Vull dir,
1: sí.
0: Com dius, tampoc hi ha masses moviments, no?
1: Correcte, correcte. I sobretot en aquesta divisió. Uh-huh. Encara, doncs, segona permet jugar... Bueno, amb més gent de casa.
0: Molt bé, i et faig l'última, la temporada que ve, primera catalana.
1: Sí, sí, amb moltes ganes, la veritat. Ara, per fi ja poder estar en aquesta categoria i res, a gaudir-la moltíssim.
0: Ets jove, per tant, encara tens recorregut, Miquel. Et pregunto, algun dia t'agradaria tornar i poder jugar amb els Sitges, al primer equip?
1: Ostres, és una pregunta que m'he fet i m'han fet moltes vegades. No et sabria respondre, però bueno, clar que m'agradaria tornar a jugar a casa, no? Al final és on m'he criat i on he crescut i d'on és la meva gent, però he de dir que estic molt bé aquí a la Seu, estic formant ja part d'una família molt, molt i molt maca, així que també m'ho sento com a casa.
0: Ui,
1: no sé què serà, però estic ja molt content.
0: Molt bé, sí senyor. Miquel, moltíssimes gràcies per haver atès la nostra trucada. Moltíssimes felicitats per aquest èxit col·lectiu i personal, podem dir-ho així, i que vagi molt bé, a gaudir-ho.
1: Moltes gràcies. Adéu, adéu.

0: Bé, doncs aquest ascens amb accent sitgetà, amb la presència d'en Miquel Sella com a part d'aquest equip de futbol de la Seu d'Urgell, que ha aconseguit aquest històric ascens a la primera catalana després d'aquest empat a un amb l'Almacelles i faltant només una jornada per acabar amb el campionat. I com apuntàvem fa uns moments, seguim parlant de futbol perquè en matèria de futbol base aquest ha estat un cap de setmana especialment interessant a la Blanca Subur. Dos dels seus equips han estat campions de Lliga i el seu pal de paller, diguem-ho així, el juvenil, ha aconseguit assegurar-se ni que sigui una última bala aquest proper cap de setmana en el partit que jugarem aquí a casa contra el Sant Feliuenc. Saludem a l'Isidre Gómez. Isidre, bon dia, bona hora.
1: Hola, molt bon dia.
0: Bé, d'entrada, felicitats d'entrada per aquest títol del juvenil C, que, com dèiem, divendres estava al caure. S'ha proclamat campió de Lliga i, per tant, l'any que ve jugarà la primera divisió. I felicitats també a la gran temporada, grandíssima temporada del Benjamí Subdeu, que també ha estat campió de Lliga. Estava repassant els números.
1: Espectaculars.
0: No, però és de bojos. 25 victòries, cap empat, cap derrota, 202 gols. 202 gols, han escoltat bé, i només 33 en contra. Clar, amb aquests números, fillet, què vols?
1: El Rafa s'està convertint en el nostre home ascensos.
0: Sí, senyor, sí, senyor. L'equip que entrenen el Rafa Porras, no ho hem dit, però...
1: Ahir li preguntava quants en porta ja de seguit i diu, ja he perdut la compta. Diu, això és bo per la Blanca, però jo diria que en porta uns quants ja, 4 o 5 almenys.
0: Gran temporada, per tant, per aquest sub-10. Gran temporada també, Isidre, del juvenil C, eh?
1: Bueno, també, si mires els números, només porten un empat de 26 partits guanyats, 160 gols a favor, 22 només en contra, 79 punts. Va. I, cuidado, que la segona divisió juvenil d'aquestes contrades, per nanos que comencen, o sigui, tenen 16 anys, costa, eh?
0: Sí.
1: Amb la Blanca li ha costat molt pujar moltes vegades aquesta de categoria de segona a primera i després quan si s'ha baixat, pues, clar, perquè ara els nanos aquests de primer any estaran a la primera divisió i també et trobes ja equipets que déu-n'hi-do. Bueno, bé, així, això és el futbol, aquí hem d'estar feliços aquesta setmana i ja diu, com dius tu, tenim encara un últim match ball amb el juvenil A.
0: Mira que si s'aconsegueix la permanència. serà també, vaja, un final de temporada increïble. De moment, aquest darrer cap de setmana s'han donat els resultats que s'havien de donar, és a dir, victòria de la Blanca. No oblidem que si la Blanca no guanyava aquest partit, adeu.
1: Ja estava.
0: Però sí, saps que dissabte Cambrils i Rapitenca han empatat el seu partit 1-1 i, per tant, has d'anar a guanyar el camp de la Floresta, que no és un camp, precisament, dels senzills.
1: Te'n vas amb
0: un 1-5.
1: I amb un gol anul·lat.
0: Sí. No només guanyes el partit, sinó te'n vas amb un 1-5.
1: Els nanos ja estan deixant la pell.
0: Sí.
1: Saben que durant la temporada pues, no han tingut sort o no han fet prou bé i ara, pues, ara que estan tots els efectius el barco, pues, ho estan intentant. O sigui, xapó pels nanos i aviam si aquest proper cap de setmana, que a part tindrem l'avantatge de que sabrem els resultats abans, perquè nosaltres jugarem a les 8 el dissabte i els altres dos, una a les 5 i mitja, l'altra a les 6, aviam si allò, los astros ens donen l'oportunitat de poder-ho aconseguir pels nostres mèrits.
0: I fet els números així una miqueta per sobre, Isidre, Cambrils i Rapitenca, un juga a casa, l'altre juga fora, crec, i no tenen rivals, diem, massa complicats, no?
1: No, el Cambrils em sembla que juga contra el penúltim, l'Sporting Gavà.
0: Sí, senyor.
1: I l'altre, repitem, que és contra l'Escola de Valls, em sembla.
0: Sí, correcte,
1: com
0: correcte.
1: Com que estic fora de casa, no tinc l'ordinador.
0: La paperassa, però vaja, hem d'esperar que no tinguin resultats positius, no? I que la Blanca guanyi el seu partit, això és incontestable.
1: Bueno, això la Blanca, ja dic, ha de guanyar, ha de fer la seva feina, i veiem si els altres equips ens donen un cop de mà, no parlarem de carteres ni aquestes coses.
0: Ni de maletins.
1: Però bueno, esperem, esperem.
0: Molt aviam. Bé, molt bé, molt
1: bé. Està complicat, eh? Sí, o sigui, perquè, sí. Diguem,
0: No ho hem amagat mai, eh? Vull dir, de fet, que portem cada setmana amb aquest matís, de que sí, ja els números encara donen aquesta possibilitat, però continua sent molt difícil.
1: Perquè, a part, em sembla que portem el gol a baraix particular entre nosaltres i ells, em sembla que els tenim perduts. O sigui que s'ha de donar que perdin i nosaltres guanyem. O sigui, quasi... Bueno... Fa quantes setmanes fa d'allò que ens agafem allò al ferro roent?
0: Doncs unes quantes.
1: Pues, érem pessimistes, i aquí estem.
0: Fixa't que crec que són sis jornades seguides puntuant.
1: Exacte.
0: Entre victòries i empats. I per tant, això és el que t'acaba donant aquesta possibilitat, acompanyat, si més no, amb algun que altre resultat favorable en partits que no són els pròpiament teus, però en qualsevol cas, doncs, hi ha aquesta última oportunitat. Dit això, Isidre, què hi afegim més, si és que hem de afegir alguna cosa?
1: Doncs pues mira, un parell de anotacions més que m'he apuntat, el S14A, que ahir també jugava un partit important, jugava a casa contra la Fundació Atlètic Sant Just, va guanyar 4-2 i ara ja té el títol, també segurament la propera setmana l'assoliran. I després l'S12A, que ha volgut lluitar fins al final per no quedar últims a la categoria, i ahir va guanyar el Camp de l'Europa per 2-4. I en tema femení, doncs ahir, el dissabte, les nenes petites van participar en les finals territorials dels Consells Esportius de la província de Barcelona. Vam participar tres equips, es va fer un triangular i les nenes ho van passar força bé i, bueno, tot molt bé. I, bueno, i com que tots els resultats han acompanyat, l'estadística avui ara me l'estava sumant i dic, joder, 15 victòries i 8 derrotes dels 23 partits que es van jugar aquest cap de setmana. O sigui que
0: Tot
1: espectacular. Tot espectacular.
0: Ha estat un cap de setmana especialment prolífic amb bons resultats a la Blanca Suburt. Isidre, ho deixem aquí. Moltes gràcies. Enhorabona per la part que us toca.
1: Gràcies a tots. Adéu-siau.
0: Ara mateix les 11 i 21 minuts del matí, mirem cap a la primera catalana, perquè hem de parlar de la victòria que va aconseguir aquest passat dissabte a Aiguadols la Unió Esportiva Sitges, 3-0 davant la Natació Terrassa en el comiat de la temporada aquí a casa. Aiguadols queda un últim partit, el que jugarà al camp del Cubelles. Però, Toni, bon dia.
2: Bon dia, Pitu.
0: És un Sitges, no sé si dir, el que li ha faltat una mica de temporada, no? Potser?
2: Sí, se l'ha fet curt.
0: Perquè si acaba curiós, de durar un parell o tres més de setmanes, escolta'm, cap amunt, eh?
2: Sí, se l'ha fet curt i, de fet, això ho diu molt en Manel Rodríguez, eh? S'ha fet curta la temporada perquè ens falta tres o quatre jornades més i, compte, que ja diríem, ja veuríem el que passaria, no? Però bé, s'ha fet curt, però bé, un bona recta final de campionat, un bon final. Queda un partit tan sol, assegurar el cinquè lloc. El quart ho tenien gairebé a la mà, però la victòria de la Fundació Atlètic Vilafranca ja fa impossible que el Sitges...
0: Bona temporada, dels vilafranquins.
2: Molt bona
0: temporada,
2: molt bona.
0: De la
2: queden
0: Fundació.
2: Quart,
0: sí,
2: queden
0: sí,
2: quart,
0: sí.
2: Queden quart.
0: Molt de mèrit, molt de mèrit. Amb un equip jove, també.
2: El quart jo no se lo treu ningú.
0: Sí,
2: el
0: sí.
2: Sitges encara tindrà que lluitar. El Sitges li aniria molt bé guanyar a Cubelles, però que pugui fer l'escó, no? Perquè són els dos equips que s'estan jugant
0: que
2: la cinquena plaça.
0: Aquesta cinquena plaça. Toni, la mala notícia és el descens al Cubelles.
2: Sí, la mala notícia és el descens. Es veia venir,
0: Va perdre 3-0 amb el Sant Boià, per tant, certifica ja el descens aquesta penúltima jornada.
2: Ho tenia molt complicat i, de fet, se la jugava a Sant Boi. Va aguantar la primera part, però la segona part el Sant Boià va marcar 3 gols i va certificar la pèrdua de categoria del Cubelles.
0: Una parada difícil, pel Cubelles.
2: Molt difícil. Molt
0: canvi d'entrenador. Sí. Això va arrossegar també una miqueta el cos tècnic del filial, que finalment no podrà acabar jugant la promoció d'ascens a segona catalana, òbviament, per al descens del primer equip. Però, el que deia, temporada difícil, eh?
2: Sí, de fet, el Cubelles ha tingut uns quants anys Temporada difícil, no? Perquè te recordes quan el Cubelles tenia molt bé, tu l'ascens també a la primera catalana fa tres temporades, si no recordo malament, i la va acabar perdent amb la Fundació Atlètic Vilafranca.
0: Sí.
2: Ara ha tingut aquesta temporada en la que el Cubelles, el primer equip, ha anat fent la seva competició. Javi Pardo, doncs, lo van destituir quan faltava unes jornades. Ell no estava molt content quan lo van destituir, perquè ell pensava que amb ell l'equip aguantaria categoria. Al final no l'ha aguantat. I bé, això ha arrossegat el segon equip, que aquest sí que ha fet una magnífica temporada, sí. Però, clar, no poden jugar tots dos equips a la mateixa categoria.
0: És evident.
2: I això fa que, doncs, no jugui la promoció.
0: El gran beneficiat, després ho explicarem, és el Canyelles, que finalment, si no hi ha un daltabaix, serà l'equip que acabarà jugant aquesta promoció de sense segona catalana. Déu-n'hi-do el Canyelles, també, quina temporada.
2: Sí, molt bona, molt bona. S'ha aprofitat bé de les seves opcions, eh?
0: Toni, el partit de dissabte, Aiguadols, un Sitges molt sòlid, que va començar a marcar molt aviat, amb aquest gol de Geri, al minut 2, vaja, que se li posava el partit bastant bé.
2: Sí, va jugar un partit bastant seriós. Mira que no era fàcil, de jugar, perquè...
0: Plovia molt.
2: Estava plovent.
0: Va
2: començar una hora abans de començar el partit i no se va aturar fins que no va acabar el partit, perquè me recordo que quan jo vaig anar a parlar amb el Manel començava a fluixar i aquí va acabar de ploure. Això va perjudicar una miqueta el joc, però va haver un partit intens, un partit ben jugat pels dos equips, perquè Natació Terrassa va tenir les seves opcions també. El que passa que està molt acertat el porter Àlex García, el porter dels Sitges, que va fer dues aturades molt bones, perquè si no ells haguessin entrat al partit. I després arriba el gol del Sol Aguado, una molt bona jugada de Pau Félix, li posa la pilota al cap i Sol Aguado remata el 2-0, i ja a les acaballes del partit, quan el Sitges potser doncs estava arribant més i això ja el partit estava molt ben controlat, doncs Alejandro Pascua, que ja porta 15 gols, marcava el tercer gol dels Sitges i s'acabava el partit.
0: Gran final de temporada també d'un Alejandro Pascua que ha obert una miqueta el seu diguem-ho així, bagatge golejador, i marcant gairebé cada jornada. Escoltem Manel Rodríguez en la conversa que mantenia amb el Toni després del partit.
3: Sí, jo penso que hem estat molt bé. La primera part penso que a tots els equips ens hem sortit a jugar i ja s'ha vist un partit molt xulo i crec que hem estat molt bé. Hem fet un parell de gols i haguéssim pogut fer algun altre. I content del nivell de l'equip, content del rendiment, content de l'actitud. Sabem que no juguen res, l'equip ha donat la cara en tot moment. Avui amb moltíssimes baixes, però els que han jugat ho han fet molt bé. I ja dic, molt, molt content i molt, molt orgullós de l'equip i de com està acabant.
2: La llàstima ha sigut això, no? El camp, que ha aguantat bastant, però clar, és que no s'ha aturat la pluja en tot el partit, eh? La llàstima ha sigut perquè al final costava de moure la pilota, no?
3: Bueno, però a vegades plou i s'ha de jugar. S'han d'adaptar, aquestes coses passen, el futbol no... Després si penses i dius que és la pluja, diuen que són excuses, no? No, la pluja s'ha de jugar i s'ha de jugar. I penso que la primera part del camp sí que hi havia algunes zones que no estava gaire bé, però estava el camp bé per jugar i així ha sigut. I la segona part estava una miqueta més pesat, però ho sabíem, ho hem parlat i hem respost la mar de bé.
2: L'equip l'ha donat tot, eh? Te pots quedar amb això, no? Que l'equip plogui o faci el que vulgui el temps, l'equip està allà, treballa bé, han jugat pràcticament tots els jugadors que tenia a la banqueta, bé, no?
3: Sí, no, molt content, ja et dic, l'equip, ja ho venim dient fa temps, no se'ls pot recriminar gaire cosa, vull dir, al final els xavals, els entrenos, els partits, jo els estic apretant, que no s'adormin, que no passa res, que de seguir, que l'objectiu nostre és si podem quedar quarts millors que cinquers, i ja ho veus, juguen com si s'estiguessin jugant la final, vull dir, al final hem d'intentar sumar el màxim de punts possibles i quedar el millor possible, és la nostra obligació, i ara queda un altre, l'últim, i intentarem també acabar amb el millor regust de boca possible.
2: Potser feia falta un partit com aquest a casa, no? Veníem de dos derrotes, un empat, al final s'ha guanyat avui, i queda un partit a fora, que és on millor l'ha anat el Sitges aquesta segona volta, al camp del Cubella, i escolta, l'objectiu de quedar cinquè no està molt lluny, eh?
3: No, de fet, si punxa l'escó ja serem cinquers, i si punxa el Vilafranca, bueno, encara tenim l'opció de quedar quarts. I, no sé, nosaltres intentarem arribar el més a real possible i ens és igual el rival, ens és igual el camp, ens és igual tot, anem a jugar, a disfrutar el que ens queda, perquè estem bé i estem disfrutant, doncs val la pena sortir a jugar i a disfrutar, és el que estem fent tots i contents del rendiment de tothom.
2: Que era un partit satisfet de com ha anat tot, Manel?
3: Bueno, aviam, si fem un anàlisi de la temporada completa no podem estar satisfets. Parlem ara com a club. Han hagut moltes coses que no han sortit bé i ja està. A vegades passa, tot se n'aprèn i el bo és que ho hem redreçat a temps i no hem patit per mantenir ni la categoria ni res. És cert que veient el nivell de l'equip ara mateix, pues, home, si estiguéssim al mes d'octubre o novembre, pues, pensaríem en poder estar a dalt, no? Ara ja no estem a temps, però l'anàlisi que hem de fer és que el Sitges a la categoria és un dels equips temibles i és un dels equips que realment penso que fa millor futbol, perquè té jugadors que realment ho poden fer, i potser aquest any ens ha faltat potser una mica de regularitat en les coses. No hem tingut mai la sort de poder assentar-nos del tot. Potser ara, que és quan més assentats estem, doncs s'acaba, però bueno, al final les temporades no totes estan en rodones, és molt difícil. Si acabem cinquers o sisers o quarts, és igual, al final voldrà dir que hem fet una temporada molt digna i el resultat bo. El fet és que hem d'analitzar de cara al futur, doncs, bueno, fer les coses millor si es pot, i que això ens doni la possibilitat de poder aspirar a alguna cosa més, no?
2: L'última, jo miro també de cara al futur. Aquest final també pot anar molt bé de cara al futur, no? Per jugadors que poden continuar, perquè es pot treballar. I com es té que treballar de cara a la propera temporada per final mirar d'aconseguir l'objectiu, no?
3: Bueno, ells ara saben quina és la nostra idea, saben quina és la nostra manera de treballar, saben quina és la nostra intenció, i ara dependrà de cada jugador analitzar bé les coses i pensar que és el que més li convé. Nosaltres pràcticament a tota la plantilla li oferirem continuar. Pot saber algun cas que potser, pues, hi hagi alguna situació personal o alguna situació que puguem valorar com que potser no es pot fer, però intentarem mantindre el bloc, això ja ho vam parlar la setmana passada, sí. I a partir d'aquí anar a buscar aquelles dues o tres peces que pensem que ens fan falta per acabar de rodonir l'equip i l'any que ve preparar en temps una temporada que pugui ser, si pot ser, millor que aquesta.
0: Bé, queda per tant aquest darrer partit al camp del Cubelles. Per ser un petit incís, perquè abans del partit entre el Sitges i el Natació Terrassa es va fer un minut de silenci en la memòria de Jaume Aguilera, el qui fou jugador del primer equip de la Unió Esportiva Sitges entre les temporades entre els anys 1972 i 1985. Podríem dir un dels icones de la Unió Esportiva Sitges, de la història del futbol de la Unió Esportiva Sitges. 12 temporades defensant els colors sitgetans, per tant, aquest homenatge que li va fer el club amb aquest respectuós minut de silenci a la memòria, repetim, de Jaume Aguilera. Parlem, Toni, de la tercera catalana.
2: Parlem.
0: D'aquesta derrota del Sitges B, quina segona volta més dolenta que t'ha portat a estar mirant el descens allò de reull, eh?
2: Sí, es patirà fins la darrera jornada, no? Compte una darrera jornada que seria molt bo que el Sitges guanyés al Cubelles i que el Rodevillas no guanyés, perquè el Rodevillas és l'equip que li treu 2 punts al Sitges i és l'equip que quedaria ara, que ara està en una zona tranquil·la, eh? Vull dir, no perilla, sempre quan guanyi el seu partit. En canvi, el Sitges no depèn d'ell, depèn del Rodevillas, per sortir d'aquí, que després baixarà o no baixarà en

0: talla un color taronja i miren i el color taronja diu possible descens,
1: sí,
0: possible
1: per
0: descens,
1: això,
0: per tant que has d'estar una miqueta a la white.
1: A la white, per això.
0: No cal que diem que seria un desastrós.
1: Seria molt desastre.
0: Sí, sí,
1: seria
0: acabar desastre. Baixant de categoria.
1: Que perdés categoria al City seria tot un desastre, no?
0: Sí.
1: Bé, doncs no ha fet una bona segona volta, ha fet una segona volta molt dolenta. S'esperava una miqueta més d'aquest Sitges a l'Espirall. Sabien que l'Espirall era un camp molt complicat. El Sitges no ha guanyat cap partit de la segona volta a camp contrari, no ha guanyat cap, i ha perdut molts a casa, i tot això doncs,
0: sí,
1: l'ha penalitzat
0: t'ha
1: molt.
0: T'ha portat on estàs.
1: On estàs, no?
0: Sí, sí.
1: Bé, ara de queda el Cubelles. El Cubelles és conscient que ja pràcticament no es juga res,
0: no.
1: I en canvi el Sitges sí que es juga. El Sitges té que guanyar aquest partit i esperar a veure què passa al Rodevilles.
0: Les coses com siguin, llàstima per al filial del Cubelles, que no podrà jugar aquesta promoció, i no la podrà jugar no per res, sinó perquè per mèrits esportius ho ha fet tot.
1: Sí, sí.
0: Però clar, evidentment, el descens del primer equip doncs, ha motivat que el filial, per tant, no pugui disputar la promoció, i per tant, Toni, el gran beneficiat hagi estat el Canyelles que
1: sí,
0: ve
1: sí.
0: de golejar el seu partit amb el Castelldefels i que, per tant, està fent un final de temporada també digne d'un equip que també, doncs, per què no dir-ho, mereix aquesta segona plaça.
1: Sí, sí, jo penso que té un bon equip que ha fet una magnífica campanya, una recta final molt bona, sobretot una segona volta molt bona. Era conscient de lo que podia passar, perquè, clar, es veia venir, no?, que podia passar això, de que al final no pugés el Cubelles i ells sortissin beneficiats, no? I surten beneficiats fent la feina, no? Perquè ells han fet la seva feina. Ara per ara, doncs, ells ja són equip de promoció perquè el Cubellà no pot pujar.
0: Uh-huh.
1: I com li treu 3 punts a l'equip que va per darrere d'ell, que és el Sant Esteve Sarrovira, per molt que el no guanyi el Canyer la propera jornada, l'última,
0: sí, sí.
1: I en canvi el Sant Esteve sí, el Canyer seria l'equip que jugaria
0: els números, fins i tot hi són favorables al Canyer en
1: molt,
0: aquesta última
1: molt.
0: Jornada.
1: Sí,
0: per tant,
1: sí, totalment.
0: Serà l'equip que finalment acabarà jugant la promoció de sense segona catalana. 11:36, deixem el futbol. Toni, gràcies.
1: Molt bé, Pitu.
0: Deixem el futbol perquè ara hem de parlar de bàsquet. El bàsquet Sitges que va disputar el passat dissabte el seu penúltim partit a Copa Catalunya i ho va fer amb derrota 60-52 a la pista d'un Cerdanyola que al descans ja duia un avantatge de 10 punts amb un marcador de 30-20. Els sitgetans que tancaran temporada jugant dissabte a Pinsbens on rebran a un Barça que és campió de la fase regular. Com s'ha viscut el descens des del club? Hem pogut parlar fa uns dies amb Pau Simó, president del bàsquet Sitges, Simó, que ha reconegut sentir-se decebut per la temporada i ja ha avançat que estan buscant un entrenador per la propera. Entrenador que serà de fora, és a dir, que no serà del club. I, per tant, doncs, encara estan allò a la recerca d'algú que dirigeixi el sènior A la temporada que ve. Tot plegat amb l'objectiu de tornar el més aviat possible amb la Copa Catalunya. Escoltem Pau Simó.
2: Sí, sí, a veure, vols que digui la veritat, per part meva, i el club, pues, també decepció, decepció, per què? Perquè hi ha bons elements, hi ha bona gent, principalment, i després bons jugadors. I el que jo no entenc és de que hem baixat, això no ho entenc, perquè qualitat en tenen, i quan en tenen, i bé, i sé que els entrenos no hi era, però vull dir, m'ho deien, vull dir, es feien bé, no saps, i arribaves i a l'hora del partit no es feia el que es diu entrenar, que sempre es diu jugues segons entrenes el partit de final, i no ha estat així. Bueno, doncs, no ho sé, potser alguns ho tindria que explicar, a veure què ha passat pel cap dels jugadors.
0: Per tant, tens la sensació, Pau, que l'equip hauria pogut fer més del que ha fet?
2: Sí, per mi sí. Inclús te diria estar dintre dels primers per pujar de categoria. Mira el que et dic.
0: Caram.
2: Sí, sí, perquè veig que els nanos tenen qualitat, tenen qualitat. Vull dir, n'han tingut sempre, vull dir, ho han demostrat a la seva segona l'any passat primera, han pujat a Copa, l'any passat ja hi érem, va ser molt just i ens han salvat com ens han salvat, però bueno, però és igual, però ja està, jo crec que calitania.
0: Primer moment, diem així, complicat de la temporada és que quan arriba el relleu a la banqueta, no? L'Edu decideix fer un pas al costat i l'equip l'agafa

0: el Jordi. Aquest, podem dir, Pau, que és el primer, la primera crisi, entre cometes, no?
1: A la vista sí, però jo crec que amb el joc ja hi era la crisi. Vull dir, jo crec que hi ha hagut partits que s'ha pogut fer més que no s'ha fet. Hi ha hagut moltes vegades que els jugadors, vull dir, han estat allà, evidentment, vull dir, s'ha de lluitar contra totes les coses, eh? Vull dir, ningú no regala res. I aquestes categories, te baixes els braços dos minuts i fan un traje a mida. No? I això ha passat. I llavors ha passat diverses vegades. Per això, vull dir, estem on estem.
0: I aquí hi poso també i que se m'entengui una miqueta el que li ha tocat viure també a l'equip, amb el tema lesions, amb el tema jugadors que de cop i volta ara hi són i després no hi són. Poso exemples, la lesió del Bubu sense anar més lluny, el cas del Randy, que al final és un jugador que acaba desapareixent, ara fa unes setmanes també el Roger decideix posar punt i final. Ha estat una temporada difícil també en aquest sentit, no? A nivell gestió de vestidor, entenc.
1: Sí, sí, vull dir, amb això, vull dir, els entrenadors també m'ho han dit, vull dir, m'ho han transmès, però bueno, vull dir, però ha estat motivat per situacions internes dels jugadors, no per el que diguem, el que tenia que aportar el club.
0: Ja.
1: Jo crec que ha posat als seus mitjans els millors entrenadors en cada moment, el millor per ells, vull dir, si va buscar un reforç que era una persona que havia estat amb nosaltres, vull dir, que no d'allò, i que va vindre molta il·lusió, ha plegat abans, vull dir, potser ells ho han d'explicar. Vull dir que el primer també sorprès és jo, perquè, bueno, i la Junta, perquè una persona que ve de fora, evidentment, que havia estat al club, evidentment que al principi es va lesionar i no va entrar de seguida a jugar. Vull dir, quan jugava, doncs, Déu-n'hi-do els punts que feia. No? I de sobte decideix que aquí no aguanto més i marxo, no? Ha passat alguna cosa.
0: Sí, sí.
1: Això encara s'ha d'acabar de desverinar.
0: Té un punt de decebedor tot plegat, probablement.
1: Exacte, exacte.
0: Té un punt de decebedor. Com que, Pau, ja no hi ha marxa enrere, clar, cal mirar el futur, no? I el futur es diu temporada que ve. Quina idea té el club pel que fa al seu sènior A? Calen molts canvis, cal una reestructuració...
1: Sí, hi haurà canvis, evidentment, vull dir, el primer que hi haurà serà el canvi d'entrenador.
0: Sí.
1: Vull dir, se n'està buscant un i hi haurà canvi d'entrenador. Vull dir que no serà de la casa, vale? Vull dir que no serà els que ara coneixem.
0: És a dir, la idea del club és anar a buscar algú de fora.
1: Sí, sí, sí. Sí, sí, per veure si, ostres, remous una mica la...
0: Sí, sí.
1: S'exigeix una mica d'això. I llavors que aquest entrenador, doncs dels que hi ha, doncs que agafi aquells que ell creu que li poden anar bé. Ara, això sí, també pensant després de que hi ha joves a la casa, vull dir que potser també poden fer el salt al primer equip o ajudar al primer equip.
0: Està clar que una miqueta la confecció de la plantilla dependrà, tal i com dius, Pau, una miqueta del que vegi aquest nou entrenador, no?
1: Exacte, exacte. I suposo que en aquestes categories, més o menys, l'entrenador que anem a buscar sabrà qui són cada jugador, els coneixerà. I si no, bueno, ja avisarem nosaltres. Però vull dir, sí, s'ha de canviar.
0: D'acord. Jo em quedo amb unes paraules del Jordi Mateo en l'última entrevista que li vaig fer, que va ser molt, molt clar en aquest sentit, no? Dient, escolti'm, qui no vulgui ser, que no hi sigui. Però donant a entendre que també hi ha jugadors que ja han tingut uns quants minuts al primer equip, que venen de les categories inferiors, vull dir que hi ha gent disposada, no? a adquirir aquest compromís.
1: Sí, sí, no, jo estic d'acord amb tu. Jo el que no entenc, t'ho dic de veritat, que són nanos que venen a entrenar 3 dies a la setmana i després van a jugar el diumenge, ¿vale? I tot aquest esforç que han fet durant la setmana, al cap de setmana desapareix. I dius, hòstia, això no ho entenc. M'explico.
0: Sí, sí, aquest canvi, no? Diguéssim... No,
1: aquest canvi, dius, hòstia, què ha passat aquí? O hi ets o no hi ets, però això, ara hi soc els entrenaments i després n'hi soc el partit, no ho entenc, no ho entenc. Vull dir, i a més, ostres, hem guanyat 6 partits, sempre s'hem pogut guanyar més, hi ha hagut moments crítics amb els partits que, vull dir, és quan han agafat els altres l'avantatge o ha passat alguna cosa, i allò, entes, no ho entenc. Ara, també hi ha una altra cosa que em dol moltíssim, vull dir, perquè amb aquestes persones que jo crec que són vàlides per estar en aquesta categoria, o inclús diria que poden estar a Supercopa, no ho sé, vull dir, potser no, es valora massa, i a la veritat passi el que passi. Han quedat últims. Mai, repassant la història del bàsquet Sitges, l'equip sènior mai havia baixat de categoria sent l'últim.
0: Mira, aquesta dada no la sabia, Pau.
1: Vale?
0: No la sabia.
1: L'últim, hòstia, encara a sobre, i a més, veient que tens bons elements.
0: Sí, sí, sí. Veient
1: que hi ha bona... Dius, què ha passat? Algú ha passat. Bueno, però potser una persona vindrà, potser des de la casa no ho sabem veure, perquè ja estem massa acostumats, i potser val la pena agafar una persona externa que... ho pugui veure amb més imparcialitat que ho veiem nosaltres.
0: No sé si dir, i amb això acabo, Pau, que l'equip ha estat jugant una miqueta amb foc a les últimes temporades.
1: Sí, hem anat, però ojo, però hem estat a dalt.
0: I t'has anat salvant, com l'exemple més clar, el de la temporada passada, no? Que gràcies a la reestructuració de Supercopa doncs tens la possibilitat de quedar-te a Copa, no? Vull dir, però ja havies fet una temporada així una miqueta complicada.
1: Però també hi va haver alguns partits d'aquells desafortunats,
0: sí.
1: Que els vés guanyar i no els vas guanyar, i per això estàvem al lloc que estàvem. Vale? Però vull dir, tu imagina't, els mateixos jugadors que pugen des de segona, passen a primera i passen a Copa.
0: Sí, sí.
1: Els mateixos. I tots sempre han estat, i ojo, que després, vull dir, se podria analitzar moltes d'allò, sempre, mai hem quedat primers. Sempre hem estat segons, o tercers. Segons, crec. Vull dir, sempre hem estat allà, i per això, com hem estat allà, hem pogut pujar de categoria. Vale? Però, bueno, per això, vull dir, potser nosaltres estem massa enfoscats amb la gent, i perquè la coneixem des de sempre, és bona gent i són bons jugadors, però aquests bons jugadors de sobte desapareixen, no saps per què, i potser algú de fora ho sabrà portar, o enfocarà de diferent forma, o tindrà més psicologia que nosaltres, o com és extern, no està tan influenciat perquè els coneixem des de tota la vida.
0: Volíem conèixer de primera mà què en pensava el president del bàsquet Sitges després d'aquest descens del seu sènior A. Per tant, Copa Catalunya ja és història, i esperem que sigui per un període curtet de temps.
1: Per una temporada. Pugui ser per una temporada.
0: Molt bé.
1: Puguem tornar a estar a Copa, que jo crec que és una categoria
0: molt maca.
1: I jo crec que Sitges se mereix estar a Copa, vale? Que és el posto que hem estat durant els últims anys, molts anys.
0: Sí, sí.
1: El que va ser que per circumstàncies hem baixat a baix, però després hem tornat a pujar i ens hem tornat a col·locar a la categoria que crec que ens toca estar. Però bueno, si l'altre... I és el que va dir el Jordi, qui vulgui ser, que d'entrada digui sí, jo vull ser. I aquell que no vulgui ser, vull dir, cap problema, vull dir, amb mi com sempre, però vull dir que si te quedes, saps el que et compromet i a qui s'ha de fer.
0: Pau, moltíssimes gràcies per aquests minuts, que vagi molt bé.
1: A vosaltres.
0: Les paraules de Pau Simó, president del Bàsquet de Sitges, valorant aquest descens del sènior. No deixem encara el món del bàsquet i parlem també de la victòria del sènior femení que el passat dissabte es va imposar 68-47 al Centre Catòlic de l'Hospitalet. Gran victòria de les ciutadanes, de les noies de Dani Ventosa, i menció especial per a una Lucía Flores espectacular, amb autora de 25 punts, anotant 5 triples. Amb ella vàrem poder parlar al final del partit i aquestes van ser les seves impressions després d'aquesta victòria en el comiat de la temporada a Pinsbens.
2: Sí, hem tingut un bon partit, ens esperàvem un rival molt dur, però que teníem les ganes de guanyar-lo perquè també tenim un petit objectiu de poder quedar tercera si guanyem aquests dos partits i a l'equip que va tercer perd un.
0: I fixa't que elles s'estaven jugant també al poder pujar.
2: Sí, elles s'estaven jugant a assegurar el segon lloc, però no teníem més forces. Jo crec que a final de temporada pesa tots els equips i avui hem sortit guanyant nosaltres.
0: Partidàs.
2: Sí. Avui és un dia que sortien les coses com si anés tot sol, un equip que ens hem unit, la defensa super, sobretot super sòlida, i a partir d'aquí hem construït l'atac on per trobar opcions, i pues, avui he estat encertada, però podria ser una altra companya.
0: Crec, si no m'equivoco, que han estat 25 punts.
2: Sí, no ho he mirat encara.
0: 25 punts, bueno, increïble l'anotació. Tenies la mà calenta, com es diu en aquests casos.
2: Sí, una vegada començo, normalment pues, tinc aquesta sort i avui era el dia i necessitava l'equip això i jo sempre faig tot el que puc per l'equip.
0: Parlem de la teva gran actuació, és evident, és obvi, però l'equip avui ha estat a un molt bon nivell, Lucía?
2: Sí, també afrontàvem el partit que la setmana passada va marxar la victòria, ahir a la Clàudia l'entrenador es va lesionar i arribàvem al partit amb 8 sèniors i una júnior i després han arribat 2 sub-20 que gràcies a la seva ajuda hem tret un partit que jo crec que ha sigut molt difícil, però la unió d'equip s'ha notat i hi ha un gran resultat.
0: Per com ha anat la temporada, i ara feia referència, al tema de les lesions, ha sigut increïble.
2: Sí, aquesta temporada...
0: Més mala sort, impossible.
2: No hem pogut tenir, i més a sobre la victòria ha hagut de marxar, però bueno, tot i les lesions hem continuat endavant, no tenim una altra opció i així ho hem tret.
0: Quina valoració? Sé que encara queda un partit, el que jugueu la setmana que ve, però quina valoració fas avui que precisament jugàveu aquí l'últim partit a casa?
2: Doncs valorant tota la temporada, crec que hem fet una molt bona temporada, ja que havia canvi d'entrenador, una mica canvi de dinàmiques, ens hem adaptat molt bé i ens ha donat bons resultats, i tot i les lesions hem continuat endavant i tot i així estem a la quarta posició amb opcions de poder estar a terceres i opcions de poder pujar de categoria amb molta sort.
0: I com afronteu l'últim partit? Amb el Xamba, crec que és, no?
2: Sí, juguem a Xamba ja la setmana que ve. Doncs la mateixa idea que avui, anar a guanyar, a deixar-nos la pell i tot el que estigui a les nostres mans, fer-ho tot el millor possible.
0: Si no hi ha cap cosa extraordinària, us quedareu una miqueta, com es diu, a les portes.
2: Sí, si no tenim aquesta sort de que puja un tercer i l'Esparreguera perd un, doncs ens quedarem amb les ganes d'haver guanyat algun partit que hem perdut. I si no, doncs la temporada que ve ja tindrem un objectiu amb més ganes.
0: Mira, ara t'ho volia dir, no sé si el d'aquesta temporada ha estat, podríem dir, la primera pedra per aconseguir l'objectiu la temporada que ve.
2: Sí, sí, el Nadal ja ens veiem primeres, no ens ho creiem, perquè l'any passat vam patir per mantenir la categoria i si no ho aconseguim ens quedarem amb les ganes i l'any que ve serà l'objectiu que intentarem aconseguir i jo crec que podem aconseguir.
0: Molt bé, Lucía, repeteixo, enhorabona, gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Lucía Flores, autora de 25 punts en aquesta victòria, boníssima victòria del sènior femení del bàsquet Sitges el passat dissabte contra el Centre Catòlic de l'Hospitalet, un equip que, com molt bé apuntava la Lucía, s'està jugant al poder jugar o pujar de categoria. Les sitgetanes, doncs, pendents, òbviament, de guanyar l'últim partit a la pista del Xamba amb la Vilafranca aquest proper cap de setmana, que l'Esparreguera perdi, acabar terceres i a veure si es pot rascar alguna petita opció de poder ser la temporada que ve a la nova categoria. Però, en fi, està complicat, no ens hem d'amagar. 11 i gairebé 53 minuts del matí, seguim endavant. I I seguim endavant perquè el rugby també ha estat protagonista en aquest cap de setmana. Dissabte passat, al camp de rugby de Pinsvens, el Rugby Club Sitges, que es va imposar 24-17 al Buc, en el que fou el penúltim partit de la fase de permanència. Bon partit dels homes de Diego Godoy i Paco Baena, que marxaven al descans amb un desavantatge de 5-7 al marcador. A la represa, tres marques que van protagonitzar Abel Viana, Facundo Luque i Eric Romero posaven els Sitges per davant amb un 24-12, fins que el Buc, a l'última acció del partit, feia una marca que deixava el marcador final en aquest 24-17. Victòria que dona la possibilitat al Rugby Club Sitges de poder quedar en la primera posició d'aquesta fase de permanència si guanya en bonus al Palma a l'últim partit d'aquí un parell de setmanes, a finals d'aquest mes de maig. Vam poder parlar al final del partit uns minutets amb Fede Garona. El president del Rugby Club Sitges es mostrava molt satisfet i considerava aquesta una molt bona temporada per tot el club en general, el que assegura també un molt bon futur.
3: Un día redondo, completo, emocionados, año duro, pero lo dimos todos, el equipo funcionó, el staff está compenetrado, está con ganas de seguir, no sé, es como que esto recién empieza, ¿no? Hicimos un año que cuando empezó no sabíamos qué iba a suceder, era una categoría nueva, habíamos entrado por un par de rebotes, de carambolas, y aquí estamos, hemos hecho una segunda ronda fantástica, lo que hablamos a principio de año, que la posibilidad que nos daba a tomar ritmo sin tener que competir por puntos, nos vino muy bien, los chicos son muy jóvenes, el equipo está equilibrado y nada, y le hemos ganado a todos con los que jugamos, hoy nos faltaba el Buc, o sea que esta realmente es nuestro nivel y viniendo de abajo es mucho decir.
0: Queda un último partido aquí con Palma, que de ganarlo con bonus, pues fíjate, primeros de esta fase de permanencia.
3: Bueno, ya eso
0: es la guinda ya.
3: Ya sería la guinda, exactamente, ya estamos felices con lo que hemos...
0: Pero el equipo está muy bien, se le ve muy bien, aunque el otro día Diego ya nos comentaba que han pasado muchos meses, hay mucha carga de trabajo, los chavales también están cansados, pero bueno, se les ve muy, muy bien.
3: Sí, la verdad que sí, y el último partido, en casa, yo creo que el cansancio ya... Creo que se lo van a sacar de encima, por ahí al menos esos dos tiempos que jugaremos.
0: Es el último esfuerzo.
3: Es el último esfuerzo y creo que lo darán todo, no me cabe ninguna duda. Pero bueno, el objetivo está más que cumplido y podemos mirar de cara a futuro con ilusión, que es lo más importante.
0: Bueno, a punto de finalizar la temporada, presidente, y bueno, ahora que vemos aquí las chicas jugando Copa Catalana, los equipos de formación también a lo más alto.
3: Te digo, ha sido un año muy bueno. Hemos consolidado el femenino junto con el Hospitalet, ha funcionado, llegamos a semifinales, la división de honor B del señor masculino, que bueno, que es lo que acabamos de comentar, mantuvimos categoría, las tres categorías intermedias, sub-14, 16 y 18 jugando en primera, y la escuelita, la mayor cantidad de fichas de Cataluña. Entonces tenemos mucho futuro, estamos, el club está unido, remamos todos en la misma dirección. Palabra de agradecimiento hacia todos y con mucha ilusión a seguir trabajando y a lo que viene en el futuro, porque somos un club joven y estamos ahí dando guerra.
0: Presidente, gracias y enhorabuena.
3: Muchas gracias, Pitu, como siempre, gracias por estar acá con nosotros.
0: Les paraules de Fede Garona, el president del Rugby Club Sitges, no només valorant aquest èxit de la permanència del sènior a la divisió d'honor B, sinó parlant a línies generals del bon estat de salut dels equips de formació, dels equips de l'escola, l'escolita, com li diuen ells, amb aquest nombre de fitxes que fa que el Rugby Club Sitges sigui l'equip que més fitxes a nivell d'escola té a Catalunya, superant grans clubs com Sant Cugat o Unió Esportiva Sant Boiana. En rugby també destaquem que el sènior femení va perdre precisament la semifinal de Copa Catalana aquest passat dissabte amb l'equip Pinsvens, 10-56 davant l'INEF de Lleida. En canvi, el sub-16 sí que s'ha classificat per la final d'aquesta Copa Catalana, va guanyar amb el seu partit 15-34 amb el Castelldefels, la final que l'enfrontarà el potent Sant Cugat al cap de setmana del 23 i el 24 de maig. punts finals del temps de descompte d'aquest 11 de maig. El Club Futbol Sala Sitges, que s'ha col·locat líder després de guanyar 3-0 al Cervelló, 3 punts que el situen al més amunt de la classificació quan falta només una jornada, tot i que en realitat queden 2 partits, contra l'Storm aquest proper cap de setmana i el pendent contra el Sant Feliu el 24 de maig. Ens apunten que si el Sitges guanya el seu partit contra l'Storm i el Vegas no guanya el seu, doncs ja serà matemàticament campió i, per tant, podrà jugar la temporada que ve a la primera divisió. Per tant, una última jornada espectacular, la que ens espera a la tercera divisió catalana del futbol sala. Notícia també referent al món de les bitlles, perquè el Sitges Bowling Club ha assolit l'ascens a la segona divisió catalana després de quedar primer de grup d'ascens. Enhorabona, per tant, als integrants d'aquest equip del Sitges Bowling Club. Ells són el Sasha Maldonado, el David Morató, el David Pi, el Sebi Durany, la Núria Montaner i el Xencho López. I amb aquesta bona notícia del món del bowling, de les bitlles, posem ja punt i final a l'edició del temps de descompte d'aquest 11 de maig. Per tant, tanquem paradeta. Gràcies, com diem sempre, per la seva atenció. Que acabin de passar molt bon dilluns i tornem demà. Adéu-siau.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Un dels passatgers aïllats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha donat positiu provisional d'antivirus. La resta de viatgers ingressats a l'Hospital Madrileny han donat negatiu. L'Ondius, el vaixell on es va originar el brot, ja navega cap als Països Baixos després de desembarcar tot el passatge a les Canàries. Mestres i professors tornen aquest dimarts a la vaga que està convocada a les escoles i instituts de tot Catalunya. Les negociacions entre sindicats i govern continuen enrocades. La consellera Esther Niubó demana reconduir la situació en la taula sectorial de dijous i els sindicats reclamen garanties per millorar l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT. El Departament d'Interior revisarà l'oportunitat i la proporcionalitat de la infiltració policial a l'Assemblea de Docents. La consellera parlà en defensa Trapero amb l'argument que aquesta mena de decisions operatives no estan a les seves mans, mentre que el sindicat USTEC vol portar el cas als tribunals. Esquerra desvincula la petició de dimissió de Josep Lluís Trapero de les negociacions pels pressupostos que estan a punt de tancar-se. Republicans i socialistes afirmen que les converses estan encarrilades i que, si no hi ha imprevistos, segellaran un acord per tenir nous comptes abans de l'estiu. Donald Trump alerta de l'extrema fragilitat en què es troba l'alto el foc amb l'Iran després de la resposta de Teheran a la proposta nord-americana per reprendre les negociacions de pau. Trump considera que és una resposta totalment inacceptable. El preu del petroli torna a pujar per les perspectives de falta d'acord. La Unió Europea acorda noves sancions contra un grup reduït d'entitats i de colons jueus a la Cisjordània ocupada. Ho ha facilitat el canvi de govern a Hongria perquè l'anterior executiu de Viktor Orbán bloquejava la mesura. És el principal resultat de la reunió de ministres europeus d'Afers Estrangers d'aquest dilluns. Nissan preveu acomiadar 211 persones, gairebé un 40% dels treballadors que té a Catalunya. El magatzem de recanvis del Prat de Llobregat és el centre més afectat, on la multinacional nipona vol retallar 9 de cada 10 llocs de treball.
2: Esports.
3: Els carrers de Barcelona s'han omplert amb uns 750.000 aficionats del Barça, segons dades oficials, per celebrar la Lliga i seguir la Rua dels Campions. Una afluència massiva per acompanyar els autobusos en què anaven la plantilla i el cos tècnic blaugranes, amb un recorregut que sortia i acabava al Camp Nou i que ha durat 5 hores. El Girona ha rescatat un punt in extremis al camp del Rayo Vallecano en el partit que ha tancat la 35a jornada a la Lliga de Futbol de Primera Divisió. Empat a un, doncs, del Girona amb un gol d'Estuani al minut 90, que deixa els gironins 2 punts per sobre del descens. I l'Espanyol ha fet oficial el nomenament de Ramon Rodríguez Verdejo, més conegut com a Monchi, com a nou director general esportiu del club.
1: I el temps aquest dimarts ens oferirà dues cares, la calma del matí i l'enrenou de la tarda. Al matí serà